0: entrevista llargueta. I avui, mira, si nosaltres tenim molt clar la nostra professió, ella també, tot i que ha anat per diferents camins fins que ha trobat la seva passió, perquè és una persona que sap fer moltes coses, i ella fa postres, ho han dit, no?, que li agrada tot el tema de les postres, però sobretot intenta crear emocions, records, històries... Ara estic tirant una mica de guió, però després me'n sortiré, no preocupo. Ella va representar a les Illes Balears a Fitur, que és aquesta gran fira internacional de turisme que se celebra cada any a Madrid, ja sabeu. I va començar, vos he de dir que va començar en el món audiovisual i després a la moda. Jo vaig coincidir amb ella en aquest món audiovisual. Érem nins, ella més. De fet, ella era menor, tenia 16 anyets. Jo potser en tenia 22, 21, por ahí. I mos varen conèixer...
1: Això per un poc...
0: Sí, ara fem
1: cine, cine de barrio,
0: sí,
1: també t'ho dic.
0: No, home, hem d'aprofitar fins a arribar a la seva trajectòria professional, que mos ho contarà ella. Després d'això va passar la moda, la moda. Treballava per una multinacional, tenia una vida estable, però un dia va descobrir que allò que realment li feia feliç era crear en les seves pròpies mans, la seva imaginació, les seves mans. I doncs, des d'aquell moment va començar una gran carrera amb moltes experiències gastronòmiques, fins que arriba avui en dia en aquesta marca que ha creat ella mateixa, que se diu Nina Humà. I ja, si no la coneixeu, ja segurament...
1: Ara ho sabreu.
0: Començareu ja a perfilar qui pot ser. És el seu gran projecte personal, i mos parlarà avui de pastisseria, de la seva vida, de la seva creativitat, de moltes coses. Avui, a l'Entre tu i jo, tenim en tot voltros Ariadna Salvador.
2: Entre tu i jo.
0: He estat a punt de canviar aquesta sintonia, Raül, per el qualque musiqueta així més heavy.
1: Més metal, heavy, tal, que li agrada, però perquè ella... Perquè, clar, sí. Vosaltres que vostre no... Que, on es cotxe, allà on sigueu, no ho veus. Però, clar, ella la seva estètica la representaria més un altre tipus de música, crec jo. Ara resultarà que li agradarà, jo que sé, la Concha Velasco, saps què t'ho vull dir?
0: Bé, alerta, perquè la Concha Velasco i la Rafaela Carrà, també, no tant.
3: No, Concha Velasco, sí. No, jo soc de Luis Miguel, Alberto Carlos, Rocío Jurado, això per sobredosis és meravellós.
0: Sí, Francisco Céspedes, també.
1: No, Rocío Jurado, la Mar Grande, dius, jo vaig fer guàrdies... Som germà de Rocío Jurado.
0: Sí, jo era molt fan de Luis Miguel quan ell era adolescent, jo era nin. Jo tenia 7 anys i ell devia tenir 20.
1: Luis Miguel, que ara és en Benjamin Button, perquè torna jove.
0: Torna jove, sí. Amb aquella cara que sempre va...
1: Sí, jo vaig veure, no sé on era, quin concert vaig veure, m'emigré aquí a la plaça de toros, i tenia un mirall a cada costat d'escenari. Una cosa surrealista.
0: Com si fos
1: allà... T'ho juro, un mirall que anava a la dreta, se mirava en el mirall de la dreta. Que anava en l'escenari cap a l'esquerra, se mirava en el mirall de l'esquerra.
0: I en tot moment tenia control dels seus moviments.
1: Clar, no, i se componia espel, estupè... Sí. La vida de l'artista.
0: La vida de l'artista. Idò, Ari, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. Bon diumenge.
0: I bon diumenge.
1: I bon diumenge.
0: Quines ganes tenia de veure-te. És vera que la teva estètica sempre ha estat així, aquesta lota com a... que es primeta... Però és que tens... una capacitat de camaleònica per fer tantes coses, que això és el que capta l'atenció i és el que fa que siguis aquí, per exemple, fent una entrevista amb nosaltres perquè la gent te conegui en diferents aspectes. Un d'ells és que... però jo m'he mirat entrevistes teves per YouTube, m'he mirat Instagram i he dit, he de fer una barreja de tot això, de manera cosa que ja l'hem demanat, però després a menys que surt.
3: Perfecte.
0: I clar, el primer que veiem és que això jo no ho sabia. Jo no sabia que havies tingut família d'Argentina.
3: Clar.
0: Tu tens arrels argentines i vares néixer a València.
3: Clar, totalment.
0: Com és aquesta mescla?
3: La meva mare és argentina, de Rosario, i el meu pare era de València.
0: Sí.
3: Jo vaig néixer a València, però he crescut a Mallorca amb tota la família argentina. Jo de fet, crec que sóc la primera generació d'espanyols de la meva família. I,
0: molt
3: clar, jo tinc arrels mallorquines perquè he crescut aquí des dels 3 anys, però les costumbres sí que tinc... són argentines, de berenar amb mate, de paraules...
1: Dulce de leche...
3: No puedo. Però sí que moltes coses i moltes paraules del dia a dia són de cultura argentina.
0: I jo que pensava... Però mira que quan hi ha rosa i hi ha amistat, sempre parles de moltes coses, no? Nosaltres estàvem en revoltat i ara xerra de sa part audiovisual, quan vàrem estudiar audiovisuals. Jo pensava que el Mate l'havia descobert tu, igual que jo, reunit amb argentins allà en el Centre d'Estudis Fotogràfics de Palma. O sigui, no, no és així. O sigui, tu ja, vamos, venies de sèrie. És una caixa de
1: sorpreses.
0: Sí. Vull començar per la teva infància. Com era anar-hi quan era petiteta, quan tenies l'edat del teu fill, que tens un fill d'aquesta edat ara,
3: sí,
0: quan tenies 7 o 8 anys, com era anar-hi?
3: Bé...
0: És quan tenim més records, no?
3: Sí, jo crec que sí. Culo inquieto.
0: Sí.
3: Sí, sí, no aturava. Sí que és veritat que de sempre... Bé, soc filla única, però no he tingut carències... Bé, tinc... dos cosins, una mica més grans que jo, però bé, he crescut molt guai i sempre amb moltes inquietuds i ganes de fer coses. De fet, bé, a la família sempre es deia aquesta nena serà artista, feia teatre, feia ballet, feia folklore, dansa húngara, jo què sé, era nina hiperactiva total, que feia de tot i tenia com moltes inquietuds. De fet, la primera vegada que me vaig apuntar a un concurs de pastisseria, ara que xerrant d'això, que és el que faig ara en la meva vida, va ser, crec que en 7 o 8 anys, a les festes del barri de Santa Pallesa.
0: Sí, i què havia de fer?
3: De Montsaire. Un pastís. Mm-hmm. Era el concurs de pastissos. Que jo crec que hi havia tongo, perquè sempre guanyava el tronquito este de chocolate, que mira...
0: Sí, aquell tronc... Sí.
3: Sí, el clàssic.
0: Aquell que està farcit d'un altre xocolate.
3: Sí,
0: o...
3: sí. Jo no, jo me vaig posar creativa i vaig fer... Bé, és que t'estic xerrant...
0: De 7 o 8 anys, eh?
3: 7 o 8 anys, quan encara el fondant no es coneixia, no existia, no tal que bé. Fondant no mos agrada, està molt malament, no li agrada a ningú, però, xica, todos tenemos un pasado i jo he hecho fondant. Però bueno, esto fue cuando yo tenía 7 años, 8. Mm-hmm. I vaig fer un pastís que era, bé, ho diré, és... La coqueta la vaig comprar feta, val? Sí, val. Sí, això és veritat, és veritat. Però li vaig posar un dulce de leche.
0: Per de dins, la vara, sí.
3: I després...
1: Light.
3: Clar, clar, clar. I després vam fer un glaseado, com si fos un llac, mm-hmm, val? Tipo fondant,
1: sí.
3: Que me'n record que era molt guai perquè vaig jugar amb el colorant, amb blau, amb blanc i tal, i després vaig fer un sucre, un cocodrilo.
1: Anna.
3: I uns nenúfars. I vaig fer la xarca al cocodrilo.
1: Ah.
3: I era, vaig ganar el premi de guanyar el premi d'originalitat, però va guanyar el primer premi
1: no
3: és el tronquito. Tronquito, sí.
0: El tronquito, el tronquito.
1: Bé, no pot ser tot, no pot ser tot.
0: Bé, tu penses en imatges, no? Penses, després ja li posarem les paraules, però tu també ja tens sempre la creativitat en el punt, no?
3: Jo sempre dic, quan me demanen d'entrevistes o quan vas a xerrar puestos de creativitat, sí, la creativitat està molt bé, però jo és que la creativitat l'entenc com supervivència. Creativitat és igual a supervivència. Ja sigui, te demanen un postre, com xerraven abans, de un postre que sigui com un bosc de fades i neons i místic i... Uau! Sobreviu i troba-li solució. I això és com tot. I crec que a mi me funciona. I de fet que per a l'hora de dius, inspiració, el que sigui, és que qualque cosa. Una cançó, una peli, un moment, un... És que he fet tantes coses i crec que tinc tantes coses al cap que vull fer, però moltíssimes.
0: Se me fa curiós que xerris en mallorquí perquè sé que és castellano parlant, però no tothom fa l'esforç, o sigui, jo t'ho agraeix i també t'has acostumat, no?, durant les entrevistes, a xerrar amb la gent. Tu sempre has estat molt sociable i oberta a possibilitats i a més t'adaptes. Te consideres una persona valenta?
3: Supervivent.
1: Quejar molt. Oh.
3: No, però lo de xerrar mallorquí, crec que hi ha un abans i un després. Quan vàrem obrir el clandestí, sí que és veritat que no xerrava, tens el que xerrava a l'institut, a l'escola, i ja està. Però el clandestí sí que és veritat que vaig... poquet a poquet animar-me a xerrar-ho, però no va ser fins que va néixer el meu fill que vaig dir, no, no, és que el meu fill és mallorquí, ha de xerrar mallorquí, i si jo sóc la seva mare, hem de fer-ho. I poquet a poquet, bé, en el dia a dia no, perquè és que, bé, no estic tan còmoda, però sí que és veritat que tenim com una regla que el conte de la nit, que és sagrat, sempre és en català. Sempre. I tenim com aquesta horeta, abans d'anar a dormir, de xerrar en català.
0: Has agafat aquestes rutines?
3: Sí, sí, me pareix superimportant. I, de fet, jo...
0: Està superbé. Anem a començar en la primera curolla que vares tenir, ja d'adolescent, que vares dir, jo m'ho vull dedicar a les audiovisuals. En aquell moment, quin era el teu objectiu vital en 15 o 16 anys? Què volies... Com pensaves?
3: Uau!
1: Ai.
0: I aquí me puc ficar un poc en el seu capet, després te vaig perdre de vista, després ja tot el que m'ho conti ja és nou, però clar, en aquell moment ja eres una terremoto.
3: Sí, de fet, és que jo vaig començar a estudiar audiovisuals i encara era quart de l'ESO. Era com pel dematí anava a l'institut i per les nits, per l'euro baixa, feien les classes d'audiovisual. Què volia? Jo sabia que m'agradava molt l'audiovisual, me flipava el cinema, me flipava la música, de fet era quan estava aprenent també a tocar el baix, bé, moltes coses. Però el cinema m'agradava molt. Jo vull dedicar-me a això, vull fer això, tal. Què va passar?
0: La part més artística,
3: exacte,
0: no? Sobretot.
3: Però va ser de manera molt natural, perquè, de fet, quan vàrem començar les pràctiques i tal, vas veient de... me trobo molt còmode aquí, i m'agrada el vestuari, i m'agrada l'artística, i m'agraden aquestes coses de com crear coses tangibles, no? I una cosa va dur a l'altra. Després d'això, bé, jo el tinc a la memòria com una època super, super guapa, super guai, és que... Va ser molt divertida, a part...
0: Necessit dir una cosa, Ari. No pensava mai que ho diries a Ràdio Pública de les Illes Balears. Per favor, entrau a YouTube i cercau històries d'un retrete. Sí. És que és un curtmetratge en el qual ella va dur la part artística, jo vaig dur la part d'escript, i bé, vàrem fer un rodatge d'aquest curtmetratge que podeu veure, que s'hi diu Històries d'un retrete, que és el que és la vida d'un... que te pot passar d'una família dins un bany, no? De coses que te poden passar, des de l'adolescent, ton pare i ta mare, fins que has de fer aigües majors menors, però coses que passen. I tu també vas fer un cameo dins la teva... Bé, vas fer un dels personatges,
3: dels personatges. Sa germana.
0: Sa germana heavy i tal. I va ser molt divertit. Tu tens record de jo com si fos ara, en aquell moment, d'audiovisuals?
3: No, totalment. Sí. Des que, de fet, sobretot de rodatge brutal, però d'aquest cort en concret, és moment de tota la realització, és moment de muntar... És que vàrem muntar tot de zero. No hi existia. Es baño. Molt guai, molt guai.
0: Després te vaig perdre la pista i aquí comences ja en el món de la moda.
3: Sí.
0: No? Com va ser aquest canvi cap a la moda?
3: Clar,
0: aquest gir.
3: Jo estudiava audiovisuals, però després el que va passar és que els estudis. Vaig començar el batxillerat, i el batxillerat ja, per més que va ser artístic, no deixa de ser una mica més exigent que sa ESO. Llavors vaig tindre que posar-me una mica ses piles, i bé, vaig tenir que centrar-me en el batxillerat. I després d'això, quan vaig acabar, crasso error. No vaig fer la selectivitat. Perquè jo no vull fer una carrera, jo no vull que estudiar, jo ja faré una altra cosa. Mal, mal. Perquè jo treballava a botigues de moda. Tendes blanco. Blanco, això és història d'Espanya, jo crec. Però l'any, crec, de haver finalitzat el batxillerat, vaig dir, uau, tio... És que tot va ser com molt natural, perquè jo era gòtica molt radical. Gòtica,
1: gòtica molt radical.
3: No, sí. Jo tenia un estil molt personal, jo era gòtica neorococó, jo havia guanyat aquesta...
1: Mare meva, i això?
3: Sí.
1: I havia de cercar roba posta?
3: Clar, allà està.
1: No?
3: Allà està. Mira, perquè no hi havia roba. No hi havia roba... ni que m'agradàs ni de la meva mida.
1: Clar.
3: I clar, vaig anar un dia a la meva àvia i li vaig dir, ai, m'ensenyes a cosir una mica? No, que tu no saps. No, però és que vull fer-me un corsé, vull no sé què. No, que no saps,
1: clar,
3: que trencaràs, que tal, que
1: se pedina devia veure d'aquella sí. suerte, la i va... ara que és nina que s'ha de riar pel cos
0: no
1: per anar de gòtica. Porà.
0: Sabia que havia de dur aquelles botes?
3: Sí.
0: Aquelles botes enormes que trepitjaves a la sentienda. Mira aquella enorme...
1: Aquestes d'endàmio, que he dit jo.
3: Sí.
0: Sí.
1: D'un pam.
3: Sí.
1: Ah,
3: sí. En 15 centímetres.
0: I pum.
1: Pum, sí.
0: Sí, sí, sí. A l'estiu una calor, però ella les duia.
3: Sí.
1: Mare meva.
3: No, i el que vaig fer... Jo vull cosir, sí. I me vaig fer un corsé a mà, no? A
1: mà. Mare meva!
3: Sí, sí, sí, a mà, amb agulla, sí, fil, sí. Tic-tic-tic-tic-tic, i vaig dir, mira, he fet això. La meva predina va dir, molt bé, aquí tens la màquina, això va així, així, així, ara me faràs tu els baixos dels pantalons.
1: Molt bé.
3: I així vaig aprendre autodidacta total. I l'any vaig dir, crec que això m'agradaria, i per sí. què no... I vaig començar a estudiar moda.
1: Molt
3: bé. I superbé. Me va agradar moltíssim. Després, vaig fer, quan vaig acabar Sars Jove, que vaig quedar segunda.
1: Molt bé.
3: I després ja, com ha dit ell abans, vaig començar a treballar per una multi. Bé, vaig muntar la meva tenda, que era molt guai. Food Collective, teníem... bé, era un carreró de biosindicat. Tenien tres plantes. Sotan era com el meu obrador, s'atelia. Uh-huh. Després teníem la primera planta, que tenien vinils, música, i després a dalt tenien tota la roba. I era molt guai, perquè tenia roba que feia jo i roba que compraven sí, de marques sí. guais. Però, clar, jo tenia 23, 24 anys.
1: Bueno, ja pareix ser molt emprenedora.
3: Sí,
1: vull dir, no
3: sí,
1: tothom
3: sí, sí.
1: amb 20 i pico d'anys munta un negoci.
3: Clar. I anava bé fins a l'any i mig, que bé, crisi, tot això... Clar, van tenir que fer un pensament de què fèiem. Demanar un préstec que sigui
1: i
3: aguantam. O, mira, tinc 24 anys, no li dec res a ningú. Baixar en barrera i després mirarem si tornem a obrir o el que sigui. I així ho vàrem fer. Vàrem tancar... I me vaig anar a treballar per una gran marca de moda, que ja ara hi ha True Crime. Estoy dentríssimo.
1: Què ha passat? Què ha passat?
3: El Mundo Mango, Isaac Andic, Jonathan.
1: Buah. Te'n van anar a Mango?
3: Clar.
0: A Portopí?
3: No, Portopí era Blanco. Mango vaig començar a Sant Miquel.
1: Per cert, senyor Canam, antic, patrocini un cop que s'acció aquí en el programa, no?
0: Sí, exacte.
1: Hem fet una propagandassa.
3: Clar.
0: Mango, no, l'amo no està a punt d'entrar a la presó. No,
1: pobret.
0: No, el fi.
1: El fi.
0: L'amo va morir i el fi...
1: L'amo va... Suposadament va pegar una lleguissada per la muntanya.
0: Sí, investiguen el fi per...
1: Però, justament aquell dia, el guarda de seguretat que va amb ell no va pujar a la muntanya.
3: Sí.
1: És tot per fer, quan tu dius, una sèrie.
3: Sí, sí, sí. Carles Porta, queremos True Crime.
1: El nom de la marca és terrible, sempre ho he pensat.
0: Sí.
1: Una tenda que se diu Mango. No Mango de ser fruita, perquè va i
0: no
1: Mango.
0: No, perquè manga encara, però Mango...
1: Perquè se diu Mango, ho saps tu?
3: Sí, és perquè és una paraula que es diu igual a tots els idiomes.
1: Ah, mira, com es toca.
0: Sí, als Estats Units diuen Mango, però ho diuen.
1: Sí, sí, sí.
0: Es toca igual.
1: Sí.
0: La gran vida, no.
1: Toca. Al final...
0: I tu tens una manera de pensar, que també te l'he escoltat d'una entrevista, però, curiosament, aquesta frase la vares dir quan tenies 17 anyets. I me'n record. I quan la vaig veure després una entrevista que la repeties, vaig dir, és que ella pensa així. I és, si hi ha una cosa que te faci feliç, fes-ho. I aquí és quan vares dir, no?, tancant la persiana del tema de la roba, anem a veure cap a on modu, i com vares pegar després en el tema de la restauració, de la gastronomia i concretament de la reposteria.
3: Bé, la reposteria sempre, la cuina sempre m'ha agradat i a casa...
0: Que de fet, en 7 o 8 anys ja feies...
3: Clar, i la meva... Jo he crescut amb la meva predina i ella, bé, era una supergran cuinera. I bé, és una cosa que ha estat sempre al meu costat. Però jo crec que hi ha un punt d'inflexió molt concret, que és quan me vaig anar a viure a l'edifici de l'antic Triquet. Bé, ara...
1: Ah, de Montia Can Joan de Saigo.
3: Exacte. Sí. I jo vivia a la Torreta.
1: Ah, era... què dius?
3: Clar, tio. Que guai. Sí, jo...
1: I... jo crec que allà hi havia una Catalina Siré, ara que ho dius.
3: Sí, a baix.
1: Ho veus?
3: Sí.
0: Ah!
3: Sí, sí, sí.
1: Quina,

0: La cuina, de fet, a sa casa entraves a sa terrassa i després a sa cuina. I sa cuina era... Però és que era preciosa i enorme. Totes aquestes modernes, amb tota l'equipació, i tenia... Bé, era preciosa. I me va donar per cuinar un pastisset, unes galetes, un tal. I tenia una amiga que feia mercadets a ses voltes. Com enyoram ses voltes. Feia mercades de roba vintage i tal, i me va dir un dia, per què no montes una paradeta de pastissos? I jo, sí, per què no? Em vaig posar, i, jo, que guai.
1: Va anar bé.
0: Va anar bé, va anar molt bé, i a la setmana següent, i el mes següent, i pim, pim, pim, pim, pim. Tio, això m'agrada molt. I sí... No. I sí,
2: tu mateixa te censuraves, no?
0: Sí, no, hombre, no. Quedarà bé, tinc una bona feina, estic guanyant bé, tot va bé, i ara ho deixaries tot per estudiar i... Per què no? A veure, tenia 29 anys. Un puesto com el que tinc ara, jo crec que sempre puc tornar. I si no és igual, és similar o una altra cosa. Però... pot ser que ara és el moment d'estudiar pastisseria i... Bé, provem. No, és que no hi ha res a perdre. I ho vaig fer. Vaig deixar la feina, vaig anar a Escort Inglés a un puesto de 5 hores per sobreviure i vaig començar a estudiar pastisseria. I... uau. Uau.
1: I mirar, no?
2: Mirau Instagram de Ninumà, cercau Instagram per Ninumà, no? Quina és la direcció, exactament?
0: Ninumà/concept.
2: Però si poses Ninumà a Instagram,
0: sí,
2: ja t'ho surt tot d'una.
0: Sí.
2: A Google ja el trobareu. I hi ha una sèrie de coses que són brutals. Però brutals, que dic, això és un trampantojo d'alguna cosa, però no és el que apareix. I, efectivament, se talla i és un postre. No és que hagis après, és que has après a convertir en art menjar. És que és en menjar. Jo no t'he estat res, quasi res teu, però si estàs a meitat de bo... Com vas aprendre tan ràpid a fer tantes coses? O realment és que has fet molta feina durant 10-15 anys que t'ha permès aprendre molt?
0: Sí, jo crec que és que he fet molta feina. De vegades, quan... De fet, mira, ara mateix, quan vaig anar a Horeca, en febrer, vàrem fer com un vídeo d'una presentació de què he fet durant l'últim any. I sempre és, wow, tot això en un any. Dubteu. Clar, el que me va passar és que jo vaig començar a pastisseria i després l'any d'això vàrem muntar el clandestí amb en Pau.
2: Mm-hmm.
0: Clar, això va ser un màster...
2: Vàrem fer molta feina allà.
0: Buah.
2: Moltíssima.
0: Clar, vàrem començar un restaurant, dues persones totes soles, per tot.
2: Mm-hmm.
0: Això, màster and commander de los heavies.
2: Aquí vas entendre el que era la paraula estrès?
0: Uf... És viure en estrès, ja està. Això ja és per sempre. No, i va ser molt guai, perquè de fet van tenir molt bona acollida, una època molt, molt guai. De fet, ara el clandestí segueix, és un restaurant molt, molt guai. De fet, bé, jo ara mateix tinc el local que estic just endavant.
2: Just davant.
0: Sí, estem porta en porta.
2: Mm-hmm. Quan te demanen que es ninumà, sempre dius supervivència, que és una paraula que ja s'ha utilitzat molt. Supervivència, però ja amb moltes eines perquè surti bé, perquè has agafat molta experiència. És el teu projecte, el teu bebè, no?
0: Totalment. Bé, jo dic que tinc tres, que el primer va ser el clandestí, després en Lluc i després en ninumà. Clar, quan jo deix clandestí, dic, i ara què? I ara què faig? Tinc un nen petit, a mi m'agrada fer això i tinc que guanyar-me la vida. I va ser de manera supernatural d'un company que me va demanar, escolta, tu faries postres per el d'on on jo estic treballant? Sí, clar. I tu no faries uns postres per un esdeveniment d'arquitectura? Sí, que de fet és Mallorca de 5 d'ahir, jo crec fa, quan? 8 anys?
1: No, que ho faig ja sempre, no? Des
0: sí.
1: De
0: I esdeveniments, hotels, restaurants,

0: I de més? Xica, aquí hi ha...
1: Hi ha potencial,
0: clar,
1: no?
0: Perquè hi ha molta... Hi ha molt de restaurants, hotels que no tenen ni la capacitat, ni el personal o l'espai per desenvolupar una carta de postres o uns petifurs o el que sigui. I bé, de vegades externalitzar aquest tipus de concepte, de servei, és molt pràctic. I jo estic supercontenta, perquè és que funciona molt
2: perquè
0: bé.
2: Tu ara mateix, no estàs directament en el clandestí, sinó ja només centrada en això.
0: Clar, no, no, jo clandestí fa 6 anys que no...
2: Vols dir que ja no estàs allà en per res, és només postres. No,
0: no, no, no, no.
2: Oh, no.
0: Falta tot, també.
2: De tot?
0: Sí, clar, també tenim esdeveniments de... Mira, fa...
2: És a dir, catering.
0: Catering o esdeveniments concrets. Mira, ara, el mes passat, abril, vàrem fer com la inauguració del nou local. Vàrem fer Seven, un cine i cena, amb Chef Sin, que bé, és un projecte que jo crec que amb en Toni Camps duiem com 2 anys arran de fer-ho, i per fi, perquè ell me va apretar, va dir, hem de fer-ho ja.
1: Explica'm-nos d'acabar aquesta experiència, perquè es torna a veure una pel·lícula, però tenint en compte totes les receptes i coses que apareixen en la pel·lícula i les fa realitat amb uns convidats. Com funciona?
0: És molt guai. Mira, varen projectar la pel·li a Rivoli. Bé, és Seven, és una pel·li molt concreta, molt de culte... Bé. Ja és especialeta, però varen omplir la sala, molt guai per l'acollida, i després el qui volia... Podies anar a veure la pel·li, que ja te duies unes crispetes especials amb una cervesa, un refresc i un... Bé, era un bocinet dolç que havia fet per l'ocasió, que era com un bon borrón, amb coses de Seven. I després, si volies, te venies al meu local a fer el dinar de Seven.
1: Vaig mirant el teu Instagram mentre...
0: I allà, bé... És que se mos va anar solla una mica. Vàrem decorar tot superguai, vàrem fer... Clar, tens l'avantatge que si tu vas a un sopar temàtic d'X pel·li, està guai perquè se suposa que l'has vist i tal, però quan l'acabes de veure és que està tot superfresc i qualque detallet que fiquis, la gent és que ho agafarà. I va ser superdivertit perquè vàrem fer un menú de 7 plats i els set pecats. I bé... superdivertit, superguai i amb ganes de repetir. També en vàrem fer un de Ghibli, amb les pel·lícules de l'estudio Ghibli. Fa 2 anys d'aquest i fa... 9 plats i 9 pel·lis. Superdivertit, superguai.
1: Perquè Ninumà, què vol dir?
0: Ninumà. Estava entre dos, Ninumà o Piticum. Ninumà,
2: Piticum.
1: Jo dic molt ràpid, clar. Piticum, que Ninumà, Piticum, només me falta que facis una mescla aquí i ja, com de bruixa, però Ninumà i...
0: I Piticum.
1: I Piticum.
0: Ninumà és de les primeres paraules del meu fill, que era quan... Era superbebote, no xerrava, però li mostraven els llibres de dimonis i li flipaven els dimonis i deia Ninumà. Ninumà, Ninumà. I dimoni és Ninumà. Era Ninumà per ell.
2: Ah, val.
0: I era Ninumà per tot.
2: Que I ja està, ja va quedar.
0: Sí, i Piticum era el que deia sempre que posava música, que l'altaveu feia Piticum. I ell deia Piticum. Ja està.
1: Clar, és que és el renou aquest, no?
0: El Piticum.
1: És ver que fa Piticum, ara tenc el renou en escapat. Te canvia la forma de treballar, el teu fill? La dinàmica, la rutina, ja té 7 o 8 anys, però te pares haver d'acostumar a fer feina d'una altra manera, tenint en compte que hi havia una persona que depenia de tu?
0: Clar, això és diferent perquè jo crec que ja vaig començar el projecte pensant en ell. Clar, jo podria...
1: Vares adaptar l'inici del projecte sabent que hi era.
0: Clar, clar, clar, clar. Jo si faig el que faig és perquè vaig decidir poder fer o intentar fer el que sé fer, que m'agrada fer, però a la vegada no renunciar a la criança del meu fill, de dur-lo a escola, acostar-lo, tot això. Així que ha estat com molt natural i ell, bé... s'ha adaptat 100%. Ara que és una mica més gran, sí que passa moltes hores amb mi al sobrador, m'ajuda, superinvolucrat, és molt guai. Ho fa molt fàcil.
1: Que guai. I has tingut moments de bloqueig creatiu durant tots aquests anys, o la reposteria té tantes possibilitats que això no t'ha passat mai.
0: Cada dia.
1: Cada dia tens un moment de dir...
0: Sí. No. Cada dia, igual és moltíssim, però sí que hi ha moments que si la cosa no fluye o no surt i no surt. De fet, jo, sempre com jo crec la mateixa anècdota de quan me varen demanar per Constantino que feixi uns regalets per a unes convidades arquitectes, que era un míting de dones arquitectes. I era una presentació d'una de les rajoles de Constantino. I sa idea va... I si feim una rajola de xocolata imitant... Clar, sa idea era boníssima, però és que no me sortia. I tenia que... Crec que eren 60 tabletes per ja... Quedaven, crec que, 3 dies i no sortia. No me sortia.
2: Ostres.
0: Un drama. La meva pobra mare, que de vegades ve a veure...
1: Que fallava, que era... La part més estètica, la part d'esgust...
0: La part estètica. No quedaven planes i se me trencaven. I no sortia. Jo record a la meva mare de... Ari, cariño, ¿tú por qué te haces esto?
1: Cariño, porque...
0: ¿De verdad disfrutas trabajando así? Es que me decía, es que te veo sufrir mucho. ¡Mamá, déjame! ¡Ahora no es el momento!
1: Aquí sortía esa escarata de
0: sí,
1: nadie,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí. Entonces, parar un momento, vamos a dar una vuelta, paramos, lo que sea, y a ver qué pasa. Y de repente, se obra la magia y sale. Y ese momento es, ¿ves, mamá? Por esto lo hago. Por esto... Y salió, y quedaron unas tabletas increíbles que tú no diferenciabas el chocolate de la baldosa, y aparte estaba buenísimo, a la gente le encantó, y es por eso. Bloqueos tengo constantemente, porque...
2: Vas aprenguent mientras vas fent, ¿no? Es a dir, mientras fas feina vas aprenent.
0: Clar, és que hi ha coses que són i más de total, que clar, són coses sí. que no has fet mai, que, ja te dic, hay cosas que fluyen, hay cosas que no. Hay cosas que en tu cabeza funcionan superbien, luego la haces y dices no, hay cosas que en tu cabeza son una cosa y luego cuando la haces sale mejor y luego te sale otra cosa totalmente diferente. Y eso es lo guay, supongo.
1: Clar, quan tot això te passa, la creativitat, clar, s'ha d'accelerar i tot això. A partir d'ara, amb aquest nou projecte, ja tens clar el que vols durant uns anys o penses que aniràs fent canvis? Perquè fins ara no havies aturat el millor de tenir una cosa com a més personal, perquè això sí que és més personal.
0: Totalment. Sí.
1: Penses que això ja és il·limitat o en qualque moment pots girar i pot dir no, ja ara vull ser pilot d'avió o ara vull... Tens clar que la reposteria és definitiva per tu?
0: Jo crec que sí.
1: Gran mercat, ja.
0: Jo crec que sí. O no sé si gran mercat, però sí que estic còmoda i m'agrada... Mm. Bé, és que estic molt feliç, que no me puc queixar. M'ha donat uns anys superguais de que he treballat moltíssim, he estat amb el meu petit i ha anat tot superbé. Mm. Ara, jo crec que de manera natural el que falta és poquet a poquet que enjutjar-me més gran... cada vegada més. Bé, m'agradaria començar amb el nou espai, amb més pop-ups, més esdeveniments, tipus 7, i poquet a poquet, quan em vingui en gana o jo vegi que és convenient, obrir el públic, petita cafeteria, humilde, i poc a poc, però tot de manera com molt natural.
1: I doncs mira, parlarem d'aquest nou projecte, aquestes idees que tens, que a vegades un les diu, i jo m'agradaria d'aquí un període d'anys, mira, vàrem fer això o no? I ho vàrem dir aquí a una entrevista a La Gran Vida. Abans de posar-te un poquet de música que a tu també t'agrada i fer una aturadeta, volem escoltar també una petita recepta d'una cosa clàssica, d'un postre molt clàssic, com és un banana split, que s'ha anat xerrat tota sa vida, no? Que se va posar de moda ses bodes de nostres pares, i però tu fas un banana split especial. Sé que serà complicat que sa gent pugui apuntar tot exactament, perquè això és una cosa ja de reposteria d'alta cuina, però resulta que aquesta lota fa... un banana split amb Snickers, la xocolatina aquesta, de marca amb cacauet. M'agradaria que m'ho fessis una mica com és aquesta recepta del banana split abans de posar-te un poquet de música.
0: Val. Bé, és que jo sóc una enamorada de la cuina viejuna.
1: A en Raül li agrada el banana split.
2: Buah. Jo no.
1: Tu no.
2: No. I no, perquè jo és plàtano, sí. No.
1: No, però aquest no és plàtano, plàtano.
2: No, com és això?
1: Veure,
0: això? No. Això el que feia bé eren unes bananetes... No, és molt guai.
2: Això, banofi, no...
1: No, a veure, ja veuràs, però són altres ingredients.
0: Banofi és massa dolç.
2: És que sac allò, és que...
1: Sí. No. Sí.
0: Bé, el que feia era un banana split, xocolata, plàtan i cacauet. Com començava? Feia un plàtan que el flambejava, bé, reduïa el plàtan amb ron amazones. Mm-hmm. Superfan del ron amazones per cuinar, per postres, és molt guai. Olereta de caramelo, vainilla, és molt guai. Bé, reduïm això. Guardem la salseta que solta. Després feim una mousse de xocolata i un cremós amb cacauet. Pots fer usar una crema de cacauet ja feta, mm-hmm, o la fas tu mateixa, però a mi m'agrada fer-la jo amb cacauets d'aquests que es van fritos con sal i miel.
2: Ah, que bons!
1: Que bons, aquests. Això són addictius.
2: Saps que això és un problema?
0: Claro. Sí. Barreges tot, poses la base d'esplàtan, després poses el cacauet cruixent. Jo també li posava petacetes, perquè petacetes són alegria i això li agrada a tot el món. I el que diu que no, és mentida.
1: És mentida.
0: Totalment. Després aniria amb la capa de mousse de xocolata i després ja li fèiem com un bany desglacetjat que feia com si fos un platanet. I posàvem un gelat de cacau pur, era un gelat negre brutal, i la salseta que havies guardat de ron i esplàtan la ficaves per damunt, i això estava brutal.
1: Que bé. Ari, t'havia de demanar una cançó, però abans que me la diguessis, dit, no, no me'n posava una que segur que encertarem. A Perfect Circle, aquesta cançó, vamos, te la deixo una estoneta, fem una aturadeta i tornem, que encara tenim un període de minut d'entrevista. A més, acabarem l'entrevista amb un test ràpid d'aquesta així de pregunta-resposta, que és molt xulo, per conèixer una mica més en Ariadna Salvador Repostera.

0: un poquet de musiqueta sempre va bé. En el final, quina cançó t'he triat? Què és el que he posat?
1: Has posat Judit, de Perfect Circle.
0: Jo he fet el que he pogut. Ja saps que jo...
1: Mira si ha estat acertat, que...
0: Sí.
1: Lluc és Lluc, però si hagués estat una nina, jo crec que Judit o Magdalena.
0: Judit o sí.
1: Perquè són cançons de Perfect Circle, perquè Orestes me varen dir no. Però si era ninja, volia Orestes. I me varen dir no.
2: Orestes.
1: Orestes.
2: És com Prats Edets, que te vull dir.
0: Sí, dius Ore, que és...
1: I que no és bonito.
0: Ore o no, Orestes.
2: Que no, vull dir, és que hi ha noms que ja... Sí. Ja han passat, ja està.
0: Banana Orestes.
2: Sí, no. No, és que no. Hi ha noms que no, és que no.
0: No, que no són legals. Eh?
2: No, hi ha països que pot posar els que vols.
0: Sí.
2: Són una fantasia. Hi ha un, vaig llegir uns altres una notícia, no sé quin poble de Perú, que s'ha presentat un...
0: Tu també t'agrada.
2: Sí, és veritat. S'ha presentat un senyor que s'ha posat, que nomia Adolf Hitler.
0: No.
2: Però com és possible que li posin aquest nom? Sí. Quina mala llet. És a dir... Sí. Sí, ell se presentava, Adolf Hitler se presenta d'alcalde, no sé quin poble de Perú.
0: Ara que has dit això m'has recordat una imatge d'un camp de futbol que hi havia un aficionat que era clavat però sense bigot. Ah. I el comentari era, per molt que t'hagis llevat el bigot, tothom sap qui ets.
2: Clar, no, i llavors n'hi ha que li posen, jo que sé, Michael Jackson, sí. O Brad Pitt, saps? És que dius,
1: el meu preferit, Iloveni.
2: I
1: love New York. És meravellós, Iloveni.
2: Però això existeix?
1: Sí.
2: Ah. És que clar, sí. Ja...
0: No, i aquí a Espanya hi ha gent que se posa, jo què sé, Fuertes i s'altres de barriga, i en final Maria Fuertes de Dolores, Fuertes de barriga.
2: Ah, bona, aquesta també.
0: I posen Dolores, sí.
2: Bé.
0: De rastres. Mos queda... Estem pas a volar, mos queden 7 o 8 minutets i volíem parlar d'aquests nous projectes, però abans de que mos expliquis els nous projectes que tens en el cap, cosetes que t'agradaria fer, no? Seguint una mica la dinàmica aquesta de cine, fusionar cine en reposteria, també volem parlar de la teva imatge Fitur, perquè... Clar, has estat a Fitur, aquesta fira que hi ha a Madrid, uh-huh. I representant a les Illes Balears, a la part gastronòmica, i això, que és vera que són unes jornades concentrades en poques hores i a vegades pràcticament viatjau, arribau a Madrid i ja estàu cuinant, a vegades passa, que mos comentassis com va ser aquesta experiència per tu, si repetiries, si no la repeteixes no passa res, no ho direm aquí a ningú, però bé també representar a les Illes Balears de qualque manera a Madrid també és una responsabilitat. Com ha estat això?
1: Molta pressió, per una banda. Sí, és molta pressió. Però bé, crec que és el segon any que anava a Fitur i és que és molt guai. Jo m'ho passo superbé. De fet, clar, no, per més que vagi sola, hi ha equip i l'equip és meravellós. Hi ha, bé, aquest any t'ha estat amb en Toni Camps i ha estat superguai perquè, a part, és com molt divertit, no? Perquè són 5 passes seguits en 5 productes diferents, que no és el mateix. I és molt divertit perquè fas sametles, serves, o samel, o safrà... I són productes molt guais i és tot com pim-pam-pim-pam-pam, molt ràpid. Sí que és veritat, una cosa a comentar és el momento Sambódromo.
0: Sambódromo, que és un embòs?
2: No, entenc perquè s'ha apartat, no, de Brasil, no? O que...
1: No. Esto es, claro, s'estant de Sis Balears està el pavelló d'Espanya, no?
2: Sí.
1: Nacional. Clar, què passa? Que tu estàs allà, bé, tenim com un auditori petitó, un auditori petitó molt guapo, tal, molt xulo, tu estàs allà, tancadet, i de repente comencen a sonar les bandes de Setmana Santa de Sevilla. I després els de la Fira Romana de Mèrida. I després tot. No pot xerrar.
2: Clar.
1: No pot xerrar.
0: O sigui, tu tens allà un públic que t'escolta, que tu estàs venent un producte, que a més són 5 passes, per tant, cada història té el seu.
2: Però d'alguna manera tenen fora, perquè això passa a Fitur, sí. En plan, que passes per un moment i ara, jo què sé...
0: És que no he estat a un...
2: S'estan de Brasil i tenen allà, com que ha dit Sambódromo, tenen allà el Carnaval de Brasil, traslladat a Madrid, llavors gires...
0: Ah, tu Sambódromo per el
2: Samba. Clar, llavors gires i estàs, jo què sé, a Mèxic, i tens els mariachis, i fas una altra volta, un carrer i te trobes...
0: Toneros.
2: Toneros, de Salamanca, saps què t'ho vull dir? És que és tot un món, el Vitor.
1: Sí, però...
2: És un món dins un polígono.
1: Sempre hi ha com molt...
2: És així?
0: Acabes de llevar totes.
2: No, és així. El glamour, no hi ha ni gau. Fitur no hi ha ni gau.
0: Amb una paraula.
2: Hi ha un espaís, perquè Fitur és una cosa rara.
0: Tu diguis no, el que diguis. Si dius polígono darrere, te carregues tot d'or.
1: La fantasia dels trolis.
2: De què?
1: Dels trolis.
2: Ah,
1: clar.
2: Bueno.
1: Crec que són, els dos primers dies són per professionals i després s'obren tot el públic, tu compres una entrada i pots anar. La gent va amb trolis, en carret, per ses mostres.
2: Clar,
1: i agafen de tot, és increïble.
2: És que, de fet, és afició número 1. Però, bueno, t'he de dir que tu, en el teu cas, que vas a la part gastronòmica, també molta gent va allà que van a fer el menú. Saps què t'ho vull dir? Primer, segon i postre.
1: Clar.
2: Bueno, ara, el primer, no ho sé, la millor València donarà paella. Llavors, segon, se'n van a menjar un torrenos de Soria. Saps què t'ho vull dir? I llavors acaben en el seu postre...
0: Espai patrocinat per Almats, no?
1: Però, jo crec que, en resum, va terminar bé. Tant l'any passat com aquest, sent un event superguai. La gent va rebre les propostes molt guai i l'organització de tot va ser superguai. Jo repetiria encantada, sí.
0: Vinga, projectes que tinguis en ment ara de cara a l'estiu, perquè l'estiu crec que és quan tu més feina tens.
1: Clar, a l'estiu és quan més feina tenc, però és la feina, jo crec, menys vistosa. A veure, si ara, avui mateix he desenvolupat un postre que m'han demanat per una festa concreta de fades i boscos encantats i coses místiques, però, clar, a l'estiu on tinc volum de cartes de postres, mousses de xocolata, tartes de queso i tarta de limón i esto i tal i qual, que són coses que no són molt creatives, però que mos donen de menjar i és necessari. I projectes? Bé, m'agradaria fer cine i escena pres, al terminar la temporada. Bé, jo no dic res, però a novembre crec que es compleixen 25 anys de l'estreno del Senyor de los Anillos.
2: Ah, web.
1: No digo nada, no digo nada.
0: Jo tinc una proposta, si un dia tal, fer una d'aquestes, un sopar de cine i sopar,
2: i veure's el documental que he fet.
0: No, del silencio de los corderos.
1: Esta seria meravellosa.
2: I què faràs? Costelletes de mà?
0: No, saps aquest moment que te donen el cervell i l'obrin i tal, i tant de fer... Algo per aquí. Per aquí havia pensat jo.
2: Jo he pensat en unes costelletes de mà, tot d'una.
1: Sí, ho entenem com un... Bé, clar, tenim tots l'imaginari, la primera, però és que està la trilogia i també la sèrie. La sèrie és brutal.
2: I ara jo dic, i del Senyor de los Anillos, que has de cuinar?
1: Buah! De tot, pot ser clar.
2: Jo no me vendria res en els caps.
0: Sí. Unos frodos.
2: Un anell.
1: Unos caminantes.
2: Un anillo pa' cuando.
0: Un anillo pa' cuando.
2: Un anillo pa' cuando. Bé, està molt bé, la qüestió...
0: Quina fumada més bonita.
2: Sí, és que jo no sé, en aquesta hora haurem d'anar a fer un vermut,
0: ja, ara ja.
2: Perquè en aquesta hora...
0: Tocaran les 12. Res, mos queden 3 minuts, no m'ha fet un test superràpid. Vinga, d'aquestes de preguntes-respostes, el primer que te venguin al cap, que tu te vagi bé i que t'agradi. Vinga, un color.
1: Negre.
0: Sí, un sabó.
1: Vainilla.
0: Val. Un gust. Un gust, no. Un olor.
1: Rosa.
0: Un postre.
1: Mousse de xocolata.
0: Una cançó.
1: Magdalena, Perfect Circle.
0: Una peli.
1: Dràcula, Bram Stoker.
0: Un viatge.
2: Per fer o per...
1: Viena.
0: Viena.
2: Per anar o ja has anat?
1: Ja he anat.
2: Ah, ja he anat, però li va agradar.
0: I si haguessis de fer un viatge per conèixer qualcú que tu admires, aniries a...
1: Singapur.
0: Singapur, perquè hi ha una cuinera que te xifla.
1: Sí.
0: No sé, si te duguessin allà, vamos, te tornaries loca, no?
1: Sí.
2: I ja has d'anar.
1: Sí, objectiu. Sí.
0: I la, vinga, quan mos toquis la loteria, anem a Singapur 15 dies...
2: No programa divendres.
1: Compro.
0: Compraries ara mateix. Una persona que t'hagi marcat?
1: La meva pradina.
0: Un lloc on sempre tornaries?
1: Uau. Quizá València.
0: A València, sí?
1: Sí.
0: Mira que València no... Sempre dius, i què feim a València? Bueno, a València, València. València és que teva.
1: Sí.
0: tornar a casa sempre està bé. Idò, gràcies per estar estat amb nosaltres a la Gran Vida. Te demanaré la darrera pregunta, que mos demanis una cançó.
1: Val. És que, clar, ara està complicat perquè ja m'has posat a Perfect Circle i no repetirem Minor, però bé, dels meus estàndards musicals, jo crec que Trent Reznor, Nine Inch Nails, i mos posarem una mica melancòlics amb el seu Heart, que és de les cançons, jo crec, més boniques de la història.
0: Ariadna Salvador, Ari, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida aquest diumenge i a seguir, i nous projectes, noves coses, i sobretot que siguis molt feliç.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Raül, res, la setmana que ve, dissabte, a les 9 de matí una altra vegada,
2: la
0: no?
2: La setmana que ve tornarem amb més històries, amb més... t'anava a dir, amb més... Uro, ara sap què m'ha passat? Perdonau, és que m'ha passat ara en directe. M'ha caigut saigo damunt.
0: No passa res, no sempre compte. Una bona enrampada la tens sempre.
2: M'ha caigut saigo aquí. Bé, i de bona nama, que no m'ho vull enrampar, gràcies.
0: Vinga, això és la Gran Vida. Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Avui, un programa des dels arxius. I és que aquesta setmana hem estat rebostejant el material antic d'aire i ens hem topat amb una sèrie de programes que teníem mig oblidats. A mesos, tots ells, més o manco a la mateixa època, cap a finals de 2020, i amb protagonistes d'aquests que sempre val la pena tornar a escoltar. El primer serà Toni Vallès Pons, nascut a Binissalem el 1930 en una família de fusters, i fuster ell mateix des dels 10 anys. Amb només 6 anys, en Toni ja va haver de fer-se càrrec dels seus dos germans i la seva mare, brodadora, quan els falangistes varen tancar a la presó el seu pare. El segon testimoni que escoltarem avui serà el de Miquel Adrover, falanitzer del 55, més conegut com a Miquel d'Escau, sens dubte qui més ha fet per la cultura dels cants de Tura a Mallorca. Pastor per passió i de professió, ha estat campió de Balears indiscutible, guanyat també moltíssims premis a Catalunya, País Basc i França. Així que dos testimonis de categoria per avui, estau tots convidats a recordar-los en nosaltres. Estau escoltant Aire i Vetre Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim recuperant la veu del gran Toni Vallès, fuster, fill de fusters, i algú que va tenir una infància increïblement dura. El seu nom complet és...
3: Toni Vallès Pons.
4: I quan vareu néixer?
3: 30.
4: L'any 1930. Quin dia?
3: De 7 de maig.
4: I vareu néixer aquí a Binissalem? Aquí mateix dins el poble?
3: Sí.
4: I en què s'edicaven els vostres pares?
3: Un pare era fuster, però estava molt malalt. Estava tuberculós. I jo havia d'ajudar tot el que podia. I com que força me'n sobrava, anàvem menjant del que podíem. Però van tenir la sort que van endur un destacament de soldats en el poble. I ja m'ho feien l'ajudant des que duia el botiquín. I el corter estava separat del botiquín. I els dematins, quan anava jo en el botiquín, ajudar en el que duia el botiquín. I m'enduia una letxera i la deixava en el botiquín. On anàvem un escorter i duíem el cafè llet per tots els malalts que hi havia. Que n'hi havia, potser, una vintena, eh? I jo omplia la letxera i me'n duia cap a Can Nostre, perquè tenia dos germans, preníem el cafè llet a Can Nostre, tots. Bé, el migdia, altre tant de lo mateix, tornava a anar en escorter en sol el botiquín. Jo me'n duia una olla, la deixava en el botiquín, agafàvem el ranxo, jo me'n duia dins l'olla de Can Nostre, cap a Can Nostre, per dur el menjar en els meus germans i ma mare. D'aquesta manera anàrem passant, però llavors van canviar el destacament, els s'endugueren a la península, perquè a la península hi havia batalles fortes, i vint de monestir a moure i s'endugueren a destacament. Me'l deixaren a l'aire. I què t'he de dir?
4: I on estava aquest destacament?
3: Una casa que se diu Can Saliveta, que va ser una fàbrica de sabates molt gran, i hi havia puesto bastament per soldats. I per la cuina, no n'han de parlar. Un altre mort va salvar això. Perquè jo no tenia edat encara d'anar a fer feina, però em feia.
4: Quants anys teníeu?
3: 6 anys. Mon pare estava a la presó en aquest temps. No per robar. Però a 6 anys, ma mare, quan s'enduguera mon pare, va dir, ara tu, quedes el cap de família. Així que ben viu, escolta i no xerris. Perquè les coses no eren com ara. Hi havia gent bona, gent que no era tan bona, gent que era molt dolenta. I els que comandaven eren els que eren dolents. Els bons no podien anar enlloc, perquè per tot els aparrossaven. En aquell temps, Jo això ho sé perquè he viscut les disputes que hi havia. Hi havia l'apotecari Don Gabriel Llebrés, que és l'apotecaria d'Escate Cantó. Llavors hi havia l'altra apotecaria, que era Don Bernat Nadal. I quan se pareaven, això en públic, el cafè. I Don Bernat li tirava conyes a Don Gabriel, perquè ja se pot queria una paraula, tenia poca tirada. I Don Bernat era l'amo. I se'n reia de Don Gabriel. I Don Gabriel li deia, jo tinc una carrera. Jo, la meva guanyada estudiant, no com tu, que posaves la pistola damunt la taula i vas tenir aprovat. Això ho he sentit, no és que m'ho haguen dit, Ho he sentit. I era bé. I com aquests de casos n'hi ha gots així. Perquè és molt trist això. Si ara un té qualque familiar que ha fet, ha tret un títol d'aquesta manera, allà per estar un pagueït de sortir del carrer. M'encara sé que els milicians li van dir, però s'ho mor davant. Jo me van agafar i me dugueren en el fons del corral, que tenien un quarto, no me deixaren veure. Perquè jo era petit, molt petit, 6 anys. Això era el 36, i doncs jo tenia 6 anys. I no volia que jo veig el que s'enduia mon pare. Perquè llavors els havia de topar pel carrer, en el del poble, i que no fos cor, hagués qualque remolassa, perquè no he estat mai jo així, No he estat mai. Els coneixia, però no els vaig veure. Si els hagués vist, els hagués retratats i encara ara els hauria aquí de dins. Però, mira, ha passat i ha passat. Que després li feien molt de cas i mon pare els llevava de damunt així com podia. Xemenar. Cada instant els canviaven de destacament. Tenc el nom de tots els destacaments aquí on va estar, el primer dia que se'n van endur la fetxa i la fetxa de cada destacament aquí on va estar. Però jo...
5: Què vols?
3: El quadret aquell que ha munt es comoli. És una cosa curiosa, perquè mon pare era metàl·lic, a més no poder.
5: Aquest.
3: Sí.
4: A veure.
3: Pau llegir.
5: Però encendrem.
4: Que torna de gos, Castell de Bellva.
3: Castell de Bellva. Amb gent molt important. El Castell de Bellva era molt severa, però era de gent de molta de classe.
4: El 2 de desembre, Regana.
3: Regana érem després tots destacats d'aquests que són diaris.
4: 7 d'abril, Sàquila. 19 de juliol, Son. Això no ho entenc, què diu. Setembre, Albufera. Novembre, Espinagà. 1938, 9 de juny. És increïble. Són les dates de la presó i com anava canviat.
3: 2 anys, 9 mesos i 2 dies.
4: I com així el varen agafar?
3: Mon pare era republicà. I durant el fet de la república va ser concejal de la batllia del poble. Varen fer l'escola graduada, que no fa massa anys, és que era director. És que era director, ja m'ho va dir ton pare. És excusant de l'escola aquesta. Una escola de Pere Viva, encara s'aguanta la mala de bé. I perquè creia en l'ensenyança laica, no això de capellans i monges, com que li havien fet sabús, no anava a Déus, i clar, i la duen d'ell.
4: No puc.
3: no em puc xerrar. No em puc xerrar. No em puc xerrar. No em van passar molt malament i molt bé, perquè és unitat de la família. Era molt important. El que passa és que la família érem els tres germans i ma mare. Mon pare tancat. Però els germans de mon pare mai que vinguessin a veure mon pare, ni anessin a veure-lo mai. I, sin embargo, hi havia el tio Ramon d'una tenda de robes que se deia Casareu, que encara existeix com a restaurant, que de tant en tant agafava el cotxe i m'ho duia a veure-lo. I què t'he de dir, jo? Què t'he de dir? Una vida desagradable per una part i molt agradable per l'altra. Perquè hi havia gent molt bona. Però també bé havien d'estar alerta de molts d'això, perquè si haguessin vist que molts feien favors, ho haguessin passat puta. Perquè hi havia gent que molts feia molt de cas, però havien d'estar molt alerta. En canvi, era de família que tenien mai una mossegada de pa. Una mossegada de pa. Tots els germans de mon pare eren fascistes, però fascistes. Els tenien fusell a dintre seu. Vist jo. I revistes alemanes de guerra, en bona paraula, eren de règims que llavors s'usaven, o sigui, Itàlia, Alemanya i Espanya. Era el que hi havia. L'única vegada, l'única, que jo anava a l'escola de les monges, el que tenia, si duia espardenyes, sabates, cap. Però espardenyes foradades, fins que un dia me n'anava jo a l'escola, el carrer venia ple d'aigua, jo amb les perdenyes que tocaven el peu en terra, el tio Ramon, el de la tenda de roba de Casareu, m'agafà, me va dur quan Andreu del Molí, una drogueria que hi havia, venien de tot, me va comprar una sabata de sala d'alto, unes perdenyes d'aquestes, de lona, en sala d'alto. Bueno, per jo, va ser l'home més gran, jo era major, 6 anys, 4 i 2. Llavors, després d'haver mullat mon pare, van tenir sa germana, que jo li duc 10 anys, però ja pareix que no és germana nostra, perquè nosaltres, els petits, que varen passar, tot el que varen passar, és una cosa, i sa germana ja no ho va passar. Jo som el beneit de sa família, perquè els vaig mantenir tots. Però jo hi va haver el darrer, que era en Gaspar, que a l'escola de les monges hi havia una monja amb un col·lon així, que s'afeitava, va ser dit bé, que s'afeitava, i era el bon Jesús d'aquesta dona, el meu germà. Era molt intel·ligent, el meu germà, molt. I donaves un llibre al vespre, l'endemà li demanaves qualsevol cosa del llibre. Jo ho sabia. Era molt intel·ligent, molt. Havia tingut o tenia una pulmonia quan els endugueren. De pulmonia li va li pegar una deixona, una altra malaltia que després de la pulmonia li va pegar també. I ni podia fer feina, tossint i sang. I, bueno, i anava un metge, Palma, que estava damunt del Teatre Balear, i aquest, juntament amb un tal Torres Gost, de sa poble, un Torres Gost aquest, el van xufar perquè l'operassin. I va ser un dels 7 primers que operaren d'un pulmó en l'Hospital de Sant Pau. I l'Hospital de Sant Pau no va passar cap any que no mos enviessin juguetes pels Reis. Una cosa extraordinària per nosaltres. juguetes de no res, però l'alegria de tenir juguetes era una paraula. Era molt emocionant, molt, però...
6: Tot d'una que vaig comprar per ajudar mon pare, tot d'una... En 10 anys, jo anava a l'escola graduada i don Pep, que era director, era amic de mon pare i vin a estudiar plegats. I deia, mira el tant Antoni, fent-se monja, el passava davant en els fills que tenien durs. Però llavors va venir a final de curs, i a final de curs tots aquells que manaven la meva zona se'n van anar a estudiar a Inca. Jo vaig quedar al poble, ja no me'n vaig moure. I vaig jo.
4: I vareu començar a fer feina de fuster.
6: Mon pare, eh?
4: I el vostre pare podia fer feina?
6: Poca, i a més, la nostra feina feia pols, i la pols també era fatal per ell. Però jo no feia res. Tant és així, que cada vegada que me feien una revisió i me deia el metge que has fumat molt. Mai. Ja es veia, mai. Ni un cigarro, ni una llosca, mai hi havia fumat. Però clar, el que dura era la pols de lo que feia feina. No tenia cap de fuga per jo. Era igual. Tenia una serra de peu, i amb aquesta serra de peu no m'hi vaig tallar aquest dit, però ben avant. Però pim-pam, però feia molta de feina. No m'ha fet por mai, se feia al revés. Llavors, jo feia borots, feia boldufes, feia pistoles, tots els atlats venien a darrere jo, però els feia pagar, eh? I gràcies a això feia pesseta que guanyava, pesseta que duia la caixa. Però quan hi havia 500 pessetes, me deixaven la plaqueta neta. Mon pare i mon mare vint de menester, però és igual tornar a començar fins que hi havia 500 pessetes més. Però servia per donar menjar als germans i mon mare i mon pare.
3: Aquí al costat era el magatzem de la fusteria del Predí. El Predí tenia fusteria. Havia de tenir un lloc per posar els taulons, perquè la fusteria era una casa normal, particular, petita, més ben dit, amb una sapilla, l'única màquina que hi havia era una sapilla, que mon pare se va barallar amb la Predina quan mon pare comprava la sapilla, perquè la sapilla era una sapilla alemana molt bona, però valia del pes, i la Predina no li va anar bé. Però és igual, la va comprar. Però aviat varen buidar i varen passar a Can Nostre. Varen fer cinc fi. Era fent nostre, mon pare i jo, de fusta. Els volants de fusta per trobar un motor de dos cavalls, el que varen passar. El vàrem arribar a trobar d'un mecànic que hi havia a Serrer, de Lluís Salvador, un mecànic naval, que era amic de mon pare, i va poder lograr un motor de dos cavalls. I llavors l'adaptaren en les polítiques necessàries per s'infir aquest. I, bueno, i em vaig fer d'hores de s'infir, perquè llavors no hi havia cap de s'infir petit en el poble. I per bugir, no tenien ni serra ni cinc fins. I altres tenien set serres i els cinc fins. I llavors jo els malava set serres. No havia de menester ningú. I d'aquesta manera anàvem replegant cal que duró. Però molt ha costat, eh? Arran de la fusteria, aquí en el poble, estava molt mal distribuït. Hi havia un parell de fusters que ho aclaparaven tot i els altres s'havien de morir de gana. I nosaltres érem d'un dels que morien de morir de gana. No. Però volàvem fer a compte de fusta per els sabaters. I fent a compte de fusta per els sabaters, hi havia sabaters molt bons, allò millor,
6: i els feia sabates, per sabates de llum major, els apagàvem bé. Llavors, a Inca, també. I d'aquesta manera anàrem amb una paraula, anàvem passant el mal temps, el d'anàvem passant. Però bé, fent feina, i volguem fer feina. Totes les coses, més o menys, s'arreglen. Llavors, també teníem una altra de sort, i era que podíem anar a cercar la fusta que volguéssim a Can Marc. Allà hi havia don Toni Ferragut, que era el director de la planta de fusta, que arribàvem allà, i per això hi havien arribat ministres, que arribàvem un pare i jo, perquè tot sol mon pare no hi podia anar. No hi podia anar, no tenia coratge. I jo sí. I m'anàvem allà, mestre Antoni, que heu de monestir? Heu de monestir això. Esperau un poc. Rin, vam posar un número tal de jaca, huesca. Plegàvem molt de poll, nosaltres. I el poll de huesca era el millor que hi havia. I a Can Marc el duen d'allà. I compràvem el poll allà. També compràvem un tronc. Vint de dos troncs, vint de fer trossos. Llavors fer gruixos, llavors fer barres. Un pare va dir això, no ho va de cap manera. Si no canviem, perdem el mort pel camí. No pot ser, no pot ser. No van dir a Can Marc, si molt d'ulls la fusta en gruixos de sis, vos seguirem comprant, però si no, no us quedarà més remei que se canneu un altre. Ni per l'amor de Déu, no m'ho deixaren partir. Can Marc era don Toni Ferragut, per mon pare hagués fet qualsevol cosa. Tant és així que quan m'han vingut el que havien de monestir, bé, i això quan feien comptes de recordó, i això si era per gener, per de vegades en maig o juny, el millor, bé, posarem per juny, idò. Per juny anava amb mon pare, no li bastava, no tot més. Havien de llargar un altre plaç. I d'aquesta manera, però mon pare tot sol no tenia coratge. I jo era un lot. Era un lot. Però li donava coratge jo a mon pare. I llavors la feina també era fer-ne 10 hores, com fer-ne 30, com fer-ne 45 de seguides. Era igual. Ho podia dur i ho duia. Cosa que no ho podia fer. Però això sí, el diumenge de cap vespre a la doctrina de l'Església. El capellà m'ho donava. Això no havien d'estudiar.

0: ben de ses monges, que l'escolta era el rebost de ses monges. Això. Aquesta casa li deien Can Torró i feien conserva per Martí Foguerada, era soci de Don Joan Marc, aquest. I tenien molt. I aquests els donava tot el que volien a ses monges. I van donar el número 1 a la fill de Can Torró, d'Andreu, que era de la meva edat exacta. I jo, el número 2. I el número 1 li van donar a triar de tots els regals que hi havia posats a la paret, penjats allà. I va triar no sé què. Jo tenia la vista clavada a un rosari que hi havia que arribava part de paret amb una patena com una roda de cotxe. Així. Recordant-te, doncs, com me va tocar jo. El rosari avui. I me donaven el rosari. I els germans, a darrere jo, vosaltres quedau aquí, i quan vos toqui triar, trieu el que sigui jo, i veniu. Me'n vaig anar escapat de cap a canostra, i els germans a darrere corre. Correguent a darrere jo. No me deixaren ni un pam. Ai. Això fa riure per ell d'una pel·lícula italiana.
1: Això és un poc d'una escena d'en Benini.
0: Sí. No, aquella pel·lícula italiana que feien, que era d'un mestre d'això que tirava al cine, que tenia
1: Era
0: una
1: la mare
0: lotet,
1: d'Iso.
0: una lotet que li
1: Sí, la
0: girava
1: mare
0: les
1: d'Iso.
0: pel·lícules. Però ja ho feien, això, mon pare.
1: Ho fèieu?
0: Antes de 6 anys ja ho feien, això.
1: Què ho fèieu?
0: Llavors, quan mon pare els endugueren, van haver de cercar un altre. Bé, però llavors feien el cine nou. El cine nou, posaven en marxa el cine nou i no acabaven cap funció. Un desastre, un desastre, un desastre. I els amos del cine nou eren tot de dretes. I vengueren a cercar mon pare perquè anàs a posar ordre allà, a la sala de màquines. I mon pare diu, no, jo no vendré. Però si vols que es vegi en Toni vos pot solucionar el problema. I me'n vaig anar cap allà. I llavors acabaren totes les funcions. Moltes pel·lícules, que eren dolentíssimes, les pel·lícules, llavors eren de cel·luloide. I per no res s'espanyaven, perquè eren tan dolentes que no tenien resistència de res. Jo els tornava a enrodillar i espanyades i tot rodaven i sortia la imatge. Llavors, els divendres havien d'anar a muntar les pel·lícules per dissabte per fer funció. I fèiem el dissabte, el diumenge de cap vespre i el diumenge vespre. I moltes vegades, el dilluns en fèiem un altre. Sobretot quan hi havia aquestes sèries de Fumanxú i d'aquestes sèries que enganxen molt en el seu públic. Llavors n'hi havia seguit, de sèries d'aquestes. I el cine ple, així.
1: Quines pel·lícules vos agradaven més?
0: Poques. Poques. Eren molt dolentes. Però va, les americanes tenien una deixada damunt les altres.
2: Era Toni Vallès, fuster, nascut a Binissalem el 1930. En uns segons escoltam el segon testimoni d'avui, abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa, no veia davant. I una

0: se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. En el programa d'avui hem recuperat un grapat de testimonis provinents dels nostres extensos arxius. Acabem d'escoltar el fuster de Binissalem, Toni Vallès, i ara és el moment d'escoltar Miquel Descau. Miquel Adrobé, sobretot conegut per haver estat un dels grans noms dels cants de Tura a les Balears. Probablement el bastó que més s'ha fet per difondre aquesta disciplina a les illes i un enamorat dels cants i del pastoreig. Aquí el teniu.
1: Bueno, jo som Miquel Adrobé Bonet i vaig néixer dia 2 de novembre del 55.
2: Vas néixer aquí a Felanyets?
1: Sí. Bueno, vaig néixer fora d'Igo, a Sant Triau, en el barri de Sant Marcida. Això està ara anant cap a Campos, hi ha un desvió a la dreta, i és 4 quilòmetres a Sant Triau, i després 2 quilòmetres més hi ha el barri de Sant Marcida, que això són barriades que hi ha aquí de Fonis, igual que aquí, aquí és de Sant Negre, és de Sant Provenç, de Sant Valls, i és de Sant Marcida. El meu pare, quan jo vaig néixer, eren pagesos. Després el meu pare s'ha fet policia municipal. No devia tenir 40 anys, 40 anys, això no ho sé, no me'n recordo.
2: I se va fer policia ja gran?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo sempre, antes ja... Quan vaig per servici ja havia estudiat de policia i tràfic. Però perquè son pare hauria de m'estar per fer feina, no, se'm va tornar a fer feina fora d'aigua. M'ho va fer de pagesa? Sí, sí, sí, sí. Sí, jo he vist feia arbre, feia faves i... Oye, feia les dones un temps. Jo he vist allà en sa màquina, en sa bici, amb aquella roda de ferro i aquella roda que duen darrere, i tomam algues a la mala, i bé, això encara se fa, calcum, calcum, però... No, ja he vist, en totes ondes, s'haurà vist el canvi més gros. He vist allà en sa fusella, he vist allà a Fabra en sa faus, i ara he vist les coses xadones.
2: Com era la vostra vida quan éreu petits?
1: Bueno, ja era molt alegre. Ja anava a escalar a Sant Masquí, d'aquestes monges, a 2 quilòmetres, anava en bicicleta. El meu germà, ja viu any de 2 anys, de 21 més, i jo m'ho duia darrere la mateixa bicicleta, m'ho anava tota l'escola. I llavors, quan vaig fer 7 anys, ja vam comprar ja, ja vam anar a l'altra escola. Llavors, hi havia, a cada barriada que és anomenat, hi havia una escola i un mestre i una vivienda per mestre. Jo crec que anaven més avantatge que ara.
2: I eren aquestes típiques escoles unitàries, no? Que hi havia gent de nins de totes les edats.
1: Exacte, exacte. Pues anem a aquestes monges, cert que tot no me feien escola en els petits, i sort Maria feia escola en els grans. I els aguals, quan vien com a Maria, ja anaven a Canteres, que era una altra escola, que hi anaven... Allà també hi anaven nins, a Canteres. I sort va ser que anàvem a escola al sol, quan sortien d'escola.
2: I com era fer la nit, llavors? I anàveu sovint?
1: No, un pic per setmana, a diumenges. I me'n recordo que ma mare duia d'obra a vendre, i llavors la gent, el dia d'altre, no me'n recordo quantes lleuines tenien, però dins fiquera de mare tenien lleuines, ma mare venia dels obres i dels alfes es compra tota la setmana. Comprava, jo me'n recordo, fideus, arròs, aui, vi graneu, conyac i graneu, i ho havien de mestre. Anava més a davantar que ara. No feien gent de basura. Llavors, als 9 anys, ja van venir a viure. I van seguir tinguent a fora d'Igo, però vam acabar en llevar les vaques, i això, mon pare tenia 5 o 6 vaques, i feien dos o 3 bous cada any, i tenia una dotzena de uer, i dues trutges, i un pot de tot. I mon pare també sempre va estar allogat, moltes temporades, s'allogava de pastor, i feia lloguet de pastor i quan tenia més pau llibre feia que nostre. Mon pare sempre havia tingut camp molt bon, jo tenc record que va tenir una guarda a Sant Quilguà a Campos i deixava així a tots els que guardats els uers i estaven revoltats d'ors. Ara eren camps molt bons, molt ben ensenyats i jo venia a fer feina tot el dia que nostre. Ho he fet el seu jornal. Si el que havia fet guanyar el seu jornal. Mon pare ja tenia 300 uers. Llavors, una guarda de 300 uers era una guardassa. Jo aquí n'he tingut fins a 800. I no reparto avui 800, que han llevat les 300. Llavors, per llevar-les, és una altra història, la uer. La uer ja vam fer un pit de mes cada any. I ho amunyien 5 mesos. Ja vam fer formatge a les possessions. I ara no. Que seria el més rentable. Perquè en som és, la veritat, no hi guanyes molt. Jo, que la meva padrina, havia formatjar. El meu padrí també era pastor, i tenia no molt d'uer, d'un cent d'uer, això, i la gent aprofitava tot. Això els bascos encara ho fan. I si domen munyien 25 uades, feien els formatges de llet de 25 uades. De marcar el bosc, m'he de patir fer formatge. Mon pare, quan es deia que s'hamburguera, formatjava. A que nostre no havia formatjat mai. Tenia, que nostre tenien vaques, un altre no uades, i li venia la llet. Mon pare, quan tenia les uades, igual que jo, bueno, no lleven això mai de la guarda i van fent. Jo tenia record de ser any treure pedres i ser any guardar uades, i no tot el dia, però a sort baixa, a sortir d'escola una estona, tenia que mon pare se n'anava a fer una feina a salta, ja quedava a guardar la rua amb la meva germà una estona, no se fa mal de fer una dotzena de guarda, vint de tenir que no se menjessin un quitxó fer, per exemple. Tampoc no es mor es potassen, ni per fer-hi, però sí que tenim una responsabilitat, que ho he dit, si ho fes a fer un guat, és que ni quedaria. Bueno, si llavors, jo sempre duia molt d'interès en sofer feina, en sofer coses. Jo era petit, i ja tenia una conilla meva, ja li donava a menjar la conilla, si procurava aquella conilla no tenia... Jo m'agradava molt sempre els animals, i sempre he anat, i sempre ajudar. És que m'agradava, no? És que m'ha sortit d'allò mateix. I això no té preu per viure, no? És que quan ja antes tenia una empresa de collida de basures, i he anat 25 anys de camion, 25 anys de feina a la nit, i he anat de camion a transport, i hem anat molt, però molt. Però ja quan tenia una estona avui breig, ja tenia 100 uers per anar a divertir-me, perquè era la meva passió. Jo veig com... Aquí, quan m'he casat, que la finca de Sagra, a vegades la meva dona, però era de Sagra, i ho conrava un altre en aquesta finca, i quan m'ha conèixer, diu, si m'ha ensenyat, diu, si tu vols, tu agafes, diu, vols estar en esquia, vols posar animals en esquia, on hi va poar? I vaig començar en set anyelletes petites, i vaig començar aquí set, i vaig començar a anar deixant-hi, i he arribat a 800. Ara no ho estem, que ara m'entén de 400, perquè ara ja fa 3 anys que no deixen elles, no deixen cria. I claro, se va morir gent i li van cervelles, i vaig, m'ho he perquè, ja t'he dit, dilluns faig 65 anys. He fet molt de menys. Jo m'he compromet amb una genesseria marroquís, a fer el men per aquesta genesseria, i durant 5 anys i mig li he venut un promig de 15 men per setmana. Això és molt bo de dir, però organitzar que una guàrdia te faci 15 men per setmana i no fallar i no faltar-me mai, és molt bo de dir, però no és tan bo de fer. A mi m'havien de néixer men cada dia, i vaig d'organitzar molt bé. Les rues tenen una mentalitat, una cosa de dins el cap, la UE europea, que sempre normalment va fer més quan té Ebert. És dir, que a la UE és molt mal de cobrir en el febrer, perquè t'aneixi a dins el juliol. Però jo havia de estar menys el juny, el juliol, el agost, el setembre, el octubre, i així per endavant. I jo, quan vaig fer aquell trato, vaig dir, jo hauré de posar esponges. I quan jo tenia mesos que se llargava el dia, posava 25 esponges, està 13 dies, llavors els 48 són 15 dies, i el dia que posava la hormona, tornava a posar 25 esponges més. I primer ho vaig fer amb un veterinari, després jo vaig primer no fer a tot sol, i ho feia a tot sol. I anava així.
2: I com t'arreglaves per conèixer les ovelles? Perquè, clar, amb una guarda de 100, números així un poc manejables, sí. Molt de pastors coneixen les seves ovelles.
1: Sí, no, també les conec.
2: I amb 800 també?
1: Sí. I ara no, però un temps ja sabia que era mèdic i no ho era. Ara no, ara he tornat vell. Ara no, en conec moltes. Passa meu rogar i fa una ovella meva, passa dins meu, ja faria aquella la meva. I hi ha gent molt més fina que jo, ja no som... Tampoc aquest fenomen. Som d'un muntó. I ja t'ho dic, i feia això, i m'ha funcionat molt bé. Diguessis 25, o millor, te'n quedaven 22 de puanes, 23, però quan s'ho veia, cada 15 dies va deixat. Després, si te fallaven, els 15 dies tornava. I després també, amb això, passa una cosa, que quan tu pares aquestes panxes, si mescles s'ho veia, si mescles 20 uves més amb aquell gote, per amistat i per hormons i el que és altre, d'aquelles 20 i mescles, o millor 7 o 8, també se cobreixen. Que sense hormons això ja he tingut uers de 5 menys. Ara l'any passat, jo no havia pogut cap endit això de res. I dos uers m'han fet 10 menys vius. fer pit, jo vaig anar a un concurs. Jo vaig ser que ho vaig descobrir en els concursos per TV3. Vaig veure, tenia un peón, jo tenia recull de bessures, tenia un peón, i per Nadal un me telefona i me diu, estava un foraster, era foraster, en Sebastià, diu, estava a tu casa, diu, vaig a gravar una cosa que te gustarà. I me va dur el concurs de castellà, no, que ho havia gravat una peu, i que ho ja quan vaig veure, jo m'he pogut plorar. Que han dret aquí a Xerpa, jo, llavors, no, de dir a Xerpa, passa allà davant, passa allà darrere, passa aquí de sa, passa allà de sa. Que ho feien igual tot, de Xerpa, però no hi havia aquesta processió de dret aquí a Xerpa. I m'he pensat que només eren els bordes que feien això. Però el locutor, el que tampoc no era molt professional, com jo mateix, va dir que eren un camp francesos. I jo vaig dir que ja, però em queda aquí, jo. I jo perquè a la morada, que ara també ja coneixia francesos. Vaig demanar, que és francès. I me mostrava una foto, va ser gent que va a col·laborar. I hi havia bucerons, que és com un que hi ha bestiàcia de gros. Pastors de Brí, pastors de Valardenes, pastors dels Pirineus, gossos de Túria. No, això no ho vaig quedar, Sergi. I jo vaig dir a la meva dona, Francisca, i dic, m'has de mirar si m'ho troba un que hi ha d'aquells. I va ser més viva que jo, i telefona a la Generalitat de Catalunya. A veure que em podien informar d'això d'aquí que han dels concursos. I li van donar el telèfon d'en Josep Palau, que era un senyor, m'han dit que per cert era mort, ja, que era un senyor que originava els concursos. I va ser amb ella i m'ha donat el telèfon de Nihuari Novillo i d'en Jordi Muixac. Jo el vaig telefonar, però vols m'ho dir d'una quissona. Això fa 22 anys. En primer era 98, era. Segur que en Nihuari va tenir una quissona de 7 mesos. I vaig trobar en Jordi i m'ha dit, si en tenc una. I res, i vaig començar a ser qui sona, vaig demanar qui em volia, i m'ha dit 45.000 pessetes. Bueno, i era un fill d'un germà en Acoma, d'aquesta cursa tan famosa, fill d'un germà. Res, la qüestió que, quan va ser l'hora de llevar-ho, em diu, i per què no vens a la fira de Sant Andreu? I veuràs el concurs i t'han donat la cosa. Però jo dic, quan puc venir a la cua? Perquè jo no vaig pensar en ben res, o venir res. Jo em vaig sentir la cua. Dic, jo vendré. I això era per Sant Andreu, que és el darrer diumenge de novembre. I vam al concurs, ja compte, quan jo vaig veure allà. I vaig veure, havia un Nihuari Novillo que berenava, tenia 300 allà, l'havia dit geu, i ja en forma d'estrella, tots se miraven, fent la foto. Que se mulla. Allà, una parada. I jo berenant i xerrant, i el camp per amunt i per avall. I com que hi ha de geu gent. I quan anava per amunt i per avall, jo vaig dir per una coloma. Allà s'arriba en Jordi en el camió en una coloma. Tota bruta de merda. Se vol que hi havia arribat sorua en el camió, havia pogut molt, i potser per dir un corral d'ues. Aquella cursa allà de per així guanyar mi negre. I jo vaig dir, m'he de fer una foto amb aquesta cursa. Jo havia vist molt de pits aquella cinta. He dit a Francisca, he fet una foto en la cursa sense que ho sàpiga ningú. I la cursa passa per davant, jo vaig dir, que l'home, jau. I la cursa, quac, va quedar segura. Fent la foto també, eh? Perquè poca de vegada vaig fer la foto i cau més. I se'n va anar allà per en Jordi. En Jordi va participar en dos llans, en la Coloma i en la Cid, i va guanyar fer primer i segon. Era molt bona aquella cursa. Molt bona, i també una altra cosa que dir. Llavors no hi havia nivell que ara. Igual que jo quan vaig començar, no hi havia nivell que ara. Però això ha passat per tot, a la península i aquí, per tot. La qüestió que vaig anar en Jordi, quan vaig acabar el concurs, dic, anar bona, dic, que vol que anem a cercar la coseta ara, a la coseta, com diuen ells, te'n vaig a dinar i després me dius el moment de veure. Diu, ja he guanyat el concurs i convé a dinar si vulgui, tu vens a dinar amb altres. I m'ha presentat tots els pastors, jurats, amics, i ja va començar tot. No vull poder acreditar mai, igual content que em va fer amb això. I vaig conèixer amic seu, m'ha parlat de un que tenia 900 rues, en Santi i Antoni Gras, que ha vengut aquí, ha vengut a estar aquí a nostre esport. Jo vaig inventar unes menjadores per menjar rotlla, va venir a fer les fotos, ho va copiar, i m'ho han fet molt amb ells. I en menjar d'allà, allà vaig conèixer el pastor i tot, i llavors, d'ençat de 3 anys, vaig anar a participar en un que ha de bestiar en una cursa en el País Basc. Res, vaig fer de res. I havia de fer de res, però com per aquí, jo pensava, ni havia participat mai allà. I allà molt difícil, perquè hi ha un riu al mig, tu estàs aquí, un riu, un torrent, però ja devia haver passat un metre d'aigua i devia haver un pam, depèn de bo que ha plogut, però és com d'aquí, aquí hi ha de pedra, d'ample, i fondo, més que com aquí portava un poc més? No, però és un rivet, i ja s'ha d'anar, com d'aquí jo no ve, 30 passes a la dreta, hi ha un pont, està mig ple de gent al pont i deixen un passelló així per passar, és que ha de passar per davant, ha de venir fins davant tu, ho has de fer geure, doncs ho has d'enviar a unes banderes per allà, per dir-se les banderes d'això. Bé, vaig fer darrere en la cursa. Amb en Corc vaig tornar una altra vegada perquè feia 50 anys que havia fet el primer concurs a Oñati, com a convidat especial. I vaig tornar a fer darrere, perquè n'he guanyat molts, però també no estic gent empallit de quan he fracassat. He fracassat molt. I res, vaig donar la sort, és que ja el vespre antes se va guiar amb una cursa que anava de cans i un que ha d'un any i mig, i res. Un desastre. I llavors m'han convidat també com a convidat especial en els 50 concurs. És a dir, m'han convidat. En els... quan va fer 50 anys del primer concurs i en els 50 concurs. I aquí m'ha trobat el que en 5 anys. I vaig anar. Hi havia 13 campions. Hi havia el millor de França, del sud de França, del País Basc, el millor del País Basc, el millor de Catalunya, el millor de València, de Castellón, i, bueno, eren 13, i jo, com a convidat especial, que no era campió del lloc, vaig quedar sèptim, bucada bestia. Això, en el País Basc, no crec que ningú per mai ho faci. Jo m'han dit per tot el nivell i dic que no. No tinc coratge, dic que ho veurò. Tu pots veure un cas que t'agradi, però ja la veritat que no ho sé veure. Jo fins que hi som a la feina. Perquè si ja sabés en qui sóc 40 dies, sabés si ja se va o no, ja seria un fenomen. Però no. Sí que vol cosetes. Però... No, ara tinc un quissó, un border, i m'agrada molt, un quissó que jugui amb un altre que li pegui un seu i tot d'una ve, i té 50 dies, deixes cap per venir tu. Això és bo. Ara, què serà? Ja què sé. I després de mesos que ens hi fa molt s'adistrament. Ara tinc una cursa bestià bastant bona. Ja se cert que segons que ho hi ha estenguda, no serviria per res. Perquè és una cursa molt viva. I com més vius són els cans, més ballava t'ajullen. Ja m'ho vius, eh? Ja saps cert, oi, estic convençut. Riben a ser prou que pensam. Saps cert?
2: Quantes hores estàs entrenant un camp, més o manco? Quant de temps te du a entrenar-los?
1: Volar un que ve. Per què pugui fer feina? Uf, ja què sé. No ho sé, no cal, que te parlo a mirar mai. Jo m'endú un a ensenyar i o millor en què ha un dos mesos el temps posat. Ara vaig ensenyar un companyero meu i els que ha que fer més, que també era un que ha que ja ho havien... Un altre amic meu havia fet un poquet de feina ja. Però dormero sempre, dormero l'ha de m'estar. I el problema llavors és que segons en qui vens el que ha, o segons en qui ho ensenyes, el que ha de m'estar més ensenyar és un home que ho ha de manejar. Perquè no basta un que ha ensenyat. Jo he ensenyat que hi ha molt bons, molt bons, i l'home no està capaç mai de manejar-ho. Ben manat. I jo li faig el que, no li a favor de tenir-ho 15 dies. En el puesto, qui és vina? El nom que sigui. I ja pots fer feina allà, i tu dius, ja com Déu, però és el mateix, eh? Perquè jo no ho sé. I fa molt, esteu mena. Jo he tingut molt de cans, he ensenyat molt de cans, i he criat molt poc. Jo he criat molt poc cans. Jo, a Pantúria, amb 25 anys, he fet 3 ventrades de cans o 4. És molt poc, això. Si ja hi ha volgut vendre cans, ja m'hauria fet d'or. Perquè jo, si en els concursos que he guanyat, aquí a Mallorca, me n'he duit una ventrada de canets. A cada concurs, jo venc una escena a haver cans a cada concurs. Però hi ha una cosa que m'ha ensenyat molt. I és que n'he venut de que ha fet una ventrada i, claro, ho haurà de vendre. Ho haurà de rellevar. I he sempre procurat mirar a on se'n va aquell que. A on se'n va aquell que. La qüestió que llavors de topes que algú m'ha passat, però m'ha passat al principi, això m'ha frenat molt de sol criar, que te topen una fira amb aquell senyor I tu ho dius, que estava jo què? Bo t'ho ho deia. Si ho hagués tingut, ho hagués estat bo. Però em va matar una lleuena, ho vaig fermar un lleuena i no va tornar molt a pus. I jo ja se passa 12 anys fermat de vall de lleuena. Això passa bastant. Passa bastant. Això si no maten el quià, quan mates la lleuena? Però no pensen que un quià, jo, quan veu qui sóc aquí, el primer que fa, se mostra un poll o un ànere que se... Llavors, si vau anar a la reia d'animal, està enxerrant de camp pastors. Ha de voler anar, l'animal. Ha de voler anar tot el bo que se mou. Però hi havia que se m'han treballat. I que se m'han treballat un temps no era perquè no fos un pastor, no, era perquè valorava molt la lleuena, perquè en vivien de la lleuena. La lleuena feia aure, feia poll i feia pollatges. Hi havia
2: el mite aquell que si és cat, te matava una gallina...
1: Ja se'ls torturava a matar lleuena. Això, tot això són cuentos, tot això són cuentos. Ja se'n tinc compte amb un pare, la sona guarda a Salues, i tornava un torrat de ventresca per dinar, i dos, quatre anys que havia trobat per la poeta, i jo ja estava a veure ell, i mon pare per deixar aquell tros de pa en terra, i no sent, perquè mon pare era una persona de queixes que no li agradava, ara no li agradava que no guarda per allà una correguda. Si ara una vorera, hi havia una vorera que podia ser menjant el veïnat, i el millor era a prop, allà t'envia deixar anar d'ell. I es li contava deixar aquell tros de pa de bona es faig, i es que, i que el que no tocava, ja no tocava. Ja és sagrat. I ja m'ho té, posa-se de brusca, i mon pare que fa escai, veria escai en sa manta amb el dos de dalt. I això no ho he fet mai, perquè ja si hi ha de poble ja no m'en menso res, perquè és un altre tema de vida. Llavors no hi havia... Llavors no feien rotllos per ser-ho, ni feien baves. Llavors se guarda, havia de menjar de bo que sobrava. I primer per dins les tirades, dins les finques, hi passaven els parts. I llavors ser-ho és. I havien de parar les figueres. Les figueres, per allà, entès? Tu t'imagines un cementer de figueres i ser-ho és, ja han de menjar l'estoi i per allà les figueres en terra, ja se bosca i el pastor, perquè no toquen les figueres. I això no ho he fet mai. Jo he de contar amb un pare que el dematí es que venia, però estava cansadíssim, es que venia res a guarda, ben cansat. Llavors posàvem una branca damunt d'una paret un poquet de verdissa i també s'hi voltaven. Què? Us donaven què? Què en què mossegaven? Ara aquí hi bordes. Aquí hi bordes avui. Que ja tenc. No em deixarà de ningú. Que tenc jo. Si has d'anar amb una guarda, com aquell tens? Tornaria anant a cada bestiar. Hi tornaríem. Sí, perquè aquí hi ha són cans fets per fer feina a molta distància. Paquis ho és, a Inglaterra no hi ha parets, no hi ha límits, allà tot va bo grande, i per repullar ho va molt bé, perquè hi ha cones, ho és, fugint d'esquiar i va bé. Però aquí que te botin 7 o 8, jo me'n recordo, el primer que vaig vendre per 46.000 pessetes, un que tenia un poquet de bestiar i un poquet de pastor alemany, tenia molt bo. Però en tenia dos i van sortir un comprador i vaig vendre. I me va dir, era un home que tenia una guarda d'ho, li guardava en sa nit, i m'ho cago un dia, llocent demà, me diu, me n'han voltades 7, i des de 7 n'ha llefades 5. Això no hi ha cap borde que tingui quan han de fer-ho. Ni hi farà cap. I anirà, i se'l guarda vendran, i una guarda, quan estarà de voltar, i saben que hi ha la mossella, doncs, tornarà a anar, i arribaran que vores ja no se mouran. És una altra història d'ara, perquè llavors, un que feia de pastor, mon pare, quan està aquí, on jo venia a Sant Triau, sé que va estar llogat de pastor a Sant Carrió, i a partir d'aquest dia, a partir de matí no sé què, i tot el dia estaven en la guarda i estia, i que el que s'ha ensenyat tot sol. I un que ha de bestiar, si ho vau ensenyar entrenant, és mal d'ensenyar. No vau entrenar un que ha de bestiar. Un que ha de bestiar, ven tu, i quan, per rutina, és que arriba que sap el que tu penses. És de bestiar i els altres, però... Ara, ensenyar un que ha de bestiar com podem ensenyar un border collie no ho mateix, ni se sombra.
0: I fins aquí el programa d'avui. Tornant la setmana que ve amb nous testimonis. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marissa Anderson, en Jim White, Oren Ambarchi, en Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, de la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 660 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: I un menjar 31 de maig de 2026. I no sé a vosaltres, però ja m'ha cridat molt l'atenció que damunt del tema dels desclassificats, de la segona remesa dels desclassificats per part del govern dels Estats Units, no s'hagi parlat quasi gens. Perquè la primera part d'aquesta exposició pública dels expedients relacionats amb tot aquest tema ovni, i varen tenir, segons fonts oficials, més de 1.000 milions de descàrregues de la plana oficial del Ministeri de Guerra dels Estats Units. Però aquesta segona, aquest segon paquet, és que ni tan sols s'ha tornat a parlar. I clar, és perquè ens volen saturar o és perquè en aquest món frenètic i accelerat, no?, en aquest segle XXI, ja mos han cansat. No sé què trobeu d'això.
1: Vist el que s'ha publicat aquesta setmana relacionat amb tot això, sabeu, crec que sabeu per on vaig, aquesta vinculació o aquesta equiparació d'altres casos que afecten Estats Units en el mateix disseny, en el mateix tipus d'informació que la desclassificació.
0: Estàs parlant de la comparança...
1: Sí.
0: Entre... No, però no ho deixis en dubte, perquè qui mos escolta no sap... pot ser que no sàpiga...
1: Per això, de volta, si sabeu
0: sí,
1: per on vaig...
0: Sí, la comparança que ha fet el president Trump entre els extraterrestres...
1: I els immigrants.
0: I els immigrants allà en els Estats Units, que crec que és una... ha estat una comparança d'allò més desafortunat.
1: Precisament per això ho deia. És a dir, vist això, i vist que sí que ho vàrem parlar l'altra setmana, que en aquesta segona onada de desclassificats hi ha coses interessants, però coses que francament no valen res, doncs un ja no sap molt bé què pensar. O sigui, ja anava un poquet ja a les vostres, en el tema de d'expedients interessants, tipus Apollo 11, que varen comentar, i altres, però vist això, no sé, se'n riuen de nosaltres, me'l fan passar per beneits, jo és que, sincerament, no ho sé, i si ho sé no ho vull dir.
0: Millor, segons el que haguis de dir, que no ho diguis. No sé si, Sergio, si tu vols,
2: sí,
0: vols comentar res.
2: Jo aquesta setmana també he quedat amb una sensació un poc estranya amb aquesta comparança que, no sé, que bé, no sé, els seus motius polítics tindrà en Trump, però, no sé, veurem també aquestes setmanes com se desenvolupa, si realment hi ha més remeses, si no, o segueix sent una broma o un insult, com ha fet en Trump.
0: Sí, això, un...
1: Jo deman...
0: Una piulada desafortunada, no? Crec jo que seria...
1: Deman que si s'han de fer públiques fotografies, que no apareguin molts cars que han passat per davant l'objectiu.
0: I ara per què dius això?
1: Perquè n'hi ha unes quantes...
0: Que t'assemblen...
1: Tu veus un puntet negre...
0: Bé, clar,
1: i dius, per l'amor de Déu.
0: Però se suposa que això ho ha mirat el Departament de Defensa i del Pentàgon i la NASA i no sé qui, i l'FBI i no sé qui més dels Estats Units. O sigui, ho hem estat comentant.
1: Que un pensa, a lo millor és un misteri perquè no saben distingir quina casta d'insecte ha passat per davant l'objectiu.
0: Bé, no crec que sigui això, i a més no vull entrar. No, mira, sap que ja ho anirem veient a mesura que avancin, no?, amb aquests expedients que s'estan desclassificant, i també crec que haurien de diferenciar el que és el Departament de Seguretat del Govern dels Estats Units i el Ministeri de la Guerra, que amb això poca broma, perquè està el món com està, però crec que no s'hauria de mesclar amb aquestes, com has dit, Sergio, aquests motius polítics que pot ser tingui el seu president. En qualsevol cas, nosaltres farem sumari i començam.
2: En aquest programa 660 de Font de Misteris coneixerem la història en el voltant de Joan Ginestra, un contrabandista que va desaparèixer el 1923. Que va córrer amb ell? Que hi ha al voltant del seu crim? I el Contes i rondalles de Irene Font coneixerem històries relacionades amb el contraband. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Idò, començam amb la teva secció, Sergio Rigo, Món Diversos, amb una altra història molt, molt sorprenent, quan vulguis.
1: Idò, l'any 1923, a plena Serra Tramuntana, se produeix un dels casos més inquietats vinculats en el contraband a Mallorca, la desaparició d'en Joan Ginestra Bisbal, conegut com Marquès. Anem a conèixer aquest cas en el Món Diversos d'avui. El seu era un nom respectat especialment a la zona de Solla, Escorca i Fornaluts. Per això, quan desapareix, trobaven que tot el món farà una mirada cap al cos de carabiners. La premsa, o tal com recullen autors com Fullana Martorell en el seu Crímenes y Criminales en la Isla de Mallorca, diuen que tot això amplifica el cas i força també l'obertura d'una investigació. Mos anam a la matinada del 13 de març de 1923. Ginestra surt de casa seva, a Fornaluts, amb una escopeta. Tot apunta que anava a caçar per la zona d'Escorca, però aquell trajecte es trenca quan, prop de la torre d'en Palou, es troba amb una patrulla de carabiners del lloc de Tuent. Els agents seguien la pista d'un grup de contrabandistes i coneixent la relació de Marquès amb aquell món, decideixen detenir-lo. El traslladen en el quarter i una vegada allà se produeix un element clau que marcarà aquest cas. En Ginestra accedeix a revelar la ubicació d'un secret, un amagatall de tabac. Un fet, per ell mateix, ja estrany, perquè dins el món del contraband, revelar un secret no és habitual. Segons la seva declaració, aquell alijo es trobava a una cova coneguda com es morro de Sabaca, a Tuent. L'endemà, dia 14, en Ginestra es vist embarcant en diversos carabiners en direcció en aquell punt. És la darrera vegada que persones alienes en el cos el veuen en vida, i és aquí on el cas entra en una zona cada vegada més fosca. La cova del Morro de Sabaca se tracta d'un lloc difícil, obert a la mà, situat en un penya-segat abrupte, amb un accés complicat fins i tot en condicions favorables. Segons la reconstrucció posterior, aquell dia la mà no permetia atracar amb facilitat, i això obliga a una maniobra arriscada. En Ginestra i el carabiner Sánchez el llancen a l'aigua i des d'allà escalen aproximadament 29 metres de roca fins a arribar a la cova. No és un lloc del qual se pugui sortir amb facilitat, i a l'interior, segons el relat, hi ha tabac. Se treballa en cordes i politges per baixar els fardos fins a la barca. Una operativa típica del contraband, però també una situació en què els moviments estaven limitats, gairebé sense marge d'escapament, i malgrat això és aquí on en Ginestra desapareix. El que passa a continuació se construeix per les fonts i també les diferents versions. Aquest mateix dia comencen a circular rumors a Solla sobre un gran amagatall de tabac a Tuent. El capità Ginard es desplaça fins a la calobra i troba els carabiners amb el material requisat, i amb un jove, amb bujarró, detingut i amb signes evidents de violència. Mans formades, cops, sang... El jove afirma haver estat interrogat, però és finalment alliberat. No encaixa amb el relat, o com a mínim no del tot, i en paral·lel, el nom de Ginestra ja no apareix enlloc. Els seus amics, alarmats per la manca de notícies, se presenten en el quarter de Solla. El capità assegura no tenir constància de la seva detenció. Això és clau, perquè sí que havia estat arrestat, però no consta, no?, perquè no s'informa. Tot i així, s'organitza una expedició cap a Tuent. Quan arriben a la cova, el que troben és una resposta, no és una resposta, perdó, sinó més preguntes. Allà, objectes de Ginestra, una camilla, una americana, un llibret de paper de fumar de marca bambú, però també altres elements que no encaixen. Unes espardenyes que no són seves, falta part de la roba, i no hi ha cap rastre d'escòs i no hi ha tampoc senyals clares d'una fugida, tampoc d'un accident visible. I el relat oficial comença a escadrar-se. La investigació posterior intenta reconstruir els fets i aquí apareix la versió del fiscal. Dins la cova, Ginestra hauria estat sotmès a pressió perquè revelés més informació sobre el contraband. Segons aquesta hipòtesi, davant la seva resistència, el carabiner Sánchez li hauria disparat. Dos dispars i mort. Després s'ha girat també la necessitat d'esborrar qualsevol rastre. El cos llançat a la mà, la roba parcialment eliminada i la construcció d'un relat també alternatiu. Hi ha indicis que apunten en aquesta direcció. En Marquès, a la roba, marques a la roba, perdó, que coincideixen amb l'arma, també testimonis que asseguren que Sánchez s'hauria atribuït el crim en qualsevol moment, i el fet és que la ruta de sortida de la cova s'endinsa cap a la mà i no voreja la costa. Tot això encaixa, però no se pot demostrar de manera concloent. I a partir d'aquí, la defensa construeix una altra possibilitat. Ginestra podria haver escapat, coneixia el terreny, podria haver-se amagat també dins la cova i sortir després, o intentar fugir nedant, o haver estat també recollit per altres contrabandistes. Fins i tot se planteja que pogués haver mort a la mà sense deixar cap rastre. També es posa en dubte la credibilitat dels testimonis i se denuncia el pes de la premsa en la construcció del cas. I mentrestant, les preguntes s'acumulen. Per què Ginestra revela el secret? Com pot desaparèixer en un lloc amb tan poques vies de sortida? D'on surten les espardenyes que no són seves? On és l'escopeta en què havia sortit de casa? Què signifiquen els trets que alguns veïns asseguraven haver sentit aquell matí? I sobretot, si part de la seva roba a la cova, què se va fer de la resta? El judici celebrat el novembre de 1923 a Sóller es viu amb una gran expectació. El fiscal és contundent, acusa els carabiners d'haver detingut Ginestra, d'haver-lo forçat a xerrar i d'haver-lo assassinat. Demana penes severes, inclosa la pena de mort per als principals implicats, però sense cos només hi ha una desaparició. Finalment, la sentència és clara, absolució per falta de proves. El cas se recorre, arriba fins al Consell Suprem de Guerra i Marina, i el 1925 es confirma el mateix resultat. Ningú és condemnat, però tampoc se resol res perquè el cos de Joan Ginestra Bisbal, el marquès, mai no va aparèixer. Com es pareix?

Idò que, com sempre, la quantitat de coses que pot haver al darrere. En aquest cas, també podem dir allò de que ho tenim tot, perquè no és només un cas d'una desaparició, és un cas on hi ha una gran quantitat de detalls i d'històries també paral·leles que ens podrien ocupar molt més del que pensam. Perquè sí, aquest senyor, en Joan Ginestra Bisbal, desaparegut l'any 23 del segle XX, és a dir, fa més d'un segle, podria tractar-se el seu d'un simple cas més, d'un cas més de qualque història perduda, no?, del món del contraban. I aquí, quan parlant de contraban, no han de pensar en els traficants de drogues que tenim en el cap actualment, ni res semblant. Era una altra cosa. No poden fer presentisme, tampoc, evidentment, s'ha de romantitzar. No, clar que no. Però han de pensar que aquest tipus de contraban estava, es pot dir, com a acceptat socialment. Era una manera de viure, de sobreviure en aquella sovint miserable, no?, i paupèrrima vida de molts. I més en aquella banda. L'opció, a la banda de la Serra Nord, de Silla de Mallorca, l'opció era contraban o emigrar cap a França. I és que, clar, sempre ho dic, en aquest cas també, no hem de deixar de banda que darrere de totes aquestes històries sovint hi ha gent normal, gent com vosaltres i com nosaltres, i en aquest cas també. De fet, no hem de perdre la perspectiva, perquè fins a on sé encara té família per davés Fornalutx, fins i tot qualcú bastant conegut. I dic que no hem de perdre la perspectiva perquè al darrere hi ha un drama, ja ho anirem veient. Sí que és cert que el tenien com a contrabandista, però és important aclarir el que volia dir. Aquell home traficava en tabac, un delicte sí, però en aquell cas un delicte només contra la hisenda pública. Idò, clar, la pregunta es quedeu a veure darrere de tota aquesta història que mos has introduït, Sergio Rigo. Idò, la Gran Enciclopèdia Mallorca, a la seva entrada, diu així, m'observa, jo crec, com a resum: Ginestra Bisbal, Joan, Marquès, Fornalutx, 1880, interrogant, 1923. Contrabandista. El 13 de març de 1923 fou detingut pels carabiners de Tuent i va desaparèixer. Aquest fet provocà una gran commoció a la zona d'Escorca, Solla i Fornalutx i va tenir un gran ressò a la premsa. El 1923 se celebrà a Solla un consell de guerra contra els carabiners de Tuent acusat de la seva desaparició. Absolts, la sentència fou apel·lada i celebrà un consell suprem de guerra i marina a Madrid, 1925, on també es va absoldre els acusats. El cas mai no es va resoldre per manca de proves. Que jo crec que aquesta entrada a l'enciclopèdia mos serveix per ratificar tot el que has dit. I a més, si mos fixam, diu, va tenir un gran ressò a la premsa. Veient això, a part de que és una bona pista, però indica que no només es tractaria d'un ciutadà més o manco anònim, nascut fa prop d'un segle i mig, a un poblet de... Bé, quan hi va desaparèixer hi havia d'haver 700 habitants, a Fornalutx, a la Serra de Tramuntana, Mallorca, i dirien que sense massa més història, no? I d'està clar que no, que hi pot haver encara molt més del que has contat. I és que damunt qui era ell i el seu entorn tenim que potser fos d'una família arrelada a la vall de Solla des de fa una mica més de 500 anys. Una família d'origen italià, potser que fossin de Calàbria, segons l'investigador en Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal, que va publicar tota una genealogia que està a l'abast a la xarxa, i pocs detalls hi ha d'aquest Joan Ginestra abans dels fets de 1923, però curiosament tenim una dada de quan va ser militar, quan era soldat. Segons el mateix Joan Estades de Montcaire, en el seu anecdotari Fornalutxenc, publicat al Setmanari de Solla de 1985, tenim que diu: el president del Consell de Ministres d'Espanya, senyor Pràxedes Mateo Sagasta, signa el diploma atorgant una medalla de bronzo al soldat del Regiment d'Infanteria de Balears número 2, Joan Ginestra Bisbal, Marquès. Bé, aquest Sagasta va ser el president del Consell de Ministres un any abans
que quan Antoni Maura, sillenc, i aquesta medalla s'ha d'aclarir que no és en el valor ni res semblant, simplement pel fet d'estar a l'exèrcit, probablement era perquè estava fent allò que es deia la mili, i era ja en el moment de la lliura de la Constitució del rei en fos 13, que per cert avui es compleixen 120 anys del seu intent d'assassinat, però amb 23 morts. Però el que deia, que aquesta medalla sovint era un motiu d'orgull i distinció mostrar-la. O no, clar. Però ja damunt dels fets que mos interessen, a la guia dels pobles de Mallorca, en el dedicat a Fornalutx, mos diu d'ell, i aquest podria ser un detall clau en tot això, diu, en Joan era un conegut i arriscat contrabandista de tabac. Compten que els carrabiners, encarregats de vigilar les costes de Tuent i el torrent de Parells, les hi tenien promeses i que després d'haver-lo deixat i torturat fins a la mort, feren desaparèixer el seu cos en aquells indrets inhòspits. Amem, és una afirmació molt categòrica. Encara que sí, vist el que hi ha, crec que sembla més que probable. Encara que hi hagués qui ho dubtava.

I deia que a la xarxa hi ha aquest esbòs, no?, de la seva genealogia, però, com sempre dic, internet per això és meravellós, perquè també està tota la premsa de l'època que, efectivament, es va anar fent ressò dels fets, des del primer moment i també a mesura que anava avançant el cas. Tenim, per exemple, molta informació en el setmanari de Sóller, on, quan un ho mira retrospectivament, és quan un se n'adona de la realitat dels fets i també de les curiositats. I bé, a dia d'avui passa cosa molt semblant. Bé, què són d'importants, no?, les hemeroteques. La primera publicació damunt la seva desaparició deia... La primera de totes, eh? Son tan diversos y opuestos los rumores que circulan como causa de la desaparición que juzgamos más oportuno no hacernos eco de los mismos por lo pronto hasta que se aclaren los hechos, máxime interviniendo ya en el asunto el juzgado militar, por cuanto la última noticia que se tiene del desaparecido es la detención del mismo por fuerza de carabineros como sospechoso efectuada en la cala de Twent o la Calobra. Esta mañana embarcó en nuestro puerto para Twent el capitán ayudante de la comandancia de carabineros, señor Riutort, en funciones de juez instructor, con el fin de verificar las diligencias del caso. Veremos si para nuestro próximo número, era una edición semanal, semanari de Sóller, veremos si para nuestro

La prensa isleña y de un modo especial El Día, periódico de don Juan Marc Ordinas, se apasionó por el mismo tema. 50 años han transcurrido y aunque se haya asegurado que en su lecho de muerte uno de los inculpados reconociera su culpabilidad antes de comparecer ante el divino justiciero, todavía un aire de misterio y de luto ensombrece aquellos parajes que el pintor Bernaregui plasmaría en sus telas. ¿Eran realmente aquellos cinco hombres de habla castellana, miembros del cuerpo más proletario de la España uniformada y antipáticos a la burguesada sociedad mallorquina, los que dieron realmente al vecino de Fornalutx, don Juan Ginestra Bisbal, alias Marqués, la muerte en Twent el 13 de marzo de 1923? Bé, supòs que ja mai no ho sabrem. Però és que no me'n digueu, és que està ple de detalls com aquest del que està a punt de morir i manifesta la seva culpabilitat en el darrer moment, quasi res. I bé, com acaba tota aquesta tràgica i misteriosa història que lògicament mai arriba a estar conclosa, clar, perquè a més una desaparició ha de ser terrible. Però és que a més està el fet burocràtic que hi ha al darrere, perquè fins el dia 8 de juliol de 1927, és a dir, més de 4 anys després de la seva desaparició, encara no se li havia donat per oficialment com absent. I és que en aquell moment, a la Gaceta de Madrid, una mena de BOE de l'època, et sol·licita sa declaración de ausencia de Juan Ginestra Bisbal, fundándose en que en 13 de mayo de 1923 desapareció en Fornalutx, de cuya villa era vecino y desde entonces no ha aparecido jamás, creyéndose que fue asesinado, habiéndose instruido las debidas actuaciones judiciales y militares, deduciéndose claramente, y lo cierto es que no dejó el desaparecido apoderado ni persona alguna para administrar sus bienes. Crec que es curiós, per això ho he volgut citar, que oficialment, malgrat no haver-se aprovat a cap judici, però es parla de possible assassinat. El cas és que per aquest motiu, i donant-se el fet de que Juan Ginestra Bisbal, marido de Catalina Arbona Reiner, se ausentó de Fornalutx el dia 13 de mayo de 1923, sin que se hayan tenido noticias suyas desde entonces, ignorándose su paradero, y termino suplicando que se declare ausente a Juan Ginestra para los efectos civiles determinados en el título octavo del libro primero del Código Civil.

0: I anaren testimonis, el fiscal va dir que no s'oposava i que consideraven provats els fets. Eh? Curiós, perquè ja ho he dit, en la primera exposició es parla directament d'assassinat. Eh? 2 anys després del judici i hi ha un document oficial, curiós, ja dic, però diu que quan queda provat que no sabia que s'havia fet d'ell, era procedent iniciar la causa per considerar-ho absent. I bé, per si fos intriga, com es feia, quin era el tràmit, eh? Molt ràpid, això és de fa 99 anys, diu, su senyoria por mí ante el... Això està tret de la Gaceta de Madrid, eh? D'aquella mena de boe. Diu, su senyoria por ante mí, el secretario dijo que debía declarar y declaraba la ausencia en ignorado paradero de don Juan Ginestra Bisbal. Publíquese esta declaración llamando a don Juan Ginestra Bisbal y a los que se crean con derecho a representarle si aquel no se presentare por medio de dictos con el intervalo y término de 2 meses cada uno que se publicarán en los sitios públicos y de costumbre de esta ciudad y se insertarán en el boletín oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid y luego que transcurran 6 meses desde la publicación del primer edicto y se hayan unido los ejemplares correspondientes, dése cuenta. Lo acordó y firma el señor don Cirilo de Barcaiztegui y Martín de Villarragut, juez de primera instancia del distrito de la Lonja de esta ciudad, Palma de Mallorca, a 13 de mayo de 1927. Però bé, fos com fos, es veu que mai no es va presentar. I ja després hi ha altres detalls, però no hi ha temps per més, perquè mos estem passant un parell de minuts. Per exemple, dia d'avui, aquell punt on amagaven el contraband de tabac, i a dia d'avui pot ser que sigui una mica com a homenatge, però es coneix aquell punt precisament amb el nom de El Secret d'en Marquès, o també com La Cova d'en Marquès, que de veritat, si mirau on està ubicada, allà al mig d'un penya-segat, i pensar en pujar fins allà, a les fosques, de manera furtiva, sense mitjans, de manera clandestina, però fa més d'un segle. Eh? És que no sé realment com s'ho devien fer. I, a més, carregats amb paquets que sovint arribaven a la 50ena de quilos. I, per altra banda, aquestes curiositats, perquè cercant he dit també que el seu pare i també el seu tio eren mariners. El seu tio feia de guardacostes i son pare, en Joan Ginestra Busquets, vaja quines coses, vaja quines casualitats, perquè també va desaparèixer. Molts anys abans, et suposa que va morir naufragat a les costes de Gandia, a València, en només 40 anys, i hauria estat la seva vídua, és a dir, la mare de Joan Ginestra Bisbal, és a dir, Lucía Bisbal, qui hauria donat el mal nom de Marquès a tots els seus fills, en Joan, n'Antoni i na Maria. I n'Antoni va emigrar a Nans, a França, amb la seva dona, Isabel Reinés, i és d'aquesta branca de sa família a on trobam un jove que va ser un heroi de la Segona Guerra Mundial. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Diotres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, avui heu estat parlant d'un cas de contraban. Idò, que millor que cercar històries relacionades, on podem comprovar que era una pràctica realment estesa, a més de moltes semblances entre diferents llocs. Per exemple, del llibre Castillos y tradiciones feudales de la península ibérica, tomo 1, publicat el 1870, tenim aquesta, on ens parla de la Torre d'Hèrcules. Aquella torre i far tan característic de la costa de la Corunya. El far més antic del món en funcionament. Recordem que el tercer es diu que és el de Porto Pi, a Mallorca. I la diu l'autor del llibre, un tal José Viso, que per acabar el capítol relatiu a la Torre d'Hèrcules explicarem una anècdota, no escrita que sapiguem en cap llibre, però que vàrem sentir contar a la nostra infantesa.

Sembla ser que alguns contrabandistes, tan entremaliats com decidits, a fi de desembarcar fàcilment sense pagar drets de duanes, diversos gèneres, entre d'altres tabac, varen alimentar per tots els mitjans que estaven al seu abast l'antiga creença que les bruixes celebraven el sàbat en aquells llocs. I per aquest motiu es disfressaven de fantasmes i llançant terribles crits botaven de penya en penya moguent telles de resina enceses per d'aquesta manera atemorir els sencers pagesos d'aquelles conrades i també els pescadors que, sense tenir coneixement dels fets dels contrabandistes, anaven allà a la nit per tal d'estendre les seves xarxes a la mà propera a la torre. I diu l'autor que això passava a finals del segle passat, és a dir, a finals del segle XIX.

Segurs de no ser vistos per ningú, aquells contrabandistes desembarcaven els seus materials, sovint celebrant-ho després en la major alegria i durant les nits plàcides, mig amagats entre les roques. I és que ningú, després del toc d'oracions, s'acostava a la torre.

hi va haver, però, un indigne sacerdot que, explotant la credulitat d'alguns infeliços, es va acompanyar a llocs d'aquells esproguidors i després de les 12 de la nit es disposaren a invocar el dimoni a fi que indiqués els llocs on hi hagués tresors. És cert que el maligne no acudia a la crida, però això no era suficient per fer que es desanimessin els ambiciosos i darrere de nous i estranys rituals tornaven a la càrrega. Estranys rituals com, per exemple, aquell que deia que era necessari, perquè acudís al dimoni, degollar una gallina negra, la sang de la qual anava caient gota a gota sobre una foguera, mentre a la vegada s'havia de moure en l'aire una vara de xiprer tallada de l'arbre per una verge que no tingués més de 15 anys.

i qualsevol excusa era bona, i aquí és on estava la dificultat del conjur. I el fet de no presentar-se a l'esperit maligne consistia, segons el sacerdot, en que les dones que havien tallat les branques de xiprer no eren tals doncelles. Els contrabandistes, amb tant d'estranys moviments al seu voltant, es varen començar a inquietar. I una nit, en què els cercadors de tresors invocaven el dimoni amb grans veus, els contrabandistes varen caure damunt ells armats amb forts garrots.

Va ser tal la pluja de bastonades que varen rebre les costelles del sacerdot i de les gens a qui aquest entabanava, que alguns varen estar a les portes de la mort. En conseqüència d'haver-los descobert, el sacerdot va ser privat de dir missa i de confessar, i encausat a més per ordre del prelat de la diòcesi. I a més, com que molt dels apallissats asseguraven haver vist el dimoni i com que la destrossa causada a les seves costelles era ben palesa, les autoritats varen tenir la curiositat d'esbrinar la veritat del cas. Així que es va establir un fort destacament de soldats a la Torre d'Hèrcules. I com que aquests no creien en apareguts ni fantasmes, el resultat va ser la captura d'alguns contrabandistes que varen anar a purgar el presidi el delicte d'haver defraudat la hisenda.

A més, diuen que aquests fets es varen convertir en una comèdia, en una obra de teatre, la qual, després de posada en escena, hauria tingut un gran èxit a la Corunya. Cosa que no sabem, però sí que podem veure les semblances que hi trobem en aquells fets, i d'altres molt semblants a les nostres illes, on també es feien passar per una mena de fantasmes, les conegudes com a bubotes, per tal de fer fora la gent. I aquí també tenim aquelles històries de cercadors de tresors, sovint figures religioses que feien creure que tenien capacitat de fer fora els dimonis que protegien tresors. Idò, també tenim aquesta altra, estreta del recull de Francesc Martínez, editat el 1912, important per les semblances fins i tot amb l'actualitat. Un treball titulat Coses de la meva terra, la Marina, on ens parla del fet del contraband. La gràcia d'aquest llibre és que ens parla de la terra germana de les Balears, la Marina de la costa levantina, que va ser repoblada fa uns segles per illencs, i podem comprovar també les semblances. Per facilitar la seva comprensió, està una mica actualitzat perquè l'original està escrita en valencià antic. I bé, més o menys, ve a dir això.

Diu l'autor que el contraban era una gran font de riquesa per al poble i que se dedicaven tant la gent de la mà com de la terra, però cadascú en el seu terreny. Els jaúts, balandres i també algun bergantí, però especialment els dos primers, que com tenen menys calat, es podien ficar amb facilitat en qualsevol raconada de les nombroses formades pels penya-segats d'aquelles costes. Moltes d'aquelles embarcacions ja havien estat construïdes amb aquesta finalitat, donant-lis principalment la lleugeresa i rapidesa com a condició principal. Així es feia molt difícil per part de les autoritats poder capturar-los. La seva velocitat els hi dificultava la captura. De fet, només es parla d'un vaixell del rei capaç d'aconseguir-ho, la goleta Caritat, al port d'Alacant, la més marinera dels vaixells del rei, perquè havia estat també preparada per això.

Els punts on se provisionaven els contrabandistes eren especialment Gibraltar, Alger i algunes vegades Marsella. Els gèneres eren no sols tabac, sinó també teles de llana i seda, mantons de crespó, tissú i llana, mocadors de seda i de pita, i com a excepció, alguns estris de casa. Aquesta dada ens dona la causa de per què a Altea hi havia el luxe de mantons entre les dones, i és que la facilitat i la baratura temptaven. Ens diu també que mitjançant senyals conegudes pels de terra, la barqueta no sols es donava a conèixer, sinó que assenyalava el punt on havia de donar fons, o bé, d'anticipat, es coneixia poc, més o menys, el dia de l'arribada i el punt de recalar, i se'ls esperava. Tots dos, els de mà i de terra, en un vist no vist es posaven a treure paquets i fardells del ventre de la nau i desapareixien enfilant-se per uns vericuets que en veure'ls ningú dirà que cap home pugui pujar-hi, fins i tot amb les mans lliures. Imagineu amb aquell pes a l'esquena. En un paratge a propòsit hi havia els muls, els que carregaven amb dos fardells, i diu que sortien volant, que no caminant, traient amb les seves ferradures espurnes per aquelles sendes practicades a les roques. Aquí tenim un altre detall de que estigui escrit fa més d'un segle, perquè diu: el tipus d'home i de bèstia es conserva encara, i són els traginers que porten peix als pobles de la muntanya. I ara, la part que jo crec que més ens interessa, perquè diu que succeïa a vegades que el contraband havia de ser transportat a una casa del poble o de per les afores, i llavors, per allunyar la gent que pogués saber per allà, ja fos intencionadament o per casualitat, el que succeïa era que sortien fantasmes que, a més, estaven protegits pels qui, armats amb trabucs, no es deixaven veure.

Això, naturalment, alarmava les persones, que s'abstenien de passar durant algunes nits pel lloc perillós. Es va donar el cas de sortir una por de dia al camí que va als Arcs, per davant del cementeri. A prop d'aquest, damunt un marge, apareixia una senyora molt alta, amb vestit de seda, de color verd, i capell al cap. I diu l'autor que, si les veus per mil oïdes no mentien, encara viu el qui així es va disfressar per espai de dos dies. També diu l'autor, en aquest article costumista, que hi ha cases ben acondicionades per amagar el gènere, tant que els carabiners, quan duien a terme un reconeixement, un escorcoll, no trobaven res. Diu també que la que anomena companyia arrendatària, suposo que deu fer referència a la hisenda pública, ha mort aquesta font de riquesa, però l'esperit del contraband està latent. I per acabar, diu que en recorda un que per ser corrent troba que l'ha de plasmar, i jo, si t'assembla, també. Diu que la companyia de consum estava ubicada a la vora de la carretera de l'entrada del poble. I de bé, un dia a mig matí, els dependents de consums que estaven de servei a l'administració varen veure venir pel camí del barranquet quatre homes que, amb les cares molt tristes, portaven de les nanses un taüt. Darrere d'aquest, ben de dol i amb el capell tirat a la cara, mig tapant els ulls molt encesos de plorar, venia un altre home i diu que no sols els dependents, sinó els altres empleats que estaven a la part de dins de l'administració es varen treure els capells. Però va resultar que alguns dies després es va saber que dins el taüt hi portaven un porc degollat. I és que està clar que hi ha un bon grapat de curiositats al darrere del fet del contraband, com per exemple tenim això altre que ens diu en aquest cas Namades, perquè segons ell, per les terres frontereres, on es fa molt contraband, són habituals les fórmules d'hostal de dia i hostal de nit. I quina és la diferència? I de segons que admetin o no contrabandistes a dormir. I per què? I de perquè els contrabandistes solien caminar de nit i de dia s'apluguen a certs hostals, on dormen i reposen, és a dir, els hostals de dia.

0: Bé, i bé, ara no sé si dono temps per més.
1: No, la veritat és que no dona massa temps per més.
0: Vale, idò, si et sembla, no, ho deixem aquí i continuaré amb el tema en una altra ocasió, si t'ho pareix bé.
1: Sí, m'apareix perfecte. Només volia fer una petita aclaració. Quan has dit, has contat història a la Torre d'Hèrcules, crec que has comentat, no estic segur, que has dit segle XIX i això hauria succeït a finals del segle XVIII, perquè la història que conta que un capellà ajuda mitjançant invocacions en el dimoni no només succeïa allà, també a les nostres illes succeïa i era molt més típic, no, del segle XVIII i no tant ja cap al segle XX. Jo crec que és molt curioses totes les semblances que podem trobar, però sí, millor ho deixem aquí i continuem en una altra ocasió. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
2: Tres ràdios, història.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans he citat textual un bocí d'un article de la revista París Baleares de 1973, on he dit que el diari El Dia era propietat d'en Joan Marc, allà l'any 23. Ja sabeu, en Joan Marc, de mal nom en Berga, conegut per les seves suposades activitats relacionades amb el contraband. I bé, no he afegit res més damunt d'això. Però és que hi ha un detall en tot això que no he comentat, però que és que me serveix, no?, per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, i és que crec que és una altra comparança per veure com la història sempre tendeix a repetir-se. Per veure com podem dir, no?, que no res ha canviat, que ens mostra com per molt que passin els anys, els segles, fins i tot, al final hi ha coses que no canvien. Fixeu-vos que diu en Jeroni Fullanes, autor del recomanable llibre que també ha citat en Sergio, Crímenes y criminales en la Isla de la Calma, referit a les defenses, al fet de les defenses en el judici. Pensem que el llibre és de l'any 2006 i es refereix a un fet de fa més d'un segle, però vaja quina actualitat té. Perquè diu com un dels punts emprats a la defensa dels suposats assassins, acusaron a los medios de comunicación, especialmente al Día, de ser la fuente principal en que el fiscal basava sus acusaciones. Han passat més de 100 anys i a dia d'avui, a la premsa local, nacional, també és internacional, troben com encara és una constant. No entraré en detalls. Però és que crec que hem arribat a un punt en què massa sovint, quan un veu segon que a premsa, sigui premsa escrita, ràdio, televisió, però sovint ja ho qüestiona, segons la tendència política atribuïda en el mitjà o a qui informa, un ja s'ho qüestiona. I no, no és nou, i com que crec que no és bo ni sa per una democràcia, crec que és digne de fer-se mirar. No ho trobeu? 100 anys, I a més, que no ho he dit, però és que, clar, en aquella època no hi havia tampoc xarxes socials. I bé, tot això, precisament, m'ha fet recordar, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i m'ha fet recordar el poema d'en Baltasar Coll, titulat Diàleg amorós de neta i avi, que diu... El cel grisenc ha desfermat la boira, a l'humida plaseta ciutadana, dins la pau de la tarda que marceja, cauen ruixims de pluja malaltissa i netegen els cotxos en renglera. Amb insistència, l'aigua pica els vidres de la saleta, xopa de memòries, oberta a les paraules del bon avi i atenta als precs insistents de la neta. Avi Miquel, quan acabi de ploure i torni el sol, anirem un dissabte a Sant Joan? Dissabte no hi ha escola. Avui, a la teva dolça companyia, vull anar a Sant Joan, vull tocar i veure. No em vol dir, sí, jo estic sense conèixer, i a les venes tinc sang santjoanera, vull anar a Sant Joan amb tu dissabte. Si t'ho demano un net, no tens excusa. S'ha esmorteït la pluja fonedissa i els vianants apaguen els paraigos. Un raig de sol furtiu guaita entre els núvols. El quiosc nou torna a treure la premsa. Farà bon temps i el sol tornarà a riure. Tant de bo si el quiosc nou torna a treure la premsa, I això també de farà un bon temps i el sol tornarà a riure. Ja ho veurem. Mentrestant, tal vegada podem seguir vivint en el nostre propi cel. Imaginaris també, com un dels 7 que mos conta sa cançó on mos diu que n'hi ha un dels que no hi ha cap notícies. Tal vegada, justament, aquest sigui el verdader cel. Qui ho sap? D'en Jaume Sisa, el 7è cel. Allí, pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio és música. Demanau moltes cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons
3: a mon pare.
4: Envieu moltes notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Coni.
8: A els meus pares.
9: A la meva padrina. Dadicul desbonit.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui dediques aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
10: Això, que t'estim molt.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
11: Tentol.
12: Tentol.
13: Tentol. Tentol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
0: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
0: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
5: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
0: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
5: El dia, amb Marta Grau.
0: El 22% de la plantilla actual
5: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
1: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
0: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
2: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit. Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

contràries. Aprendre a viure a metropolis. La ciutat de

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. Enyores la...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns començam el mes de juny en temperatures i un temps encara propi de l'estiu. Predominarà el cel poc ennigulat amb intervals de nígols alts. Això sí, les temperatures tindran pocs canvis, per tant, continuaran elevades. Avui comença també l'aplicació de la restricció de vehicles a les Pitiüses, que s'allargarà fins al 30 de desembre. A Eivissa enguany s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys. Ivonne Aranyó.
2: Enguany, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, 3.000 menys que l'estiu passat. Mariano Juan és conseller de Mobilitat d'Eivissa.
3: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
2: Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
1: Avui comença també la regulació de vehicles Formentera Eco. Es dona el tret de sortida a aquesta limitació amb 20.500 autoritzacions aprovades i quotes que ja es troben esgotades. Regina Mayans.
4: La regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment se n'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja se n'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
5: Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
1: I avui, el mateix dia en què entra en vigor la limitació de vehicles a les Pitiüses, coneixerem també més detalls de la normativa similar que es vol aplicar a Mallorca. El president del Consell, Llorenç Galmés, explicarà les novetats sobre la llei de regulació d'afluència de vehicles que vol presentar la institució insular. I amb l'inici avui del mes de juny, també finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i del gas natural tornen a pujar el 21%, que és el seu percentatge habitual. De manera extraordinària, l'havien rebaixat al 10%, però aquesta disminució temporal estava condicionada a l'evolució de la inflació. El president de l'Associació de Consumidors Consubal és Alfonso Rodríguez.
6: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
1: La Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver al torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llucmajor. L'avís es va donar ahir diumenge per part d'un treballador de Maia que duia a terme tasques de neteja. El grup d'homicidis ha inspeccionat la zona i s'ha fet càrrec de la investigació. Les primeres comprovacions apunten al fet que es podria haver precipitat d'un dels ponts que creuen al llit del torrent, per la qual cosa, a l'espera d'allò que determini finalment l'autòpsia, es descartaria la hipòtesi d'una mort violenta. I també durant la jornada d'ahir van arribar a les costes de les Balears 177 persones migrants a bord de 9 barques. 4 d'elles han arribat o han estat interceptades a prop de Formentera, 4 a Mallorca i una a Eivissa. Així arribam a les 6:04. Ampliam aquestes i altres qüestions d'aquí una hora a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Música. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IV3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons a mon pare.
10: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
2: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el Coni.
13: En el meu pare.
14: A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
10: A qui dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
11: Això, que t'estim molt.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Les PTUs es comencen a regular a partir d'avui l'entrada i la circulació de vehicles. A Eivissa és el segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles, és a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000, una xifra que, segons ha confirmat el conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, es mantindrà l'any que ve.
2: És que aquest cupo ja és per dos anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
0: De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell, n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació. A les 8:30 entrevistarà amb el seu president, Cristóbal Herrera, en aquest dilluns, dia 1 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. El Consell de Mallorca durant el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
3: Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, a la llarga s'estalviaran doblers públics.
4: Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
0: I a Menorca, el Consell analitza a partir d'avui les ofertes de venda de bloc de pisos que ha rebut perquè formin part del programa de lloguer estable.
3: La institució posarà en marxa d'aquí uns mesos per primera vegada la mesura per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ara el Consell analitzarà les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i si hi ha acord amb el propietari, es comprarà. És Núria Torrent, consellera d'Ordenació del Territori.
5: Nosaltres en el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
0: I també aquest dilluns, dia 1 de juny, acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte de l'impost sobre els hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
6: El riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
0: I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i mitigació a les platges per evitar que desapareguin. Calculen, això sí, que el moment crític arribarà al 2050.
3: Ara mateix, entre el 20 i el 30% de les platges arenoses de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge, els temporals i, sobretot, l'augment del nivell de la mar. Una situació que se suavitza a les costes de la Mediterrània. A les Balears hi ha certa estabilitat des del 1956 fins ara, però allò que preocupa és el cas de Menorca, que és la més afectada pels temporals marítims.
0: I de l'exterior hi ha hagut la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia. El candidat d'ultradreta, Abelardo de la Espirilla, i el progressista Iván Cepeda, de Pacto Histórico, es disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny.
3: Això després que hagin sortit com les dues opcions més votades en la primera volta de les eleccions celebrades aquest diumenge. De la Espirilla ha aconseguit prop del 44% dels vots, mentre que Cepeda ha quedat en segon lloc en gairebé el 41%. Uns resultats que l'actual president de Colòmbia, Gustavo Petro, no reconeix.
0: En parlarem a partir de les 7:40 minuts abans en els esports. Destacam que l'Atlètic Balears i el Poblense s'han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt blanc i blau va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga i el Poblense va dir adeu al somni de l'ascens a la tanda de penals contra l'Àguiles. Balearicos i Poblers continuaran un any més a la segona federació. També en futbol, la selecció espanyola amb 4 jugadores mallorquines aterrarà avui a Mallorca per començar a preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, un partit classificatori pel Mundial del Brasil. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma es juga avui continuar viu al play-off pel títol. El conjunt mallorquí visita a les 8:15 la pista del Manzanares. Si l'equip de Vadillo guanya, forçarà el tercer partit de la sèrie i si perd, s'acomiadarà de la temporada.
0: I tancant la portada amb la previsió del temps, Pedro Roger, bon dia. Continuen aquest dilluns encara les temperatures elevades.
8: Bon dia, així és. Avui encetam una jornada amb un termòmetre molt semblant al que varen tenir ahir, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 29 i els 33 graus. D'altra banda, quant al cel, han començat la jornada amb una presència destacable de núvols i també amb algunes boires, i esperant que al llarg del matí es mantinguin algun núvol prims. Això sí, esperant que el sol torni a ser el protagonista de la jornada. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix, principalment de xaloc, i tot i que al sud de l'arxipèlag mantindrem unes condicions marítimes al llarg de tot el dia, sí que a partir del capvespre al nord de l'arxipèlag començarem a notar qualque redal de maror. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Ferreries i 22 a Mahó. A les Pitiuses, 21 graus a Eivissa i 22 a la Savina. I a Mallorca, 19 graus a Campos, 20 a Sa Pobla i 21 a Banyalbufar.
0: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i en Sant López. Comença.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Avui comença l'aplicació de la restricció de vehicles a les Pitiuses, que s'allargarà fins dia 30 de setembre. I vist enguany s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys, Ivonne Aranyó.
9: Enguany, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, 3.000 menys que l'estiu passat. Mariano Juan és conseller de Mobilitat d'Eivissa.
2: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla a Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
9: I és que Autoritat Portuària certifica que l'any passat van entrar 32.000 cotxes menys, fruit de la limitació. Com a novetat, la xifra màxima dels 17.000 vehicles es mantindrà també per l'any que ve.
2: És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
9: Precisament de les sol·licituds de l'Associació de Lloguer de Vehicles, Valeval, el Consell n'ha acceptat la meitat. De fet, Valeval ha demanat la suspensió de la limitació.
2: Que doncs, quasi en 30.000 sol·licituds només s'han acceptat doncs, unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeixi aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
9: Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
0: També avui comença la regulació de vehicles Formentera Eco. Es dona el tret de sortir d'aquesta limitació amb 20.500 autoritzacions aprovades i en quotes que es troben ja esgotades. Regina Mayans en té els detalls.
10: La regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment se n'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja se n'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
11: Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
10: Des de juny fins a l'agost, l'ocupació de turismes de visitants es troba ja entre el 50 i el 74%. La pressió més elevada es concentra en les autoritzacions puntuals de residents d'Eivissa que viatgen amb la seva moto. La quota es troba ja esgotada tots els caps de setmana fins a darrers d'agost.
11: Ja vàrem advertir que no s'adonava resposta a tota aquella demanda que hi havia i bé, ja s'està veient que es demana més encara.
10: Enguany es revisarà també el correcte ús de les autoritzacions de temporada.
11: Es podrà revisar que si hi ha autoritzacions que s'han donat de temporada i realment no se n'han fet ús d'elles, retirar-se perquè un altre vehicle pugui disfrutar-la.
10: La limitació d'entrada de vehicles es mantindrà fins dia 30 de setembre. Circular en aquest període sense tenir l'autorització pot suposar sancions de fins a 10.000 euros.
0: El mateix dia en què entra en vigor la limitació de vehicles a les Pitiuses, coneixeran més detalls també de la normativa similar que es vol aplicar a Mallorca. El president del Consell, Llorenç Galmés, explicarà avui les novetats sobre la llei de regulació de l'afluència de vehicles que vol presentar la institució insular. Aquestes darreres hores també han conegut que el Consell de Mallorca durà en el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor. Pagarà una indemnització indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. Preveu que això permeti estalviar doblers públics a la llarga.
3: L'empresa concessionària Pamasa és propietat del grup madrileny SACIR. Un estudi dels serveis tècnics i jurídics del Consell ha recomanat resoldre aquest contracte de manera anticipada, calculant que així es podrà estalviar a la llarga entre 141 i 260 milions d'euros. Això dependrà de com evolucioni la inflació i també el trànsit en aquesta via, ja que el Consell paga a la companyia pel manteniment en funció del nombre de vehicles que en facin ús. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
4: Estem xerrant d'una xifra, d'una quantia prou important que fa que el Consell de Mallorca dugui en el proper plenari un acord d'inici per començar la tramitació per tal de fer aquesta resolució anticipada.
3: La idea és que ara el Consell assumeixi una despesa grossa per estalviar doblers a mitjà termini, ja que el contracte havia d'estar vigent fins al setembre del 2041.
4: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
3: El Consell sosté que no és un rescat pròpiament dit com el que es va fer al peatge de Solla, ja que no s'ha d'al·legar un interès públic ni tampoc s'ha de negociar. Simplement es farà un ús d'una clàusula del contracte de concessió.
0: I ja ha acabat el termini per presentar ofertes de venda de blocs de pisos perquè el Consell de Menorca els compri i formin part del programa de lloguer estable, una iniciativa que la institució posarà en funcionament d'aquí uns mesos per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ramiro López.
12: A partir d'avui s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, el Consell comprarà els blocs per incorporar-los al seu programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos. Escoltem a Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
5: Nosaltres amb el programa lloguer estable tindrem pisos com es puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
12: Els blocs que es comprin podrien ser gestionats per l'Oficina Insular de l'Habitatge de Maó, que es va inaugurar el passat 15 de maig. Per primer cop, el Consell de Menorca s'ha obert a comprar blocs de pisos per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge.
5: Vam mirar les pàgines web d'immobiliàries a internet i no tots són pisos individuals, diguéssim, no hi ha blocs de pisos sencers. Per tant, el que fèiem és aquesta prospecció, aquesta posada en públic d'aquesta possibilitat d'oferir.
12: La partida pressupostària per a aquesta mesura anirà en funció de les ofertes rebudes. El Consell, però, assegura que hi ha promotors interessats a vendre els seus pisos.
0: I a partir d'avui, els contribuents poden presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines habilitades. La campanya, que és la que s'ha de presentar enguany, va començar dia 8 d'abril i acabarà el 30 de juny. L'Agència Tributària ja ha rebut més de 14 milions en declaracions, 10 milions surten a tornar i fins ara ja s'han abonat més de 5.000 milions d'euros a devers 7 milions de contribuents.
3: Coincidint amb l'inici de l'atenció presencial, l'Agència Tributària de les Illes ha activat una nova edició del servei Renda Àgil, un programa de col·laboració amb l'agència estatal per facilitar la confecció i presentació de les declaracions. Aquest servei ofereix assistència personalitzada als contribuents i dona cobertura prioritària als municipis de la part forana de les Illes Balears. La iniciativa es prestarà entre dia 1 i el 30 de juny a través de 16 oficines distribuïdes entre les illes. Els residents dels municipis inclosos en el programa poden demanar cita prèvia fins al 29 de juny. Els contribuents de la resta de municipis poden concertar cita per rebre atenció presencial a les oficines de l'AEAT fins al mateix dia, fins al dia 29 de juny.
0: I amb l'inici d'aquest mes de juny també finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornaran a pujar el 21% del seu percentatge habitual de manera extraordinària. Havia estat rebaixat el 10%, però aquesta disminució temporal estava condicionada a l'evolució de la inflació. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs.
3: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que de caigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen perfectament vigents.
6: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
3: Independentment del percentatge d'impostos que es pagui en cada moment, Rodríguez recomana optar per la tarifa regulada a l'hora de fer el contracte amb la companyia energètica.
6: Es verdad que podemos ver oscilaciones en nuestros contratos, pero también es cierto que si baja, pues nos bajará, mientras que si cogemos tarifas fijas, el problema es que el único aliciente que tienen es que cada mes vamos a saber lo que vamos a pagar, pero no significa que estemos ahorrando dinero.
3: Sí que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets com aquells que es beneficien els agricultors i els transportistes i també els descomptes reforçats del bo social elèctric.
0: Alguns dels beneficiaris d'aquestes ajudes són els autònoms. Ahir varen tornar a sortir al carrer en una nova jornada de mobilitzacions a tot Espanya. A Palma, una quarantena de persones amb les mans tenyides de vermell i sota el lema autònoms asfixiats reclamaren la necessitat de flexibilitzar les quotes de la Seguretat Social. Així ho explicaven Oscar Manuel Duran i Eva Mas, coordinadors de la plataforma 30N.
13: La situació pues, és molt precària per nosaltres i feim un sobreesforç per arribar a fin de mes i poder fer els pagos que ens exigeixen.
14: Després ahir varen pagar la quota. No sabem si varen fer feina o si no varen fer feina per poder pagar-la, però la pagam. I és abusiu tot.
0: I encara en clau laboral, el CSIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció de personal informàtic que hi ha als jutjats de les Balears. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors. Carme Moreno.
15: El delegat del CSIF a Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver els 3 partits judicials que hi ha a l'illa.
16: Lo que más nos llama la atención es que prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente, por ejemplo. Estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión. No se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor se ha eliminado prácticamente.
15: Segons el CSIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans més s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris, diu el sindicat, els manca formació.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I la Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver en el torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llumajor. L'avís el va donar ahir diumenge un treballador de Malla que duia a terme tasques de neteja.
17: El grup d'homicidis inspeccional de zona s'ha fet càrrec de les investigacions. Les primeres comprovacions apunten al fet que podria haver caigut des d'un dels ponts que passen per damunt el llit del torrent, per la qual cosa, en espera que del que determini l'autòpsia, es descartaria la hipòtesi d'una mort violenta.
0: I nova agressió a un metge durant una consulta ha passat a un centre de salut de Palma. Després d'insultar-lo i amenaçar-lo, la pacient s'hi va fuar i li va donar cops, el va repinyar a la cara i als braços.
3: El metge va aconseguir desfer-se'n i va demanar ajuda al personal de seguretat. L'agressió va passar el mes de febrer, però no ha estat fins ara que la dona ha estat localitzada i detinguda.
0: I durant la jornada d'ahir varen arribar a les costes de les Balears 177 persones a bord de 9 barques.
17: 4 de les barques han arribat o han estat interceptades a prop de Formentera, altres 4 a Mallorca i una a Eivissa. En tot el cap de setmana han desembarcat gairebé 280 persones i d'ençà que va començar l'any, més de 2.100. D'aquesta manera, duim un ritme d'arribades molt semblant a l'any 2025, any de rècord històric.
0: I ara vos explica amb l'ensurt que hi ha hagut un avió que feia la ruta entre Newark, a Nova Jersey, als Estats Units, i Palma va haver de tornar cap a l'aeroport d'origen perquè un passatger duia un dispositiu de Bluetooth activat amb el nom de bomba.
3: L'aeronau va tornar 2 hores després d'haver començat el vol. La tripulació va demanar a tots els passatgers que desconnectassin els dispositius Bluetooth de manera immediata, però al Manco 2 van continuar encesos. Per mort de l'emergència, en la seguretat que això suposa, els pilots van haver de tornar cap a Newark, d'on havia sortit el vol. Un jove de 16 anys va ser detingut.
0: Son ahora las 7:20.
18: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I ho destacava amb els titulars. Els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació a les platges per evitar que desapareguin i calculen que el moment crític arribarà el 2050. Fan aquesta advertència en un moment en què entre el 20 i el 30% de les platges d'arena de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge, dels temporals i sobretot de l'increment del nivell de la mar. Una disposició natural se suavitza a les costes de la Mediterrània on no hi ha marees vives i tenim un tipus d'onatge diferent als oceans. Si analitzem la situació de les Balears, hi ha certa estabilitat des de l'any 1956 fins ara. El que preocupa més, però, és el cas de Menorca, que és més afectada pels temporals marítims.
17: I pel que fa a costes de la resta de les Illes Balears, hi ha oscil·lacions que van de mig metre perdut a mig metre guanyat al llarg de les darreres dècades. Són unes xifres que entren a dins els límits del que es considera natural. És el professor de Geodinàmica Externa de la UIB, Lluís Gómez Pujol.
19: El 2050 aquest increment ja no quedarà mascarat per la dinàmica interanual i, per tant, ja serà constatarem que hi haurà un retrocés de la línia de costa. Què passa amb les platges? Bé, si tenen el que en diem espai d'acomodació, és a dir, que se'n poden anar cap enrere, se van desplaçant. Si no tenen aquest espai per anar enrere, llavors tenim un problema.
17: Menorca, com dèiem, és l'illa més perjudicada, en especial perquè els temporals marítims els afecten més. Cala Tirant ha retrocedit 21 metres des de 1956 a ara i Son Saura altres 20.
19: Predominantment d'una direcció i no n'arriben d'una altra. I, per tant, no compensa. Si te'n vas a Son Bou i te'n vas fa 2-3 mesos a Son Bou, de Menorca, dius, ostres, m'estic quedant fora platja, eh? Perquè han vengut uns temporals d'una direcció molt particular i t'han mogut el ciment d'una determinada manera i te l'han deixat a una determinada profunditat.
17: Però a diferència d'aquestes, altres platges urbanes a les quals ha intervingut l'home han crescut. És el cas de Sant Antoni, d'Eivissa, que en els darrers 70 anys ha guanyat 27 metres. Miquel Mirgual és professor de l'UIB i investigació de Risbal.
20: Tot i que una platja hagi pogut créixer al llarg de les darreres dècades, perquè ha tingut, per exemple, aportacions externes de sediment, no vol dir que siguin platges resilients front a les dinàmiques naturals a les quals avui en dia estem som majors.
17: I el retrocés de la línia de la costa té un impacte directe des d'un punt de vista ecològic.
20: Els fenòmens costaners són de cada vegada doncs, més recurrents i sobretot són més intensos. És a dir, que la quantitat d'energia que dissipen damunt la línia de costa és de cada vegada més freqüent i sobretot més intensa, generant estralls, no només sobre, diguéssim, equipaments o béns materials, sinó inclús també a vegades des de perspectives econòmiques importants.
17: Un dels casos més estudiats és el de Cala Milló, a Menorca. En aquests moments, l'amplada mitjana de la platja és de 33 metres i en el pitjor dels casos, el 2050 se reduiria entre un 33% i el 2100 quedarien redolts d'arena.
0: Les Balears són la segona comunitat autònoma amb menys despesa mitjana per persona en productes farmacèutics i sanitaris, 610 euros mensuals. Tot i això, la despesa total ha augmentat en un any. El 2025 va ser gairebé d'un 5% superior a l'any anterior, el 2024. Unes xifres que vos explicam dies després que el Congrés dels Diputats ha aprovat un nou model de copagament pels productes farmacèutics que pretén alleugerir la càrrega econòmica de les persones amb manco recursos.
17: Les Balears tenen manco despesa per dos factors. D'una banda, a les illes ens situem per davall la mitjana pel que fa a malalties, com per exemple la diabetis o la hipertensió. D'altra, som la comunitat autònoma manco envellida amb una edat mitjana de 42 anys. Tot i així, l'envelliment creix a les illes, amb la qual cosa les malalties que requereixen una despesa més gran en farmàcia i productes sanitaris augmenta. Maria Ferrat és la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears.
7: Principalment enfermetats metabòliques, com per exemple la diabetes, les insulines i tota la medicació derivada de la diabetes, jo crec que són les que tenen un cost més elevat de preu de medicament. També els medicaments que pel colesterol o els lípids i també les malalties d'obstrucció de vies respiratòries també tenen una demanda elevada de medicament.
0: Uns medicaments que poden generar addicció i és complicat detectar-ho per la falsa sensació de seguretat en les substàncies controlades, però un mal ús o un abús pot posar en risc la vida del consumidor, sobretot pels efectes secundaris que comporten.
17: Els analgèsics, com per exemple el Nolotil o els ansiolítics, Orfidal i l'Exatin, lideren el consum segons l'Observatori del Medicament de la Federació de Farmacèutics d'Espanya. Es tracta del nom comercial amb el qual es coneixen els principis actius i cap d'ells es pot aconseguir sense recepta. Antoni Parets és director de projectes de Project Toma.
21: Què passa amb tots els medicaments? Els medicaments, al ser una cosa legal, una cosa, una pastilla, però moltes vegades les persones tenen la percepció de que no estan dolent o se'n pot fer un mal ús, i realment aquests medicaments, i sobretot després si els mescles amb alcohol, o si es mescles amb alcohol o amb altres substàncies, potser que tenen uns efectes perillosos i uns efectes narcòtics importants.
17: L'entitat confirma que no

0: Hi ha hagut, però, molta estesa entre els joves, indicats en casos com, per exemple, amb epilèpsia, on l'ansietat té un efecte narcòtic, per tant, crea una dependència. Ho explica Emma Suárez, farmacèutica del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes.
1: Se buscan efectos combinados con otros medicamentos o con alcohol o opioides, por ejemplo, y se busca el efecto euforizante, un efecto de bienestar, de relajación, socialización. Entonces, en este contexto sí que hay constancia de que se usa con un uso que no es adecuado para el propio medicamento, sino como un uso recreativo.
0: La forma d'obtenció d'aquest fàrmac per un canal de venda que no sigui oficial i en recepta, com en una pàgina web o el mercat negre, suposa un risc exponencial per la salut del consumidor en desconèixer la seva composició real.
2: I encara un apunt relacionat amb la salut, el servei de rehabilitació de Manacor trasllada a partir d'avui al nou edifici ambulatori. Els nous espais tindran àrees diferenciades de fisioteràpia, electroteràpia i rehabilitació especialitzades, el tercer servei que s'incorpora al nou edifici ambulatori de l'Hospital de Manacor. I són ara les 7:27, faim un cop d'ull al que destaca la premsa editada a les Illes. Avui, Toni, parla molt d'habitatge i d'obres.
0: Torna, podríem dir, un dels temes recurrents de la premsa dels darrers mesos i pràcticament anys. A banda dels esports, hem de dir, els diaris en Mallorca, per exemple, editats en paper, destaquen temes relacionats amb les cases. Última hora assegura que el govern encalçarà a la gent que hagi comès algun frau a l'hora de comprar un habitatge de protecció oficial. Fotografia, en aquest cas, pel partit de Poblença i Balears, tot dos varen perdre. Repeteix aquest tema també a Diari de Mallorca, que diu en el seu cas que el govern també endarrereix el lliurament d'una promoció de lloguer social acabada fa just dos anys. Del Digitals, ara Balears diu que el Club Nàutics i Navegants protesten contra la elitització, diuen, de la mà. Es queixen del creixement de les marines privades que, segons sembla, expulsen a la població local. Mallorca Diari, pel seu costat, explica que un avió que venia de Mallorca dels Estats Units torna enrere per culpa d'aquest dispositiu Bluetooth que l'amo havia batejat amb el nom de bomba, una bona pensada també, i successos també a l'hoquei Baleares, com és de costum, en la investigació de la mort d'un home que va comparèixer davant un pont després de caure, diu, en estranyes circumstàncies. Tots ells temes, per cert, que hem comentat ja en aquest espai informatiu. Els editats en paper, les pitius es parlen de carreteres, d'obres, quan dèiem el periòdico, recorda que Eivissa comença una nova temporada de cupos amb 2.500 cotxes manco cada dia. El diari fa un reportatge dient que Cala d'Hort és missió impossible aparcar i remata el Menorca dient que les obres de la carretera general no aturaran a l'estiu per tenir-les llestes en 11 mesos.
2: I la política i els tribunals són els grans temes dels diaris editats a l'Estat.
0: De la política en defuig, en certa manera, el País prefereix anunciar que l'Audiència Nacional activa la recerca de 14 etarres a Veneçuela perquè el jutge apel·la al canvi polític a Caracas i que fa pensar que hi haurà més col·laboració a partir d'ara. En canvi, el Mundo diu que la crisi de Pedro Sánchez enfonsa els socialistes a les comunitats clau per ells, a nivell electoral, evidentment. ABC va un pal més enllà, fa una enquesta per dir que més de la meitat d'espanyols, el 55%, pensa que el president Sánchez sabia dels negocis de Zapatero, que encara estan per demostrar. I conclou La Vanguardia que davall un titular que parla dels perills de la IA, diu que Sánchez demana temps per resistir, diu, i per governar fins a l'any 2027, fins que acabi la legislatura, per tant, i afegeix entre cometes i més enllà.

0: Són ara les 7:30. Resumim els principals titulars. Les pitiuses comencen a regular a partir d'avui l'entrada i la circulació de vehicles a Eivissa, el segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles.
1: És a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000, una xifra que, segons ha confirmat el conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, es mantindrà l'any que ve.
2: Que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
1: De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació.
0: I el Consell de Mallorca durà en el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
1: Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el conseller de Mobilitat,

0: Fernando Rubio, a la llarga s'estalviaran dobles públics.
1: Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3,5 milions, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
2: I a Menorca, el Consell analitza a partir d'avui les ofertes de venda de blocs de pisos que ha rebut perquè formin part del programa de lloguer estable.
0: La institució posarà en marxa d'aquí uns mesos per primera vegada la mesura per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ara el Consell analitzarà les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, els comprarà. És Núria Torrent, consellera d'Ordenació del Territori.
3: Nosaltres, amb el programa Lloguer Estable, tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres, després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
2: També avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos als hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
4: El riesgo del incremento de los suministros es patente y por lo tanto entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
2: I atenció si sou residents a Palma, perquè avui la targeta ciutadana deixa de funcionar com a títol de transport després de 27 anys en marxa.
0: A partir d'ara, per viatjar en autobús de l'EMT es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es pot utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. D'aquí uns minuts serem en directe a la plaça d'Espanya de Palma per parlar-ne amb alguns usuaris.
2: I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació a les platges per evitar que desapareguin i calculen que el moment crític arribarà l'any 2050.
0: Ara mateix, entre el 20 i el 30% de les platges arenoses de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge, els temporals i sobretot de l'augment del nivell de la mar. Una situació que se suavitza a les costes de la Mediterrània.
2: I de l'exterior hi ha hagut la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia.
0: El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espirella, i Iván Cepeda, de Pacto Histórico, d'arrels polítiques comunistes, es disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny. Així han carregat aquesta nit electoral un de l'altre. Són de la Espirella i Cepeda.
5: ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un tipo que nunca ha creado un puesto de trabajo? Que siempre ha vivido hablando paja y de la teta del Estado. Que se crió en la Unión Soviética.
6: Priella representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
2: I tancam aquest repàs de titulars amb el temps. Pedro Roger, bon dia. Continuaran les temperatures elevades avui dilluns.
7: Bon dia, així és. Avui encetant la setmana amb un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir. Ens tornarem a situar en uns valors elevats. La màxima girarà aproximadament entre els 29 i els 33 graus. Quant al cel, han començat la jornada amb una presència important de núvols i tot i que al llarg del matí encara tindrem algun núvol prims, esperant que el sol torni a ser el protagonista d'aquesta jornada. El vent bufarà molt fluix, ho farà principalment de xaloc i tot i que al sud de l'arxipèlag mantindrem unes condicions bastant tranquil·les al llarg de tot el dia, al nord de cada una de les illes sí que tindrem unes condicions una mica més complicades, marcades per la maror. Ara mateix tenim a les Pitiuses 20 graus a Santa Gertrudis i 21 a Sant Francesc. A Mallorca, 20 graus a Santanyí, 22 a Inca i 23 a Son Cervera. I a Menorca, 22 graus a Ciutadella i 23 a Es Castell.
8: Informatiu Matí. Esports.
2: I passen 35 minuts de les 7 del matí, encetant amb la informació esportiva, parlant de l'Atlètic Balears i del Poblense, que s'han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
9: Bon dia. Sí, el conjunt blanqui i blau va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar els 90 minuts amb el resultat de 1-0 favorable a l'Atlètic Balears gràcies a una diana de Tobar. A la pròrroga, el conjunt andalús va capgirar l'eliminatòria. És el tècnic de la Atlètic Balears, Luis Blanco.
10: Están todos jodidos, en un momento no tienen la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
9: I el porter de l'Atlètic Balears, Pablo García, i el futbolista Jaume Pol es van mostrar molt afectats després de no haver pogut aconseguir l'ascens del seu equip.
11: Y nada, tío, muy, muy mala suerte y no sé qué decir, tío, es una putada. Ya te digo que no le duele a nadie más que a mí, a este equipo, que queríamos conseguir algo esto. Y...
12: Va passar el cap, moltes hores ficades. Se pot dir fracàs perquè no m'ho han dit, però bueno, jo tinc la consciència molt tranquil·la, ho he donat tot. I se me passa pel cap que sempre passa algo que fa que el club no pugui ascendir.
9: I el Poblense també va quedar a les portes de l'ascens de Primera Federació després de perdre a la tanda de penals contra l'Àguiles per 5-4. El partit va quedar marcat per la greu entrada d'Antonio Sánchez sobre Toni Penyafort al minut 20, una acció que va suposar l'expulsió del jugador murcià i també l'evacuació del futbolista Pobler en ambulància. El club ha informat que Penyafort es troba bé. Òscar Troya és el tècnic del Poblense.
13: És un dia duro, pero mañana saldrá el sol, entonces hay que seguir. Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues, te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando.
9: I el porter del Poblense, Vicenç Sabater, es va mostrar decebut de no haver pogut aconseguir el somiat ascens de categoria.
14: No tinc paraules, la veritat. Crec que ningú donava un duro per nosaltres. Hem arribat fins aquí, hem demostrat que no podíem dur el partit. Hem fet el més difícil, que és quan ja ho teníem tot perdut, remuntar una pròrroga. I, bueno, la sort dels penaltis, pues, enguany no ha caigut del nostre costat.
9: I demà, el diumenge, pel futbol balear, Poblense i Atlètic Balears continuaran a Segona Federació la pròxima temporada. I també en el món del futbol, la selecció espanyola, amb quatre jugadores mallorquines, aterrarà avui migdia a Mallorca per preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, un partit classificatori pel Mundial del Brasil. Avui, el combinat espanyol s'entrenarà a les 6:15 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, un entrenament que serà obert al públic. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma es juga avui, continua viu el play-off pel títol. Els mallorquins visitaran a les 8:15 i, com sempre, en directe per IB3 Ràdio, la pista del Manzanares. Si el conjunt de Vadillo guanya, forçarà el tercer partit de la sèrie i, si perd, s'acomiadarà de la temporada. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, diu que el partit és una autèntica final.
15: Es una final para nosotros, no tenemos margen de error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no?
9: I també en futbol sala, avui a les 12 del migdia, sabran quin rival li tocarà al filial del Palma Futsal a l'eliminatòria final per aconseguir l'ascens a la segona divisió. I en motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia, disputat al circuit de Mugello, a MotoGP, Joan Mir va acabar 12 després de remuntar 3 posicions amb una estratègia conservadora a causa dels problemes de vibracions a la seva Honda. El mallorquí va sumar 4 punts.
16: Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No han tingut un rendiment bo, i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents, perquè no se podia fer res més.
9: I a Moto2, Izan Guevara va ser setè, tot i competir amb problemes als frens durant gran part de la cursa. El mallorquí va sumar 9 punts i va mantenir la segona posició del Mundial amb 95 punts. La victòria va ser per Manuel González. És Izan Guevara.
17: He hecho muy buena salida, he llegado a ponerme cuarto a la entrada de la 1, pero de repente llegando a la 1, el freno de delante me ha cogido como aire o no sé qué me ha pasado. Son puntos al final, hemos cruzado la línea de meta, hoy me podría haber ido al suelo fácilmente porque no tenía nada de sensación de delante, el freno no me acompañaba, entonces he aguantado como he podido y ya está.
9: I acabam en ciclisme. Enric Mas ha acabat el Giro d'Itàlia a la 32a posició, a 1 hora i 48 minuts del guanyador de la prova, Jonas Vingegaard. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
8: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
18: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: 7:42 minuts. Vos parlam ara dels canvis que hi ha avui pel que fa al transport públic de Palma. La targeta ciutadana deixa de funcionar després de 27 anys en marxa. A partir d'ara, per viatjar en autobús es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo moneder de manera automàtica. A la plaça d'Espanya de Palma hi és Anna Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Què en diuen els usuaris del canvi?
19: Bon dia. I d'unanimitat entre els usuaris, coincideixen en que és un bon canvi, que ha estat ben informats i, sobretot, destaquen que és més pràctic que no anar amb dues targetes, sobretot per aquells que utilitzen tant els busos de l'EMT com els interurbans, el tren i el metro. Així ens ho ha explicat fa només uns minuts.
20: Sí, claro, obviamente es más cómodo, porque así ya uno con una sola tarjeta va a utilizar tanto el tren, el bus... Y así se le facilitan las cosas, porque no va a tener que sacar varias tarjetas a la vez, sino una sola.
21: Tener una tarjeta mejor que dos, que tenemos la cartera llena de tarjetas.
22: No es más cómoda y más fácil, porque es para todo.
23: Claro, sí, me parece más práctico, más cómodo usar solo una. Excelente.
19: Recordem que si encara no teniu la targeta única, la vos podeu treure a les oficines de l'estació intermodal, que és precisament allà on som en aquests moments, però també ho podeu fer a Alcúdia, Inca i Manacor i als ajuntaments de Calvià, Llucmajor i Marratxí.
2: Gràcies, Cristina. En directe des de l'estació intermodal de Palma. Són ara les 7:44. Vos parlem de recursos hídrics. Té en aquests moments en marxa recursos hídrics més de 40 projectes per millorar i per garantir el subministrament de l'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri, a Mallorca, és un dels que està a punt de finalitzar-se.
24: Montuïri, precisament, és un dels 100 municipis que l'any passat va acabar l'estiu amb més restriccions d'aigua. Toni Miralles, Bala, d'allà, ens explica algunes d'elles.
25: No se pot omplir piscines, o que no se pot rentar el cotxe una sèrie d'hores en el dia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
24: De fet, ha de menester comprar camions d'aigua potable per abastir la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
25: Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació. Perquè tot estigui llest, seria juliol i agost, que ho va més o manco.
24: Però tot això no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat la Mancomunitat va pagar més de 500.000 euros en camionades, no només cap a Montuïri, també cap al Gaida i cap a Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics del Govern.
26: El pla se subministra d'aqüífers, de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat. No? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Nosaltres vàrem començar la legislatura i hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, hem mobilitzat quasi 300 milions d'euros.
24: i un d'aquests és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu, que preveuen que estigui enllestit en els propers 5-6 anys.
26: Està en fase d'ara de d'expropiacions, això pues, durarà el seu temps, i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no fer res durant molt d'anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
24: I també estan acabant de redactar les ampliacions de les desaladores d'Alcúdia i d'Andratx i un punt d'adjudicar, i a punt també, volen dir, d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma, l'obra més gran que haurà licitat fins ara a Bacua en 58 milions d'euros.
2: I anem ara amb la política. Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern central. Tal dia com avui del 2018 va guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy, que per cert va presentar el PSOE després de conèixer la sentència del cas Gürtel, que condemnava el Partit Popular per lucrar-se amb una trama de corrupció. Precisament, el president espanyol arriba aquest aniversari envoltat de polèmiques judicials, com ara el cas Mascaretes, el cas Leire Díez, el cas Plus Ultra, Begoña Gómez, o el cas del fiscal general. El conjunt de tot plegat ha desfermat un terratrèmol polític d'àmbit estatal.
24: El també secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, descarta convocar eleccions anticipades, s'aferra als èxits d'aquests 8 anys de govern, també a l'oposició política i mediàtica de voler destruir l'executiu aprofitant les denúncies de corrupció que assetgen Ferraz.
0: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
24: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats.
1: De que hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus, ho hem dit, que són greus, que no poden mirar cap a un altre cantó, no poden dir que tot és lawfare, no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions.
24: Per la seva banda, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, està més crítica.
3: Si el problema és que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción.
24: La vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, torna a demanar eleccions anticipades.
4: Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro.
2: I els que han acudit a les urnes són els ciutadans de Colòmbia, el candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico es disputaran la presidència del país dia 21 de juny. Això pel fet que han sortit com les dues opcions més votades en la primera volta de les eleccions d'ahir diumenge.
24: De la Espirella ha aconseguit prop del 44% dels vots, mentre que Cepeda ha quedat en segon lloc en gairebé el 41%. Els resultats que l'actual president de Colòmbia... Uns resultats volen dir que l'actual president de Colòmbia, Gustavo Petro, no reconeix. En un missatge a les xarxes socials ha dit que hi ha dos censos, un oficial i un altre que té 800.000 persones addicionals. Una crítica que sosté Cepeda, qui també ha carregat contra el seu contrincant.
5: Priella representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta.
24: També el candidat d'ultradreta ha criticat el seu oponent.
6: ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un tipo que nunca ha creado un puesto de trabajo? Que siempre ha vivido hablando paja y de la teta del Estado. Que se crió en la Unión Soviética, donde se volvió comunista. Que no cree en Dios. Que pretende acabar con nuestra constitución. ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un bandido como Cepeda con ideas vetustas?
24: Per cert, que el líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha felicitat per aquests resultats.
2: I el president de França, Emmanuel Macron, lamenta els episodis viscuts a París després que el PSG guanyés dissabte les Champions.
7: Parce que malheureusement on a vu Et je veux pas qu'on s'habitue à ça. Et
2: personne. Que lamenta haver estat testimoni d'unes accions a les quals no vol que s'acostumin. Unes escenes, afegeix, de violència inacceptable, i és que els aldarulls han deixat una persona morta.
24: La víctima conduïa una moto de cross durant la celebració quan hauria xocat de manera frontal contra blocs de formigó en una sortida de l'autopista. A més, dues persones estan ferides molt greus. Així mateix s'han registrat més de 830 ferits. D'aquests, 57 eren policies i s'han efectuat 780 detencions.
2: I a l'Orient Mitjà, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran i ho han fet mentre continuen les negociacions per un pla de pau entre Washington i Teheran, una entesa que, segons el president nord-americà Donald Trump, està a prop.
24: L'inquilí de la Casa Blanca reclama modificacions sobre el programa nuclear i l'obertura de l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, el negociador iranià avisa que no signaran cap acord de pau que vulneri els drets fonamentals del país i els exigeix proves de la bona voluntat negociadora.
2: I l'actualitat estatal torna a passar pels tribunals. Avui està previst que declarin a l'Audiència Nacional l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, en el judici del cas Kitchen.
24: La Fiscalia demana per Pino 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació. Per a Villarejo en sol·licita de nou de privació de llibertat per ser una de les persones, diu, encarregades de gestionar el conductor de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, captat per ser confident de la trama. Recordem que se jutja una presumpta operació parapolicial per espiar Bárcenas.
2: I dues dones han mort ofegades a Palència quan intentaven treure de l'aigua un nin de 5 anys atrapat en una presa. El petit, que és fill i net de les dues víctimes, ha sobreviscut.
24: Un fet que van passar ahir hora baixa a Baños de Cerrato. A les 6:30, el servei d'emergències de l'1-2 va rebre l'avís que alertava d'un menor que s'estava negant i del manco una persona adulta que estava intentant dur-lo a la vorera sense èxit. Les dues dones que han perdut la vida tenien 32 i 52 anys.
2: Són ara les 7:53. Anem amb la cultura.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Fa setmanes el món sense va seguir la proesa de l'Artemis 2 per conèixer la cara amagada de la Lluna, un repte científic en què destacava un fet per primera vegada en aquest repte lunar i viatjava una dona. Dona i espai, dona i ciència, són binomis que encara queden, però, molt lluny de la normalitat i perquè això no passi es posen en marxa iniciatives com la Hypatia 2, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah. Jennifer García Garrizo fou una de les participants i ara ho explica Mission Marte, que acaba de publicar Geoplaneta. Sandra Martínez.
1: Jennifer García Garrizo és moltes coses. Doctora en comunicació, professora i investigadora a la Universitat Rei Joan Carles. Es defineix també com a exploradora científica i fou astronauta anàloga, això vol dir a terra, a la missió que la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart. Va ser al febrer del 2025 i varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, perquè les dones, fins ara, han estat una anècdota a l'espai.
2: Hay una balanza que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
1: Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se al projecte i complir, en part, d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
2: Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces pues las cosas van viniendo solas y pues, lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
1: Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques i ho fa d'una forma senzilla i amena i assoleix així un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
2: El llibre intenta romper una lança a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como lo es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
1: Mission Marte, la publicada Geoplaneta, la seva col·lecció dedicada a la ciència.

0: Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, va morir només amb 36 i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que, tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge, Sandra, encara és icònica.
1: Marilyn va ser més que un producte de Hollywood, més que una rossa explosiva, amb personatges pràcticament fets a mida, explotant la seva sensualitat, més cos que cervell, fascinar els espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de La Tentación Vive Arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele esbojarrada a un tren on ningú no era perfecte. Inoblidable també el seu vestit rosa que va inspirar Madonna, assegurant que els diamants són els millors amics de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personalitat extremadament vulnerable. Matrimonis fracassats, com el de l'estrella del béisbol Joey DiMaggio, o també el de l'intel·lectual Arthur Miller. També amants que esdevingueren un espectacle públic com el president JFK. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Mai una felicitació d'aniversari havia estat tan inquietant, tan dolça i tan trista alhora. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir.

0: Norma Jean, Marilyn havia donat al món un personatge únic que la seva desaparició feu immortal. Morir tot just abans de deteriorar-se, sense envellir, sempre jove, com James Dean, com Elvis Presley, com tants altres anys més tard del Club dels 28. I tot això ha provocat una fascinació que 100 anys després encara ressona tot el món.
1: I també recordant la figura de Marilyn Monroe, que com dèiem avui hauria fet 100 anys, arribarem a les 9. Ho faim amb la seva música.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 1 de juny, en què les pitiuses comencen a regular l'entrada i la circulació de vehicles. A Eivissa és el segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles, és a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000. Una xifra que, segons ha confirmat el conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, es mantindrà l'any que ve.
2: És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
1: De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació. A les 8:30 entrevistarem el seu president, Cristóbal Herrera. Abans, però, repassem els titulars del dia. El Consell de Mallorca durant el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
3: Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, a la llarga s'estalviaran doblers públics.
4: Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
1: I a Menorca, el Consell analitza a partir d'avui les ofertes de venda de blocs de pisos que ha rebut perquè formin part del programa de lloguer estable.
3: La institució posarà en marxa d'aquí a uns mesos per primera vegada la mesura per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ara el Consell analitzarà les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, els comprarà. És Núria Torrent, consellera d'Ordenació del Territori.
5: Nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
1: També avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
6: El riesgo del incremento de los suministros es patente y por lo tanto entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
1: I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació de les platges per evitar que desapareguin. Calculen que el moment crític arribarà al 2050.
3: Ara mateix, entre el 20 i el 30% de les platges arenoses de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge, els temporals i, sobretot, de l'augment del nivell de la mar. Una situació que se suavitza a les costes de la Mediterrània.
1: I de l'exterior, hi ha hagut la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico es disputaran la presidència del país dia 21 de juny.
3: De la Espirella ha aconseguit prop del 44% dels vots, mentre que Cepeda ha quedat en segon lloc en gairebé el 41%, uns resultats que l'actual president de Colòmbia, Gustavo Petro, no reconeix.
1: I dels esports, l'Atlètic Balears i el Poblense s'han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt blanc i blau va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga i el Poblense va dir adeu al somni de l'ascens a la tanda de penals contra l'Àguiles. Balearicos i Poblers continuaran un any més a la Segona Federació. També en futbol, la selecció espanyola, amb 4 jugadores mallorquines, aterrarà avui a Mallorca per preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix. El combinat espanyol s'entrenarà avui a les 6:15 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni en una sessió oberta al públic. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga avui continuar viu al play-off pel títol. El conjunt de Badillo visita a les 8:15 la pista del Manzanares. Si els mallorquins guanyen, forçaran el tercer partit de la sèrie i, si perden, s'acomiadaran de la temporada.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia. Avui continuaran les temperatures elevades.
8: Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què tindrem un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir i amb un valor bastant elevat, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 29 i els 33 graus. D'altra banda, quant al cel, tot i que a primeres hores del dia han tingut una presència important de núvols i fins i tot al llarg de les primeres hores del dia següents, encara podran tenir qualque pinzellada de núvol prim, esperant que el sol torni a ser el protagonista. El vent bufarà fluix, principalment de xaloc, i tot i que al sud de les illes tindrem un panorama marítim bastant tranquil, al nord sí que podrem veure redols de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Vilafranca, 20 a Bunyola i 23 a Capdepera. A Menorca 22 graus a Es Migjorn Gran i 24 a Fornells. I a les Pitiüses 22 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina.
1: Són temperatures ara quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Abaussà, Toni Escanelles i en Cel López. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Avui comença l'aplicació de la restricció de vehicles a les Pitiüses, que s'allargarà fins dia 30 de setembre, i vist enguany s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys. I Ivonne Aranyó.
9: Enguany, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, 3.000 menys que l'estiu passat. Mariano Juan és conseller de Mobilitat d'Eivissa.
2: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
9: I és que Autoritat Portuària certifica que l'any passat van entrar 32.000 cotxes menys, fruit de la limitació. Com a novetat, la xifra màxima de els 17.000 vehicles es mantindrà també per l'any que ve.
2: És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
9: Precisament de les sol·licituds de l'Associació de Lloguer de Vehicles, Valeval, el Consell n'ha acceptat la meitat. De fet, Valeval ha demanat la suspensió de la limitació.
2: Que doncs, quasi en 30.000 sol·licituds només s'han acceptat doncs, unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeixi aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
9: Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
1: També avui comença la regulació de vehicles Formentera Eco. Es dona el tret de sortir d'aquesta limitació amb 20.500 autoritzacions aprovades i en quotes que es troben ja esgotades. Regina Amaians en té més detalls.
10: La regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment se n'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja se n'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
11: Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
10: Des de juny i fins a l'agost, l'ocupació de turismes de visitants es troba ja entre el 50 i el 74%. La pressió més elevada es concentra en les autoritzacions puntuals de residents d'Eivissa que viatgen amb la seva moto. La quota es troba ja esgotada tots els caps de setmana fins a darrers d'agost.
11: Ja vàrem advertir que no se donava resposta a tota aquella demanda que hi havia i bé, ja s'està veient que es demana més encara.
10: Enguany es revisarà també el correcte ús de les autoritzacions de temporada.
11: Es podrà revisar que si hi ha autoritzacions que s'han donat de temporada i realment no se n'han fet ús d'elles, retirar-se perquè un altre vehicle puga disfrutar-la.
10: La limitació d'entrada de vehicles es mantindrà fins dia 30 de setembre. Circular en aquest període sense tenir l'autorització pot suposar sancions de fins a 10.000 euros.
1: I el mateix dia en què entra en vigor la limitació de vehicles a les Pitiüses, coneixem també més detalls de la normativa també similar que es vol aplicar a Mallorca. El president del Consell, Llorenç Galmés, explicarà avui les novetats sobre la llei de regulació de l'afluència de vehicles que vol presentar la institució insular. Aquestes darreres hores també han conegut que el Consell de Mallorca durant el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor pagarà una indemnització de 118 milions d'euros. A l'empresa privada recuperarà la gestió de la infraestructura i preveu que això permeti estalviar doblers públics a la llarga.
3: L'empresa concessionària Pamasa és propietat del grup madrileny Sacyr. Un estudi de serveis tècnics i jurídics del Consell recomana resoldre el contracte de manera anticipada. Calculen estalviar així a la llarga entre 141 i 260 milions d'euros. Això dependrà de com evolucioni la inflació i també del trànsit en aquesta via, ja que el Consell pagava a la companyia pel manteniment en funció del nombre de vehicles que en fan ús. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
4: Estem xerrant d'una xifra, d'una quantia prou important que fa que el Consell de Mallorca dugui en el proper plenari un acord d'inici per començar la tramitació per tal de fer aquesta resolució anticipada.
3: D'aquesta manera, el Consell assumirà una despesa grossa ara per estalviar doblers a mitjà termini, ja que el contracte havia d'estar vigent fins al setembre del 2041.
4: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
3: El Consell sosté que no es tracta d'un rescat pròpiament dit, com el que es va fer al túnel de Solla, ja que no s'ha delegat en aquest cas un interès públic ni tampoc s'ha de negociar. Simplement faran ús d'una clàusula del contracte de concessió.
1: I ja ha acabat el termini per presentar ofertes de venda de blocs de pisos perquè el Consell de Menorca els compri i formin part del programa de lloguer estable. És una iniciativa que la institució posarà en marxa d'aquí uns mesos per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ramiro López.
12: A partir d'avui s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, el Consell comprarà els blocs per incorporar-los al seu programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos. Escoltem a Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
5: Nosaltres amb el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
12: Els blocs que es comprin podrien ser gestionats per l'Oficina Insular de l'Habitatge de Maó, que es va inaugurar el passat 15 de maig. Per primer cop, el Consell de Menorca s'ha obert a comprar blocs de pisos per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge.
5: Vam mirar les pàgines web d'immobiliàries a internet i no tots són pisos individuals, diguéssim, no hi ha blocs de pisos sencers. Per tant, el que feim és aquesta prospecció, aquesta posada en públic d'aquesta possibilitat d'oferir.
12: La partida pressupostària per a aquesta mesura anirà en funció de les ofertes rebudes. El Consell, però, assegura que hi ha promotors interessats a vendre els seus pisos.
1: També a partir d'avui els contribuents poden presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines habilitades. La campanya del 2025, que és la que s'ha de presentar enguany, va començar dia 8 d'abril i acabarà el 30 de juny. L'Agència Tributària ja ha rebut més de 14 milions de declaracions. Aquestes 10 milions surten a tornar i fins ara ja s'han abonat més de 5.000 milions d'euros.
3: Coincidint amb l'inici de l'atenció presencial, l'Agència Tributària de les Illes ha activat una nova edició del servei Renda Àgil, un programa de col·laboració amb l'agència estatal per facilitar la confecció i presentació de les declaracions. Aquest servei ofereix assistència personalitzada als contribuents i dona cobertura prioritària als municipis de la part forana de les Balears. La iniciativa es prestarà entre dia 1 i el 30 de juny a través de les 16 oficines distribuïdes entre totes les illes. Els residents dels municipis inclosos en el programa poden demanar cita prèvia fins al 29 de juny. Els contribuents de la resta de municipis poden concretar la cita per rebre atenció presencial a les oficines de l'AEAT fins al mateix dia, fins al dia 29 de juny.
1: I amb l'inici d'aquest mes de juny, avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornaran a pujar el 21%, el seu percentatge habitual de manera extraordinària havia estat rebaixat al 10%, però aquesta disminució temporal estava condicionada a l'evolució de la inflació. Sí que es manté, però, el descompte dels impostos als hidrocarburs.
3: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen perfectament vigents.
6: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
3: Independentment del percentatge d'impostos que es pagui en cada moment, Rodríguez recomana optar sempre per la tarifa regulada a l'hora de fer el contracte amb la companyia energètica.
6: Es verdad que podemos ver oscilaciones en nuestros contratos, pero también es cierto que si baja, pues nos bajará, mientras que si cogemos tarifas fijas, el problema es que el único aliciente que tienen es que cada mes vamos a saber lo que vamos a pagar, pero no significa que estemos ahorrando dinero.
3: Sí que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, per exemple, aquells que beneficien agricultors i transportistes i també els descomptes reforçats del bo social elèctric.
1: Alguns dels beneficiaris d'aquestes ajudes són els autònoms. Ahir varen tornar a sortir al carrer en una nova jornada de mobilitzacions a tot Espanya. Palma, una quarantena de persones amb les mans tenyides de vermell i sota el lema autònoms asfixiats varen reclamar la necessitat de flexibilitzar les quotes de la Seguretat Social. Així ho explicaven Òscar Manuel Duran i Eva Mas, coordinadors de la plataforma 30N.
13: La situació pues, és molt precària per nosaltres i feim un sobreesforç per arribar a fin de mes i poder fer els pagos que ens exigeixen.
14: Pues ahir varen pagar la quota. No sabem si varen fer feina o si no varen fer feina per poder pagar-la, però la pagam. I és abusiu tot, tot.
1: I el CESIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció del personal informàtic que hi ha al jutjat de les Illes. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors, Carme Moreno.
15: El delegat del CESIF a Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver els 3 partits judicials que hi ha a l'illa.
16: Lo que más nos llama la atención es que prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente. Por ejemplo, estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión. No se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor se ha eliminado prácticamente.
15: Segons el CESIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans més s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris, diu el sindicat, els manca formació.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I la Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver en el torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llumajor. L'avís el va donar ahir diumenge un treballador de Malla que duia a terme tasques de neteja.
17: El grup d'homicidis ha inspeccionat aquesta zona, s'ha fet càrrec de les investigacions. Les primeres comprovacions apunten al fet que podria haver caigut d'un dels ponts que passen per damunt el llit del torrent, per la qual cosa, en espera d'allò que determini l'autòpsia, es descartaria la hipòtesi d'una mort violenta.
1: Hi ha hagut una nova agressió a un metge durant una consulta passat a un centre de salut de Palma, després d'insultar-lo i amenaçar-lo. La pacient s'hi va fuar i li va donar cops i el va repinyar la cara i els braços.
3: El metge va aconseguir desfer-se'n i va demanar ajuda al personal de seguretat. L'agressió va passar el mes de febrer, però no ha estat fins ara que la dona ha estat localitzada i detinguda.
1: I aquesta matinada ha arribat una barca amb migrants a la platja de Can Pere Antoni a Palma i viatjaven 4 persones d'origen magrebí que se sumen a les 177 que varen arribar durant la jornada d'ahir a les costes de les Balears a bord de 9 barques.
17: 4 de les barques han arribat o han estat interceptades a prop de Formentera, 4 a Mallorca i 1 a Eivissa. En tot el cap de setmana han desembarcat també 280 persones i d'ençà que van començar l'any són més de 2.100. D'aquesta manera duim un ritme d'arribades molt semblant al de l'any 2005, que recordem va ser any de rècord històric.
1: I ara vos explicam l'ensurt que ha hagut un avió que feia la ruta entre Newark a Nova Jersey als Estats Units i Palma va haver de tornar cap a l'aeroport d'origen perquè un passatger duia un dispositiu de Bluetooth activat amb el nom de bomba.
3: L'aeronau va tornar 2 hores més tard d'haver començat el vol. La tripulació va demanar a tots els passatgers que desconnectassin els seus dispositius Bluetooth de manera immediata, però el manco 2 van continuar encesos. Per mort de l'emergència en seguretat que això suposa, els pilots van haver de tornar a l'aeroport de Newark, d'on havia sortit el vol. Un jove de 16 anys va ser detingut.
1: I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació a les platges per evitar que desapareguin i calculen que en el moment crític arribarà l'any 2050. Fan aquesta advertència en un moment en què entre el 20 i el 30% de les platges d'arena de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge dels temporals i, sobretot, de l'increment del nivell de la mar. Una disposició natural se suavitza a les costes del Mediterrani, on no hi ha marees vives i on tenim un tipus d'onatge diferent als oceans. Si analitzem la situació de les Balears, hi ha una certa estabilitat des de l'any 1956 fins ara, però sí que preocupa més el cas de Menorca, que està més afectada pels temporals marítims.
17: Pel que fa a les costes de la resta de les Illes Balears, hi ha oscil·lacions que van des del mig metre perdut al mig metre guanyat al llarg de les darreres dècades. Són unes xifres que entren dins els límits del que es considera natural. És el professor de Geodinàmica Externa de la UIB, Lluís Gómez Pujol.
18: El 2050 aquest increment ja no quedarà mascarat per la dinàmica interanual i, per tant, ja serà constatarem que hi haurà un retrocés de la línia de costa. Què passa amb les platges? Bé, si tenen el que en dèiem espai d'acomodació, és a dir, que se'n poden anar cap enrere, se van desplaçant. Si no tenen aquest espai per anar enrere, llavors tenim un problema.
17: Menorca, com dèiem, és l'illa més perjudicada, en especial perquè els temporals marítims els afecten més. Cala Tirant ha retrocedit 21 metres des de 1956 a ara i a Son Saura altres 20.
18: Predominantment d'una direcció i no n'arriben d'una altra. I, per tant, no compensa. Si te'n vas a Son Bou, i te'n vas fa 2-3 mesos a Son Bou, de Menorca, dius, ostres, m'estic quedant fora platja, perquè han vengut uns temporals d'una direcció molt particular i t'han mogut el ciment d'una determinada manera i te l'han deixat a una determinada profunditat.
17: A diferència d'aquestes, altres platges urbanes a les quals ha intervingut l'home han crescut. És el cas de Sant Antoni d'Eivissa, que en els darrers 70 anys ha guanyat 27 metres. Miquel Mirgual és professor de la UIB i investigador de Risbal.
19: Tot i que una platja hagi pogut créixer al llarg de les darreres dècades, perquè ha tingut, per exemple, aportacions externes de sediment, no vol dir que siguin platges resilients front a les dinàmiques naturals a les quals avui en dia estem som majors.
17: Un dels casos més estudiats precisament és el de Cala Millor. A Mallorca, en aquest moment, l'amplada mitjana de la platja és de 33 metres i en el pitjor dels casos, el 2050 se reduiria un 33%, el 2100 quedarien només redols d'arena.
1: I avui també vos expliquen que les Balears són la segona comunitat autònoma amb menys despesa mitjana per persona en productes farmacèutics i sanitaris, 610 euros mensuals. Tot i això, la despesa total ha augmentat en un any. L'any 2025 va ser gairebé un 5% superior a l'any 2024. Unes xifres que vos detallam dies després que el Congrés dels Diputats ha aprovat un nou model de copagament pels productes farmacèutics que pretén alleugerir la càrrega econòmica de les persones amb manco recursos.
17: Les Balears tenen manco despesa per dos factors. D'una banda, les illes ens situen per davall la mitjana pel que fa a malalties com diabetis o hipertensió. De l'altra, som una comunitat autònoma manco envellida, amb una edat mitjana de 42 anys. Tot i així, l'envelliment creix a les illes, en la qual cosa les malalties que requereixen una despesa més gran en fàrmacs i productes sanitaris augmenten. Maria Ferrat és la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears.
20: Principalment enfermetats metabòliques, com per exemple la diabetes, les insulines i tota la medicació derivada de la diabetes, jo crec que són les que tenen un cost més elevat de preu de medicament. També els medicaments que pel colesterol o els lípids i també les malalties d'obstrucció de vies respiratòries també tenen una demanda elevada de medicament.
1: Uns medicaments que poden generar addicció i és complicat detectar-ho per la falsa sensació de seguretat en les substàncies controlades. Però un mal ús o un abús pot posar en risc la vida del consumidor, sobretot pels efectes secundaris que comporta.
17: Analgèsics com el Nolotil o ansiolítics com Orfidal i Lexatin lideren el consum, segons l'Observatori del Medicament de la Federació de Farmacèutics d'Espanya. Es tracta del nom comercial amb què es coneixen els principis actius i cap d'ells es pot aconseguir sense recepta. Antoni Parets, director de projectes de Project Home.
21: Què passa amb tots els medicaments? Els medicaments són una cosa legal, una cosa, una pastilla, però moltes vegades les persones tenen la percepció de que no estan dolent o se'n pot fer un mal ús, i realment aquests medicaments, i sobretot després si els mescles amb alcohol, si es mescles amb alcohol o amb altres substàncies, pot ser que tenen uns efectes perillosos i uns efectes narcòtics importants.
17: El fentanil s'ha fet popular per les recurrents imatges als mitjans de comunicació de consumidors en estat catatònic, mentre que el fàrmac Lyrica és menys conegut, però molt estès entre els joves. Indicat en cas d'epilèpsia o d'ansietat, té un efecte narcòtic, per tant crea dependència, ho explica Emma Suárez, farmacèutica del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears.
7: Se buscan efectos combinados con otros medicamentos o con alcohol o opioides, por ejemplo, y se busca el efecto euforizante, un efecto de bienestar, de relajación, socialización. Entonces, en este contexto sí que hay constancia de que se usa con un uso que no es adecuado para el propio medicamento, sino como un uso recreativo.
17: La forma d'obtenció d'aquest fàrmac per un canal de venda que no sigui oficial i en recepta, com ara una pàgina web o el mercat negre directament, suposa un risc exponencial per la salut del consumidor, ja que es desconeix la seva composició real.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: Són ara les 8 i 25 minuts. Encetam la informació esportiva parlant de l'Atleti Balears i del Poblense, que han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia, sí, ha estat un mal cap de setmana pel futbol balear. L'Atleti Balears va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar els 90 minuts amb un resultat de 1-0 favorable a l'Atleti Balears gràcies a una diana de Tovar. A la pròrroga, el conjunt andalús va capgirar l'eliminatòria. Al técnico del Atlético Baleares, Luis Blanco.
22: Están todos jodidos, en un momento no tienen la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también ha hecho las cosas muy bien.
8: I el porter de l'Atlètic Balears, Pablo García, i el futbolista Jaume Pol es van mostrar molt afectats després de no haver pogut aconseguir l'ascens del seu equip.

0: Finals contra l'Àguiles per 5-4. El partit va quedar marcat per la greu entrada d'Antonio Sánchez sobre Toni Peñafort al minut 20, una acció que va suposar l'expulsió del jugador murcià i l'evacuació del futbolista Poblé en ambulància. El club ha informat que Peñafort es troba bé. Òscar Troya és el tècnic del Poblense.
1: És un dia duro, però mañana saldrá el sol. Entonces hay que seguir y... Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues, te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando.
0: Idò, com dèiem, el diumenge pel futbol balear, Poblense i Atlètic Balears continuaran a segona federació la pròxima temporada. I també en el món del futbol, la selecció espanyola, amb quatre jugadores mallorquines, aterrarà avui a Mallorca per preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, partit classificatori pel Mundial del Brasil. Avui el combinat espanyol s'entrenarà a les 6:15 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, un entrenament obert al públic. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga avui continuar viu al play-off pel títol. El conjunt mallorquí visitarà a les 8:15 i en directe per IB3 Ràdio la pista del Manzanares. Si el conjunt mallorquí guanya, forçarà el tercer partit de la sèrie i si perd, s'acomiadarà de la temporada. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, té clar que el partit d'avui és una autèntica final.
2: Es una final para nosotros, no tenemos margen de error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que avanzar a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no?
0: I avui a les 12 del migdia sabrà quin rival li tocarà al filial del Palma Futsal per jugar l'eliminatòria final per l'ascens a la segona divisió. I el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme disputat al circuit de Mugello. A MotoGP, Joan Mir va acabar a la 12a posició i a Moto2, Izan Guevara va ser 7è, tot i competir amb problemes de frens durant gran part de la cursa. El mallorquí va sumar 9 punts i va mantenir la segona posició del Mundial amb 95 punts. És el pilot mallorquí Izan Guevara.
3: He hecho muy buena salida, he llegado a ponerme cuarto a la entrada de la 1, pero de repente llegando a la 1, el freno de delante me ha cogido como aire o no sé qué me ha pasado. Son puntos al final, hemos cruzado la línea de meta, hoy me podría haber ido al suelo fácilmente porque no tenía nada de sensación de delante, el freno no me acompañaba, entonces he aguantado como he podido y ya está.
0: I acabam en ciclisme. Enric Mas ha acabat el Giro d'Itàlia a la 32a posició a 1 hora i 48 minuts del guanyador de la prova, Jonas Vingegaard. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Les pitiuses comencen a regular a partir d'avui l'entrada i la circulació de vehicles. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia, Eivissa. És el segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles. És a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000. De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació.
5: I el Consell de Mallorca durà en el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
7: Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el Consell, a la llarga s'estalviaran dobles públics.
5: I avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornaran a pujar al 21%, el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels imposts sobre els hidrocarburs.
5: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. Expira el termini per presentar ofertes de venda de blocs de pisos perquè el Consell els compri. Excel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. A partir d'avui s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i si hi ha acord amb la propietat, el Consell Insular els comprarà per incorporar-los al seu programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos. Per primera vegada, el Consell de Menorca s'ha obert a comprar blocs de pisos per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge.
5: I a Mallorca, la targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys en marxa. Guillermo Ortego, bon dia. Bon dia.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45. Bon dia. La targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys. En marxa a partir d'ara per viatjar en autobús. Es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo amb una DET de manera automàtica. Tot d'una ampliem aquesta informació, també parlant d'altres. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Caral, molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara trobem bastanta retenció, sobretot a Sabia de Cintura, en sentit cap a Andratx, ara mateix des de l'Estadi Balear, fins a la sortida cap a la carretera Soja i també a l'altura de la Teulera, en sentit cap a Sarabot, tot el túnel de Gènova també hi trobem petites retencions. També circulació lenta a l'entrada de Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Maracó. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en portada, la targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys en funcionament. A partir d'ara, per viatjar en autobús, es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo amb una D de manera automàtica. Anem en directe a la plaça d'Espanya, on hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Bon dia, què en diuen els usuaris del canvi?
4: Bon dia, idò. A trets generals, els usuaris estan contents d'aquest canvi. Asseguren que dur una targeta única per utilitzar tots els transports és més còmode, però també és cert que es queixen de les dificultats que han tingut per poder fer aquest canvi de la targeta ciutadana a la targeta única.
5: No es más cómoda, es más fácil porque es para todo.
6: Me parece muy bien que haya una sola tarjeta para utilizarlo, es más cómodo.
7: A ver, me parece bien, pero que el posin han pago, que pagamos. Demasiada gente, demasiado saturado y no lo veo bien.
8: Bueno, jo soc integradora social i, per tant, en els meus enlòfets sempre sí que els afecta el canvi de targeta. I és veritat que quan has d'anar a demanar cita és complicat perquè hi ha moltíssima gent, per tant, sí que trob que afecta, que canviïn.
4: I aprofitam aquesta connexió per recordar-vos que si encara no teniu la targeta única o no teniu la intermodal, es pot fer. Aquesta targeta única s'emetrà a les oficines de l'estació intermodal d'aquí de Palma, però també a Alcúdia, Inca, Manacó i als ajuntaments de Calvià, Llucmajor i Marratxí.
1: Gràcies, Cristina. En directe des de la plaça d'Espanya de Palma. Més qüestions. Recursos hídrics té en aquests moments en marxa més de 40 projectes per millorar i garantir el subministrament d'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri és un dels que està a punt de finalitzar-se. Juan Luis Marcos, bon dia.
9: Bon dia. Montuïri és precisament un dels 7 municipis que l'any passat va acabar l'estiu amb restriccions d'aigua. Toni Miralles, val el municipi, ens explica algunes d'elles.
10: No se pot omplir piscines o que no se pot rentar el cotxe una sèrie d'hores en el dia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
9: De fet, ha de menester comprar camions d'aigua potable per abastir la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
10: Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació, perquè tot estigui llest. Seria juliol i agost, que ho cobam més o manco.
9: Però aquesta solució no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat, la Mancomunitat va pagar més de 500.000 d'euros encaminades no només cap a Montuïri, també cap al Gaida i Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics del Govern.
11: El pla se subministra d'aqüífers de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat, no? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Quan nosaltres vàrem començar la legislatura, hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, hem mobilitzat quasi 300.000.000 d'euros.
9: Un d'aquests és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu, que preveuen que estigui enllestit en els propers 5 o 6 anys.
11: Està en fase ara d'expropiacions, això pot durar el seu temps, i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no haver fet res durant molts anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
9: També estan acabant de redactar les ampliacions de les desaladores d'Alcúdia i Andratx. També a punt d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma, que és l'obra més gran que haurà licitat fins ara a Bacua, amb 58 milions d'euros.
1: D'altra banda, el servei de rehabilitació de Manacor trasllada a partir d'avui al nou edifici ambulatori. Els nous espais tindran àrees diferenciades de fisioteràpia, electroteràpia i rehabilitació especialitzada.
9: Segons la Conselleria de Salut, permetran millorar l'atenció als pacients i ampliar serveis. És el tercer servei que s'incorpora al nou edifici ambulatori de l'Hospital de Manacor. Els pacients s'hauran d'accedir de manera provisional per lateral de l'edifici.
1: I per la mare de la seu de Projecte Home, Inca, que ha fet balanç una vegada complerts els 6 anys de la seva creació. De fet, s'ha consolidat com a centre de tractament integral en l'atenció a les addiccions en el Pla i el Reguer, un temps en què s'ha ampliat el catàleg de programes terapèutics per incloure les noves necessitats de la població, com la dependència digital. Han conversat amb el seu director, Tomàs Femenies, per conèixer la feina que s'hi du a terme.
9: Psicòleg de formació, Tomàs Femenies va iniciar la feina a l'entitat ara fa 20 anys com a terapeuta. Una experiència que li ha permès conformar un model d'atenció integral i especialitzat al capdavant del centre d'Inca des de la seva obertura el 1 de maig de 2020. Com a mostra, les dades d'usuaris atesos que han passat d'una vuitantena al primer any a més de 380 en el 2025.
12: Las personas que vienen a nosotros, ¿no? Desde que tenemos ese sitio más cercano, creemos que es importante. No solamente por cercanía a nivel de kilómetros, ¿no? De distancia, sino también a veces porque se sienten más identificados, pues porque estoy más cerca de casa, porque el horario me facilita, ¿no? El poder llegar a tiempo a esa terapia.
1: La creació del centre ha permès a Projecte Home oferir un ampli ventall d'opcions per cobrir els diferents perfils. El majoritari són homes d'entre 35 i 49 anys. Per adults compten 3 programes per alcoholisme, consum de substàncies i addiccions comportamentals, això és, per apostes, videojocs o compres compulsives.
9: En tots els casos, les famílies hi tenen un paper determinant perquè l'entorn sempre detecta primer que hi ha qualque problema. Per això els atenen a l'Escola de Suport Familiar.
12: Estos grupos de familia son muy interesantes porque podemos atender a la familia sin que la persona que tiene el problema sea atendida por negativa o por resistencia, por lo cual es interesante, porque la familia es atendida sobre sus necesidades. A veces hemos conseguido que la persona que tiene el problema también venga después. A partir de ahí se van construyendo toda una serie de estrategias, se van construyendo pues un montón de actuaciones.
9: També són essencials les famílies, els pares en concret, a les addiccions dels menors. Tot i que són el perfil minoritari, representen 2 de cada 10 usuaris i a ells els atenen a la Fundació Projecte Jove amb una estratègia concreta.
12: Y a veces lo primero que te dices es que he perdido la autoridad de mis hijos. No sé cómo poner normas, no sé cómo poner límites, cómo conseguir que me haga caso. Entonces hay un trabajo psicoeducativo muy importante con estas familias para asesorarlas, para recuperar su autoridad poco a poco, mejorar la comunicación, resolver conflictos dentro de casa y sobre todo empoderarlas a los familiares, porque como no podemos hablar de adicción a esas edades, sino que hablamos de educación, es normal que no vengan tantos porque depende de los padres y madres.
1: Arriba a les 8:55, continua informació aquí a IBT Ràdio.

0: Dona i ciència, dona i espai són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis 2 que cercava conèixer la cara amagada de la Lluna era que hi viatjés una dona. Per a lluitar contra això, es posen en marxa iniciatives com l'Hipàtia 2, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah amb la participació de dones. I una d'elles és Jennifer García Carrizo, i ara ho explica a Missió en Marte, que acaba de publicar Geoplaneta. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Jennifer García Carrizo és moltes coses. És doctora en comunicació, professora i investigadora a la Universitat Rei Joan Carles. Es defineix també com a exploradora científica i fou astronauta anàloga, això vol dir a Terra, a la missió que, com dèiem, la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart al febrer del 2025. Hi varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, perquè les dones fins ara han estat una anècdota a l'espai.
2: Hay una balanza que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
1: Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se al projecte i complir en part d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
2: Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y, bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces, pues, las cosas van viniendo solas y pues, lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
1: Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques. Ho fa d'una manera senzilla i amena i assoleix un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
2: El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
1: Missió Marte, la publicada Geoplaneta en la seva col·lecció dedicada a la ciència. A kiss on the hand may be
0: quite continental, but diamonds are a girl. I Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, va morir només amb 36 i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge encara és icònica.
1: Marilyn va ser més que un producte de Hollywood, més que una rossa explosiva, amb personatges pràcticament fets a mida, explotant la seva sensualitat, això vol dir més cos que cervell, va fascinar els espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de La Tentación vive arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele esbojarrada amb un tren on ningú no era perfecte. Inoblidable també el seu vestit rosa que va inspirar Madonna i que sonaria també Moline Rouge anys més tard, assegurant que els diamants, com escoltàvem, són dels millors amics de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personal amb una personalitat extremadament vulnerable. Matrimonis fracassats, el de l'estrella de béisbol Joe DiMaggio, amb l'intel·lectual Arthur Miller, amants que esdevingueren un espectacle públic com el president JFK. Norma Jean, Marilyn havia donat al món un personatge únic que la seva mort feu immortal. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir. Else no dice, he's your guy. Va morir just abans de deteriorar-se, sense envellir, sempre jove, com James Dean, com Elvis Presley, com passaria més endavant amb el Club dels 28, provocant una fascinació que 100 anys després encara ressona al món.

0: I són les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'aquest dilluns. La patronal Valeval estudia la presentació d'un recurs contra la llei que des d'avui limita l'accés de vehicles a Eivissa i que estableix un màxim de 14.000 vehicles de lloguer, 2.000 manco que l'any passat. Ho ha confirmat fa uns minuts el seu president a l'informatiu matí. Cristóbal Herrera manté que els cotxes de lloguer no són l'origen dels problemes de congestió de tràfic que presenta l'illa, ja que els embossos es registren tot l'any.
1: Per això ara estudien la presentació d'un recurs. En paral·lel, cada empresa també pot reclamar danys patrimonials perquè els han avisat, diu, amb molt poca antelació del nombre total de vehicles que podran posar al mercat aquest estiu.
2: Cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de l'administració.
1: El conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, diu que l'any que ve podran preveure-ho amb més temps perquè confirma que la xifra màxima es mantindrà.
3: És que aquest cupo ja és per dos anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, avui, sinó l'any que ve.
1: Avui també entra en vigor la limitació a Formentera i el Consell de Mallorca anunciarà novetats també pel que fa a la seva pròpia futura llei de regulació de l'afluència de vehicles.
0: I atenció si sou residents a Palma, perquè avui la targeta ciutadana deixa de funcionar com a títol de transport després de 27 anys en marxa. A partir d'ara, viatjant l'EMA es necessitarà la nova targeta única o la targeta intermodal que continua funcionant i que es pot emprar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Connectam amb la plaça d'Espanya, un dels punts de més trànsit de passatgers. Cristina Bausà, bon dia. Els usuaris n'estaven assabentats del canvi.
4: Bon dia, hem de dir que sí, que els usuaris habituals estaven assabentats d'aquests canvis i també estan contents amb la modificació, ja que aquesta targeta també els serveix per utilitzar els busos interurbans, el tren i el metro, així com dèiem ara, i això és el que ens han explicat avui de matí.
5: Sí, claro, obviamente es más cómodo, porque así ya uno con una sola tarjeta va a utilizar tanto el tren, el bus, y así se le facilitan las cosas, porque no va a tener que sacar varias tarjetas a la vez, sino una sola.
6: Tener una tarjeta mejor que dos, que tenemos la cartera llena de tarjetas.
7: Me parece muy bien que haya una sola tarjeta para utilizarlo, es más cómodo.
4: Des del mes d'octubre fins ara s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo moneder des de la targeta ciutadana cap a la targeta única i es farà de manera automàtica.
0: Gràcies, Cristina. I aquesta matinada ha arribat una barca amb migrants a la platja de Can Pere Antoni a Palma.
1: Hi viatjaven 4 persones d'origen magrebí que se sumen a les 177 que van arribar durant la jornada d'ahir a les costes de les Balears a bord de 9 barques.
0: I avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos sobre els hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
8: El riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
0: I els resultats de les eleccions presidencials a Colòmbia evidencien una forta polarització política i obliguen a anar a una segona volta amb dues candidatures totalment antagòniques.
1: Es tracta del representant de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, i Iván Cepeda, de Pacto Histórico d'arrels polítiques comunistes. L'actual president, Gustavo Petro, no reconeix els resultats.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
9: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
10: El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquesta setmana, 23 graus de temperatura i de nou un dia de calor al davant. Hem acabat el mes de maig en temperatures molt altes. Recordem que les boies de Sa Dragonera, també Sa Damó, han batut rècords per un mes de maig en valors per damunt dels 26 graus. Unes dades que evidencien una anomalia tèrmica important en aquest final de primavera. Després aprofundirem i vos contarem quin temps ens espera de cara a aquesta setmana. Però podem dir que començam el mes de juny i ho fem amb novetat. No tan bones, sobretot perquè ens referim a les factures. Avui finalitza una part de les rebaixes fiscals aprovades per al govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ens referim a l'IVA de la llum i del gas natural, que tornen a pujar al 21%, el seu percentatge habitual. Notarem aproximadament un increment d'un 10% a les nostres factures. Recordem que durant aquests mesos havia estat rebaixat, però aquesta disminució temporal estava condicionada a l'evolució de la inflació. El descompte dels impostos dels hidrocarburs, això sí, de moment es manté. Avui vos contem també que comencen les restriccions de vehicles a les Pitiüses. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Uns canvis que es mantindran fins al proper dia 30 de setembre. A Eivissa, enguany, s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys. Enguany, aquest topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, com vos comentava, 3.000 vehicles manco que l'estiu passat. També avui comença la regulació de vehicles Formentera Eco. D'aquesta manera comença una limitació en 20.500 autoritzacions aprovades i quotes que es troben ja exaurides. Continua la polèmica, per cert, respecte al cartell de grans dimensions ubicats a l'aeroport de Ciutat, amb aquesta publicitat ambigua que genera dubtes sobre si fomenta el turisme d'accessos. De moment, Aena no ha previst retirar-la, Marta.
0: Sense deixar de banda l'aeroport, mirau, un possible avís de bomba va fer tornar un avió de United Airlines que volava aquest dissabte de Nova York cap a Palma.
1: Va ser un bon ensurt quan l'avió ja era al mig de l'Atlàntic, va haver de fer mitja volta per mort d'un altaveu Bluetooth. L'aparell s'anomenava, tenia per nom Bomba. Clar, massa específic com perquè la tripulació no sospités. De fet, varen demanar als passatgers que pagassin tots els dispositius Bluetooth, però dos passatgers varen ignorar els avisos i els pilots varen decidir tornar enrere. Un adolescent de 16 anys ha estat detingut. En parlarem amb Carmen Orte, una mallorquina que anava a bord d'aquest avió.
0: També vos contem que hi ha canvis pel que fa al transport públic de Ciutat.
1: Si encara duis a la cartera la targeta ciutadana antiga, heu de saber que deixa de funcionar després de 27 anys en marxa. A partir d'ara, per viatjar en autobús, es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro.
0: Moment per la frase del dia. Amb quines paraules convidem a la reflexió els nostres oients i espectadors d'avui?
1: I de la frase d'avui és del filòsof, psicòleg i educador nord-americà John Dewey, que també va crear, per cert, un sistema de classificació de biblioteques, que un dia va dir que la democràcia ha de néixer de vell nou en cada generació i l'educació n'ha de ser la seva comare.

0: de què parla tothom avui?
1: I avui tothom parla que hi ha una persona asseguda en aquest estudi que encara no han presentat. La gent encara ha de dir que no en xerra d'aquesta notícia perquè és una exclusiva d'aquest programa, però tot d'una que ho sàpiguen, segurament serà trending topic. Una de les joves promeses del periodisme illenc, la santanyinera Maria Antònia Esquines, ha fitxat per aquest programa. Un aplaudiment.
0: Maria Antònia Esquines, benvinguda a l'equip. Supos que un, al llarg de la seva vida, sempre recorda el primer dia de feina.
2: Sí, no, jo vos he de dir que és un dia molt especial per mi. De fet, quan ara xerràvem fa una estona, no me l'he vist des WhatsApp. Me pot tenir com a becària, perquè no supera el fet que hagi passat tan aviat el temps, però dir-vos que estic molt agraïda per aquesta oportunitat, que la penso aprofitar al màxim i que estic disposada a aprendre molt amb la vostra companyia.
0: Ja tenim les primeres paraules de Maria Antònia Esquines, aquí a l'equip del dia.
1: Quina emoció. He estat a punt de posar de niña mujer, però com que és cantant,
0: que
1: la cantava, ja sabeu que en aquest programa no me fa molta gràcia, hem optat per saludar-la i ja està. Ei, estan molt contents, de que després de dos estius fent pràctiques ara ja venguis de redactora titular. Això vol dir que has après moltes coses sota sala protectora de la Marta Garau.
2: Clar, i d'en Xisco i de la Joana, tots aquí m'heu ajudat moltíssim.
0: Idò, serà un gust tenir-la i sobretot que s'estreni, perquè ja sabeu que en el sumari sempre tenim un tema per comentar. Avui no és una excepció.
1: Idò, avui, Marta Garau, tothom parla que fa 20 anys que ens va deixar la más grande, és a dir, Rocío Jurado.

Avui fa 20 anys que es va apagar una de les veus de la música espanyola, la de Rocío Jurado, la més grande, nascuda a Xipiona, a Cádiz. Rocío Jurado va començar cantant copla de ben joveneta i ben aviat va demostrar que tenia una veu fora d'allò que era normal. Una veu poderosa, capaç de passar del flamenc a la balada, de la passió al drama i de convertir qualsevol cançó en un himne. Durant dècades va omplir teatres, va vendre milions de discos i va deixar cançons que encara ara romanen a la nostra memòria col·lectiva. Temes com Senyora, Como yo te amo o Ese hombre formen part de la memòria sentimental de diverses generacions.

0: yo le creí.
1: Però hem de dir que Rocío Jurado va ser una artista avançadíssima al seu temps. En les seves lletres, la seva manera de vestir i la seva personalitat va defensar una dona lliure, forta i sense complexos, i sobretot en dret a sentir i experimentar el llit, cosa que molta de gent no li va perdonar. No li va perdonar per això, continua sent una referència per moltes persones 20 anys després amb himnes com aquest, Lo siento, mi amor.

Ara, després de Bad Bunny o de Bad Dial, ens pot semblar habitual que la gent parli d'aquesta manera del desig femení a una cançó. Però quan Rocío Jurado va cantar això de Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, a una Espanya masclista que venia d'anys de dictadura i que estava immersa en el bell mig d'una transició democràtica, no te pensis que va tenir el seu camí gaire fàcil. El 1 de juny de 2006 moria a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas. Tenia 62 anys, però hi ha artistes que no ens deixen mai del tot, podrien dir. I Rocío Jurado és una d'elles, perquè cada vegada que sona una de les seves cançons, torna aquella veu immensa que feia vibrar els escenaris a les totes. Rocío, sempre.

0: Ai, perdoneu, que m'he trebat una mica, però és l'emoció, com a juradista oficial, no només d'aquest programa, sinó d'aquesta ràdio.
1: És que me fa molta gràcia, perquè normalment aquesta secció, Maria Antònia, de què parla tothom, fem unes pinzellades sobre un tema que mos crida l'atenció, però gairebé hem fet un especial.
0: No hi ha tanta música, ja espera't, que després de les 11 el tornarem a escoltar. Volia demanar-vos, com recordeu a la Más Grande, perquè sou dues generacions de dones molt diferents, na Maria Antònia Esquines, també coneguda com a Corners, l'ha vista en els llibres d'història, m'imagina, en Rocío Jurado, o qualque document mental que passessin per la tele, però Anna Marta sí que va tenir temps de viure la seva carrera al manco els darrers anys i poder escoltar aquestes cançons en directe.
1: Record perfectament el dia que va morir, record perfectament aquella roda de premsa el dia del seu aniversari, que fins i tot va treure forces, no?, per dedicar unes paraules a tots els periodistes que estaven allà esperant a casa seva. És un referent, l'escolt molt sovint, com tu bé saps. I la veritat és que no me canso de fer-ho. Trob que per un dilluns, per exemple, si tries qualsevol d'aquestes cançons que has triat tu, te poses les piles, te dona energia, empodera la gent...
0: No, i que sobretot, si, que no és el teu cas, que estic convençudíssim, però que si un moment a casa les coses van magres, poses una cançó de Rocío Jurado...
1: I tot se veu diferent.
0: Si amanece i ves que estoy dormida... Tàpame. I aquí ja estan enviant un missatge a la teva parella quan que dius, escolta, aquí han d'espavilar una micona. És que Anna Rocío és una gran filòsofa contemporània.
1: De totes maneres, Maria Antònia Esquines ha vingut també per aportar equilibri en aquest programa. Perquè, clar, tots som, o més o manco tots, d'una generació.
0: Som un poc boomers.
1: I, clar, tenir, sobretot, aquesta energia jove que mos digui, Rocío, bé, la vaig escoltar una micona, també mos aporta nosaltres moltes coses.
0: Però què suposa per Anna Maria Antònia Esquines un personatge com Rocío Jurado? No sé si la tens molt, molt tractada.
2: T'he de dir que no. O sigui, a que nostra no s'escoltava molt, per tant, jo ja no ho he seguit. Ara bé, sé que és una icona de sa música, però Raspús no està en el meu cotxe mentre es condues.
0: No passis pena, has vengut en el programa adequat.
1: Exactament.
0: Tens mig any per passar-se juradista i...
1: Ara segur que
0: serà de les meves fites que jo me proposaré.
1: Ara segur que molts d'oients i espectadors estan pensant, necessitaven a Maria Antònia Esquines en aquest programa.
0: No, però sobretot, la percepció que tinguin del temps, 20 anys ja,
1: 20 anys,
0: que Rocío Jurado moria.
1: Ha passat així,
0: I han passat dues dècades, també, hem de dir que la força d'aquesta dona no només està en les seves cançons, és en les seves lletres, en el que ella va suposar per l'alliberament femení, i que hi ha una cosa que les cançons han de ser bones, perquè així com s'ha variat la família i com han acabat tots, que ha estat talment, que ha escurat la processó de la moixeta, que la seva música se continuï escoltant i continuï gravant, significa que qualque cosa de bona va fer aquesta dona.
1: Rocío Jurado, per sempre, després ho abordam a partir de les 11 amb la bona companyia de Maria Antònia Esquines, qui s'incorpora avui a l'equip. També se reincorpora Robert Mercè, aquí als comandaments tècnics, després d'una temporada, i com sempre, amb Iván López als comandaments tècnics, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començant setmana.

0: Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia. Avui és dilluns. Recordem, oients i espectadors, és la nostra tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris que ja ens acompanyen en aquest estudi. Diputada del Grup Parlamentari Popular, Marga Durán, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Omar Lamín, per part del Grup Parlamentari Socialista, bon dia, senyor Lamín.
2: Molt bon dia.
0: El senyor Rodríguez, del Grup Parlamentari Vox, bon dia.
3: Bon dia, buenos días.
0: El senyor Pesteguía, del Grup Parlamentari de Més per Mallorca, bon dia, senyor Pesteguía.
4: Bon dia.
0: I ens acompanya també Joana Gomila, diputada del Grup Parlamentari Mixt per Més per Menorca. L'escoltam. Bon dia, senyora Gomila.
5: Hola, molt bon dia.
0: Comença, idò, aquesta tertúlia i ho fa amb diferents temes sobre la taula. Abordarem, per una banda, la llei d'acceleració de projectes estratègics, la polèmica per al cartell de l'aeroport, amb aquesta publicitat un tant ambigua que genera dubtes sobre si fomenta o no el turisme d'accessos en aquest inici de temporada turística. I abans també li demano una breu valoració de la darrera enquesta realitzada pel Partit Popular, un any d'eleccions. El resultat, asseguren, el PP tornaria a guanyar els comicis de maig de 2027, però la novetat diuen que aquest sondatge és que Marga Proens retallaria distàncies amb la majoria absoluta, amb el 38,5% del vot. Estem parlant d'un 2,14% més. Li demano una primera valoració al respecte, un any d'eleccions. Comença per vostè, senyora Durán.
1: Bé, lo que no res hem de dir des del Partit Popular és que el que evidencien aquestes dues enquestes, una que es va publicar ahir per Diari de Mallorca, que és una enquesta que van fer des del Partit Popular, i una altra enquesta que surt també del Mundo, del diari El Mundo, és que els ciutadans de les Illes Balears revaliden la confiança en la presidenta Marga Proens i en el Partit Popular de les Illes Balears. Això queda clar i evident. I que, a més, amb aquest 28 diputat que ens donen, més un de Formentera, estaríem a 29 diputats i ara en aquest moment estaríem quasi a punt de tocar una majoria d'estabilitat. Una majoria d'estabilitat que el que nosaltres cercam de del Partit Popular, les Illes Balears, o el que sempre ha begut ser presidenta, Marga Proens, perseguir amb aquestes polítiques de canvi, perseguir amb aquestes polítiques d'aquest programa de govern que ens van presentar en el 2023 i d'una manera pues, centrada, continuant amb mesures d'habitatge, d'ambaixada d'impostos, etc etc. No s'ha d'oblidar que és una fotofitxa i això, evidentment, queda un any per endavant, tenim un any per endavant i queda molta feina per fer.
0: Senyor Lamín.
4: Efectivament, jo crec que les enquestes diuen el que diuen. Vull dir, jo crec que el Partit Popular, evidentment, fa la seva lectura i jo crec que hi ha una lectura aquí, no?, que és la dependència, no? Diuen, bueno, mos acostem a la majoria absoluta, però segueixen depenent de l'ultradreta per poder governar, no? I això, evidentment, és absolutament preocupant i jo crec que aquí de lo que toca és fer feina dia a dia i els resultats són la voluntat de ciutadans i ciutadanes que depositen el seu vot de manera sobirana i, evidentment, nosaltres des del Partit Socialista farem allò que sempre hem fet, no?, que seguir fent feina. Nosaltres, joc se juga en el darrer moment i, evidentment, això són lectures, evidentment, des d'un punt de vista, jo diria, una miqueta sesgada, no? Són enquestes i surten de tot tipus, de tota tipologia, no? I, evidentment, diuen el que diuen. Ara, que sigui una constatació d'aquests ciutadans viuen millor amb el Partit Popular que fa 4 anys, jo tinc els meus dubtes. Jo crec que és més bé tot el contrari, no? Per tant, el joc se produirà en maig del 2027 i aquí estarem per guanyar les eleccions.
0: Senyor Rodríguez, el seu torn.
3: Bueno, las encuestas son eso, encuestas. Por ejemplo, la del Mundo es más conservadora, le da al Partido Popular una horquilla 26-28 y a nosotros una horquilla entre 8 y 10. La otra encuesta, la que ha encargado por lo visto el Partido Popular y se ha filtrado al Diario de Mallorca, está hecha por una empresa, la misma que hace las encuestas de La Razón, que siempre sobrevalora a la derecha e infravalora a la izquierda. Es decir, pero bueno, más allá de esto, de que las encuestas son encuestas, unas aciertan más y otras aciertan menos, lo importante para mí es ver que los ciudadanos de Baleares siguen convencidos de que, a pesar de que quieren o desean que el Partido Popular siga siendo el partido mayoritario, también tienen claro que no quieren que gobierne en solitario y quieren que siga no bajo la dependencia, pero sí con Vox, marcándoles a veces un poco el camino, porque es que si no se desvían demasiado.
0: Señor Pesteguía.
2: Sí, és el tòpic aquest, no?, de que les enquestes sempre són enquestes i que, per tant, s'han d'agafar amb pinces. Dit això, jo crec que tampoc, a veure, cap d'aquestes enquestes ni que les que s'han publicades anteriorment donen un escenari sorprenent. És que anant veient que ara mateix, no? Se produeixen, el resultat que se produeixen en les diferents convocatòries electorals que hi ha a altres comunitats autònomes, i per tant és una tendència que jo crec que és important de veure de ses enquestes, aquestes tendències. Però, evidentment, per començar, jo discrep molt amb la senyora Durán que això signifiqui que és una constatació que la gent viu millor. Jo crec que no, jo crec que la gent viu pitjor, però en qualsevol dels casos queda un any, i en un any en sa política poden passar moltíssimes de coses. Jo, evidentment, crec que mos esperona més per Mallorca seguir en sa feina que feim, perquè mos donen totes ses enquestes aquests escenaris a l'alça, però nosaltres no només volem créixer com a Més per Mallorca, sinó que volem impedir que la dreta i l'extrema dreta segueixin governant aquest país, i per tant aquest és el nostre objectiu amb el que farem feina durant aquest any.
0: Acaba la ronda, la senyora Gomila, endavant.
5: Bueno, un poc també el que ja ha dit tothom, que aquestes són enquestes, a més és curiós que siguin del PP i del Mundo, que segurament deuen garnar cap a casa aquestes enquestes, i normalment també es fa molt poc, amb una mostra molt petita, de manera que d'aquí extrapolar tota una sèrie de resultats sempre es fa difícil. De totes maneres, des de Més per Menorca, a part que podem valorar el fet de que encara la gent aposta per Més per Menorca, que la gent veu que el projecte que tenim és un projecte que vol defensar els interessos dels menorquins i les menorquines per poder aconseguir viure a Menorca, per poder seguir fent feina pel dret a l'habitatge, per la llengua, per la protecció del patrimoni, per tenir uns serveis públics forts, educatius i de sanitat, i per tant amb això estarem Més per Menorca, diguin el que diguin les enquestes. Si és que els hi han de fer cas, en aquest cas Més per Menorca també creixeria en nombre de vots, i per tant això vol dir la confiança que posen els menorquins i menorquines amb un projecte que és de Menorca i que el que fa és treballar perquè tots puguen viure a Menorca.
0: 9 i 24 minuts abans de publicitat introduïm el segon tema que abordam just avui, la llei d'acceleració de projectes estratègics. Ja sabeu que s'anomenen com a llei òmnibus perquè contemplen moltes matèries en una mateixa llei. Contempla matèries molt diferents, com per exemple les exempcions al requisit del català per a docents en places de difícil cobertura, la creació d'una oficina antiocupació, l'exigència de 3 anys de residència per accedir a la renda social garantida, la reserva de places de policia local per a militars, altres lleis en matèria d'habitatge, una llei que ha tirat endavant gràcies al suport del Partit Popular i de Vox, i que mos demanem quina és la importància que té aquesta llei. Senyora Durán.
1: Pues molta importància. És una llei que representa menys burocràcia, menys paperassa i menys impots. És una llei que du mesures importants per agilització administrativa, per l'habitatge i per baixar la fiscalitat aquí a les Illes Balears, per continuar baixant la fiscalitat, no? Algunes d'aquestes mesures de fiscalitat tenen molt que veure amb les mesures que estan acoplades en les d'habitatge. I m'explic, per exemple, s'ha pujat el tope dels habitatges de 270.000 a 331.000 euros als habitatges de Mallorca i de Menorca per poder accedir a una bonificació de 100% als menors de 30 anys de l'impost de transmissions patrimonials i el 50% als menors de 36 anys. També s'ha augmentat, s'ha posat una bonificació per tant de l'impost de transmissions patrimonials com dades jurídiques documentals documentats en els habitatges de protecció de preu limitat, habitatges de preu limitat. També s'ha fet una bonificació en els imposts de dates jurídics documentats. També s'ha fet una deducció nova per tots aquells propietaris que tenen habitatges llogats i que no pujaran la seva renda, i és una deducció que anirà entre 800 i 2.000 euros. S'han continuat també amb mesures de suport a la natalitat, i per exemple, per el primer fill, ara s'ha augmentat a 900 euros, el segon fill a 1.200, després 1.500 i 1.800. Hi ha tot un paquet de mesures que és la continuïtat d'aquelles compromisos de govern que vàrem adquirir l'any 2023 de la presidenta Margarida Provenç. I, evidentment, també dels acords que havien fet

0: continuar simplificant tota aquella paperassa que han de sofrir els ciutadans de les Illes Balears i per anar de cap a l'agilització administrativa màxima.
1: Senyor Lamín, moltes mesures, com deia la senyora Duran, contemplades en una sola llei.
2: Efectivament, ens estan davant una llei que, en essència, va partir amb l'objectiu de agilitzar, simplificar. Han simplificat tant que se'ls ha vist el plomero, senyor del Partit Popular. Jo crec que la senyora Duran parlava de beneficis que tenia per una matèria tan important com la necessitat de l'habitatge, no? Bueno, vostè ha fet la retaïla del lloc que volia ser aquesta llei i jo ara li diré allò amb què ha acabat siguent aquesta llei, no? I sobretot fent una mica d'èmfasis en el seu eslògan, no només et dir-ho, sinó que es fer-ho. Anem a veure, vostès volien protegir la gent d'aquí, no? Volien procurar que la gent d'aquí tingués accés a l'habitatge. Bueno, doncs han agilitzat tant que li han obert la porta en obrint la porta en els fons voltor i en els especuladors. I li diré per què. No, és a dir, perquè una cosa és el que vostès venen i una altra cosa és la realitat. La realitat és que fins ara hi havia un gran consens en que els habitatges protegits havien de ser per la gent que més ho necessitava. I la gent no havia d'entrar en competència amb especuladors i amb fons voltor. I amb el Partit Popular, aquesta llei el que han fet és obrir en els fons voltor perquè no només competesquin, sinó que repinyin la poca oferta d'habitatge protegit que hagin en el mercat. No copegi, és la realitat. Per tant, no només és dir-ho, és fer-ho. Jo l'he escoltat, senyora Duran. Després, evidentment, vostès tenien la possibilitat. El tema de l'habitatge és un tema molt complex, que requereix de moltíssimes mesures aplicades a la vegada. Vostès deixen a la bona voluntat de llogaters, o, bueno, sí, dels propietaris, que, bueno, si vostès mantenen el preu o baixen, li farem una exempció, no? El que s'ha de fer és regular, perquè, evidentment, la gent pugui accedir en garanties a aquest habitatge, no? I li he de dir una altra cosa. Vostès s'erigeixen, aquest cap de setmana, sí, la senyora Paran la va encantar a la Balanguera, s'erigia com a la gran defensora de la llengua d'aquesta terra. És la mateixa que a través d'aquesta llei reter drets lingüístics i ataca una vegada més de la mà de l'ultradreta la llengua catalana. Això és la hipocresia i la manca de coherència del Partit Popular, que diuen una cosa i acaben fent una altra cosa. Per tant, aquí no agilitzen absolutament res. Aquí el que fan és obrir la porta en el de sempre, perquè la gent d'aquí segueix aquí patint amb una qüestió tan elemental com és l'accés a l'habitatge i a la llengua i els drets de les persones d'aquesta terra.
1: Després podrà respondre, senyora Duran, abans acabem la ronda en ordre parlamentari, és el torn del senyor Rodríguez.
3: Bueno, lo primero de todo decir que es absolutamente falso que se recorte ningún tipo de derechos de los catalanoparlantes. Lo único que se hace es adecuar la ley a una serie de supuestos muy específicos, plazas de muy difícil cobertura, porque aunque haya gente de la izquierda que no le entienda, más vale un profesor de matemáticas, aunque no tenga en ese momento la titulación de catalán, que ningún profesor de matemáticas, que veo que es lo que ellos no entienden. Ellos prefieren que los niños no tengan profesor a que ese profesor en concreto no tenga el título correspondiente a catalán, que además para acabar accediendo a la plaza en propiedad tiene que sacárselo. O sea que crean ustedes una serie de falsedades. Nosotros hemos rebajado el requisito de catalán para algunos puestos públicos, pero es que es de toda normalidad. Quiero decir, es que un jardinero, si no sabe, no tiene un determinado nivel de catalán, no le puede hablar a las plantas. Llegan ustedes, a veces rozan ustedes el ridículo. Nosotros estamos medianamente satisfechos de haber aprobado este decreto, no al 100%, porque en algunos puntos tuvimos diferencias, pero bueno, en los puntos que nosotros tuvimos diferencias lo aprobaron con el Partido Socialista, con lo cual no se ponga usted de perfil, porque usted es tan responsable de la aprobación de varios puntos fundamentales de este decreto como podamos ser nosotros. Y en definitiva, yo creo que hemos demostrado que, pese a las diferencias que existen en ocasiones entre el Partido Popular y nosotros, somos capaces de negociar, de sentarnos, de estar horas y horas y horas con diferentes consellers tratando los temas que realmente preocupan a la gente de aquí, intentando dar soluciones a los problemas de la gente de aquí.
1: Señor Pastella.
4: Sí, aquesta llei ha estat un dergavell. Aquesta llei és un desmadre. I aquí varen decidir que aprofitaven que passava un projecte de llei que era per una qüestió molt concreta, que era la habilitació d'un sistema de captació de projectes estratègics i d'inversió, sobretot de caire internacional, per ficar-hi totes aquelles coses que havien pactat amb Vox per aprovar els pressupostos, més totes aquelles idees que se li van a ocórrer a qualsevol

0: conseller, més també totes les idees de darrera hora del senyor Rodríguez, de la senyora Canyada, del senyor Lesen i de lo que vulgui que sigui ara aquest grup semiconstituït en partit polític. Per tant, ha estat una llei... Ells la passada legislatura feien molta insistència en la de ser llei Frankenstein. Jo crec que ha estat una llei Frankenstein. És a dir, és una llei, un desgavell, que intenta retrocedir en drets de la ciutadania. Per una banda, evidentment, va en contra dels drets de les persones que volen emprar el català, dels drets de les persones que volen aprendre el català, en contra de la llengua catalana com a llengua d'ús normal en el seu propi territori. I té aquesta orientació i ho veig en aquesta fixació per part de Vox. És una llei que baixa impostos en els qui més fàcil ho tenen a sa vida. És una llei que retalla drets a qui més difícil ho té a sa vida. De fet, és una llei pensada per castigar a les persones més vulnerables en el nostre país. És una llei pensada per desregularitzar el territori, desregular el territori i, per tant, poder seguir mirant el rústic de forma depredadora per maximitzar els beneficis d'un pas que tanmateix no acabaran beneficiant les persones que necessiten un habitatge, perquè hem de recordar que en aquesta llei també s'ha permès que les empreses i els fons voltors puguin comprar els habitatges de preu taxat que fins ara havien de beneficiar, segons molts del Partit Popular, a la gent d'aquí, bueno, a la gent d'aquí, a partir d'ara, a les empreses en el fons voltor de Suècia i de Tombuctú, perquè en aquestes, evidentment, no hi ha cap tipus de limitació. Per tant, això és la llei que ha resultat i és una llei que molt fa retrocedir en drets de forma molt important i que ens dibuixa un escenari pitjor en totes aquelles coses que ens preocupen a la ciutadania.
1: Senyora Gomila, l'escoltam.
2: Bueno, jo crec que la primera valoració que n'hem de fer és que ha estat tot un despropòsit aquesta llei, tant per lo que fa a les formes com per lo que fa en el contingut. Els casos que vam viure dimarts passat en el Parlament, evidentment, només és la punta de l'iceberg de tot el procés d'aprovació d'aquesta llei, que va començar amb una llei, amb un decret llei aprovat pel govern, amb pocs articles, que ratllant de projectes estratègics i que ha acabat sent una llei òmnibus on s'han canviat fins a 75 lleis en funció dels que ha volgut fer, el que li ha donat la gana al PP, evidentment, sempre sobre la supervisió de Vox, que és el que realment també els ha imposat una sèrie de coses i el PP fa calla i sotja. La veritat és que en aquesta tramitació s'ha vulnerat tota una sèrie de reglaments del Parlament, s'han aprovat esmenes, s'han estat esmenes en contra d'esperes deslletrats, hi ha hagut una manca de diàleg i una manca de consens durant tot el seu procediment, que ha fet que fins i tot ni els seus diputats del PP saben que han votat, perquè segurament si anem un per una a demanar-los què és el que s'ha votat i el que no s'ha votat, no ho saben, no han donat temps per poder reflexionar, per poder realment fer que aquesta llei fos una llei com cal i que realment servigués per millorar la vida dels ciutadans d'aquestes illes. El PP i Vox i la senyora Proesa han utilitzat el Parlament com un decorat per fer el que els hi ha donat la gana. I si ja anem dins el contingut d'aquesta llei, és una llei que, com dèiem, va començar per una aprovació de projectes estratègics, que nosaltres tampoc no hi estàssim d'acord, i ha acabat sent un atac en els drets lingüístics, una turistificació més de l'economia, atacant els més vulnerables, retallant-los drets amb les prestacions econòmiques, seguides protegint el territori, relaxar controls ambientals, i l'únic que des de més per menor que hi van donar suport és tornar arrere el fet de que s'ha volgut fer que construccions il·legals tornessin legals en rústic, ja no pogués ser per silenci positiu. Nosaltres ja els vam advertir, ja els vam dir que això era inconstitucional. Ja vam fer també feina cap als jutjats perquè això realment es declarés inconstitucional juntament amb Més per Mallorca, amb el GOP i amb moltes altres entitats, i resulta que ara, per la gràcia de Déu, ha aparegut damunt aquesta llei tornar rere això i dir que no ha de ser per silenci negatiu. Us haguéssim fet cas a nosaltres, no es trobarien ara segurament amb aquesta situació de baró de tornar arrere. Diu la senyora, una darrera cosa, diu la senyora Durant que és una llei que presenta menys burocràcia, menys simplificació administrativa. Li agrairia a la senyora Durant que me digués 5 de les 600.000 modificacions que han fet que sigui simplificació administrativa, perquè de totes les mesures que ha dit, ni una ha estat de simplificació administrativa. I diu el senyor Rodríguez, a veure abans si et jardina no pot xerrar les plantes, de xerrar les plantes amb una llengua concreta, a les plantes et jardina i pot ratllar amb la llengua que li dones la gana. Però en els que vivim en aquestes illes i tenim dret a que m'ho ratllin en català, volem que m'ho entenguin.
1: Aprofitem, Ido, per respondre algunes de les qüestions que s'han plantejat en aquesta primera ronda. Recordin que ara tenen una intervenció més breu i així poden participar més vegades. Senyora Durán, pot començar a respondre la senyora Gomila, també el senyor Lamin.
3: La senyora Gomila me manda feina. Jo crec que aquí m'ha de els ciutadans que ara me'ls estan escoltant. Però no tinc cap problema en dir-li que, evidentment, que aquesta llei agilitza les tramitacions i simplifica tota aquesta paperassa, com, per exemple, les declaracions responsables en quin tipus de procediments, o com, per exemple, totes les col·laboracions en col·legis professionals com els col·legis d'arquitectes, també per simplificar l'administració, no? I com també, per exemple, que els ciutadans una vegada ja tinguin una documentació a dins una administració, que cada vegada que hagin de mestre fer una tramitació amb una administració no l'hagin de portar. Per tant, evidentment, sí que hi ha moltes mesures. És una llei extensa, és una llei que marca moltes mesures, però amb una prioritat, que és donar solucions als ciutadans. I si han considerat que s'havien d'aprovar una sèrie de mesures i complir uns acords que teníem en vots, s'ha fet. Si han considerat que s'havien d'aprovar una sèrie de mesures amb els partits socialistes, s'ha fet. I si han considerat que havien de fer una esmena, que per exemple, ara el Més per Menor, que diu que l'ha aprovada, tal. Hipocresia és a l'esquerra. Jo estic escandalitzada. I crec que els ciutadans que mos escolten estan escandalitzats. I se sap que molt de votants de Més per Mallorca, de Més per Menorca i de PSOE estan escandalitzats. Perquè vostès diuen que ara s'han rebaixat els drets lingüístics. No és cert.
0: No és cert.
3: Però no només això. Vostès, des de senyor Pesteguia, jo que sàpiga, vostès tenien dos consells en el Consell de Govern d'aquesta terra durant 8 anys. Però doncs, els tres darrers anys, totes les places sanitàries, hi havia una exenció expressa del català. Tots. I vostès callaven. Quan vostès se queixen de la forma i del fons d'aquestes mesures que s'han aprovades mitjançant esmenes, escolti'm, a la passada legislatura no hi havia cap decret, no hi havia cap llei que no modificàs la llei
1: si
3: i els decrets anteriors.
1: Durant, anem per parts.
3: Molt diversos, com per exemple la llei de serveis socials de la senyora Fina Santiago, de Més, va modificar la llei de funció pública. En aquesta mateixa legislatura, vostè, en aquesta mateixa llei, havia presentat esmenes que modificaven 3, 4 i 5 lleis. Després els van retirar. Però PSOE, de les 80 esmenes que van presentar, totes modificaven altres lleis i res tenien que veure amb el projecte que havien presentat. Per tant, són hipòcrites vostres. El Partit Popular és un partit centrat.
1: Anem per part, senyora Durán, si li sembla, perquè està plantejant,
3: no
1: està plantejant molt de temes. Anem per parts.
3: Però és que la llei és molt extensa perquè,
1: no,
3: i
1: però per,
3: contestar
1: per poder tenir un ordre a la tertúlia, si li sembla, anem per parts. Jo crec que les qüestions darreres que ha plantejat ha estat el tema de la llengua. Sé que el senyor Pesteguia volia intervenir al respecte i després continua el senyor Lamin.
0: Sí, és que és molt fàcil. Jo hi ha qüestions del govern anterior sobre política lingüística en què no estic d'acord i que no hi estava d'acord. I vostè sap, senyora Durán, vostè sap, perquè quan els hi convé ho posen damunt la taula, que van tenir una crisi molt forta precisament per el requisit de català en el procés d'estabilització a l'àmbit sanitari, sí o no? I que nosaltres vam fer que s'exigís 5.000 places. A 5.000 places s'exigís el català. Però en qualsevol cas... En qualsevol cas...
3: Fins el darrer dia.
0: Ai, senyora Durán, de veres, és que és molt cansada. Jo crec que vostè escandalitza a tothom. Anar votant de l'esquerra i de la dreta quan no deixa xerrar els altres. A la funció pública, vostès no tenen cap prova, zero estudis, que lleva el requisit de català per ser funcionari de carrera a l'àmbit docent, és a dir, mestres i professors que, pentura, no entenen els seus alumnes i que no entenen el sistema educatiu, facilitarà la cobertura de les places de molt difícil cobertura. No tenen cap prova. I jo els ho vaig dir, perquè conec aquest sector, que si ara mateix costa trobar professors per fer d'informàtica, no és perquè no tinguem informàtica que sàpiguen català. És perquè quan surten de la universitat els informàtics se'ls arrifen l'empresa privada perquè paga molt millor que la Conselleria d'Educació. I aquest és el problema de fons. Que un professor que se'n va a fer de professor a Formentera no pot pagar lloguers ni assumir el cost de vida. I aquest és el problema. No s'hi sap o deixa de saber català. Perquè nosaltres volem professors que sàpiguen català, però sobretot professors que puguin arribar a final de mes.
4: Sí. Bueno, no, el senyor Durán... ara vos expliquen, no fa falta que m'ho expliquen, res, perquè nosaltres hi hem participat de la tramitació i són diputats com vostè i saben perfectament com han anat les coses. El que passa és que no hem intoxicat res, és dir, el que està escrit, igual que les seves esmenes, senyora Duran, que atacaven els infants migrants, i una cosa tan lamentable que és llevar-li, voler participar de sectari de l'ultradreta i llevar-li els drets a uns infants que tenen dificultats i trastorns de desenvolupament. Sí, no li demani la senyora Fernández. Li volien llevar el servei de primerenca en els infants migrants, sí o no?
5: No.
4: Clar que sí.
5: No.
4: Miri la seva transacció que posa OK. OK. A la sèrie de Vox, a demanar-li que estigués en institució regular. Sí, per favor, senyora Durán, deixi xerrar. Deixi xerrar. És igual, posava OK. OK, no, intoxica, no.
5: De quin OK me diu?
4: Jo, sincerament, vostè...
5: De quin OK me diu?
1: Respetem tots de paraules, si li sembla, acabi l'argument i la senyora Durán pot aprofitar per respondre en calma. Acabem l'argument.
4: Mentira, no. Tenien so OK. Si no, el senyor Rodríguez l'està mirant. Tenien so OK d'acceptar la transacció. Les entitats, i gràcies a la pressió mediàtica, vostès van recular. Per tant,
5: això no
4: és cert. És tan cert com totes les altres dèries que han anat comprant una a una a l'extrema dreta. El que és incomprensible és que vostès, la mateixa senyora Provenç, que era la segona d'en Boussà, que va treure més de 100.000 persones a defensar la llengua i la cultura d'aquesta terra, tornin a acceptar les dèries i se'n vagi a mida les places a cantar la balanguera mentre a través d'un decret i una llei retea el dret lingüístic. És així, li agradi o no, i això no fa falta que m'expliqui res, perquè nosaltres hem participat. I li he dit, senyora, i després també li diré, en què ha millorat la vida de la gent aquest decret? En res. Encara, si ja tenien dificultat per accedir a l'habitatge, ara hauran de competir amb fons volcó i amb empreses especuladores que la repinyaran i que actuaran com a aves carronyeres que restringeixen el dret a les persones de la gent.
1: Escoltem el senyor Rodríguez i després la senyora Gómila.
6: La vida de la gente ha mejorado en esta comunidad desde que ustedes no gobiernan. Porque además, yo este clasismo de la izquierda a veces me asombra. La señora Gómila diciendo, no, a mí el jardinero que me hable la lengua que yo quiero. Como cuando la izquierda argumentaba que había que traer muchos inmigrantes porque había que cuidar a los viejecitos o recoger las fresas, porque se ve que debe ser el único trabajo para el que están capacitados, según ustedes. Que ya digo, son de un clasismo y de un racismo, de verdad, pero atávico. Y les recuerdo, además, porque parece que se olvidan que el único idioma que todos los españoles estamos obligados a saber es el castellano, lo pone la Constitución. Y si nos vamos a la de la Segunda República, que a ustedes tanto les gustaba, ponía específicamente que a nadie se le podía obligar a saber un idioma regional. Esa Segunda República que a ustedes tanto les gusta. Ustedes hacen del tema del idioma, de una rebaja de niveles, simplemente una rebaja de niveles, y de una exención puntual para plazas de difícil cobertura, como se hizo con los sanitarios, porque prefiero un médico que no hable catalán que ningún médico, hacen de esto un ataque contra la lengua, contra los derechos lingüísticos, hiperventilan. ¿Por qué? Porque ya no saben a qué agarrarse. Y con respecto a las negociaciones y a cómo terminó al final el decreto, nosotros negociamos de una manera seria y discreta. En algunos puntos llegamos a acuerdos, en otros no. Y perdone, señor Lamín, usted que se ríe tanto, para salvarle el trasero al Partido Popular con el manejo de un presupuesto prorrogado, les tuvieron a ustedes, a nosotros dos. Y si ahora el Partido Popular puede gobernar con absolutas manos libres en el manejo del dinero público, es gracias a ustedes, no gracias a nosotros.
1: Señora Gomila.
2: Bueno, diu la senyora Duran que realment han fet moltes mesures de simplificació administrativa. La veritat és que totes les que ha dit tenen relació amb l'especulació i amb els promotors i amb llevar, amb posar declaracions responsables de tot allò que tingui a veure amb especuladors, amb promotors o amb malmetres medi ambient. Però en cap cas he vist que posen declaracions responsables per poder tenir demanda uns determinats serveis i perquè les persones més vulnerables hi puguin tenir accés. De fet, es posen les mans en el cap quan es demanava una declaració responsable per la regularització dels immigrants i vostès resulta que ara no fan més que demanar declaracions responsables en tot el que els hi dona la gana. Però si ha fixat de simplificació administrativa, cap, perquè els ciutadans podem tenir més fàcil accés en els serveis públics, sinó totes posades allà mateix, amb especular, amb més promoció i sobretot ben rústic, amb malmetres territori i amb anar en contra de tot el que són tenir seguretat mediambiental. I vostè diu, senyora Duran, que els votants de Més per Menorca deuen estar escandalitzats. Jo li he de dir que sí. Tots els votants de Més per Menorca deuen estar escandalitzats quan veuen que el govern no fa més que desprotegir el territori, que ataquen els més vulnerables, que perden el dret a poder viure en aquestes illes en català, que en els serveis públics no s'hi aposta prou en detriment del que és concertat i privat. No tingui cap dubte, els votants de Més per Menorca estan escandalitzats del que està fent aquest govern. I diu la senyora Morán que som uns hipòcrites, però si vostè critiquen en el Congrés dels Diputats com estan legislant i vostè fan exactament igual que aquí, qui són els hipòcrites aquí? Els hipòcrites deuen ser vostès. I diu el senyor Rodríguez que tots els espanyols estan obligats a saber l'espanyol. El senyor Rodríguez convindria que es tornés a llegir l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, on diu ben clar que tots els ciutadans d'aquestes illes tenen dret a ser atesos en castellà i en català. I, per tant, el que vostès estan fent és posar tota una sèrie de traves perquè els que vivim a aquestes illes perdem el dret a poder ser atesos en català. Perquè en castellà no tingui cap dubte que tothom hi està atès. En canvi, en català, si resulta que els funcionaris vostès permeten que siguin funcionaris sense saber ni una paraula de català, està clar que els que hi estem perdent són aquells que volem que la nostra terra s'emorralli en català. I això no va en detriment de que si qualcú vol que se la tingui en castellà ho pugui fer, perquè aquests no tingui cap dubte que ho tenen garantit. Els que no ho tenim garantit són aquells que volem que mos atenguin en català i volem xerrar català, i la persona que mos atendrà en els serveis públics, gràcies a vostè i al PP, no sabran ni una paraula de català.
1: Hem de fer una petita pausa per publicitat, escoltar el Bisturí a la part de ràdio, tot una reprenem aquesta tertúlia, aquí, al dia.
7: Al dia. El Bisturí, Javier Alarcón.
8: Buenos días. La noticia del día es ese instrumento de Dios que se llama patera. Y el titular que lo clava no es menor. Se dispara en 15 millones el gasto en el Consejo Insular de Ibiza por el incremento de los menas. Eso dice la noticia. Un turismo de drama sin ecotasa que nos sale a pagar, y lo que es peor, sin que Madrid vigile ni controle. Un control que curiosamente sí ejerce la Hacienda Pública sobre el Consejo Ibicenco. Le pide, por si fuera poco, que redacte un plan de ajuste presupuestario por un pretendido desvarío de 6 millones de pavos en sus cuentas, que el ente niega con un superávit de 800.000. Un desequilibrio, un drama de entradas y salidas, que no miente si cuenta seres humanos. 258 migrantes en 72 horas a nuestras costas desde el viernes. 1954 en 102 pateras en lo que va de año. Llegan en ese silencio a través de una ruta negada de anegados sin consolidar. Así la llaman, ruta no consolidada. Como si habláramos de hormigón fresco o poliuretano. Al final, las más de 15.000 almas que han llegado en los últimos 3 años van a ser una suerte de casualidad. Eso de que se te escapa la colchoneta y terminas en Cabrera. Si el problema es que el que puede hacer no hace, que diría aquel, quizá la solución sea pedirle a AENA esos carteles que tanto le gustan para colgarlos en todos nuestros puertos. Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca. El colmo de esa realidad hecha a condena, donde además te lo cobran desde Madrid. Y ya mañana, siempre mar adentro.

0: Són les 9:51. Continuem en aquesta tertúlia, recordem. Seguim a la tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris. Hem introduït o hem dedicat gran part de la tertúlia a abordar la llei d'acceleració de projectes estratègics. Continuem pendents de la intervenció de Marga Durán, qui volia aprofitar aquest temps per respondre a les preguntes dels seus companys, qui també podran intervenir després al fil de l'ou del que vostè digui. L'escoltam.
1: Només són dues puntualitzacions molt clares, perquè s'han dit moltes mentides aquí i crec que s'ha de puntualitzar. Una de les coses, no s'ha rebaixat en cap moment els drets lingüístics ni s'ha rebaixat el requisit de català. No s'ha rebaixat, només s'ha rebaixat en aquelles places que més de dues convocatòries han quedat desertes. Hauria hagut d'escoltar el Consell d'Educació i ho va explicar clarament, com per exemple pastisseria, cuina i pastisseria a Formentera, o com per exemple mecànica a Eivissa, o com per exemple perruqueria a Menorca. Aquestes places que més de dues, tres convocatòries han quedat desertes. Però sempre estan cobertes amb gent de la península que no tenen català. Precisament aquestes places s'han hagut de fer a centres, aquestes places inclús vostres els feien a centres perquè quedaven de llargues. Què és més important, que quedi coberta una plaça o que es demanés català amb aquestes places tan específiques? Això ho volia apuntar. Una altra cosa que s'ha repetit aquí, i crec que ja s'ha de dir, totes i cada una de les proteccions dels habitatges que estan protegits, ja sigui HPO o o habitatge a preu limitat, el consumidor final, la persona que el compra o la persona que el lloga, haurà de tenir els requisits de ser resident d'aquí. No es verà. El titular primer...
2: Disposició final 50-70-50. No diguis que no.
1: Una cosa és...
2: No es verà.
1: Una cosa és que la comercialitzadora... Puc explicar que la comercialitzadora, la propietat, sigui nom d'una empresa. Però s'altres... Perdoni, perquè el consumidor final... No, perdoni, és igual que una promotora. Les promotores també són empreses. Les promotores són empreses. Però què passa? Que el consumidor final, que comprarà l'habitatge o que llogarà l'habitatge, haurà de complir requisits de residència. No, haurà de complir requisits. I això ho han de dir. Han de complir requisits de residència que haguin marcat primer és... Els ajuntaments, perquè hi ha Can Mercat de 8 anys.
3: Perquè era necessari. Perdó, per parts, que si no, no som temps. La senyora Durán ha fet una primera intervenció. Demana la paraula al senyor Lamin. Anant per parts i poden cloure aquest tema.
4: Marga, amb tot el respecte, però jo crec que els ciutadans ara sí que deben estar, pels drets no, al·lucinant de la vostra capacitat de tergiversar les coses. A dir, fins ara, el preu protegit estava dirigit finalment a les persones, ciutadans particulars, que ho tinguessin.
1: Exactament igual.
4: No és vera. Vostès entren un nou actor.
1: No és vera.
4: Per favor, senyora Durán, me deixi acabar.
1: Exactament igual.
4: Me deixi acabar. Jo sé que li costa, però me deixi acabar i li deia. És a dir, vostè fins ara, els competidors eren ciutadans amb altres ciutadans, amb unes característiques molt específiques. No. Vostès canvien la regla de joc i li obrin la finestra, no, el portal gros, el port i port, per tant, perquè entrin l'empresa privada, els fons voltor, que res tenen que vulguin, ni tenen cap arrelament
1: en
4: aquesta
1: privades.
4: Terra, tant, que no tenen cap tipus de arrelament en aquesta terra,
1: i per tant, hi ha qualsevol oportunitat
4: en els ciutadans, senyora Durán, un fons voltor serà resident aquí.
1: No
4: infaltin la intel·ligència de la gent.
1: Senyor Lamin,
4: vostès és el seu model, és el paper de ser.
3: Molt breument.
1: Ha de ser resident. Ha de ser resident i ha de complir
3: més
1: requisits.
3: Intentem condensar les intervencions. Ens queden 5 minuts. No tenim tampoc a l'estudi la senyora Gomila, qui també demana la paraula segur. Hem d'intentar repartir el temps de manera equitativa.
4: Perquè jo crec, o que vostè no està en el mateix Parlament que nosaltres, el que va aprovar amb una disposició el Partit Popular és que, a part dels ciutadans que puguin accedir a un habitatge protegit, que també hi puguin accedir empreses privades que hi puguin especular i fons voltor que cap parlament tenen en aquesta terra.
1: No, el preu limitat
4: per tant, Marga,
1: i preu de protecció
4: que tant diu de
1: oficial
4: que
1: tant es respongui al final. Pot respondre la qüestió? El comprador ha de complir requisits.
3: Senyor Abasteguia.
2: Jo segueix sense saber, perquè no mos ho van dir en el Parlament, perquè era necessari que el que fins ara només podien comprar ciutadans de les Illes Balears també ho puguin comprar empreses externes a les Illes Balears, fins i tot grans corporacions internacionals. I no mos ha explicat per què han trobat necessari introduir aquest canvi. I per lo que fa en el català, fins ara podien ser funcionaris interins, de manera que si en qualque moment hi havia una persona que pogués acreditar el català, pogués cobrir de forma prioritària aquesta plaça. I vostès consideren que no, de la mateixa manera que consideren que en aquesta casa el subdirector d'informatius no té per què saber català i, per tant, pot haver-hi un subdirector d'informatius que no entengui la llengua dels informatius. És aquesta lògica que vostès van entrant en què el català per vostès assumeixen que és un problema i un handicap insuperable perquè el país funcioni, que és el que li han comprat a Vox. I és això el que van a cada passa comprant a Vox.
0: Senyora Omila.
5: Sí, Adam, la senyora Durà diu que només lleven el català en aquells a places de difícil cobertura, d'FP i això. Jo m'agradaria que el Consell d'Educació, també el PP, fes una reflexió. Resulta que en les Illes Balears, per lo que són tot aquest tema relacionat amb pastisseria, amb estètiques, amb perruqueries i de més, es demana, a part de tenir un cicle formatiu de grau superior, de tenir el T1, evidentment, de tenir el FOLC, de tenir el màster del professorat, com a qualsevol que ha de fer classes, se'ls demana 2 anys d'experiència laboral. S'han plantejat des de la conselleria si convindria que aquestes persones que tenen, que estan formades, que tenen el cicle formatiu de grau superior, puguin fer classe, per què no eximeixen en aquestes persones de tenir els 2 anys d'experiència laboral i així poder fer classe? Perquè jo en conec moltes de persones que, pel fet de no tenir els 2 anys d'experiència laboral, tot i tenir tots els altres requisits, no poden fer classes a FP. I el govern l'únic que se li ocorreix és llevar el català. I llavors, tal vegada, convindria que ho analitzessin, que anessin a veure quin és realment el problema que tenim, perquè vostès saben que moltes d'aquestes FPs no hi ha ni professionals que treballin en el sector. Llavors, com poden tenir després 2 anys d'experiència? Llavors, jo vaig convidar el conseller l'altre dia a la compareixença a que ho estudiàs i que donat l'oportunitat que les persones que tenien el cicle formatiu de grau superior amb aquestes famílies professionals, en lloc d'eximir-los del català, el que fessin és eximir-los dels 2 anys d'experiència laborals per poder treballar.
0: Estem a 2 minuts
5: tant,
0: de...
5: Senyora...
0: de acabar.
5: Per tant, senyora Duran, si volen, hi ha solucions per poder tenir professionals que donin classes en els cicles formatius.
1: Vostè també ho eximia. Vostè no té res, senyora Gomila. No va dir res.
0: Queden 2 minuts i mig. No he escoltat el senyor Rodríguez en aquesta segona ronda.
2: Bueno, sí. ha dit ojalá quan em dic d'eliminar el requisit de català nosotros, a tota la funció pública.
6: Pero no nos escondemos. Nosotros dejaríamos el català com un mérito, no com un requisito para el acceso a toda la función pública. O sea, no nos escondemos. Ellos no. Espero que la siguiente legislatura, pues a lo mejor este tema también se pueda poner sobre la mesa, porque nosotros atendemos a la realidad social de estas islas, que es que más del 60% de la población tiene como lengua materna el castellano. Y tan propio, lo diga o no lo diga el Estado,
5: no,
6: es el castellano como el catalán en esta tierra, porque es la lengua de la inmensa mayoría de la gente. Y algún día ustedes lo entenderán. Nosotros estamos para defender derechos, no lenguas, derechos.
4: No, vostès estan per retear drets, no perdonen-los.
2: I per anar en contra del català a cada negociació que fan, perquè la resta dels dies és absolutament igual. Si és gent d'aquí no pot accedir a un habitatge, vostres els dies igual, prioritzen les empreses nòrdiques per davant de tothom. El català els molesta.
1: No, a nosaltres no ens molesta gent ni una mica. Sí, record que nosaltres som el partit que va aprovar la llei de normalització.
4: I que se l'està carregant.
5: Que ara també, senyora Durant, seran els que la modificaran per la porta de darrere.
1: Tots junts en el Parlament.
5: Ara també, senyora Durant,
1: una cosa.
0: És una pena que
5: se l'estan modificant per la porta de darrere.
1: Sempre hi ha confrontació en la llengua. Quan nosaltres no volen confrontar, fem algo molt lògic, que aquelles places...
2: Petau un poc.
0: Un altre dia... Serà un altre dia el debat de la llengua. Me sap molt de greu, però se'ns esgota. Senyora Duran, senyor Rodríguez, senyor Lamín, senyor Pesteguía, senyora Gomila, moltíssimes gràcies, que tinguin vostè una molt bona setmana. Notícies i continuem.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i STI han ajornat la vaga de l'educació de 0 a 3 anys prevista per aquest dimarts. Segons les organitzacions, la Conselleria de Treball ha al·legat a darrera hora un suposat defecte de forma a la tramitació administrativa de l'aturada. Els sindicats acusen el departament de Catalina Cabré de bloqueig i de fer servir la burocràcia com a mordassa. També de sortir al rescat de l'empresariat davant una previsió de seguiment que diuen esperaven històrica.
9: Els convocants expliquen que l'ajornament es fa per estricta responsabilitat i per protegir jurídicament les treballadores davant les amenaces de sancions disciplinàries. Així mateix, recorden que els serveis mínims ja estaven publicats al butlletí oficial de les Illes Balears. La vaga no es cancel·la, sinó que es fixarà una nova data immediata tan aviat com es resolgui el tràmit. El sector manté les seves reivindicacions principals, la urgència d'un conveni autonòmic i un nou decret per rebaixar les ràtios a les aules.
8: A la crònica política, una enquesta interna del Partit Popular revela que la formació de Marga Proens quedaria a tan sols un o dos diputats de la majoria absoluta si avui hi hagués eleccions autonòmiques. Un resultat que faria dependre del PP de Vox una vegada més per aconseguir la investidura.
9: A la tertúlia de programa El Dia, els grups han valorat aquesta hipòtesi, que tots coincideixen que és una foto fixa i que en un any poden passar moltes coses. Som Marga Duran del PP i Sergio Rodríguez de Vox.
1: Estaríem quasi a punt de tocar una majoria d'estabilitat. Una majoria d'estabilitat que el que no recercam del Partit Popular, les Illes Balears, és el que sempre ha volgut ser presidenta, Marga Proens.
6: També tenen claro que no quieren que gobierne solitario y quieren que siga no bajo la dependencia, pero sí con Vox marcándoles a veces un poco el camino, porque es que si no se desvían demasiado.
9: L'esquerra lamenta que pugui tornar a governar la dreta i s'encoratja a treballar perquè això no passi. Són Omar Lamín del PSIP i Lluís Apesta Guiada, més per Mallorca.
10: Jo crec que hi ha una lectura aquí, no?, que és la dependència, no? Diuen, bueno, mos acostem a la majoria absoluta, però segueixen depenent de l'ultradreta per poder governar, no? I això, evidentment, és absolutament preocupant.
2: Queda un any i un any en sa política poden passar moltíssimes de coses.
8: A partir d'avui, els contribuents poden presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines habilitades. La campanya de la renda 2025, que és la que s'ha de presentar enguany, va començar el passat 8 d'abril i acabarà el 30 de juny. L'agència tributària ja ha rebut més de 14 milions de declaracions. D'aquestes, 10 milions surten a tornar. I fins ara ja s'han abonat amb més de 5.000 milions d'euros.
9: Coincidint amb l'inici de l'atenció presencial, l'Agència Tributària de les Balears ha activat una nova edició del Servei Renda Àgil, un programa de col·laboració amb l'agència estatal per tal de facilitar la confecció i presentació de les declaracions. Aquest servei ofereix assistència personalitzada als contribuents i dona cobertura prioritària als municipis de la part forana. La iniciativa es presentarà entre l'1 i el 30 de juny a través de 16 oficines distribuïdes entre les illes. Els residents dels municipis inclosos en el programa poden demanar cita fins al 29 de juny.
8: I el sindicat CESIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció del personal informàtic que hi ha als jutjats de les illes. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors. Amb aquest apunt, arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetam aquesta segona hora de programa, aquí, al dia. Com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i continuem amb calor. El Mancor, de moment, avui encara amb calor. Hem acabat el mes de maig en temperatures molt altes. Les boies de Sa Dragonera, de Mou, han batut rècords per un mes de maig amb valors per damunt, fins i tot del 26 graus. Són unes dades que evidencien aquesta anomalia tèrmica important en aquest final de primavera. És que ni tan sols han començat juny. Sí,
1: Marc de Grau.
0: Bé, un dia, bé.
1: Exactament. Bon dia una altra vegada. Això pel que fa al dia d'avui, perquè tot apunta que les temperatures baixaran a partir de dimarts amb valors ja més propis d'aquestes dates. Encara hi ha incertesa, però al final de setmana fins i tot podria haver-hi temperatures més baixes d'allò que sol ser habitual. Tot i aquestes altes temperatures no mos podran queixar. Atenció a les imatges que ara descriurem per als oients. Una tempesta gegant d'arena va passar per diferents ciutats de la Índia ahir cap vespre. Tu imagina't si tenim pols en suspensió per a nostra i mos toca patir aquesta tempesta d'arena que ja me diràs haver-te de veure involucrat en el bell mig de tot aquest truc.
0: Són imatges espectaculars perquè la visibilitat és zero en aquestes ciutats. Tu imagina't això per persones que tinguin no tan sols problemes d'al·lèrgies, de salut, sinó que l'aire és irrespirable.
1: Estimada, encara que sigui com un gradall, és complicadíssim
0: respirar en aquestes situacions.
1: En mig d'aquests núvols de pols ben espessos que varen cobrir la zona i que varen enfosquir gairebé per complet el cel diurn. Molt de vídeos varen circular per internet i mostraven precisament una gegantesca paret groga de pols avançant cap a la ciutat. Era talment una pel·lícula, com si fos una plaga bíblica que s'anava atracant cap a la Índia. Són imatges que impacten. Recomanem als nostres oients de ràdio que si un moment tenen un moment per mirar aquestes imatges a la carta i vetres o cercar-ho per internet, que ho trobaran, són imatges impressionants. I ara, com sempre, aprofitant per obrir una finestra al món per mostrar-vos quin temps fa arreu de les Balears, però no només pel que fa al temps atmosfèric, sinó també per poder mirar aquest paisatge marítim o marí que tant agrada a Marta Garau. Som a l'illa del Toro, concretament al fons marí de l'illa del Toro. És com estar dins una peixera gegant, que ja sabeu que des que varen descobrir aquesta
0: bioti,
1: aquesta càmera, nosaltres vivim per saber quin peixets mos vendran a saludar, i ara mateix veiem que aquest redol de l'illa del Toro hi ha calma, no hi ha saturació de bancs de peixos.
0: No, sí que és vera que se veu algun, no? Però quin goig d'imatges, no? Amb aquesta llum, aquesta claror que impacta sobre les algues, sobre aquesta Posidònia. Unes imatges meravelloses que compartim per als oients, ja que, com deia en Xisco, trobàvem a faltar aquesta càmera en els dies previs. Però tenim més finestres, que obrim tot d'una i cap a on partim?
1: Cap a Puig de Sa Talaia. Ara sí, ja veiem un paisatge que ja mos sona més. Som a Eivissa. Podem veure que fa sol. Fa un dia, podríem dir, d'estiuet, i fa nedera. Ara veiem aquí la mà que està en calma, veiem algunes barques que boguen per aquesta mà mediterrània, i et cert que ara mateix hi podrien ser allà en dues cadires fent un directe del dia, Marta.
0: I tant que sí. Estirem ben pendents del temps, ben pendents de tot el que passi, tot i que demà diuen que podria davallar la temperatura, així que atenció en aquest possible canvi. Tot d'una parlarem d'aquest ensurt que es va viure un avió que anava de Palma a Nova York, perquè tenim també la possibilitat de parlar amb un testimoni, una de les persones que anaven a bord. Afortunadament tot va quedar en un ensurt, però t'ho imagina't que en el teu mòbil, de sobte, no, en totes les xarxes de Bluetooth hi ha una que es diu bomba, clar, com per no sospitar, no? Per part de la tripulació, per part dels pilots, i això va ser el que va passar. Qualcun graciós, en aquest cas un adolescent, tenia una Bluetooth amb aquest nom i, clar, no varen tenir dubtes de tornar enrere, l'avió va fer marxa enrere, es va començar a establir el dispositiu de seguretat, afortunadament tot ha quedat en un ensurt, però no volen pensar com ho han viscut, no? T'imagines a bord d'aquest avió, Xisco Nadal, com t'ho haguessis pres,
1: perquè
0: tu?
1: Perquè no és el mateix amb calma, que el Bluetooth se digui sets bomb, que seria una cosa que només bomba. Clar, és molt diferent. No ho sé, a mi m'hagués empipat bastant. D'entrada, per s'ensurt que passes. S'esglai que te fan experimentar, perquè quan un vol gira i ningú t'avisa, te dona moltes instruccions d'allò que ha passat, te preocupes. I després, perquè en fer un viatge a Palma, a Nova York, tampoc te pensis que sigui una cosa que facis cada matí o que facis cada setmana. És un viatge que d'una preparació, una il·lusió, unes ganes d'anar a descobrir noves ciutats, nous territoris, i que tot un avió s'hagi de fotre, i ja me disculpareu, surts d'esverb, perquè un jove de 16 anys ha volgut fer-se graciós i allò de posar-se a la xarxa de Bluetooth, jo què sé, Ryan, que devia ser el seu nom, que me l'invent, haver de posar bomb, que vols que te digui, i a més que sembla que varen dir que se desconnectassin totes aquestes xarxes
0: i no varen fer cas. I va seguir, clar. De totes maneres, sempre mai he viscut un ensurt d'aquestes característiques, mai he viscut que seria un anunci, no?, d'una bomba o un avió, no m'imagin, però segur que se te passa la vida per davant, perquè tot i que penses que és una falsa alarma, perquè en la gran majoria dels casos ho són. I de fet estan molt acostumats els pilots a rebre, no?, una gran quantitat d'avisos i se filtra això a través de l'aeroport, i després hi ha persones que diuen això sí, això no, això passa a un altre nivell. Però com reaccionaríem? És una gran pregunta, no?
1: Aquell dia jo estic segur que hagués dit, hagués hagut d'escoltar sostesa com explicava lo dels guardapits i si havien de bufar, si no es tiraven, perquè malauradament...
0: Si te fixes, cada vegada fan èmfasi en, per favor, escolti.
1: Vas en pilot automàtic. Exactament, però vas en pilot automàtic, ho mires, tampoc és que escoltis gaire, vas pensant en les teves coses i no saps si t'has d'acotar davall et seient, com boten les mascaretes. Jo que hi vaig agafar un avió i no vaig escoltar gaire perquè anava mig endormiscat.
0: I encara no havia passat.
1: I no te pensis que no... Que fes gaire cas en allò que me deien. Suposo que mos pensant que ho vam interioritzar, però tampoc ens saben tant.
0: Després intentarem parlar amb aquest testimoni per saber com eren, no?, aquestes sensacions a bord d'un avió que fa marxa enrere per mort d'un avís, no?, d'un possible avís de bomba. Vaja, quina gràcia, l'adolescent de 16 anys que per cert va ser detingut després. Parlam ara dels pensionistes, de la gent major i d'algunes novetats molt importants, perquè el govern central ha aprovat una reforma de la coneguda com a jubilació flexible, que amplia les opcions perquè els pensionistes puguin compatibilitzar el que seria feina i també pensió.
1: Sí, Marta, la mesura incorpora novetats, com la possibilitat que també s'hi acuïn els autònoms i nous incentius econòmics per continuar fent feina després de jubilar-se. Però la proposta no ha generat consens. Des de Comissions Obreres de Balears han advertit que l'impacte serà limitat a les illes i defensen que el debat no és només aquest d'allargar o no la vida laboral. Entre les veus crítiques hi ha la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres, que reclama millorar el sistema de pensions i facilitar-ne també l'accés dels joves al mercat laboral.
0: Tenim aquí els nostres estudis Mateu Bosch, secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de Balears. Mateu, bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
0: Quina és aquesta primera valoració de la reforma de la jubilació flexible aprovada pel govern?
2: Jo és que, primer de tot, volia fer una petita introducció. No? Clar, que en el pacte de Toledo ja se va instaurar un sistema de concertació política i social sobre la sostenibilitat de les pensions. Això és el primer de tot. A partir d'aquí és quan arriben llavors aquestes altres modalitats de pensió. Tenim una jubilació activa, que un pensionista actiu pot cobrar part o totalitat, segons casos, de la seva pensió de jubilació mentre continua exercint en sa vida laboral. Tenim la jubilació demorada, que és aquella que, amb un acord en sa empresa, s'hauria de jubilar, segueix en actiu X temps, sempre amb un acord en sa empresa. I després també tenim la jubilació parcial, que per això és una de ses més bones, que és una persona que se jubila parcialment, hi ha un relleu, en el seu lloc, i quan aquesta persona passa a ser pensionista de facto, a rellevista, passa a ser contractat, i amb un mínim d'anys. Per tant, aquí sí que hi ha un relleu generacional. Què passa en la jubilació flexible? La jubilació flexible permet que una persona pugui compaginar jubilació en treball en actiu. Amb un percentatge que van des del 33% fins al 80%. Aquest sistema no és com és de la jubilació parcial, que sí obliga a que la persona que el relleva, diguem, sigui contractat per l'empresa. És interessant la jubilació... tracta de compatibilitzar la jubilació amb un treball a temps parcial, han dit. Què passa? El nou decret, notablement, amplia el temps del que es podrà gaudir aquesta jubilació flexible. Abans hi havia un percentatge, els percentatges queden molt més alts. Per exemple, posarem un exemple molt fàcil d'entendre per a tothom. Un professor d'un institut, un professor catedràtic, etc., se jubila un 50% i vol fer feina un 50% més. Que això li permet, o podria estar un 30% i tot, fins a un 80% en actiu. Molt bé.
0: Clar, però molta gent desitja això, perquè d'aquesta manera també pot tenir un envelliment més actiu.
2: Pot tenir un envelliment més actiu, efectivament, però també és que hem de pensar en una altra clau, que és, a veure, el relleu generacional, que és importantíssim en aquest país, d'aquesta manera queda més minvat, perquè hem de pensar que més de 5,3 milions de persones se jubilaran a Espanya durant els propers 10 anys. El baby boom, això és el que va propiciar. 5,3 milions de persones. I hi ha una previsió que només un 1,8% de joves s'incorporin en el mercat de treball. D'això també és importantíssim. I d'aquesta manera, amb aquesta jubilació flexible, segurament encara els números serien molt més baixos. Passa una cosa, que aquí a Espanya es debat entre la immigració. Hi ha grups de gent que diuen que, bueno, que els immigrants han de ser entenats, etcètera. Tots sabem de què va. La immigració és la clau per les cotitzacions en aquest país. És la clau. No tota la immigració, potser està capacitada per assumir tasques que preveu que sigui la jubilació flexible. Aquesta jubilació flexible està pensada més que res per als càrrecs, als tècnics, als assessors, gestors, etc. Perquè hi ha una dada. Les empreses estan preocupades, diuen elles, pel relleu generacional i la fuga de talents
0: professionals. Aquí tenim, Mateu, molts de temes, perquè jo t'apuntava abans el tema de l'envelliment actiu, que molta gent gaudeix de fer feina, se sent bé, nosaltres coneixem, de fet, alguns metges que han vengut de manera molt sovint al programa, que agraeixen, no?, poder tenir aquesta jubilació parcial. Després, també, continuar fent feina. Si un ho desitja, ajuda a suportar una càrrega ara mateix enorme que hi ha respecte al preu de l'habitatge, respecte a com tot s'ha situat ara mateix, no?
1: No, i també parlam sempre d'aquest escenari positiu de qualcú que vulgui allargar la seva vida laboral activa perquè se sent còmode, però també recordem que hi ha pensions que són molt minces
0: molt petites,
1: i que hi ha gent que decideix acollir-se en aquesta jubilació, o que s'acollirà en aquesta jubilació flexible per poder fer una sèrie d'horetes o per poder fer una sèrie de feinones per complementar aquesta pensió.
2: Clar. Sense que això li reporti un benefici econòmic massa gros, perquè, evidentment, les diferències salarials que ja són enormes, això beneficia més en aquells que volen, jo no diré fer fortuna, però que volen augmentar considerablement uns sous, no? Si tu estàs en actiu, evidentment,
0: és
2: bastant més alt que una jubilació.
0: Com s'aconsegueix que aquesta jubilació flexible acabi sent una elecció i no una obligació econòmica, perquè aquest punt també és important, hauria de ser una elecció lliure, però clar, per això t'he dit que hi ha un límit que acabi sent una obligació econòmica per aquesta part tan complicada, no?, del que suposa viure, no?, en aquesta comunitat.
2: És que pot arribar un moment en què pràcticament sigui una obligació, perquè ens excusa de salvar el sistema públic de pensions. Si volen salvar el sistema públic de pensions, aleshores hem d'anar augmentant progressivament la vida laboral, compaginada en aquest cas, perquè ja no podran canviar els anys de jubilació, que ara mateix estaran en 67 anys, però sí combinada amb aquesta jubilació flexible. Pot arribar a ser una obligació si els sous també són baixos. I els sous són baixos, evidentment, en els trams més baixos. Són més baixos, per exemple, la fusteria, la hostaleria, la construcció, que no a una universitat, per exemple.
0: O sigui, que haurien de destinar... Sí.
2: No, i que la gent se veurà, es pot arribar a veure obligada a treballar més amb aquest sistema per poder tenir uns ingressos una miqueta més bons o menys dolents. I en tota la conjuntura que tenim aquí de la nostra comunitat autònoma, on els lloguers estan per nigols, el menjar tot mos ho duen de fora, etc. Molta gent que ja ha escollit la segona migració, que es tornen als seus pobles, perquè veuen que aquí en la pensió que cobren no els hi ret, etc. Aquest perill que pugui ser això, sí, efectivament.
0: Clar, que existeix aquesta dualitat. Una vegada hem plantejat aquesta qüestió, tal vegada hauríem d'afegir també quines podrien ser les millores de l'actual sistema de pensions, no? Tal vegada hauríem de centrar-nos en aquest eix. Com se podria millorar el sistema de pensions actuals?
2: Home, el sistema de pensions actual se podria millorar si tothom tingués garantit una renta bàsica que permetés que la comunitat a la qual viu pugui viure. Pugui viure. Bé. Actualment no és així. Actualment no és així. També tenim pensions molt baixes que no arriben en el mínim.
0: Però això també tenia una proposició, no, de llei per intentar recollir, no, firmes per poder millorar el sistema de pensions, per poder pujar els sous. O sigui, els jubilats estan en peu de guerra, en certa manera. O sigui, està fent moltíssima feina.
2: Sí, no, és que hi ha molt de sectors, i aquí a Balears, altres comunitats també, altres no, de que el que s'intenten és recollir firmes perquè el manco totes les pensions arribin com a mínim en el salari mínim interprofessional. Vale. Que això, a més, ho fan dependre de la comunitat autònoma. Des de Comissions Obreres no ens oponem en absolut, com està claríssim, en aquest sistema. El que sí demanem és que sigui un sistema estatal per a tothom. Per a tothom. Que no sigui que no es converteixi en una reina de taifes, Balears el tindrà, allà no, a part de que tot això s'ha d'aprovar per al Parlament. Per al Parlament de cada comunitat. I aquí també tenim un altre problema afegit.
0: És el punt en què mos trobam. Volíem valorar amb tu aquesta jubilació flexible, com tota la vida, té llums i té ombres,
2: sí,
0: no? Volíem descriure la mesura d'aquesta manera. En tot cas, des d'aquí tot el nostre suport a pensionistes, a jubilats, molt sovint en aquest programa plantejam, no? I donant visibilitat a tots els drets, perquè, ho hem dit moltes vegades, Xisco, un dia mos jubilarem, no? I supos que haurem d'agrair tota aquesta tasca que han fet per al futur de les pensions més aquí, a les Balears, i aquest dia sembla molt llunyà, però no està tan llunyà.
1: I la importància de que te quedi una bona pensió, perquè no és el mateix tenir una pensió de 700 euros a Zamora que tenir una pensió de 700 euros a Balears. Ho dic perquè jo que cada setmana precisament he estat a Zamora, dissabte de matí vàrem anar a berenar.
0: Pots accedir a un habitatge.
1: No, 5 persones vàrem anar a berenar, cafè amb llet, xurros, torrades i un parell d'aigües, i varen ser de 7 euros. Quan varen dur compte, 5 persones. Quan varen dur compte, jo el vaig haver de repassar perquè vaig dir...
0: S'han equivocat.
1: No m'avisaran aquesta lota, que jo què sé, no deu apuntar qualque berenar. No, estava tot perfecte. 5 berenars de 7 euros. Digue'm on vas, a Mallorca...
0: Ni per començar.
1: En el nostre redol, en 17 euros, perquè berenin 5 persones. També el que seria el cost de la vida, jo sempre pensava que en el tema de les pensions s'hauria de tenir en compte de que no és el mateix viure a Balears que, per exemple, viure a altres indrets d'Espanya, on la vida és molt més barata. Però això també, aquesta jubilació activa se perfila com a més necessària a comunitats com la nostra, que no, per exemple, d'altres, on amb molt manco doblers poden donar vida digna sense haver de passar pena de res.
0: Per aquesta raó...
1: Diferent.
2: Sí, amb això estic d'acord. Perquè sigui una pensió digna, resulta que el pensionista ha de perdre un poc la dignitat, perquè s'ha d'esforçar més, ha d'allargar la seva vida laboral, que segurament no li faria ganes, però no troba més remei. I efectivament, aquí passarà molt més, que no fa mora, com estigui a dir tu, o altres puestos. Però es parelles, per això és que es converteixi en una obligació. No me queda més remei que agafem-me en aquesta jubilació flexible perquè no arrib.
0: I per això plantejàvem
2: aquesta... I encara potser tenen lots que estan en universitats, etcètera.
0: Exacte.
2: Etcètera.
0: No, per això plantejàvem aquesta dualitat, no? Fins a quin punt, i per això genera debat, no? És una opció positiva per molta gent, que segur que ho és, i fins a quin punt serà, no? Una obligació econòmica. Mateu, moltíssimes gràcies per aquesta visita. Tot un plaer tenir-te al programa.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Uns consells, tornem tot d'una. Avui també és un dia important, perquè ja sabeu, torna l'IVA de l'electricitat, torna a ser del 21%, o sigui que notarem l'increment d'un 10% de les factures just a partir d'avui. Ho abordam amb el nostre col·laborador Mateu Oliver, tot d'una, després d'uns consells.

0: al dia. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al Port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 26, un dilluns més, ha arribat el moment de comentar l'actualitat científica i els avanços de la intel·ligència artificial, un tema que ja sabeu, mos preocupa a tots per la manca de traça que encara hi tenim alguns.
1: Així és, m'ha agradat. Xocolata en parèntesi, perquè tu i jo no en saben res, però pot ser, hi ha oients i dels espectadors
0: que estan molt
1: que en saben una barbaritat. I per parlar-ne en propietat, nosaltres ja tenim aquí l'estudi Udiveta Ràdio en el Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears, el nostre estimat Mateu Oliver. Mateu, com estàs?
2: Què tal? Com va això?
1: Clar, primera notícia no molt agradable, o no és allò que ens fa il·lusió a tots, perquè és una pujada d'impostos, en aquest cas, en Sollum. I començant precisament per aquí, des d'aquest 1 de juny, l'IVA de l'electricitat i del gas torna al tipus general del 21%, després d'haver estat temporalment reduït a un 10%, com a part del pla anticrisi que el govern va aprovar. També desapareix la rebaixa extraordinària de l'impost especial sobre

0: Pena, perquè l'Estat, en aquest cas, ha optat per posar-ho difícil en el contribuent, és a dir, vostè ja li descomptarem, ho adelanti, facis tràmits i ja li tornem. I això és la manera més fàcil per fer que la gent no ho faci. Ja està. L'adhesiva se n'adú directament d'ell. De fet, quan se va funcionar, quan se va posar SIVA, jo record, però jo era petit, era un impost bestial, perquè passaves a que en l'usuari final, que no se pot descomptar, perquè les empreses el que feim és IVA cobrat, IVA pagat, fem una resta, i sempre no és un IVA tan bèstia, però sempre es contribuïa en final, el darrer que compres es bé, no se'l pot descomptar. Per tant, paga un 21% més de lo que costa aquell producte. Que ingressa directament l'Estat. És un impost meravellós, que se va ficar amb una naturalitat pasmosa, començant amb unes bases petites, i ara en el 21% pensa que allà és un quart de lo que valen les coses, que tu compres qualsevol cosa i dones un quart a l'administració. Ah, meravellós.
1: I és raonable retirar aquestes ajudes perquè els preus s'han estabilitzat o encara hi ha risc que moltes famílies notin aquesta pèrdua de poder adquisitiu?
0: No estaran actualitzats fins que el tema d'Ormuz quedi resolt. I està claríssim. Passa que
1: s'està allargant massa. Ara s'han fet passes, però han estat passes una mica estranyes, perquè avances dues posicions i tornes darrere amb una altra.
0: Exactament, sí. Una anada de cranc. Molt curiosa.
2: És la primera notícia que valoram amb Mateu Oliver, aquesta pujada de l'IVA. Recordem avui dia clau. Ara continuem amb més, perquè tenim un bon recull, però abans, si mos permet, i ja que abans ho comentaven, que hi ha una persona que ha viscut un ensurt, bé, una no, totes les que anaven a bord d'un vol en destinació a Nova York, Palma, que va rebre un possible avís de bomba, va fer tornar aquesta avió que volava, com deien, de Nova York a Palma, enmig de l'Atlàntic, per culpa d'un altaveu, Bluetooth. Clar, què passa? Que l'altaveu, aquest aparell s'anomenava bomb, massa específic com per no prendre't so en sèrio, Xisco.
1: La tripulació va demanar als passatgers que pagassin tots els dispositius Bluetooth, però dos d'aquests passatgers varen ignorar aquesta advertència i els pilots varen decidir tornar enrere. Un adolescent de 16 anys ha estat detingut i nosaltres ara en parlem amb Carmen Orte, una mallorquina il·lustre que anava a bord d'aquest avió i gràcies a això podem parlar amb ella. Carmen, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
1: Encantat de saludar-te. Ja t'has recuperat d'aquest ensurt?
3: Una mica, sí, sí. Perquè, clar, les coses quan t'acaben bé, pues tot està molt bé, però no ho saps fins que acaba, clar. Saps, vull dir, que clar, perquè no saps exactament què passa fins que vas filant coses, digues.
1: Clar, perquè durant el vol no vos varen donar informació. A vegades vareu veure que el vol girava coa, tornava enrere, però hi va haver explicacions per megafonia
3: sí,
1: o vos varen anar dient...
3: No. És que, clar, aquest vol va començar amb un retras d'una hora i mitja perquè el comandant va dir que estaven arreglant una planxa lateral i que no seria molt llarg, però vaja, va estar una hora i mitja, va ser una hora i mitja i va dir, bé, si algú vol baixar mentre ho arreglen, i jo me va estranyar perquè era la primera vegada que jo sentia que qualcú pogués baixar i, bueno, i alguna gent va baixar i ja no va tornar. O sigui, suposo que potser ara en dibuix.
2: Ja va començar malament, ja, el vol amb aquesta situació.
3: Ja va començar malament,
2: clar,
3: sí, sí.
2: Però
3: sí,
2: de sobte, enmig de l'Atlàntic, vos explica, no?, el tema del dispositiu Bluetooth.
3: Sí.
2: Com ho explica?
3: Això mateix.
2: Com ho varen
3: no,
2: fer?
3: No, diu una cosa que a mi me va produir una mica d'hilaritat. Diu, bé, hi ha alguns dispositius Bluetooth oberts, per favor, tancau el dispositiu, perquè si no tornarem a l'origen, feia una hora, no, feia com una hora que volàvem. I jo vaig dir, a l'origen? Què diu que estem? Bueno, i va començar una altra vegada, va tornar a dir, per favor, i sabeu que hi havia diversos dispositius. Diu, bé, encara queden dispositius. Si no, va anar donant instruccions de que s'havien de tancar, no els dispositius, és YouTube, deia,
2: sí,
3: no? Tot estem. I ja finalment diu, bé, hi ha qualcú que no ha tancat el dispositiu, per tant, per raons de seguretat, tornem. I ja vam anar a volta, clar, com que a més a la pantalla veus, no?, veus sabia com gira, com volta, clar. Doncs ja va, una vegada que vam voltar, ja no va tornar a dir res més. I durant el temps que voltava, el passatge no deia res, estava assegut, supos que observant, com jo, que passava, que no passava, però el que passava dins l'avió era bastant normal. Servien menjar, servien aigua, servien... I clar, li demanaves a la safata i deia, no sabemos nada, no mos han dit a Chicago, perquè l'oficina central la tenen a Chicago. I això va dir el comandant, no? Va dir, Chicago mos ha dit que torna, perquè no, per raons de seguretat.

0: de l'avió, no?, i del passatge. I elles deien això. Vaya chica, com us ha dit de tornar. No saben res més. I això era tot. Clar. I clar, la gent, pintura lo bo de la gent és que la gent no deia res, estava callada, no deia, bueno, a mi que me digan, no, no.
1: Saps, que tant de bo, perquè si algú se viu una escena de pànic o de gent que perds els nits...
2: I que no són avions petits, no és un interilles que diguis pot tenir controlades 50 persones. Era un senyor avió.
0: Era un senyor avió, bé,
1: i tu vas arribar a tenir por, Carme, en algun moment?
0: No te diré per què, perquè, clar, jo vaig pensar... això tindrà que veure en les planxes ditxoses. Saps? Vaig fer com una hipòtesi nova, vaig dir, no, millor, és que aquestes planxes no han acabat d'estar bé i els estimen més dir una cosa...
1: Perquè mai varen arribar a dir que aquest Bluetooth duia la paraula bomb, no?
0: No, és que no se
1: va pronunciar
0: això.
1: La paraula bomb a una avió.
0: No se pot pronunciar.
1: Això és importantíssim.
0: És més, quan t'ho diu qualcú, ho diuen baixat i diuen B-O-M-B, no, però... No. Sí, no. Està prohibidíssim, no se pot dir de cap manera. I si aquesta paraula surt, quan va ser escàs, que... Clar, què passava? Que hi havia un YouTube obert? No, el problema era que aquest YouTube duia la paraula bomb. Clar, com si jo en lloc del meu nom, que diu Carme, diu bom, no? Bé, bueno, doncs pues, això era el problema, això no ho van dir que estava obert. I clar, ja quan el avió se va aproximar a l'aeroport de Newark, ja varen veure que, bueno, fileres i fileres i més fileres de policia, bombers...
2: Clar, perquè, Carme, vares veure la detenció d'aquest jove de 16 anys? Ho vareu poder presenciar?
0: Clar, no, perquè ells tenen un sistema... bueno, jo crec que són bastant eficients amb això, no? O sigui, són molt ràpids i quan ja arribàvem, ja anàvem a aterrar, ja vàrem veure totes llums d'aquests camions i cotxes i tal, i ja vàrem començar a pujar molta de policia. L'ICE també, no? La policia de l'aeroport...
1: Això
0: la
1: ja és motiu de por.
0: Clar, la gent ja estava, jo crec que no
1: de res. Més por per els ICE que no per l'avís de bomba.
2: Llavors, com li ha dit la Carmen Orte, si qualcú detén bé en aquesta vida són els nord-americans.
1: Sens dubte.
2: Ells tot d'una t'envien 30 camions encara que hagin d'aturar un escarabat. Però no te preocupis que allò ho tindran a punt.
1: Carme, ens alegra que s'hagi quedat tot en un ensurt de bon de veres. Moltíssimes gràcies, descansa.
0: Sí. A vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia.
1: Quina calma, la de Carme. Jo no sé si m'ho hagués presentat tanta... Mai saps com reaccionaràs, eh? Com hauria reaccionat Mateu Oliver a bord d'aquest avió? Segur que en calma, també,
3: eh? No. Segur. El que passa és que jo ja ho entenc. Ells, quan que no diuen res, tu diuen lo dels Bluetooth, i després tornen enrere, tu no saps exactament què està passant.
2: Sí, però també en aquest nin... si te diuen atura els Bluetooth... d'una punyetera vegada, que tu insisteixis per jugar una partida de videojoc, perquè va de mirar un capítol de no sé què, o per escoltar dues cançons. Escolta,
3: bueno, però aquí està el lot. Nosaltres deim així, perquè a Espanya lo millor ferien jihihi, jajaja, però ja, el processaran. Sí. Li quedarà un estigma... Sí.
1: Totalment, brutal,
3: perquè en el final, no, aquí passa una cosa, no és el tema de fer una brometa, el tema és que no ha obeït les ordres de l'avió. Per tant, quan no obeixes les ordres que te donen dins l'avió i fas tornar un avió, te cau...
1: I recordem que els pilots del pulpo, no? Són una autoritat...
3: I si no li fan pagar totes les despeses que ha generat...
1: El tornar enrere...
2: Era tan fàcil com posar-se sets bomb. I ja estava.
1: Si hagués entès
2: que era com una broma, no ho sé. És que també localitzar els Bluetooths de tots els passatgers devia ser complicat. No, és aquestes coses que sembla mentida
1: que haguessin canviat tot.
2: Que una cosa tan fàcil com aturar un dispositiu hagi fet que tot un passatge, tot un avió, hagi hagut de voltar cua.
1: Però com ha dit en Mateu, li sortirà ben cant aquest adolescent. Sí. Xisco, tenim més novetats. Aquestes afecten sobretot a la plataforma YouTube.
2: Així és, perquè YouTube ha anunciat que començarà a detectar i etiquetar automàticament els vídeos que continguin imatges o continguts realistes generats, però, amb intel·ligència artificial. Fins ara depenia principalment de la declaració que en feien els creadors. La plataforma assegura que vol reforçar la transparència davant l'augment de deepfakes i dels continguts sintètics cada vegada més difícils de distingir dels que són reals. El manco, aquest avís, mos ajudarà una mica a escatir, Mateu, que és real de que no ho és, perquè de vegades és cert que ho vàrem comentar quan vàrem mostrar aquell vídeo d'en Will Smith, sí, el primer que se va fer amb intel·ligència artificial, d'en Will menjant espaguetis, que se notava perfectament que aquell espagueti ni ell ni en Will Smith era tot un poc, sí, un poc cutrango, però el vídeo que vàrem fer després d'en Will Smith menjant espagueti semblava ell. Clar, sí, s'havia ja aconseguit una perfecció que si no tens sull una mica entrenat o neixes de gades quan hi hagi d'enginyers, vulguis que no, mos poden colar molt de gols, en certa manera.
3: Sí, la veritat és que era una maniobra que estava clara. De fet, YouTube. És que ho dius molt bé.
2: És que jo som de l'escola de na Xabelita, la filla de na Pantoja, que va estudiar escoles angleses, i ella la vaig escoltar l'altre dia, que deia YouTube, i dic, jo...
3: De qui pot dir, Carolina Herrera.
2: Exactament, jo quan ni sapi.
1: El YouTube, mai.
2: No, YouTube, mos ho hem entès. YouTube dirà... això és fals.
3: Sí. Però, de fet, YouTube fa molt de temps que havia començat a fer control per intel·ligència artificial perquè, clar, hi ha unes normes de pujar continguts, per exemple, contingut de nus o anar contra persones, contra races, contra religions, això no ho permeten dins les seves polítiques, cosa que està molt bé. Llavors, és clar, la quantitat de vídeos que se pugen cada dia, necessites una IA que te controli això. Llavors, que ara hi afegesquin detectar si és una IA o no una IA, lo crec que és lo més rellevant és que siguin capaç de fer-ho. Perquè no és una cosa tan
1: com
3: fàcil.
1: Com se distingeix? Segur que tindran els seus algoritmes i tota... no sé, tindran procediments, no?, com per fer-ho, però és vera el que dius, a vegades és indetectable.
3: Mira, hi havia una empresa fa un d'anys, una empresa alemana, que se dedicava a dir quines fotos havien estat retocades i quines no. I aquella que va sortir amb Putin, així amb una piraigua que li van llevar ses dogues dels costats. No, van dir, no, aquí en Putin li han fet aquí una cirurgia estètica de Photoshop. I aquesta empresa se dedicaven a això, perquè els píxels que queden d'una foto tenen un ordre, i quan tu alteres en sa Photoshop, no ho fas tan bé, i allò se nota, a nivell de píxel, se nota sa llepada, per dir-ho així. Llavors, quan tu fa tot una IA, això no passa. Totes fotogrames coherent un en l'altre. Llavors, troc que això és el més rellevant.
1: Gran tasca la que tindrà YouTube a partir d'ara, perquè haurà de diferenciar el que és contingut generat amb intel·ligència artificial i el que no, i ho haurà d'especificar. Però també
2: això, això està bé, perquè jo passava pena. Tu que, per exemple, ets una estrella i que hi ha moltes imatges teves circulant per... Clar, és que te poden fer un deepfake, com a Marta Grau.
1: El manco se podrà saber que és una IA. Però, Xisco Nadal, la IA també fa coses sorprenents, perquè en aquest cas mos arriben aplicacions des de la recerca històrica, fets molt importants que permetran fer unes tasques que els humans a vegades no arribem.
2: Així és, investigadors han utilitzat sistemes d'intel·ligència artificial per llegir textos amagats a manuscrits antics, també recuperant cartes d'amor, receptes mèdiques i altres documents que havien quedat ocults durant centenars d'anys a manuscrits de l'edat mitjana.
1: És preciós,
2: és dir, tu imagina't fer-te medievalista perquè després una IA te llevi diferents capes
1: o que t'ajudi.
2: Que un manuscrit no només hi ha allò que tu te pensaves, sinó que hi ha molt més material, perquè recorden que serà mitjana el paper no és com ara, que pots anar a qualsevol papereria i comprar-te tots els fols que vulguis. Allà se l'utilitzaven perquè era un bé molt, molt preuat. Aquesta combinació d'imatges antigues i avançades i algoritmes permetrà revelar capes de text invisibles per l'ull humà. No tot està perdut, Mateu.
1: És que sembla d'Indiana Jones, no?
2: La IA també serveix per fer coses bones.
3: No, és una xulada i, de fet...
2: La IA del bé.
3: La IA del bé.
2: La IA del mal i la IA del bé.
3: No, hi ha una assignatura, la carrera, que és paleografia. Sí, Llavors, ja només el tipus de lletra medieval ja és mala d'entendre, perquè no s'assembla tant a la nostra, per tant, hi ha una assignatura d'això. I si damunt la IA t'ajuda a la paleografia i a damunt en el tema de la criptografia, que és una xulada, jo quan vaig veure la notícia me va encantar, perquè... Realment, la signatura digital que empleem ara normalment és una criptografia, és una manera d'encriptar una cosa en un sentit i el sentit contrari és tan costós de càlcul que no el pots fer. Per tant, quan hi ha un canvi, el sentit cap d'esquerra a dreta valida que la signatura no s'ha canviat, però de dreta a esquerra per canviar el document i que la signatura sigui vàlida és quasi impossible, fins que no arribi la computació quàntica, que després tot saltarà pels aires. En aquest cas. Per això tothom està en sui posat a la computació quàntica, amem quan rompran la xifra que duim ara, que és de la mínima de 2.064 bits, i quan aquesta la rompi, que serà molt bo de fer per quàntica, haurem d'inventar un altre sistema de...
2: Que ja passava, recordem, quan hi va haver tot el tema dels infrarojos aplicats a la història de l'art, que hi ha molt de quadres que quan
1: tenen capes, moltíssimes capes.
2: Lo que en arranjaments de pentimento, que és quan es pintor s'empenedeix d'allò que
1: pintava. Tornava a pintar damunt. Sí, és preciós.
2: Ho sé perquè en Bustamante va treure un disc, que era de pentimento, i va explicar d'on venia tot això.
4: Fins ara jo dic, aquest home, que culte que és.
2: No, no.
4: I també xerres molt bé, però mira, pentimento i no me han
2: Bustamante és cultura popular, Oliver, tot forma, jo sigui un Superman, forma part del meu dia a dia.
1: Però si en Mateu...
2: Saia també fa coses bones.
1: No fos cantant, però fos actor, clar, voldria que la IA utilitzés la seva imatge en algunes pel·lícules o series com aquests actors? I posa el cas d'Emily Blunt, que, per exemple, ha dit que la IA, amb la seva imatge, per favor, que no vagi relacionada. Això... Què diries, a favor o en contra? Filat.
3: Mira, jo aquí jo estaria a favor. I t'explicaré
1: per què.
3: Eh? Mira, tu per què coneixes en Emily Blunt?
1: Home, per moltíssimes pel·lícules. Un lugar tranquil·lo, per cert, una pel·lícula boníssima, si vos agrada la ciència-ficció i els monstres.
3: No, llavors...
2: Devil Wears Prada.
1: Bé, cadascú que li agradi el seu...
2: El Diablo Viste de Prada. I també va ser sonar Mary Poppins, tot i que no va triomfar tant com a Julie Andrews.
3: D'acord, idò. Aquesta lota és coneguda perquè qualsevol productor l'ha ficada dins les seves produccions, perquè en el principi no la coneixia ningú. Llavors, a base de fer pel·lícules i talent, aquesta lota s'ha fet una carrera. Perfecte. Llavors, jo ara som productor i dic, ah, molt bé, en lloc d'agafar una desconeguda i promocionar-la fins que se faci una estrella, realment és un negoci un pot d'espeix frit, no? Perquè agafes una persona, li dones l'oportunitat de lluir-se i quan ja s'ha lluït, te diu, bueno, ara el que me pagaves un, ara me pagues 10. Llavors, els productors tenen aquesta història de, mira, ja posseiré jo sector, perquè el farà una IA i serà el meu avatar o l'avatar del meu actor. Llavors, que en Emily Blunt digui això, dic, hombre, és poc pràctic, perquè en el final, què passarà? Passarà que tots promocionaran una altra.
1: Que la IA.
3: Sí. M'explica, llavors, més val que tu monetitzis el que tens.
1: Un romàntic i intentar
3: tornar
1: un poc a la...
3: Ah, no, està molt bé, jo. Molt guapo.
1: A Mateu Oliver no el coneixeran per actor, tot i que té moltíssimes vessants dins la seva trajectòria, però sí, el coneixeran per estar al capdavant de la Fundació de la Indústria de les Illes Balears.
3: Sí, sí.
1: Superprojecte.
3: Sí. Superprojecte, sí. La veritat és que en el col·legi no s'hem venit arriba, no? Un aguantam el cubata, perquè vàrem veure que dins la societat balear, nosaltres, el turisme va com un tir i som els campions mundials. Extraordinari. Però hi ha s'apartat de s'indústria que mos ha quedat un poc així com deixat de la mà de Déu. Hi ha tota una sèrie de recursos i persones, associacions, que funcionen molt bé, però faltava una que fos la Fundació per implementar aquest projecte. Nosaltres bevem de la Fundació Industrial Navarra, de fet, el nom és nostre, la Fundació Industrial de les Illes Balears, perquè veiem que allà funciona molt bé. Llavors ens deim, bueno, anem a fer-ho aquí, perquè no se tracta de tornar a fer sabates, no se tracta de fer ferro, ni se tracta de fer cotxes, se tracta d'aunar el que és la tecnologia, i no fa falta, en la indústria, i no fa falta anar a inventar res, els xips estan fets, hi ha moltíssimes coses que estan fetes, només hem d'agafar aquests components que estan sueltos, juntar-los i fer-los aquí. I això és la nostra...
1: Una autèntica revolució. Perquè bueno, això és també promocionar, qui sap si en el futur, producte local, sí, qui sap si en el futur fomentar també la feina...
3: No, nosaltres estem oberts a tota la indústria, des de l'agroalimentària, audiovisual, tecnologia i fàbrica, també.
1: Sempre és una caça de sorpreses, el nostre col·laborador, i sempre té un truí armat, aquest és important, volíem...
2: I no és IA.
1: I no és IA, és real, com la vida mateixa.
2: Que això també és important tenir en compte, el Mateu Oliver no és IA per ara.
1: No, per ara.
4: I acabarà entrat.
2: Ja ha dit que se diria el seu drets, per si qualcú vol tenir el seu Little Matthew passejant per casa, doncs...
1: Podria ser com Terminator, no? Tenia el manco el braç, no?
4: Una part,
1: Moltíssimes gràcies, Mateu, que tinguis una molt bona setmana. Uns consells, tornen tot d'una.

0: dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. El dia, amb Marta Grau.
5: Dedicam els darrers 10 minuts per parlar de solidaritat, una part molt important, sobretot quan ens referim a conceptes com, per exemple, empatia i com cada petit gra d'arena compta. La Fundació de Banc d'Aliments de Mallorca posa en marxa una nova edició de la coneguda, segur que ho sabeu i vos sona, Operació Quilo de Primavera. És una campanya solidària que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny a una trentena de supermercats de l'illa. L'objectiu és fàcil, reforçar les reserves d'aliments i així poder garantir el suport de les entitats socials que treballen en famílies i també en persones vulnerables.
6: Per fer possible aquesta recollida, l'entitat necessita prop de 250 persones voluntàries que cobreixin torns de 3 hores, tot i que actualment només disposa d'un centenar de voluntaris actius. El voluntariat és una peça clau, recordem, en el funcionament del Banc d'Aliments, una fundació sense ànim de lucre que recupera excedents i que analitza donacions per distribuir-les entre entitats socials de Mallorca. La campanya arriba en un moment especialment delicat per aquesta entitat i en volen parlar precisament amb en Ramon Montis, president del Banc d'Aliments de Mallorca, i també amb en Miquel Negre, que és un voluntari. Molt bon dia a tots dos, com esteu?
7: Bon dia, com estan? Moltes gràcies per el teu interès.
6: Encantat de saludar-vos. El Banc d'Aliments ha advertit durant els darrers mesos d'una reducció important de recursos disponibles, marcada per la pèrdua dels aliments procedents dels antics fons europeus FEAT, la disminució també de les donacions particulars i el retard en subvencions públiques. Com enfrontau aquesta situació? Raimundo, començarem per tu.
7: Bueno, el problema principal, com vos t'ha dit molt bé, és que des de 24 no tenim fons europeus. Nosaltres representàvem un 35% de recursos i que ara nosaltres tenim aproximadament unes 100 entitats, aproximadament. Ja som 94, 100 i pico. Teníem en aquell moment 30.000 persones, ara en tenim unes 20.000. Ara en aquest moment potser un poc menys perquè han trobat qualcú que troba feina, però la veritat és que és un problema molt greu perquè nosaltres, a les entitats importants, que tots són ONGs autoritzades per l'administració, que han d'estar registrades com a tal, o parroquis, i sobretot hi ha un munt d'iglesis evangèliques. Impressionant, sud-americans, molt de sud-americans, pràcticament tota la immigració, es pot dir, tots els països africans que tenim, el col·lectiu gitano, que també passa malament, i la veritat, nosaltres perdem més de 1.000 tonelades, van tenir més d'un milió i pico de tonelades, que venien 3 vegades en l'any, llavors van acabar a 2 vegades en l'any, hi havia sanitat forta, rebien moltíssimes tonelades. I que, si hi havia qualcú que no volgués el que se designava, tot s'havia de tornar a redistribuir en totes les altres bandes. Això creava un famer. A nosaltres ens ha quedat un problema perquè nosaltres a Fondos Europeus ens paguem una empleada i he hagut de cercar finançació per un altre costat perquè és fonamental aquesta empleada. Per altra part, en Miquel és el que s'encarrega de ser roper en Quiro fa un parell d'anys i troba que en aquest moment tenim molt de problemes en aconseguir voluntaris.
5: Perquè, si no m'equivoc, Miquel, necessiteu 250 persones voluntàries. Ara mateix teniu una 100, o sigui, estem parlant de pràcticament més del doble, no?
8: Sí. O sigui, jo tinc una base de dades de 700 voluntaris.
5: Que no tots estan en actiu.
8: Clar, però en comptes de crides, pues, que trobes uns que diuen ara tenim feina, ara són de viatge, m'han operat, tal i qual. I sempre unes 250 persones cobrim tots els torns. Què passa? Que ara en tenim un centenar. Perquè m'haurà coincidit que aquesta campanya organitzada en aquestes dates fa que les escoles que ens donen una mà no poden perquè estan amb exàmens i molta gent està fent feina. Clar, tenc 100 voluntaris, i en 100 voluntaris m'ha trobat perquè si jo tenia 30, 40 o 50 supermercats haurien d'anar com a molt de 20.
5: Des d'aquí, perdoneu, com que encara manquen uns dies, perquè estem parlant que són els dies 5, 6 i 7 de juny, o sigui, el proper cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, si qualcú s'hi pot o és vol que adherir-se, si ets tan amable, pots donar-nos el número de telèfon, sí, i si donem la informació, que encara som a temps.
8: Sí. És que jo precisament volia aprofitar aquesta la vostra oportunitat per dir a la gent que estiguin interessades en col·laborar. Els torns que fan són torns de 3 hores. Fan, per exemple, de 9 a 12 i mitja, de 12 i mitja a 3 i mitja, en distints supermercats. Què han de fer? Contactar via WhatsApp. És important que sigui via WhatsApp, perquè si me criden tots de cop, no tenc, i tenc, bueno, no m'han contestat.
5: Via
8: no.
5: WhatsApp,
8: recordem. Via WhatsApp, perquè jo puc anar contestant a medida que els rep. En el número 621, sí, 186, 923.
5: Vale, jo ho repetiré, 621-186-923. Ara ho posarem també aquí a pantalla per totes les persones que vulguin, no, donar un o massa, necessiten aquests reforços. Sí. Què faran exactament aquests dies? Perquè m'imagino que se necessita suport als supermercats.
8: Sí, en aquests dies, quan els meus contactes via WhatsApp, jo els envio senyorabona, gràcies, tal i qual, i un llistat de les tendes i els horaris que me queden buits. I els me diuen, ah, pues mira, m'aniria bé anar, per exemple, ara per dir un nom, en el Carrefour de Fan, dia 6, en estorn de les 3 i mitja fins a les 6 i mitja. Els apunt, ja està, i anem cobrint.
6: I quins són els aliments que necessitau més actualment? T'ho dic perquè de vegades quan és operació quilo, tothom té tendència a comprar.
5: Arròs?
6: Un quilo d'arròs, un quilo de sopa, i dius, sa gent, més enllà de s'hidrat, també hauria de menjar qualque cosona. Què és allò que més fa falta?
8: No m'ho veuré. Nosaltres demanem a l'operació quilo, sempre, de fet, donem un follet o centrada a la gent perquè sàpiga el que ens fa falta, demanem menjar així. Arròs, llet, llenties, farina, sucre, tal, perquè les coses que no se'm produeixin. Penseu que això s'agafa dia 5, 6 i 7 i nosaltres pues, ho rebem en el magatzem el dimecres siguient. Si mos donen can, l'hem oliau.
7: Així no, és que no per això.
6: Element no peribles, i també, moltes vegades, jo sempre que me topen voltos o superació quilo, jo tinc tendència a comprar productes de neteja.
8: També.
6: Gel, però, sí, xampú, però jo, coloni, coses per infants.
8: Sí, però jo, si me permeteu, està bé. O sigui, no,
6: estem aquí per aprendre i per corregir. Jo, el que tu necessitis, jo
8: sempre dic el mateix. Nosaltres som banc d'aliments. O sigui, són aliments el que ens fan falta. La neteja no va bé, però la neteja...
7: No són aliments.
8: Nosaltres el que volem són aliments. Què passa? Que també en els supermercats poden donar econòmicament, si no volen... Ai, pues van a caixa...
5: O no tens temps perquè vas a
8: caixa
5: per fer la compra.
8: Sí, ja, això ens va fantàstic. Primer, en el follet que posem és un bizum, perquè per nosaltres podem comprar, per exemple, oli, si gent no en dona. Perquè, 6 euros...
7: Més clar.
8: Però, clar, si hi ha dos bé, per nosaltres compram i compensam. O sigui,
6: nosaltres... Per tant, se poden deixar els aliments que se compren al supermercat mateix, que per això hi ha els voluntaris, o si no, podem enviar un bizum.
7: Nosaltres no cobram els dobbers, simplement el saldo de la gent que deixa una quantitat de dobbers en el bany d'aliments, llavors el baratam amb aliments que poden triar.
8: Clar. Després mos crida al supermercat i mos diu, escolta, tenim aquí 1.500 euros. Que sempre també hem de dir, això, hem d'agrair tant el Seroski, Carrefour i el Campo, que són els que participen en aquesta campanya, que sempre pesen el final, els pesen el menjar i els dobbers que hi ha. I sempre mos solen afegir un 10% més que posen ells. O sigui, si hi ha 4.000 quilos, me donen 4.500. Vull dir que això s'agraeix. Però, clar, els dobbers, el que diu en Raimundo és que després mos crida, per exemple, a Carrefour i mos diu, escolta, teniu un saldo disponible de 3.000 euros.
5: Mira que bé,
8: fantàstic,
5: clar.
8: Perquè compram
5: i
8: aquelles coses...
5: I vosaltres ja sabeu que és el que més se necessita. De totes maneres, ha augmentat la demanda, Raimundo. Cada vegada més persones necessiten una mà per arribar a final de mes.
7: Nosaltres estem en una província o una comunitat, com li vulguin dir, que evidentment mos pensem que tothom està ric. Tot, quan vaig a Madrid m'ho diuen. Però hi ha un problema molt seri. Hi ha molta immigració. Hi ha els ucranians que ho passen molt malament i n'hi ha moltíssims. El col·lectiu gitano també, i a part d'això és que els que no tenen papers no poden fer feina.
5: Claro.
7: I això és un problema, perquè hi hauria molta gent que podia fer feina. Llavors hi ha una altra cosa, és que la situació està molt inestable preu de la vivenda. Hi ha molta gent que vendria a fer feina a Mallorca, però no pot venir perquè no pot pagar un lloguer. Ja no comprar, ja no parlant de comprar. Pagar un lloguer avui en dia, els hotels estan tornant a rehabilitar habitació amb el seu personal, perquè si no, no tenen gent. La construcció també té problemes de gent. L'hostaleria, cuiners, camarers, això és un problema. Inclús professions importants, metges, missers, o inclús funcionaris, jutges, això, no volen venir a Mallorca perquè el preu de lloguer és molt que...
8: I després també hem de... Hi ha una cosa, un detall que a mi m'ha cridat l'atenció, perquè molta gent, més gent te demana, quan t'ha donat, t'ha dit, hi ha de tot. Hi ha gent que no dona, hi ha gent que mos dona un carro sense, hi ha gent que també amb allò de... que treballen. Pues ha canviat el públic objectiu nostre, per dir-ho de qualque manera. Quasi tots fan feina. O sigui, no és que no facin feina, fan feina. Què passa? Que guanyen 1.200 euros. La dona, com que no té estudis ni res, qualcuna fa fent a pisos i tal. I en total, repleguen 1.800 euros. En paguen 1.000 de lloc i tenen 4 fills. Viu tu, amb 800 euros, 4 fills.
5: Clar, és que és aquest problema, que ha canviat
8: que
5: el perfil,
8: feines,
5: com diu Raimundo, i ara mateix parlam de gent, moltes vegades, que té una feina, una vegada més tornem
7: sí,
5: a posar el focus
7: precari,
5: dels preus d'aquesta comunitat.
8: La classe mitja ha de ser superescuda. Però ja dic, la gent que dius, fan feina... De fet, moltes d'aquestes associacions que venen a cercar, aquestes 100 associacions i pico que venen a cercar, els beneficiaris, quan hi ha campanya, venen. Els apunten, ja que me dais comida, jo vengo de voluntario.
5: Ja, és una cadena.
8: Però ara no poden venir, perquè diu, és que me paguen 1.000 euros i deixo de venir un cop.
5: Des d'aquí, una crida a aquesta solidaritat, ens ho han explicat fil per randa, el que suposa aquesta campanya, dia 5, 6, 7 de juny, els diferents supermercats necessiten mans, pràcticament el doble de les que tenen el banc d'aliments. Tornem a compartir, companys, si sou tan amables, el telèfon de WhatsApp a pantalla.
6: 621-186-923. Aquest és el número en el que vos heu d'adreçar. Ja m'ha dit en Miquel que millor que escrigueu per WhatsApp i digueu hola, vull fer de voluntari. I a partir d'aquí ja se posaran en contacte amb vosaltres.
8: Exacte.
6: I així no se perdrà sa telefonada.
5: Raimundo, Miquel, que siguin moltes les persones que se puguin afegir en aquesta edició. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a Cintres i Vedret sempre. Moltíssimes gràcies a vostres.
5: Notícies, continuem.
7: Molt bé, moltes gràcies.
9: Vedret Ràdio. Les notícies de les 11.
10: Bon dia. Hi ha novetats relacionades amb el judici contra el germà de Pedro Sánchez. L'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal contra Luis Sánchez per la seva contractació a la Diputació el 2017 i ha retirat aquest càrrec de l'acusació. No obstant això, el germà del president del govern espanyol continuarà sent jutjat pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
11: El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació, diu, sorpresiva en no haver estat i investigat de forma prèvia. La resta de les qüestions prèvies que varen plantejar les defenses no han estat admeses i el judici continua a l'audiència amb les proves testificals.
10: D'altra banda, el sindicat CESIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció del personal informàtic que hi ha als jutjats de les Illes. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors.
11: El delegat del sindicat de Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver als tres partits judicials de l'illa.
12: Lo que más nos llama la atención es que se prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente. Por ejemplo, estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión. No se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor s'ha eliminat pràcticament.
11: Segons el CESIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans de mes s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris els manca, diuen, informació.
10: Mentrestant, els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STI han posposat la vaga prevista per demà a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació d'aquesta aturada davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge.
11: Els sindicats critiquen que la Conselleria ha sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern. Lamenten que s'ha utilitzat la burocràcia com a mordassa, diuen, per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'Estei asseguren que fa 10 dies que el govern disposava de tota la documentació i no va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia pactat els serveis mínims. Escoltam Jaume Coll, d'UGT.
13: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc els drets de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i en els sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
10: I les Illes Balears tornen a batre registres turístics a l'inici de l'any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag ha rebut més d'1.600.000 viatgers fins a l'abril. És un 7% més que l'any passat.
11: Només al mes d'abril, les illes han acollit prop d'1 milió de viatgers que han generat més de 4.200.000 pernoctacions. Mallorca s'ha posicionat com la destinació preferida en el quart mes de l'any, que ha sumat més de 112.000 pernoctacions i lidera l'ocupació a tot l'estat.
10: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
15: Tentol.
16: Tentol.
17: Tentol.
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
18: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: 11:05, tercera hora de programa, i continuem pendents d'aquesta notícia que mos ha cridat tant l'atenció a les 9 que per això la repetim a les 11. Volo recordar que just avui, mireu, just avui, però fa dues dècades, ens va deixar la més grande, que per si en aquestes alçades qualcú no ho sap, ens referim a Rocío Jurado.
1: Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
2: Avui fa 20 anys que es va apagar una de les grans veus de la música espanyola, la de Rocío Jurado, la más grande. Nascuda a Xipiona, a Cádiz, Rocío Jurado va començar cantant copla de ben joveneta i ben aviat va demostrar que tenia una veu fora d'allò que era normal, una veu poderosa, capaç de passar del flamenc a la balada, de la passió al drama i de convertir qualsevol cançó que ella tocàs en un himne.

Durant dècades va omplir teatres, va vendre milions de discos i va deixar cançons que encara ara continuen sonant a les totes. Temes com Senyora, Com una ola, Como yo te amo o Ese hombre formen part de la memòria sentimental de diverses generacions.

Però Rocío Jurado també va ser una artista avançada al seu temps. En les seves lletres, la seva manera de vestir i també la seva personalitat va defensar una dona lliure, forta i sense complexos i en dret a sentir i experimentar a un terreny on poques dones hi entraven, com era el llit. Per això continua sent una referència per moltes persones 20 anys després amb himnes com aquest Lo siento, mi amor.

0: també us he de dir que la vigència de Rocío Jurado no ha caducat una engruna en 20 anys. De fet, aquest cap de setmana, Zamora et celebrava l'Urra Festival, dedicat precisament a Santa Rocío Jurado. I com que hem de que Balears, i jo no m'he anomat de res, confessaré que jo hi vaig ser en aquest festival i vaig ser un dels portadors de la imatge que es va treure en romeria de Rocío Jurado. I si voleu, els meus companys, ara poden... Aquí vaig inserir imatges de meus amics, i ara Marta Sampas, companya d'esports, amb qui vaig anar de viatge. Aquesta era la imatge de Rocío Jurado, que vàrem anar a venerar. Aquí la veig una miqueta més de prop, és una imatge, és com una talla gòtica, si m'apures, amb una pintura de Rocío Jurado que se va treure en romeria, i ara aquí me veus a mi...
1: Com a portador?
0: Com a portador.
1: Com a portador del pas.
0: Van demanar voluntaris, la Marta Sampas va dir «Él ha venido desde Mallorca para hacerlo», i me van dir «Has de passar cap allà», i aquí se me veu com si jo fos...
1: Una fotografia que se te veu la tècnica perfecta de portador. Una altra, és vera que... que estàs amb els braços
0: no
1: a l'aire.
0: No he portat aquestes fotos perquè me critiquis.
1: No, però estic perquè... dient que se veu la tècnica, que sembla que ho has fet tota la vida.
0: Era
1: la no sé
0: il·lusió
1: si...
0: de poder dur Rocío Jurado. Jo no som com a Yolanda nostra, no Yolanda Ruiz, que la va poder veure gratis, com ella sempre recorda, en directe, a un parc d'atraccions. I com que jo era molt jovenet i que a nostra no me van dur veure una Rocío Jurado, perquè han de dir que jo fa 20 anys... Bé, no fa 20 anys, jo en tenia 26, si mateix, i hagués pogut anar d'aquí, pens. Però no se va esdevenir. És moment, doncs, aquest cap de setmana...
1: I què vas sentir portant aquesta... No era una talla en si, però una cosa molt, molt semblant de la Más Grande.
0: Molta emoció. Sembla un doll, aquest cap de setmana. No, entes, perquè se li emociona quan guanyes a Champions. Jo, aquest cap de setmana, he viscut la meva Champions anant en romeria per anar Rocío Jurado. I tu no saps el que és.
1: Per favor, tornem a compartir la fotografia, estimats oients, perquè no la veus, però és que surt en Xisco amb aquest pas.
0: Les cançons de Rocío Jurado i anar processionant per dins aquest... era com un parc que estava tancat perquè allà feien el festival en aquesta esplanada, tu no saps el que és, a ritme de clarinet Rocío Jurado, i quan se llen deia «Al cielo con ella!»
1: Per això estaves amb els braços a... Clar.
0: «Al cielo con ella!» l'aixecava, la davallava.
1: Ara ho entenc, ara
0: reina,
1: ho entenc.
0: Reina,
1: era perquè alçava el pas.
0: Era talment la Setmana Santa de Sevilla, una mica més laica, però en Rocío Jurado protagonista.
1: I una qüestió, què te varen dir quan vas arribar? Perquè no era tothom que venia de Mallorca, no? Per
0: érem
1: participar en aquest acte.
0: Cada vegada que la gent sabia que eren de Mallorca, tothom de... Perquè els meus amics hi varen anar perquè saben que són fan de Rocío Jurado, ho varen veure, i me varen dir no te pots perdre. I ha estat un cap de setmana gloriós. Però bé, deixem de parlar de nosaltres i tornem a la protagonista, que és Rocío Jurado, perquè malauradament el 1 de juny de 2006 moria a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas, va passar per Houston, va intentar de totes les maneres possibles, va lluitar les totes per poder aconseguir-ho, però el càncer ja estava molt avançat, tenia 62 anys, però hi ha artistes que no ens deixen mai del tot, haurien de dir. I Rocío Jurado és una d'elles, perquè cada vegada que sona una de les seves cançons torna aquella veu immensa que feia vibrar escenaris sencers. Així que, Rocío siempre. Una avançada de la seva època, malauradament el seu llegat ha quedat una mica malmès per lo que serien les polèmiques i les disputes familiars, però tot ell és nou. El llegat artístic de Rocío Jurado, mira si és gegant, que ni tan sols tot el truí familiar ha pogut ensombrir cançons que ja, com dèiem, són himnes. De fet, Movistar Plus estrenarà a final de mes un documental sobre Rocío Jurado i el paper que va tenir en la lluita pels drets de les dones. Que pot semblar que des de la seva posició de dona tradicional, que se va quedar amb un torero i que també tothom té les seves contradiccions, però una dona que, recordem, final dels 70, començament dels 80, en plena transició democràtica, va ser capaç de sortir a cantar «Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo», reclamant un orgasme en prime time, no te pensis que fos fàcil. I en el Museu Rocío Jurado de Chipiona, en el que també he anat, hi ha el famós vestit llençol, perquè ella va sortir a cantar amb un llençol quan en Franco encara era viu, i la varen obligar a posar-se com una espècie de clavell gegant a la pitrera perquè trobaven que ella anava com a massa provocadora. Ho dic perquè a vegades de Rocío Jurado, i amb això cap, mos han quedat amb aquest vessant com a molt folcloritzant de «No voy a volver más al ave», destructores, que evidentment quan t'encalcen, supos que te treuen de polleguera, tothom reacciona com reacciona, però jo amb aquest punt de dona que des del folclor va intentar fer les seves passes per l'alliberament de la dona, que no era senzill.
1: És molt difícil, la pregunta que te faré ara, vale? És molt complicada i sé
0: si
1: que...
0: Si m'avanes amb quina cançó de sí. Rocío Jurado me quedaria, sí. És que Rocío Jurado és una mica per tots els temps i per tots els estats d'ànim. A mi m'encanta que no daria jo aquesta cançó que li va dedicar a son pare, que cada vegada que l'escolt va pegar una plorera,
1: o madre, si, també,
0: o algo
1: preciosa,
0: si me fa contigo, madre, per exemple, com una ola, que la vaig cantar aquest dissabte.
1: Senyora, i, se nos rompió l'amor.
0: Senyora, se nos rompió l'amor, jo què sé, Vibro...
1: Que per cert, Vibro, amb David Bisbal, que quina sort ells, que encara van poder viure una etapa...
0: Sí, perquè això és el darrer concert que va fer la seva filla, a Rocío Siempre, que se va matar per televisió espanyola, per encantant a Malú, va cantant David Bisbal, Mónica Naranjos, famós punto de partida, que els va quedar meravellós. És a dir que avui és un dia de record.
1: YouTube està ple, no?, de moments de Rocío Jurado, hi ha alguns que compartien escenari amb Lola Flores, per exemple. Sí, llavors, recomano fer aquesta recerca perquè
0: que
1: és un luxe, no?
0: Sintiéndonos la
1: piel, aquestes divas.
0: Que en Lolita la va cantar somenatge que li feren a Rocío Jurado, ella, com que en Lola Flores ja no hi era, doncs va cantar
1: en Rocío. Quina diva, per cert. Aprofit, no?, ara que parlàvem de divas, que teniu un podcast a la vostra disposició, que és
0: però
1: Divas
0: Marta
1: i Divins.
0: Però Marta Garau, ja apareixes. Un home en un, si m'has recordat a mi. El millor podcast que ara... El millor, ara, tampoc hauré de flipar tant. Però un bon producte que teniu al servei a la carta d'Ivetra Ràdio, aneu a la pipella de podcast i trobareu Divas i Divins, el podcast sobre cinema, xafarderies i altres herbes que hem fet a Marta Garau i jo, que Rocío Jurado va passar per Mallorca, va gravar una sèrie de videoclips gràcies a Valerio Lázarov. Un bon moment o una bona oportunitat per fer-li un homenatge a recuperar els videoclips que va gravar just aquí en Rocío.
1: I ja sabeu que les divas, tot i ser divas, a vegades són humanes. I com humanes tenen problemes, a vegades econòmics, a vegades li trenquen el cor, a vegades fins i tot li piquen els moscards.
0: Perdó, per favor, Marta Grau. Tornem ja a la maquinària. A quina transició és aquesta? Com passam d'en Rocío Jurado en el moscard tigre?
1: Però és que no sabia com fer-ho.
0: Estimada, sense anestèsia. És a dir, les divas són humanes i poden ser atacades pel moscard tigre i per les paparres, que és l'altre tema d'avui, que parlarem amb en Miquel Bengoa.
1: Ho compartim amb els oients i espectadors. Home, és que és època de moscards. Amb aquestes altíssimes temperatures és inevitable dir-vos que han arribat, que són una realitat i que probablement ja els teniu a casa. El moscard tigre, en concret, aquesta espècie invasora procedent del sud-est asiàtic que s'ha expandit per Espanya a causa de la globalització, també del canvi climàtic. Ara, i amb aquestes altes temperatures, ho dèiem a l'inici, és temporada alta.
0: Així és, a diferència del moscard comú, el tigre és diurn. Els seus moments de major activitat es concentren en dues puntes horàries, a primera hora del matí, entre les 8 i les 10, i també el capvespre, aproximadament entre les 7 i les 9. Durant les hores centrals del dia, la calor els obliga a cercar refugi climàtic.
1: El nom de tigre, per cert, no es deu. Jo pensava que sí, que eren aquestes ratxes blanques que tenen, que a més són visibles, sinó el seu comportament depredador, que són com un tigre, igual que el de Bengala, està refugiat en la vegetació. Per favor, tot això és impensable, no? Pensar que està refugiat en la vegetació i que t'atacarà, però és per això que se diu així. Surt, ens pica, sobretot els turmells, quasi sempre, i després torna a la vegetació. Per això se li diu tigre.
0: I per analitzar el comportament d'aquest insecte i de quina manera podem prevenir les seves picades, saludam en Miquel Bengoa. Ell és doctor en entomologia i responsable de l'àrea de control del moscard d'Anticimex. Miquel, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: No t'esperaves passar de Rocío Jurado del moscard tigre, però aquest era el nostre programa.
2: Me ha encantat com aterrizar el mosquito tigre.
0: No t'ho puc dir d'altra manera. Clar, has descrit el moscard tigre com una mena de guia, com se utilitzen els metges, però millorada, gairebé tenen precisió quirúrgica, podrien dir que en moscards. En què te refereixes?
2: Exacto, no es solo que sea una aguja, sino que tiene un montón de partes, esa boca está modificada para que detectar dónde están las venas y poder cerrar nuestra piel hasta llegar hasta las venas y pone dos canales, uno de entrada de su saliva y luego otro de succión para nuestra sangre. Así que tiene un complejo sistema bucal especializado para picar y chupar.
1: Que a vegades fins i tot traspassa la roba.
2: Sí, o sea, es un insecto...
1: O sigui, és una agulla tan perfecta que a vegades te pica i tu dius, però si jo duc màniga llarga, i t'ha picat.
2: Sí, sí, tiene que tener la rigidez suficiente como para atravesar la ropa o una piel gruesa o en las aves para atravesar esa cubierta de plumas, pero también la flexibilidad para poder detectar la piel y una vez que entra el estilete, detectar dónde están los capilares con sangre.
0: Clar, per a Marta és molt efectiu, però només actua una sèrie d'hores, que és allò que dèiem a la introducció, però una de les mesures més importants, que ho repetiu cada any i a vegades no m'ho recordam, és evitar tenir acumulacions d'aigua estancades, ja sigui cossiols, poals, les típiques juguetes dels nins que tenim en el jardí, que tenen forma còncava i cau aigua, error, això s'ha de llevar tot del jardí, i jovellons, i fins i tot una tapa de refresc minúscula, allò pot ser un hàbitat per esmoscar tigre. Què passa en l'aigua estancada, en l'aigua immòbil, que ens atreu tant?
2: Bueno, ahí es donde se van a desarrollar sus larvas. La hembra del mosquito tigre va a buscar estos pequeños acúmulos de agua donde depositar sus huevos. Ella más o menos ya entiende que ese va a ser un buen hábitat por la cantidad de algas y de microorganismos que hay en ese agua. Y entonces ahí va a depositar sus huevos de tal manera que las larvas van a eclosionar, van a empezar a alimentarse y al cabo de 7 días o incluso menos, puede llegar otra vez a eclosionar un adulto, a emerger un adulto de ahí.
0: Clar, nosaltres sempre a favor de la vida animal, excepte la desmoscar tigre, perquè a mi m'ha tebaldat. Jo, com que tens la sang dolça, no fa falta ho fer
1: baguera. Però és un mite, això de sang dolça, o no és un mite?
0: Ara hi ha en Miquel, hi ha gent que treu més desmoscars que un altre.
2: Sí, exacto. Ah. Hay gente que tiene... No es por la sangre, propiamente, al fin y al cabo...
0: Que es per la suor.
2: Exacto. Exacto, es verdad que bueno, puede estar relacionada que tengas la sangre dulce con tu metabolismo.
0: Es que yo soy talmente un brotufa vaguera, es a dir, a mí me poses y no te preocupes que el moscar no te quedará ningú pus, vendran tots cap a mí. Sí. ¿Qué podrían fer però per, clar, no se va controlar el tema de la suor.
2: No, al final en esas situaciones de protección personal, lo que se dice protección personal, lo mejor es llevar mangas y pantalones largos, evitar todo lo que puedas estar expuesto de tu piel y luego lo que esté expuesto, pues aplicar un repelente cutáneo, que además hay muy buenos repelentes cutáneos en las farmacias, así que...
0: Perquè me fa peresa, però a mi, rotllo, viu de medieval, sortir amb una d'aquestes mosquiteres a passejar per Palma, no m'hi veig, però és l'única manera de protegir-te, perquè et cert que quan el moscar tigre ve per tu, ja pots començar a moure't.
1: Però a vegades hi ha aquests com a perfums de citronela, no, que pots utilitzar un perfum. Home, jo sé que tu ets molt fidel al teu, no? Però a vegades que si tu canvies, no? I utilitzes alguns que tenen com olor o cítrics, pot ajudar o també fals mite?
2: Bueno, hay estudios que sí que dicen que hay diferentes perfumes comerciales que atraen o repelen un poco más a los mosquitos, pero al final son porcentajes mínimos. O sea,
0: no ho han de fiar tot anar perfumat o no. Per cert, hi ha trampes de capturas específicas, pero no sé si son efectivas.
2: Sí, hay trampas en el mercado que son específicas para mosquito. Hay dos tipos de trampas principalmente. Unas, las que imitan a una persona, que tienen un olor desagradable, que pueden emitir CO2 también. Entonces esas van a coger a los mosquitos antes de que nos piquen, porque están buscando para picar a esa trampa, se equivocan entre la trampa y la persona. Y luego hay otras trampas, que es una vez que nos ha picado, la hembra va a eclosionar, va a desarrollar sus huevos y va a buscar un sitio, un recipiente donde poner el agua, donde poner sus huevos. Entonces es ahí, en ese recipiente, donde las mosquitos quedan capturados. También son esos dos tipos de trampas.
1: Miquel, i si de sobte tenim cossiols, no? I en els cossiols se veuen aquestes larves que hem vist abans, no? Que se mouen. Clar, buidam els cossiols. Si els buidam a la terra directament, creixeran aquestes larves o necessiten aigua?
2: No, necessiten aigua.
1: No fa falta ni posar lleixiu, no fa falta ni... Simplement els buidam en terra i sense aigua no hi viuen, eh?
2: Exacto. No hay que... Al final, las larvas necesitan agua líquida para vivir durante todo su desarrollo larvario. Porque aunque esté un poquito húmedo, tampoco
1: no sería suficient, ¿no?
2: Exacto.
0: I a banda de trampes, hi ha predadors naturals del moscar tigre? Ho dic perquè si, per exemple, no ets al·lèrgic a segons quins animalons, pot ser també tenir com una espècie de mini zoo a casa teva que te protegeixi. Es diu faveguera, citronela, altres animals, quins serien aquests predadors naturals del moscar tigre?
2: Empezando por las larvas. A las larvas... Cualquier bicho se lo va a comer. Los peces las comen. Luego hay unos pequeños escarabajitos que seguro que habéis visto en los estanques, que tienen como dos remos, notonéctidos se llaman.
1: Pues sí, esos son como nadadores.
2: Sí, como nadadores. Esos
0: no
2: se comen...
0: Mai, però si se'l baixen...
1: Home, a qualsevol aigua estancada, si no ets de camp.
0: Obviamente no.
1: Un safareig se veuen moltíssim.
0: Exacto, no és el meu hàbitat.
2: Pues eso se comen muy bien las larvas. Y luego, para los adultos, no hay una especie de que claramente sea depredadora del mosquito tigre. Pero sí que las arañas hacen un muy buen papel capturándoles cuando están descansando en la vegetación. También, bueno, podrían ser los odonatos, las libélulas, podrían ser también unos buenos depredadores de mosquitos. Y también, ¿por qué no? Los dragones, las salmanquesas que estan en les paredes, que també poden capturar mosquitos.
0: Som en conversa amb Miquel Bengoa, ell és doctor en entomologia i responsable de l'àrea de control del moscar d'Anticímets. Parlam d'aquest moscar tigre, que ara que ja ha arribat la calor també arriben aquests visitants, i te volia demanar. Fa poc més de dues dècades, el moscar tigre no era una cosa que coneguéssim per les nostres contrades, però avui ja és una presència habitual durant els mesos de calor. Quins factors, no sé si ecològics, climàtics o socials, podrien explicar aquesta expansió tan ràpida del moscar tigre, que ja no sé quants estius fa que en parlam.
2: Bueno, llegó en 2012 y en 2015 prácticamente estaba en la mitad de la isla y en 2018 ya estaba en todo...
1: Amb el moscar tigre y no fa tant.
2: Pues hace muy bien, muy
0: 2012,
2: poquito.
0: 2012, sí. Esa data d'inici.
2: Exacto. Y en Menorca, por ejemplo, desde que se detectó, al año se detectó en 2015, si no me equivoco, y en 2016 ya lo teníamos expandido por toda la isla de Menorca. O sea, la expansión es muy, muy rápida. ¿Por qué? Pues primero por factores climáticos, ya que, bueno, está en un entorno, en un ambiente ideal para él, con veranos suaves y inviernos suaves también y primaveras lluviosas. Luego también el factor de comportamiento del mosquito tigre. Al ser tan agresivo, cuando nosotros nos metemos en el coche para conducir, él seguramente ha nacido una hembra que ha podido nacer en un imbornal, que son esas rejillas que hay en la calle, cuando llueve, que recoge el agua de la calle, pues ahí es un foco de cría muy bueno de mosquitos tigre. Y de ahí ha podido salir la hembra, nos pica, justo cuando entramos nosotros en el coche, esa hembra se queda con nosotros dentro del coche, y cuando llegamos a nuestro sitio de destino, esa hembra vuelve a salir y vuelve a buscar sitios para poner huevos. Por lo tanto, esa capacidad de expansión está muy relacionada con nuestros viajes y con nuestro movimiento. Así que por eso ha tenido tanto éxito.
0: Això recordes el Covid, que clar, un se movia... Perdona? I quan te pensaves, que sabies que em passa Covid, un anava de viatge on hi havia un focus, tornava a casa seva, n'infectava quatre, transmetien a altres quatre, i bé, la proporció era estratosfèrica. Dic, és comportament, no la letalitat, ara no vull alarmar ningú.
2: Exacte.
1: Però
0: sí que podem parlar de malalties, quan parlant de moscar tigre, sovint apareix aquesta preocupació de si pot encomanar certes malalties com podria ser el dengue. Fins a quin punt és real aquesta preocupació, o també hem pecat d'alarmistes i el moscar tigre, més enllà d'aquesta molèstia i aquesta agressivitat, hem d'aprendre a conviure perquè ja és aquí.
2: Sí, a ver, el principal problema que tenemos hoy en día es sus molestias, la reducción de la calidad de nuestra calidad de vida que nos produce por sus picaduras. Pero sí que para la ciudadanía ese tiene que ser el mayor problema, pero los que nos dedicamos a la salud pública sí que estamos vigilando esa capacidad de vector que es el mosquito tigre. Puede ser vector de dengue, chikungunya y zika. Y son enfermedades que son de obligado notificación, y cuando hay un caso hay un protocolo muy bien establecido a nivel nacional y a nivel autonómico también de qué se tiene que hacer en esos casos. Por lo tanto, la probabilidad de que haya grandes brotes de esto es muy, muy reducida.
1: Una pregunta molt breu abans d'acabar, Miquel, sobre les paparres, que també mos trobem en temporada alta de calor, sempre se creu que voten, no? No, les paparres no voten. Si vas per al camp, se te poden pujar, però no voten. Hem de tenir especial cura també amb aquest insecte.
2: Sí, també puede ser vector de enfermedades y por lo tanto tenemos que estar bien protegidos. Las garrapatas lo que hacen es, dejan sus dos primeras patas delanteras al aire para detectar ese CO2 y calor que emitimos cuando pasamos por ahí andando, y cuando detectan eso, se agarran a lo que pasa. Y por eso es más habitual encontrarlo por el monte en zonas donde hay paso de ganados. Por lo tanto, serían zonas que a lo mejor deberíamos de evitar.
1: reviseu els vostres cans darrere de les orelles, sobretot si són molt peluts, perquè és veritat, ara anant per al camp, encara no fa tanta calor, i és veritat que una paparra pot ser un bon ensurt, perquè també transmetran malalties serioses i importants. Miquel Bengoa, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
2: A vosaltres.
1: Són les 11:27, tot d'una parlem amb Fanny Pons, qui ja ha arribat als nostres estudis. Sempre mos ajuda a viure millor a través de l'alimentació. Avui parlant de broncejat, per cert.

0: De curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perd.
1: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: Defluència.
3: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

I ara que ja hem entrat de ple a la temporada d'estiu, que les platges es comencen a omplir, cada dia més, per cert, augmenten les hores a l'aire lliure i moltes persones tenen un objectiu únicament en ment, que és agafar una micona de color.

0: 40 anys hem associat el bronzejat amb la salut, la bellesa o fins i tot el benestar. Però què ha de ser darrere aquesta idea? Avui volem parlar de bronzejat saludable, de protecció solar i dels errors que continuem cometent quan ens exposam al sol. Ho farem amb la reina del viure millor, com es Fanny Pons, també una dona que no és molt de posar-se colrada, perquè ella no és que prengui molt tot sol, però ens ajudarà a separar els mites de les evidències científiques i ens donarà eines pràctiques per cuidar la nostra pell aquest estiu. Fanny Pons, molt bon dia, com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Beníssim. Per què és important posar-se morè, colrar-se, tenir un bronzejat saludable?
1: Mira, te diré que per arrencar ja desmuntam un bronzejat saludable. No existeix. No existeix.
0: És gairebé una antítesi. O és bronzejat o és saludable.
2: No.
1: O sigui, bronzejar-se... De qualque manera, qualsevol canvi de coloració de la nostra pell per incidència de sol, això ja és indicatiu que la nostra pell sofreix. Per tant, bronzejat saludable és una terminologia que no existeix. De fet, avui en dia s'ha posat de moda un eslògan que és estar a ombra està de moda. O sigui, ara bé... Han de dir una cosa, de cada vegada, o sigui, suspenem el que és cultura solar. Han de dir que de cada vegada hi ha més gent que és conscient de que prendre el sol sense mesures té més riscos que beneficis. I han de dir que prendre el sol és una arma que deim de doble tall, perquè és molt saludable. Prendre el sol mos dona, diguem, mos puja l'estat d'ànim a través de la pell sense factor de protecció solar, sintetitzant vitamina D, que moltes vegades em dic que és indispensable per a la bona salut i sobretot per a la bona salut dels ossos, però hi ha molta de gent que, sabent tot això, ignora es prendre certes mesures i després pues, passa el que passa, que de cada any puja més l'incidència, sobretot, de carcinomes de pell.
0: Clar, hem de preparar la nostra pell abans de prendre el sol?
1: Sí. A part de les mesures que hem de prendre, que ara en xerrarem, és molt important preparar la pell. D'entrada, el seu seria fer una exfoliació, per llevar tot el que són cèl·lules mortes, aquest bronzejat mos quedaria, en cas d'anar al sol en precaució, d'una manera més uniforme. Per altra banda, aquesta exfoliació la podem fer amb productes que ja venen preparats per fer-la, o també fer-lo de manera casolana, per exemple, mesclant grans de sucre amb un poquet d'oli de coco o qualsevol altre medi greixós. Val? Per altra banda, molt important, després d'haver esfoliat la pell, quan està ben seca, hidratar-la molt bé. Una pell hidratada també agafarà aquest to d'una manera més uniforme, i també una pell hidratada té tendència a cremar-se manco. Per tant, serien dues coses que hauríem de fer antes d'anar a prendre el sol.
2: Anem a la platja, tipus de protecció o tipus de filtre, quina cosa

0: Vaies.
1: Mira, avui en dia lo seu és que la gent, en vez d'emplear filtres químics, que són aquests que sí que deixen, malament tingui un factor de protecció 50, però sí que deixen passar la radiació, avui en dia ja s'aconseguen filtres físics o filtres minerals, que són aquests que fan que la radiació reboti a la pell i ja no entri. Mos bronzejarem, però el que hem de fer és no tenir presses, o sigui, no mos podem bronzejar en un dia.
2: Clar.
1: Exactament. Hem d'anar amb bones. Hem de deixar que la pell se vagi preparant, perquè, sobretot, aquesta incidència d'ultravioleta B, que serien els responsables de posar mos vermells, d'aquest eritema solar que provoca inflamació, que pot provocar al·lèrgies solars, tota una sèrie de circumstàncies que fan malbé a la pell i, per tant, és molt important anar-nos protegits. Però...
3: I també cercar ombres. Jo aquest cap de setmana que he anat a un racó d'Espanya on hi havia un munt de sol, a part que me'n vaig endur un estic d'aquest de protecció 50, que cada tant m'anava donant sobretot en els braços i a la cara, que era allò que tenia com més esporat en el sol, també cercar les ombres ajuda. És a dir, saber cercar-se les tresques, que si tu has d'estar 10 minuts escoltant a qualcú una explicació d'allò que sigui, millor que t'acerquis un redol on hi peguis sol que no està en el sol de ple, que això. Jo me pensava que era una cosa molt lògica, però jo ahir dematí vaig fer una excursió per Tordesillas, que no hi havia una ombra en tot aquell poble, però hi havia gent que va estar una hora i mitja en el sol escoltant-te seguir, i jo vaig dir, jo me'n vaig anar davall un arbre, no hi sentia tan bé, però dic, el manco tornaré en sa pella a cobre.
1: És que maldament mos posen davall un ombra o davall un arbre, han de sortir fotoprotegits. És importantíssim. Això que a vegades la gent diu, ai, avui està ennigulat i no me posaré
2: fotoprotecció
1: solar.
2: Fa vent,
3: error. Error.
1: És un error. I, a més, hem de tenir molt clar que maldament posi que és resistent a l'aigua. Els filtres, més de 2 hores, més de 120 minuts, inclús sigui un filtre de protecció 50, no aguanten. Aquestes molècules no aguanten més temps. Per tant, vos hem de renovar la protecció solar cada 2 hores i, si nedam o suam, encara més. Hi ha una sèrie de llots que moltes vegades mos oblidam totalment, que seria el clotell, ses orelles i els peus.
2: Els peus, Fanny, els peus.
1: Els peus.
2: I, alerta, els genolls, també.
1: També.
2: També, els genolls els...
1: I, sobretot, també, el que són ses articulacions, allà on encara tenim tendència a que hi hagi més melanina i mos agafin una coloració més fosca, pues, també és important protegir tot el que són ses articulacions. I la protecció s'ha de posar sempre 30 minuts abans de sortir de casa i hem de ser generosos, perquè a vegades és hora de posar la protecció, agafam un poquet, au, vinga, 4 untades d'aquella manera i mos queden molt de redols que no estan coberts, vull dir, han de ser generosos. Una altra cosa molt important, els protectors solars tenen data de caducitat.
2: Els de l'any passat ja no serveixen.
1: Lo seu, no,
2: o sigui,
1: a part...
2: Si aneu en el bany o guardeu...
1: I l'han tingut a cobro,
2: sí.
1: Val. Però no, si l'hem obert o l'han dit a la platja...
3: El fa servir com a hidratant. És a dir, que la crema de sol de l'any passat te pot servir un moment determinant com a hidratant, perquè no deixa de ser crema. Ara no té la mateixa protecció.
1: No, i a més que d'un filtre. O sigui...
2: Però sol posar 12 mesos, si vos fixeu,
1: sí,
2: no? Just
1: sí,
2: a,
1: és un poc com els torrons.
2: Quan llegeixes, no?
3: Estimada,
2: les composicions...
3: I 12 mesos ja està tancat una caixa forta, com sé que teniu vosaltres dues,
2: no,
3: que no hi pegues sol.
2: Si
3: però
2: obert,
3: si tu l'has
2: obert,
3: el tens allà en el jardí,
1: clar,
3: dormint...
1: No
3: tant si plou com si fa vent, pot ser d'un any per l'altre... Hi ha un moscar tigre.
2: No, no, no, és que fem... Aquest programa no se'n fa responsable de qui vulgui fer
1: totalment,
2: això,
1: aquest filtre s'ha desintegrat,
3: clar,
1: de qualque manera.
2: O sigui,
1: això
2: per
1: és
2: favor,
1: molt important. Una altra cosa, beure molta d'aigua. Han d'estar
2: durant l'exposició solar.
1: Totalment, sí, han de beure abans, durant i després de l'exposició solar. I han d'evitar, sobretot, begudes que deshidratin, com podria ser l'alcohol, i begudes que duguin cafeïna. Això no seria adequat.
2: Per acabar, molt important, les cabines de bronzejat. Jo no em puc creure que encara aquesta pràctica estigui tan estesa.
1: A Austràlia, per exemple, que és
2: les
1: el país...
2: Prohibides.
1: Exactament. Des de l'any 2014 estan prohibides perquè és el país allà on hi ha més carcinomes de pell a nivell mundial i els han prohibides. Mos fa mal. Han de dir que els ultravioleta B són els responsables d'aquest eritema solar, inflamació, però els ultravioleta A, que també estan dins aquest sol artificial, són els que morfan malbé a la pell. És que, de qualque manera, fastidien tot el que són els teixits i les cèl·lules i els responsables dels carcinomes de pell. Hem d'anar molt alerta perquè la incidència de cada vegada és major i cada any feim un petit recordatori, però és que encara no queda més remei que fer-lo.
3: I primer, dues coses, normalitzem l'ús de ser com a geixes i anar amb parasol pel carrer. Jo crec que així com ens vàrem acostumar durant la pandèmia a anar amb mascareta i ja anar amb mascareta no m'ho semblava una... Perquè, clar, de vegades també s'és primer, no t'agrada. I també començar a anar amb parasol.
1: Totalment.
3: Perquè la crema està molt bé, però també els filtres de pantalla total, és a dir, que el sol no te pegui, perquè vas dins una cúpula, tampoc és un doll.
1: És que fa més mal que bé. Sobretot en el canvi climàtic, la veritat és que les lesions de pell que hi ha per culpa de no prendre les mesures que toca, de cada any augmenten.
2: Per aquí no has de passar molta pena, perquè no som de tirar-nos hores a la platja.
3: Som de menjar pastanaga, però jo ja vos puc dir que
1: l'alimentació és beta-carotè per preparar la pell i evitar precisament aquest mal que puguin patir les cèl·lules.
2: Ja te contarem com anar.
1: Es foto envaïment.
2: Les primeres exposicions al sol. Fanny Pons, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Uns consells tornant-te d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Aquí ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb el meu fill.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
13: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me despert 7 hores després.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batac de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

0: Jo no sé si ho sabíeu, però com ja vam comentar fa uns dies, enguany, la selectivitat, les PAU, arriben amb una novetat que ha generat moltíssima força i molt de debat entre els estudiants, que és el reforç de les mesures contra el frau acadèmic. L'objectiu, fàcil, clar, evitar l'ús de dispositius electrònics durant els exàmens i garantir que tothom competeixi, però en les mateixes condicions, Maria Antònia.
1: Sí, jo mateixa he vist molt de continguts fent les seves prediccions a vídeos a xarxes, sobretot pel que fa a història, molts coincideixen en la temàtica de que podrien aparèixer temes com la Segona República, la Guerra Civil o també continguts relacionats amb el segle XIX i XX. I en l'àmbit de llengua i literatura també hi ha força consens. Molts aposten per la generació del 27 i per la famosa novel·la de la postguerra, dos temes que solen tenir un pes important.
2: Visca la Colmena. Pel que fa a les matemàtiques, les prediccions, tampoc falten les derivades, l'estudi de les funcions, la probabilitat i l'estadística, les integrals i el càlcul d'àrees, és que no sé què estic llegint, però bé, així com les matrius i els sistemes d'equacions són alguns dels continguts que més es repeteixen en aquestes travesses.
0: Ara bé, ningú sap amb certes d'això de què sortirà i què no. Moltes d'aquestes prediccions es basen en estadístiques, també en l'anàlisi dels exàmens d'anys anteriors, però cada convocatòria pot dur sorpreses.
1: Si vos sóc sincera, jo al principi vaig anar amb tot. No vaig fer prediccions ni molt manco, però a poc a poc veia la data que estava més a prop i vaig dir, he de descartar qualque temari, i és vera que vaig descartar qualque cosa, però no molt, i vaig tenir la sort que les coses que vaig descartar no varen entrar.
2: Segur?
1: Sí. Si no, no estaria aquí.
2: Ja està. Si tu no s'ho comptes aquí davant, sí. Balears, pensa que nosaltres tenim una norma. Mai enganam a Balears.
1: No, sinceritat.
2: Sempre. Ja està.
0: Al principi, és vera, a poc, jo vaig anar tranquil·la de dir, la veritat, perquè és vera que quan ja has fet tot el curs, no?, i si més o manco t'ha anat bé, vas tranquil, no? No sé, Volto, si és quan a dalt, tu vas anar tranquil·la?
2: Jo vaig anar tranquil·líssima, les coses com són, la selectivitat. Crec que un poc massa. M'hagués anat un poc millor si jo no hagués descartat, perquè jo ho vaig contar en el seu moment, que jo l'examen d'història vaig treure un 3,5 perquè, no, perquè en el meu temps hi havia 4 blocs i hi havia 4 preguntes, una de cada bloc. Per tant, com que només n'havies de contestar dues, ja no arribaves a tot el temari i tu ja descartaves dos blocs. I jo vaig dir, escolta, no m'ho descartar més coses. I jo vaig descartar les preguntes de l'any anterior. Les dues preguntes de l'any anterior.
1: Ai.
2: Oh, sorpresa, varen fer el mateix examen i varen tornar a demanar la colonització.
0: Mira que això no passa sempre, perquè se solen canviar, però clar, te toca un any que és el mateix i fas.
2: I el
0: passa
2: dur,
0: això.
2: I el
0: de totes
2: el
0: maneres, Xisco, ni tu ni jo teníem el tema dels dispositius electrònics, tornem a la qüestió dels inhibidors, Maria Antònia.
2: A la modernitat.
0: Sí, exactament, molt fort això, perquè tothom pugui competir en les mateixes condicions, inhibidors.
1: Però vos he de dir que jo vaig fer sa pau fa 4 anys.
0: I no hi havia això,
1: I no hi havia això, per tant, no ve de tan enrere. La màxima preocupació era que no tinguessis qualque punt a la carcassa de la calculadora i, evidentment, no mirar el full del company, no anava més enllà, no hi havia telèfons, cada una seva bossa, i no hi havia preocupacions per aquestes tecnologies.
0: Com passa el temps? En només uns anys la tecnologia ha avançat moltíssim i les proves s'han hagut d'adaptar. Aquestes mesures neixen precisament de la necessitat de respondre a aquestes noves realitats i de garantir igualtat d'oportunitat entre tots els alumnes.

0: I Anna Maria Antònia, com que tu aquesta experiència encara te queda ben, ben a prop, quin consell donaries als estudiants que demà precisament s'asseuran davant l'examen i es trobaran en la mateixa situació que tu fa 4 anys?
1: Ara apareixeré la meva mare dient aquestes paraules, però els diria que intentin controlar els nervis tant com puguin. Jo sé que és molt difícil dir-ho.
0: No és senzill.
1: Però després fer-ho, però ara en pràctica és complicat. Però després, un pic, ja has fet l'examen, és com a... Si no hagués estat tan nerviós, hagués pogut aplicar tots els conceptes que fa mesos i mesos duc estudiant. Què passa? Que el cap se bloqueja i no hi ha manera de posar-ho a funcionar si els nervis t'estan menjant el cap.
0: Sí, però xarxes socials t'he de dir que darrerament jo m'he topat en que hi ha molt d'acadèmics, orientadors, psicòlegs, consells de tota casta que comparteixen precisament ajuda per als estudiants per gestionar aquesta pressió. Molts expliquen que en aquestes darreres hores és habitual tenir la sensació de que no s'ha estudiat prou o que encara queden mil coses per repassar, però això és inevitable quan fas un examen.
2: Home, i és un sentiment molt comú, eh? Tothom diu, no m'ho sé.
0: També quan deixes temes pendents.
2: Exactament.
0: Dius, és que me queden coses per saber. No, és que me queden coses per mirar-me directament.
2: Els experts, però, recomanen tranquil·litat, recomanen que aquesta percepció que se té, no de, ai, ara no vas saber res, no es farà. Després sí que tu saps, només t'has de posar tranquil·la.
1: De fet, molt de pits és més una qüestió de memòria i també de sentit comú, de dir, jo he estudiat això, entenc aquest concepte, explica el que tens al teu cap i no més enllà de que hi havia, que molt de pi passa, que hi havia en aquesta pàgina dels apunts que vaig escriure, val més arribar a l'examen amb el cap clar, relaxat, i això pot marcar la diferència, perquè al final tot allò que has estudiat continua sent en el cap, no tarda a desconfiar.
0: És que no sé si és una Maria Antònia Esquines o una guru de aprofitar els temps com a estudiant. I parlant de xarxes, voldria comentar a Maria Antònia que abans d'haver-hi el boom de la selectivitat, aquestes darreres setmanes també han estat molt marcades per, me dius guió, pel postureig dels alumnes, especialment en les graduacions, que han omplert Instagram i TikTok de fotos, vídeos i moments, han de dir que molt, molt preparats, seguint un trend que s'ha fet viral i que ha acabat convertint-se, esdevenint en tota una moda entre els estudiants. Explica'ns, Maria Antònia Esquines, coneguda a partir d'avui com a Corners, de què va aquest trend i si tu tens pensat seguir aquesta tendència.
1: Segur que molts l'heu vist, però a la millor no li heu mirat molt de temps, però és que crida molt l'atenció. O sigui, és aquells alumnes que en pujar la tarima a recollir aquell títol, el que fan és pujar com si res i de sobte diuen una frase. Diuen una frase i la gent que no sap què és no té cap sentit, mirau. I la frase que diuen diu així. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Per favor,
1: és impressionant.
2: Però s'està quedant en tothom. Surt aquesta lota, no?, que s'està graduant, no?, i acaba dient, probablement ningú sabrà, no?, aquesta
1: Exacte.
2: Frase com final, no?, i és com una espècie de complicitat. Però, clar, si no has vist les xarxes socials, no entens res.
0: I sobretot, és típic de cultures estrangeres, perquè aquesta lota fa cara de ser nord-americana.
2: Sí.
0: S'ha traslladat això a l'estat espanyol?
2: Sí, aquí ho feim. I quedem.
1: És que no ho tradueix, no diuen en anglès la frase que diu tothom vol saber què hauria passat si no hagués guanyat. I ells diuen, crec que mai ho sabrem, en el sentit de m'he graduat, estic aquí, he aconseguit el meu títol, ja sigui doctorat, de batxillerat, de carrera, el que sigui.
0: Ja sigui d'educació infantil.
1: Sí, el fet d'estar damunt la tarima...
0: Perquè ara te gradues a qualsevol...
1: Sí.
0: És a dir, acabes qualsevol cicle, surts de la guarderia i ja te fan una orla i una graduació perquè ara ja no te pixes a sobre.
1: Sí, per això crec que els al·lots no saben dir I guess we'll never know damunt la tarima.
2: Tu estaries per fer això?
0: Temps.
2: Per favor, amb els nivells de la graduació i després pujar a les xarxes. Quina feinada!
0: A mi el que no m'agrada és com s'ha traslladat aquest model yankee a la resta d'Europa. Tot va començar en Halloween i ara ja el tema de les graduacions troca m'ho ha fuit una mica de ses mans. L'altre dia en parlàvem atento
2: i les festes de 15 anys.
0: No, ses quinceanyeres van per una
2: també,
0: altra banda.
2: Però
0: això de graduació, de haver-se de comprar un vestit, haver-se de comprar, si ets un home, un dues peces.
2: Mos ha fuit de les mans,
0: corbatat, haver de sortir a sopar a cert llocs i venga fotos. Troca, no quadra gaire en el sentit que tenia... Jo me'n recordo, jo quan vaig acabar assistir tu, quan vaig fer cou, vam anar a sopar tot plegats i a volar. No varen fer tant de trull. A Santanyí, què fèieu?
1: A Santanyí, jo, com que he estudiat a Palma, molt varen graduar a sa obligatòria, però eren coses molt tranquil·les, amb familiars. Ara bé, la universitat la tenc dia 18 de juny, d'aquí res,
0: sí?
1: I en la feim a ser voltes. Que tothom es pot veure, tothom es pot visitar, això m'apareix ja una cosa.
0: És a dir, que dia de 9 de juny pot ser arribaràs a feina com arribes.
1: No, faré bonda.
0: Ah, clar.
2: I se gradua tothom, ahir s'ha aprovat o no?
1: Se gradua tothom, educació, INEF, i nosaltres de comunicació, després faltaria el d'infermeria, que ho fan a part i no sé per què, són especials.
2: Bé, tendència viral o no, perquè segur que aquests vídeos sortiran a les xarxes socials. Probablement, si les xarxes haguessin existit, no, al principi del segle XX, als anys 60, als anys 50, ella hagués estat un trending topic. Perquè, mireu, avui Marilyn Monroe hagués fet 100 anys, per cert. Va morir només en 36, potser per això és una de les figures del segle XX que mos ha gravat, mos ha quedat tan gravades, no, en l'imaginari col·lectiu. L'escolta, Tommy Levine.

0: De fet, tot i que les noves generacions possiblement no han vist les seves pel·lícules, la seva imatge continua sent absolutament icònica. Parlam d'una de les grans estrelles de Hollywood convertida en símbol, molt més enllà del cinema.
1: Va ser molt més que un producte de la indústria de Hollywood. Durant anys se li van crear personatges pràcticament a mida, explotant la seva sensualitat i aquell paper de rossa explosiva que fascinava el públic d'arreu del món.
0: Escenes com la de The Seven Year Itch, que es va traduir con la tentación vive arriba, amb una faldilla enlairant-se per mort del metro de Nova York, que per cert li va costar la separació de Joe DiMaggio. Aquesta imatge que després va esdevenir un cartell gegant a Nova York, i ell, recordem, un campió de béisbol,
2: no va poder
0: suportar veure la seva dona en aquest anunci, o aquella altra més divertida, tocant l'ukelele a un tren ple de personatges esbojarrats, Son Like It Hot, que es va traduir com ai, la pel·lícula d'en Jack Lemmon, en Amèrie, encara m'ha fuit, és que tenc aquest original en anglès, Son Like It Hot.
2: Ai...
0: Ara me'l trobaran a Marta Grau, no poso pena.
2: No,
0: la tentació vive arriba, ja l'han dita. Aquesta és una altra.
2: No
0: passa res, formen part de la història del cinema.
2: Con faltes y a lo loco.
0: Això, molt bé. Gràcies, con faltes y a lo loco. És que, clar, com que jo l'he vist en anglès, m'ha fuit. Con faltes y a lo loco, amb en Jack Lemmon i Antoni.
2: Exacte, sí. En tot cas, és una diva meravellosa.
0: Sí, tu vas aquí, ara que m'ho hem perdut tots.
2: Perdó, sí, ara
0: aquella imatge tan reconeixible del vestir rosa.
2: El vestir rosa, exactament, que tant inspiraria artistes com, per exemple, Madonna, o la famosa frase que assegurava que els diamants són els millors amics de la dona. Tot plegat va ser una icona impossible d'oblidar, fins i tot avui. És que la seguim recordant perquè és per tot, cartells publicitaris, sí, campanyes...
1: Jo l'he estudiat a signatures, sí, que he tingut de cinema, i és que és un icona i mos la pinten com una persona perfecta per estudiar aquest cinema, aquestes pel·lícules, i me les han fet inspeccionar a les hores que dura aquesta pel·lícula per veure realment el que feia ella. De fet, ja ho hem avançat un poquet abans, va viure diversos matrimonis, no només el que va rompre aquesta escena, que tots, la majoria, per desgràcia, van ser fallits, com el del jugador de béisbol Joe DiMaggio, o el de l'intel·lectual Arthur Miller, i també relacions que es converteixen en un autèntic espectacle mediàtic, com va ser la seva connexió amb el president John F. Kennedy. No sé si, Xisco, saps de quin president te xerra? Què va passar?
0: Sí, John Fitzgerald Kennedy, de fet, aquella famosa felicitació d'aniversari, Happy Birthday to you, Mr. President, continua sent una de les imatges més inquietants i comentades de la seva trajectòria, dolça, sensual i alhora profundament trista. I la seva mort prematura, envoltada de rumors i especulacions, alguns diuen que cantant aquesta cançó va afirmar la seva sentència de mort, va alimentar tota una teoria de la conspiració que dècades després encara no s'ha esvaït del tot.
2: Ha pensat que era perfecte per un dilluns recordar la seva música, la seva presència. Xisco, Maria Antònia, que tingueu un bon començament de setmana.
0: T'anava a dir bon cap de setmana.
2: No,
0: bona setmana, que només som a dilluns.
2: De setmana, tot d'un als esports. Vostè, bon dia, com se presenta l'agenda esportiva?
3: Doncs mira, ahir va ser un dia negre per el futbol balear. Va perdre el Poblense per penals, no va pujar de categoria. També l'Atleti Balear va caure a casa contra el Jaén, tampoc va ascendir, i això que ho tenien bé, dos equips, Poblense i Atleti Balear, i tots dos jugaran la pròxima temporada a la segona federació. El Poblense a la tanda de penals, fins i tot se va produir una acció, una expulsió d'Antonio Sánchez, una greu entrada de Montantoni Penyafort, que va suportar l'evacuació del futbolista Poblent en ambulància. Gràcies a Déu, afortunadament el futbolista ja es troba bé. I per altra banda, l'Atleti Balears, doncs, molt malament, es diu, tenia tot a favor, pràcticament, va perdre per la mínima a Jaén, però era remuntar aquest resultat, fins i tot una pròrroga amb un empat també m'ho donava l'accent directe, doncs no va poder ser així. Va perdre per 1-2, un global de 4-2 per al Jaén. I per altra banda, mira, m'he posat de verd avui, perquè juga el Palma Futsal i juga a Manzanares. El Palma necessita guanyar per continuar viu en el play-off pel títol. Si guanya avui a la pista del Manzanares, hi haurà un tercer partit, aquest dijous, al Palau d'Esport de Sant Moix, i seguirà endavant. Però encara de perdre, dirà adéu ja a la temporada. Esperem que hagi sort, partit que podreu seguir en directe avui, 8:15 del vespre aquí a IB3 Ràdio, en una edició especial d'Esportres en Joc.
2: Ho has escoltat amb tot d'una,
3: Toni. Per cert, per acabar, per tancar, la selecció espanyola femenina de futbol arriba, ara d'aquí una estoneta, a Palma per preparar el partit ja d'aquest divendres contra Anglaterra a les 6:15, entrenament a Son Bibiloni, a porta oberta per tothom qui vulgui anar.
2: Repassem ara el contingut del programa del dia, començant per Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
4: Bon dia, el dia a Menorca tenim tertúlia d'actualitat. Els analistes que ens acompanyen avui són l'exregidora de l'O, Ana Maria Camps, l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, i l'expresident de la delegació a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, n'Enric Taltavull. Amb ells debatrem sobre diferents qüestions, totes les novetats de la nova temporada d'estiu, la més forta, avui dia 1 de juny, que arribem sense limitació de cotxes. Avui ja es posen en marxa Eivissa i Formentera i debatrem d'aquesta qüestió. També parlarem de l'estat de les urbanitzacions, de com es troben al destí Menorca els turistes a partir dels resultats de l'enquesta publicada per Pimer Menorca aquest cap de setmana. Tot això és el que tenim preparat avui al dia a Menorca.
2: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
5: Molt bon dia. Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui també parlarem de mobilitat. Com ara comentava Anna Clara, avui comencen les restriccions d'entrada de vehicles tant a Eivissa com a Formentera. Serà un dels temes que abordarem en temps de tertúlia d'actualitat amb el trident d'analistes que ens visitarà avui per analitzar algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies i, com sempre, Marta, completarem el programa repassant tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud amb el nostre company, amb en Pepo Rubio de Ràdio Illa, tot això.
2: I acabam amb Jaume Noguera i els continguts del dia a Mallorca. Bon dia de nou, Jaume.
6: I una vegada més hem de parlar dels problemes d'aparcament en els pobles de Silla. Sineu, Vilafranca, Costit, Sant Joan, ja deixen aparcar davant els guals, i ara vos en farem creus, però el poble més jove de les Illes, que és Ariany, se va independitzar de Petra en els anys 80, són 1.000 veïnats, i també tenen problemes d'aparcament i també deixaran aparcar davant els guals. Parlarem amb la balda per veure quina és la problemàtica de l'aparcament allà. Després parlarem del programa Arrelà, que se tracta de rescatar la memòria oral de les dones majors del Pla, molt interessant, i analitzarem el cap de setmana amb en Xavi Canelles, el seu cant de la Balanguera, i tots els seus amics que sempre venen amb ells.
2: Posem punt i final en aquest programa. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 i vos desitgem, com sempre, que tingueu un bon començament de setmana.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca arribarà divendres al Consell. La institució insular celebrarà un ple extraordinari per debatre i votar aquesta iniciativa, que en principi no compta amb el suport de Vox. Per tant, el PP necessita el suport de l'esquerra per poder aprovar-la i enviar-la al Parlament per la seva aprovació definitiva. El president del Consell, Llorenç Galmés, demana consens a la resta de grups polítics.
2: La nova llei fixarà un sostre anual de vehicles encara per definir que podran entrar a Mallorca i establirà també una taxa econòmica d'accés. Les companyies navilieres seran les encarregades de gestionar les autoritzacions de viatge i també de cobrar aquesta taxa al port. Els residents de l'arxipèlag i els treballadors temporals estaran completament exempts de fer el pagament. Tot i la urgència institucional, Galmés s'ha admès que és materialment impossible, ha dit que la regulació entri en vigor aquest estiu.
3: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme d'una banda.
1: Mentrestant, la patronal Valeval estudia la presentació d'un recurs contra la llei que des d'avui limita l'accés de vehicles a Eivissa i que estableix un màxim de 14.000 de lloguer, que són 2.000 manco que l'any passat. Ho ha confirmat el seu president de l'informatiu Matí.
2: Cristóbal Herrera manté que els cotxes de lloguer no són l'origen dels problemes de cogestió de trànsit que presenta l'illa, ja que, diu, els embossos es registren durant tot l'any.
4: Cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de la administración.
2: Avui també entra en vigor la limitació de Formentera.
1: Nou conflicte laboral. Els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades aturades a les Balears per als dies 16, 19, 24 i 26 de juny. Les protestes es faran de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats adverteixen que la vaga serà indefinida a partir de dia 29 si no hi ha un avenç seriós en les negociacions.
2: Denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació de la normativa i critiquen que l'empresa GESAIP vol retallar-los el sou, eliminant el complement d'insularitat, a més de treure'ls d'obvis de sentències judicials anteriors. El representants demanen responsabilitat a la conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
1: I el govern i la Guàrdia Civil sumen 22 embarcacions a la xarxa de control del xàrtel il·legal després de presentar avui la 8a edició d'aquesta iniciativa. Enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros.
2: D'aquestes 22 embarcacions, una dotzena estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. Els 35 expedients oberts aquest any s'han d'afegir 70 més que estan en tràmit. El control d'arrendament nàutic il·legal a les Balears va començar l'any 2019, un temps en què les sancions per activitat irregular han augmentat prop d'un 900%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i també falsificacions en els casos més greus.
5: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
1: Són les 12:04 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tornarem a parlar dels problemes d'aparcament que hi ha en el Pla de Mallorca. Primer varen ser Sineu, Vilafranca, després Costitx, Sant Joan i ara Ariany, qui permetrà aparcar davant els guals en els que tinguin més d'un vehicle per així deixar un espai lliure en el carrer. Som nosaltres que hem comprat molt de cotxes, són els pobles que han crescut. Ara parlarem a sobre la d'Ariany per saber quina és la seva opinió al respecte, perquè ja vos deim, no només Solla i Palma qui té problemes per aparcar, sinó arreu de Mallorca. Després parlarem precisament amb un despatx d'arquitectes d'Inca molt actives que acaben d'engegar a Relar. És un projecte per rescatar la memòria de les dones del Pla, dones d'entre 60 i 90 i busques d'anys, perquè la memòria oral és importantíssima. Moltes de les seves vivències no estan recollides en els llibres, anècdotes, noms de comerços, malnoms... Hi ha un que era molt d'informació que se'n va cada vegada que se'n va una persona. I ella, no, Cristina Llorente, juntament amb la seva companya dels despatx arquitectives, han engegat aquest programa que se diu Arrelar, on vos podeu dirigir a través de les xarxes socials per aportar tot allò que trobeu si teniu una predina major i pugui contar qualque paraula desconeguda que avui en dia ja no se faci servir, una anècdota, un comerç que fos a qualque banda i que fos popular en el seu moment i del qual ara ningú en parli. La memòria oral és importantíssima perquè quan molta d'aquesta gent ja no és, se perd un caramull d'informació que, com deia, no està en els llibres. I avui, com que és dilluns, farem anàlisi des cap de setmana amb en Xavi Canyelles, el nostre naturalista, especialista en entomologia, natura, ciències i també tenir un caramull de veus a dins la seva gargamella, i parlarem de la Balanguera, d'escant de la Balanguera, amb ell i amb tots els seus amics que du, com dèiem, a les seves cordes vocals. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Ivan López en el compte, el tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Iron Butterfly, 1968, i encara de vida. Probablement IB3 és l'única emissora de ràdio al Manco d'Espanya on podeu escoltar Iron Butterfly i Negada de vida, perquè són cançons que, malauradament, ja no se posen a les ràdios. 1968. Ni tan sols existia la paraula heavy metal. Això se considerava rock. Bueno, fet aquesta nota musical, com feim sempre, vos parlant de l'Ajuntament d'Ariany, que també permetrà en els titulars d'un gual, d'una cotxeria, per poder aparcar-hi el seu cotxe just davant. Amb aquesta decisió, Ariany s'afegeix a Vilafranca, Sineu, Costitx, Sant Joan, que ja apliquen aquesta mesura per optimitzar el poc espai d'aparcament que sovint hi ha en els pobles d'Esplà. A Palma mos en feien creus perquè mos pensaven que només era Palma i Sollo que tenia aquest problema. Joan Ribot, Balda d'Ariany, bon dia, senyor Balda.
1: Bon dia a tots i a totes.
0: Bueno, en el cas d'Ariany, els veïnats autoritzats rebran una targeta que hauran de deixar visible en el cotxe. És així?
1: Bueno, s'ha sol·licitud prèvia, primer s'ha de sol·licitar la targeta i després, previ informe policial, se'ls donarà, s'és que sigui possible, i no totes les portades, no totes les ratxes, serà viable el que hi pugui aparcar davant. Se poden anar a diferents casuístiques on no sigui possible.
0: Sí, com aquelles que de vegades, si una ha de sortir també necessita espai i no per voltar no seria possible. En aquest
1: cas, per exemple, on es casa on coincidesquin dues portasses a la mateixa altura, per exemple, i en diferents casos.
0: Mm-hmm. Volta sou aproximadament 1.000 veïnats.
1: Sí, més o manco.
0: És un municipi petit. La densitat que teniu és de 43 veïnats per quilòmetre quadrat. Mm-hmm. A Palma som 2.000 veïnats. I així tot sou... Teniu problemes d'aparcament. Quant de temps fa d'això?
1: Bueno, no tot el que són previsors.
0: D'acord. Bona cosa.
1: Vale. Nosaltres actuem antes de tenir problemes. Sí que hem notat que ha hagut diferents molèsties que antes no teníem els veïnats. És a dir, avui en dia no hi ha problemes d'aparcament, Ariany, però sí que ha augmentat la població. Fins ara, en el nou planejament, sí que obligam a les noves construccions a que hi hagi una plaça de garatge. Fins ara no era així. I sí que hem notat, en aquell moment que han tingut de població, sí que hi ha més dificultat que no teníem antes d'aparcar en el carrer. Trobam que amb aquesta mesura podem alleugerar i podem... per optimitzar més l'aparcament en els nostres carrers, i crec que era el moment de fer-ho ara, no d'aquí el millor dos anys, que realment allò serà un problema. Jo crec que una feina d'un bon polític et previsiona els problemes que puguin venir, no actuar quan tens el problema.
0: A més, per tots aquells que no ho sàpiguen, Ariany és el municipi més jove de Balears, perquè Ariany se va independitzar de Petra l'any 81, crec que va ser el 82, per tant, sou el municipi més jove. Això ja a títol informatiu.
1: Te puc ratificar sí. El de mal educar, ratifica-te.
0: No, ratifica.
1: Som el més jove de Mallorca.
0: De Mallorca.
1: Sí, de Balears tenen Menorca el mitjón gran, que encara se va
0: independitzar
1: després.
0: Cert, el mitjón de Mallorca, cert, el mitjón gran, sí.
1: I va ser dia 31 de juliol del 82.
0: Del 82.
1: És una festa que encara celebrem, nosaltres, la festa de la independència, encara la tenim molt de dins.
0: És meravellós això del dia de la independència. Sou previsors, nosaltres no estapam abans que plogui, perquè ha crescut la població darrerament, els arianyers han comprat més cotxes. Sabeu quant de cotxes hi ha? Com està la cosa? Perquè vos hi poseu abans de tenir el problema. Perquè Ariany és preciós. Si no hi ha estat, vos convidam a que hi aneu, perquè és una verdadera meravella. Sempre convidam a tots els mallorquins que no coneguin els pobles en els quals parlam, perquè nosaltres tenim la sort de conèixer-los tots. I vos convidam a que visiteu. Però... ha crescut la població Ariany, així com en molts altres de poble, o és que simplement hi ha més cotxes?
1: Jo crec que són com els altres pobles, crec que són les dues coses. Crec que ha crescut i crec que hi ha més cotxes. Vull dir, potser fa aquells anys amb un cotxe per família, amb dos cotxes per família, era més que suficient, I així com estan les coses avui en dia, la problemàtica de comunicació, transport públic, etc etc, és imprescindible el macro cada persona, el macro en els pobles com el nostre, cada persona que tingui un carnet de conduir tingui el seu propi vehicle. Clar, això implica si una persona són dos pares amb dos fills, un mateix habitatge hi ha quatre cotxes.
0: Certo.
1: Clar. I va sumant, molts d'ells no poden estar a dins garatge, sinó que han d'estar al carrer, i clar, és una problemàtica. Amb això, amb aquesta nova casuística i el creixement que han tingut fins ara, pues, si no vaig equivocat, anant cap aquí. I arribaria a ser un problema, estem aparcament. I d'aquesta manera jo crec que ho podem amortitzar un poc.
0: De fet, heu delimitat molt bé els preus anuals, que són bastant assequibles. Per exemple, la línia groga davant d'un garatge normal i corrent serà 30 euros en l'any, fins a 4 metres lineals, amb un suplement de 10 euros per cada metre d'accés. És a dir, seria correcte. 40 euros per 5 metres, per exemple. No?
1: Correcte.
0: Després hi haurà també per càrrega i descàrrega. També tindrà una taxa, no?
1: Sí. Sí, el nostre fan no és una fan ni molt manco bé, no és una fan recaudatori, sinó és una fan d'ordre, de poder ordenar un poquet la història aquesta de l'ús de la via pública.
0: També, important, allà les cases on hi visquin persones amb mobilitat reduïda serà gratuït, això.
1: Sí, evidentment. Les cases, hi ha una sèrie de perfils que estan bonificats, un d'ells són les persones en mobiliari reduït, jo també tenim els perfils de família nombrosa, monoparentals, etc etc. Un risc d'exclusió i totes aquestes històries.
0: Tots els veïnats d'Ariany que se vulguin acollir en aquesta novetat han de passar per l'Ajuntament i després, una vegada hem vist que no faci nosa, se'ls donarà la targeta. És així, és a l'Ajuntament que se pot fer.
1: Si s'han d'adreçar a l'Ajuntament, fan la sol·licitud, també adreçar avui un dia en les noves tecnologies digitals, és a dir, és molt més còmode fer-ho a través de la seva electrònica, però han de fer la sol·licitud, ja sigui presencial o electrònicament. Posteriorment, el policia ha d'informar de la viabilitat i una vegada que estigui informat, el mateix dependent de policia saps que emetrà la targeta en seu número de gual, identificant on pot aparcar aquest vehicle. No? Cadascú, un altre petit observació, que suposo que s'entén, però que cadascú pot aparcar davant el seu gual. No?
0: I això començarà d'aquí pot dies, perquè tenc entès que pràcticament ja, quant de dies falten perquè comenci, ja ha començat.
1: Ja ha començat. Se va publicar en el BOI perquè era de dimecres passat i dijous ja estem fent feina amb aquest aspecte. És a dir, ja tenim bastantes sol·licituds demanades, cosa que vol dir que crec que és un encert i que és una cosa que la gent esperava.
0: Idò, per si queda qualcú dins d'Ariany que no ho sàpiga, que segurament que sí, perquè en els pobles petits l'avantatge que teniu, que tothom sap les coses tot d'un en el mateix moment que passa, ja ho sabeu, podreu aparcar davant el vostre gual sempre i quan l'Ajuntament doni el vistiplau i no faci nosa un altre gual. I a la resta de Mallorca, tots aquells que no sàpiguen que en el nord de Petra hi ha un poble meravellós que se diu Ariany, passau per allà.
1: I que estan convidats, que seran ben acollits i que estarem orgullosos de que passi per aquí coneixen molts.
0: Exacte, a berenar i així economia circular. Els dobbers no surten de Mallorca, que sempre dic. Joan Ribot, Balda d'Ariany, gràcies per atendre-nos i també enhorabona per avançar-vos abans de tenir el problema, que és una bona...
1: I moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres una altra vegada.
0: No faltava d'altre, la nostra
1: bon
0: feina.
1: Dia,
0: gràcies, Balda, bon dia. Nosaltres d'aquí un instant anirem en el pla, però amb una idea que neix a un despatx d'arquitectes a Inca, amb un projecte que se diu Arredar i que vol recuperar la memòria oral de les dones del pla, les dones majors.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb el meu fill.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
5: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
5: I me desperta 7 hores després.

0: Probablement un dels millors riffs de guitarra de la història és 21st Century's Kissed Man de King Crimson de l'any 1969. Per cert, el 6AD fa en aquesta versió quasi millor que King Crimson. Gran tema. 21st Century's Kissed Man. Bueno, de tota manera, també de l'any 69. No, no, no mos han fet molt en fora de l'any 68, quan han posat Iron Butterfly i negada de vida. Bueno, mireu, han dit que anàvem a Inca, però en realitat la seu de les persones que entrevistàvem ara, crec que està a Palma, ara mos ho aclaririen. Però ens idea que el llegat de relat oral de les dones majors no se perdi. Ha nascut en el Pla de Mallorca el projecte de relat. Està centrat en escoltar les veus de les dones majors dels municipis d'Esplà i també d'altres pobles de Mallorca per transmetre els seus sabers en els meus joves, en els més joves, i que els facin seus i els reinterpretin. La memòria oral, penseu que quan se'n va una persona, se'n va tot el que aquella persona sabia i no està en els llibres. Cristina Llorente, arquitecta del despatx Arquitectives, benvinguda de nou, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bueno, feis de tot, perquè un pic cada mes xerrant per qualque cosa. I jo me pensava que éreu a Inca, però veig que teniu seu a Palma. O és que teniu dues seus?
1: No. Nosaltres estem a Palma. El que passa és que sí que és vera que feim feina a molts altres municipis i mos movem, i és vera que també que cada dos per tres som a la ràdio contant coses, i això jo crec que és bo, no? Perquè vol dir que encetant molts projectes nous i bé, i jo crec que interessants.
0: Sí, perquè deies, la vostra web diu que vol mou en l'àmbit de la divulgació, la mediació artística, difusió del coneixement, promoció de la interacció entre les comunitats. És a dir, no sou un despatx d'arquitectura qualsevol, sou molt més, aneu molt més enllà, no, Cristina?
1: Sí, exacte. Jo sempre dic que no faig d'arquitecte convencional, però sí d'arquitecte, perquè en el final allò que faig des d'Arquitectives és de qualque manera obrir tot aquest món de l'arquitectura, de l'entorn construït, del paisatge, i analitzar les maneres en què el territori entra en contacte amb les persones i a l'inrevés, no? Sabem que sense persones no hi ha ciutats, no hi ha arquitectura, no hi ha territori, i nosaltres, bé, ens encarregam un poc d'analitzar i de favorir aquesta connexió necessària.
0: I lo meravellós és que sou sis dones, arquitectes, historiadores, i vos ficau sempre en projectes molt interessants, com és aquest d'arrelar, que és que, clar, el que jo dic, quan una persona major ja no és, s'aparta un caramull d'informació que només se pot transmetre per via oral, contada. Jo crec que va un poc per aquí, que vosaltres, primer Sencella, Xineu, Petra, també Pollença, pogueu fer xerrar en aquestes dones de 65 a 100 anys, pràcticament. No va per aquí, això.
1: Va exactament per aquí. Sí. La nostra idea d'aquest projecte és, com molt bé de recuperar aquesta memòria col·lectiva, però no ho volem fer com un exercici nostàlgic, no? Sinó per reinterpretar-la a partir d'aquests llenguatges contemporanis i precisament fer visibles les experiències quotidianes que han sostingut les comunitats al llarg de la història. Les veus de les dones han estat històricament invisibilitzades. Sempre ens han arribat més les gestes dels homes. Hem estudiat tot allò que han fet els homes i coneixem més la seva experiència, això és així. Però les dones, que són realment les que han sostingut totes aquestes comunitats, tenen un munt d'històries relacionades tant en la part de les cures com en la part productiva també, no? Que moltes vegades o sovint se feia com en l'espai, dins l'espai domèstic, dins l'espai privat, i també quedava totalment invisibilitzat. I arrelar vol això, no? Vol escoltar les històries, les experiències d'aquestes dones, les vol recollir i les vol fer visibles a través de llenguatges que arribin a tothom per igual.
0: Com ho fareu, però? Perquè no només és documentar històries, sinó també analitzar l'impacte social de la iniciativa. Què vol dir? Com ho rebran els joves?
1: Sí, mira, nosaltres ara en aquesta primera fase, que va començar en el mes de març i conclou ara dins el mes de juny, conclou és un punt i seguit, no és que acabem, però en l'estiu sí que farem un tèntol, perquè bé, ja sabem que en l'estiu tothom té altres feines, però el que hem fet és organitzar espais de trobada, espais de diàleg amb les dones d'aquests quatre municipis que comentaves, per compartir records, compartir històries i anar recuint aquests records amb l'objectiu, per una banda, d'obrir un arxiu digital que serà completament accessible a tothom que hi vulgui entrar per conèixer aquestes històries. I després, a partir de setembre, és quan entren en el projecte els joves d'aquests quatre municipis, no? I en aquests joves els impartirem, per una banda, tallers de fotografia documental i, per l'altra, tallers de música, de fusió. I seran ells i elles els que, a través de la fotografia i a través de la música, recuin i reinterpretin també aquests relats, de tal manera que se puguin mostrar a través d'exposicions, a través de plataformes de música, a través de ràdios locals també, comptam segur amb vosaltres per difondre tot aquest material, i perquè, com te deia, tots aquests relats i aquestes històries arribin, no?, a la ciutadania en general, transformades amb aquests llenguatges, però amb tota la veritat que tenen aquestes històries que estan recuint.
0: Jo l'altre dia, de fet, escoltant-me de vegades,

0: a fer com una fusió, no?
1: Exactament, exactament. Comptarem amb l'ajuda per això de Petoni Ferrer, d'Oliva Trencada i de Zulu Zulu, perquè efectivament facin això, no? Agafin aquestes tonades, aquestes músiques tradicionals, aquestes gloses que ja mos estan començant a cantar i a contar les dones, i amb aquests ritmes actuals els transformin en peces musicals. Això és veritat que ara és un corrent que afortunadament s'està posant molt de moda. Veiem, jo què sé, tenim artistes locals com Maria Heina o Pichorines, que, sí, ja ho estan fent.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és un poc l'idea, no?, d'agafar aquesta onada de músiques de fusió i aprofitar-la també contar les històries i les memòries d'aquestes dones. Hem de dir que Arrelar és un projecte a 3 anys, no? Tenim la sort de que comptàvem amb el finançament, vam guanyar una convocatòria de la Fundació La Caixa, que és qui financia aquest projecte, juntament també amb la Caixa Colònia, i durant aquests 3 anys continuarem fent tota aquesta feina que... l'idea és que acabi en un festival, no? Aquest gran festival que celebrarà la memòria col·lectiva, que serà a un d'aquests 4 pobles, encara no sabem en quin, però que mostrarà, no?, tot aquest material recopilat durant aquests 3 anys. Tindrem música, tindrem exposicions, tindrem diàleg, i bé, supos que moltes altres sorpreses que ni tan sols nosaltres encara sabem. Però sí que estem segures de que serà un esdeveniment preciós, on esperant que també se puguin trobar les dones de tots els pobles que han participat.
0: I voleu fer també un documental, ni més ni manco, que en Mancala el va bé, alerta, paraules majors.
1: Sí. És veritat que comptàvem amb un equipasso per fer aquest projecte, en xerrat de Pep Toni Ferrer, i com tu ve des ara comptant també amb en Carles Bové i amb el seu equip per anar editant aquest documental. Enguany tindrem una primera part curteta, però ja de cara a finals de l'any que ve podrem tenir aquest documental complet que contarà també, no?, part d'aquestes històries que mos estan contant. Perquè, clar, una de les coses que passa és que nosaltres, quan vàrem començar aquest projecte, bé, nosaltres, home, que posàvem damunt la taula temes que se mos poden ocórrer a nosaltres, però després, clar, les dones vas estirant i van sortint històries de tota casta, no? Que, com ja he dit, xerren de cures, xerren d'aquestes feines que feien. No hi ha pràcticament cap dona de les que ve a les trobades que no hagi tingut relació amb la costura, per exemple,
0: sí,
1: no? Amb el tema de cosir,
0: sí,
1: ja sigui pantalons, ja siguin sabates, no?
0: Sí.
1: Després també, clar, moltíssima relació amb el camp, no? Les figues són presents a tots els pobles que estan visitant, les figues, les meles, les olives també en el cas de Pollença, o les perles també en el cas de Petra, no? Però clar, també després surten temes relacionats amb les màgies o rituals, no? Les maneres de curar, aquestes maneres de curar molt connectades amb la natura i amb aquesta part, si més no màgica, que tenia, jo què sé, pues, la manera de curar els cucs, no? Els cucs dels intestins dels infants, o la manera fins i tot de curar hèrnies d'infants recient nats, no? Que, per exemple, varen saber que això encara se fa, que a Manacor hi ha un arbre per on passen...
0: Els
1: infants, els infants trencats, però altres això, clar, estan recuperant moltíssimes paraules i expressions també que jo ni tan sols coneixia, i he de dir que jo he tingut la sort de tocar predines, no? De la meva predina, concretament, i el meu predí, per part de mare... però, clar, això de cara als joves és importantíssim, també, crec, recuperar i conservar aquestes paraules meravelloses, com pot ser aquesta, no?, dels infants trencats, no?, que eren els infants que tenien hèrnia, que els passaven per l'escorça d'aquest arbre, i si l'arbre tornava a brotar o torna a brotar en aquell punt, vol dir que l'infant està curat, i si no, que han de tornar a passar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, formaven una cinta, era tot un ritual, crec que era la nit de Sant Joan, no sé,
1: sí, per aquí anava, sí.
0: Sí, sí, sí. I a més, també, una cosa molt important que he llegit en el vostre projecte, que aquestes trobades milloren molt l'estat d'ànim de moltes senyores que per ventura estan totes soles, així creen vincles comunitaris, participen, s'ajunten, vull dir que se comencen a contar anècdotes, i hi ha com una socialització.

0: Sí, això també és molt important, alerta, eh?
1: Sí, això és importantíssim i, de fet, era una de les potes del projecte que nosaltres no volíem tenir pànic a ser una llongueta que se n'anava en els pobles d'esclar a fer un projecte, val? Perquè no volia que això se llegís així de cap manera, m'apareix un intrusisme terrible.
0: Ja, val? Ja. Mos passa. Una... Tots els que són de Palma mos passa, sí. Sí.
1: Era un dels conflictes personals que tenia a l'hora de començar el projecte i volia, i un dels reptes més grossos era que elles se fessin seu el projecte, val? Que nosaltres simplement anéssim allà a acompanyar, a obrir aquesta possibilitat, però que fossin elles les que contassin les històries, triassin els temes dels que volien xerrar i generassin aquests vincles que comentaves tu ara. I, de fet, moltes se mos acosten en el final de les trobades i mos donen les gràcies, que a mi se me posa la pell de gallina, que mos donin les gràcies per escoltar-les, no? Simplement el fet d'anar allà i escoltar les seves històries, i això és preciós, no? I jo sempre dic que crec que aquest tipus de projectes els he encetat perquè en el moment que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar els meus predins, jo tenia aquella edat que era bastant igual tot, no? Que tampoc que no tenies gaire aïma de seure't i escoltar el que tu anomenaves batalletes. I ara me fa molta pena no haver-me assegut més amb els meus predins que ja no hi són. Cert. I crec que per això m'assequen les predines de tota la mare,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a xerrar
1: per recuperar el millor que és, entre cometes, temps perdut, no? Que no vaig tenir jo amb els meus predins i predines. Però sí que és vera que estem notant que això té un impacte molt positiu amb la soledat no desitjada de les persones majors, en aquest cas de les dones, i mos pareix importantíssim en aquest projecte. Igual d'important que també fer un profund una anàlisi de gènere de totes les històries que mos conten, no? De veure com d'un temps ençà bé, ha canviat i altres coses no tant es fet, per exemple, de com afectava el dol a les dones i com afectava el dol en els homes, que no tenia absolutament res a veure, no? Aquest control social que hi havia de les dones, molt influenciat també per l'Iglesia, de totes les pautes que havien de complir, totes les regles que havien de complir les dones, que en el final acabaven estant tota la vida de dol, perquè hi havia aquest temps d'anar sempre de negre, llavors hi havia un mig dol, llavors tot aquest temps que no podien treure socials, que no podien fer penades a casa seva, que no podien escoltar la ràdio.
0: Per si han estancades, xerrant veu baixa, que no cridis no cridis que en aquesta casa heu mort, després és mi dol, aquell vestit de mi dol, però clar, després se moria qualcú més i acabaven anant de dol sempre.
1: I després aquest no relacionar-se, o com s'havien de relacionar amb els homes, o allò que podien fer soles o no, i el control que tenien sobre el seu cos, sobre la seva sexualitat i sobre la maternitat. També això és importantíssim. Ens han arribat a contar una de les dones que en un moment donat que li havien de fer una lligadura de trompes per temes de salut, va necessitar la firma del seu home perquè li poguessin fer aquesta operació. No?
0: Sí.
1: Per tant, totes aquestes coses jo crec que és molt interessant no només recollir-les, sinó fer-ne aquesta anàlisi, diguem-ne, potser més acadèmic o més acurat en perspectiva de gènere, per veure, no?, tota aquesta part i aquesta doble feina productiva-reproductiva que duen les dones des de lo privat i des d'un món pràcticament invisible per la resta.
0: I també reivindicar, ja que parlem d'esplar, la figura de la dona pagesa, perquè fa 10.000 anys que hi ha dones pageses, perquè si hi havia un pagès hi havia una dona pagesa, és que això és que de calaix, i sempre xerram dos pageses com si fossin homes, i no, meitat i meitat, fa 10.000 anys, des del neolític hi ha dones pageses, i no n'han parlat mai, i quan tu deies de la importància de les dones, això està escrit en la història de les ciutats i dels pobles, estan escrites en el nom dels seus carrers, i jo fa molts anys em dedicava a un programa d'aquest estil i vaig descobrir que només el 4% dels carrers tenen nom de dona i tots són reines. Així que Cristina, endavant amb el seu projecte Arrelar. Arrelar ja té presència a Instagram @arrelar.rural i també una plana web arrelarrural.com, tot junt, arrelarrural.com, i estarem en contacte, perquè com que es projectes de 3 anys, fareu molta feina i tanmateix és més que bé, vols ficar-ho amb una altra cosa i tornarem a xerrar, Cristina, que no te veu.
1: Segur que sí. Tot el dia sense ràdio i ja sí, som, sí. Hem de penjar com a pesada i tot.
0: No, ni molt manco, perquè tot el que feis és molt interessant. Així que estem en contacte, Cristina Llorente és arquitecta de despatx arquitectives i fan un caramull de coses. Lo darrer, arrelar, que és recuperar la memòria oral de les dones del Pla d'entre 65 i 100 anys. Gràcies, Cristina, estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres per contar-ho, adeu.
0: A nosaltres, ara d'aquí un instant, parlarem de l'actualitat del cap de setmana amb el nostre analista Xavier Canyelles.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
6: Bueno, ha arribat el moment d'analitzar l'actualitat del cap de setmana i ho fem, com sempre, en cinclit. I mai t'hem ben ponderat a Xavier Canyelles, una persona que no només sap un cremull d'història, de natura i de... que era molt de coses més, no sé. És un home del renaixentisme. Xavier Canyelles, benvingut. Com
7: ja, ja està, ja basta. Tampoc és tant, eh?
6: Sí,
7: tampoc
6: sí que vas.
7: A mi
6: sí
7: no me demanis ni de futbol, ni de muntes motor, ni de mecànica, ni d'orientació. Jo sé de lo que m'agrada.
6: D'orientació no. Te perdries en el bosc.
7: Sí, bé, en el bosc no tant, perquè la natura no regim per una sèrie, però, per exemple, tot el que és aparcar, nom carrers, saps? Vaig a la WIP i m'apet pel campus i de dir, on està l'edifici Guillem Colom? On està? Bé, Guillem Colom és l'únic que me sé. On està?
6: Gaspar Melchor de Covellanos.
7: Sí, quines? I he de mirar mapes i els mapes m'apet i estan malament i ho he de demanar un i un altre.
6: No saps on és Sant Lledó ni aquest jai?
7: No. Me sonen, però no me perd. I més a la universitat, segons el cotxe que du la gent, saps el que estudia. I segons això, com van vestits, també. Sí.
6: En els anys 80, si duies un 4 dates, estudiava filosofia i lletra.
7: Sí, sí. No, ara si duies una senalla de mimbre, de paio.
6: També.
7: Això és filologia, història o filosofia.
6: Efectivament.
7: Bé,
6: això no ha canviat, això sempre ha estat així. Sempre ha estat així. Bueno, l'esdeveniment del cap de setmana ha estat escàndal de Balanguera, tot el poble de Mallorca.
7: Ha estat grosa.
6: Ha estat gros, eh? I maco.
7: I aprenent la lletra, una cosa... A mi el que clar, això que m'ha cridat molt l'atenció és que molta gent ho diu malament.
6: A què?
7: Diuen barca, no diuen parca.
6: No, com una parca.
7: Ja ho sé,
6: parca,
7: però molta gent diu barca.
6: La mort.
7: O se pensen que és una barca. Saps?
6: Com una barca d'art sutil.
7: Sí, ho he sentit moltes vegades.
6: Ah, no,
7: com una barca... Bé, jo, que no és una barca, que és una parca.
6: Ah, jo des de petit de Can Veida.
7: Perquè tu ets un home del
6: però una barca d'art sutil, què vol dir?
7: És una barca?
6: La barca és la mort, no?
7: Una barca era aquestes esses mitològics femenins.
6: Ah.
7: Que duen...
6: O una xupa de mot, també és una barca.
7: Sí, també, sí. No? O no sou parques.
6: No, però no sabia que fos... que fos a part de la mort, fos un altre...
7: Sí. Sí, sí,
6: significat,
7: sí,
6: parca.
7: Una parca, una parca, un ésser femení, eh? Que...
6: I guaita les ombres de l'avió.
7: Guaita les ombres a l'avió, que l'avió no és un avió.
6: No, l'avió és l'antiguetat, no?
7: Clar, això ja no se diu avui en dia. Ma mare diu, això li ve d'avió.
6: Li ve d'avió, li ve d'antic.
7: Clar, i si gent se pensa, la gent moderna, que ve d'un avió. No, per favor, avió, amb R final, de l'avió. Genèticament, per herència, per herència.
6: A mi m'agrada dir que la branca més s'enfila com més endins pot arrelar. Me recorda l'opi de Formentor.
7: És una metàfora, l'opi de Formentor.
6: Clar, perquè és de Joan Alcover. Joan Alcover, no?
7: Sí, Joan Alcover.
6: Tu saps que en Alcover mai la va sentir cantada?
7: No, mai, perquè això va ser després que se li va posar la música.
6: Quina pena.
7: Sí, fa una pena.
6: La vida de l'Alcover és que...
7: És que és un poquet així, eh? Quina pena. Molta gent se pensa que és en mossèn Alcover, i no ho és, un altre.
6: Mossèn Antoni Maria Alcover és de Manacor, que és de Sarrondall, és en Jordi de Racó, és el diccionari, i en Joan Alcover és el que va estudiar a Palma, amb en Costa i Llobera, i amb en Toni Maura. No tenen res a veure. En
7: Toni Maura és dels bigots.
6: Sí, senyor.
7: Sí.
6: Ets esdevingut Antoni Maura.
7: Exacte. Té un mostatge.
6: I de l'institut Antoni Maura.
7: De l'institut Antoni Maura.
6: Xavi,
7: quadre,
6: jo crec que és que en sap molt de cultura popular.
7: Sí.
6: en aquest programa,
7: sí, sí,
6: també és inevitable perquè ha de tot, parlar de tots aquests temes, sense convidar i saludar el nostre amic i company Felip Monà. Com estàs, Felip?
2: Hola, com estàs? Això de la Balaguera és una cosa molt nostrada, com molt bé has dit tu. Aquestes emocions que mos donen a la Balaguera i que mos fa sense cap dubte una emoció quan l'escoltam, quan la sentim, quan la gent del poble es reuneix per poder cantar aquest poema. I ja ho diu el refrany popular, bé més que un refrany seria un tros d'aquesta cançó. La Balaguera fila, fila, la Balaguera filarà. Quantes vegades fila, jo no ho sé si ho farà. I això ja és una de les coses més importants de totes. Però sense cap dubte, la Balaguera és un símbol nostre que podem tenir en compte durant molts anys i moltes coses que poden fer, i diguent molt de dir res, que t'apareix.
6: Mira, m'agrada que de la nova primavera sàpiga on s'amaga la llavor, com a
2: exacte,
6: mínim.
2: Exacte, la llavor. La llavor que mos indica el temps de l'antigor, quan les llavors se sembraven precisament de la primavera i sortien en els horts, els cereals i totes aquestes grans cultius, com podria dir el calendari pagès.
6: I també que de tradicions i d'esperances tix la senyera.
2: Exacte.
6: El jovent, com
2: exacte,
6: si fa un vol de noviances.
2: Ué, com anam! I d'avui també aquesta cosa que és meravellosa, que sense cap dubte sempre, sempre serà, si serà. Com diu la dita, que diu si vols venir ja vendràs en el meu hort a coi m'agrades, que estens que les coiràs, jo tocaré. No seguim.
6: Ja te'n llevaré les ganes.
2: Exacte.
6: Anem a acabar així.
2: Moltes gràcies. Vaig a gravar. Web, quina fira. Avui, web, quina fira. Parlarem sobre unes coses que són molt interessants. No són balangueres, sinó que són taranyines. A la fira de la taranyina.
6: Això no existeix.
7: Jo crec que sí que existeix, no?
6: D'aquí poc existirà, perquè hi ha tantes fires.
7: Realment, les fires tenen un tema. El tema és s'excusa.
6: Esclar.
7: Però no hi porta ningú. Vull dir, lo interessant és estar deo i es menjar.
6: Que se rebel·les.
7: Està.
6: Et sant i sa patrona són els
7: menys. Que punyetes, et sant i sa patrona i sa patrona. Ningú sap ni qui és. I ni varen estar per aquí, aquests sants.
6: Que va.
7: Sant Antoni no sabia ni si Balears existia.
6: Sant Antoni era d'Egipte.
7: Exacte. I se'n va anar per desert.
6: I està enterrat a Viana, a França.
7: I se li apareixia el dimoni.
6: Sí.
7: Sí.
6: Sí.
7: Bé, seguim.
6: Avui és el dia internacional de les mares i pares.
7: És bona, se m'havia passat.
6: Clar, és que hi ha fills.
7: Tu ets pare?
6: No, som padastre.
7: Ah, un poquet.
6: La meva dona és mare.
7: Ah,
6: i
7: sí, sí, sí.
6: Ja me varen verissorats, cosa que li agraeix moltíssim a la meva dona.
7: Molt bé.
6: Sí, sí, sí. No, jo hagués passat una penada.
7: Sí, jo tampoc som pare, eh?
6: No, jo no hagués pogut. Jo hagués passat una penada. El meu company tenen fills.
7: Et sofri, un sofriment continu.
6: Que hagués estat un padre helicòpter. Mira, hi ha fills, bueno, clar, sí, és que hi ha fills que, mira, per exemple, Netgard és un jove que mos ha vengut a veure per saber, la volen demanar, la seva opinió sobre els pares. Edgard, com estàs?
3: Hola, bro, com estàs? Bueno, és en plan... no sé, no? És literalment...
6: Te renta estar aquí?
3: Sí, me renta. Bueno, no me renta.
6: Sí, et saben, no?
3: Sí, et saben, bro. És en plan... mola això, eh? Està bé que és un estudi, no?
6: Sí, però...
3: Per fer TikToks.
6: Sí, qui pot fer TikToks?
3: Tu vols fer TikTok, bro?
6: Sí.
3: Vine, vols fer-me una foto, bro?
6: No.
3: En plan, tipo foto de... Tu tens Instagram?
6: No, perquè ho deixes a xarxes socials.
3: Ah, però no tens en plan una xarxa?
6: Sabe què passa? Que me duelen les verticales a mi. Les verticales me hacen daño al mòbil.
3: No ho entenc, bro. Red flag.
6: Reflag, next.
3: Reflag, no ho entenc.
6: Next.
3: Però,
6: no?
3: Bueno,
6: no te renta?
3: No me renta, perquè he vengut i no m'han donat dos bes, bro.
6: I tu què vols, que te donin dos bes sense fer res?
3: Clar. A mi, si jo vengo aquí, m'han donat dos bes, bro.
6: Que tu estimes més de ser, youtuber o influencer?
3: Youtuber, influencer, dues coses, bro.
6: Sí.
3: En plan, d'una cosa o d'una altra. Tipo, TikToker, youtuber i Instagramer.
6: I tu sabes si estàs son Reebok o son Nike?
3: Ah? No me renta això, bro.
6: Estàs somriu o que son... No te sona.
3: Ah, te penses que ets el meu cras, eh?
6: No, i esteu cras, qui és el teu cras?
3: El meu cras, ara mateix, no sé, la Rosalía, alguna sí, no sé, en plan...
6: La Rosalía, sí.
3: Sí, però jo estic un poc passant de moda, bro.
6: Què opines del Pato Lucas, de l'amic del Pato Lucas, què opines?
3: No sé què és, bro.
6: Amb Bus Bunny, què canta?
3: Bad Bunny.
6: És que...
3: És que canta reggaeton, en plan, sí, latino...
6: És que jo som més del Pato Lucas que d'en Bad Bunny.
3: Lucas, no sé, bro, això...
6: No t'agrada la casita d'en Bad Bunny?
3: No me renta, és molt...
6: I en Res Vi, que és de... Res Vi és mallorquí, és de Sant Goleu.
3: No sé, però Sant Goleu no... Tenc una amiga, però a vegades... Ai, vaig amb el bus, bro, i si no amb el patinete.
6: Et set. Ai, vas en segur. Son rapa, son goleu.
3: No sé què és el set.
6: Et set, el bus.
3: Et set de... Et set. Mòbil.
6: Son rapa, son goleu.
3: Ah, vale.
6: Son rapinya, son goleu.
3: Ah, val. Mola, tio, mola. No sé, bro. Ja és que, en plan, ja si venc aquí, no me pagau, no me renta.
6: No, aquí no pagam, els convidats.
3: No pagava ningú.
6: No se pot pagar, els convidats.
3: Pensava que tenia molt de doble,
6: perquè així te faria dir...
3: Ja.
6: El que a mi m'ha donat la gana, perquè jo podria dir,
3: sí,
6: t'he pagat, has de dir el que jo te digui, els convidats no se't pot pagar. No.
3: No sé, tipo... No sé, s'ha molt de red flag, eh? Ja vull una green flag i vull...
6: Next, saps què te dic? Next.
3: Vaig a fer un Instagram.
6: Next.
3: Val?
6: Next.
3: Next.
6: Se
3: surt per aquí. Ai, no, que això... No, se surt per aquí, no?
6: Mira, allà on posa... allà on posa excusat...
3: És que no cal lletrero, bro.
6: Allà on posa excusat, entres i te fiques dins l'excusat i estires de la cadena.
3: Així, en plan, a les
6: I com fosques. Pareixeràs a la depuradora. Gràcies, Edgar. Salut.
3: Adéu.
6: Que sí que és pare i reparadí. És que, clar, això era un diàleg de besucs.
3: Sí, és que són noves generacions. Sí,
6: no mos entenem. Que sí és pare, padrí i reparadí. És l'home en Bernat de Can Peixator. L'home en Bernat, com està?
8: Ei, no entenc res, jo de que són la tercera mare.
6: Jo tampoc. Vos te'n passeu pena.
8: Jo, tens... Bueno, jo soc padrí i reparadí. I tot era predir. No se diu així.
6: Què?
8: Quan tens 6 generacions més. Sí, predir.
6: Això apellido el mallorquín, és que...
8: Sí, predir, no. Ja, el meu fill va tenir fills, que són nets, no el veu?
6: Sí.
8: I els meus nets han tingut fills, que són bisnets.
6: Sí.
8: I els meus bisnets han tingut fills, que són els meus tataranets.
6: Sí.
8: I els meus tataranets han tingut fills, que són els meus tataranets. I els tataranets han tenir fills, que són... Això fins a 7 vegades.
6: Jo tinc un amic pobre que el seu predí va morir de nin.
8: Sí.
6: No sé si...
8: Sí.
6: No.
8: Això no
6: és possible.
8: No és possible.
6: No és possible. És a dir, vostè té...
8: Sis vegades. I la petita ara ja s'ha fet això, que se vesteixen, que apareixen una cortina de colors, que fan una festa.
6: Què és això?
8: La graduació.
6: Ah, la tinajera.
8: Es fan graduació al final.
6: Sí.
8: Es curso.
6: La quinceanyera.
8: Sí, no ho sé. Fan el final de curs.
6: Final de curs, sí.
8: Fan una graduació.
6: Sí.
8: Encara que guanyin sus pastots, és igual.
6: Sí.
8: Fa graduació.
6: I se paguen una gorra.
8: I no. I els nens pareixen cabarets. I les nenes pareixen una cortina de color. I la meva neta anava de color rojo, com el color dels cibetres. Saps?
6: Magenta, per favor, magenta.
8: És un polo.
6: Un polo.
8: Oh, vull dir...
6: Friolero.
8: Jo no vaig anar a escola, saps? Però bé, i això, el Belenguer, a mi m'agrada molt, perquè jo vaig conèixer, no em cove. I li vaig dir, men, si has de porrar, Mònica, fer via, perquè seràs mort i no hi seràs a temps.
6: Pobre, tu,
8: i no hi vas a temps. Va posar música, un conegut meu, i li va posar això.
6: No me deu el conegut.
8: No me deu, sí. No me deu, li deu.
6: No me deu.
8: No me deu. Anàvem a fer un cafè. Una vegada va venir a fer un cafè. En el Bar Bosch. Me pareix que era.
6: No, perquè el Bar Bosch, el bar no obrir el 36.
8: No, era antes, això.
6: El Bosch, el bar no obrir, des que d'un mes va estar el moviment.
8: El moviment, això. Me'n recordo el moviment, tu, el moviment. Vam anar a viure un molí, a la cintoteria. Vam anar a molí. Venien els avions, mos tiraven damunt, nens.
6: Cert.
8: I els pares mos van enrapar el cap.
6: Sí.
8: I vam anar allà a passar l'estiu, nens. I si te feies una ferida, agafaves una taranyina de l'estal i te poraves damunt.
6: Ah, d'aquí ve la safira de la taranyina.
8: De la taranyina, sí, molt important.
6: Això se deia. Com a, no sé si científicament tenia cap utilitat, això.
8: La taranyina amb una ferida.
6: Sí, nens, no sé.
8: El meu germà gran li va dir, oi, però la taranyina feia com una espada de rap. Era un espargolap.
6: Espargolap.
8: I anàvem allà a Palma, amb un cotxe sense rades. Havies d'agafar dues rades de la camiona.
6: Perdoneu.
8: I porar-les a damunt, perquè venen seves, poraven en dos grampons.
6: La Montbernat, nau a dinar. Nau a dinar.
8: I se feia amb espera.
6: El nau a dinar, perquè era...
8: Se feia no. Se reneta.
6: Se reneta.
8: Se feia, ja es va morir fa 100 anys.
6: Ah, sí, exacte, sí. Se tataratataratatareneta. Ara vendran a l'Eureta amb una mica per mitjà la vostra edat.
8: Me'n vaig. No era bona, ho feia molt bé, la ràdio de Baleares. No era bona. Esteu allà encara, General Riera. Número 2.
6: Sí.
8: Vaig anar jo. Fa anys.
6: Sí.
8: Tenia un programa amb aquest zem.
6: Sí, exacte.
8: Mig dies.
6: Presentaven a Dinar Pons.
8: Sí. Dinar Pons. I Maria Pau Giré.
6: Sí, senyor.
8: Era jove.
6: Efectivament.
8: Tenia set seves, sí. En son pare.
6: No, era en aquesta línia de la Cristina del Gaida. Però bé, bon nou errat.
8: Au, Dios.
6: La Montbernat, moltes gràcies. És que acaba de venir la Laureta en el seu tirrets i en dos personatges de Star Wars. En dos personatges de Star Wars. Ni més ni manco que en Chewbacca i el mestre Yoda.
9: Sí,
6: Laureta, molt ben acompanyada avui.
9: Sí, perquè jo he anat a veure la pel·lícula nova de Star Wars que és el Mandalorian. I en Yoda petit, però no és en Yoda petit, és en... no me'n recordo el nom. I és un Yoda petit, també bé. I amb el Mandalorian, que el van tirar dins un forat i va sortir.
6: No entenc res.
9: Sí, que hi ha un desierto. I van tirar el Mandalorian, no, l'altre. Amb bombes fets.
6: Amb bomba fet. Amb bomba fet.
9: És a dir, tirar un forat.
6: Aquest sí que el conec. Les cazarrecompenses que va secuestrar en Han Solo, sí.
9: Sí, i va tirar un forat i no va poder sortir d'això.
6: Però, mem, has vengut amb en Chewbacca.
9: I després no se va morir. Calla, què fas? Espera, en Chewbacca se queixa. A veure, Chubi, espera, que s'ha enredat en sopon.
6: I mestre Yoda,
9: es una cosa...
6: si tengo miedo a perder algo, ¿qué debo hacer?
9: Sí,
6: por eso le pregunto a mestre Yoda, si tengo miedo a perder algo, ¿qué debo hacer?
8: De todo aquello que perder temes, liberarte debes, joven Noguera.
6: Ya todavía soy Padawan y ya soy Jedi.
8: Padawan no eres todavía. Mucho te falta por aprender.
6: ¿Y un chui? ¿Como el Chewbacca? ¿Un chui como Chewbacca puede ser Jedi?
8: Jedi uno hubo mucho tiempo atrás. No más habrá, sino también los Garras Clon. Todos muertos fueron.
6: ¿Y qué opina Chewie de esto? Per cert...
9: Es queixaren igual en Chewbacca que el tiranosaurio.
6: I s'entenen entre ells?
9: Sí.
6: Mem, que en ti res li digui alguna cosa a Chewbacca.
9: Amb en Chubi, digue-li en el tiranosaurio. Bon dia.
6: I ara s'han entès?
9: S'han entès perquè ho li ha dit a l'altre, ho és com va, i l'altre diu, va bé.
6: Maestro, ha sido un placer.
8: Que la fuerza te acompañe, joven Noguera. En castellano lo hacemos porque mejor suena.
6: Muchísimas gracias, maestro.
0: IB3 Radio. Les notícies de la una.
10: Bon dia. La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca arribarà divendres al Consell. La institució insular celebrarà un ple extraordinari per debatre i votar aquesta iniciativa, que de moment no compta amb el suport de Vox. Per tant, el PP necessita el suport de l'esquerra per poder aprovar-la i enviar-la al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Els populars confien fer-ho abans que acabi enguany durant el pròxim període de sessions.
11: Més per Mallorca dona la benvinguda a la passa feta avui pel president Galmés, però com el PSIP creu que ha fet tard. Són Lluís Apesteguía i Iago Negueruela.
12: Som ara mateix ja en el juny del 2026. Els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana.
13: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
10: Més qüestions. Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
11: El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Son Givert i Son d'Ameto. A més, avui al Batle de Palma, Jaime Martínez ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, que va obrir les portes a principi de curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675 places.
14: I, a més, ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o on l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa set sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
10: Canvien de qüestió, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docenta per l'esquena a València. Els fets varen passar a València devora la Conselleria d'Educació durant una manifestació de la vaga indefinida del professorat de la Comunitat Valenciana.
11: Segons ha informat avui mateix la delegació del govern d'aquella comunitat, la mestra ja ha presentat una denúncia. L'agressió va quedar gravada en diversos vídeos que corren per les xarxes socials. A les imatges es veu clarament com la dona camina per la calçada. En aquell moment, un agent antiavalots cor cap a ella i l'empeny de mala manera amb la porra, fent que caigui en terra. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ja va reaccionar ahir a la xarxa X, titllant les imatges d'inacceptables i va assegurar que s'investigaria el cas fins al final per depurar responsabilitats.
10: Enmig del judici de la Kitchen, el jutge Santiago Pedraz ha imputat a la cúpula de la UDEF amb el PP per presumptes investigacions il·legals contra Podem entre 2015 i 2016.
11: El magistrat ha citat a declarar el comissari José Manuel Catalán i una funcionària el proper 25 de juny. Ho ha fet després d'acceptar un recurs de Pablo Iglesias. L'exlíder del partit els acusa de manipular una declaració a Nova York per desprestigiar la formació a la premsa. En aquesta causa també estan investigats l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i l'exdirector operatiu de la policia Eugenio Pino, que avui ha declarat en el judici del cas Kitchen.
10: Amb aquesta punta arribarem a la 1:04. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
15: Més informació a ivetresnoticies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, primer de juny, bon dia. Quin cap de setmana més dolent pel futbol balear. El Poblense i l'Atlètic Balear s'han quedat a les portes de l'ascens a la Primera Federació. En Joan Jiménez, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. No va poder ser, no va poder ser. L'Atlètic Balears i el Poblense varen perdre l'eliminatòria final per pujar a la Primera Federació. Varen viure en directe, IB3 Ràdio també, a IB3 Televisió. Un diumenge de futbol, però un diumenge també de males notícies. L'Atlètic Balears no va poder amb el Jaén a l'estadi balear. I mira que havia començat bé el partit amb el gol de Tobar, però un partit que va acabar a la pròrroga. El Jaén, en els 30 minuts de pròrroga, va capgirar el marcador, va guanyar 1-2 i va deixar una vegada més, un any més, a l'Atlètic Balear sense aquest desitjat ascens a la Primera Federació. Luis Blanco, és el tècnic de l'Atlètic Balears, estava enfonsat després de la derrota del seu equip.
1: Tanto jodidos, en un momento no he tenido la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
0: Una llàstima aquesta derrota de l'Atlètic Balears. D'aquí uns instants parlarem amb el director general del club mallorquí, Patrick Messou. I tampoc varen anar bé les coses al municipal de Sa Pobla. Cruel derrota del Poblense contra l'Àguila. És un partit que es va decidir a la tanda de penals després d'acabar els 90 minuts i la pròrroga amb empat a 1 al marcador. Un partit també marcat per la greu entrada d'Antonio Sánchez, del jugador de l'Àguila, sobre Toni Penyafort, al minut 20 de partit. Una acció que va suposar l'expulsió del jugador murcià, l'evacuació del futbolista Poblé en ambulància, i també que el partit va estar aturat durant 45 minuts. Han de dir que el club, que el Poblense, ha comunicat que Penyafort està bé i aviat sortirà de l'hospital, però va ser un ensurt gros el que van viure al municipal de Sa Pobla. Després, com dèiem, el partit es va decidir a la tanda de penals i el Poblense va quedar sense el somni de l'ascens a la Primera Federació. El tècnic del conjunt Poblé és Òscar Troya.
2: Un día duro, pero mañana saldrá el sol, entonces hay que seguir. Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues, te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando.
0: Mos anuncien ara des del club del Poblense que Penyafort ha sortit avui de l'hospital i es troba descansant a casa seva. Estan contents d'aquesta recuperació del jugador del Poblense. També en el món del futbol, la selecció espanyola ja comença a arribar al seu hotel de concentració a Mallorca. Ja estan concentrades les jugadores de Sonia Bermúdez en vista el partit que jugaran divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, un partit classificatori pel Mundial de l'any que ve al Brasil. Avui entrena la selecció porta oberta pel públic. A les 6 i quart entrena i a les 5 i quart s'obriran les portes de la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Tot d'una serem a l'hotel de concentració de la selecció amb la nostra companya Marta Sampas. I en futbol sala, avui és dilluns, però avui se la juga el Palma Futsal, el conjunt de Vadillo, que visita la pista del Manzanares. Ho farà a les 8 i quart, l'obligació de guanyar en directe, com sempre, per IB3 Ràdio, amb l'obligació de guanyar per continuar viu en aquesta primera eliminatòria del play-off pel títol. Després de la derrota en el primer partit a Son Moix, ara el conjunt de Vadillo necessita guanyar per forçar el tercer partit, si perd el Palma Futsal, i de s'acomiada de la temporada. Diu Antonio Vadillo, no hi ha volta de fulla. El partit d'avui vespre és una autèntica final.
3: Es una final para nosotros. No tenemos margen de error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no?
0: I també en clau de futbol sala, el filial del Palma Futsal ja coneix el seu rival per a la darrera eliminatòria. Per pujar a la segona divisió, s'acaba de fer el sorteig, s'enfrontarà al Mataró. El primer partit es jugarà a Palma aquest cap de setmana, dia 6 o 17 de juny. Falta saber si se podrà jugar al Palau de Sant Moix i la tornada es disputarà la setmana que ve a Mataró. Òscar Tessias és el tècnic del Palma Futsal B.
4: És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes a preparar-ho bé, a organitzar tot el tema del play-off, de la fase final, i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
0: I aquesta cap de setmana també han tingut gran premi de motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia, el circuit de Mugello. A MotoGP, Joan Mir va acabar 12 després de remuntar 3 posicions amb una estratègia conservadora a causa dels problemes de vibracions de la seva Honda. El mallorquí va sumar 4 punts en aquesta cursa.
5: Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No han tingut un rendiment bo, i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents, perquè no se podia fer res més.
0: I a Moto2, Izan Guevara va ser setè. El mallorquí va sumar 9 punts i va mantenir la segona posició del Mundial amb 95 punts. La victòria va ser per a Manuel González. És el pilot mallorquí, Izan Guevara.
6: He hecho una muy buena salida, he llegado a ponerme cuarto a la entrada de la 1, pero de repente llegando a la 1, el freno de delante me ha cogido como aire o no sé qué me ha pasado. Son puntos al final, hemos cruzado la línea de meta, hoy me podría haber ido al suelo fácilmente porque no tenía nada de sensación de delante, el freno no me acompañaba, entonces he aguantado como he podido y ya está.
0: I en ciclisme s'ha acabat el Giro d'Itàlia amb una participació molt discreta d'Enric Mas, del ciclista mallorquí. L'artenanc ha acabat aquesta edició del Giro a la 32a posició, a 1 hora i 48 minuts del guanyador de la prova, Jonas Vingegaard. Una i 12 minuts.

0: Avui doncs començam aquesta edició de dilluns d'Esport 3 migdia. A IB3 Ràdio saludam el nostre company Toni Fuster. Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Quin dilluns, quin cap de setmana, sobretot parlant de futbol, ho dèiem, ho vàrem viure ahir a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió. Hi havia molta il·lusió, moltes ganes en viure l'ascens del Poblense i de l'Atlètic Balears, i els dos varen caure. Tot d'un en parlaran, perquè tot d'un han d'anar a l'hotel de concentració de la selecció espanyola, però quina llàstima, perquè varen quedar eliminats, no varen poder pujar, i també de formes cruels, als penals i a la pròrroga.
1: Ho avançàvem al dia. La veritat és que jo no m'ho pensava, però de cap de ser maneres. El Poblense ho tenia top de cara, tot a favor. Quan en el minut 20 l'Aguibert va quedar en 10, jo no tenia dubte que el Poblense s'enduria el partit i s'eliminatori i pujaria. Però les condicionants, no sé si també vull pensar que un poc l'Antoni Penyafort va condicionar,
0: sí,
1: moralment,
0: tocats.
1: Però bé, també m'ho va donar l'alegria al manco quan el poraren a l'ambulància i que estava bé. Vull dir que el jugador s'anava cap a l'hospital per prudència, ja per precaució, per tant, tornava la normalitat, no? I, però no van ser capaços de que arribés el gol. Fins a pròrroga, en Fullana va empatar, i després va ser sort dels penals, que encara ho creu que justament va sortir, creu aquesta vegada, pel Poblense. I l'Atlètic Balears, aquell jo crec que és molt més greu, perquè el Poblense és vera que no hi havia un objectiu clar que era ascendir, sinó que era mantenir la categoria, consolidar-se, i després la bona temporada la conduir fins aquí. Però l'Atlètic Balears, l'objectiu és pujar.
0: Sí.
1: L'objectiu, en l'albarada que ha ficat el seu president Tingo Boltman, era ascendir ja una vegada per totes.
0: Sí.
1: Doncs, mal d'ull, jo no sé si era un mal d'ull.
0: No sé què, no sabeu guanyar, energies, perquè ho tenia de cara. Anava 1-0, tenia la pròrroga, jugava a casa, ho tenia tot a favor.
1: Les energies estan creuades per l'Estadi Balear. Jo no sé què passa, però cada any és el mateix.
0: Sí, és increïble.
1: Mirarem
0: de parlar amb en Patrick Meso, amb el director general de l'Atlètic Balears, però com dèiem, han d'anar ràpidament cap a l'hotel de concentració de la selecció espanyola, perquè ja comencen a arribar en aquest hotel les jugadores de Sonia Bermúdez, se comencen a concentrar en vista al partidàs de divendres, que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio contra Anglaterra. Juga la primera posició del seu grup a Espanya pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Anem cap a l'hotel de concentració del combinat espanyol. Allà hi és la nostra companya Marta Sampas. Marta, ja han començat a arribar les internacionals. Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, bon dia, oients d'Esports 3. I doncs, sí, ja n'hi ha un bon grapat de dins d'aquestes 25 convocades, i saps que més interès tenen per tots nosaltres, que són les mallorquines. I doncs ja podem dir que n'hi ha tres d'elles ja a l'hotel. La primera que hem vist arribar precisament està en aquest acoll, que bé, juguen a casa, i bona prova d'això és que l'ha acompanyada son pare, directe des de Pòrtol. Devia fer temps que son pare no podia acompanyar, no, en aquest cas, a una concentració o a un partit, per tant, un poc rememorant, no?, tot el que va fer per la seva filla quan jugava en el Collerense. Després sí que hem vist també arribar a Mariona Caldenté, i ho feien la seva companya de l'Arsenal, Laia Codina, que venen directes de festa, perquè vàrem tenir ahir la rua amb l'Arsenal per haver guanyat, en aquest cas, ella el títol, el nou títol d'Europa, que era una competició nova, per haver guanyat l'any passat la Champions, i celebraven aquest títol aconseguit aquest any en la rua, conjuntament amb el masculí. Per tant, arribaven directes d'aquest aquesta festa de celebració. I després arribant a Lucía Corrales, una imatge tendra, la veureu amb els companys d'IB3 Televisió, perquè ha arribat amb la seva coseta, un Castle Chicha a Mia, i s'acomiadava d'ella com si no l'hagués de veure d'aquí uns dies, no? Que així serà, perquè se concentren aquí i divendres jugaran, com bé deies, a Son Mos. I després de Naqueta, abans de s'arribar a Mariona i a Lucía, sí que hem vist una gran part de l'expedició que devien arribar directes de Madrid, amb la seleccionadora, en Sonia Bermúdez, part del seu staff, i ja jugadores com Misa Rodríguez, Natenea, jugadores del Real Madrid en aquest cas, Olga Carmona, n'Andrea Medina, que és la novetat en aquesta convocatòria. Bé, n'hem vist un parell i falten, a veure si ho poden comptar en directe, segur que sí, perquè hi havien de ser, o hi han de ser, abans de l'una i mitja, perquè, clar, es planin es dinar i després tenen aquest entrenament que, com bé has dit abans, a la Son Bibiloni, a les 6:15, portes obertes des de les 5:15, això és important dir-ho, perquè de ben segur hi ha molt de fans que volen ser en aquest entrenament, i serà fins a completar l'aforament. I deia que falten les jugadores del Barça, i entre elles, evidentment, na Patri Jarroso Mallorquina, que arribarà, i don Alexia, Vicky López, Clàudia Pina, Maria León, totes aquestes encara falten.
0: I dos estan pendents d'aquesta arribada de les jugadores del Barça, una de les jugadores més esperades, com és na Patri Jarro, i també Marta, na Alexia Putellas, no? que teniu ganes de veure-la, també.
2: Sí. I a més, han de dir que na Patri ahir sí que va jugar, en Alexia ja van dir que el seu darrer partit va ser el Johan Cruyff contra la Real Societat, que ja va tenir el seu homenatge, i va ser el seu darrer partit amb el Barça, però no era el darrer de la Lliga. Ahir se va jugar la darrera jornada, va guanyar el conjunt blaugrana, que van de redonir la temporada, va guanyar 0-4 el Madrid Club de Futbol, i na Patri va jugar, per tant, entenem que no ha estat el mateix que la resta de mallorquines, que entenem que sí que ja han pogut estar almenys en aquesta, i supos que en Lucía també uns dies ja aquí, en aquesta segona, en aquesta sí que ja d'uns dies aquí a casa, i bé, ara falten aquestes jugadores importants per la selecció i per el partit de divendres. Ara sí que veiem arribar una furgoneta i crec que sí que arriba alguna d'elles, però bé, són aquí a Platja de Palma, per tant, estaran a gust, ben a prop de la mà, i les mallorquines que de ben segur, bé, és que és estar a casa. Ganes de divendres, de veure la seva gent, se sap que encara hi ha entrades, per tant, animar a la gent que no se perdi aquest partit de Son Moix a les 9, nosaltres ho comptarem divendres des de les 7 i mitja.
0: A més, és un partit importantíssim perquè Espanya se juga a quedar primera del seu grup i la classificació directa. Exacte. Cap al Mundial del Brasil de l'any que ve. I de fil directe, amb aquest hotel de concentració, van arribar les jugadores. Ara vam arribar una furgoneta de Dina Marta Sampa. No sé si són les jugadores del Barça, amb na Patri
2: Una
0: i Jarro.
2: Una d'elles, la que esperàvem. Exacte, és na Patri, ara precisament la que arriba, la jugadora del Barça i de selecció. Hola, Patri, molt saluda. I res, ja les tenim, i de les quatre mallorquines aquí, na Patri, que ja saluda a l'estaf, que són molta gent, evidentment, també aquí concentrats en la selecció. Patri, que saluda a tots, i ja l'esperen les seves companyes també a de dins. Per tant, sí, ja hi són les quatre mallorquines, Patri Jarro, Mariona Caldentell, en aquest cas na Cata i na Lucía Corrales, també.
0: Ja tenim les quatre jugadores mallorquines concentrades en vista en aquesta partida de divendres que viurem en directe a IB3 Ràdio. Marta Sampas, gràcies, que vagi molt bé.
2: Fins ara, adéu.
0: Fins ara, 1:20, parlam d'aquest play-off d'ascens a Primera Federació, parlam de les derrotes de l'Atlètic Balears i també del Poblense.
3: A IP3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Toni Fuster, ho dèiem, l'Atlètic Balears no va poder amb el Jaén. 1-2, va començar guanyant, però a la pròrroga el Jaén es cerca en dues accions desafortunades d'en Pablo García, del porter de l'Atlètic Balears, va guanyar aquest partit i ha pujat a Primera Federació. Per tant, les Illes Balears només tindran un representant la temporada que ve, com ja ha passat aquest any a la Primera Federació, que serà l'U d'Eivissa.
1: Sí, tornem a treballar i temporada que ve, segona ref, l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca ve, i veurem si Penya Esportiva o Manacor, o cap dels dos, perquè també hauran de jugar, a més d'aquesta final, que de recordar, a Eivissa va guanyar la Penya Esportiva 2-1, ara falta la tornada a Manacor, també el guanyador haurà d'anar a jugar una eliminatòria fora de sa illa.
0: No serà fàcil, veurem si aconsegueix pujar qualque equip a Balear més a segona federació. Luis Blanco, el tècnic de l'Atlètic Balears, feia aquesta reflexió i d'això després de la dolorosa derrota del seu equip.
4: Están todos jodidos, en un momento, a ver si nos podemos juntar mañana y hablarnos, pero no he tenido la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, de que el año que hemos vivido ha sido muy bueno, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
0: Estava tocat Luis Blanco després del partit, com tothom, a l'estadi Balears. Es fa poc més de 12 hores que l'Atlètic Balears ha caigut eliminat, que sap que no pujarà a Primera Federació. Estava tocat el Luis Blanco i també volen saber com ha caigut aquesta eliminació a les oficines de l'estadi Balear, perquè ja són molt d'anys intentant pujar de categoria i, com deia Toni Fuster, no hi ha manera de moment. Tenim comunicació amb el director general de l'Atlètic Balears, amb en Patrick Meso. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días.
0: Bueno, supongo que un día durísimo, ¿no? Hoy.
5: Sí, aunque muy, muy duro, porque estábamos convencidos que lo podemos conseguir. El trabajo creo que estaba hecho, estaba bien hecho. El equipo sentía mucha confianza. Y bueno, y otra vez más no lo podemos conseguir, así que eso duele mucho y es muy duro hoy.
0: Por lo que hace al partido de ayer, se empezó bien con el gol de Tobar, el partido se fue a la prórroga y ahí el equipo se vino un poquito abajo. Es verdad que hubo errores puntuales que costaron muy, muy caro, pero ¿te gustó ayer el equipo jugándose una final por el ascenso?
5: Ah, yo creo que también como el partido de la ida, esos tipos de partidos son muy complejos, ¿no? Es muy difícil porque los dos equipos se juegan mucho, hay mucho en juego. Hay mucho nervios y no muy, muy pocas veces ves ahí un partido que un rival lo domina o lo mete a tres goles al otro, ¿no? Es todo muy igualado, deciden detalles y esta vez pues los detalles no estaban a nuestro lado. Yo creo que hemos tenido suficientes ocasiones para ganar el partido y para terminarlo antes. No lo hemos metido y luego pues dos errores pues individuales nos dejan fuera. Me duele mucho, pero en esos tipos de partidos pues los detalles deciden y esta vez pues no podía ser.
0: ¿Qué le dirías a la afición? Ayer ambientazo en el Estadio Balear, un lleno absoluto, pero una vez más el aficionado se va del estadio pues cabizbajo, tocado, algunos llorando porque Patrick, sinceramente, no hay manera de conseguir un ascenso, es tremendo.
5: Ya, es increíble lo que nos está pasando. Llevamos ya 5 playoffs y 4 finales, llevamos 18 partidos en playoff y no hay manera, parece, ¿no? Ayer el ambiente espectacular, la afición ha respondido. La verdad que ayer era fútbol, ¿no? Se notaba un ambiente muy diferente, muy ambicioso, muy, muy bonito, muy bonito todo ver el estadio así. Y hemos intentado todo para darle alegría a la afición, pero no podía ser. Y lo único que puedo pedir son disculpas y ojalá podamos volver a vivir más noches como estas o como la de Copa, que por nuestra parte pues lo vamos a intentar.
1: Patrick, el día después la afición, claro, pide hechos, o sea, no solamente intenciones. ¿Qué les puedes decir de cara a esta próxima temporada?
5: Nada, de momento pocas cosas. Hechos hoy no va a haber ni mañana. Vamos a reflexionar, vamos a también dejar un poco al presidente tranquilo y durante la semana ya decidiremos lo que haremos y cómo lo haremos y a partir de ahí pues tomaremos decisiones, pero ni hoy ni mañana es el momento para avanzar mucho porque la verdad que esta vez duele mucho.
1: ¿Vosotros estáis fuertes para seguir adelante?
5: Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé. No sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
0: Hablabas del presidente, hablabas de Ingo, supongo que ha estado con él desde la derrota de ayer. ¿Cómo está? No sé si un poquito por encima, ¿qué te ha comentado? Si lo has visto con ganas de seguir, si está hundido, que también es normal porque lleva muchos años invirtiendo dinero en un proyecto que no acaba de arrancar.
5: No, la verdad que todo lo contrario, porque casi no los hemos visto después. Desde que pito el árbitro la final, pues no hemos hablado porque no es el momento y estamos muy jodidos en este momento y no, la verdad que no hemos comentado absolutamente nada. a nivel de futuro, así que hoy hasta de momento tampoco, y hoy no creo que vamos a avanzar en eso. Hoy es un día difícil y ya a partir de mañana pues vemos qué hacemos.
1: Se había puesto una pena porque se había puesto todo de cara. Me da la sensación, Patrick, que no teníais ese plan B, ¿no?
5: ¿Plan B en qué sentido?
1: En el sentido de pensar de no ascender.
5: Ah, no. Obviamente no, porque estuvimos súper convencidos que lo vamos a conseguir. Y si no, pues también ya hace tiempo, pues el presidente lo tenía claro de que haya pensar y de reflexionar y de cogerse su tiempo para pensar bien de cómo seguir en el caso de no ascender. Y bueno, ahora ha pasado lo peor y vamos a ver qué pasa y qué hacemos, que hoy es muy difícil hablar de eso.
0: Sí, sí, es complicado. Se te nota, Patrick, que estás hundido y con motivos, porque había mucha ilusión en este ascenso, en volver a la primera federación, que es la categoría como mínimo que le toca al Atlético Baleares. Estás hablando en plural cuando hablas de Ingo, vemos qué hacemos, tenemos que hablar. No sé, tú personalmente, también llevas muchos años en el club de director deportivo, director general. No sé si tú vas a ir de la mano de todo lo que pueda hacer y pensar Ingo, o también te has planteado, no sé, dar un paso atrás y decir, bueno, que venga gente nueva, porque en estos 10 años no se ha conseguido el ascenso. No sé si tú también has pensado un poquito personalmente.

0: así lo está tratando durante todos los años y así lo va a seguir tratando. ¿De qué manera? Pues eso vamos a ver.
1: Veremos qué pasa. Los próximos días serán decisivos en el futuro como club del Atlético Baleares. Nada, Patrick, como te decía, Toni Fuster, mucho, mucho ánimo. Ha sido una auténtica lástima porque queríamos un Atlético Baleares en Primera Federación, pero bueno, a seguir trabajando y a ver si el año que viene se consigue este ascenso. Patrick, estamos en contacto y a ver qué pasa en los próximos días, ¿eh?
0: Vale, muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte, ánimo.
0: Gracias.
1: Patrick Meso, valorant aquesta decepció de l'Atleti Balears i contra el Jaén un any més a la Segona Federació. Això va ser sobre baixa, però al dematí també varen viure una derrota cruel del Poblense. És cert, com deia en Toni fa una estona, que l'objectiu del Poblense a començaments de temporada era totalment diferent al de l'Atlètic Balears, però una vegada arribats en aquesta eliminatòria final va ser un cop dur aquesta derrota a la tanda de penals contra l'Àguina.
2: Bueno, t'aporten el caramelo davant.
1: Sí, clar, i quan arriba ja a final, ja vol guanyar.
2: Ja vol destapar.
1: No? Sí, sí, tant. De ben segur que sí. Ja mos escolta el president del Poblense, Miquel Bennàsser Molondro. President, què tal, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amén, primer de tot, ara tot una parlant del partit i d'aquesta decepció, diria jo, de no pujar, però en Toni Penyafort ja està bé, no?
3: Sí, això és el consol que mos queda, la victòria de recuperar en Toni Penyafort, que al final no ja és de que seva, que està bé, i això jo crec que mos dona ànims a dins la desgràcia d'aquesta derrota.
1: No sé com està vostè, com està Sa Pobla. Ahir se va viure un ambient senzillament espectacular en el municipal de Sa Pobla, no sé, 24 hores després. Com se troba, president?
3: Sí, bé, en principi bé. Mira, hi ha molta gent que no ha plorat. No, jo ploro per les victòries, per les derrotes no vull plorar. Han passat ara ja quasi 24 hores i han de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve, a la segona federació, la categoria que han jugat enguany. Com a primer objectiu, l'any que ve, salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, jo estic content, orgullós de Òscar Troia i aquest equip, que mos ha il·lusionat a tot un poble, a tot Mallorca. Hem de pensar que ahir hi va haver molta de gent, jo des de que som petit, no? Ja tinc 60 anys, mai havia vist una il·lusió, un poble, una illa tan mobilitzada darrere del Poblense, i estem contents i orgullosos d'això, i tornar a seguir de cara a l'any que ve. Estem classificats també per la Copa del Rei, que això és molt important, i preparar l'equip de cara a l'any que ve.
1: Ara, parlant de l'any que ve, suposo que encara no heu pensat en el 100% el que voleu fer, però del partit d'ahir, què va fallar, Miquel? Perquè, clar, se va quedar en 10 jugadors l'Àguiles al minut 20 i va costar moltíssim. No sé si també lo d'Antoni Penyafort també va afectar un poc anímicament o mentalment en el futbolista, no ho sé, però, clar, un Poblense que és tan fort a casa, que jugar contra 10 durant tant de minuts i no poder guanyar, va cridar un poc l'atenció.
3: Sí, jo crec que el jugador li va afectar un poc el mal de desconnectar, que t'enduguin un companyer teu en l'ambulància, i que el partit va quedar 50 minuts aturat, que en Penya en el principi estava cao, molt vàrem assustar tots. Més normal agrair el metge nostre, que tot d'una va anar cap allà i se va poder recuperar, i llavors bé, va haver d'estar 50 minuts amb un sol que fa. Sí. Jo crec que tot va ajudar a que el partit no se pogués guanyar. És d'admirar també l'equip de l'Àguiles, que en 10, els minuts que va jugar en 10, i va aguantar la pòrrega, i en els penals se'n va dur la sort. Això al final és una mona de l'aire. Un dels jugadors que tenen el penal o de l'Àguiles o el Poblense havia de fallar, i va ser el nostre. I res a dir, orgullosos d'aquesta gran plantilla i que sigui un exemple per cara l'any que ve tornar a jugar aquesta competició, que també és una competició molt bona.
2: com diu Martín de Michel, i bo que no suma punts, suma experiència, i és una experiència que el Poblen s'ha viscuda, la llàstima és aquest final. I ara, Miquel, el projecte de la nova temporada, perquè vull pensar que devíeu tenir també la possibilitat d'aquest plan B, no? El que li comentava també en Patrick. És a dir, seguirà en principi tot igual, en el mateix entrenador, en la plantilla, en els quatre retots, o penseu canviar coses?
3: No, en principi jugar a la mateixa categoria és més fàcil. Si haguéssim ascendit, avui m'ho havíem de poder fer feina d'una altra manera i començar un altre projecte, però és el mateix que l'any passat i tenim ja com ho hem de fer, sabem el pressupost que podem fer i jo amb aquesta gran temporada oferiria a tots els jugadors que puguin renovar o vulguin renovar que quedin nosaltres.
1: Uh-huh. El tema de l'entrenador, don Òscar Troya, teniu una gran relació entrenador i president. No sé, clar, això va ser ahir, no sé si heu pogut parlar, si ja havíeu parlat durant la temporada, però no sé si serà fàcil, no?, mantenir un entrenador que ha fet aquesta temporada tan bona a la banqueta, perquè hi haurà clubs que tocaran a la porta de Òscar de ben segur.
3: Bé, jo el que he dit sempre que Òscar s'havia d'anar a primera divisió. Jo no estaré content, mos farà el traje en altres, però que se'n vagi primera divisió. Si no, que quedi amb el Poblense. Aquest dia anirem xerrant també i a confiança i jo com a president estic a les ordres de Òscar, no?
1: Idò, veurem què passa en aquestes pròximes hores també en quant a la banqueta del Poblense. Ja sé darrere, Miquel, què li diries? Ho has dit un poquet per damunt, però què li diries a tota la poble i a tota l'afició que hi va gaudir d'un gran espectacle, que ha gaudit d'una gran temporada? Semblarà una mica trista ahir del municipal, però què li diries a tota aquesta gent que hi va omplir el camp del Poblense?
3: Bé, que jo com a president i la meva directiva estem orgullosos d'aquesta mobilització que hi va haver juvenil i de gent gran que va aguantar el partit més gran de la història i que crec que és el partit que se va jugar contra l'Àguiles. Començar a les 12 i acabàrem a les 4 menys sí, quart del sí. Partit. Un dels partits més llarg que jo he vist, no en recordo altre.
1: Idò, què he dit? Què he dit? Enhorabona també a l'afició que va estar de 10 ahir també durant tota la temporada. Miquel Benassar, molt ondro, president del Poblense. Moltes gràcies, ànims, i a preparar un projecte també engrescador per a la pròxima temporada i també una ferrada ben forta en Penyafort, si mos escolta.
3: Sí, moltes gràcies a tots vosaltres.
1: Adéu, president. Gràcies, Miquel Benassar, president del Poblense. Aturada ràpida i tornem tot d'un aquí a Esport 3 migdia i Vetres Ràdio.
4: Tres Ràdio, Esports 3. I de Tres Ràdio, Esport.
5: Voleu postres?
6: Jo un brunisat colonet.
7: Clar,
6: és que és el millor postre que hi ha.
8: I de colonet per tothom.
6: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.

0: Au, idò, vinga, un quartet d'hora per arribar a les dues. Ràpidament, Toni Fuster, en quant a l'actualitat del Mallorca, pendents del futur de Vedat Muriqi, que està molt en fora de l'illa, i també de Leo Román, que es troba a la selecció, no?
1: Sí, tot fa indicar que Muriqi i el Mallorca, representant de Muriqi i el Mallorca, arribaran a un acord i fitxarà per Fenerbahçe, turc. Tot fa indicar que va per bon camí. I, per altra banda, Leo Román, que col·labora aquest dia en la selecció espanyola en aquesta prèvia per Nanes Mundial. Dijous Espanya jugarà contra Iraq, darrer amistós, a La Corunya, a l'estadi Riazor, si no és res de nou, perquè hi va haver una invasió de camp important quan va acabar el partit de seguidors del Depor, que varen celebrar 700, no?, i varen deixar, idò, en males condicions el terreny de joc, les porteries, els dispersors, romputs, un desastre, no? Però bé, veurem si ho poden arreglar contra rellotge i se pot jugar aquest partit a La Corunya. La resta, en principi, res, negociacions encara, i m'imagino que Pablo Ortiz, juntament amb Martín de Michelis, que va renovar dues temporades més a contrarrellotge també per intentar formar un equip competitiu, altes i baixes, queda tot el mes per davant, encara hi ha jugadors, sí, que tenen contracte, altres l'acaben dia 30 de juny, per tant serà un mes, m'imagino jo, també de molta feina de despatxos.
0: Clar que sí, de moltíssima feina al despatxos, per cert, i van viure també la jornada de segona divisió, Dani Rodríguez, que Leganés continua a segona divisió en aquesta final per la permanència que van viure contra el Mirandés. Va guanyar 1-0, una gran centrada en el gol de Dani Rodríguez, per tant, el Leganés continuarà a segona divisió i serà rival del Mallorca.
1: Sí, i el Burgos també, perquè el Burgos va quedar fora del play-off.
0: Ara 72 punts fora del play-off, quina gran temporada, però no li ha bastat per jugar aquest play-off d'ascens. Res, Toni, gràcies, fins demà.
1: Fins demà.
0: Poques notícies pel que fa al Mallorca, poques notícies confirmades, però sí que tenim notícies confirmades a la U d'Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Ja tenim director esportiu, no?
2: Sí, ja tenim director esportiu, ja ho vam comentar aquí al llarg de la setmana passada, que el favorit era Michel Sanz, Miguel Ángel Sanz aragonès, és ell, nascut a Saragossa, i que ha fet la seva vida com a director esportiu al Tarassona, perquè va debutar en el 2019, es va retirar com a jugador allí, i fins a fa no res estava allí de director esportiu. Molt de mèrit la feina que ha fet, amb molt poc pressupost, va pujar l'equip de tercera a segona federació, i després de segona federació a primera federació. El seu primer any a primera federació l'equip va estar a no res de jugar play-off d'ascens a segona divisió A, i aquest any sí que ha baixat de categoria. Cert que han tingut molts problemes econòmics d'impagaments, han fet una bona primera volta, la segona bastant dolenta, i s'han quedat a només un punt de la salvació. Però bé, mira, a Michel Sanz, per la seva feina, li ha vingut la sort, no?, de fitxar per un club que en teoria aspira a estar dalt, a intentar pujar, a l'Eivissa, a intentar retornar al futbol professional. No serà fàcil, perquè ja veiem aquí l'exigència com és, Miqui.
0: Sí, molta exigència, objectius per pujar. No s'han complit aquesta temporada jugar el play-off. Res, veurem quin és el full de ruta, no?, d'Amadeo i en Mitchell per la pròxima temporada.
2: Sí, encara no ha arribat a l'illa. Nosaltres hem preguntat aquest matí una mica quin era el timing, perquè bé, ja es treballava amb ell des de fa dies, ja es va anunciar de manera oficial divendres per la tarda, i ara estan pendents de la seva presentació. A veure també si tenim la sort que està el president Amadeo Salvo, perquè ja fa falta que també que doni alguna explicació de tot el que ha passat els darrers mesos, perquè l'Eivissa viu unes darreres temporades bastant convulses, repetint guió, no?, destituint entrenadors gairebé en el primer terç de competició, canviant el rumb. Ja veurem cap a on va el club en aquest sentit, i la responsabilitat que té Michel Sanz, que és un director esportiu jove, del qual ens parlen molt bé altres professionals, però bé, veurem, perquè a l'Eivissa ja sabem l'exigència, i que si no arriben els resultats aviat, tot es mou, no?
0: És així, esperem que tinguin més sort i encert aquest estiu per a la pròxima temporada. I també, Víctor, ja per acabar, ho hem parlat ara, Poblense i l'Atlètic Balears, quina llàstima que no tindrem derbi, sí, Balear Primera Federació,
2: Sí, no...
0: Quina jornada de diumenge, de matí i hora baixa, sí, mare meva, penals i pròrroga.
2: Sí, a veure, tenien dos rivals que eren complicats, però la veritat, el guió en tot el que va passar pel matí a Sa Pobla i després a la tarda en aquella pròrroga maldita, no podem dir, segurament pensen això els aficionats del Balears.
0: Sí.
2: Va ser terrible, però bé, arribats a aquestes alçades, ja ho vam viure en bàsquet el dissabte al Sant Antoni, també, amb el Sant Antoni. Vull dir, els detalls són claus, no? I si tu tens 10-15 minuts dolents de sencer de la zona defensiva, en aquest cas el Balears, això et condemna, i al final, bé, això és col·lectiu, això és grupal, però clar, evidentment avui a la defensa, a la porteria del Balears segurament no està passant malament, no?
0: Clar que sí, perquè en Pablo García no va estar molt encertat ahir, el porter de l'Atlètic Balears. Res, Víctor, estem en contacte i veurem què passa a l'UD aquesta setmaneta.
2: Perfecte, una abraçada.
0: Vinga, que vagi molt bé. 11 minuts per arribar a les 2, Futbol Sala. Futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal juga avui una autèntica final a Manzanares després de la derrota en el primer partit de la sèrie al Palau de Son Moix. Avui necessita guanyar sí o sí per continuar en aquesta play-off i forçar el tercer partit que es disputaria dijous al Palau de Son Moix. Avui a les 8:15 aquest partit en directe per IB3 Ràdio. Diu Antonio Vadillo això, que avui vespre el seu equip té una autèntica final.
3: Es una final para nosotros, no tenemos margen de error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante e igualar la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues van a intentar liquidar la eliminatòria.
0: Partit importantíssim per no dir adéu ja la temporada a l'Illes Balears Palma Futsal. Saludàvem el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Quin partit avui sí que o guanyar o de vacances?
4: Sí, és un partit terminal, no? Fixa't que el Palma aquest any ha jugat finals, ha jugat semifinals, però sembla que la temporada es podria resumir amb el que passi avui a la pista del Manzanares. O guanya i força el tercer partit de desempat per dijous, o s'ha acabat la temporada als quarts de final del play-off. Jo considero, independentment del que hagi fet o no fet aquesta temporada al Palma, caure a quarts de final del play-off és un fracàs absolut de plantilla, de plantejament, d'objectius i de tot. El Palma, sent qui és, no pot caure als quarts de final del play-off. Seria un fracàs absolut, no?
0: I a més, tenint el factor pista a favor en aquesta eliminatòria i contra el Manzanares en tot el respecte. Diu Antonio Vadillo també que la situació d'avui vespre, això de guanyar o anar-se'n cap a casa, és una situació límit.
3: Es cuestión de presión y de no presión, es cuestión de que sabemos de que, como bien has dicho, ¿no?, que estamos en una situación límite en el sentido de que si perdemos se acabó la temporada, pues a partir de ahí tenemos que ir a ganar. Estamos más que capacitados para ellos, sabiendo la dificultad que va a tener, pero somos un equipo que podemos ganar, ¿no?, allí en Manzanares, por lo cual es con la obligación de hacer un gran partido, con la obligación de competir a nuestro máximo nivel y de sacarlo adelante.
0: Gavi, no sé per avui vespre, suposo les baixes ja conegudes, no?
4: Novetat, les absències de Ribillos i de Luan Müller, com és habitual els darrers dos mesos, i poca cosa més. Amb aquesta obligació de guanyar el partit, fins i tot jo diria, mira, res és comparable, però ha estat important el partit d'avui vespre com la semifinal de la Champions a Pesaro quan l'equip estava mort al descans d'aquell partit i havia d'arribar com fos a la final. I avui és el mateix. No arribes a una final, però el Palma té el mínim objectiu al play-off d'arribar al Manco a les semifinals pel títol. Unes semifinals que encara no estan clares tampoc perquè el Pozo i Jaén estan amb empat a un a la seva sèrie i s'ha de resoldre tot, però evidentment el Palma avui té que guanyar o guanyar si no vol convidar una temporada moltíssim irregular i amb molt de detalls a debatre, no?
0: Té una bona paperata avui el conjunt de Vadillo, saludant també el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia, com va?
0: Va bé, quin dilluns, per jugar-se, continuar viu en el play-off pel títol. Ho deia en Gavi, a banda de classificar-se o no, caure a les primeres de canvi un play-off pel títol, pel Illes Balears Palma Futsal, segurament, no m'agrada la paraula, però seria així un pot de fracàs, no?
5: Bueno, és que en el final, les expectatives que generes són les que marquen aquesta fineta línia, no?, entre fracàs i èxit, entre haver complit o no haver complit. Del Palma s'espera més. S'espera més perquè les expectatives que se generen són més altes, no? I, bueno, i ara m'ho he trobat amb aquesta sorpresa de no haver estat capaços de guanyar Manzanares quantes darrers enfrontaments pareixia que eren superiors, no? Que no seria una eliminatòria massa complicada, però ara ens trobem amb un equip que s'ha crescut, un equip que ja han vist en el partit d'anada, no? Lo que pot ser, i nosaltres a veure, bueno, com deia en Gavi, tenim a la retina encara la semifinal de Champions, que en menys temps, aquí tenim 40 minuts, aquell dia teníem només 20 minuts, i no és el mateix, aquí només se mos demana guanyar el partit. Sí. Allà era remuntar 5 gols de diferència. Però bueno, pues aquest Palma és capaç de tot, de lo millor i de lo pitjor.
0: Quin Palma hem de veure avui? Perdona, Miquel, que no va fer el Palma el primer partit. Què hem de veure avui?
6: Palma, que és valent, que és agressiu, que és un equip que ho dona tot. Aquest puntet de competitivitat que li va faltar l'altre dia, no li pot faltar, saps? Aquest dominar, tenir tant de temps el baló, ser un equip molt més... no sé com dir-te, o sigui, un equip que duia la iniciativa, però que en el final no arribava, que en el final no acabava fent la seva feina, no ho poden veure, perquè Manzanares ja va demostrar que és un equip amb ofici, Manzanares ja va demostrar que és un equip que ho sap fer molt bé, i sí, que durant tota la temporada havia fet una gran temporada, havia estat molt de temps en els quatre primers llocs de classificació, i el veure que ara lo darrer s'havia desinflat un poc, però qui sap si és una d'aquestes davallades que venen motivades a que t'estàs bordant per aquest tram final i tornar a donar aquest club, no?
0: Sí, sí. Pues
6: no serà un partit fàcil i hem de trobar aquest equip agressiu, aquest equip dominant, i que sigui capaços de... Mira, jo record partit puntual, segona part, com deia, i record el partit de CNI, que també va ser un dia, però aquest dia hem de veure aquest pau.
0: Esperem que sí, veure la millor versió del Palma d'Antonio Badillo. No sé, Gavi, si trobes que en aquests jugadors ha estat una temporada difícil, els hi poden pesar una miqueta les cames en un partit tan decisiu com aquest, perquè quedes fora del playoff pel títol, quedes fora de poder jugar una altra vegada a la Champions. No sé si trobes que aquests jugadors, així com estan aquesta temporada, estan capacitats per viure, com deia en Antonio Badillo, aquesta situació límit.
7: Jo em sembla que hi ha un excés de responsabilitat, tenint en compte com ha anat la temporada. Els jugadors estan allà, certa angoixa, i precisament per el que acabes de dir, no tan sols és arribar a les semifinals de la Lliga, que és més o manco on ha d'estar el Palma, no? És el fet de que has caigut a Europa i no tornaràs si no arribes a la final de la Lliga. Això ha creat una espècie de pressió afegida, molt important, perquè la gran competició del Palma aquests darrers anys ha estat la Champions, no han estat evidentment les competicions nacionals, i això ha creat una angoixa important. I jo voldria afegir una cosa: el Palma a la Lliga regular ha estat el segon equip màxim golejador després del Barça, ha arribat a 130 gols. L'altre dia va fer un, i sembla mentida que el Palma no tingués l'oportunitat de fer més gols, tenint en compte que el porter del futur del futbol sala espanyol està al Manzanares, és Antonio Navarro, i va tenir una actuació estel·lar. Només que el Palma hagués tingut la mitjana seva per partit de gols a favor, hagués guanyat el Manzanares, però això no pot passar cada dia, clar.
0: No pot passar cada dia. Veurem si se guanya se força el tercer partit, que seria dijous a Sant Moix, eh?
7: Efectivament, dijous seria el desempat.
0: Dijous a Sant Moix aquest desempat. Miquel Vidal, alguna cosa més d'aquest partit que viurem avui vespre?
6: No, que esperem que vegem el Palma de quan surt ara, no quan surt creu, i que sigui capaç simplement de guanyar el partit. Vull dir, tampoc és cap miracle, no? Pensar que Palma guanyi dins Manzanares no és res estrany. No. El que passa és que un guany, com diuen Gavi, ha generat tantes dubtes que ja no saben què hem de pensar.
0: És poc fiable, poc regular, és capaç del millor i del pitjor. Esperem, com deia en Miquel Vidal, avui veure la millor versió del conjunt mallorquí. Miquel, gràcies, fins avui vespre.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I Gavi Fortesa, també alguna cosa més?
7: No, res més, que han de guanyar com sigui per tornar a jugar dijous i el cap de setmana començar les semifinals.
0: Esperen que sí, contra Jaén o Pozo Murcia, veurem quin serà el possible rival. Gavi, gràcies.
7: Adeu.
0: Fins avui vespre, 8:15, aquest partit en directe per IB3 Ràdio. I què diu el vestidor de la cita d'avui vespre a Manzanares? És una de les estrelles del Palma, el brasiler Fabinho.
8: Estamos preparados para hacer un gran partido ahí. Nosotros venimos acostumbrados a jugar partidos así también fuera de casa. Y bueno, jugamos la vida, tenemos que dejar todo ahí para hacer un gran partido. Y es partido que no se puede fallar nadie. Tenemos que estar todo 100% para... para salir todo bien. Creo que jugamos la vida, puede ser el último partido de la temporada y creo que tenemos que poner en la cabeza eso, que cuando se juega la vida tenemos que estar lo más centrado posible. Entonces es entrar, estar mentalizado para fallar lo menos posible para hacer un gran partido y salir con la victoria para traer el tercer partido para casa otra vez.
0: Partit decisiu avui a les 8 i quart, Manzanares, Palma Futsal en directe per Ivetres Ràdio. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabem aquesta edició de dilluns d'Esports 3. Tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1 i 5. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
9: Són les 2.
10: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
9: Bon dia. Avui que les Pitiüses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles a les illes, Mallorca avança en la seva pròpia norma que, segons ha anunciat avui el Consell, no afectarà els treballadors que venen a l'illa per fer la temporada. És una de les novetats que s'han desvelat avui sobre una llei que no concreta encara un sostre d'entrada de vehicles ni quant espera recaptar la institució amb aquesta mesura. Divendres s'aprovarà en un ple extraordinari al Consell i, veient els posicionaments del grup, haurà de ser amb el suport dels partits d'esquerra, ja que el soci del PP, Vox, s'hi oposa. Posteriorment, la llei s'enviarà al Parlament amb la idea que entri en vigor l'estiu que ve, tot i que les autoritats eviten confirmar aquesta data després de la dilació que han vist a d'altres normatives, com la d'Eivissa, que enguany arrenca amb una xifra d'autoritzacions per a cotxes de no residents inferior a l'any passat. La mobilitat en temporada alta, assumpte destacat aquest dilluns, en què s'ha reunit la Mesa contra l'intrusisme i ha abordat l'augment de les multes per transport il·legal que permet la denominada llei òmnibus recentment aprovada al Parlament. En uns moments vos ampliem totes aquestes qüestions protagonistes avui, que comencem el mes de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
11: Bon dia.
9: Ajornada la vaga d'escoletes de demà per un suposat defecte de forma en la convocatòria.
11: Els sindicats acusen de bloqueig la Conselleria de Treball, que ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal i com estableix la normativa vigent. Les organitzacions sindicals afirmen que posposen la vaga per responsabilitat.
9: La població migrant utilitza Manco, el sistema sanitari, que l'ha nascut a Espanya i ho fa de manera limitada i tardana.
11: Ho diu un informe elaborat pel Ministeri de Sanitat que atribueix les conclusions als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic.
9: Ja ha començat l'operació sortida de caravanes de l'assentament de Sajoveria, Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
12: Bon dia. Un campament on encara quedaven una vintena de caravanes que pagaven lloguers de més de 400 euros mensuals per viure-hi de manera precària. Han començat a sortir avui davant l'amenaça de l'Ajuntament d'Eivissa de multar a partir de demà els que no surtin d'aquests terrenys municipals de Sajoveria.
9: A Menorca avui s'inicia el servei de bus a Macarella. Axel Camarasa, bon dia.
13: Bon dia. Això vol dir que ja no es pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí amb sortides cada 40 minuts. L'any passat es van transportar prop de 89.000 persones. També avui s'incrementen les freqüències en les línies entre Maó, Esgrau i Favàrits amb entre 10 i 12 trajectes diaris.
9: I enmig del desencontre amb Cort, Benamics convoca la tradicional manifestació del 28 de juny per l'orgull de les persones LGTBI+. Guillermo Ortego, bon dia.
14: Bon dia. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
9: Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal es juga continuar els play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà les 8 i 4 a la pista del Manzanares, el segon partit dels quarts de final, amb la necessitat de guanyar per forçar un tercer partit. En futbol, fa una hora que ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina, amb les 4 mallorquines que disputaran divendres contra Anglaterra. Són Moja el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6 i quart s'entrenaran a Son Bibiloni, a porta oberta perquè els aficionats puguin assistir-hi. I ahir va ser un un diumenge negre per al Poblense i l'Atleti Balears, que es quedaren sense ascens. Els de Troia varen caure els penals contra l'Àguiles i el Balearico varen perdre contra el Jaén per 1-2. La bona notícia pel Poblense fa referència al jugador Toni Penyafort, que ja ha sortit de l'hospital i descansa a casa seva.
9: I completam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
15: Bon dia, avui hem encetat la setmana amb un termòmetre igualment elevats. Ens han tornat a situar amb unes màximes d'entre 29 i 33 graus aproximadament. Al cel, presència de núvols prims, acompanyats això sí per molt de sol, i el vent ha tornat a bufar fluix i, per tant, les condicions marítimes continuen molt tranquil·les. Ara bé, què passarà en vista demà? En principi, esperen tenir una major presència de núvols prims, tot i que el sol encara serà el protagonista. El vent bufarà fluix de component sud i a la mà tindrem poc poques complicacions, més enllà de qualque redol de maror a l'est de cada una de les illes. Tot això sumat a un petit augment del termòmetre tant de dia com també de nit. Això sí, a darreres hores del dia i sobretot en vista la matinada de dimecres notarem un augment del vent de tramuntana i en conseqüència també tindrem molt més onatge al nord de l'arxipèlag.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: El Consell de Mallorca aprovarà divendres en ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. En tot cas, el president de la institució ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aprovar aquesta legislatura, poder entrar en vigor el següent, a la temporada 2027. La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiuses i, per exemple, quedaran fora de la limitació als treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Olivia Navarro.
16: Sí, també quedaran exempts els transports de persones de mobilitat reduïda, els cotxes oficials, els relacionats amb activitats industrials o comercials o els de serveis públics. A més, les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilieres. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmé, confia que la proposició de llei es pugui aprovar aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que a priori Vox, que és el seu soci de govern, no hi està d'acord.
17: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
9: De moment, els terminis perquè entri en vigor no estan clars, perquè tot depèn dels tempos parlamentaris i administratius. Se sap que aquest estiu una realitat no serà, però tampoc no està clar que els límits es puguin establir el següent, el 2027.
16: Sí, el que sí sabem és que divendres la llei s'aprovarà en un plenari extraordinari, passarà al Parlament, que és la institució que ha de tramitar-la i aprovar-la definitivament, però el període de sessions ordinari acaba ja en 15 dies i de cara al proper curs també s'ha de tenir en compte que la cambra legislativa es dissoldrà dos mesos abans de les eleccions del maig, és a dir, cap al mes de març, i a la qual cosa aquests terminis també s'escurcen. A més, perquè entri en vigor de manera definitiva s'haurà de redactar i aprovar un reglament i s'haurà de fer un estudi de càrrega que estableixi quants de vehicles s'autoritzen cada temporada. De moment, segons el darrer fet, el de 2023 varen entrar a Mallorca fins a 400.000 vehicles pels ports de l'illa, una xifra que servirà de punt de partida per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
18: A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
16: La proposta de llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per a aquells vehicles que no siguin de residents. Així mateix també recull un règim sancionador que preveu multes d'entre 300 i 30.000 euros per a aquells que no compleixin, fins i tot una possible immobilització de vehicles que entrin a Mallorca sense autorització prèvia.
9: I una vegada que el Consell de Mallorca aprovi la proposició de llei, després ho ha de fer també el Parlament. El PP confia fer-ho abans que acabi enguany, durant el pròxim període de sessions.
19: Més per Mallorca dona la benvinguda a la passa feta avui pel president Galmés, però com el PSIP creu que fa tard. Són Lluís Apesteguía i Iago Negueruela.
20: Som ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana.
21: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà en aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
19: Si el PP treu endavant la regulació de l'entrada de vehicles serà sense el suport de vots. Manuela Cañadas ho ha deixat clar. Creu que la regulació no és constitucional.
22: Des del Parlament sempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
19: Sebastià Sagreres, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups. Sagreres ha assenyalat que l'Esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca i ha felicitat el president de la institució insular.
23: Ha tornat a deixar a tota l'Esquerra en el peu canviat. Insistim, no és només dir-ho, és també fer-ho. I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho vàrem dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
9: Continua, doncs, la planificació per donar llum verda a aquesta regulació quan aquest 1 de juny a Eivissa i Formentera comencen les pròpies restriccions. Els no residents han de demanar autorització i pagar una taxa al dia per poder circular per les Pitiuses. Si no la tenen, les sancions poden arribar als 10.000 euros. Gemma Huasc.
24: Una de les novetats d'enguany és que finalment el Consell ha aconseguit poder creuar les dades dels vehicles que entren a l'illa amb la DGT. Això farà possible que es comencin a posar sancions en cas que no es tingui l'autorització per entrar a l'illa. També sobre els que van entrar-hi sense el permís la passada temporada. Mariano Juan és conseller de Mobilitat.
25: Demanar una autorització expressa que ha costat molt obtenir a la direcció general a Madrid, perquè m'ho deixés accedir a les seues dades. Ja tenim aquesta autorització, els informàtics estan construint la plataforma d'intercanvi de dades confidencial, amb seguretat, per poder gravar les dades de les càmeres que tenim naltros, creuar-les automàticament a la Direcció General de Trànsit i veure que aquests cotxes si són d'Eivissa, si no són d'Eivissa o si formen part d'alguna d'aquestes excepcions.
24: El topall s'ha fixat en 17.000 vehicles al dia com a màxim. Esperen que s'arribi a aquestes xifres, com va succeir l'any passat, durant una 20ena de dies d'agost.
25: 20 i pico de dies d'agost de l'any passat sí que es van arribar en aquests picos i setembre comença a baixar molt lleugerament per ja a octubre doncs, anar sobrats. No? Per tant, nosaltres estimem que hi haurà 4, 5, 6 setmanes agost i un poquet de setembre doncs que estaran afectades per aquest cupo màxim on es cupo doncs realment funcionarà i farà de tap.
24: La passada temporada, la primera en què es va limitar l'entrada de vehicles, n'hi van arribar 32.000 menys. Recorda que la limitació no afecta els residents a Mallorca i Menorca.
9: A Formentera, normalitat i tranquil·litat també avui en el primer dia de regulació. Tant els residents com els turistes han aconseguit les acreditacions sense problemes, segons han pogut constatar a peu de port. N'informa Elena Trinidad.
26: Així és, els visitants que han arribat avui a l'illa tenien els permisos en regla per poder circular i els havien tret de manera fàcil a través del web de formentera.eco.
27: Muy cómodo, por la página web no he tenido ningún problema.
26: El mateix ha succeït amb els residents, que de manera anual se'ls renova automàticament l'acreditació per circular per l'illa entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
28: Y registrar el coche como ser residente, pues es más fácil.
29: Al principi, nosaltres tenim Formentera Eco, i amb allò ja treus per tots anys.
26: Turistes i residents han mostrat favorables a la regulació.
30: Perquè al final és una manera de controlar un poc la illa.
31: Perquè delimita el número de cotxes que poden entrar i hi ha més control.
26: El topall màxim dels vehicles regulats, és a dir, de turistes i lloguers de vehicles, ha quedat fixat en 10.287 per aquest estiu. Actualment l'ocupació es troba entre el 50 i el 74%. Formentera va ser la primera illa en regular l'accés i circulació de vehicles a l'any 2019.
9: El govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. Les sancions poden arribar als 12.000 euros. És una de les mesures anunciades avui després de la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Illes Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
0: L'estacionament de minibusos i autobusos no precontratats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, que té clients a l'avió públic o a prestar servei sense autorització, es considerarà infracció molt greu també i suposarà multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
2: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
0: A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, a Mallorca ara oscil·laran entre els 6.000 i els 12.000 euros, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30, a Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
9: D'altra banda, arrenca per 8è any consecutiu el dispositiu conjunt de govern i Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on, de moment, enguany s'han obert 35 expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
0: De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar l'any 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i falsificació en els casos més greus.
3: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
0: El cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, Francisco Córdoba, destaca que el principal problema és que els clients solen defensar les persones que incompleixen la normativa.
9: Mentrestant, la platja Gran de Ciutadella continua tancada després del vessament d'aigües fecals registrat ahir, en plena temporada de bany. Una incidència causada per una avaria a l'estació de bombeig de Bacua ha obligat a prohibir-hi el bany mentre s'esperen el resultat de les analítiques, Excel.
4: Bandera vermella, bany prohibit i una imatge que molts usuaris recorden de l'estiu passat a la platja Gran de Ciutadella.
5: Ara contínuament, l'any passat va ser horrorós i ara veig que ja ha començat.
6: Quan plou sempre té aquesta dificultat aquesta platja, però aquesta vegada no, aquesta vegada ha estat, que es veu que la depuradora ha vessat, que diguem, ha estat diferent aquesta vegada.
4: Un vessament d'aigües fecals registrat aquest diumenge manté la platja tancada, on avui continuaven les tasques de neteja i desinfecció de la zona afectada. Però, a diferència de l'estiu passat, aquesta vegada no té res a veure amb episodis de pluja intensa. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen de l'incident hauria estat una avaria tècnica a les bombes de l'estació de bombeig de l'Agència Balear de l'Aigua del Govern. Durant el temps que la instal·lació va estar fora de servei, es va produir aquest vessament. L'avaria es va subsanar de forma manual mitja hora després i, tot i que Abaco assegura que l'aigua va quedar estancada davall el pont i no va arribar a la platja, va demanar analítiques per seguretat. Els banyistes lamenten que una de les platges més accessibles de Ciutadella hagi tornat a quedar fora de servei en plena temporada de bany.
7: Estava fatal. Un olor. Llegava el negro hasta el fondo.
8: Que és una platja que està al poble. Hi ha gent que no tenen cotxe per anar a les altres platges. I sol he vist un montón de vegades.
6: Té moltes senyores mayores que vienen.
4: La platja Gran continuarà tancada fins que els resultats garanteixin que el bany s'hi pot reprendre amb total seguretat.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
9: És una de les notícies d'aquest 1 de juny. Finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21% al seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs.
19: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen vigents.
11: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán, es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
19: Sí, que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, com aquelles que beneficien agricultors i transportistes i els descomptes reforçats del bo social elèctric.
9: Són gairebé les 2:20. Fem una petita pausa i tornem amb assumptes destacats de la plana laboral.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
9: Ho dèiem en titulars, els sindicats, comissions, UGT i STEI han ajornat la vaga prevista per demà a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge.
19: Els sindicats critiquen que la Conselleria ha sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern i consideren que ha usat la burocràcia com a mordassa. UGT, Comissions i l'STEI asseguren que fa 10 dies que ja disposaven de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia pactat els serveis mínims. És Jaume Coll, de la UGT.
12: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc els drets de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
19: La Conselleria de Treball nega les acusacions i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del TAMIP, tal com estableix la normativa vigent.
9: Malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions per demà, però, es mantenen.
19: A les 10 davant del Parlament es farà una concentració i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi ha una manifestació que partirà de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca, l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal i a Eivissa, al passeig Vara de Rei.
9: I un altre conflicte laboral que revifa el dels treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut, que han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes. Amenacen de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
19: De moment, les aturades estan convocades els dies 16, 19, 24 i 26 de juny, de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa, i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa i critiquen que l'empresa GSAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat, a més de deure'ls doblers de sentències judicials anteriors. Els representants demanen responsabilitat a la Conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
9: En paral·lel, la ministra de Sanitat, Mònica García, afronta avui la reunió amb els sindicats mèdics amb la premissa que són les comunitats les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu. Diu García que la part del govern de l'Estat ja ha conclòs i que ara són els executius autonòmics els que han de començar a negociar, ja que tenen les competències dels punts que falten per tancar.
13: El reconeixement, l'accés d'hores i el reconeixement exprés, el nombre de guàrdies, són competència de les comunitats, ha dit la ministra. Les úniques en capacitat per contractar més plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això, Mònica García ha instat ara els governs autonòmics a no posar-se de costat i ha considerat que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des de l'any 2018.
14: A pilota estan les comunitats autònomes. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
13: En tot cas, de moment no hi ha acord i per això els metges de tot l'Estat tornaran a fer vaga concretament del 15 al 19 de juny.
9: Són declaracions de la ministra durant la presentació d'un informe que apunta que les persones migrants utilitzen menys el sistema sanitari que els nascuts a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic, traves que s'han eliminat, diu, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
13: I és que, segons Segons aquest informe, els espanyols utilitzen entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, també fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 30 i un 70% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. I per això, la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar aquestes teories, diu, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
14: Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
13: García insisteix, les persones migrants no són responsables de la saturació de la sanitat. Ho són, ha dit, les polítiques de privatització engegades per la dreta.
10: Escoltau l'informatiu migdia.
9: A més d'un dels moments més delicats del seu mandat per les investigacions judicials, Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol amb un Partit Popular que eleva la pressió als socis del govern estatal i ofereix a PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Sánchez.
19: El líder de l'oposició diu que un govern del PP netejaria les institucions per celebrar després dels comicis. Són declaracions de Feijóo a Telecinco.
15: Jo què ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, este mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
19: Sobre una posible moció de censura també li ha demanat al portaveu de Vox, Ignacio Garriga.
16: En un contexto, además, en el que el presidente del gobierno niega a los españoles a un debate del Estado de la Nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles con luz y taquígrafos pudieran escuchar la alternativa y sobre todo para convocar elecciones y que sean los españoles quienes decidan el nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que por supuesto no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes.
9: Mentrestant, l'executiva federal del PSOE s'ha reunit aquest matí per primera vegada des de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco a Ferrat.
13: El govern estatal insisteix en la idea de col·laboració total i absoluta en la justícia. Han dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i també la d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz.
17: El uso partidista que hace el Partido Popular, que en vez de colaborar lo que hacía era destruir los ordenadores, y en el Congreso, en vez de respetar la separación de poderes, lo que hace el Partido Popular es dictar sentencias.
18: Yo creo que estamos en una fase de instrucción, insisto, respetemos la presunción de inocencia, dejemos trabajar a la justicia y que la justicia haga justicia y que somos los primeros interesados en que la verdad, desde luego, salga a la luz. Pero, insisto, respeto a la presunción de inocencia y dejemos que la justicia haga justicia.
9: A Badajoz continua el judici contra el germà de Pedro Sánchez. L'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació d'anomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació l'any 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president estatal continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
19: El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació sorpresiva en no haver estat investigat prèviament. La resta de les qüestions prèvies que varen plantejar les defenses no han estat admeses i el judici continua l'audiència amb les proves testificals.
9: Pel que fa a la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista pel proper dia 9. El seu advocat, Antonio Camacho, acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer que vulnera, diu, les garanties democràtiques.
13: De fet, l'escrit denuncia una indefensió absoluta. Alerta que el jutge ha rebutjat gairebé totes les proves de la defensa i que vol fer la vista sense esperar ni tan sols que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents. A més, l'advocat de Gómez alega que aquell mateix dia ja té fixat un altre judici. Recordem que Begoña Gómez és investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències. Ella, però, demana la seva absolució i acusa a les acusacions d'actuar amb mala fe i sense cap base.
9: La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent que va agredir una docent per l'esquena a València. Els fets van passar a València, de vora la Conselleria d'Educació, durant una manifestació de la vaga indefinida del professorat.
19: Segons ha informat avui mateix la delegació del govern d'aquella comunitat, la mestra ja ha presentat una denúncia. L'agressió va quedar gravada en diversos vídeos que corren per les xarxes. A les imatges es veu clarament com la dona camina per la calçada i en aquell moment un agent antiavalots cor cap a ella i l'empeny de mala manera amb la porra fent que caigui en terra. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ja va reaccionar ahir a la xarxa X titllant les imatges d'inacceptables i va assegurar que s'investigaria fins al final.
9: Avui es noticia també la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico, dues formacions radicalment oposades, es disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny. Arribem així.

0: Palma, des d'avui ja no poden emprar la targeta ciutadana per viatjar als autobusos municipals de l'MT. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. La substitueix la nova targeta única que ja ha entrat en vigor i que permet fer ús de tota la xarxa de transport públic de Mallorca.
0: 5 immobiliàries de Santa Maria han aparegut amb pintades contra el turisme i els residents estrangers a les illes.
1: Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat.
0: L'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació per l'orgull de les persones LGTBIQ i més.
1: La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional, diuen. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
0: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit i Infomania. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent, CN20, i cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
0: Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars. Adéu a la targeta ciutadana als autobusos de Palma. A partir d'avui entra en vigor la targeta única que unifica l'accés als diferents serveis de transport públic de Mallorca.
1: Avui matí eren molts els usuaris que encara no disposaven de la nova targeta necessària també per a l'EMT. Fins ara seran a més de 175.000.
5: Hoy vengo a hacerme la tarjeta única porque como ya caduca la ciudadana. No tenía ni idea de que hoy era el último día.
6: He passat tres vegades i m'han dit que ja havia caducat.
1: D'altres, més previnguts, ja coneixien aquest canvi.
7: Sí, bueno, la tenemos todos.
8: Porque es la única que sirve para viajar en el bus, es la única a la hora.
9: Y sí, si voy a sortir, pues ho puc fer més tranquil·lament.
1: Una novetat que no ha comportat gaires problemes per als viatgers que ja tenien la targeta del tip antiga, encara vàlida per tota l'illa, fins i tot a Palma.
6: Me van dir que no importa, sí, que ens intermodal servei per tot.
10: Como dijeron que era la misma, tengo la del TIP y ya está.
7: Y de momento no tenemos ningún problema. Ponemos la tarjeta del TIP y sale un OK así, de color verde, como diciendo va bien.
1: De fet, la comoditat és la principal millora que noten els usuaris.
6: És més pràctic, si serveix per tot.
11: No va d'anar plena de targetes. Ja basta sols que duim del metge, del banc.
1: El traspàs del saldo moneder al nou document es farà de manera progressiva, així, i després de 19 anys, la targeta ciutadana de Palma desapareix per donar la benvinguda a la nova targeta única.
0: Seguim parlant de mobilitat perquè el govern ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i constructiu de la futura línia de tren de Palma-Llucmajor per un import de 3 milions d'euros. Amb aquest nou pas, el calendari d'actuacions continua en els termins prevists i la previsió és iniciar les obres el 2028.
1: El Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca va aprovar el passat divendres l'adjudicació d'aquest contracte. Finalitzada la fase de planificació de la nova infraestructura, amb aquesta primera adjudicació s'inicia ja la fase tècnica de la línia de tren de Llucmajor, que transcorrerà per una dotzena de barris i arribarà a aquest municipi en 30 minuts. A més, permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts i punts estratègics com l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer, entre d'altres.
0: Canviem de qüestió. Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
1: El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Son Givert i Son d'Ameto. A més, avui el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, que va obrir les portes a principi de curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675 places.
12: I a més ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola Tapera Grau

0: en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o doncs l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa set sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el Pla d'Infraestructures Educatives se centra ara en aquells centres educatius que varen haver de ser desallotjats d'alumnes per motius de seguretat.
2: Seuva és un d'ells, que estan fent feina en el projecte, i, evidentment, un altre important que ja licitaran s'obre, és Sant Llorenç d'Escardassar, que pròximament ja se licitarà s'obre on varen haver de desallotjar els infants. I, evidentment, estan fent feina, com ha dit Esbalda de Palma, en Son Ferriol, perquè sigui una realitat el més aviat possible.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de dignificar la tasca dels docents.
3: També una cosa que és molt important per aquest govern i que és un objectiu irrenunciable durant tota la legislatura i és oferir les millors condicions de feina en aquells que cada dematí deixam a les seves mans el que més estimam de ca nostra. És una manera també de dignificar la tasca dels professors, dels docents i dels mestres, que jo crec que els hi devem i molt.
1: Però ens ha explicat que també a Palma i a l'illa d'Eivissa és on l'actual executiu va detectar un major nombre d'infraestructures educatives obsoletes.
4: 2:37 per la mare dels actes vandàlics succeïts a Santa Maria, 5 immobiliàries, totes en noms estrangers, s'han despertat avui amb pintades a la façana. També s'han trobat algun vidre romput i amb el pany espatllat.
1: Una immobiliària alemanya és la que se n'ha enduit la pitjor part dels atacs a diverses agències del centre de Santa Maria. Els han espatllat un vidre i els han pintat la façana, que està protegida, ja que forma part del convent dels mínims, que és bé d'interès cultural. És una altra immobiliària. En una altra immobiliària els han pintat els vidres i també bloquejat el pany. És Sabela Concheiro, d'Olive Island Properties.
5: Hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
1: Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat. Celia Togores, de Kensington Properties, l'escoltam.
6: Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. És, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis, i salta que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que en el final mos donen feina a tots.
1: L'Ajuntament de Santa Maria lamenta els fets i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
4: Més notícies. Recursos hídrics té en aquests moments en marxa més de 40 projectes per millorar i garantir el subministrament d'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri és un dels que està a punt de finalitzar-se.
1: El municipi és un dels 7 que l'any passat va acabar l'estiu amb restriccions d'aigua. Escolta'm el batle Toni Miralles.
7: No se pot omplir piscines o que no se pot rentar el cotxe unes sèries d'hores en el dia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
1: De fet, ha de menester comprar camions d'aigua potable per abastir-ne la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
7: Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació. Perquè tot estigui llest, seria juliol i agost, que ho cobrem més o manco.
1: Però aquesta solució no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat, la Mancomunitat va pagar més de 500.000 euros en camionades, no només per a Montuïri, també per al Gaida i Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
8: El pla se subministra d'aqüífers, de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat, no? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Nosaltres vàrem començar la legislatura i hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, hem mobilitzat quasi 300 milions d'euros.
1: Un d'aquests projectes és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu i preveuen que estigui enllestit en els pròxims 5 o 6 anys.
8: Està en fase ara de d'expropiacions, això pues, durarà el seu temps i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no fer res durant molts anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
1: També estan acabant de redactar les ampliacions de les desalinitzadores d'Alcúdia i Andratx i a punt d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma, l'obra més gran que haurà licitat fins ara a Abaqua en 58 milions d'euros.
4: I ho destacaven també en titulars, l'associació Benamics ha convocat per al dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ+. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
1: El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè, segons el president de Benamics, Jan Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. En el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer, de fet, hi ha una alegoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori, ja que surt una serp amb el logo del consistori i del Partit Popular.
9: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
1: L'associació ha tirat endavant amb la convocatòria de la manifestació i també amb un programa alternatiu d'activitats a Palma i a la part forana, i s'ha desmarcat de la revetlla que fins ara havien organitzat i de la qual enguany s'encarregarà l'Ajuntament de Palma.
4: Mentrestant, més per Palma, demana al batlle Jaime Martínez que abandoni el que considera una política de confrontació que escolti els treballadors públics i que recuperi la negociació com a eina de govern.
1: Els ecosobiranistes fan referència al conflicte en la policia local, les reivindicacions de les treballadores de les oficines d'atenció a la ciutadania, les protestes de les treballadores de les escoletes municipals, el malestar dels treballadors del patronat municipal de l'habitatge, els conflictes laborals dins Emalla o els problemes amb els socorristes. Neus Trullol és la portaveu.
10: Quan els conflictes se repeteixen a totes les àrees, el problema no són els treballadors. El problema és el govern del Partit Popular, que és totalment incapaç d'escoltar, negociar i arribar a acords. Palma necessita més diàleg i menys imposició.
4: I la justícia ha donat la raó a UGT i ha declarat nul el nomenament per millora d'ocupació del subinspector de la policia local de Calvià, publicat l'11 d'abril del 2025. El tribunal ha estimat íntegrament la demanda i ha anul·lat la provisió temporal d'aquest lloc d'en resoldre, que es va fer mitjançant un procés que vulnerava la legalitat vigent.
1: El sindicat ja havia mostrat la seva disconformitat a la taula general de negociació de l'Ajuntament de Calvià del 20 de març del 2025 i en altres reunions anteriors, en què l'administració va aprovar les bases del concurs de comissió de serveis sense el consens de la part social. UGT ha explicat que va advertir el consistori que la seva proposta ignorava la normativa específica relativa a la policia local i permetia de manera irregular una promoció realitzada de manera incorrecta. Tot i que es pot presentar recurs, el sindicat apel·la a la responsabilitat institucional de l'Ajuntament.
11: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

0: I acabarem aquest espai de notícies parlant del Museu d'Història de Manacor, que inicia la commemoració del seu centenari en l'espectacle 100 anys, 100 mirades. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte i recorrerà el segle d'història del museu a través de la música, el teatre i els testimonis de les persones que n'han format part.
1: Serà a les 9 del vespre a la Torre dels Anagistes, seu del Museu d'Història de Manacor. L'acte servirà per iniciar un any de celebracions dedicat a recordar la trajectòria d'un dels equipaments culturals més importants del municipi, que enguany compleix 100 anys des que es va inaugurar com a Museu Arqueològic Municipal el 1926. L'espectacle 100 anys, 100 mirades està concebut com un recorregut emocional i divulgatiu per les diferents etapes del museu i de la societat manacorina.
0: Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Toni Fuster, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: L'Illes Balears Palma Futsal està obligat a guanyar a la pista del Manzanares.
2: Això, si vol seguir viu els play-off pel títol. La derrota de divendres al Palau d'Esport de Somoix obliga els d'Antonio Badillo a guanyar avui vespre a Manzanares per forçar un tercer partit. El d'avui començarà a les 8:15 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà el segon partit dels quarts de final que arriben amb aquesta pressió afegida. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
3: És una final. Per a nosaltres no tenim margen d'error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues van a intentar liquidar la eliminatòria.
2: Badillo, que té clar que per guanyar avui a la pista del Manzanares han de demostrar estar en un gran nivell.
3: Tenemos que estar a nuestro máximo nivel, ¿no? A partir de ahí habrá muchos mini partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Tenemos que hacer de que el partido lo dominemos nosotros y siendo conscientes de lo que... de la importància que en este tipo de partidos salir por delante del marcador.
2: Això és el que diu l'entrenador del Palma Futsal i a banda de Badillo, el jugador Fabinho té clar com han de sortir avui al partit.
4: Creo que jugamos la vida, puede ser el último partido de la temporada y creo que tenemos que poner en la cabeza eso, que cuando se juega la vida tenemos que estar lo más centrado posible. Entonces es entrar, estar mentalizado para fallar lo menos posible para hacer un gran partido y salir con la victoria para traer el tercer partido para casa otra vez.
2: Aquest partit que podreu seguir, 8:15, com dic, en directe aquí a IB3 Ràdio, i un apunt també pel que fa al filial del Palma Futsal, que jugarà la final per ascendir a la segona divisió contra el Mataró. L'anada Palma aquest cap de setmana i la tornada la setmana que ve. Sentim el tècnic Òscar Tessias.
5: És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes, a preparar-ho bé, a organitzar tot el tema del play-off, de la fase final i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
1: En futbol, Toni, ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina absoluta.
2: I ho ha fet amb les quatre futbolistes mallorquines, Cata Coll, Mariona Caldentey, Lucía Corrales i Patrick Guijarro, que disputaran divendres contra Anglaterra, Somoix, el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6:15 s'entrenaran a la ciutat esportiva Antonio Asensio, a Son Bibiloni, a Porta Oberta. Des de les 5:15 els aficionats podran accedir-hi fins a completar l'aforament. Per altra banda, la selecció espanyola masculina amb el porter del Mallorca, Leo Román, que col·labora en els entrenaments, es prepara pel partit de dijous contra Iraq a l'estadi Riazor de la Corunya. L'organització està preocupada per com ha quedat la gespa després que ahir els aficionats del Depor celebrassin en el terreny de joc l'ascens a primera del seu equip. Entre els desperfectes s'afegeixen els esparsors i les porteries. En poc temps, en vista el partit, s'haurà de reconstruir perquè pugui disputar aquest darrer enfrontament amistós d'Espanya abans del Mundial.
1: A la primera federació, l'AU d'Eivissa ja planifica la temporada que ve amb el nou director esportiu, Michel Sanz.
2: Sí, un director esportiu que encara no està a presentar, però té molta feina al davant en un club que ha fallat 3 temporades en el seu objectiu de retornar al futbol professional. Víctor Sancho, bon dia.
6: Bon dia. El director esportiu aragonès encara no ha arribat a l'Illa, però sap que són molts els fronts oberts amb un club que ha anat a menys esportivament en els darrers anys. Quant a contractacions, el primer objectiu serà signar un nou entrenador, una vegada que fa una setmana es va comunicar que Miguel Álvarez no era renovat. Però abans de parlar de noms, Michel Sanz sap que la clau del seu projecte serà ser competitiu el més aviat millor, obtenint números. Llevat dels bons resultats, no tant quan el joc de l'equip de Guillermo Fernández Romo amb Juan Jiménez a la direcció esportiva a l'inici del primer curs del club a Primera Federació, ara ja fa 3 anys, l'Eivissa ha anat cedint classificatòriament ja en el primer terç de Lliga en les dues darreres temporades, una situació que ha suposat la destitució aviat dels tècnics, a més de condemnar també els directors esportius com Jiménez primer i després Javi Lara. Sanz serà el tercer quan encara no ha començat la quarta temporada del club a la categoria de bronze. Recordem que només hi ha 10 jugadors en contracte més enllà d'aquest mes. A més, tot i que les primeres converses les va tenir Javi Lara abans de la seva sorprenent destitució, ja es pot avançar que alguns dels jugadors en contracte no continuaran. Així que Sanz té molta feina al davant, no només quan a fitxatge, sinó de fer feina en la mentalitat competitiva en les diferents esferes del club.
1: I ahir va ser un diumenge negre per al Poblense i l'Atlètic Balears, que es quedaran sense ascens a Primera Federació.
2: L'Atlètic Balears ha tornat a travelar en el darrer partit del play-off d'ascens. El de Luis Blanco havien de remuntar el 2-1 de l'anada i varen acabar perdent la pròrroga per 1-2. El director general, Patrick Messou, molt afectat, ha dit avui al programa Esport 3 que no sap ara si li queden forces per continuar amb un nou projecte.
7: Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé, no sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
2: El Poblense va caure als penals contra l'Àguiles després d'un empat a un. El dia després, el president del Poblense, Miquel Benassa Molondro, assenyala al programa Esport 3 de TV3 Ràdio que el projecte continuarà.
8: Han passat ara ja quasi 24 hores i hem de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve, a la segona federació, la categoria que han jugat enguany, com a primer objectiu l'any que ve salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, jo estic content, orgullós de Òscar Troia i aquest equip que mos ha il·lusionat a tot un poble, a tot Mallorca.
2: Molondro encara no sap si continuarà l'entrenador Òscar Troia. La bona notícia és que el jugador Toni Penyafort ha sortit de l'hospital i ja és a casa.
1: En motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia ha disputat el circuit de Mugello, 12a posició de Joan Mir a MotoGP.
2: El pilot mallorquí ha optat per una tàctica més conservadora després de les vibracions patides en la seva Honda durant tot el cap de setmana. Mir, que sortia a 15, ha remuntat 3 posicions i suma 4 punts. La cursa l'ha guanyada l'italià Marco Bezzecchi. Escoltam a Joan Mir.
9: Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No hem tingut un rendiment bo, i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents, perquè no se podia fer res més.
2: A la Moto2, Isan Guevara ha acabat setè, tot i patir durant tota la carrera problemes mecànics. El mallorquí ha protagonitzat una gran sortida, però poc després el fren de la moto han començat a fallar. Lluita física i mental de Guevara per sumar 9 punts i seguir segon a la general en 95 punts. El triomf està per Manuel González, que també lidera el Mundial.
1: Ja acabam amb 2 apunts, ciclisme i tennis.
2: El danès Jonas Vingegaard s'ha proclamat guanyador final de la 109a edició del Giro d'Itàlia. El corredor artenent del Movistar, Enric Mas, ha finalitzat a la 32a posició a 1 hora 48 minuts i 28 segons del ciclista danès. I en tennis, Joao Fonseca és, sens dubte, un dels grans protagonistes d'aquest Roland Garros. Després de superar Novak Djokovic divendres, ahir va derrotar un altre dels favorits, Casper Ruud. Demà, l'espanyol Rafael Jodar jugarà als quarts de final contra Alexander Zverev.
1: Gràcies, Toni. Després dels esports, una pausa i cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.

0: Dona i ciència, dona i espai, són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis II, que cercava conèixer la cara amagada de la Lluna, era que hi viatjés una dona. Per lluitar contra això, es posen en marxa iniciatives com la Hypatia 2, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah i en la qual hi participen dones. Una d'elles, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: És Jennifer García Carrizo, que explica la seva experiència a Missió Marte, que acaba de publicar Geoplaneta.
1: Jennifer García Carrizo és moltes coses, és doctora en comunicació, professora i investigadora a la Universitat Rei Joan Carles, i es defineix també com a exploradora científica, i va ser astronauta anàloga, això vol dir a Terra, en aquesta missió que dèiem i que la va situar enmig del desert nord-americà, com si fos a Mart al febrer del 2025. Hi varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i també per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, coneixements necessaris perquè les dones fins ara han estat una anècdota a l'espai.
2: Hay una balança que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
1: Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se per participar en aquest projecte i complir en part d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
2: Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces pues las cosas van viniendo solas y pues, lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
1: Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques i ho fa d'una forma senzilla i amena i assoleix un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
2: El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
1: Missió en Marte, la publicada Geoplaneta en la seva col·lecció dedicada a la ciència.
0: Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, morint només en 36, i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que, tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge encara és icònica.
1: Sí, perquè en personatges fets a mida i explotant la seva sensualitat amb més cos que cervell va fascinar els espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de la Tentación vive arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele de forma esbojarrada un tren on ningú era perfecte. També no es pot oblidar el seu vestit rosa, que va inspirar Madonna i més tard sortiria Moulin Rouge, assegurant que els diamants són les millors amigues de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personalitat extremadament vulnerable, matrimonis fracassats i amants que esdevingueren un espectacle públic. Happy birthday. Mai una felicitació d'aniversari havia estat tan inquietant, tan dolça i tan trista alhora. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir. Amb una infantesa duríssima va passar fins per 12 llars d'acollida i una vida de contrastos entre l'èxit públic i les decepcions privades. La seva vida continua 100 anys després, encara ressonant al món. I wanna be loved by you. The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 1 de juny. Avui que les pitiuses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles, el Consell de Mallorca aprovarà divendres, en ple extraordinari, la seva llei per limitar l'accés de vehicles a l'illa. Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En tot cas, el president de la institució ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aplicar la temporada de 2027. La proposta del Consell inclou novetats que quedaran fora d'aquesta limitació als treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Llorenç Galmés confia que la iniciativa es pugui aprovar aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que, a priori, Vox, el seu soci de govern, no hi està d'acord.
2: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
0: A Eivissa ja ha començat l'operació sortida de caravanes de l'assentament de Sa Joveria.
1: Un campament on encara quedaven una vintena de caravanes que pagaven lloguers de més de 400 euros mensuals per viure-hi de manera precària. Han començat a sortir avui davant de l'amenaça de l'Ajuntament d'Eivissa de multar a partir de demà els que no abandonin aquests terrenys municipals de Sa Joveria. La majoria no es volen arriscar a tenir multes que poden ser de més de 10.000 euros. Escoltam a Maya, que es un de los afectados.
3: Como no sabemos el estado de la multa, tampoco queremos pagar, estar no pagando un alquiler, pagar una multa y encima siendo residentes de aquí de Ibiza y trabajadores, como así la gente dice, no, es que esto no trabajan. Nosotros somos trabajadores como tal. Aquí tenemos mecánicos, tenemos gente que trabaja en el aeropuerto, de administrativa en el ayuntamiento, así como mi mujer, y no da, no da.
0: Avui també és notícia l'ajornament de la vaga d'escoletes de demà per un suposat defecte de forma en la convocatòria.
1: Els sindicats han acusat de bloqueig en la Conselleria de Treball, que ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal com estableix la normativa vigent. Les organitzacions sindicals afirmen que posposen la vaga per responsabilitat.
0: El govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ.
1: Les sancions poden arribar als 12.000 euros. És una de les mesures anunciades avui després de la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Balears. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
4: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
0: Ja a Menorca avui s'ha iniciat el servei de bus a Macarella.
1: Això vol dir que ja no es pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí. L'any passat es varen transportar prop de 89.000 persones. També avui entren en funcionament altres línies com la d'Esgrau i la de Favaritx.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1158. Heu de saber que avui som dia 1 de juny. Per tant, és el dia de les Vilafranques d'Europa.

0: Jo te regalo el meu cor. No puc fer més que rendir-me.
1: Bon dia. Sí, avui és el dia de les Vilafranques de tota Europa, perquè de Vilafranques a Europa n'hi ha moltes. De fet, diuen que si ensumassin tota la població que viu als pobles anomenats Vilafranca, a Europa arribaríem als 8 milions de persones, 8 milions de vilafranquers. Segons les dades, doncs, a Europa hi hauria aquest 8 milions repartit amb més de 50 pobles i ciutats que duen per nom Vilafranca. És que de Vilafranques n'hi ha a França, Portugal, a Itàlia, a Espanya i a molts altres països europeus. A les Balears, però, en tenim una, Vilafranca, de bon any, a Mallorca, d'on és en Tomeu Penya, i canta aquesta cançó que escoltau, Somnis de Vilafranca. Tot i que de Vilafranca es de parla catalana, n'hi ha més. Per exemple, hi ha Vilafranca d'Esports, a València, Vilafranca del Penedès o Vilafranca del Conflent. I vos demanareu d'on ve el nom de Vilafranca i per què n'hi ha tantes. I del nom de Vilafranca vol dir vila exempta d'impostos, perquè eren viles franques o lliures, és a dir, que gaudien de qualque privilegi real. És per això que una denominació ajustada en el naixement d'aquest poble de Mallorca, de Vilafranca de bon any, que se va fundar l'any 1620 com a nucli franc. Això vol dir exempt de tot tipus de contribució al regne. Per cert, que hem de dir que el topònim primerenc, que ja apareix citat el 1633, és el de Vilafranca de Sant Martí. Tot i que durant molts anys la dominació va quedar reduïda a Vilafranca tot sol, fins que un real decret li va imposar l'afegitó de bon any. I per què? Doncs per tal de diferenciar-la d'altres municipis que també són Vilafranca. Justament per la quantitat de vilafranques que hi ha per tota Europa, com vos dèiem. Així que avui és el dia de les Vilafranques d'Europa. Molts anys. Començam.

0: Soy Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, també en la seva redifusió. Una abraçada als oients que ens escolten a mitjanit, que també sabem que hi sou. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres i també repassa l'actualitat del dia. Avui qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, encetàvem el mes de juny, Xisco Nadal, com anam?
2: Molt bon dia.
1: Celestí Oliver, com va?
3: Bon dia,
1: i Miquel Junc, com estàu?
4: Bon dia, va bé.
1: Aquí tenim ja el mes de juny que comença.
3: Ja hi som.
1: I què ha passat en la primavera? On és la primavera?
4: Jo vaig en calçons curts avui.
3: Ah, sí? Ja, sí, ah, també sí, hi fixat?
4: Sí, sí. Fa una colorada.
1: Ja has encetat.
4: Sí, sí, sí.
1: Els calçons curts, és que què ha passat? Ahir vaig anar fora a vila i és tot groc. Mm. On és la verdor? Què ha passat?
3: De cop.
1: De cop, ja tot groc. Sí, sí, aquest estiu, aquesta calor que empenya, encara no som a l'estiu, però aviat arribarà. I ja ens atam aquest mes de juny, dia primer de juny, que som avui amb aquest dia de les Vilafranques, que nosaltres ja sabeu que en tenim una de Vilafranca. Així que molt d'anys als vilafranquers i vilafranqueres. Per cert, Pentura, després també en parlarem, però també hem preparat altres temes i sí, molt durant altres pobles.
3: Que no vos entamarem i ja haurà passat l'estiu, aviat. Sí. És a dir, que vius. Bé, jugarem a...
1: Això serà una la, també, espero
3: també,
1: un poc.
3: També. Però passa aviat tot, eh? Jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui precisament parlarem d'una fira que va ser ahir, passada per calor, com és la Fira de la Pedra, que com cada any se celebra a Binissalem.

0: vida a la Fira de la Pedra ja és tota una tradició, com dèiem, a Binissalem. Enguany és la 23a edició que se n'ha fet, ha estat aquest cap de setmana, i tot i la calor, se varen fer un bon grapat d'activitats, com ara el concurs de xapar pedra.
1: Que m'encanta aquest concurs. Mm.
0: Sí.
1: No sé si seria molt bons concursant-hi, però... Allà, no sé si a Binissalem, hi ha autèntics xapadors de pedra professionals.
0: Has de tenir un pot de mà i un pot d'ull, també.
1: I professió.
0: Exacte, i professió. N'has de saber. A banda d'aquesta activitat, també hi va haver el projecte Apadrina una taula, a benefici de les obres de la teulada dels locals parroquials, a més de tallers, com per exemple el de marès o el d'herbes dolces. A més, hi ha hagut tot un seguit de commemoracions, entre les quals el 40 aniversari de l'escultura Pica Pedrer, de Guillem Terrassa Pol, que es pot veure a les escales, o que és a les escales de l'església de Binissalem.
1: 40 anys ja d'aquesta escultura, després en parlarem amb el batle del municipi, però avui és dilluns i també hem de parlar de literatura, perquè vendrà el nostre col·laborador, en Josep Maria Nadal Suau, i avui el Lectobro mos du aquest tema.
2: Parlarem d'un llibre, un assaig d'una autora italiana, Valentina Tanni, que es titula Estètiques liminales, i que dintre de presentar una certa complexitat, la veritat és que és un llibre apassionant, perquè ens acosta moltes de les estètiques que internet ha anat generant els darrers 15-20 anys. I ens demostra com aquestes estètiques vinculades al món d'internet són moltes vegades estètiques que parlen d'un món estrany, d'un món difícil o impossible de comprendre, i d'un món en el qual els qui l'habitam enyoram realitats que mai no han viscut.

0: He de ser el Lector Bro, com sempre, ben entrenat. Avui vendrà amb aquest llibre tan interessant sobre les estètiques. Però també, Miquel, repassarem l'actualitat del cap de setmana que ve carregat.
1: Sí, sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de cuina mallorquina, perquè segons comenta Tomeu Mas, president de Caep Restauració, a un reportatge de l'última hora, manco del 5% del restaurant de Palma són de cuina mallorquina. Oh. Ja n'han xerrat darrerament,
0: sí, però ara ja tenim
1: ara
0: dades.
1: Tenim dades i manco d'un 5%.
0: Ja ho hem dit, que és molt mal de fer menjar unes sopes... a Palma,
1: sí.
0: Però ara ja sabem que manca del 5% dels restaurants són de cuina mallorquina.
1: Després ho comentarem. I ja que parlant de restaurant, vos comentarem que el xef madrileny David Muñoz n'ha obert una a Eivissa.
0: I farà...
1: farà bastantes coses
0: flons?
1: Conegudes.
0: No.
1: Flon no, ni cuina Eivissa encara.
0: Tampoc.
1: No, coses més modernes i més experimentals.
0: De fet, obri avui aquest restaurant.
1: Just avui, sí. No sé si obri avui migdia o al vespre, però obri avui, sí.
0: Avui mateix.
1: I acabarem comentant com va ser el concert que va fer Dani Martín aquest cap de setmana a Palma. La gira celebra els 25 anys que du damunt els escenaris i està molt centrada en l'etapa de El Canto del Loco. Apotronado.

I a la tercera hora del programa, a partir de les 5, parlarem del llibre Els grans cementiris sota la lluna, que acaba de publicar l'editorial Moll i que explica la història de quan l'escriptor francès Georges Bernanos arriba a Mallorca en 1934 fugint de les seves penúries econòmiques i cercant un lloc on la vida no fos tan cara com a França. A Palma va fer amistat amb la francesa Juliette Verny i el seu home, el marquès de Zayas, aleshores cap de la Falange.

0: Quan el juliol de 1936 es va produir la rebel·lió militar, hi va donar suport, però poc després, quan va veure el caire que agafaven els esdeveniments i la repressió que es duia a terme, va retornar a França i el 1938 Georges Bernanos va publicar el llibre Les Grands Cimetières sur la Lune, sobre la repressió que duien a terme els feixistes a Mallorca.
1: I ara ha estat publicat, com deu, per l'editorial Moll, traducció d'Antoni Lluc Ferrer, i avui en parlarem aquí al programa, i també ho farem amb una persona coneixedora, amb un estudiós coneixedor de l'obra de Bernanos. Però avui també hem preparat un especial perquè just dia 1 de juny fa 20 anys de la mort de la cantant Rocío Jurado. Se nos

0: quedó en las manos.
1: De Bernanos de Rocío Jurado. Sí, això passarà avui. A la tercera hora de programa repassarem la vida, la història i la música de Rocío Jurado. Tres hores que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentoldiv3, al Facebook de Tentol.
5: O també al correu electrònic...
6: O sorpresa!
5: Que nosaltres, que Tentol, @iv3radio.com.
1: Com està? També aquest senyor rompia l'amor... fer aquesta repassada a les xarxes.
5: Està com és...
4: No, Rocío sempre suma.
5: Com és, sí, com és...
4: Solemne. M'he
1: sentit.
5: Sí, m'he sentit.
1: Així és. I de després en parlam, xiscomica, moltes gràcies.
4: Fins ara.
1: I d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que ha tornat del cap de setmana xalesta i contenta,
5: sí.
1: Com és ella.
5: Sempre.
1: T'has passat bé? Sí, sí, bon cap de setmana. Tingut avui les vies de son, amarga cifra. Gràcies, Marga. Són les 3:19 i és l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I doncs, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, Maria Lida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un projecte que és vestida de dia, vestida de nit.

Ai, que no ens aturaríem d'escoltar aquesta cançó que és Vestida de nit d'Ana Sílvia Pérez Cruz, perquè avui hem de parlar d'un projecte que precisament utilitza també aquest títol, Vestida de dia, Vestida de nit, quatre generacions, un projecte de vida, així es diu. Es tracta d'un relat que recolza història d'una família a través de la veu de les seves dones. L'autora és na Maria Estelric i les il·lustracions són d'en Pere Pasqual, un projecte que compta amb la col·laboració de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, l'IMEDEA i també Excel·lència Maria de Maestu. El format de llibre es presenta just aquest diumenge, dia 7 de juny, a la Fira del Llibre, amb la participació de la investigadora Anna Travesset, acadèmica reconeguda que porta la perspectiva de la trajectòria professional i vital, però també de Evelyn Teus, figura clau en la conservació del medi a les Balears, i la mateixa autora, Ana Maria Estelric, que explora com les experiències i valors es transformen i evolucionen amb el pas del temps. Un projecte que és una exploració de la identitat femenina i de com es compagina la vida personal amb la professional a través de diferents èpoques, servint de testimoni històric i social de les darreres.

0: I sí, perquè papallones, de papallones també parla aquell llibre, perquè la papallona de Maria Hey, encara escoltàvem, el personatge d'aquell llibre, que és una papallona, Vanessa Cardí, és el lector, i podrà trobar com viu la vida aquest personatge amb ales de papallona. Recorda que estem en transformació constant d'aquesta papallona i que en el camí es creua amb un borinot de la mort, una papallona de mal presagi, però que serà la seva aliada per ajudar-la a dur a terme el repte que li han encomanat. Amb ella, el lector descobrirà el sentit del recorregut de milers de quilòmetres que cada any duen a terme aquestes papallones de la seva espècie, l'escardiu. Sola seria una missió impossible d'aconseguir. Aquesta activitat s'emmarca en aquesta 44a fira del llibre de Palma, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, en la qual nosaltres farem un programa en directe aquest dijous, entre les 3 i les 6 del capvespre. Mos trobareu a la plaça d'Espanya. I ja sabeu que allà s'hi du a terme aquesta fira del llibre. I en aquesta activitat també molt interessant i col·labora a Propa Cultura, una organització que du la inclusió a tots els àmbits culturals i també en el sector de la lectura.
1: I deies, per tots aquests motius, que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en el projecte Vestida de dia, vestida de nit.
0: Així ho farem, són les 3 i 25 minuts. Tèntol!

abans, però, i com cada dia tenim una pregunta del dia, és clar que sí, perquè també volem que participeu al programa. Avui, una expressió molt nostrada. Endavant. Parlarem d'ulls i de mirades. Els ulls, la mirada, rep noms segons les seves característiques. Hi ha, per exemple, aquí té els ulls de calàpot, que són uns ulls molt grossos i un poc sortits de la cara. També hi ha qui té ulls de puça o ulls de patacó, que són uns ulls molt petitons. Però la pregunta d'avui és, sabeu què són els ulls piulós-miulós?

0: We used to sing sha-la-la-la-la-la-la.
1: Com dèiem avui, una expressió molt nostrada. No sé si heu sentit mai allò de aquesta persona té els ulls piulos-miulos. Si ho heu sentit, sabreu la opció de resposta, perquè com sempre en tenim tres, dues incorrectes i una que és correcta, Celestí.
2: Sí, i dos, tenir els ulls cansats, carregats de son. Són aquells ulls estilitzats, com els moixos.
1: Com els moixos.
2: Que les tenen. O són aquells ulls blaus, aquells que tenen la pupila blava.
1: Uns ulls blaus són uns ulls piulormiulos, uns ulls de moix són piulormiulos, o són uns ulls carregats de son, cansats. Que són ulls piulormiulos? Aquesta és la pregunta del dia. I com sempre teniu dues maneres per contestar-la.
2: Sí, la primera, ja ho sabeu, ens podeu enviar resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, i la segona és telefonar-nos al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: Que són ulls piulormiulos? Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb els meus fills.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sols fer és donar-li una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
10: I me despert 7 hores després.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7.

0: 4:31, som en directe i vetre ràdio i ara anem endarrer de saber quan una persona té els ulls piulormilos, què li passa a l'estiu.
1: Vaja, bé, idò, i que té els ulls cansats, carregats de son. Són aquells ulls estilitzats com els moixos. O són ulls blaus, que tenen pupil·la blava. Què creus?
0: Tu ho has sentit a dir?
1: Sí.
0: Sí? Tu ho dius qualque vegada?
1: No.
0: Ja no se sent dir tant.
1: No, però ho havia sentit.
0: És realment preciós aquesta expressió, que no sabem d'on ve, ho hem intentat cercar, però no ho he trobat. Ulls piulormilos, com diu un 67% dels nostres oients a través d'Instagram, és tenir els ulls carregats de son.
1: Sí.
0: Que heu passat una mala nit, que és dilluns i teniu son.
1: Ulls cansats.
0: Un cap de setmana.
1: De cansament.
0: De noces, sí. d'excessos, o de dormir poc, o no.
1: De no haver recuperat
0: el son. O dormir tant que teniu també els ulls cansats. Doncs això són piulos miules, efectivament.
1: Clar, hem volgut embuiar amb això de miules.
0: Sí. Exacte.
1: Moixos, miulos.
0: Això només ho han trobat en el diccionari del Covemoll, és l'única referència que tenim d'aquests ulls piulos miulos, i diu, efectivament, això, ulls carregats de son, o quan aquell infantó té una sonada que se li cluquen els ulls, això també se diu molt quan en els infants petits.
1: Que passen un gust, eh?
0: Els ulls piulos miulos, perquè ja no pot pus si té una sonada que s'adorm. I de moltes gràcies avui, ben content de recuperar i posar damunt la taula aquesta expressió, però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest vestida de dia, vestida de nit, i aquesta papallona que hem de conèixer com és la seva història i la seva aventura. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor. Vostè qui és?
5: Qui és?
6: Com se diu? Vostè qui és?
0: Amb qui parlam? Hola. Aquí per Nupuls, hola.
7: Bones tardes, Margalida. Just entrant, xerraven amb en Celestí i xerraven des Mecanoscrit del segon origen, d'en Pedro.
1: Sí.
7: I aquesta música tan suggerent, jo, m'han duit cap allà.
0: Ai, va, mira.
7: Dic, ui, venint d'altres mons, d'altres terres.
1: Quedar una estona.
7: Vinga.
0: I el vostre nom quin és?
7: Jo som Maria Estelric.
8: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
7: De Vilafranca, però de Vilafranca i de Sant Joan. Són de dos pobles, per part de mon mare i per part de mon pare.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Ara, per jo mateixa.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Salut i sort.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Em sent molt ben pagada.
11: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Un pot de tot. Un pot de caminar, un pot de gym, un pot de tot, que la que m'aprimat el meu cosset.
9: Que juga als escacs.
7: Encara no, en el futur.
9: Tens el dret de guardar silenci.
12: I crec que seria molt bona idea.
13: T'agrada anar a ballar?
7: M'agradava, però no tenc per a balladora, per tant, ballar tota sola no em fa pla.
14: Et puc preguntar quin moment del dia és

0: Millor.
1: Sempre de bon dematí. Ens aclarirà dels primers rais del sol.
2: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
1: 7 hores i mitja.
3: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
4: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
5: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
6: És una noia plena de llum.
7: I ets tan llesta.
2: Tenim les gravacions i ben guardades.
8: Espero que tingui una bona estada.
9: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: l'han sentit a respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar a Maria Esterric. Maria, com estàs?
1: Molt bé,
0: benvinguda.
1: Gràcies.
0: Na Maria és una persona molt activa, ara ho sabreu, perquè organitza el Festival de Poesia de Vilafranca. Ha escrit un llibre sobre Sant Joan, que és l'altre poble seu, no és vera? De contes, que ara també avui mos adus. I llavors tens aquesta història de la papallona que ara mos hauràs d'explicar. Per tant, molt de projectes, Maria.
1: Mira, Margalida, és que els projectes van units a la vida, perquè si no tenen projectes és que s'acaba la vida. Per tant, hi ha d'haver il·lusions, hi ha d'haver quimeres, hi ha d'haver projectes. Una de les meves quimeres era la marató de poesia. I enguany ja hem anat per segona edició.
0: Molt bé.
1: Està fantàstic. Perquè ara encara, mira que això era en abril, era dins la setmana del llibre, i ara encara me trob gent que... Ai, Maria, que bé que ho fèreu en l'Ajuntament, jo tota sola, sempre hi ha un equip, Margalida, sempre.
0: Clar, sempre.
1: Però n'estic molt orgullosa, n'estic molt contenta.
2: I un públic, també. I una gent que acompanya.
1: I una gent, hi havia molt de públic. Mm. Passaren durant les tres sessions, que van a ser un divendres hora baixa, un dissabte de matí i un dissabte hora baixa, més de 200 persones de públic, vull dir, va ser...
0: Maria, tu te dedicaves a docència?
1: Sí.
0: Eres mestre?
1: Sí.
0: Però un dia vas dir, ara vull fer altres coses.
1: Saps què vaig fer, Margalida? Vaig deixar de corregir textos per elaborar-ne. Vaig fer aquesta opció. I m'agrada.
0: Sí, sí.
1: Una altra de les meves quimeres és recuperar la nit de les ànimes en els pobles.
0: Ah, sí?
1: Sí. De fet, ja l'han recuperada. A Sant Joan...
0: És que a Sant Joan hi ha molta tradició de la nit de
1: Sant Joan. A Sant Joan hi va ser una quimera. Em van parlar amb gent que m'ho va proposar i vam escriure La llarga potó i la nit de les ànimes. I ara ja se representa. Ja vola.
0: Que bé. De fet, el pare Ginar recull que hi havia una tradició que era amagar les dents de llet dins les cases, dins les parets de les cases.
1: Dins les encletxes.
0: Perquè aquells infants... Oh, aquelles ànimes tornassin qualque dia en aquella casa.
1: Sí, d'això, aquesta il·lusió de tornar a recuperar aquestes tradicions nostres que penso que qualcú ho ha de fer, i jo ara t'entens. I ho vaig escriure a Sant Joan, i enguany ho vaig escriure a Vilafranca. A Vilafranca vaig escriure en Torre Pipes i la nit de les ànimes, que també enguany ja se representarà per...
0: També. Per a Vilafranca?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: I a pobles veïnats, també.
1: I a pobles veïnats, allà més...
2: A que ho facin.
1: Sí,
0: també n'hi ha.
1: Sí.
0: Mira, avui justament hem obert el programa, Maria, no sé si ho sabies, que avui és el dia de les Vilafranques, perquè Vilafranques n'hi ha per tota Europa.
1: N'hi ha per tota Europa, sí.
0: I just hi ha un dia que la celebra, perquè vosaltres, clar, sou una vila tan antiga i tan privilegiada que estàveu absents de pagar impostos, que aquest és l'origen de la vostra Vilafranca.
1: Estàvem absents de pagar impostos reals i eclesiàstics, però no estàvem sent de pagar imposts en el baró, a la baronia de Sant Martí pagana. Sí, el que estaven sents de pagar això, imposts eclesiàstics i imposts reals.
2: I per què? Ho sabem.
1: Mira,
2: és que... motiu.
1: Vilafranca va néixer per una necessitat de tenir gent que fes feina a les terres de Sant Martí, l'Anzell, Sant Pere Jaume. El baró en aquell moment va demanar un permís real per vendre part de les seves finques, li van concedir, però no va ser gratuït, perquè hi ha gent que s'ho pensa, però no, s'han trobat documents que hi ha document de lloguer, de venda i de l'ous, que passaven de pares a fills.
0: Wow. Clar, és per això que es toponin també de Vilafranca. Un moment va ser Vilafranca de Sant Martí, per
1: això
0: que
1: m'ho va ser. Sí, el primer. I després va ser Vilafranca.
0: Tot sol.
1: I més endavant, jo crec que era 1916, que una norma real va imposar que tots els pobles que tinguessin els noms repetits fossin un llinatge, un topònim, i van triar... De bon any.
0: Sí. Com es Puig.
1: Sí. Que sí, com es Puig, que és de pedra.
0: Bé, això són coses cristianes, sí. Sempre. Però, bueno, clar, li van haver de posar un llinatge. A Lloret li va passar el mateix.
1: De Vista Alegre.
0: Que també, com que hi ha altres llots que també siguin
1: Lloret. I Campos.
0: I Campos també, del Puerto.
1: Campos del Puerto.
0: Clar, tothom va haver de triar un llinatge.
1: És un llinatge.
0: Sí, per diferenciar-se de la resta de toponis que hi ha, que se diuen igual.
1: Que se repetien.
0: Sí. I era ben curiós això de Vilafranca. M'ho aprofitat que eres aquí, però no hem vingut a parlar de Vilafranca, que també, sinó d'aquest llibre que mos dus. Aquí, Maria, què és això?
1: Que vols que parlem?
0: De les papallones.
1: De les papallones.
0: Sí.
1: Mira, aquell llibre de les papallones és una aventura on la unió fa la força. Jo vaig conèixer les papallones Cardull, i em va cridar molt, molt l'atenció que eren les papallones més viatgeres del món, que recorren 4.000 quilòmetres en un any.
0: Uau. És que, de fet, aquí teniu un mapa.
1: Tens el mapa, sí.
0: He quedat estorada, perquè d'Eslovàquia fins a Senegal.
1: Comencen al Senegal, neixen al Senegal, en el Sahel, i recorren fins al nord d'Europa, fan el recorregut per unes ciutats. Bé, jo també els he fet recórrer per unes ciutats per contar una miqueta a damunt cada ciutat una anècdota, i després retornen per un altre itinerari. S'aturen a les illes, a Cardull, a Vanessa Cardull està molt, molt esgotada, i coneix el Borinot de la Mort, que és un papallot de malabaranys, però descobrint que no, que fa unió amb ella, que fa equip, i li ajuda a fer la volada i li ajuda en moments baixos. És un exemple de vida. Tots sols no fent res i sempre estem equip. Bé, doncs, quan retornen d'aquesta trajecte, d'aquest itinerari, d'aquesta travessa tan llarga, el Borinot acaba les forces i acaba dins les aigües d'esport, a les aigües del Mediterrani, i na Vanessa Cardull necessita més ajuda i venen les papallones rei, que l'acompanyen fins al Sahel. I, bueno, això
0: és un poc història d'aquesta papallona.
1: Sí, que és periple d'aquella papallona.
0: Perquè això és verídic. Vull dir que
1: sí, és verídic.
0: Són, ficció amb realitat.
2: Són 4.000 quilòmetres, però dins d'aquests 4.000 quilòmetres, clar, han de travessar la mà i han de travessar temporal.
1: Imagineu-vos que venen de terres tòrrides per anar a terres gelades.
2: Vull dir, canvi de clima, també.
1: Canvi de clima, d'alimentació, de lo que trobaran per consumir. És un canvi... Però ja, això ho comparen sa vida. És adaptar-se a lo que hi ha.
0: I moltes etapes, no?
1: I moltes etapes, i unes etapes són d'una manera i unes altres d'una altra. Tot és cíclic. I és com també per treure força. Bé, això també me dona força per pensar... venen temporades bones, temporades que no ho són, i sempre cercar ajuda de la gent que estimam i de la gent que mos estimen.
0: Totalment. Clar, aquí el que dèiem és un poc el tema científic, per això també tens el suport de CIMEDEA per fer aquest projecte. Com ha estat aquesta col·laboració?
1: Mira, jo vaig anar a presentar-lo amb una amiga en els estudis avançats d'Esporles, me vaig entrevistar en Anna Travessat, li vaig deixar un exemplar i va dir, jo te contestaré. I el mateix vespre em va dir, Maria, m'encanta, l'han de publicar. L'han de publicar, cercarem més promotors, cercarem més suport econòmic. I en Evelyn Tius, de vida Silvestre, i n'han atrevessat de Suïp i Medea, varen decidir treure-ho endavant. Se van posar en contacte amb nosaltres dos, amb en Pere Pasqual, que és il·lustrador. Ja veus, un il·lustrador magnífic, perquè té unes il·lustracions precioses. Mos entenem moltíssim, hem fet moltes de coses junts, hem publicat una partida de llibres junts, sempre amb il·lustració d'en Pere. I bé, i aquí està. I Nana Travessa va dir, ho han de treure per la setmana del llibre. Però justament la setmana del llibre havíem publicat a l'Ajuntament de Sant Joan una dotzena de contes de carrer i jo vaig dir, jo només m'ho puc dedicar a una cosa aquells dies.
0: Clar, i vàrem... No podies proporcionar.
1: No, vàrem posar totes les forces en els contes de carrer de Sant Joan i ara ho presentem per la fira del llibre.
0: Aprofitau i traureu aquest.
1: Sí.
0: Aquest diumenge el presentem.
1: Dijous, dia 5... No, dia 4. Dijous, dia 4, a les 5 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya.
0: Molts hi veurem, que no tots serem allà, que farem el programa en directe.
2: Amb una de les investigadores més reconegudes internacionalment, que coincideix que recentment li han atorgat el Premi Nacional.
1: És un luxe, Nana Travessat. Premi Nacional d'Investigació, doctora en Biologia. Nevelin, també, doctora en Biologia, directora de Vida Silvestre. Nivan Murray, doctor en Geografia, professor de Suïp, expert en sostenibilitat, farà la presentació. En Pere Suau, poeta, és un poeta que és ara tan de moda, en Van de Bon, Suau canta de Bon, al revés, de Bon canta Suau, que recitarà un poema de Ses Cardull, que tenia, un dia me van trobar una trobada poètica i me va dir, jo el tinc escrit, me fa ganes venir, i és del seu poemari Signes Tenebroses, i vendrà, a recitar-me el poema, i després hi ha unes ballarines, uns ballarins, que França performant de les papallones.
0: Tot això és la presentació.
1: Tot això és la presentació, Margalida, serà guai.
2: Quin equipasso.
1: Sí. I això, en lots, quan penses que amb una economia mísera, de res, de col·laboració, d'ajudes, de fer molts equip, llavors hi ha na Carme Garí de Boixello que dirigeix la part escènica. En Pere Pasqual, que tuneja les ales de les papallones, ara avui me deia, sí, ja he fet proves en les pintures, perquè, clar, ales són totes iguals, i ell farà unes ales a posta per la car d'ull, unes per Borinot i unes per la papallona rei.
0: I sap que jo crec que molt a poc compta ell, també.
1: Eh? Jo crec que sí.
0: Pere Pasqual, com estàs? Benvingut.
3: Bon dia, un plaer.
0: Com va? I dona Maria, no només t'ha fet dibuixar, eh?
3: No, que tot s'aquest s'implica. I sempre que sigui per una bona causa, que per això no quedi mai.
0: Clar que sí. Pere, tu ets il·lustrador, te dediques sempre a il·lustrar llibres, fas feina a Maria.
3: Sí, som dissenyador gràfic, però sempre en món de il·lustració sempre m'ha cautivat. Mm-hmm. I de fet ara a Maria, 4 o 5 projectes estem fets de fer plegats. I per això... És una gran font d'inspiració en els seus textos i crec que faig un bon tàndem.
0: Sí, segur que sí. A més, aquesta papallona que fa tot aquest periple i que l'has hagut d'explicar en aquest llibre també amb imatges, no?, amb il·lustracions.
3: Sí, tant i tant. Però Anna Maria té aquesta destresa a l'hora de descriure que dona vida a tot el que d'ella se proposi. Mm-hmm. I... m'ho fa molt fàcil, en aquest sentit.
2: Fa fàcil, això anava a dir, no? Que el seu sí. Món ja...
1: Però jo crec que és mutu, perquè li vaig contant a en Pere l'altre dia, una amiga havia vist la portada i em va dir, Maria, els textos no ho sé, però les il·lustracions són magnífiques. O sigui, és el primer que mos ens amb els ulls.
3: Sempre fem el que podem, en màxim, sempre.
0: Clar que sí. I l'altre llibre que vàreu presentar, aquest de contes de Sant Joan, també hi col·labora,
1: sí,
0: Pere?
1: Sí, mira, és en un altre format, perquè jo vaig escriure aquells contes una mica centrat en el nom dels carrers, vàrem fer una dotzena de carrers, i amb una base... real, però amb molta de fantasia també. Uh-huh. I en Pere me deia, què t'apareix? Si en el final de cada conte ho faig una il·lustració, una espècie de les il·lustracions que em feien les rondalles. I així és.
0: Ah, mira. Sí, ara mos ho mostren, no, Maria.
1: Ara els hi mostro, Pere.
0: Hem vist un cavall.
1: Sí. Ara els hi volia... Els hi volia mostrar la de carrer del Pare Ginar, que aquesta és bastant fidedigna.
3: Sí.
0: Uh-huh. Sí. Com ha estat aquesta feina, Pere?
3: Sí, te diré. Jo quan de Maria m'ho va proposar, jo vaig dir, això, hem d'anar a Sant Joan, perquè ha de ser directe. Jo ha d'estar en el lloc, bon per toca, me vaig dur informació tant fotogràficament de cada carrer. Van fer bé ser com un tour per Sant Joan. Uh-huh. Jo li dic com un ràdio cultural. I... I després, em fos a través de la fotografia, després cercava el més essencial que m'havia cautivat en aquell moment, el carrer. Un detall, un... I després, sempre després consensuam amb Anna Maria i després ho passam a...
0: I ja queda magnífic, ho pareix, de tret d'una rondalla, la veritat, Pere, sí. Aquestes imatges que ara molt mostra la Maria.
2: Preciosa aquesta edició.
0: Molt mostra una del Pare Ginard, aquesta que deia del Pare Ginard.
2: Sí.
1: Ara els hi mostrava, Pere, aquesta il·lustració del Pare Ginard, quan hi ha el Pare Ginard petitet, ninet, que estava darrere les portes, mentre el capellà i son pare del Pare Ginard estaven de vores fogons torrant un botifarró, i el ninet escoltava a veure què deien els dos vells.
3: Exacte.
1: Va ser molt bo, aquell, perquè un amic me va contar, que això no ho sabia ningú, que el consistori de Sant Joan va proposar en el Pare Ginard, en vida, a dedicar-li un carrer. I ell va dir, no, pensa tot, no. Però després s'ho va repensar i va dir, sí, però jo el vull triar. I va triar un carreret de centrades, poble, secundari, terciari, i va dir, sabeu per què? Li deien el carrer del Matadero. I ell, que era un ecologista, naturista, i una persona pro-vida, va dir, és que així canviaran el carrer del Matadero pel carrer Pare Ginart. I jo me va seduir aquesta...
2: Ben fet.
1: Ben fet.
0: Clar.
1: A més, bé, el Pare Ginart no importa on era el lot, perquè ja tots sabem com era, però és una anècdota que la trob encantadora.
0: Sí, sí. I de ja els escoltau avui, na Maria Esterric i en Pere Pasqual, amb ells parlant d'aquests llibres de la vida i d'aquestes històries.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, començam aquesta prova i tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb aquest vestida de dia, vestida de nit i les papallones i tot plegat. Començarem per na Maria.
2: Vinga, Maria, sí. Posam carraquem en marxa. Són 30 segons per dir noms o tipus de papallones.
0: N'has après? Sabem?
1: Mira, allà la papallona verdeta, aquesta blanca, que jo la recordo quan era petita, que era una papallona que sempre estava per escolet. I llavors hi ha la Cardull, hi ha el Boninot de la Mort, hi ha la papallona Rei... Aquelles són les més conegudes.
0: Les que s'abaven més.
1: Les que s'abaven més. I ara, de fet, tots els corrals i els jardins i per fora vila estan plens.
0: Ah, sí?
1: Me contava l'altre dia en Pere, que havia anat a la Serra de Tramuntana, i diu, Maria, en tenia per tot.
0: De papallones, ah, sí, Pere.
3: Sí, en el minador de Formentor.
2: Sí.
3: Hi havia un raig. Si sabeu que entraven, sabeu que... I li vaig enviar un vídeo i tot.
0: Ah, dir, que
3: Maria.
2: Però t'encalçaven.
3: No. Ell només passaven. Passaven per sol del minador. Sí. Anaven cap a un esport de pallança.
0: No, però... Que bé. Un espectacle, supòs.
3: Sí. Verídic, ben verídic.
2: Maria, i què en saben d'aquest nom de Borinot de la Mort?
1: El Borinot de la Mort és una papallona de mal presagi perquè, de fet, té una calavera pintada, marcada, en el seu coset. Vull dir, i és això, és una papallona de mal presagi que tothom se'n fan fora. És antipàtica. Però el que demostram en aquells contes és que l'aventura que viuen el Borinot de la Mort i la papallona Cardull vol ser allà on la unió fa la força. En el camí que el Borinot de la Mort creuarà en la papallona, se demostrarà que és la seva aliada per ajudar-li a dur a terme el repte que li han encomanat a la Cardull. La Cardull té un repte que ha de contar qualque cosa del Senegal, perquè si no tindria sentit fer aquest recorregut de tant de mil de quilòmetres sense una finalitat. Bé, li han cercat una finalitat i el Borinot li ajudarà arribava en part.
0: Molt bé. Pere, és el teu torn. Manca de tocarà, tu.
2: Vinga, Pere, tu hauràs de dir en 30 segons llocs per on viatja aquesta papallona.
0: Temps.
3: Surt de Senegal, Àfrica, Mallorca, Roma...
0: Roma, Itàlia...
2: De Mallorca per a Roma.
3: Ja dic països, o...
0: Llots, per qualsevol lloc. Va bé.
3: Eslovàquia.
0: Aquí està més bé.
1: Jo tinc
0: aquest mapa.
1: Jo tinc el mapa davant. Mira, Pere, Bòsnia, Croàcia, Hongria... Eslovàquia. Fins a arribar a Polònia, a Noruega... Te'n recordes? Quan que el vam escriure, el vaig escriure... ja deu fer quasi bé 2 anys... I clar, és una cosa que és... No és vera, Pere.
3: Sí. Ja. Ara és vera. No tinc cap davant.
0: Fa un bon recorregut.
1: De totes formes, fa que he recorregut pels països, però aquí on s'atura és a les ciutats. I ens va contant. Pere, conta'ls aquella anècdota de quan s'atura i se troba amb els vaixelles Greenpeace. I el recorregut que fan.
3: Sí, i a més... Això, i me'l va donar peu a fer la il·lustració
1: del vaixell del Greenpeace, el barri Orife. Sí. Ja estaven molt, molt, molt cansades i van decidir volar a damunt, amb un termàstil.
3: té moltes màstils.
1: Clar, sí.
2: Bona ajuda.
0: Molt
3: bé. No, i a més, té molt que veure amb el medi ambient, aquest compte. De fet, hi ha una frase que diu conèixer per estimar, estimar per protegir. Mm-hmm. Protegir per alleudir. En certa manera, si estimam i protegim el nostre, que diguéssim, el medi ambient, tot se fa estimar d'una altra manera.
0: Clar que sí. Molt bé, tenim una darrera prova que mos queda poc temps, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ala, vos farem una pregunta per home avui relacionada amb les papallones i tot això que ens expliqueu tan interessant i el medi ambient. Maria, començant per tu. Ja fa uns anys que les Balears fan feina amb un projecte de seguiment de població de papallones. A les illes ja començam a tenir les primeres dades sobre l'estat d'aquests pol·linitzadors i han sabut també que el nombre ha minvat. La manca de pluges ofega un poc les papallones i això ha fet que baixi la població de papallones a les Balears. Però també tenim la sort de tenir un bon grapat d'espècies de papallones. I se pregunta, saps aproximadament quantes espècies de papallones tenim a les Balears?
2: Tenim dues opcions, 27 espècies o 63.
0: 27.
1: Jo crec que 27.
2: Sí.
1: Perquè 63 me pareix... No, impossible.
2: Pot i fort, sí.
1: Sí, sí. 27.
0: 27 espècies, més o manco, eh? No saben la dada exacta, però fa uns anys eren 27.
1: Mm-hmm. Això és com els ocells, eh? Mm-hmm. Sempre n'hi ha per distinció i s'ha de fer molta de feina.
0: I tant.
1: Però en Pere ja m'agrada molt el que diu, per arribar a respectar i estimar, primer s'ha de conèixer.
0: És així.
1: Si no, començant per aquesta base...
0: I mira, per conèixer, la darrera pregunta que es pampera, hi ha en Jonathan Ferris i en Xavier Canyelles, que han fet molta feina recopilant una feina d'en Xisco Ruiz de varietat d'ésser viu dissecats, i de fet hi ha una mostra de 3.000 espècies de papallones a un museu de Mallorca. Saps a quin?
2: Pere, en el Museu de Ciències Naturals de Costitx, en el Jardí Botànic i Museu Balear de Ciències Naturals.
3: Jardí Botànic.
0: No, Costitx són.
3: Ah, jo anava amb constel·lacions.
0: I del Costitx ja podeu veure.
1: Anirem en els dos.
0: Sí,
2: exacte. Això mateix.
0: Moltes gràcies a tots dos, no tenim més temps. Enhorabona, dijous ens veiem a la Fira del Llibre.
1: Sí, sí, gràcies,
0: Maria, gràcies, Pere. Gràcies, fins ara.
4: Lletres Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien.
6: L'empresa de pagaments bancaris diu que els matisos humorístics es poden interpretar de manera diferent segons l'idioma i que poden conduir a percepcions no desitjades. Per això, ha decidit retirar la lona, atenent també les peticions del govern que considerava que l'anunci fomentava el turisme d'excessos.
5: I Eivissa interposa una sanció de gairebé 800.000 euros per un lloguer turístic il·legal en un habitatge del municipi.
6: Així ho ha aprovat la Junta de Govern Municipal. La multa, que suposa el 75% del valor de l'edifici, s'ha aplicat pel canvi d'ús residencial a turístic sense disposar del títol habilitant necessari. La infracció es va detectar en una inspecció conjunta de la Policia Local i Urbanisme ara fa dos anys.
5: Avui que les Pitiüses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles, el Consell de Mallorca aprovarà divendres en ple extraordinari la seva llei per limitar l'accés de vehicles a l'illa. Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament.
6: El president de la institució, Llorenç Galmés, ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aplicar la temporada de 2027. Galmés confia que la iniciativa s'aprovi aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que, a priori, Vox, el seu soci de govern, no hi està d'acord.
7: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
5: I en educació, el conseller Antoni Vera ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys de l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i també per posar fi a la desigualtat que hi ha en aquest moment.
6: Antoni Vera ha dit que vol introduir aquestes millores al pròxim curs escolar. També ha destacat que ara són els sindicats i les patronals els qui s'han de posar d'acord per fixar unes noves taules salarials. Són declaracions del conseller després de la reunió d'avui migdia de la mesa concertada.
8: Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats que n'hi ha en aquests moments. Perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
6: Tot i que els sindicats, Comissions, UGT i Estella han posposat la vaga de demà, es mantenen les mobilitzacions previstes.
5: I l'IB Salut incorporarà a 1.300 infermeres i auxiliars per a substitucions d'estiu. L'objectiu és garantir la continuïtat assistencial durant les vacances entre juny i setembre.
6: Concretament seran 720 professionals d'infermeria i més de 500 tècnics auxiliars. A Gruix s'incorporaran a Mallorca a atenció primària.
5: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha aixecat de forma parcial el secret de sumari en el cas Leire Díez. La decisió arriba uns dies després que l'UCO de la Guàrdia Civil escorcollàs la seu del PSOE.
6: El magistrat considera que ara ja s'han fet gran part de les diligències que motivaven el secret de la causa, però el mantindrà per una part del procediment que encara s'estan investigant. La investigació gira entorn a una possible trama per obstaculitzar procediments judicials que poguessin afectar la formació o l'entorn del president Pedro Sánchez.
5: I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5 en punt.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que els restaurants de Palma de cuina mallorquina són manco del 5%.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic i ho tenim tot preparat per investir aquesta segona hora de programa en la qual repassarem què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.
1: I doncs, si és l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol, ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
3: Aquí torna a ser.
1: Amb en Celestí Oliver.
4: Som aquí.
1: Amb en Miquel Jun.
5: Bon dia.
1: I amb en Nadal Suau. Com anam?
3: Molt bé, com esteu?
1: Ben tornat.
3: Gràcies.
1: Un dilluns més. Has fet peses aquest cap de setmana?
3: Moltes.
1: Sí? Se nota.
3: Ses reals també, a més, eh? De ses que fan bro. També
1: ah, també?
3: Alguna.
1: S'ha de combinar el, com és allò, el cos i la ment.
3: Ja, no sé què dir-te. Supos que sí. Espero que la gent ho faci millor que jo, perquè...
1: Home, ja vens ben entrenat, que se te nota. Tot no parlarem avui del llibre que mos dus, que és molt interessant, però és veritat que en aquest programa sempre deim que de cada vegada és més complicat menjar cuina mallorquina a Palma i a Mallorca, però a Palma especialment, no? Ara menjar un tombet, a on aniríem a menjar un tombet ara mateix? Ara vull menjar
3: complicat.
1: Un tombet.
3: Tombet? No, difícil.
1: Complicat, eh? I ja tenim dades. Restaurants de cuina mallorquina a Palma són de manco del 5%.

0: Ventura s'inclou amb el Pan Bali, la cosa
1: Pan Bali és en Trobam.
2: Està inclòs, sí.
0: Està inclòs el Pan Bali, Miquel.
1: Bé, Pan Bali és en Trobam... Pan Bali arreu, eh? No sé si és nacional, però...
0: No tant.
1: Pot menjar més, que menjar unes sopes, jo diria.
0: Sí, és més que unes sopes, segur, sí. Per exemple.
1: Per exemple, a un tombet. A un trampó, que ningú en fa.
2: Trampó,
0: és una cosa de casa, més.
1: I poca gent en fa, a pocs restaurants, i sobretot per... Seria més... O per acompanyar.
0: Sí, fins i tot. Com una amanida, no?
1: Sí, exacte.
0: No sé.
1: Bé, el diari Última Hora ha publicat un reportatge que vos volem comentar sobre els restaurants de cuina mallorquina a Palma amb les dades que porta Tomeu Mas, que és el gerent de CAEP Restauració. Expliquen que els restaurants de cuina mallorquina es troben en perill d'extinció a Palma i que ja representen manco del 5% de tota l'oferta de restaurants a ciutat.
0: És a dir, que Fran Mervi anomenant els restaurants que hi ha cuina mallorquina... Que no diguem-los.
1: Exacte. Basta fer una volta per Palma, diuen, per comprovar que aquestes xifres són correctes. A zones com Santa Catalina, per exemple, o Platja de Palma, és més fàcil trobar un restaurant de qualsevol país del món, de cuines del món, que no un de cuina mallorquina. Sobre els pots restaurants mallorquins que queden a Palma, Tomeu Mas, el gerent de restauració de la CAEP, ha dit que s'han de dividir en tres grups, perquè, per una part, els restaurants típics, com, per exemple, el celler Pagès o el celler Sa Premsa, locals coneguts perquè la seva carta està basada en plats mallorquins molt populars com les sopes, l'arròs brut o la porcella. En segon grup...
0: Els cellers que queden.
1: Cellers.
2: Sí,
0: que Palma.
2: Sí.
1: Exacte.
2: Sí.
0: Bàsicament queden aquests.
3: Que els podríem dir...
0: No sé si en queda cap.
1: Cellers amb estàtica de celler.
0: Sí.
3: A mi se'm va dir que en dos en el cap.
0: Quin? Et Sa Premsa?
3: I els Pagès.
0: I els Pagès.
1: Sí.
3: Segur que n'hi ha algun... Dit jo que n'hi haurà algun més.
1: Disculpau, sí.
3: Però...
0: Sí, no se m'ocorre cap més, és vera.
3: Sí, que hi ha aquest... Bé, sí.
0: Que també és un celler.
3: Aquí n'hi ha un...
0: Aquí prop?
3: Bé, si m'ha fotut allà, no vull aturar...
1: Sa Bodega Vinçalem.
3: Exacte, sí, és aquí de vora.
1: Exacte, just aquí de vora. Jo te vols ser ràdio. Bé, el segon grup serien els restaurants, com dèiem, especialitzats en pambolis, que varen estar de moda durant uns anys, recordem, en aquells anys 90.
0: Sí, qui era que l'altre dia que morda que Santa Catalina hi havia la zona de pambolis que hi havia...
1: Era epicentre.
0: 15 establiments que feien pambolis.
4: Hi havia la Llimona, hi havia Mano.
1: I xerraven de pambolieries, de fet. Sí, n'hi havia arreu.
0: Després varen entrar de mal les llongateries, però ara tampoc ja no en queden tantes. Per berenar de matí sí que n'hi ha.
1: Sí, però bé, ara de cada vegada en queden pots que no utilitzen aquest plat mallorquín només per emplenar la seva carta. I el tercer grup està integrat pels restaurants d'alta cuina, com per exemple cuiners, diríem, com en Santi Taura, en Miquel Calent o en Andreu Genestre, que ofereixen una experiència gastronòmica però amb guts de la terra.
0: Sí, l'altra tipologia ja de cuina com més sofisticada, més exquisita, no? Més elaborada, també Anna Maca de Castro, que també té un restaurant a Palma, que també fa plats de cuina mallorquina, i algun altre que també trobaríem.
1: Sí, que fan plats mallorquins. Bé, en aquests darrers anys asseguren a Palma han tancat més restaurants de cuina mallorquina que els que han obert, i des de CAEP Restauració diuen que aquests tipus de locals no solen funcionar a la capital de les illes, sobretot perquè no estan de moda. La cuina asiàtica. Les hamburgueses...
0: Aquesta sí que està de moda.
1: Sí, sí. Les hamburgueseries que mai perden. Mai perden força. Els bars de tapes o les pizzeries han guanyat terreny i l'alternativa per trobar restaurants de cuina mallorquina són els pobles com Sineu, Petra, Santa Maria o Sa Pobla. L'article en qüestió acaba amb entrevistes a propietaris d'alguns restaurants de cuina mallorquina de Palma que expliquen la clau del seu èxit. I tots coincideixen en que es cuinar sense comprar res, que ja... tot consisteix en que es cuinar sense comprar res que ja vengui elaborat, ser fidels a les receptes tradicionals i utilitzar productes de quilòmetre zero sempre que sigui possible.
0: Aquesta sa fórmula, no? Bé, clar, és que si no, com fas un frit? Bé, no ho sé, m'imagino. Que necessites cuinar-lo, perquè no te vendrà fet un frit.
1: No.
2: Bé, hi ha supermercats que te'l donen fet, ja.
0: Sí.
3: Home, sí.
2: La cosa seria que si hi ha un restaurant que venen això, no sé si ho tiraria pescat jo.
3: Agafen els frites, no?
0: però és una realitat, de fet, aquí ho hem dit moltes vegades, que costa Palma de cada vegada trobar cuina tradicional, cuina mallorquina, i ara ja tenim les dades que CAEP ens les ha proporcionat.
3: És que, en general, cada pic costa més trobar res que reconeguis com arrelat, i arrelat a la teva pròpia memòria del que va ser no fa tant aquesta illa, no? Vull dir, és una velocitat de canvi. Els canvis són normals i són inevitables, i una ciutat se caracteritza per canviar, és evident, però és una qüestió de velocitat, no? I de naturalitat d'aquests canvis. Han estat tan radicals en tan poc temps.
4: Però jo me deman, no hi anem perquè no n'hi ha, o no n'hi ha perquè no hi anem?
3: Probablement.
2: No sé, jo moltes vegades que vaig a dinar o sopar fora, vaig a restaurants que fan menjar mallorquí.
4: Ho dic perquè de vegades aquests no comerços emblemàtics, però que mos agraden tant, demanes quantes vegades has anat en el darrer any, i potser te surten una zero unitat de vegades per haver anat a qualque indret que nosaltres considerem que forma part del paisatge de ciutat, però no viuen de l'aire. Jo crec que aquest és el problema, que quan surts fora de casa, ja sigui perquè jo penso que les sopes mallorquines només m'agraden les de mo mare, els frits són des de mo mare, o sobretot l'arròs brut només m'agrada de mo mare.
2: Així no sobreviuran.
4: Són plats, no, però són plats que fora a casa mai deman. O si vaig a un restaurant de cuina mallorquina, mai me pega per demanar sopes o arròs brut, perquè no m'entusiasma en aquest sentit. Clar, però potser que si li passa més gent com a mi, normal que el restaurant de cuina mallorquina tinguin un problema.
0: Sí, però clar, si mos basam sempre en la cuina de casa, hi haurà un moment...
1: Però jo crec que sí que hi ha molta gent que va a fora a menjar cuina mallorquina.
3: Sí. Per exemple, bé.
2: Jo també ho sé, sempre.
1: Hem dit noms, però, per exemple, les coades que hi ha en el Cruze.
4: Sí,
0: Sí, no, el Cruze és un clar exemple d'èxit.
4: Sí, però és que també mos hauríem de demanar que és cuina mallorquina. Jo crec que, més que mallorquina, cuina tradicional en general. Que no hi ha restaurants de cuina tradicional.
2: Ja. Sí, mallorquina o no. Sí,
0: però, per exemple, a Mercadal hi ha un restaurant de cuina menorquina...
2: El Molí.
0: Que sempre està ple.
2: És com el Cruze de Menorca.
0: Sí, i sempre està ple, sempre. I sempre trobes menjar unes aubergines farcides d'aquestes plenes, que els diuen a Menorca, aubergines plenes, i sempre i tenen obert fins molt tard al vespre, te poden menjar
2: sempre
0: unes aubergines
2: plenes. Sempre tenen obert, sempre tenen plenes. Gent, i és boníssim, i està bé de preu, també, aquest restaurant. Sí, sí.
0: I són exemples de que sí que pot funcionar, però, clar, la globalització, i això passa a totes les ciutats de gairebé tot el món, les ciutats grosses, sobretot turístiques, que van cap en aquesta tendència.
1: Sí, crec que podrien trobar exemples concrets de restaurants que fan cuina mallorquina de barri, o qualque...
0: No
1: n'hi hagi.
0: No, n'hi ha. Si jo ara ho pensava, per exemple...
1: Si te poses a pensar...
0: Jo tens la meva pa amb boleria de confiança.
1: No tota la carta és mallorquina, però...
0: Sí,
1: la majoria sí.
0: I ja
1: el que fan plats mallorquins.
0: Jo per allà on vaig puc anar a menjar un pa amb oli que sé que m'ho faran amb formatge mones i sé que és un pa moreno i que,
1: I
0: és
1: que
0: de forn.
1: No arribes a alta cuina.
0: No, és un bar normal i corrent. I després tenc un altre bar allà on sé que trobaré unes pilotes d'aquí, amb un frit d'aquí, amb un callos, amb una ensaladilla, vull dir, que això sí que... Però clar, ho has de cercar.
3: Sí, jo estic pensant que prou de casa meva tenc dubtes, Puc trobar... Però vaja, coses que siguin molt tradicionals i molt tradicionals d'aquí, ten dubtes, eh? Mm-hmm.
1: Clar, i ben fet, després.
3: I ben fet.
1: Clar, perquè si no està ben fet o no t'agrada, no hi aniràs.
3: No ho sé,
1: No per menjar cuina mallorquina.
3: I et diré una cosa, pot ser fa 10 anys, sí. Estic pensant en casos concrets, saps? Mm-hmm. És a dir, bueno, no ho sé.
0: Sí, és una tendència i ara ja sabem que es manco del 5% dels restaurants que hi ha a tot Palma serveixen cuina mallorquina. Aquestes són les dades. Però
4: això,
0: bé, no deixem...
4: Això a Itàlia no passa.
2: No,
1: a Gràcia tampoc. Bé, jo fa molts anys que vaig anar a Gràcia, però et vaig quedar meravellat.
2: El millor ha passat el mateix que sí, fa 10 anys.
4: Ara no sabia si que tenies una caseta i no me l'havies dit fins ara, perquè ho has dit amb una seguretat.
1: També fa molt que no he anat a Itàlia, però aquí ja ho vivíem i, per exemple, a Portugal no passava. A Portugal podia menjar de tot. Cuina bastant casolana.
3: De tota manera,
1: a Gràcia també.
2: Ja me passaràs restaurant de Portugal.
1: Fa molt d'any també que no he tornat. Però ara veure que a quin lloc, des de mai has pogut menjar un trampó. En canvi, a Gràcia tens exemples, o a Portugal, de coses molt senzilles, que t'ofereixen a restaurants.
0: A França, també.
3: Per aquí tot el que estàu dient ara, a mi em fa... És a dir, hi ha una cosa una mica trista en que tinguem turisme i tinguem residents que venen d'altres indrets, i això, en comptes de fer que cerquin com a bojos que, no, allò que és d'aquí...
2: Fijant xips,
3: que els hi donem o el mateix, que, o que no ho cerquen.
0: Jo
3: perquè...
0: crec que sí que ho cerquen, perquè tu quan vas de viatge... A França.
3: A mi és el que m'assemblaria natural, no?
0: No vas a cercar cuina francesa. No vas menjar un plat de cuina francesa? Jo crec
2: jo,
0: que sí.
2: Jo, ja on vaig, intento menjar el seu menjar típic. No.
0: Sí, sí. Jo crec que sí que ho cerquen. El que passa que hi ha
2: tu,
0: unes tendències...
2: Tu sempre vas a menjar pizza...
1: No, a Itàlia.
4: Ah. Ara que t'entens aquesta acusació
2: evidente. Ah, no, perquè me miraves amb una cara de...
4: No, perquè no, però no tots els països m'enamoren per la seva gastronomia.
2: No, clar. Però ja que hi ets... Sí. Potser no la tornaràs a tastar mai.
4: I vas un dia, però a mi va de tastar segon que... Me'n recordo quan vaig anar a Irlanda, que vàrem anar en el penya-segat aquell de Moher, mos va aturar a un restaurant a menjar una espècie de brou infecte que feia en xot, i jo no vaig dinar, perquè és que allò feia un olor a quebrum, que jo dic, és que jo no vull sortir malalt d'aquí de dins.
2: Era un estofat.
4: Era una guiat, típiquíssim.
2: Jo m'agradava, va,
4: jo. Vaig tastar aquell brou, i
2: jo l'he tastat,
4: jo no m'ho menys ni mort. Encara bo, que com a bon mallorquí, dins sa motxilla me quedava mi paquet de quelites, perdoneu, de quelletes d'oli, i vaig aprofitar per, quan tires autobús, pegar dues queixalades, però hi ha vegades que és gastronomia típica. A la gent del lloc li pot agradar, però tu hi arribes totalment forà, i jo, que malauradament som una mica triat, no me n'he amagat mai, doncs no m'apita. Ara, països com França, Itàlia, Portugal, puc anar on sigui.
0: A França, els caragols, mira que hi ha molta gent que no menja caragols, i la gent va a París i demana caragols, o se'n va... I mengen caragols, i aquí no en demanen els turistes de caragols, perquè tampoc no han dit que aquí cuinam caragols. Pentura. Jo, no han fet aquesta feina.
3: Jo torno. Jo en aquest dilema sobre què passa amb els
1: estrangers... I mira que els caragols hi són, a les cartes, perquè
3: sí,
1: de caragols n'hi ha.
3: Però jo crec que no, jo crec que no han venut bé la cosa.
2: Nosaltres hem fet més restaurant d'altres països i que la gent d'altres països vengui aquí menjar el que pot menjar a casa seva que abans que dona suport a la nostra cuina.
0: És complicat, però...
2: Sí.
0: No deu estar fàcil, perquè jo crec que sí que hi ha hagut intenció de fer-ho, però... Haurem de treballar-hi més, en aquest sentit. Haurem de fer pòsters amb
3: caragols
2: i frit.
1: No, i sobretot qui fa feina ara, des de fa anys, són els cuiners d'alta cuina. Aquest sí.
0: Aquest sí, aquest sí que eren aquesta
1: han
0: tipologia que comentàvem. Sí. Bé, no deixem la cuina, perquè comença l'estiu, i si hi ha un indicatiu de que comença l'estiu, és que avui obri David Muñoz al seu restaurant a Eivissa.

0: Gràcies. Gràcies. A partir d'avui es podrà gaudir de la cuina del xef madrileny David Muñoz a Eivissa, el reconegut durant 3 anys consecutius com a millor xef del món i que té 4 estrelles Michelin, obri avui Estrecho, el concepte més urbà, creatiu i transgressor de què cuinem. Aquesta proposta promet revolucionar l'escena culinària de l'illa amb experiències sensorials, gustos intensos, energia i una estètica Pantura. Trencadora.
1: Això és el màrqueting que necessitam perquè la gent mengi arròs de matances.
2: Ell no en farà.
3: Una experiència radical, no? Menjar caragols. Això s'hauria d'explicar així.
0: Aquest restaurant estarà ubicat a l'Eivissa Gallery, al centre comercial de la platja d'en Bossa. Segons explica Estrecho, mantindrà intacta l'essència del concepte creat per Muñoz. És a dir, cuina oberta i ambient desenfadat amb una proposta basada en gustos explosius i molta creativitat. L'espai tindrà 3 ambients diferents. El food bar, que és la sala del menjador en la qual també hi trobam la cuina visible, una terrassa exterior, que és l'únic espai reservable del restaurant, i Aish, un bar de còctels experimentals. I ja sabem que la carta tindrà algun dels plats més coneguts de l'univers del cuiner madrileny. Hi trobarem el nigiri, croqueta pedroche, el dumpling pequines, el taco de pop o el brioche pedroche.
2: Aquest m'agrada, brioche pedroche.
0: Entendràs?
1: Brioche pedroche.
2: M'encanta. Nom?
0: Llegit a l'estrangera. Sí, perquè sí. Si un brioche no sí, brioche rima pedroche. Pedroche.
2: No, però brioche pedroche m'agrada.
0: Brioche pedroche. Però també volem comentar, ja que hi som, una notícia relacionada en Dua Lipa. I és que l'artista s'ha quedat amb l'actor i model, també anglès, Callum Turner. Ho han fet aquest cap de setmana a Londres. I ens ha cridat l'atenció que aquesta vegada no hagin triat a Eivissa com a destinació per celebrar aquesta festa de noces. Ja haguéssim pogut aprofitar per anar en el bar d'en Muñoz. Segons diversos mitjans de la premsa rosa, faran la festa a una altra illa, a Palerm, que és la capital de Sicília. Diuen que hi haurà prop de 300 convidats, 3 dies de festa, amb possible presència de famosos com Sir Elton John, Charlie XCX o Donatella Versace, i que s'hauran de signar acords de confidencialitat. Veurem.
1: La Dua Lipa, molt de comentar que li agrada molt les Balears, foto per aquí, foto per allà, però llavors el casat se'n va a Palerm, se'n va a Sicília.
2: A veure, en l'estiu segurament vendrà.
0: És que White Lotus us ha fet molt de mal.
1: Deu ser això, creus? No sé.
3: Penseu que necessitàvem un White Lotus... per rellençar...
1: Tampoc.
3: No necessitem rellençar-lo.
1: No, és que tampoc no necessitem que no se casi aquí. No. Però ella que du com a Balears, com a insígnia...
3: Sí, és veritat que...
2: Va d'un vestit de la bandera de Balears.
3: Sí,
1: I totes les festes d'aniversari que fa a Eivissa, és com una... I a Mallorca l'any passat, que se va fer fotos per tota la serra.
3: Quan la vaig veure a Cas Patromar, que vaig quedar mort, vaig dir... Ja hi he estat, ja hi he estat.
1: T'imagina't, series dia que Anna Duan Lipa. S'estómac se tanca directament.
3: M'hauria fet molt il·lusió.
1: I mira, Cas Patromar també se menja bé.
2: Però no podria xerrar de llibres amb Duan Lipa.
3: Sí, efectivament.
0: Tu duts sempre un Hilda Skin dins sa bossa per si te trobes una Dua Lipa.
3: No.
0: És que seria meravellós.
3: Seria fantàstic.
0: Sorry, Dua. I'm a writer, I've won a prize. I deixar-li el llibre allà damunt, no?
3: Seria fabulós, però clar, per això necessitaríem una traducció a l'anglès.
0: Hilda Skin, Escurar la piel, sí, premia anagrama d'assaig de Nadal Suau, però estaria bé que sempre no haguessis 2 dins la senaia. Per si te trobes 6.
3: Trobes algú conegut i... Ja, sí, sí... No seria, crec, el primer escriptor que ho faria. No, és que no ho cregui. N'estic convençut.
1: De fet, jo crec que molts d'autors van en el seu llibre, sí, però si se troben a no sé qui, no,
3: jo,
1: li han de regalar.
3: Quan aquí se feien les converses de Formentor, suposo que seguirà passant, però és que jo no, ja no hi vaig. Però em feia gràcia perquè tu veies que hi havia autors que... Clar, com eren 3 dies que se reunia un munt de gent de l'indústria, diríem, altres autors, editors, arribaven amb una segona maleta plena de llibres per anar repartint-los. Això és així.
1: Clar, és que a vegades el contacte directe és més...
3: I tant.
0: No, el networking.
3: Clar.
1: No hem parlat de les converses de Formentor que se tornaran a fer a Mallorca.
3: Sí, està bé. És que, clar, va ser una llàstima...
1: Que se n'anassin.
3: Bueno, jo tinc una relació una mica complexa amb les converses de Formentor, una mica de m'odi, perquè les vaig cobrir, vaig participar a algun pic, però sobretot les vaig cobrir sempre, i eren molt divertides... però també tenia tot una atmosfera d'elitisme que no te pensis que me tornés loco. Però vaja, en fi, ara no vull...
1: Bé, això ja ho sabia, ja se sabia, tampoc no
0: és que
1: nou.
0: No vos va bé res.
1: Això ja ho sabíem.
0: Si ets de fan aquí, perquè ets de fan aquí? Si no, perquè no? És que mai estan contents.
3: No, no, no.
0: Mos durien un restaurant de David Muñoz, també a Mallorca, i no el voldríem perquè gentrifica.
3: Ai, no ho sé.
4: Com varen partir les converses de Formentor?
3: Ja fa... Ah, sí, no, són itineràries.
4: Ah, són itineràries.
1: Sí, però al nord d'Àfrica varen anar...
3: Sí, però hi ha Sevilla i no sé on...
1: A Sevilla també.
3: Dintre i fora d'Espanya, jo no sé si fins i tot fora d'Europa, no ho sé cert, però sí. De tota manera, el restaurant de David Muñoz, per tornar, resituar... I que el cuí ha anat?
1: No.
2: Obria avui.
3: No,
1: no ten per mi que val 400 euros es cobert.
3: És que jo estic segur que és boníssim, però vi qual que fotografia del local, i el local és una cosa com a sense cap àngel, no ho sé, no vull ser.
1: No, i va tenir
3: una
1: desgràcia,
3: però...
1: perquè recorden que se li va cremar. Sí. El restaurant a Madrid. Ho va passar malament.
0: A mi és que aquest tipus de restaurant me fan un pot de peresa, perquè a mi moltes coses no m'agraden, i clar, si demanes el menú, tu has de menjar tot. I jo me vaig saber dient, perdona, me pots llevar salmó, que no me pita, que no hi hagi res cru, t'importaria llevar-me, i...
2: No me facis sopes, que normalment m'agraden ser de mon mare.
0: Exactament, jo li diria, series capaç de fer ser sopes de mon mare, David, i a mi què tal?
1: I se nigiri croqueta pedroche, és que clar, només en són noms.
3: Sí.
1: Platja d'en Bossa, molt turístic, tot plegat.
3: Bé, però clar...
0: també d'un poder adquisitiu determinat, clar.
2: Ha de tenir dos becs.
1: Però també tu dius, sortiré d'una discoteca mort de fam i m'aniré a menjar, perquè també hi ha com aquest concepte de menjar de carrer, no? Urban food.
2: No crec que tinguin obert segons quines hores del
4: vespre. Si és de matí,
2: no ho crec. No crec que sigui d'aquestes
3: tipus. No en tenc ni idea, però...
4: No tenia.
1: Hi ha gent que surt a les 12 del migdia a la discoteca.
2: No, sí, això depèn de cada un.
3: Però jo no hi aniré.
0: Però no és un food truck.
1: No és un food truck.
0: Que han obert un parell de food trucks. Un
1: restaurant.
0: I que la gent fa cua per comprar-se un hot dog de 10 euros.
1: Bé.
4: Cotxe Pedroche, seria, no?
0: Sí.
1: Cotxe Pedroche, molt bé.
0: No, realment, que m'ha semblat més normal fer coa per una hamburguesa o per una salxitxa que no fer coa en aquest restaurant, que suposo que dos avadaran taula reservada si és que aspires a seure i menjar. Mm. O fer una mica de coa eterna a sa porta. Però si tens sa butxaca plena, no t'agrada molt fer coa.
2: Jo no m'hi moran, fent coa aquí.
0: L'altre.
1: No,
2: no, perquè no tenc 400 euros o 500 euros.
1: Bé, jo no sé que val, però val això.
2: Per dinar un dia.
1: Està amb aquestes xifres.
3: Jo recordo un dia en Arzac, que li feien un periodista li feia la pregunta del diners i de que els seus clients només pot ser gent amb molt de poder adquisitiu, i en Arzac contestava que deia, no te pensis, hi ha gent que és de classe mitja i tal, i que estalvien perquè tenen una cultura gastronòmica potent i volen venir un pic l'any i gastar-se aquell tot ves, i per tant, com a poder, supos que si un s'entesta podria, no? Però jo la veritat és que no tenc prou, jo mai ridiculitzaré que existeixin aquestes coses, perquè és vera que a tota disciplina doncs hi ha d'haver algú que faci campanyi les coses un poc més enfora, i suposo que tenen fan el seu paper, no? aquests cuiners més sofisticats, però a mi no m'interessa tant com per això,
1: com perquè està tan...
3: No és el meu, no és el meu món,
1: per poder anar a menjar un dia o un d'aquests llocs. Bé, acabarem amb música, perquè aquest cap de setmana prop de 15.000 persones s'han anat a escoltar en Dani Martín a Sant Fusteret.

0: més de 14.000 persones assistiren aquest dissabte a Son Fusterer per gaudir del concert de Dani Martín. Amb aquesta gira, el cantant celebrava els seus 25 anys de munt als escenaris, i com no podia ser d'altra manera, va fer moltes picades duet al passat. Per això el concert es va dividir en dos blocs: un primer que repassava els seus èxits al capdavant del Canto del Loco, i l'altre dedicat a les seves cançons en solitari. I la gent, segons han pogut llegir a diverses cròniques, va contestar molt bé en aquest primer bloc dedicat al Canto del Loco.
1: Tothom se sap les cançons,
0: tothom cantava, i fins i tot la mallorquina Angie Fernández va pujar a cantar una de les cançons més clàssiques, que és Una foto en blanco y negro.

0: una vegada, l'altra vegada que va venir aquí a Mallorca, i aquesta gira que fa homenatge sobretot al Cantar Loco, a part que també toca cançons seves, ha estat un concert molt guapo.
1: Alucinando que me miren de arriba abajo como un delincuente intoxicado.
2: Crec que no teníem, podíem tenir un millor cronista que en Sebastià.
3: El Sebastià sempre molt va bé.
2: Diu, hi havia molta gent, 14.000, però estàvem amples.
3: No era com el concert d'en Bad Bunny, que hi havia vídeos que feien...
2: No estàvem estrets.
3: I mirem aquesta calor que ha fet aquest cap de
4: setmana. Aquesta primera part d'homenatge al Canto del Loco. Ell fa un homenatge al Canto del Loco.
2: És així. I a més el va tenir molt de prop en Sebastià el moment que va baixar.
3: Li he demanat que mos enviés un àudio perquè vaig veure per Instagram que havia penjat un vídeo i era veure que el tenia just a de vora en Dani Martín cantant perquè va haver un moment que va baixant el públic a cantar. Mm-hmm. El tenia just de vora.
2: I doncs ja tenim el nostre cronista oficial, gràcies a Sebastià Crespí. Fem un tenton.
5: El teu moment de tenton.
6: Hola, jo soc la Mireia i vos volia dir que el meu moment tenton és quan agafes el meu llibre i surten al pati i llegeixo una mica, sobretot sobre baixa.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
7: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
9: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
10: I que fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga?
9: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Aquí ja hem arribat.
11: Com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: Defluència.
11: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
11: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
14: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tipus de bicicletes. La bicicleta, avui en dia, és molt més que un vehicle de lleure. És un mitjà de transport sostenible, una eina d'esport i una manera de connectar amb la natura. Actualment hi ha diversos tipus de bicicletes, dissenyades segons l'ús i el terreny. Avui parlarem de les més comunes. La bicicleta de carretera. És lleugera i ràpida, ideal per circular sobre asfalt. En canvi, la bicicleta tot terreny o bicicleta de muntanya és més resistent i sol dur rodes gravades i suspensions, pensades per a camins irregulars. També hi ha la bicicleta urbana, que prioritza la comoditat en els desplaçaments diaris, i la bicicleta de grava o d'aventura, pensada per combinar l'ús sobre asfalt amb pistes i camins. I si ens cansam quan hem de recórrer distàncies llargues o pujar costes empinades, podem optar per la bicicleta elèctrica, que incorpora un motor elèctric per reduir l'esforç del ciclista, tot i que continua funcionant amb pedals. Per acabar, la bicicleta plegable. És especialment pràctica, perquè es pot guardar fàcilment dins el cotxe o transportar en altres mitjans, i ens permet començar a pedalar on vulguem i deixar el vehicle aparcat. I ja ho diuen, la vida és com una bicicleta. Cal avançar per no perdre l'equilibri. Una frase inspirada en una citació d'Albert Einstein. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Al suau. Ja som aquí.
1: Ja tornem a ser aquí, efectivament.
0: I hem de parlar d'aquest llibre avui que tens avui damunt la taula.
1: Sí.
0: Del qual no desconeixia la seva existència, t'he de dir.
1: Doncs se n'està... A certs cercles se n'està parlant, perquè és un molt bon resum, és una panoràmica d'algunes coses que poden trobar en el món d'internet dels darrers, diguem, 15 anys, per exemple. Fins i tot més enrere, però 15 anys sobretot. Bé, anem a veure. El llibre es titula Estéticas liminales. L'autora és una italiana, Valentina Tani, una investigadora italiana. Jo us explico per on van els tirs. Anem a veure. He fet servir la paraula clau, que és internet, no? L'internet ja fa molt de temps. Avui ho pensava, que és des del 90... que va aparèixer a la vida de la majoria de nosaltres. El 96, el 90...
0: El 2000.
1: 90... 98 jo crec que pot ser ja sí, eh?
0: Jo el 98 hi havia una persona...
1: Jo el 98 tenia correu electrònic, per tant...
0: Sí, ja en tenies?
1: Sí, per tant, ja sí, me'n record, sí, sí. Perquè era primer de carrera i tenia correu.
0: Sí, pot ser.
1: Però bé, en fi, el que sigui, vull dir, fa 30 anys, ponen per cas, no?
2: Sí.
1: I clar, ha esdevingut una realitat tan, diríem, tan efectiva, tan complexa i tan nostrada, quasi diria, com la realitat física, no? Com els espais físics que habitam. Mm-hmm. Clar, normalment, quan se parla d'internet, se fan preocupació. Quasi sempre els titulars de premsa, diríem, tenen a veure amb els aspectes més preocupants...
0: Sí, més nocius.
1: Més nocius, etcètera, exacte, si crea addicció...
0: Sí.
1: Si... bé, el que sigui, no?
0: Si
1: pot haver
0: tot,
1: problemes
0: sí.
1: Si crea problemes d'identitat...
0: Si pot trobar informació que no són contrastades...
1: Efectivament, tot aquesta mena de coses, que són certes, a més. Però també se'ns oblida que internet ha tingut coses bones, revolucionàries, fins i tot, i fins i tot quan se parla d'això, anem a tòpics, que és la velocitat per comunicar-te, que pots rebre informació molt aviat, bé, ja sabeu quins tòpics són, i a més és que també són certs, vull dir, els pros i els contres tots dos són certs. El que oblidam moltes vegades és que a internet s'ha creat tota una estètica i tota una cultura. Fins i tot cultura, diria cultures, en plural. És a dir, hi ha moviments estètics i formes d'art i de música i de narrativa que no existirien si no fos per internet.
0: És a dir, allò que eren les tribus urbanes també existeixen a internet?
1: Bueno, sí, se pot dir d'alguna manera així, efectivament. Efectivament, però és que començant, per exemple, pels memes, vull dir, clar, tenim una tendència a pensar el meme com una cosa que no té cap mena de rellevància perquè és molt quotidiana i... Però si tu... A més, és una cosa que és com una espècie de producció col·lectiva, no? No és tant que hi ha un gran autor de memes, sinó que una espècie d'intel·ligència col·lectiva que opera internet passa pel filtre de la ironia o de l'humor o del sarcasme a la realitat i tens tota aquesta producció anual infinita de memes, no? que t'expliquen la realitat des d'una perspectiva que abans segurament no existia. Bé, això és per posar un exemple.
2: I que és una de les formes de relacionar-se més comunes.
1: Bueno, clar, naturalment.
2: I que està més a minut a minut.
1: Clar, clar. És que, de fet, el primer que diu Valentina Tani en aquest Estéticas liminales, que, per cert, edita l'editorial Caja Negra, el primer que diu és que no ens equivoquem. La producció cultural, visual, etc., d'internet, nascuda a internet i consumida exclusivament a internet, no és perifèria cultural, és el centre, és la primera línia del combat cultural dels nostres temps. Per tant, no sé poc, no podem deixar d'acostar com si fos... Bueno, els dois d'internet, no? Bueno, no, aquí hi ha una mirada una mica esbiaixada, una mica equivocada. No són els dois d'internet, a internet estan passant coses molt potents, no? Aquest llibre de Natani és una, com deia, una panoràmica d'aquests fenòmens. Dels fenòmens pot ser més... ella no fa servir aquesta paraula i és un poc preballa perquè ens entenguem aviat, més d'avantguarda, no? Que poden trobar a la xarxa. I jo, clar, voldria fer un parell de... una advertència i una connexió amb l'actualitat cultural. Uh-huh. L'advertència és... el llibre està editat a una editorial, a un segell, que sol publicar llibres, diguem-ne, de pensament, com dir-ho, de pensament fort, no? Vull dir, uh-huh. Són llibres densos, exigents. Aquestes estètiques liminales no ho és tant, perquè realment té molt de llibre d'historiadora de l'art que te vol divulgar el que està passant. Llavors, jo no crec que sigui un llibre particularment difícil, però és veritat que és un llibre que t'has d'agafar amb ganes, amb un llapis, amb una llibreta al costat, i jo recomano molt amb l'ordenador al costat. Mm. Perquè és un llibre per interrompre i anar a mirar aquesta cançó que m'està explicant, o aquest mem, o aquest creador audiovisual que fa unes coses estranyes, menques, ella te va recomanant fils de no sé, vídeos i canals de YouTube, fils de comentaris a diferents xarxes socials, i val molt la pena, perquè te trobes coses bogíssimes. Mm-hmm. Això per un costat. Per un altre, la connexió amb l'actualitat és que, com sabeu, i si no ho sabeu, jo ho record, aquest divendres s'estrena una de les pel·lícules més esperades de la temporada, que és Backrooms. Uh-huh. Backrooms és una producció de la productora A24, que és aquesta que fa com cinema de terror de prestigi. I la pel·lícula, a mi, gent que ja l'ha pogut veure m'ha dit que és excepcional. I Backrooms explora aquest concepte que va néixer a YouTube, que és el concepte de que... pots trobar escletxes a la realitat que de sobte te fan accedir a un món d'una arquitectura tancada. Són com oficines buides, sense rastres de presència humana, però amb una estètica així d'oficina tancada i de passadissos com ombrívols i una mica angoixants, i que no se termina mai. No?
0: Com a separació, no sé si l'has vist a la sèrie d'Apple TV.
1: Sí, exactament. Aquest és el món de les estètiques liminals i d'aquesta Backrooms. Aquest món d'espais que haurien d'estar pensats per la humanitat, però que a la pràctica, així com se mostren en aquestes creacions, dius, bé, això no té cap sentit, aquests passadissos no condueixen a cap banda, són com aquests espais de trànsit convertits en l'únic espai, no? És una cosa molt, molt misteriosa, molt pertorbadora, que ha definit molt l'estètica dels darrers anys, i na Valentina Tani t'explica de bon bé. Ah. I per explicar-t'ho fa servir dos conceptes que jo miraré de reduir i de fer així un poc...
0: Entenedors,
1: que no és que siguin superdifícils, però vaja, en fi. Uh-huh. Primer, aquest concepte de liminal. No? Això de liminal. Què és un espai liminal? Això se diu molt sovint. Doncs els espais liminals són aquests espais suposadament de pas. Aquests espais que haurien de ser simplement una porta per la qual passes d'un lloc o un altre, o d'un estadi a un altre estadi de les coses, no? Mm-hmm. Però què passa quan allò que hauria de ser transició s'eternitza i resulta que només existeix la transició? Doncs això...
0: Bessant, això.
2: Que no
0: això és internet.
1: Doncs això és el que mostren els espais liminals, i és una de les constants que na Valentina Tani localitza a tota la feina que fan els artistes, per molt que s'apleguin a diferents corrents, però al final moltes vegades sempre és aquesta sensació de que hem quedat a un món... La idea és que les successives crisis que hem anat patint d'ençà que va començar el segle XXI ens han deixat sense capacitat de concebre el futur, perquè el futur no arriba mai. Se suposa que tot és revolucionari, ara l'intel·ligència artificial també és revolucionària, però al final del dia i al final de cada any, al cap i a la fi, tot està sent un poc el de sempre, i estem escoltant la música, el cinema, les sèries de televisió, no pareix que acabi de sortir cap estètica molt trencadora, uh-huh. que faci una revolució.
0: I que en Bach encara és l'artista més escoltat.
1: Bueno, clar, però no tan sols això, que per descomptat, sinó que... Mira, l'escoltava un especialista en videojocs, ell ho aplicava al camp dels videojocs, això que estic explicant, i deia, mira, si algú de l'any 89 li mostres un videojoc de l'any 90, mm-hmm. li esclates cap, perquè el canvi ha estat brutal.
0: Sí.
1: Però si un jugador de l'any 2000, no sé quin any posava, però diguem de l'any 2005 o 2008, li ensenyes el joc més lo darrer de lo darrer del 2026 i te dirà, home, però això és el mateix, vull dir, sí, home, ha millorat un poc la gràfica i tal, però quines novetats hi ha? De veres que en 20 anys no heu fet res més, no?
0: Ja.
1: I això provoca el segon concepte que volia explicar, que és la ontologia.
2: Uh-huh.
1: Això ho entendreu tot d'una. La ontologia és la nostàlgia de coses que no han viscut.
2: Uh-huh.
1: I més concretament la nostàlgia de futurs que varen pensar que podrien existir però no varen arribar a existir mai. No? Això aplicat a la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres se pot entendre, no? Ai, si hagués acabat amb aquella lota, o ai, quan anava en el cotxe amb mon pare i me quedava dormit darrere mentre jo escoltava el larguero, no? Aquestes coses. Però col·lectivament és un fenomen que els pensadors l'han, diríem, conceptualitzat estèticament, perquè moltes estètiques d'internet tenen a veure en recuperar signes i iconografies dels 80 i dels 90. Moltes vegades gent que potser ha nascut el 98, però recupera coses estètiques del 80 i del 90 i amb allò fa uns collages estranys i com mig onírics, mig somiats. Per què? Perquè han perdut la capacitat d'imaginar com pugui ser el futur. I hem perdut una mica l'esperança de que hi hagi un futur millor, no? En els anys 80, qui més qui manca, tothom pensava això va progressant i seguirà progressant.
0: Sí. I
1: qui pensa avui en dia que totes les coses progressaran? No ho pensa ningú.
0: Que hi havia aquesta connotació positiva de dir que
1: clar,
0: bé,
1: clar, efectivament.
0: Que quin futur que mos ajudarà,
1: que mos durà, no?
0: Que no tindrem tant...
1: Els cotxes volaran, no?
0: Tanta pressió...
2: Sí.
0: Sí.
1: Clar,
2: pensaves i en també... fora, i ara penses més en que no evolucionem o en una involució.
1: Penseu en el cinema fent remakes constantment, aquesta broma constant que si te'n vas al 2026 al cinema te'l trobaràs en Super Mario Bros, que ja hi era el 92,
0: sí.
1: Parc Juràssic, que ja hi era el 93, i etcètera, etcètera. Mm. No? Bé, llavors, en tot això, els artistes d'internet, els més atrevits, els més... han anat creant una sèrie de tendències, ara ja no entraré en cada una d'elles, no? Però hi ha, per exemple, musicalment hi ha el Vaporwave, que llavors és visualment, fotogràficament, hi ha una cosa que es diu el Weirdcore, llavors hi ha totes aquestes narratives com a de terror, que es diuen creepypastas, que són com les llegendes que neixen a internet i però qualcuna, moltes a lo millor tu no t'enteres, però altres arriben en el mainstream amb el temps. Backrooms és una mica creepypasta. Slenderman, que fins i tot se va fer una pel·lícula de Hollywood, neix com una llegenda urbana a internet. Per què? Perquè se manipulen ses imatges i se pot intentar fer passar per real el que no ho és i amb això crear uns mites propis, no? Llavors es Netany te va fent una recerca de tots aquests mons que és verdaderament, ja dic, és fascinant. El Vaporwave, per exemple, és una cosa que a mi me sembla fascinant.
0: Vaporwave. Què és?
1: Consisteix en agafar música d'altres èpoques, pot ser dels 80, però a vegades fins i tot s'arriba a fer amb més antigues i agafen coses dels anys 30, etc. Però vaja, molt sovint són és música dels anys 80, èxits, ja que, què sé jo, Lady in Red o una de Diana Ross, però te la ralenteixen, la distorsionen perquè soni més lenta, perquè soni més llunyana, i llavors el que era un pop un poc xicletós, un poc fàcil de... Se va convertir a poc en una cosa que pareix una música que ve, no saps molt
2: vaporosa.
1: Bé, com que ho has somiat,
2: vaporosa.
1: Vaporosa, efectivament. Vaporosa. I això se combina amb una estètica que té... que agafa elements de... que podrien ser un poc fins i tot linxians, però jo crec que no pretenen ser linxians, vull dir, és una coincidència. Agafen doncs a lo millor una columna de la Grècia clàssica, la mesclen amb un element d'un videojoc antic d'arcade dels anys 80,
2: que...
1: saps? I dius, bueno, però aquest... han creat un món realment molt misteriós i molt vaporós, no?
0: Sí, una estètica molt curiosa.
1: Clar, perquè té aquesta cosa antiga, com a de tecnologia antiga, no? De tecnologia antiga... que insistes que algun d'aquests creadors van néixer a uns anys que aquesta tecnologia ja queden, perquè per nosaltres pot ser memòria del primer ordenador que vàrem tenir, però algunes de les persones que juguen amb aquests codis, aquests ordenadors només els han vist si han vist pel·lícules dels anys 80, no? Però és com jugar al retrofuturisme, no? Sí.
0: Que interessant, aquest llibre.
1: No, és un llibre és un llibre que no és llarg, que no és, però t'hi fiques amb l'ordinador al costat i és com, això que diu, com són aquestes fotografies que està explicant? I com és aquesta música?
0: I tu te penses amb aquest nom que no ho has vist, perquè jo m'has dit Vaporwave, i dic que jo això no ho he vist, i ho mires i dius, sí que ho he vist.
1: Qui més, qui manco, ja ha topat alguna vegada, saps? Igual que el Weirdcore, que és agafar imatges que podrien ser com a quotidianes, però amb unes estètiques com a de càmera de fotos antiga, bruta, de foto mal presa, desenfocada, i amb uns missatges, amb unes tipografies molt antigues, que quasi sembla com ingenu, com... Però el resultat de tots aquests elements, aparentment com una mica entre cutres, perdoneu, el castellanisme, i tal, el resultat és una cosa pertorbadora. Però que no arriba a ser terrorífica.
0: No,
1: la idea és que sigui no exactament terrorífica, igual que la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, si algú va veure Backrooms, que no esperi estar pegant bots tot el temps de por. No, és més aviat la idea és que sigui inquietant.
0: Doncs l'haurem de llegir i reflexionar.
2: Que convida a fer moltes consultes. No sé si és un llibre de consulta, però convida a fer moltes consultes.
1: Un llibre per passar el cap de setmana perdent-se una mica. Clar, l'autora, els agraïments, diu a la seva família, gràcies, perquè, clar, estar amb algú que passa tantes hores online, ja pens, quina meravella, algú que no ha de sentir-se culpable per perdre temps a internet, no? Ella ho fa per feina.
0: I poden analitzar les estàtiques que hi ha a internet en aquests darrers anys. Molt interessant. Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és humor. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Ja som aquí, ja hem arribat.
12: Com anem, com esteu?
13: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
11: És el moment de posar els punts sobre les is.
14: De fluència.
13: El paraigo en sabates.
11: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
13: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
14: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Això ho ha fet un professional.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
15: Mira, no vull escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
14: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
16: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
15: Ets ambidestre.
17: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tèntol, la pausa que necessites a IV3 Ràdio.
11: Un apunt per acabar aquesta hora, perquè ara vos hem d'explicar què es va fer i que cap de setmana ha tingut lloc la Fira de la Pedra i l'Artesania de Binissalem.

0: Idò, sí, Vini Salem va celebrar ahir un diumenge de fira amb la 23a edició d'aquesta Fira de la Pedra i l'Artesania. Entre les moltes activitats que hi ha hagut, es va commemorar, per exemple, el 40è aniversari de l'escultura Picapedrer de Guillem Terrassa, que la podeu veure a les escales de l'església, però també el 41è aniversari del conjunt dels pagesos vermadors. A més, entre les altres moltes activitats, hi va haver tallers com el de Marès, entre d'altres.
1: I en volem parlar amb el Batle de Vilis i Salem. Víctor Martí, com estàu? Benvingut.
2: Hola, bones tardes. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Ja està ben consolidada aquesta fira de la pedra.
2: Nosaltres pensem que sí, de final, després de 23 anys, si no, no se faria. I se fa perquè hi ha tot un grup de gent que se dedica a desmunt de la pedra, artesans i artistes i canters, que fan que sigui possible que no puguem tirar endavant sense ells, i tota la gent que és capaç de moure tanta pedra i tanta escultura i tantes peces tan valuoses, sense ells no se podria fer. Jo de moltíssimes gràcies a tots els que ho fan possible.
1: I tant, perquè Vini Salem continua sent el poble, la ciutat de la pedra, però té relleu generacional.
2: Té menys relleu generacional, la veritat és que sí, hi ha que continuen, però no tots. Hi ha bastanta de gent que decideix dedicar-se a altres coses, no? És un ofici llarg, mal d'aprendre, un ofici que no es dures mai de conèixer, també a vegades dur, no? I que al final és artesania pura. Si bé avui en dia compta amb maquinari, hi ha màquines que pràcticament ho fan quasi tot, per fer-ho amb una màquina ho has de saber fer pas de mà. Vull dir que és complicat, no és fàcil, i per això molta de gent decideix també prendre altres camins. Abans de Vini Salem, pràcticament tots els que són Vini Salemers teníem fa un col·loque familiar que directament o indirectament se dedicava a aquest món perquè era una cosa bastant comú. Ara ja no és tan així, per dir-ho, sinó gent decideix prendre altres camins. Però és important que encara hi ha gent que continua i que hi creu, i que pensam, i estic convençut de que hi ha èxit, perquè això no ho faci intel·ligència artificial, això ho faci les persones.
1: No ho saben fer.
2: La capacitat de crear.
1: Totalment. Mos queda poc temps, però bé, vareu aprofitar per fer el 40 aniversari de l'escultura Picapedrer, d'en Guillem Terrassa, també. Així que, senyor Batle, moltes gràcies per atendre'm-vos i un altre dia parlant tranquil·lament del vostre poble de Vini Salem i de la pedra.
2: Moltes gràcies a vosaltres per presentar nosaltres, aquí estem.
1: Gràcies. Doncs parlàvem amb el Batle de Vini Salem, Víctor Martí, aquesta Fira de la Pedra, que s'ha fet aquest cap de setmana, i ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El comitè de vaga assegura que el Ministeri de Sanitat no té intenció de desbloquejar el conflicte després d'una nova reunió que finalitza sense propostes.
5: El comitè diu que Sanitat no fa cap proposta que permeti avançar cap a una solució al conflicte per la modificació de l'Estatut Marc. La ministra de Sanitat, Mònica García, afirma que la part del govern de l'Estat ja ha conclòs i que ara són els executius autonòmics els que han de començar a negociar, ja que tenen les competències dels punts que falten per tancar.
6: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
4: I els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes, amenaçant de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
5: De moment, les aturades estan convocades el dia 16, 19, 24 i 26 de juny, de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa, i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa.
4: I el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i minibusos aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. La captació il·legal de clients per part de BTC, autobusos i minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros.
5: És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme de les Balears. La consellera de Presidència, Antona Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte també que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
7: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici de resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
4: L'associació Benamics ha convocat per al 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBI i més. També han presentat avui un programa alternatiu d'activitats a Palma i a la part forana.
5: S'ha desmarcat així de la revetlla que fins ara havien organitzat i de la qual enguany s'encarregarà l'Ajuntament de Palma. Pel que fa a la manifestació, el president de Benamics, Jan Gómez, diu que és més necessària que mai perquè s'estan fent passes enrere preocupants.
8: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
4: A Menorca s'ha fet avui la inauguració de les obres d'ampliació del Centre de Tractament Integral de Projecte Home a Maó. Les instal·lacions s'han ampliat perquè la demanda dels serveis i el nombre de persones ateses també ha augmentat.
5: El 2025 varen ser 242 persones i s'arriba a un rècord des que existeix el centre de la Fundació Menorca. La seu ara és més gran i més funcional, amb més sales d'atenció grupals, una nova entrada o una cuina, més espai. Jesús Mullor és el president de Projecte Home a les Balears i Sandra Fernández és la consellera d'Atenció a la Dependència.
9: Hem ampliat les instal·lacions degut a que, bueno, la demanda de nostres serveis, dels programes ambulatoris, dels programes de centre de dia, etcètera, pues ha augmentat.
10: Un convenio que va en el último firmado de 2023 a 2027 por 16.600.000 euros, ¿no? Y que permite pues esa valoración, esa atención.
4: I així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que la nova editorial Moll ha reeditat Els grans cementiris sota la lluna, de George Bernanos.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: És l'hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Toni Cardell aquí als controls tècnics de la casa, i avui tenim la companyia del filòleg Eduard Moer. Però

0: Le Grand Cimetière sur la Lune és una de les obres més polèmiques influents de George Bernanos, publicada el 1938, és alhora un testimoni personal, un assaig polític i una denúncia moral de la repressió exercida a Mallorca durant els primers mesos de la Guerra Civil. Bernanos no era un intel·lectual d'esquerres ni un observador distant, catòlic, monàrquic i vinculat. Durant anys, els ambients conservadors francesos va arribar a Mallorca en simpaties envers el bàndol rebel. Però allò que va veure a l'illa el va dur a escriure un dels al·legats més contundents contra la violència política, el fanatisme i la justificació moral del terror. Avui cap vespre, el nostre company Tomeu Canyelles modera una conversa entre Mateu Morro i Eduard Mollà sobre aquell llibre. I nosaltres hem convidat Eduard per parlar una estona abans en profunditat d'aquest llibre i de la seva vigència, així com de la figura de George Bernanos.
1: En profunditat.
2: I és aquí als Estudis Dieta Ràdio. Com estem? Benvingut, Eduard.
3: Molt bé, Mollà. Moltíssimes gràcies. Gràcies per rebre'm en un altre pic. És un, és
2: sí.
3: un gust.
2: Avui hi ha els estudis, perquè l'altre dia vas venir el dia de Sant Jordi, allà en el carrer.
3: Exacte, allà allò m'agrada el carrer.
2: Però i bé. Hem de dir el nostre... Si no, ja se va notar que t'agradava, perquè sí. Hem de dir el nostre oient que persona que passava, persona que saludava en Eduard.
3: Això és el que té les Rambles, no? I el carrer, veus a tothom.
2: I tothom te saluda, perquè has estat professor de molta gent.
3: Mira, tu pensa que duc 25 anys fent classe, i per jo han passat generacions, aleshores no m'ho puc amagar. Tenc que... No diré predines, però papàs, fies, que els ha tingut. O sigui que... Encara me conserva, estic dins les aules, o sigui, donant guerra.
2: I tant que
3: no
2: sí. Aturam. Ara és Universitat de les Illes Balears, de professor de...
3: Ara estic com a de luxe, perquè ara estic d'investigador, he deixat de ser d'essència d'un costat i ara me puc dedicar de ple a investigar i fer recerca en temes de literatura de viatges, que és lo meu.
2: Literatura de viatges. I quin tema estàs ara? Què estudies?
3: Ara mateix estic amb el Robert Graves, que és inesgotable, i estic estudiant unes peces teatrals que ell feia per no publicar, sinó que feia pel seu aniversari, i per fer-les a DEA, on convidava a gent de DEA, amics seus, i els hi donava un paper perquè cadascú l'havia de fer, aquest paper. I eren com a sàtires o comèdies, però té un punt molt interessant perquè fa paròdia del que passava cada any. Era com una destil·lació de tots els problemes que havien passat a DEA, i els aporaven a escena.
2: Que interessant, això. Hauràs de tornar un dia a contar-ho.
3: Ja en parlarem, això.
2: Ho has trobat escrit o...
3: Vaig haver d'anar...
2: Un temoral.
3: Sí, no, vaig haver d'anar a Oxford, a un arxiu, a treure els escrits a mà i a màquina, i eren diferents guions teatrals, o sigui que...
2: Apuntat. En parlarem, però bé, avui mos pertoca un altre tema. Bernanos també era un home viatger.
3: Mira, Bernanos és un home que arriba a Solla perquè escriure a Mallorca, i això és part del mite, escriure a Mallorca és molt barato i és fàcil arribar i llegar una casa, i de Solla se va al barri del Terreno, on la carretera, se diu, era el camí d'Andratx, després Calvo Sotelo, ara és Joan Miró, llega una casa i comença a escriure, i li cau a damunt la Guerra Civil. És aquí on ell es testimoni, veu des d'una posició primer filofeixista, si vols, des d'uns ideals, una ideologia molt catòlica, molt reaccionària i molt de dretes, ell se troba amb una Guerra Civil que, on sa ideologia mor a través del terror.
2: Perquè ell arriba a Mallorca el 34...
3: El 34.
2: 34.
3: Amb una colla de fills grandíssima.
2: Quants?
3: Crec que són 5 fills. Un d'ells, Nifs Bernanos, se fica a Falange Espanyola. En Jorge Bernanos se fa molt amic d'en Alfonso de Zayas, marquès de Zayas, cofundador de Falange Espanyola. I aleshores, aquí, clar, ell neda dins un ambient ultracatòlic, de dretes, i se mou molt bé, fins que això pren acció, això pren foc, no?
2: Que és quan esclata la Guerra Civil, el 36, que ells ja viuen a Palma.
3: Ells ja viuen a Palma, viuen al Terreno, ja t'ho dic, a sa curva de Villarrio, viuen allà.
2: Encara ets a casa?
3: No, sa casa no és, no. Encara. Sa curva és.
2: Sí.
3: I 500 metres més endavant, curiosament, el 36, un cafè que se diu la Societat Instructiva Baiva. Era un cafè de, on se reunien progressistes intel·lectuals de Palma, era el barri del Terreno, se converteix en la seu de premsa de Falange. És a dir, de cop i volta, tot se transforma i ell narra com agafa la seva moto, aquesta moto tan futurista, i se'n va cap a Palma, i el 8 de juliol està tot tancat. I només veu en jovenets en camí a blava i fusells. I diu, que m'he perdut aquí. I era l'esclat de la Guerra Civil.
0: Clar, en Jorge Bernanos, o Bernanos, com molt bé has dit tu a la francesa, perquè era francès, si el posam o el comparam amb en Robert Graves, allò que tenien és que varen viure aquí a Mallorca i quan escrivien tenien aquest coneixement perquè havien estat aquí. Això també és en aquest llibre, que se l'ha descrit com a novel·la, se l'ha descrit com a pamflet, se l'ha descrit com a assaig. Tu que avui cap vespre en parlaràs, per tu què és aquest gran cementiri sota la lluna?
3: Jo, quan vaig arribar a Bernanos, el agafava com un llibre de viatges. Clar, tu dius, el gran cementiri sota la lluna, xerra de Mallorca, als anys 30, és just el meu tema, no? Però quan el llegeixes, no hi ha viatge. Hi ha, sobretot, és una diatriba intel·lectual, és una crítica, sobretot a una dreta que per arribar a uns fins passa per una acció del terror. Hi ha una crítica a l'Església espanyola per justament recolzar aquesta acció de terror. I hi ha una crítica a la població, jo us diria primer espanyola, però francesa també, mundial, a la població que pensa en massa, a la població que no té una crítica. I ell constantment, redundantment, ell repeteix. La còlera dels imbècils omple el món. La còlera dels imbècils omple el món. Ell fa referència als imbècils com a aquell homo massa del que xerra Ortega y Gasset, aquell home que li va bé tot, que és indiferent, i mentre tingui un plat calent i futbol a la tele, pues, tot li va bé i no passa res, no?
0: Les panemes circenses dels antics, transformat amb allò que seria un lema com a més contemporani. I aquell llibre, quina és la Mallorca que ell descriu? Quins són aquests cementiris sota la lluna? Perquè un cementiri, si una cosa té, gent morta, que és allò que també, malauradament, se va trobar a Bernanos.
3: Correcte. És, si qualque cosa bona té aquest llibre o tangible, és que tenim un testimoni directe. Pensa que ell anava amb la falange espanyola, seu fill, Nils Bernanos, anava amb la falange a tocar portes i a treure gent. És a dir, no és que ho veiés des del burladero, no? I estava ben ficat. Aleshores, el que conta, i no és molt el que conta dins el llibre, no? No és molt, per aventura, sinó un 30% realment el que conta de Mallorca. La resta és debat, diatribes, opinions, però el que conta és molt, molt material, molt tangible, molt testimonial. I mos dona una idea de que a Mallorca, que en aquesta illa, sí, hi va haver guerra. Pensar que venim d'un mite, del mite del Rossinyol, si voleu, de la illa de la Calma, que aquest mite s'exporta a Europa, i Europa és la illa de la Calma. I quan la gent vol tornar després de la Guerra Civil, ha de ser la illa de la Calma. Aleshores, a nivell europeu, i a nivell espanyol, evidentment, interessa que a Mallorca no ha passat la guerra.
0: No, que també el relat oficial ja s'ha encarregat també de difondre que la Guerra Civil gairebé no va passar per Balears, perquè tot d'una es bàndol franquista va guanyar allò que serien les illes, i és com si aquí no haguessin viscut ni repressió ni que no hagués passat res, quan en realitat és tot el contrari. A tots els territoris es va viure la repressió durant 40 anys, bàsicament.
3: Exactament. Aleshores, m'agrada molt aquest contrast del títol, no? El gran cementiri sota la lluna, perquè Mallorca ha estat idealment la terra del sol. I hi ha aquest contrapunt de dir, bueno, tu, evidentment, a Mallorca no te'n vas a un cementiri vall la lluna, no? Perquè amaga molt de secrets, no? I no només els cementiris, les carreteres de Mallorca, no? Totes estan farcides de històries que volen ser contades, no? En Bernanos, per ventura, mos deixa els punts suspensius, diu, ara vos toca a vosaltres acabar el llibre, no?
0: Bernanos és una figura contradictòria, perquè els seus després no és que el bandejassin, però sí que el van deixar de banda, bàsicament perquè va començar a pensar per ell mateix. No se va dir, tot i que era un home catòlic, ultraconservador, va arribar un moment que criticava tot allò que hauria estat el seu sector oficial. Clar, era catòlic, profundament creient, però com s'explica que una part tan important del llibre llibre estigui dedicada a criticar sectors de l'Iglesia, però no sé si penses que no és una crítica a la religió, sinó que hi ha gent que diu que és una crítica feta des de la religió. Allò de, com que jo som catòlic, ho puc criticar des de dins perquè són els meus.
3: Just a la fusta. És així. És molt important tenir aquesta visió de que un home de dretes on se te presenta normalment aquesta ideologia com molt sòlida, sense cruis, des de dins t'ho puguis criticar, no? I se veu autoritzat justament perquè, segons ell, no hi ha ningú més catòlic que ell, no? Aleshores, ell aplica aquesta crítica i se veu vilpendiat, se veu assenyalat i injuriat justament per criticar, no? Què critica ell? Una església que se posa un pedaç en els ulls, una església que recolza aquest sistema del terror i que justament predica en la violència, l'odi i el secret, no? Vull dir, jo trobo que aquesta crítica està ben fonamentada.
0: Som en conversa amb Eduard Mollà, heu sintonitzat a TV3 Ràdio, això és Tento, ell és professor del Departament d'Estudis Anglesos de la UIB, un home expert en literatura de viatges, que és el seu camp d'estudi, i avui cap vespre té no una, sinó dues presentacions, ara després parlarem de Kerouac, perquè tens allò que seria el Wonder Day de sa Fira del Llibre, en el marc de sa Fira del Llibre, però parlam d'aquest George Bernanos, clar, un home, ho dèiem, que va ser una mica bandejat per els seus, i alguns historiadors han debatut durant dècades sobre la exactitud de determinades xifres o apreciacions que va fer en Bernanos. Què se'n sap avui? I, sobretot, quina vigència té, gairebé 90 anys després de la seva publicació, que la nova editorial Moll hagi decidit tornar a publicar aquest gran cementiri sota la lluna i que això desperti interès, perquè me consta que ja se n'han venut molt d'exemplars i que hi ha molta gent que està esperant la presentació d'avui cap vespre per poder parlar d'aquest llibre, que jo no l'he llegit encara, que me'n varen parlar a la facultat. Jo me'n recordo que quan estudiàvem la Guerra Civil tothom parlava d'en Bernano, sempre sortia aquell llibre, però si el volia llegir havia de ser en fotocopis. No podies llegir-lo publicat en una editorial tan xula com sa de sa editorial Moll. Què mos diu avui en el lector contemporani?
3: Mira, sa nova editorial Moll ha tingut l'encert de... A més de fer una edició molt acurada, i jo li agraeixo en lletra ja un poc gran, és a dir, que se pugui llegir i de manera suau, no l'has de carregar ni t'has de forçar.
0: Bé, no és un tema molt alegre, però serà una de les meves lectures d'estiu. Jo ara estic esperant tenir un parell de dies lliures per entrar-hi, perquè no és una lectura fàcil. El manco, el que he pogut espigolar per preparar l'entrevista, necessita una mica de maduració, i és cert que jo, com a persona cega, també agraeixo el tipus de lletra.
3: Exacte. Diríem que justament aquesta edició, a part del text d'en Bernanos, que és espectacular, molt particular, perquè hi ha molt de discurs intel·lectual, hi ha molt de debat, hi ha molt de referència a Dreyfus, a Charles Maurras, a tot un context prebèl·lic que s'ha de conèixer. Aleshores, has d'anar amb bones per aventurar-se a Wikipedia oberta de vora i anar clicant si t'interessa qui és aquesta o qui és...
0: És que Dreyfus encara mos pot sonar una micona per les pel·lícules que seran fetes un parell, però jo salta cas que has nomenat, no el sé. Per tant, haurem de cercar una mica de...
3: Haurem de cercar una mica, aleshores ningú ha de córrer amb això, no? Però tenir la gran sort que l'edició, l'editorial Moll, ha tirat de les anotacions de Massot i Montaner, que és el gran tòtem de la crítica de la Guerra Civil, i Massot i Montaner mos va dient que és cert, que no és cert, que és inventat, que és exagerat, té una visió de la Guerra Civil que ens va acompanyant dient, això te pot fiar, això no va passar mai, això és creença. I això és el que ens ajuda.
2: Això són 11 punts a peu de pàgina?
3: Correcte, són 11 punts.
2: Sí.
3: A peu de pàgina,
2: sí. A peu de pàgina, això és el que va escriure Massot i Montaner, així com també...
3: Exacte, dins tot el seguit d'anècdotes del que passa a Mallorca.
2: La introducció.
3: I la introducció, exactament. Uh-huh. Amb una traducció d'Antoni Lluc Ferrer també molt acurada, molt neta. Això me sona molt a inicis de segle XX, és a dir, quasi que la traducció del llenguatge te transporta també en aquesta època prebèl·lica.
2: Quants anys viu Bernanos? A quin moment deixa Mallorca... Culpi per la guerra o no? O és posterior?
3: No, ell se'n va al 37, se'n va a França, escriu al 38 i després s'exilia a Brasil. va semblar. I torna ja amb Charles de Gaulle i viu a França ja, no? Però és cert que xerràvem abans que des de la dreta se'l va vilpendiar. Se, no, se li va rebutjar, evidentment, a Espanya. No va haver traduccions, com molt bé deies tu, Xisco. A França, tota una dreta se li va mirar amb molta sospita, perquè des d'aquesta ideologia no se pot criticar. I jo crec que això és un missatge que podem aplicar avui dia, no? Tu, evidentment, pots criticar el teu entorn, especialment si és familiar, no? Perquè la crítica ha de ser constructiva per trobar qualque cosa millor, no?
0: Sí, però a vegades això de la crítica des de dins, no, cap partit, lo sol dur molt bé, això d'esfoc amic, mos costa, en certa manera, pair-ho.
3: Exactament. Pensar diferent sembla que és pensar com un enemic, i no és cert. Pensar diferent és simplement voler construir de multiperspectiva per créixer millor, no? Per tapar cruis. I sembla que en Bernanos mos proposa això, no?
0: I ara que has dit que parlaven d'escars Dreyfus, quan ve tenir Jacques d'Emile Zola a devorar aquests cementiris sota la lluna, ho dic per si he de fer com una espècie de bloquet especial Bernanos per juntar-ho tot aquest estiu i ja
3: anar
0: llegint.
3: Aquí ja vas tu, ja, literatura densa. Eh? Tu vols passar
0: un estiu
3: tancat a la biblioteca?
0: Entretingut.
3: Sí.
0: No, però a mi ja coses molt més primates, és a dir, seria un pas a tu comparat en l'edició aquesta de cementiris.
3: Exactament, no. Jo, si volguessis compensar, jo te donaria literatura beatnik, que te posa més... El cost el posa més...
0: Mira, ara
3: més
0: que dius
3: xispa.
0: Literatura beatnik, farem un parèntesi, parlant de Jack Kerouac, que ell va ser un dels grans exponents, que també avui cap vespre en parles, precisament, a partir de les 7, tindràs una conversa amb en Joan Antoni Cerrato sobre la traducció que ha fet dels Subterranis de Kerouac. Tindríem punt de connexió, Bernanos i Kerouac? Si ara, per exemple, com en aquestes... No sé si t'ha sortit mai per Instagram, que fan com a taules d'escriptors, i te diuen, a la taula 1, tu creus que la taula 1 hi hauria en Kerouac amb en Bernanos, o no arribarien a coincidir? O si se trobassin, no parlarien gaire? Més enllà de la diferència idiomàtica.
3: Mira, jo crec que si hi ha un punt de confluència que pot ser la guerra. Així com en tota la generació beatnik d'en Kerouac, Burroughs, en Ginsberg, pateixen una Segona Guerra Mundial, on en Segona Guerra Mundial, que és algo global, i tornen a uns Estats Units que en principi és l'imperi que ha guanyat, i se volen totalment desarrelats, espiritualment, còsmicament, i volen trobar un mite, aquest mite d'Amèrica. Clar, la guerra, uns és trobar el mite d'Amèrica, i en Bernanos és trobar idees sòlides on recolzar-se, no? Que és una religió més enllà de l'església estructurada, un catolicisme espiritual molt personal i uns valors ètics molt fonamentats. Alerta, els beatniks no tenen cap valor ètic més enllà de la nit, l'alcohol, l'espiritualitat salvatge a partir del cos, no? Vull dir, és un contrapunt totalment.
0: L'hedonisme, les drogues, aquestes cosones...
3: L'experimentació sexual en drogues, en lisèrgics... Vull dir, és una escapada més, jo diria, salvatge cap endavant, no?
0: Home, des del punt de vista moral no casen gaire, però supos que sí que trobarien qualque punt d'unió. I ja, acabant aquesta paràbola, creus que Rocío Jurado, que avui fa 20 anys que mos va deixar, se sentiria còmode en aquesta taula, podrien juntar en aquest tret genis a parlar una estoneta?
3: Mira
0: que t'he avisat abans, que parlarien de Rocío Jurado.
3: Temat. Però jo crec que sí, crec que la podríem posar enmig, i diré per què. Perquè en Bernanos, justament el que volia, el que cercava Espanya, era aquest folclorisme idealitzat, aquest folclorisme preindustrial, que jo crec que en Rocío Jurado va saber combinar tan bé en les seves tonades, les seves postals, i per una altra banda, jo estic segur que en Kerouac se l'hagués tirat a damunt aquesta bellesa, que ell sempre aixava les belleses mexicanes, les belleses índies. En Rocío Jurado era la quinta essència.
2: S'hagués sentit atret.
0: Cadascú trobaria un punt de connexió per una cosa diferent.
3: Exactament.
2: I aquest llibre de Kerouac, Eduard Moyà, tu avui també el presentes.
3: Sí.
2: Explica-ho.
3: Sí,
2: què se diu?
3: Se diu Els Subterranis, de Documenta, traduït amb una versió del català d'en Joan Antoni Cerrato, que és un crac de la traducció, premiat amb... Ha traduït a Nez Rapound, Els Cantos, ha traduït a Bronte, a Dickinson... I me fa moltes ganes, perquè ell jo crec que és un poc subterrani, també.
2: És mallorquí?
3: És de Manacor. I ell mos contarà un poc a ritme arriba, com ha tret aquest ritme, aquesta traducció tan difícil, perquè no és fàcil. És, diríem, la versió americana un poc de les narratives experimentals de James Joyce, un poc Gertrude Stein, és un poc el pensament espontani, no? I traslladar això a paraules, en anglès pot funcionar molt bé, però en català, que tenim esdrúixoles, que tenim paraules més llargues, jugant més sense subordinades, i fa un joc interessant, no? És molt una prosa molt jazzística.
0: Ara que has parlat de Gertrude Stein, també una altra veïnada il·lustre del terreno, sí, que va dir aquella gran frase de que Mallorca és el paradís, si ets capaç de suportar-lo. Clar, Bernanos va ser capaç de suportar el paradís que era Mallorca, o va venir amb un cants de sirena que en realitat no se va trobar, perquè les sirenes que sonaven precisament varen ser les d'alertes de bomba. Quina filigrana, sí, no, acabant de crear.
3: Però és totalment cert. En Bernanos no va suportar la pèrdua del paradís. Ell va venir amb un paradís idealitzat en el seu cap. Era Espanya el darrer reducte del catolicisme ritual, antic, i de cop i volta veu que aquesta ideologia, filtrada pel cos i filtrada per la massa, és destrucció. I tu no mates el teu germà, no? Aleshores, el paradís... Si el viatger del Danou venia cercant Adam i Eva, en Bernanos se va trobar amb en Caín i Abel, no?
2: I Bernanos i tots els seus fills se'n van tots de Mallorca, o queden alguns dels seus fills aquí a l'illa?
3: Jo crec que se'n van tots. Nives Bernanos, de certa falange, no vol saber res més.
2: I no el que era com el fill gran.
3: El fill gran era... Exacte. Era
2: que tenia 20 i busques.
3: O manco, devia tenir de 9 anys o de 7 anys... És un de... Jo crec que va anar al desembarcament d'en Bayo, va veure tot el brou i, evidentment, va dir, això no és per jo. La guerra també la tenia idealitzada, no? Els aventurers joves dels anys 30 que no havien pogut lluitar a la Primera Guerra Mundial i volien tenir la seva guerra, no? I va ser massa fort per ells.
0: Clar, Bernanos, la característica que té, ho han dit, és que és un intel·lectual de dretes, que escriu des dels astres de la guerra de dretes que varen viure aquí a l'estat espanyol, en el cas concret de Mallorca. Com dialoga el gran cementiri sota la lluna amb altres grans obres que parlaven o criticaven els totalitarismes europeus d'aquell mitjan segle XX, en què si no t'havia tocat la guerra civil espanyola, t'havia tocat la segona guerra mundial, sinó després t'havia tocat la descolonització, és a dir, hi va haver tota una sèrie d'intel·lectuals, jo ara penso en Primo Levi, sense anar més lluny, que se varen dedicar a intentar explicar el seu temps. Com dialoga aquest llibre dins el que seria aquest contínuum europeu?
3: Té, diguem, es quasi la primera espurna i un intent intel·lectual, justament premonitori, de dir el que mos ve és molt fort, no? I dialoga molt bé, quasi com a preàmbul intel·lectual, vos diria jo. En Primo Levi se fa totalment cos. No t'he dit que no hi hagi intel·lecte, però tu ho veus, tu hi vius allà, tot el procés del camp de concentració, no?
0: Bé, ja ho diu, has dit el mateix, si cuesta un uomo, si això és un homo.
3: Exactament, exactament. Jo vos diria que la guerra civil hi ha un maridatge molt interessant entre Bernanos, que la part molt intel·lectual, paral·lel a Eivissa, en Elliot Paul, és un autor americà recomanat per en Gertrude Stein, igual que en Robert Graves, arriba a Santa Eulari, viu just com en Bernanos, mig llibre de pau, d'idili, de paradís, i de cop i volta, la segona meitat del llibre és Guerra Civil, i conta exactament igual, no? Conta els avions, conta Elliot Paul, i el llibre se diu Mort i vida, o Vida i mort d'un poble espanyol. Tenim en George Orwell, que critica homenatge a Catalunya, critica el POM, la CNT, com pot ser que des de l'esquerra se matin entre ells. Tenim a Simone Weil, Guerra a Espanya, que són molt crítics en l'esquerra i la Guerra Civil.
0: Eduard, molt llàstima, jo estaria parlant d'aquí fins demà d'en Bernanos i d'allò que tu volguessis, però la promesa era que i mig te deixàvem partir, perquè ara te'n vas fent footing, sí, fins a la fira del llibre, perquè ets a la ràdio i tu ets un home àgil, qui vas caminant i a l'exist t'esperen.
3: Correcte.
0: Per tant...
3: Sí. Vos agraeix que me manteniu en dieta?
2: Sí.
3: Me manteniu sempre?
0: Te mantenim fit. Recordeu, ara, a l'exist, aquesta presentació d'aquest llibre subterrani de Jack Kerouac en la traducció d'en Joan Antoni Cerrato, i llavors, a les 7, aquesta presentació del gran cementiri sota la lluna, amenitzada per el nostre company Tomeu Canyelles. Eduard, moltes gràcies.
2: Gràcies, Eduard. Bona fira. El trobareu ara a partir de les 6 que se'n va corrents cap a la plaça d'Espanya. Aquesta fira del llibre presentant avui aquests dos llibres, Eduard Moya. Ara hem de fer un temple i celebrar. I fem una repassada a la vida, també, sí, a la celebració de la vida de Rocío Jurado.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Ei, tu vos pos?
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...

0: Aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: Són les 5:33, som en directe a IB3 Ràdio i hem de rebre el nostre company ara mateix aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, Joan Gabriel Bussà, com estàs?
3: Molt bé, un plaer i un luxe aquí amb vosaltres.
2: Ja saps que xerrarem avui, ara en Xisco me lo contarà.
3: Sí, alguna cosa sé.
2: Xisco.
4: Sí, perquè avui volem recordar una efemèride ben especial. Fa 20 anys que va morir una llegenda, una estrella que va saber ficar-se tot un país dins la butxaca i que va aconseguir que gairebé totes les seves cançons fossin himnes. Avui fa 20 anys que ens va deixar la más grande.

Rocío Mohedano Jurado va néixer a Xipiona, de vora la mà, qui tantes cançons va dedicar al sí d'una família humil, i abans de triomfar va fer de tot. Va fer feina al camp, de modista, i fins i tot va ser sabatera. Però aquella veu era impossible de contenir i impossible d'amagar. Va arribar a Madrid molt jove i va començar els tablaos flamencs fins a convertir-se en una de les artistes més populars de la música espanyola. En dir que va modernitzar la copla, la va fer més lliure, més teatral i més potent, i pel camí va tenir temps d'enamistar-se amb la gran Concha Piquer, que ja veia que si algú li podia fer ombra, era aquesta xipionera universal.

Aquesta cançó pertany al darrer recital de Rocío Jurado, el Rocío Siempre, que es va gravar a Televisió Espanyola, i aquí l'hem escoltat cantar en David Bisbal. Rocío Jurado va demostrar que una dona podia omplir escenaris amb la mateixa força que qualsevol estrella internacional. Era excessiva en el millor sentit de la paraula. Vestits impossibles, pentinats monumentals, molt dels quals devem Rosa Benito, abans de convertir-se en tertuliana, i una manera de cantar que semblava que cada cançó fos una qüestió d'estat. Quan cantava Senyora, com una ola, o Ese Hombre, no interpretava, es limitava a arrasar, con Natila, allà per on passava. Per això va vendre milions de discos i es va convertir en una de les grans icones populars de la cultura espanyola.

0: tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
1: Ara seguirem esmicolant la vida de Rocío Jurado, però volia demanar-te, Juan, a quin va ser el primer contacte que tu recordes en sa música de la Más Grande?
2: Home, va ser sa meva predina. Sí? La meva predina, que a més era andalusa, era de Granada, i me cantava moltes cançons de la Jurado. Se nos rompió el amor.
3: Ai...
2: T'ho he imaginat després de dinar. Me'n record molt d'Hora Baixes, que començava amb Na Jurado, amb Se nos rompió el amor, cançons de Lola Flores, també cançons de copla d'aquella època, La Piquer, però La Jurado era la banda sonora de la meva infantesa, i aquell va ser el primer so juradista que jo vaig tenir.
1: Però, benvolgut, Juanga, la vida de Rocío Jurado també va tenir una cara menys amable. La relació que de vegades tenia en la premsa del cor.
2: Sí.
4: Anda ya, hombre, eso es una desfachatez lo que hacéis. Y destrozar a las personas. Soy destructor.

l'he hagut de duplicar, aquest destructores, sí, perquè només ho diu un pic, ella. Però troc que pague la pena escoltar-ho. Durant anys, la seva vida privada va ser observada en lupa, els seus matrimonis, la seva família, la seva malaltia, tot era notícia. De fet, molts analistes consideren que el renom mediàtic va acabar eclipsant sovint la dimensió artística d'una carrera extraordinària. 20 anys després de la seva mort, EH reivindica precisament això, recordar primer l'artista i després el personatge televisiu.

0: Clar, tu creus que aquella etapa en Ortega Cano, aquell segon matrimoni, ja no vengo más a l'AVE, destructores, va donar a les noves generacions una visió de Rocío Jurado que no era, evidentment, la correcta, la d'una tia feminista, reivindicativa, ara ho comentarem, de la gran artista que era, que se va deixar eclipsar una mica. Totalment. Precisament per aquest anar tant a l'AVE.
1: Totalment, va distorsionar la seva figura, la seva imatge, a vegades també pensa... Si ara mateix Rocío Jurado aixecàs el cap i veiés en el que s'ha convertit tot aquell clan i com ha esdevingut en autèntica fems televisiu, tota la família...
0: Anava a dir patató corcat.
1: Patató corcat. Jo crec que era inimaginable. I això jo crec que era una gran artista, però jo crec que això també ha fet molt de mal. O sigui, els seus propis familiars han fet molt de mal en el seu llegat, i això és una cosa molt injusta.
0: Un artista que era molt de família, com ho va ser Lola Flores al seu moment, i que també va donar feina a tota sa família, i això, malauradament, en els seus hereus, a sa seva hereva principal, que és na Rocío Fia, seria tornar molt en contra. Jo crec que si Rocío Jurado aixecara el capet, diria, escolta'm, aquest aquí on som, perquè ara mateix me sentim capaç de pair tot allò que ha passat en el clan Jurado, que s'ha desfet com una calça.
1: Sí, totalment. És a dir, va morir la seva figura i van veure, jo crec, la realitat del que passava, perquè la Rocío Jurado era una figura de portes cap a de fora, però de portes cap endins en cap moment varen saber que patia el que patia, i havia de veure el que va veure, i ho va dur amb moltíssima dignitat.
0: Quan li deia sovint a la seva filla, Rocío Carrasco, nuestra vida no és un xisme, que era una frase molt de Rocío Jurado, com que di, millor que parlin de nosaltres com a artistes que no per altres coses. Però hi ha una altra lectura, la relació amb la premsa és una, però una altra lectura que amb el temps s'ha fet encara més forta. Rocío Jurado s'ha convertit en un mite feminista i també en un referent per al col·lectiu LGTBI, en part gràcies a declaracions com aquestes.
2: Pero no es ya ni gay ni no gay, yo, para mí son personas, amigos míos, lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.

0: Clar, tu imagina't, transició espanyola. Surt una dona a dir hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, com que divens tu, fet talment, la pinta la niña la Santa María, sí. I jo estic aquí que no ves pens en l'hermen amb un velomar.
1: Si ja és duríssim que t'ho diguin, i que t'ho diguin d'aquesta manera...
0: Imagina que t'ho cantin.
1: Que t'ho cantin i fer-ho en aquella època, que era com un tema absolutament tabú. I a més hi ha una història d'una Rocío Jurado que també, i tu deies, no?, la seva vestimenta, la seva manera de vestir. Ella va dir, i jo per què he de sortir a un escenari amb un vestit tradicional de folclòric? Jo vull vestir-me de nit, jo vull posar-me un gran vestit i posar-me un bon escote, sortir i cantar com jo vull cantar. Vull donar-li un altre aire al que és el món de la música, i això, evidentment, li va donar una popularitat a Rocío Jurado que s'anotava fins i tot amb la seva manera de vestir i també de pentinar-se, no? Que això també era... que també en Rosa Benito se va mimetitzar un poc.
0: Era... He de dir que en Rocío Jurado tota la vida va pecar de ser massa familiar. Va prescindir de la perruquera que tenia, no li hagués anat malament, perquè hi va haver un moment, anys 80, jo entenc que aquell cardats, però ja quan tombàvem 1990, tocantes 2000, que continues anant amb aquell que veus, Rocío, a vegades la família no és un bé.
1: No, no.
0: I hem d'aprendre molt allast.
1: Mira, el mànager, que era el seu germà, tot el que ha sortit. Però també és veritat que és molt de folclòrica de l'època, perquè en Isabel Pantoja també se va envoltar del seu tio.
0: Seguici familiar, sí.
1: I també de la seva...
0: L'hermana Agustín.
1: L'hermana Agustín, de l'Anabel Pantoja, no? Era molt de donar peixa també a la família i anar tots, i després aquestes coses no solen acabar massa bé, no?
0: Pensa que també són artistes que molts no han tingut formació financera i que molta de gent d'aquella època els han estafat a coquevols. Això també hem d'entendre que era una Espanya com a molt concreta, on la gent viva també actuava. I ara que parlaves dels vestits, a ella la feien sortir amb unes flots gegants a l'escot moltes vegades a Televisió Espanyola perquè no la deixaven actuar. I en Esmorador Xipiona, que jo hi vaig anar fa 2 anys, visita que recoman, primer per anar a la tomba de Rocío, que vius allà un moment com a... és gairebé...
1: místic.
0: Telúric, m'atreviria a dir. És com reconectar-te en la terra, sí. Poder ser a la tomba de la Mas Grande, però que hi ha el llençol del famós vestido sàbana, en el que va actuar mig transparent a Televisió Espanyola i que la gent va trabucar.
1: Sí, sí.
0: Que d'això crec que parlarà el documental que té preparat Movistar Plus, que s'estrena a final de mes.
1: Que el volien censurar, volia no...
0: Que estic contant els dies ja perquè estrenin aquest documental.
2: Perquè el volien censurar?
1: No, el vestit, vull dir, en aquella època.
2: El documental no.
0: Ja està gravat i ara l'emetran. Les noves generacions l'han recuperat com una icona cultural que anava molt avançada al seu temps. Ara mateix, Rocío Jurado, per moltes entrevistes i per moltes cançons, és un mite feminista, perquè poques artistes varen revolucionar el panorama com ella.
3: Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente.

0: Jo estic entre Ese Hombre i Rata de Dos Patas, de la Paquita del Barrio, com a millor cançó per enfonsar qualcú. Estan allà, frec a frec.
1: Ara pensava, ara que escoltava el que deia Rocío Jurado, a mi després me crida l'atenció que, pensant com pensava i la força que tenia de cara a l'exterior i el missatge que donava en les seves cançons i en les seves declaracions, que acabàs amb un home com José Ortega Cano. Són aquestes contradiccions de la vida que a mi m'amaquinen l'atenció i que després, consentís o no, tot el que passava, o el que s'ha contat presumptament, tot el que passava dins la seva família.
0: Jo crec que no es... de vegades tots som víctimes de les nostres contradiccions. I de vegades, quan t'enamores, vas amb unes cucales que t'impedeixen veure certes coses. Si no, jo lo de Ortega Cano no ho entenc. Jo, quan va cantar Estamos tan a gustito a ses noces de Rocío Carrás, jo ja hagués partit a córrer. És a dir, si hi havia una red flag, era Estamos tan a gustito. Bé, l'altre dia, se que va liar... Sí, se que va liar, no, perdoneu, només són normatius. Se que va armar a una missa del Padre Ángel amb un capote allà al mig que no sabies si era Ortega Cano o Napina Bausch. Jo és que vaig tenir meus dubtes existencials mirant aquelles imatges que dic, és que mos passant de contemporanis.
1: Totalment.
0: Les coses com són. Però bé, arriba el final d'aquest reportatget. La matinada del 1 de juny de 2006, Rocío Jurado va morir a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas. Ho va intentar tot, va anar a Houston, ho va contar, Urbi et Orbi, tothom va poder viure aquest minut a minut de la mort de Rocío Jurado. Tenia 61 anys, però hi ha artistes que no marxen mai del tot. I així, 20 anys després, la Rocío Jurado ja no és només una cantant, la Jurado. És una veu que forma part de la memòria col·lectiva, d'aquelles que compareixen a la ràdio sense que les esperis, a una festa familiar, a un moment que estàs allà espolsant-te a casa teva i que t'obliguen a aturar-te per escoltar-la, encara que sigui un instant. Perquè hi ha silencis que ho esborren tot, però allà veus que després de 20 anys, veus com la seva aconsegueixen vèncer fins i tot el pas del temps i les picabaralles familiars.

0: Home, passa aquesta...
1: Això va, ser en el Passeig Sagrera de Palma davant d'una gran multitud i va ser...
2: Perdona, Juanga, demana ara mateix on són els formularis per presentar una queixa contra l'equip tècnic d'aquest programa. Jo tenia aquí, és com Jo te amo, que posa original.
1: Més original que aquest, Núria.
2: Jo he optat per aquest homenatge que li fèrem en Juanga i jo l'any passat, quan era l'aniversari de Betes Ràdio, jut de veure l'estat de Ramon Llull, que jo crec que si Ramon Llull i Rocío Jurado s'haguessin conegut, haguessin tingut molt de què parlar, coses com són, i varen fer aquest homenatge en català.
1: En català.
2: Que sona, sí, que és una fantasia.
1: Mira. Podem fer en directe, si voleu.

0: ara, escoltant-lo, revisitant-lo, que se diu, no va quedar tan malament.
1: No.
0: Sí, jo pensava que...
1: Mos podies il·lusió. Sí, ses ganes de fer-li un homenatge a en Rocío Jurado, com es que havia fet jo aquest cap de setmana, que he estat a Surra Festival... i una... en Marta Sampas.
0: Sí.
1: I varen dir, qui vol veure un processó Rocío Jurado? I na Sampas va sortir de darrere un canto i va dir, ell, que ha venido desde Mallorca. I clar, ho varen trobar tan exòtic que m'ho varen deixar dur sa imatge de Rocío en processó.
0: A mi m'agradaria molt que aquesta imatge, ja és icònica, se converteixi en una samarreta. La teva imatge d'en Xisco Nadal duent en processó la imatge d'en Rocío Jurado.
1: I ja te passaré la imatge en ultra 4K perquè puguis fer-te la camiseta que tanta il·lusió t'ha fet, estimat.
0: En Rocío Jurado, la més gran, una veu imprescindible i que seguirem cantant, seguirem gaudint d'ella.
2: Però tu quan vas a una discoteca o això, la trobes a faltar? O la posen?
0: No, a les discoteques no, però si jo faig una festa a casa, o si me posa el karaoke, una cançó d'una, dues o tres d'en Jurado, sona
2: sempre.
0: I sempre, perquè hi ha persones que se converteixen des de la primera fins a la darrera vegada en la banda sonora de la teva vida.
2: I tu que teva te poses en Rocío Jurado.
0: Sí.
2: En quin moment?
0: Depèn, moment d'anímit depèn, però sobretot escolt molta música quan allò que te fiques en el bany i comences a afaitar-te i allà te poses música allà. I te posen...
1: I més tu que tens una molt bona rutina de skincare, m'han dit.
0: Sí.
1: I clar, tu allà, com a mínim són sis cançons.
0: Jo, és que té molta feina perquè la gent no ho creu, però la calvo no és fàcil. Vull dir, t'has de passar la fulleta cada dia. Vull dir, no saps què t'ho vull dir? I després t'has de regalar la barba. I això és un temps que altres persones no inverteixen.
2: Però puges autoestima, Rocío Jurado?
1: Rocío Jurado sempre suma.
2: Sí.
1: I a més, té cançons per tots els estats d'ànim. Sobretot, té cançons per quan te separes. Té cançons per quan necessites... En el punt de partida, té cançons per quan necessites tornar a arrencar. Té cançons d'enyorança. És que era una festa, ella.
0: Sí, té cançons per qualsevol moment. I sempre... És que el bo és que cap de les cançons te deixa indiferent. Sempre te provoca emocions escoltar en aquesta dona.
1: Fins i tot que has de fer una mica de cardio, te pots posar Me ha dicho la luna, sa versió amb en Chayanne.
0: Escolta, si has de fer exercici, hi ha uns remics que han fet de cançons, que no és fàcil, perquè a lo millor dius, hi ha artistes antics amb cançons que no li pots fer un remix, i de cançons en remix d'en Rocío Jurado que queden espectaculars.
1: I com a miradors de l'artista, ho dit de veres, a mi el que més greu me sap és com s'està malmenant el seu llegat.
0: Sí.
1: Tot el que està fent sa família, jo entenc que tothom té necessitat econòmica, tothom ha d'arribar a final de mes, tot allò que tu vulguis, però com estan desmuntant i destrossant el llegat, la vida de la fama, de la qual parlava Jorge Manrique en el seu moment, com ho està fent sa família, jo crec que a tots se'ls hauria de caure sa cara de vergonya.
0: És molt trist.
1: Perquè és una artista eterna, i nosaltres aquí hem intentat mostrar aquest vessant artístic que el tenia.
2: Darrera pregunta, creus que hauria anat a la casita de Bad Bunny a fer una actuació?
1: Jo crec que ell hagués pujat a cantar amb en Bad Bunny. En Bad Bunny no hagués pogut fer concert a Madrid sense passar per Monte Alto, anar a aquella casa, recollir-la i dir-li, Rocío, vine a cantar amb nosaltres. Tendria 81 anys, ella, més o manco. Per tant, seria...
0: Jo estic,
1: història.
0: He de dir que estic un poc ja cansat del tema de la casita de Bad Bunny.
2: Espera,
0: perquè...
2: que només duim dos concerts.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Ja
0: ho sé,
1: però... ja ara ha començat la teoria, de que la casita de Bad Bunny va en contra de tot allò que era Bad Bunny. Hi ha tota una sèrie de reflexions filosòfiques al voltant d'aquests concerts, que també t'ho dic, de vegades un concert només és un concert.
2: Totalment.
0: Efectivament, que és anar a passar-se bé i punt. I després ja podem entrar si Bad Bunny és un cantant o no. O sigui, que això ja és una altra, ja és una
2: però
0: altra cosa.
2: Però
0: en Rocío Jurado
2: sí que
0: és el més gran. I mira, és una de les coses que me queda pendent i me quedarà pendent d'ara ja de per vida. Poder anar a veure un concert d'en Rocío Jurado.
1: Jo ara mateix te diuen, si te donen una màquina del temps, jo tornaria en el 92 a sa Expo, per poder anar a veure aquell espectacle d'Azabache i sentir-la i poder-la sentir cantar Que no daria jo.
0: Que no daria jo per empezar de nuevo.
1: És que no sé quantes vegades he vist aquest concert i és que
0: ella
1: és...
0: Anava a dir el mateix.
1: És que no se pot estar millor.
0: És espectacular. Com aquella torrentada de bou, aquell moment de sentiment...
1: Mira, és que ara mateix estan parlant i se m'estan porant. Se m'està porant el pèl de sa pell de gallina. Ara he prescut en Cruyff. Gallina de piel. Però és cert que record Azabache, ses altres no estan malament. Ha anat a Mistral, etcètera. Però en Rocío Jurado...
0: De fet, aquest espectacle s'havia fet per ella. I era per ella. únic i exclusivament. Després se van unir les altres per donar-li un poc més...
1: Paparró.
0: De... Però,
1: què pintaven? De Maria Vida a la Llar Mig. Fer verdes tens. Era... I se llevó a la gent que anava a escoltar a la Mas Grande.
2: Vinga, molta gràcies.
0: No, a vosaltres per convidar-me i...
2: 20 anys han passat.
0: 20 anys ja. Me'l faig millor. Gràcies. Un plaer, un luxe.
1: Rocío sempre. Rocío sempre.

0: el Guateque Musical.
1: Avui el Guateque no podrà superar aquest moment, però no. Què farem? El dedicarem a la llet?
2: Així és, perquè cada primer de juny, més enllà de celebrar la pèrdua de Rocío Jurado, també celebrem el Dia Mundial de la Llet, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO, amb l'objectiu de tractar qüestions relacionades amb el sector lleter arreu del món i per incentivar el consum de llet també arreu. Per això li dedicarem la nostra selecció musical, minsa, però hi serà. I començam amb Cafè Llet, de Nou Romancer. No, no, no.

I tancaran ja la paradeta amb la fàbrica de llet oficial, és a dir, la vaca. I els Topolino Radio Orquestra li varen dedicar aquest hit d'ara i sempre, la vaca lechera.

0: idò, fins aquí avui aquest programa. Ben divers, ja ho heu vist. Així és que Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Miquel Joan, gràcies.
2: Fins demà.
0: Fins demà. A tu també, fins demà. I Antoni Cardell, que ha estat el control tècnic. Una abraçada, fins demà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Un incendi a Alcúdia que afecta transformadors elèctrics podria comportar talls de subministrament durant unes 5 hores. Al lloc dels fets ja hi treballen efectius dels bombers que a hores d'ara diuen que ja estaria controlat.
2: L'incendi ha estat declarat al carrer Arqués, on a hores d'ara s'espera l'arribada de tècnics de GESENDESA que hauran de tallar la zona afectada i els voltants per actuar amb seguretat. De moment es desconeixen les causes de l'incendi.
1: Canviem ara de qüestió. Enguany han arribat a les costes de les illes més de 2.000 persones migrants per via marítima. És un 13,6% més que en el mateix període que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Interior.
2: L'informe també apunta més arribades d'embarcacions. En total, més d'un centenar. La darrera s'ha interceptat aquesta matinada a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, amb 4 persones d'origen magrebí a bord.
1: I comença per 8è any consecutiu el dispositiu conjunt del govern i la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. Una vintena d'embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes.
2: De moment, enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmits. El control del xàrter nàutic il·legal va començar el 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítims del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
3: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
2: En el 2025, l'any passat, es varen posar 162 sancions per un valor de 471.000 euros.
1: I avui ha arrencat la campanya presencial de la renda a les Illes Balears. Les oficines del Servei Renda Àgil han començat a rebre els primers ciutadans que volen presentar la declaració de 2025, un servei gratuït de l'Agència Tributària que enguany compleix 30 anys.
2: Milers de persones fan servir cada any a les Illes Balears aquest servei que ofereix ajuda i assistència personalitzada per a la confecció i presentació de la declaració, un servei molt ben valorat pels usuaris.
4: Més t'assessoren, t'informen. Si em va perduda, tot, avui en dia tot és molt complicat. Ara no te'l enxerrava, ha de ser per moure un paper de l'enginyer.
5: Normalment lo hago yo. Lo que pasa es que ara tenia una consulta, no sabía a quién acudir y he acudido aquí, me parece cómodo y cercano.
6: Entonces, para mí es muy cómodo. Para mí, yo creo que no tengo necesidad de ir a una gestoría a pagar 40 o 50 euros.
1: L'IVA de la llum i el gas natural ja torna a estar des d'avui en el 21%, el seu percentatge habitual. Així finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: El que sí es continua mantenint és el descompte dels impostos d'hidrocarburs i ajudes a sectors concrets. El president de l'Associació de Consumidors, Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. Considera que els motius que varen fer que s'aplicàs continuen perfectament vigents.
7: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente. Y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
1: I amb aquesta informació arribem a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu encetant la setmana parlant de la projecció internacional d'una de les nostres dramaturgues més rellevants i celebrant el 20è aniversari d'una promotora musical? Comença la Cultura IB3. Benvingut tothom.

0: L'obra Toca Mare, de la dramaturga Marta Barceló, ha traspassat fronteres i ja hi ha data per representar-la a tres continents, a països com Alemanya, la Xina, Grècia, l'Argentina i també els Estats Units. Tot una mosa contarà. Després celebrem els 20 anys de la promotora mallorquina Deathlight Music, que farà una festa grossa aquest dissabte amb bandes com Hormagedon i també una altra banda que arribarà des de fora. I per acabar, tindrem avui un recopilatori de rap en català amb artistes locals i més de prop coneixerem els artistes Pode i Musgo One i també el curador i divulgador d'aquesta cultura hip-hop, Jaume Mesquida, d'Un Rap és un Peix.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Alemanya, la Xina, Grècia, Argentina, Estats Units són els indrets on es podran veure les obres de la dramaturga Marta Barceló.
2: A veure així com sona. Dona gran s'ofereix com a mare. Dona de 62 anys s'ofereix com a mare. Com a mare de persones adultes. A canvi d'una remuneració mensual.
3: L'anunci començaria amb una nena que va amb una bicicleta vermella amb el manillar blau. El camí la porta cap a una casa de camp. Una masia. Casa seva.
1: Sentim el teaser del muntatge català de Toca Mare, dirigit per Jordi Casanovas. Marta Barceló, com estàs?
4: Hola, molt bé, contenta de ser aquí.
1: Enhorabona, no?
4: Oh, moltes gràcies.
1: Me deies un dia que havia un abans i un després en la teva trajectòria, un abans i després de Toca Mare, i crec que totes les representacions de les quals en parlarem ara te donen un poquet la raó, no? Que ha estat un poquet el punt d'inflexió en la teva... en la teva trajectòria.
4: Sí, sí, totalment. Toca Mare és una obra que em va costar molt de temps d'acabar, diguéssim. Tenia aquesta idea, però no me sortia de desenvolupar. Però la que més alegries m'ha donat amb aquest aspecte, la que més me demanen, la que més se representa, si ha valgut la pena trencar-se les banyes per acabar-la.
1: Fas un repàs de les funcions que es faran fora de l'Estat durant el 2026, d'enguany i també l'any que ve?
4: A veure, t'ho diré de memòria perquè vinga, no ho tinc apuntat. Però, sí, tu m'ho vas apuntant, però fins a on jo sé, se faran dos muntatges a Alemanya, un d'ells ja s'ha estrenat, un altre s'estrena aquest mes de juny, si no vaig equivocada. Se farà un muntatge a Grècia, que suposarà, crec que la sisena producció que se fa allà.
1: Això diferents... t'ho dir, perquè a Grècia l'has fet. Que sí, no sé sí, si sí. La primera vegada que va sortir de l'Estat espanyol.
4: Exacte.
1: Va ser Grècia.
4: Sí, sí, és que Toca Mare se va estrenar a Grècia primer. S'estrena mundial va ser a Grècia, no va ser aquí, va ser a Grècia. I s'han fet diferents produccions per diferents companyies, diferents productores, i aquesta crec que és la sisena. Després, a la fi, se farà una funció a Itàlia, no sé exactament on, però ja fa molta estona que està traduïda a italià i és una cosa que se perseguia.
1: En quin nom, en quin títol a Itàlia?
4: Ostres, ara crec que és Madre.
1: Sí,
4: tal qual, però...
1: Allò me sona, que és Madre.
4: Sí, ho hauria de mirar,
1: Clar, perquè Toca Mare és una expressió tan nostra
4: sí,
1: que després
4: sí.
1: Quan se tradueix...
4: Quan se tradueix és complicat. Moltes de les traduccions s'ha quedat com a Madre, fins i tot en alemany, i amb altres han trobat com una expressió un poc similar o equivalent. O sigui, no hi ha cap llengua que estigui, estigui traduïda a Toca Mare que sigui exacta, no?
1: Molta sona bé, també.
4: Però sí, han jugat un poc amb aquest sentit i hi ha diferents títols. Alemanya, i després, clar, el gran hit, no? Bueno, un dels grans hits per jo és la Xina, que és Xangai,
1: no?
4: Que això me fa una il·lusionada, que això també serà l'any que ve, no hi ha data, havia de ser aquest any, i se va caure una actriu i s'ha hagut de posposar, però ja hi havia ses dates, havia de ser abril d'aquest any, m'imagino que serà a principis del 27, i això, clar, me fa molta curiositat anar allà.
1: Imagina't,
4: i sentir...
1: escoltar-ho com
4: ara en xinès. Clar.
1: Si el grec ja és un poquet exòtic per nosaltres, imagina't. Xinès,
4: clar, tot. Imagina't. I després se farà una coproducció, que això també em fa molta il·lusió, entre Madrid i Argentina, amb una actriu d'aquí, diguéssim, espanyola, i una actriu argentina. I se farà aquí i allà, a Madrid, i allà, no ho sé exactament, però...
1: Primer
4: però
1: a Madrid, sí. Primer, després
4: sí.
1: Argentina?
4: Sí, molt primer bé. Madrid i després Argentina.
1: Clar, tot això també gràcies, evidentment, gràcies al teu talent que has donat en la clau, amb una història més molt bonica, però també les traduccions, no? Posar en sí. Valor la feina de les traductores que s'han enamorat d'aquesta peça, també.
4: Sí, totalment, i jo sempre dic que aquesta història de meva de la internacionalització va començar gràcies a una iniciativa de la Sala Beckett de Barcelona amb el Ramon Llull, que va, és això, va convidar traductors que tradueixen des català a altres llengües, teatre, habitualment. Els va dur a Catalunya, 6, i varen ser pues, 6, una vintena d'autors que ens varen poder reunir amb ells i explicar-los qui érem nosaltres i quines peces teníem, no? I aquell dia jo vaig conèixer la traductora grega, Anna Maria, que
1: Maria.
4: Tu també coneixes molt
1: sí,
4: bé.
1: Sí, sí, coneixem bé, sí.
4: I ella va ser la que li va interessar la història i va decidir traduir-la. I és vera que hi ha una sèrie de traductors molt actius en quant a, pel que fa cercar possibles produccions dins del seu país, perquè, clar, jo no puc fer res des d'aquí, jo que sé quins són els mecanismes, no? Però ells coneixen el territori, coneixen les productores, i la Maria el que va fer és anar a cercar productores, aquesta història, qualcú li interessaria fer-la? I li va dir sí, i llavors la Maria va traduir això, i ja se va fer la primera producció allà. Llavors el valor que tenen aquests traductors és, i figura't, és incalculable, no? per nosaltres, dramaturgs.
1: Te'n recordes la data de quan vares lliurar el test de Tocamare i aquí? Perquè, clar, me dius que primer se va estrenar a Grècia, després hi ha el muntatge català, però en aquest moment a qui li vares donar el test per una possible producció?
4: Bueno, no li vaig donar jo, diguéssim, a Gràcia el va donar a Maria.
1: El primer contacte, diguem, amb un potencial muntatge va ser a Maria.
4: Va ser a Maria, sí, va ser a Maria. Perquè directament li vaig... Jo aquí no havia començat a moure res encara.
1: Clar.
4: I li vaig passar això i va dir, m'interessa, i va ser com a...
1: I en Jordi Casanovas com arribes, per exemple?
4: En Jordi Casanovas va ser a partir... Tocamare se va presentar en els torneis de dramatúrgia de Girona.
1: Ah, aquí està. Vale.
4: Sí. Llavors, aquí va ser la primera que se va sentir. I és vera que quan va guanyar allà, jo vaig començar a tenir una sèrie, un parell de cridades que me deien, de gent interessada en moure-ho. I va acabar passant a mans d'en Jordi Casanovas, perquè mos entenguem, però va tardar com a moltíssima por de fer la producció. De fet, primer se va fer a Santa Gràcia, i després se va fer a Alemanya, Romania, i després va ser Catalunya. Sí,
1: imagina't.
4: En català, sí, sí.
1: I en realitat a Mallorca, a les Illes, s'ha vist poc.
4: A les Illes s'han vist dues funcions.
1: Dues funcions, clar.
4: Sí, i amb això que mos trobava un poc en la paradoxa de que, en principi, crec que això ho puc dir, aquesta producció que se farà a Madrid i a Argentina vendrà a Mallorca.
1: En castellà, clar.
4: Clar, vendrà en castellà, i això se me fa molt estrany, però serà d'aquesta manera, no? Llavors haurà vengut, no?, en català, i ara...
1: Quin viatge.
4: I ara en castellà, totalment.
1: Clar, imagina que quan tu escrius... has escrit moltes coses, o no moltíssimes, perquè ets una dramaturga que s'aprem el seu temps per escriure, però tens ja títols, els darrers 6 dies, que és el darrer, Zona inundable, abans que arribi l'alemany, Tocamare... Hi ha un moment en què tu dius, tenc un test, no sé si vols l'expressió que utilitzen nosaltres mateixos quan escrivim, no? Però estic content, estic satisfet amb això, satisfeta, i crec que això funcionarà, que al públic li agradarà. O això fins que no ho mostres, diguem, a una platea, no ho saps.
4: Mira, en Tocamare sí que vaig tenir aquesta sensació. Tocamare, però és que me va dur com a 10 anys, eh? O sigui, no puc dir poca broma, saps? D'arribar en aquest moment, perquè és vera que jo reescric molt, perquè és vera que mai he cap d'estar contenta, llavors es m'ho mir i canvio una cosa, o canvio una escena d'ordre, perquè m'agrada molt trencar la cronologia, i faig com a ajustos, i després els atons desajustar, i com a que mai estic contenta, el moment que he de dir basta.
1: Clar,
4: basta ja, Marta, perquè és que si no, no... Però és vera que en Tocamare sí que me va passar això, de dir, jo crec que així, o sigui, crec que això és bo, o sigui, m'agrada com està, no? I amb altres obres també, amb Abans que arribi l'alemany també vaig quedar molt contenta. No, sí, en general, quan acab de fer tots els canvis de comes, de lloc, diguéssim, tot aquest pinze i fi, en general, arriba com està contenta. Sí, mai ser cert si allò, perquè és que no ho saps mai, perquè també després depèn de molt de factors, que un muntatge vagi bé o malament. Clar. El text és una part, però diguéssim que el sistema teatral és molt més ampli. Clar, o sigui, depèn dels actors, depèn de la direcció, depèn de tantes coses, que el text és una part, però si tu el manco dius, estic contenta amb aquesta part, veurem, jo porto això,
1: ja,
4: no? En aquest
1: important.
4: Muntatge, veurem què passa a partir d'aquí.
1: Segur que tens uns primers lectors, lectores, oïdores, l'expressió d'allò que escrius. Què fas quan te donen un feedback i te suggereixen que canvis coses? Després d'estar, per exemple, 10 anys en un test, o 5 o 2, és igual, però, clar... Com te cau això?
4: Mira, t'ho explicaré. Hi ha una cosa que jo sempre li pas... i ara no escoltarà això, però si ho escoltes se'n riurà, perquè jo sempre li pas, diguéssim, els primers borrany li pas a enviar el Jordà.
5: I per què no escoltarà? Vial, espero que me l'escolti.
4: Jo crec que... sempre està li a fer coses. Vial Jordà, et sa meva ex-parella, sí, sí. Hem estat just molt d'aig, ja no ho som, però...
5: I també del rotllo, del sector escènic, sí, que s'ha
4: sí,
5: de dir.
4: Sí,
5: professor, dramaturg, director.
4: Sí, sí, sí. Llavors, jo sempre he fet el mateix. Jo li pas això i ell sempre me retorna una crítica, és molt generós, perquè me retorna una crítica i me diu això no, això no, això no, això tal, això qual, això qual. I jo mai li faig cas. Sí, no, i ell és tan generós que segueix fent-ho. Encara que jo no li faci cas, perquè el seu feedback, és a dir, les seves opinions, a mi m'ajuden a reafirmar-me en les meves, per, encara que sigui per negació.
5: És
4: a dir, jo tinc una intuïció de que això hauria de ser així. I ell te diu, no, no, això no pot ser així. I dic, és que sí, és que això ha de ser així. No, i clar, i me reafirma a mi, per contra. Llavors, té que aquest...
5: L'utilitzes un poquet, però bueno, ahí se deixa.
4: Sí, ahí se deixa, jo t'ho dic. Amb aquest aspecte és molt generós. No, i qualque vegada li faig qualque cas en qualque opinió. Però és vera que la major part de coses no li faig cas.
5: Te costa, però, canviar en base a opinions d'altres, tot i que les sí. valoris... ben igual que t'acosta, i ho sé, ja és una pregunta que jo afirmació, per exemple, que vengui un director o directora i te canviï segons què, perquè tu dius,
4: sí, no.
5: Si això està allà per qualque cosa.
4: Sí, jo sempre dic que això no... De fet, ho pots per contracte, o sigui, per contracte ho pots, a mi no pots canviar res, però el que sí pots fer és venir i xerrar amb jo. És a dir, si tu... com a director o directora, vens a jo i m'argumentes, mira, és que, Marta, és que això, jo què sé, m'aniria molt bé canviar-ho d'aquest ordre per aquest motiu, o m'aniria bé llevar aquesta escena per aquest altre motiu. O sigui, jo ho puc veure, jo, no és que sigui un, saps, no, un taliban que diu, és que no, això ha de ser així. El que no puc admetre és que me canviïs coses sense consultar-ho jo, perquè jo estic aquí, jo som viva, jo he escrit aquest text, exacte, som autora viva, jo he escrit aquest text i l'he escrit d'aquesta manera per una sèrie de coses. Llavors, no sé, en Zona Inundable, per exemple, també, na Marta me va telefonar un dia, na Marta, la directora,
5: Marta Gil, sí.
4: I m'ha dit, mira, Marta, és que hi ha tanta informació, perquè és veritat que jo vaig posar allà un tros que era un cremull d'informació de coses que havien passat, de titulars de diaris, de... Diu, és massa i se fa feixuc. Necessitaria podatear un poc això, i de fet he pensat posar algunes d'aquests titulars, projectar-los en lloc de dir-los i tal. I ara m'està xerrant i jo vaig veure que tenia raó, que jo també me puc equivocar i en paper
5: una cosa... Però que no és equivocar-se, cosa...
4: bueno,
5: no? Que és que...
4: Sí, però que després allò resulta que és un poc llarg, que és un poc farragós, per exemple. Llavors està superbé, podré veure i entendre i baixar-te del burro i poder dialogar també, no? Amb el seu director, la persona que dirigeix. Ara, el que sí que no puc és això, és anar a una obra i veure que han canviat coses, perquè sí, perquè, clar, no, perquè sí, no. Explica-m'ho i menys si m'ho posen d'acord.
5: Anna Marta Gil, Polo, vas tenir una bona relació durant el procés de Zona Inundable, vas quedar contenta amb allò que t'ha de fer, i de fet heu tornat a fer feina juntes i hi ha una data d'estrena, estem parlant d'un projecte que es diu 450 volts, que més sorgeix de la ment i la voluntat de Carme Portacelli, directora del TNC, amb una sèrie d'històries dedicades a Barcelona.
4: Sí, aquesta és la darrera temporada d'Anna Carme Portacelli en el TNC, i com tu dius, la dedica a la ciutat de Barcelona. I aquest és un projecte que na Marta Gil tenia en el cap fa molt de temps, no? Que és un poc és superdelicat, jo no sabem molt bé com ho hem d'agafar, no? Però perquè el tema és, partint de la base de Via Laietana 43, celebra, tristament celebra, comissaria de policia, sí. On allà se va torturar, i se va torturar molt durant el franquisme, i després del franquisme també, perquè no hi va haver realment una depuració, no? La transició, al final eren les mateixes i, per tant, els modus operandi eren similars.
5: Va canviar poc, sí.
4: Sí, llavors, a partir d'aquí, fer un exercici de memòria històrica perquè fan això, però també anar un poc més enllà a xerrar de la tortura en general, de quins són els mecanismes que permeten, no? O que propicien que una persona pugui exercir violència sobre una altra persona, no? Perquè som temes molt delicats, i bé, estem amb això. Jo dic que normalment jo...
5: El test no està tancat encara.
4: Que va, que va.
5: Estem
4: en fase de recerca. Na Marta ja du un any de recerca, ella.
5: Clar.
4: Sí, jo m'he incorporat com a...
5: I pots estar anys, clar.
4: I pots estar anys, perquè una cosa t'ha d'obrir una altra i una altra i una altra, i jo m'he de posar els dematins, perquè si m'hi posen ser baixes vespres, m'agafen malsons després.
5: És perquè això s'estrena dins l'any que ve, en el TNC, a febrer.
4: Febrer.
1: I tens fins a quan? Quan t'han dit el test ha d'estar tal?
4: Bueno, el test és una coescriptura amb ella, l'hem d'escriure totes dues, i pensam tenir-lo bé, abans de gener, diguéssim, o sigui, aquest any. Mos hem donat aquest any,
1: gener, farem dos laboratoris. Si la Carme te sent ara, gener dirà que és un poc tard.
4: No, sí, perdona, gener, no. Això s'estrena a febrer. No, finals de novembre, crec que encara. Perdona.
1: Sí.
4: No, gener és quan comencen els assajos.
1: Per molt generosa que hi torni. No, crec que te deixi.
4: No.
1: Es diu 400 vols i la veritat és que fa moltes ganes. El tema és un temàs i...
4: Sí.
1: I supos que també és un repte, no? És i un que t'estimula, clar.
4: Sí, estimula i acollona un poc a vegades, les dues coses, perquè és molt delicat. Perquè és molt delicat, són temes molt delicats, hi ha testimonis vius, involucrats, és a dir, és un material com molt sensible, i hi ha moltes expectatives també, perquè hi ha com un moviment molt gran perquè aquest edifici sigui declarat museu de memòria, perquè encara és un edifici policial, allà te'n vas a renovar el DNI i tot això, i llavors hi ha un museu, un moviment de dir, no, això no pot ser, o sigui, aquest edifici està massa significat, això ha de ser un museu de memòria, com tenen a Xile, com tenen altres llocs, no? I clar, hi ha com una expectativa d'aquest espectacle també serveix aquí per pitjar un poc en aquest sentit, és a dir, que hi ha una espècie de qüestions extra artístiques damunt i unes expectatives posades que sempre dius...
1: Clar, és que és diferent, no? Quan escrius una ficció, tot i que pugui estar relacionada, inspirada, basada en la teva pròpia experiència familiar, allò que sigui, és una cosa, però quan tens testimonis vius, tornem a allò com a zona inundable, com a 450 volts, la responsabilitat augmenta, no? Perquè aquesta gent veurà la peça.
4: Però jo et dic una cosa, jo a zona inundable me va passar això i vaig arribar al punt que en el final vaig ficcionar.
1: Clar.
4: És a dir, jo vaig recórrer la ficció perquè la realitat me pesava massa. I vaig dir, no faré la història d'una persona o de dues. Vaig agafar testimonis de tots. I el referent sí. El referent sí, però no vaig agafar la història de, jo què sé, Miquel Montoro que va... No. Vaig agafar un trosset... Vaig construir els meus personatges protagonistes que són els que varen viure la peripàcia. Però, clar, vaig haver de recórrer, i jo ho deia, jo he recorregut a la ficció perquè és que la realitat me pesa massa. I d'aquesta manera m'he sent més lliure per crear la meva obra. No?
1: I a 450 volts fas el mateix...
4: No, a 450 volts no, ja no ho feim. No ho feim. A 450 volts hi ha testimonis reals i sí. Sí, sí.
1: Idò, estarem molt pendents d'aquest estrena al febrer de l'any que ve. I a tot això, la calidesa, que és un test que vares fer també amb Antolo Ferrà i Nevera, que mos varen presentar a la distància, un artefacte meravellós basat en els moments, els mesos de confinament de la pandèmia. Després va venir la calidesa, on tu has fet la dramatúrgia, que s'ha vist aquí poquíssim, també, que esperem que torni. De fet, torna, no? La calidesa?
4: Torna al Festival Ciclop.
1: Que serà al setembre.
4: El Festival Ciclop, que és al setembre. Sí, i segurament ja aprofitarà que ve per fer un parell de places més, no? Inca o no sé.
1: Que està en gira encara.
4: Sí, l'espectacle sí, però està gira per Espanya.
1: Per Espanya, clar.
4: Sí.
1: I la veurem aquí al mes de setembre.
4: Sí.
1: I els darrers 6 dies, que és allò que has estrenat, que aquesta sí que està en gira, no?
4: Sí, ara m'ho va dir Lluís que havien tancat unes dates per Tarragona, també, per la sala.
1: Coproducció principal El Somni,
4: sí.
1: Que El Somni està distribuint, no?
4: El Somni distribueix, sí. No, tinc molt, o sigui, hi ha moltes coses damunt la taula.
1: Però pensa que també són coses que la teva feina ja està feta.
4: Sí,
1: tu
4: sí.
1: Els darrers 6 dies no has de fer res.
4: No he de fer res, no.
1: 450 volts, sí, i t'espera una feina molt intensa, però la resta ja està, ja has de disfrutar una mica, no?
4: He disfrutat, sí, tant, sí.
1: T'ha sorprès alguna reacció del públic de, jo què sé, de Grècia, perquè has fet obres a diferents puestos, a Alemanya crec que també. T'ha sorprès en especial la reacció d'un determinat públic? Mira, l'han llegit així, quan en realitat estava pensat d'una altra manera.
4: Bé, sí que hi ha diferents maneres de dirigir.
1: També,
4: és a dir,
1: clar.
4: El mateix text, no?, fa que segons el director pitgi d'una manera o de l'altra, té reaccions diferents. Per exemple, a Romania, la directora va tirar molt pel cantó dramàtic.
5: Quan és una obra que té molt d'humor.
4: És una obra que té molt d'humor, i n'hi havia, però sobretot havia com carregat les tintes amb allò dramàtic, de manera que tot el temps pareixia que les actrius estaven a punt de plorar cada vegada, i allò creava com una tensió entre el públic, que en el final acabava l'obra i tothom, i jo inclosa, ploraves, perquè era com una catarsi.
5: Tu inclosa, que entenc que no entens el romanès.
4: No, jo no entenc el romanès, però sí que sé... El que dic sempre és que jo ho entenia.
5: Sí,
4: és a dir,
5: sí,
4: jo conec molt les meves obres i ja sé què estan dient. La qual és una cosa molt curiosa, perquè no entens el llenguatge, però
5: curiós,
4: saps perfectament...
5: És una sensació molt estranya, sí. molt guapa. També.
4: Sí, sí, sí. Però sí que vull dir una cosa, si me permets, que no és de joc, sinó que és que crec que la dramatúrgia balear en general... Mm. Té un moment molt xulo, molt gran. O sigui, jo és vera que ho poso damunt la taula i pot ser... Ara mateix se m'han acumulat com moltes coses i pareix que...
5: Bueno, tu has obert camí, també.
4: He obert camí, sí, no, i molt contenta, perquè en jo, és a dir, cada vegada som més... que són traduïts, tu ja ho saps, tu mateix, no?
5: Sí, sí. Sí, però quan vaig anar a Grècia també en fake ja me'n parlaven de la Marta Barceló.
4: Perquè jo hi he anat abans.
5: Va passar a Marta i jo però molt orgullós li deia, sí, és clar, molt amiga meva. Sí.
4: No, però és això, però tu has passat després. I després de tu em passarà un altre. I després, m'entens? Jo crec que cada vegada que nosaltres, un de nosaltres, té una fita, o sol és una fita d'aquestes, crec que és bo per tots, perquè mos beneficia a tots, no? I crec que cada vegada som més, i que crec que cada vegada, com que som més, podem aconseguir més coses junts.
5: Està claríssim.
4: Saps? I sí que vull destacar, que dius, ostres, mos estan donant premis, no? Cada vegada que en Pere Ramon Sardà li han donat un premi a Catalunya, la Carme Planells per aquí, naina de coses...
5: Sí.
4: O sigui, vas sentint... Ja no és raro que un de nosaltres estreni de fora, o... És una cosa que cada vegada passa més. Mm-hmm. I això crec que cada vegada s'aporta... Oi, ja l'he pegat un mic. Perquè estic movent les mans molt.
5: Això fa ràdio.
4: L'he pegat en el micro.
5: Això fa ràdio.
4: Però cada vegada que un de nosaltres es soluciona una fita, feim s'aporta més grossa, no? I això és una gran notícia.
5: Ja per acabar, Marta, me diràs que molts, però quin repte te queda per assolir d'aquest que dius, mira, jo ara mateix m'agradaria...
4: Jo vull fer un documental. Jo vull fer un documental, ja està. Ja,
5: o sigui, vols fer el guió d'un documental?
4: Vull fer el guió d'un documental que tenc, o sigui,
5: que
4: m'agradaria dur-lo,
5: no?
4: Si qualcú me sent.
5: Jo crec que conec aquesta
4: història.
5: Sí,
4: vàrem xerrar un dia d'aquesta història i tinc un projecte per fer un documental d'una cosa que ja tenc una part enregistrada i m'agradaria poder-lo dur a terme. O sigui, m'hi he de posar perquè hauria d'anar a productores a presentar el projecte i tot això.
5: També tens l'experiència dels guions de televisió.
4: Sí,
5: que
4: has fet, sí.
5: Vull dir que no és un món que te sigui aliè.
4: No del tot, però bé, no ho he fet mai, és una cosa, jo no he fet mai un documental, o sigui, fins i tot fent guions en el final, jo no he duit el projecte endavant, a mi m'han contractat per fer allò, no? I llavors és un poc diferent. I sí, m'agradaria fer un documental específic, no qualsevol documental, aquest documental.
5: Aquest, concret.
4: Sí.
5: Marta Barceló, dramaturga, moltíssimes gràcies per estar aquí i repassar totes aquestes fites que no són poques.
4: A
5: vosaltres. T'espero un 2026-2027 apassionants. I ho contarem aquí, la vida.
4: Pues moltes gràcies, jo vaig encantada. Gràcies a vosaltres.
5: 6:29, continuem.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Aquest cap de setmana, en aquesta festa de 20 aniversari d'una promotora musical que és Deathlight Music. Avui tenim dos convidats, són Carmen Schlicht i també tenim en Albert Ruiz, que forma part, entenem, de Deathlight Music, però que també és el baixista d'aquesta banda que sona, que se diuen Hormagedon.
1: O Hormagedon, no?
2: Hormagedon.
1: I dues una camiseta.
2: Hombre, claro.
1: De la banda.
0: Ala, mira.
2: Això és una part clau.
3: Jo, de Carmen de Deathlight, clar que sí. Sí, a mi no coneixen, quasi ningú me coneix com a Carmen Schlicht, sinó Carmen Deathlight, ja.
0: Ah, mira, de ja has traspassat.
1: Dos spots caminant ara mateix, no? Sí. Dos spots que caminen.
2: En no hem de perdre cap oportunitat per promocionar-nos.
1: Que sí, veniu a la ràdio, crec que sí.
0: Bé, i saludant també a en Tomeu Serra i a tots els membres d'aquesta promotora que celebra 20 anys, la qual cosa se diu molt aviat, i m'agradaria, Carmen, saber si realment duis 20 anys tots. Sí, tu durs 20 anys.
3: No, en Tomeu sí que arriba a tenir 20 anys, quasi, però el fundador, que és en Samuel, sí que du els 20 anys fent tot totalment i encara està en actiu.
0: És en Samu de sa barba?
3: Sí, correcte, el Barbas.
2: El Perillas.
3: El Perillas.
0: L'hem vist molt pel gremi, ara ja no hi és, fa un temps, però sí, molt d'apreciat.
3: Ara està fent un tour amb bandes.
0: Brutal, aquest canvi.
2: Està més de tècnic, de so i tour manager, coses així, crec, no?
0: Que bo.
3: Sí, una mica.
0: I, Albert, de fet, a vosaltres tocau també aquest dissabte amb una banda que són Angelus Apatrida,
2: sí.
0: Que és el grup de la península que ve convidat a fer aquest concert. I en Lluís, que és el nostre tècnic, que a més ja vos reconeixeu per ses camisetes, no? Ell diu avui una camiseta de Megadeth.
2: Són de sa mateixa religió.
0: Exacte, els Angelus Apatrides han fet sa gira de taloners de Megadeth, sí. No?
3: Correcte, han estat per València, han estat a Coruña, han estat a Bilbao i l'han petat.
2: És la banda número 1 de metal d'Espanya.
3: Ara mateix, sí.
2: Número 1, però sens dubtes.
0: Que fort,
3: i el tenim aquí avui a casa nostra.
2: De perquè... Albacete hacia el mundo.
3: Sí.
0: Que bo, mira, Albacete té moltes coses interessants. Sí, es fan bromes, eh?
2: Armes afilades, com aquests.
1: Correcte, les millors navalles del món.
2: Exactament.
0: I moltes més coses. I els Angelus Apatridas tenen una cançó, que és aquesta que sentim ara de fons. Se diu Sharpen the Guillotine.
2: Home, ja.
0: És a dir, també bamba, directa. Contau-nos un poc, Carmen, heu organitzat aquest concert per celebrar els 20 anys, però contau-nos un poc les històries, les fites, els mínims que vos proposeu de concerts a l'any, per exemple, o d'activitats.
3: Sincerament, nosaltres com som una associació sense ànim de lucre, i això implica molt de suor i molt de fer feina, i estem allà picant pedra perquè nosaltres el que fem és fer un concert, el que guanyem en aquest concert el reinvertir en altre concert i així anem fent i res, cridar una mica a tot el públic metaler que vingui als concerts, que paguin la seva entrada, per favor, i així cada vegada poder venir i dur gent de fora perquè coneguin la illa i que la illa també sigui metalera, o sigui que no sigui només de sol i playa i tal. No, nosaltres aquí tenim un underground molt, molt, molt gros.
1: Com anem de públic metaler en els darrers anys? La cosa se manté, va pujant, sempre comentant en el programa que el punky, per exemple, ha pujat una mica, no, en els darrers anys, també per...
2: Han pujat de talla.
1: Socials. No, i han pujat també.
2: De talla, segur.
1: El nombre d'espectadors, segurament.
2: És que molt va passar en el darrer concert que vam fer amb ells, que era el nostre retorn després de 10 anys.
3: Ripper Owens.
2: Que duiem merch nou i van fer talles com de fa 10 anys i m'ho van donar en compte que no, que havien de ser bastant més grosses.
3: Triple XL.
2: Bueno, demanaven, oye, i dos XL no tienes? Tres XL.
1: El bueno. Pas del temps, que fort, no perdona.
0: Que fort, no?
2: Sí, sí.
0: I ja vas mullat les talles S i tot això.
2: No,
3: encara n'hi ha XS, però...
2: Però ja no has de fer més grossetes.
1: Però se renova o no se renova la cosa?
2: I poquet a poquet. Jo som profe de secundària i sempre dic, veure un heavy avui en dia a un institut és com veure un lince ibérico. És complicat. Però alguns n'hi ha.
3: Però no és impossible.
1: El nostre Lluís Riu.
2: I estan tornant. Estan tornant. A poc a poc l'underground vuelve.
1: Jo crec que sí.
3: Sí, el tinc de confiança. A vegades també m'ho sorprèn perquè de sobte, per exemple, en el Ripper Owens van arribar nins petits, o sigui, nins petits no són pares i tal. La confiem molt és que els pares duguin els nins.
1: Que facin proselitisme,
3: exacte.
1: Així com toca.
3: Per això mateix, el nostre de Deathlight

0: Fa un parell d'anys estem promocionant molt, molt, molt que els menors de 14 anys acompanyats tenen entrada gratuïta. Perquè, clar,
1: això tu està
0: has de fer un sovenin per tot l'ús en el concert i així fan cantera.
1: És que crec que em van xerrar amb l'Iras Gel, que van venir també a un altre concert i també se parlava d'aquesta opció. A més, ara ven que nins, fins i tot els més petits, tenen tots els seus auriculars protectors, no?
0: Sí, nosaltres vivim amb aquesta política fa 3 anys. Crec que van ser d'uns dels primers pioners que van fer això.
1: Que bé.
0: I és que ho veiem molt clar, ho veiem molt clar. Jo també faig feina en una escola i havíem de fer-ho.
1: Idò, contamos un poc, ara que parlem d'aquest concert, també d'aquesta banda d'en Albert, d'aquest retorn o d'aquesta aturada que vareu tenir, que s'entén, no? I ara teniu ja més temps, tal vegada que nins creixen, no ho sé, ara m'ho estic inventant. Però la veritat és que contamos com serà el concert i a on, i a partir de quina hora, i com se poden aconseguir les entrades.
2: Pues el concert serà en el Gremi, sala 1, la sala principal, històrica sala 1, on hi ha hagut tots els concerts clàssics importants des de que existeix. Abans era l'assaig. On ha tocat en Dio, Anthrax, Saxon, tots els...
0: Doropets.
2: Rata Blanca fa poc. Bueno, i després ja és època Deathlight, Doropets, Sodom, molta gent internacional també. I comença a les...
0: Bé, nostre tenim apertura a les 7 i mitja.
3: 7 i mitja s'obren les portes.
2: 7 i mitja obertura de portes, sí, és un horari accessible.
0: Clar,
2: ja no se fan concerts tan tard com abans. Això és un estigma que no mos hem acabat de llevar. Els concerts són hores, han de ser hores raonables, per públic i per músics. No pots tocar a la una de la matinada com quan tens 18 anys. Això ja no és factible. O sigui que el bolo ha d'estar acabat a les 12, no?
0: Sí, més o manco, també te feim master party perquè volen continuar la festa, sí, no, ja haurà trull. Però també fem una espècie de tardeo perquè sempre...
1: Agrada, no?
0: Agrada més, que has de fer, fas la siesta petita, menges... Perquè si has d'esperar fins al vespre, qui s'aixecarà?
2: És que són els horaris europeus i mundials, al final... Tothom fa que té una indústria d'entreteniment potent, fa concerts a hores normals, a les 7, a les 8, que és el que toca. Tenir una conciliació d'horaris per tothom, que no sigui acabar les tantes. Això és que és només a Espanya que encara no s'ha llevat això de damunt, però darrerament crec que està canviant un poc la cosa, ja seient la consciència.
0: I la venda d'entrades... Ai, perdona.
1: No, per favor.
0: La venda d'entrades estan en Metal Tickets, d'acord, que entrau a la pàgina web o a la pàgina de web del Gremi i allà estan disponibles.
2: I en Porta, no?
0: I en Porta també estaran.
2: Porta, claro, molt important la Porta, també.
1: I els menors de fins a 14 anys...
0: Fins a 14 anys, acompanyats. Això és molt important. No me deixeu el nin tot sol perquè vos aneu de festa. No, per favor.
2: Això no se pot, és il·legal.
1: Albert, conta-mos un poc. Digues. En quina fase està ara la banda, Jormagedon, i si teniu pensat sortir un poc, quina és la perspectiva que teniu ara aquest estiu?
2: Vale, mira, nosaltres vam tornar l'any passat, 2025, oficialment, no fa ni un any que hem tornat a l'activitat. Nosaltres som una banda que va estar activa des del 2009 fins al 2014, i l'any passat vam decidir tornar, en gran part també per culpa de Deathlight, que me'l varen posar les dents llargues, vinga, heu de tornar, com ho faim, hem de fer alguna cosa, i, bueno, varen passar 10 anys...
0: Els grups locals.
2: 10 anys sense tocar, sense estar a tocar junts, i fins que varen dir, ei, vinga, això, anem a fer-ho. Ho faim? Vinga, valente. I la veritat és que ha estat una cosa molt inesperada, però molt positiva, molt agradable, perquè el celler mos ha acollit amb molt de carinyo i amb, no sé, ha estat una cosa molt, molt, molt guai, molt emotiva, i tenim una resposta millor que abans, la qual mos sorprèn i mos encanta a la vegada. I per enguany, pues, ja hem fet bastant de bolos. L'any passat vam començar amb una activitat important, però tampoc se tracta de saturar, o sigui, tocam una vegada cada 2 mesos, no se manco.
1: Està bé.
2: I ara, per enguany, pues, han sortit més cosetes i, si tot va bé, sortirem ja per la tardor. Però no ho vull desvelar encara. I que no tinguis contracte, no ho diré.
1: No, ben fet.
2: Però és probable que sí.
1: Clar, veure que és un estil de música molt ample, però sempre s'ha mantingut, no? Sí. És veure que hi haurà més gent o manco, però realment no arriba de caure mai.
2: És algo molt, molt underground, com deia Carmen. Al final és una cosa de resistir, d'estar a les sombres i no estar, digamos, de la mà del mainstream, de lo que manda la radiofórmules o la cultura principal, sinó que estem sempre darrere i a lo nostre, però som legió, eh?
0: Sí.
2: Sembla que no, però som legió. A Mallorca no és l'estil més popular, perquè a Mallorca ja saben que funciona d'una altra manera, però Europa, per exemple, nord d'Europa, Alemanya, Escandinàvia...
0: Jo vinc d'Alemanya ara mateix, d'un festival, i de gent jove que encara estan allà...
2: I gent major, també.
0: Gent
2: jubilada.
0: Gent jubilada, exacte. Mm. Exacte, amb els seus fills i...
2: És algo que sempre està allà, que tu una vegada entres en aquest món, no surts fins que te'n vas. O sigui, és pas sempre.
0: Estamos vivos.
1: Idò, superbé, Death Light Music, vos convidam a entrar en les seves xarxes, la seva web, i conèixer-los un poc més de tota aquesta activitat que fan, i en aquells als quals vos agrada la música rock dur, el heavy, amb diferents vessants, tindreu aquestes dues bandes, els locals, que ara mos parlava justament Albert, Hormageddon, sempre rius quan t'ho dic.
2: Hormageddon.
1: Hormageddon.
2: És normal, és part de la gràcia de la banda, que ningú acaba de dir bé, però no passa res.
1: És que us posau noms.
2: És part de la gràcia.
1: I també hi haurà aquesta altra banda d'Albacete, Angelus Apàtrida, i molta de gent passant-ho bé en aquesta sala grossa d'Esgremi, la sala 1, aquest dissabte a partir de les 7:30 obriran les portes. Tot això mos han contat en Carmen i també en Albert, d'aquesta banda, Hormageddon. Ara ho he dit bé.
2: Hormageddon.
1: Sí. I res, esperant que continueu organitzant molt de concerts, i vosaltres, quan tingueu sortides, Albert, a fora ja mos ho contareu.
2: Claro.
1: Sí. Moltes gràcies.
2: Aquí tornarem.
1: Molt bé, una ferrada.
2: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: I mentres dono una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I V3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluency.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs... i amb tu.

0: parlàvem de Rock Tu, ara parlarem de rap, i a més de rap en català, perquè es veurà que a les Illes tenim bons representants. Avui mos acompanya en Toni Bausà, en Pode, que el coneixen així. Com estàs, Toni?
1: Què tal,
0: Pode?
1: Com va?
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I també mos acompanya en Jaume Mesquida, que sí, segurament heu escoltat moltes vegades a Un rap és un peix, que és el programa, és un col·lega nostre, i a més li agrada molt difondre el hip-hop en català, més d'escriure i altres coses, i també fa un programa a Una Mediterrània, no? Que és justament aquest, en el qual ets un poc un gurú, no? Perquè també has estat curador d'un recopilatori del qual parlarem ara, que se diu Sacsets. Ja és el segon que se presenta aquest divendres a Barcelona, amb un vinil i una festa en la qual, Toni, tu actuaràs també. Sí. Contam-nos un poc tot això dels Sacsets, Jaume, si vols, i
1: dels Sacsets sorgeix una mica de... És a dir, com aquests antecedents de rap en català són a mitjans dels 90, amb Jo no sóc polac, d'en Dissop, no? Va ser com el primer tema de hip-hop en català, evidentment amb el permís de rap és un peix d'Ocifar, per suposat, però va ser la primera moguda de la cultura, de dins la cultura per la cultura, no? I després, pues, sí que va generar un molt d'impacte, però passen 10 anys fins que Versaris, que és un gran grup també d'aquella gran època, va treure un disco de hip-hop en català, i aquí sí que per jo ja va ser com un canvi total, i un abans i un després. I després d'aquests 20 anys, que veiem que s'escena, pues, de hip-hop en català, tant fent-se a Mallorca, Barcelona o el País Valencià, hi havia coses esporàdiques, molt ben fetes i tal, però no s'acabava tampoc de generar un ecosistema molt cohesionat. Veiem que després del coronavirus, pues, aquest ecosistema que tant havíem anhelat, al final se comença a teixir, no? I Nurban, una figura molt important dins el hip-hop en castellà, que pertanyien al grup Geronación, davant també aquesta visió, va fundar un segell que s'ha de Radio Rahim, ha apostat pel tema de Sacsets, i ara ens trobem en aquesta situació tan motivadora de cara al futur.
0: Molt bé, i Pode, tu ja sorties en el primer recopilatori, surts ara en aquest segon.
2: Sí, estic debutant en vinil amb 45 anys.
3: Oh!
2: Sí,
3: sí. Mai és tard.
2: No, mai és tard. Mira, ara en Alberto xerràvem d'això, no? De metal en el seu cas, no? És increïble, sí, aquest viatge, de que no te l'esperes, i aquí hi ha un retorn que he fet a la música fa un any i mig i tal. Vaig decidir també provar amb el català, i molt bé, la veritat. Jo el primer recopilatori no hi era, però ara sí.
0: Ara hi seràs.
2: I també...
1: Perquè encara no havies tret coses, també. És a dir,
2: sí, no, però...
1: En català.
2: Sí, havia tret alguna cosa.
1: Alguna cosa.
2: Però que ja estava en marxa el recopilatori, crec. I sí, i el que farem dia 5 a la Sala Descomunal a Barcelona, sí, és una trobada. Al final, és una trobada i germanor total. Mm. Barcelona i València també.
3: Mm. Que guai.
2: I mos trobarem allà, i ja mos coneixem alguns. Hem fet col·laboracions a distància, i també hem col·laborat presencialment. Vull dir, ja tenim una consciència interna de dir, això és una xarxa i mos hem de cuidar nosaltres, i d'això es tracta.
0: I el vera que aquí sempre han tingut grans representants, no?, del hip-hop, sí, sobretot. El vera en català ha arribat una miqueta més tard, però podem parlar de representació en aquest àmbit a totes les illes, o també a Eivissa, tal vegada, o a Menorca?
1: Sí, a Menorca hi ha hagut els orgànics, que aquests darrers 4, 5, 6, 7 anys han anat fent hip-hop, i superbé. I després també en Pode, aquest me'ls va comentar en Pode, els Eivissencs, els...
2: No me'n recordes, no.
1: Púnics o algo
3: així. Púnics.
1: Púnics, sí, exacte. Ah,
3: pues, els he sentit aquest... bastant aquí en el programa.
0: Sí.
1: I després a Mallorca, pues, que sí, en Pode, en Musgo, en Little One, en, sí, Rip Desorden, en Swing, que continua fent coses dins rap rural i encara va fent coses. Sí. Estem en un moment del hip-hop en català a nivell de territoris de parla catalana molt potent, sí, i a Mallorca també, saps? És a dir, els dos àmbits s'han juntat molt bé.
3: Teniu com un festival específic, especialitzat, o on podeu també intercanviar sons, intercanviar tendències, i on podeu mostrar tot allò que feis?
2: Pues, no, el més semblant a un festival seria el Sacsets.
1: Sí, jo crec que té voluntat de futur, però jo crec que de convertir-se en això.
3: I que hi ha públic, no?, perquè hi hagi un festival, diguem, de rap en català.
2: Sí, encara... Jo massa pres.
1: Encara no massa pres, però també hi ha coses interessants, com per exemple que ha arribat a ses masses, que, com diguem, mm-hmm. a molta gent, que és el festival de, bueno, el festival no, el concurs de freestyle en català. Mm-hmm. Val? I aquesta gent sí que ha omplert un rematat, ha omplert certes sales, i el freestyle sobretot connecta molt amb la jovenet.
2: Jo me'n recordo moltíssim a la primera època del hip-hop nacional, diguem-ne, estatal, mm-hmm. amb CPV i tal, Violadores, que ja veies que havia de passar alguna cosa i encara no passava a nivell mainstream. I un dia ja comença, i és com un got d'aigua que de sobte, un tassó d'aigua que al final pues, sí, sobrepassa, i sí que hi ha és un interès que hi ha, però encara seguim sent pues, entre cometes underground, encara no hi ha una resposta molt directa, però sí que s'intueix. Ja,
0: anem a escoltar un poc de música d'en Pode, això és Sortides i Arribades.
4: Jo sou mopis, tranquils, sense presses, caminem els

0: fa estona que ja no desfaig el git. Tot sembla risc, no te'n fissi. Del capital P, l'OG, anys i panys descobrint, visquent així, desobeint, descobrint.
1: Aquells que mos escolteu des de Barcelona, aquest divendres vos podeu acostar en aquesta sala, la Descomunal, amb K, allà on hi haurà aquesta festa de presentació del segon vinil recopilatori de rap en català, amb participació de Ses Illes, que també surt un tema de Valtònic.
2: Exacte.
1: I en principi són les dues participacions, no? En el primer tema que sentíem abans, en començar la conversa, en el qual també participa Musgo One, sí, Naron, i per tant també amb molta il·lusió. Ell sí. També hi va. Fareu aquesta cançó en concret aquest divendres?
0: No, aquest divendres no. Ah. No, és la col·laboració, la cançó està feta amb ell, érem veïnats i...
1: Bueno, està superbé.
0: Sí, un dia...
2: Convidava.
0: Molt, van dir, escolta, hem de quedar, sí, passa'm la ubicació. I van dir, escolta...
1: Estava a prop.
0: A prop no, al mateix puesto, pràcticament. I en Marzo Llens, que és Naquil, que és molt conegut per col·laborador amb Solo Los Solo, Mala Rodríguez, cantant molt, molt important de Soul, de Los Ángeles, que viu per aquí, per Mallorca, i el coneixem de fa molts anys.
1: I poder, també tens més temes, clar, avui no els podem escoltar tots, però alguns que també, un d'ells, mesclat també per la persona que mescla a Rels B.
0: Sí, això és en Andrés Jumà, que és un mesclador top. Casualitats de la vida, casualitats de Palma, que al final mos coneixem, passen coses, hi ha gent que de sobte puja moltíssim i de sobte dius, escolta, i res, si vam tenir, me va mesclar un període de cançons del primer disc Tens de Flors, del novembre, me va fer un cop de mà i va treballar en jo, i bueno, clar, el so se nota. Ha sonat per alguna apuesta i tal, i sí.
2: L'heu d'escoltar, un discarro, Tens de Flors.
1: I Jaume, un rap és un peix, clar, fa homenatge a Ossifar. No sé si Ossifar realment sortiria en aquest llibre que preparau ara, amb una història de rapa en català.
2: Idò, 100%, surt. Sí? 100%. Tenim un episodi zero, que seria com a antecedents, no?, entre l'homenatge, la burla, quan ho va petar molt el hip-hop, que sobretot ho va petar amb el break a finals dels 80 i principis dels 90, però va haver també com aquesta febre mainstream de rap de villancicos, sí. Anuncis de l'abuelo rapea i no sé què, en aquesta època
0: Rap i Madrid,
2: Ossifar, i després, detall important, en Tomeu Penya amb el seu tema No Menyspreable, Taxi Rap, varen aprofitar aquests anys 91-92, estic tirant de memòria, per fer el seu homenatge i la seva broma, i trobava com a molt interessant ressignificar un poc el concepte rap és un peix, perquè és una frase com a tonta, que connecta amb el passat i que connecta també amb la llengua. Tot era un win.
1: Superbé. I ara preparau aquest llibre amb altres autors?
2: Preparam aquest llibre amb altres autors, en Ganso, de Tarragona, en Joan Barris, que té un altre programa de hip-hop a la ràdio d'Ona, de Sants. I després en Pol, Bombo i Caixa, perdó, i després en Pol, que té un Instagram que també fa com d'anàlisis de hip-hop en català i també de hip-hop internacional. I els quatre morts varen juntar, varen xerrar en Urban, havien de fer una exposició, però al final ell va dir, mira, per fer una cosa tan de veure-la i tal, per què no l'imprimim i fem un fanzine, que no existia. I han fet, per no pillar-nos els dits, una breu introducció a la història del hip-hop en català.
1: Que bé. Sí. Idò, seguim-vos a xarxes, entenem que ho trobarem tot. Alguna altra actuació per avançar molt breument, perquè ja m'ho anem.
0: Sí, dia 13 de juny amb en Little One, a Manacó.
1: Quina il·lusió.
3: Aquí, a la banda de Manacó?
0: Can Giro. Després, de 7 de juny, a Jamboree, Barcelona.
1: Sí.
0: I dia 26 de juny, Moment of Truth.
2: Sale
0: Sunset, amb l'APP Els Plats, mítics, i què més?
2: Petro,
0: en Kefal. Farem una mescla intergeneracional.
1: Us heu de recordar això.
3: Ho recordarem. Toni, Jaume, moltíssimes gràcies. És que arriba la notícia.
2: A vosaltres, perdonant-me.
3: Moltíssimes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Vinga, informatius. Nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
0: Super, moltes gràcies. Adéu.
4: El Consell de Mallorca aprovarà divendres en un ple extraordinari la regulació per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Bon vespre, són les 7.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
4: Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de l'entitat insular, Llorenç Galmés, confia aprovar la proposició de llei amb el suport de l'oposició, ja que Vox la considera anticonstitucional.
6: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% amb totes les propostes que duim a terme.
4: La futura llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents, excepte dels treballadors de temporada, i sancions de fins a 30.000 euros per als qui l'incompleixin. Es desconeix encara quan podrà entrar en vigor. Les que sí ja han entrat avui en funcionament són les restriccions a Eivissa i Formentera. Molts passatgers desconeixien que necessitaven un permís i pagar la taxa per circular per l'illa, un fet que pot comportar multes, en aquest cas, de fins a 10.000 euros. És dia 1 de juny i l'actualitat, a banda de la mobilitat, se centra també en la plana turística. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport de Palma retirarà la campanya i demana disculpes. Victòria Morell, bon vespre.
7: Bon vespre. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A la lona es podia llegir "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca", un fet que ha celebrat el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, a les xarxes socials.
4: Les Balears endureixen les sancions contra el transport il·legal per carretera, que ara poden arribar als 12.000 euros.
7: El govern augmenta les multes per captar clients de manera il·legal per part de les VCT, autobusos i minibusos, i el prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. És una de les mesures anunciades en la primera reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme a les Balears.
4: I enguany han arribat a les costes de les illes prop d'un 14% per ser més de persones migrants per via marítima, més que l'any passat.
7: Segons dades del Ministeri d'Interior, n'han arribat 2.000. L'informe també apunta més arribades d'embarcacions, en total més d'un centenar. La darrera s'ha interceptat aquesta matinada a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, amb 4 persones d'origen magrebí a bord.
4: I un incendi a Alcúdia que ha afectat transformadors elèctrics ocasiona talls de subministrament que podrien durar tensió fins a 7 hores.
7: Un fet que afecta 800 usuaris. L'incendi declarat al carrer de Narquer ja està extingit. De moment es desconeixen les causes de l'incendi.
4: Durant l'informatiu connectarem amb Alcúdia per saber quina és la darrera hora, i pel que fa al terratrèmol polític en l'àmbit estatal, el PP eleva la pressió als socis de govern i ofereix a PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez, un fet que coincideix en l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díaz. En parlarem d'aquí uns minuts, en què també tindran temps pels esports. La selecció espanyola ja és a Mallorca. Joan Gabriel Bauçà, bon vespre.
8: Bon vespre. Les campiones del món s'entrenen a aquesta hora a porta oberta a Son Bibiloni amb les quatre mallorquines de la selecció: Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, que divendres jugaran a Son Moix contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30, amb Virginia Torrecilla als comentaris. El Palma Futsal s'ho juga tot avui a Manzanares. Els d'Antonio Vadillo van perdre divendres a Son Moix i necessiten guanyar avui per forçar un tercer i decisiu partit. El podreu seguir en directe a les 8:15 del vespre aquí a IB3 Ràdio. I la U d'Eivissa planifica el futur amb el nou director esportiu Michel Sanz, un càrrec encara per presentar oficialment, que haurà de refer un projecte que ha fallat 3 temporades consecutives en el seu objectiu de tornar al futbol professional.
4: Hem encetat el mes de juny i ho feim amb temperatures ben elevades encara. Dani Capó, bon vespre. Què ens espera per aquest mes de juny al Manco aquest principi de setmana?
9: Bon vespre. I de moment, a curt termini, esperem demà continuar amb aquesta tranquil·litat. Tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols prims, que per aventures veurem que podem notar una mica més que dies enrere, sobretot demà a hora baixa els podem notar una mica més. Les temperatures seran més altes, demà tornarà a fer bastanta de calor, podem superar els 30 graus a totes les illes i fregar els 33 a punts d'interior nord de Mallorca, i el vent encara bufarà fluix demà de component sud. I demà encara, perquè dimecres sí que esperam alguns canvis més en aquest sentit. Dimecres entra vent de gregal moderat, i això farà que també les temperatures a la fi ens donin un respir. Ja veurem si durarà molt o no, però com a mínim dimecres refrescarà. Demà encara calor.
4: Gràcies, Dani. Ho detallarem el que en queda de setmana aquest dimecres, que dius que podrien arribar aquests canvis. I en cultura parlarem de Missió Marte, un diari d'exploració espacial de Jennifer García. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
5: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El Consell de Mallorca aprovarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de l'entitat insular, Llorenç Galmés, confia que la proposició de llei s'aprovi amb el suport de l'oposició, ja que Vox, el seu soci de govern, no hi està d'acord.
6: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
4: La futura llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per a aquells vehicles que no siguin de residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui l'incompleixin. Fins i tot preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització.
7: La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiüses. Per exemple, quedaran fora de la limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. També el transport de persones amb mobilitat reduïda, els cotxes oficials, els relacionats amb activitats industrials o comercials o els de serveis públics. A més, les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa, encara sense concretar. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilleres. Abans que entri en vigor la norma de manera definitiva, s'haurà de redactar i aprovar un reglament i fer un estudi de càrrega que estableixi quants de vehicles s'autoritzen cada temporada. De moment, segons el darrer, el 2023 en varen entrar a Mallorca pels ports de l'illa fins a 400.000, una xifra que servirà de punt de partida ara per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
10: A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
7: Tampoc s'ha concretat encara la recaptació que podria generar la norma.
4: Una vegada que el Consell de Mallorca aprovi la proposició de llei, després ho haurà de fer també el Parlament, i el PP confia fer-ho abans que acabi enguany durant el pròxim període de sessions. Tot i això, es desconeix si podria entrar en vigor la temporada que ve.
7: Més per Mallorca dona la benvinguda al pas que ha fet el president Galmés, però com el PSIP creu que fan tard. Són Lluís Apesteguía i Iago Negueruela.
11: Som ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana.
12: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà en aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
7: Vox no hi donarà suport perquè considera que la regularització és anticonstitucional. Així ho ha avançat Manuela Cañadas.
13: Desde el Parlament siempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
7: Sebastià Sagreres, del Partit Popular, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups, i ressalta que l'esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca.
14: Ha tornat a deixar a tota l'esquerra en el peu canviat. Insistim, no és només dir-ho, és també fer-ho. I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
4: Aquests detalls sobre la limitació de vehicles a Mallorca arriben en un 1 de juny, primer dia de restriccions a Eivissa i Formentera. Els no residents han de demanar autorització i pagar una taxa al dia per circular per les Pitiusa. Si no la tenen, Gemma Guasc, les sancions poden arribar als 10.000 euros.
15: Una de les novetats d'enguany és que finalment el Consell ha aconseguit poder creuar les dades dels vehicles que entren a l'illa amb la DGT. Això farà possible que es comencin a posar sancions en cas que no es tingui l'autorització per entrar a l'illa. També sobre els que van entrar-hi sense el permís la passada temporada. Mariano Juan és conseller de Mobilitat.
16: Demanar una autorització expressa que ha costat molt obtenir a la direcció general a Madrid, perquè ens deixés accedir a les seues dades. Ja tenim aquesta autorització, els informàtics estan construint la plataforma d'intercanvi de dades confidencial, amb seguretat, per poder gravar les dades de les càmeres que tenim naltros, creuar-les automàticament a la direcció general de trànsit i veure que aquests cotxes si són d'Eivissa, si no són d'Eivissa o si formen part d'alguna d'aquestes excepcions.
15: El topall s'ha fixat en 17.000 vehicles al dia com a màxim. Esperen que s'arribi a aquestes xifres, com va succeir l'any passat, durant una vintena de dies d'agost.
16: 20 i pico de dies d'agost de l'any passat sí que es van arribar en aquests picos i setembre comença a baixar molt lleugerament per ja a octubre doncs, anar sobrats. No? Per tant, nosaltres estimem que hi haurà 4, 5, 6 setmanes agost i un poquet de setembre doncs, que estaran afectades per aquest cupo màxim on el cupo doncs, realment funcionarà i farà de tap.
15: La passada temporada, la primera en què es va limitar l'entrada de vehicles, n'hi van arribar 32.000 menys. Recorda que la limitació no afecta els residents a Mallorca i Menorca.
4: I a Formentera, el topall màxim de vehicles regulats aquest estiu ha quedat fixat en gairebé 10.300. En el primer dia de regulació es troba entre el 50 i el 74% d'ocupació i el cap de setmana ja s'ocuparà més del 75% de l'oferta. Tant els residents com els turistes han aconseguit en aquesta primera jornada les acreditacions sense problemes, ho ha constatat Elena Trinidad.
17: Així és, els visitants que han arribat avui a l'illa tenien els permisos en regla per poder circular i els havien tret de manera fàcil a través del web de formentera.eco.
18: Muy cómodo, por la página web no he tenido ningún problema.
17: El mateix ha succeït amb els residents, que de manera anual se'ls renova automàticament l'acreditació per circular per l'illa entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
19: Y registrar el coche como si es residente, pues es más fácil.
20: En principi, nosaltres tenim Formentera Eco i en Balló ja treus per tots anys.
17: Turistes i residents han mostrat favorables a la regulació.
21: Perquè al final és una manera de controlar un poc la illa.
22: Perquè delimita el número de cotxes que poden entrar i hi ha més control.
17: El topall màxim dels vehicles regulats, és a dir, de turistes i lloguers de vehicles, ha quedat fixat en 10.287 per aquest estiu. Actualment l'ocupació es troba entre el 50 i el 74%. Formentera va ser la primera illa en regular l'accés i circulació de vehicles a l'any 2019.
4: I amb l'arribada de la temporada alta, Menorca reforça el transport públic per arribar a les platges. Avui s'ha iniciat el servei de bus que va a Macarella.
23: D'aquesta manera ja no es pot accedir amb vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst sortides des de la via perimetral cada 40 minuts. A partir de les 8 del matí l'any passat es van transportar prop de 89.000 persones. També s'incrementen les freqüències en les línies entre Mó, Esgrau i Favarits, amb entre 10 i 12 trajectes al dia. Durant els mesos de juliol i agost s'incrementaran les freqüències i s'ampliaran els horaris.
4: L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport retirarà finalment la campanya i ha demanat disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A la lona es podia llegir "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca".
23: L'empresa de pagaments bancaris diu que els matisos humorístics es poden interpretar de manera diferent segons l'idioma i que poden conduir a percepcions no desitjades. Per això ha decidit retirar la lona, atenent també les peticions del govern que considerava que l'anunci fomentava el turisme d'accessos. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha celebrat la decisió en una publicació a xarxes socials on també ha acusat Aena d'inacció.
4: I el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i minibusos aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. La captació il·legal de clients per part de VTC, autobusos i minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros. És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme de les Illes Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és, Laura Marcos, una mesura dissuasiva.
0: L'estacionament de minibusos i autobusos no precontractats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, captar clients en la via pública o prestar serveis sense autorització, es consideraran infraccions molt greus i suposaran multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
1: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per als nostres residents.
0: Les sancions vinculades a activitats turístiques il·legals s'han incrementat un 25% i poden arribar als 500.000 euros. A Eivissa, durant el 2024, les sancions imposades en aquest sentit han sumat gairebé un milió d'euros. Quant a mobilitat, la directora general, Lorena del Valle, ha assenyalat que ha estat clau modificar la normativa per definir amb claredat què és captació i poder sancionar.
2: No estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definim clarament què és captació, definim que captació és portar el cartellet i en taxi, i això no és legal.
0: A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30, a Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
4: I arranca per 8 any consecutiu el dispositiu conjunt del govern i la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les illes. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on, de moment, enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros, són 70 més, estan en tràmit.
3: De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, ho han dit, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar el 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Mercant, director general de Ports i Transport Marítims del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
24: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
3: El xàrter il·legal suposa una competència deslleial i posa en risc la seguretat marítima i el medi ambient. En el 2025 es varen posar 162 sancions per un valor de 471.000 euros. 100 van ser per infracció en lleus, 58 per greus i 4 per molt greus.
4: I Eivissa ha interposat una sanció de gairebé 800.000 euros per lloguer turístic il·legal.
3: Així ho ha aprovat la Junta de Govern Municipal. La multa, que suposa el 75% del valor de l'edifici, s'ha aplicat pel canvi d'ús de residències de turístics sense disposar del títol habilitant necessari. La infracció es va detectar en una inspecció conjunta de la Policia Local i Urbanisme l'any 2024.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
25: Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
26: Voleu postres?
27: Són brunis a colorer.
26: Clar.
27: És que és el millor postre que hi ha.
28: I de colonet per tothom.
27: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
5: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
4: I s'ha posat ja en marxa la campanya presencial de la renda a les Illes Balears. Les oficines del Servei Renda Àgil han començat a rebre els primers ciutadans que volen presentar la declaració de 2025, un servei gratuït de l'Agència Tributària que enguany compleix 30 anys.
23: Milers de persones fan servir cada any a les Illes aquest servei que ofereix ajuda i assistència personalitzada per a la confecció i presentació de la seva declaració, un servei molt ben valorat pels usuaris.
6: També t'assessoren, t'informen. Si em va perduda, tot, avui en dia tot és molt complicat. A nosaltres l'enxerrava, ha de ser per mal d'un paper de l'enginyer.
8: Normalment lo hago yo. Lo que pasa es que ara tenia una consulta, no sabía a quién acudir y he acudido aquí, me parece cómodo y cercano.
9: Entonces, para mí es muy cómodo. Para mí, yo creo que no tengo necesidad de ir a una gestoría a pagar 40 o 50 euros.
23: El servei de renda àgil és gratuït i està disponible a 16 oficines, 14 d'elles a Mallorca, una a Menorca i una altra a Formentera. Els residents poden demanar cita per a l'atenció presencial o telefònica fins al 29 de juny i el servei es presta fins al 30 de juny, darrer dia, per cert, per presentar la declaració.
4: I l'IVA de la llum i el gas natural ja torna a estar des d'avui en el 21% el seu percentatge habitual. Així finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Sí que es manté el descompte dels impostos d'hidrocarburs.
23: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. Considera que els motius que varen fer que s'aplicàs continuen perfectament vigents.
10: La raó per la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
23: Sí que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, com aquelles que beneficien agricultors i transportistes i els descomptes reforçats del bo social elèctric.
4: La immigració en embarcacions irregulars augmenta gairebé un 14% a les Balears en un any, marcat per una arribada inèdita a Camp Pere Antoni. Quatre migrants han tocat terra aquesta matinada a la platja de Palma, just davant del Palau de Congressos. Una arribada sense precedents en aquest punt de la costa mallorquina. Es tracta d'un fet absolutament inusual, ja que les embarcacions procedent del nord d'Àfrica solen ser interceptades en alta mar o bé localitzades en altres punts del litoral balear.
23: Aquests quatre migrants assumen el 177 localitzat durant la jornada d'ahir a les costes de les Balears a bord de nou embarcacions. Les arribades irregulars continuen augmentant a l'arxipèlag. Segons el darrer balanç del Ministeri de l'Interior, entre el 1 de gener i el 31 de maig ja han arribat a les Balears o han estat interceptades prop de les illes 2.166 persones a bord de 114 barques, principalment procedent d'Algèria. El nombre d'embarcacions també ha augmentat en un 25,3% més que l'any passat.
4: Respecte als recursos que han interposat comunitats autònomes com la Balear al procés de regularització extraordinària d'immigrants, la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Sáenz, ha assegurat que permet donar drets a milers de persones que són, diu, necessàries per l'economia espanyola.
11: Ante diferentes recursos presentados por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular que querían paralizar y que en ánimos de intentar erosionar al gobierno de España, bueno, pues ponían en solfa y hacían daño directamente a los deseos y a los sueños de miles de ciudadanos que están viendo que con este procedimiento, bueno, pues van a dejar de ser invisibles.
4: Les dades del darrers dos anys també mostren un canvi en el perfil de les arribades.
23: Els migrants subsaharians ja representen més de la meitat de les persones que arriben a les Balears per via marítima, mentre que fa només dos anys suposaven una quarta part del total.
4: I un informe del Ministeri de Sanitat apunta que les persones migrants utilitzen manco el sistema sanitari que les nascudes a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir el sistema públic, traves que s'han eliminat, ha dit, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
23: Segons l'informe, els espanyols fan servir entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 32 i un 68% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. És per això que la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar les teories, ha dit, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
7: Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
23: García ha insistit que les persones migrants no són responsables de la saturació de la sanitat. Ho són, ha dit, les polítiques de privatització engegades per la dreta.
4: I els sindicats mèdics mantenen la vaga entre dia 15 i 19 de juny davant la nul·la voluntat, diuen, del Ministeri de Sanitat. Així ho ha expressat el comitè després d'una reunió amb el govern espanyol que conclou sense acords. La ministra de Sanitat ha explicat que la part del govern central ja ha conclòs i que són les comunitats autònomes les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu perquè tenen les competències dels punts que falten per tancar. És Mònica García.
7: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
4: I els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Illes Balears aquest mes i amenacen en fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
23: De moment, les aturades estan convocades el dia 16, 19, 24 i 26 de juny de 10 a 12 del matí, de 5 a 7 de l'hora baixa, i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa i critiquen que l'empresa GESAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat i que, a més, els 10 doblers de sentències judicials anteriors. Els representants demanen responsabilitats a la conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
4: Unive Salut, que avui ha anunciat que incorporarà 1.300 infermeres i auxiliars per substitucions aquest estiu. L'objectiu és garantir la continuïtat assistencial durant les vacances entre juny i setembre.
23: Concretament seran 720 professionals d'infermeria i més de 500 tècnics auxiliar. El gruix s'incorporaran a Mallorca atenció primària.
4: Tot això quan les llistes d'espera per operació continuen augmentant a les illes. Actualment, més de 17.000 persones esperen una intervenció quirúrgica, un 23% més que fa un any, mentre que el temps mitjà d'espera s'ha incrementat gairebé un 20% i ja arriba als 116 dies, prop de 4 mesos.
23: També creix el nombre de pacients amb demores prolongades. Gairebé 4.000 persones fa més de 6 mesos que esperen per ser operades, el doble que l'any passat. Son Espases concentra la major part de la llista d'espera en 6.500 pacients pendent d'intervenció. Pel que fa a les consultes amb especialistes, la demora mitjana és de 66 dies, un 10% superior a la de fa just un any. En total, més de 93.000 persones esperen una cita i prop de 38.000 fa més de 2 mesos que estan pendents de la primera visita, un 45% més que l'any passat.
4: I més conflictes laborals, perquè el sindicat Comissions, UGT i Estell han posposat la vaga prevista per demà a l'educació de 0 a 3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge.
23: Els sindicats critiquen que la Conselleria hagi sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern i lamenten que s'hagi usat la burocràcia com a mordassa per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'Estell asseguren que fa 10 dies que ja disposava de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. Més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia pactat els serveis mínims. És Jaume Coll, d'UGT.
12: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc el dret de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
23: La Conselleria de Treball ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació tal com estableix la normativa vigent.
4: Malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions per demà es mantenen.
23: A les 10, davant del Parlament, es farà una concentració i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi ha una manifestació que partirà des de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca, l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça de Pere Camps d'Es Mercadal i a Eivissa, el passeig de Vara del Rei.
4: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys de l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i es posi fi a la desigualtat que hi ha en aquests moments.
13: Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats que n'hi ha en aquests moments, perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: Són les 7:30. El Consell de Mallorca aprovarà divendres en un ple extraordinari la regulació per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
23: Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de l'entitat insular, Llorenç Galmés, confia aprovar la proposició de llei amb el suport de l'oposició, ja que Vox la considera inconstitucional.
14: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, han tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, estan al seu dret. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
23: La futura llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de resident, excepte dels treballadors de temporada, i sancions de fins a 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix encara quan podrà entrar en vigor.
4: Les que sí ja han entrat en vigor avui en funcionament són les restriccions a Eivissa i Formentera.
23: Molts passatgers desconeixen que necessitaven un permís i pagar la taxa per circular per l'illa, un fet que pot comportar multes de fins a 10.000 euros en aquest cas.
4: L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport de Palma retirarà la campanya i demana disculpes.
23: Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A la lona es podia llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, un fet que ha celebrat el conseller de Turisme Jaume Bauçà a les xarxes socials.
4: Les Balears endureixen les sancions contra el turisme il·legal per carretera, que ara poden arribar als 12.000 euros.
23: El govern augmenta les multes per captar clients de manera il·legal per part de la VTC, autobusos i minibusos, i els prohibeixen aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. És la consellera de Presidència, Antoni Maria Estarelles.
1: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
23: És una de les mesures anunciades en la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Balears.
4: Posposada la vaga prevista per a demà a l'educació de 0 a 3 anys.
23: La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, un fet que critiquen els sindicats, comissions UGT i SESTEI.
4: I un incendi a Alcúdia que ha afectat transformadors elèctrics ha ocasionat tall de subministrament que podrien durar 7 hores.
23: Un fet que afecta 800 veïns de la zona del carrer de Narqués, punt on s'ha originat l'incendi.
15: Bueno, principalmente se tuvo que pausar la actividad, se tuvo que pausar el tema de las cocinas, que principalmente están todas sin iluminación, sin electricidad y por ende no se puede cocinar. Y bueno, atender a las personas ofreciéndole las bebidas, que es lo único que por ahora le podemos brindar.
23: L'incendi

0: I Joan Gabriel ja és aquí, ja és a Palma, la selecció espanyola femenina.
1: Efectivament, Aina Surada. Les campiones del món han aterrat avui mateix a l'illa acompanyades de les quatre futbolistes mallorquines que divendres disputaran a Somoix el partit de classificació per al Mundial de l'any que ve contra Anglaterra, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Cantell i Lucía Corrales. En aquesta hora s'estan entrenant a Son Bibiloni a Porta Oberta perquè tots els aficionats que vulguin puguin anar-hi a veure-les de ben a prop. I anem cap allà, anem cap a Son Bibiloni per conèixer si ja ha acabat o continua aquest entrenament i quin ambient hi ha. Marta Sampas, com anem? Molt bon dia.
2: Bon dia, Juan, des de Son Bibiloni, on sí, just fa 15 minuts ha acabat aquesta sessió d'entrenament. Ara les jugadores signen autògrafs, se fan fotografies amb aquestes prop de 1.200 persones que han presenciat aquest primer entrenament de la selecció espanyola en aquesta setmana de concentració aquí a Mallorca, on l'objectiu és partir de l'illa amb la primera posició del grup i, per tant, també el bitllet directe al Mundial del Brasil 2027 ja assolit. Però per això han de guanyar divendres a Anglaterra a Somoix en el cinquè partit de la darrera finestra d'aquesta fase de classificació. En aquesta sessió, portes obertes, que com deien just acabar fa uns minuts, les més cercades, com no pot ser d'altra forma, han estat les mallorquines, Catacoy, Patri Guijarro, Mariona Caldente i Lucía Corrales, que a més han pogut sentir de molt a prop també les seves famílies i amics. Una altra de les jugadores més reclamades ha estat Alexia Putellas, després del seu adeu al Barça. Sentim alguns dels aficionats i aficionades presents avui en aquest entrenament de Son Bibiloni.
3: Ahora, yo, Ana Cata, he entrenat en el seu campus, han compartit entreno i me faria molta il·lusió veure-la una altra vegada.
4: Bueno, m'he entrat avui que hi havia l'entreno i els hi feia il·lusió. En el partit no hi anirem, però el manco els veurem entrenar.
5: Divendres anirem amb tota la família. Tota la família, amics, totes juntes.
6: Estic nerviós. I que ganen a Inglaterra.
7: Hombre, a mi hija, Olga Carmona. Olga Carmona, porque juega en su posición. Lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
8: També en el
9: Patri,
8: en el Catacoy, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
10: En Alexia Putellas i en Pina, perquè són dues jugadores molt bones i me fa ganes veure-les.
2: Aquestes són les veus d'alguns dels aficionats que han pogut gaudir d'aquesta sessió d'entrenament, que ha estat una horeta, primera sessió de tota una setmana carregada de feina per arribar en les millors condicions, com dèiem, divendres a Somos contra Anglaterra. A més, també la Federació de Futbol de les Illes Balears, en el marc d'aquest 100 aniversari, d'aquests 100 anys de la federació, han fet entregues a les quatre jugadores mallorquines d'una camiseta amb el número 100 i el nom de cada una d'elles. Recordem que aquest Espanya Anglaterra ho podreu seguir en directe divendres a IB3 Ràdio a partir de les 7:30.
1: Moltíssimes gràcies, Marta Sampas, per aquesta puntual informació. I mentrestant, la selecció espanyola masculina també viu dies de màxima concentració. Luis de la Fuente té el grup centrat en la preparació del Mundial, que arranca la setmana que ve, i l'ambient entre els 26 que viatjaran als Estats Units barreja feina, tranquil·litat i molta il·lusió per repetir títol mundial. Entre ells, de moment, hi és el porter mallorquí Leo Román, que s'exercita amb el grup fins a l'amistós de dijous a Riazor contra l'Iraq. Després, el de Lluc Major es quedarà a terra mentre els seus companys posen rumb a Nord-Amèrica amb un objectiu claríssim, dur el segon Mundial cap a Espanya. Escoltam els futbolistes internacionals Rodri y Mikel Oyarzabal.
11: Uno estará aquí para ganar el Mundial. Yo creo que lo que va a dictaminar que esta selección triunfe o no, o sea, el día a día, yo creo que en ese crecimiento viene el éxito.
12: Hace dos años tampoco nadie apostaba por nosotros y luego salió como salió. Confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar a cualquiera.
1: I atenció, perquè el Palma Futsal s'ho juga tot avui a Manzanares. Els d'Antonio Vadillo van perdre divendres a Moix i arriben al segon partit dels quarts de final amb l'obligació de guanyar per forçar un tercer i decisiu partit. Res de marge d'error, guanyar o marxar a casa. El partit començarà a les 8:15 del vespre i el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Em té tota la informació el meu company Gavi Fortesa.
13: Una derrota a la pista del Manzanares significaria el comiat de la temporada per l'equip mallorquí. Caure als quarts de final no estava previst, però l'eliminatòria se va complicar el passat divendres en la inesperada derrota a casa perdent el factor pista.

0: Amb les baixes conegudes de Luan Müller i Mario Rivillos, el Palma necessita guanyar i anar al partit de desempat que se jugaria a Palma el pròxim dijous per seguir en competició. Avui, en cas de derrota, el Palma acaba la temporada oficialment. Antonio Vadillo, el tècnic, diu que aquest partit és una final.
1: És una final. Per a nosaltres no tenim margen d'error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que manzanar a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante, igualar la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues van a intentar liquidar la eliminatoria.
2: El filial del Palma també somia en gran. L'equip d'Òscar Tessias és a només dos partits d'ascendir a segona divisió i s'enfrontarà al Mataró en l'eliminatòria final. L'anada jugarà el 6 o el 7 de juny a Palma i la tornada el cada setmana del 13 o el 14 de juny a Terres Catalanes. Sentim el tècnic Òscar Tessias.
3: És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes a preparar-ho bé, a organitzar tot el tema del play-off, de la fase final, i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
2: I tornem al futbol. A la primera federació, la UD Eivissa ja planifica la temporada que ve amb el seu nou director esportiu, Michel Sanz, un càrrec que encara no ha estat presentat oficialment, però que té molta feina al capdavant d'un club que ha fallat tres temporades consecutives en el seu objectiu de retornar al futbol professional. I ens informa Víctor Sancho.
4: El director esportiu aragonès encara no ha arribat a l'illa, però sap que són molts els fronts oberts amb un club que ha anat a menys esportivament en els darrers anys. Quant a contractacions, el primer objectiu serà signar un nou entrenador, una vegada que fa una setmana es va comunicar que Miguel Álvarez no era renovat. Però abans de parlar de noms, Michel Sanz sap que la clau del seu projecte serà ser competitiu el més aviat millor, obtenint números. Llevat dels bons resultats, no tant quan el joc de l'equip de Guillermo Fernández Romo amb Juan Jiménez a la direcció esportiva a l'inici del primer curs del club a Primera Federació, ara ja fa 3 anys, l'Eivissa ha anat cedint classificatòriament ja en el primer terç de Lliga en les dues darreres temporades, una situació que ha suposat la destitució aviat dels tècnics, a més de condemnar també els directors esportius com Jiménez primer i després Javi Lara. Sanz serà el tercer quan encara no ha començat la quarta temporada del club a la categoria de bronze. Recordem que només hi ha 10 jugadors en contracte més enllà d'aquest mes. A més, tot i que les primeres converses les va tenir Javi Lara abans de la seva sorprenent destitució, ja es pot avançar que alguns dels jugadors en contracte no continuaran. Així que Sanz té molta feina al davant, no només quan a fitxatge, sinó de fer feina en la mentalitat competitiva en les diferents esferes del club.
2: I ahir va ser un diumenge negre per al futbol balear. L'Atlètic Balears i el Poblense es van quedar sense ascens a la Primera Federació en una jornada per oblidar. Els blanquiblaus havien de remuntar el 2-1 de l'anada contra el Jaén i van caure a la pròrroga per 1-2. Un cop duríssim per un club que torna a treballar a les portes de l'ascens. El director general Patrick Messou, molt afectat, ha reconegut avui que no sap si li queden forces per continuar amb un nou projecte.
5: Pues si me lo preguntas hoy... No sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
2: Al Poblense, la derrota va arribar als penals contra l'Àguilas després d'empatar a un gol. El president Miquel Benassa Molondro ha assegurat que el projecte continuarà, però encara no sap si Òscar Troya seguirà a la banqueta la temporada que ve.
6: Han passat ara ja quasi 24 hores i hem de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve, a la segona federació, la categoria que han jugat enguany, com a primer objectiu l'any que ve salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, Jo estic content, orgullós de l'Òscar Troia i aquest equip que mos ha il·lusionat a tot un poble, a tot Mallorca.
2: I una bona notícia, el jugador del poblense Toni Penyafort ha rebut l'alta hospitalària i ja és a casa. Fins aquí els esports.
7: Gràcies, Joan Gabriel. 16 minuts per arribar a les 8.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
9: Chico, al lío, pide un crédito.
10: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
9: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
8: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: Alcúdia segueixen sense electricitat a les principals zones del centre després que s'hagi declarat un incendi que ha afectat uns transformadors elèctrics. Aquest tall de subministrament s'espera que s'allargui al voltant d'unes 7 hores. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Com està afectant aquest tall de llum?
11: Bon vespre. A hores d'ara, a part del municipi d'Alcudi, unes 800 persones estan sense subministrament elèctric a causa de l'incendi dels transformadors que hi ha dins el poble. Un d'aquests veïnats afectats en el mateix carrer d'Antoni Ques ens ha explicat com ho ha viscut.
12: Bueno, principalmente se tuvo que pausar la actividad, se tuvo que pausar el tema de las cocinas, que principalmente están todas sin iluminación, sin electricidad y por ende no se puede cocinar. Y bueno, atender a las personas ofreciéndole las bebidas, que es lo único que por ahora le podemos brindar.
11: Com escoltàvem, aquesta interrupció ha fet a molts comerciants que s'han vist afectats per aquesta interrupció, perquè no han pogut oferir en total condicions aquests negocis. Per acabar, dir que no hi ha cap ferit ni cap intoxicació en aquest incendi, com dèiem, d'aquest subministrament elèctric.
13: Yo estuve en la terraza haciendo una siesta y escuchando como explosiones. Y cuando desperté, le levanté asomado por la terraza y veo humo, un poco de humo. Ha bajado y digo a mi hermano, me parece fuego está en el transformador. Y mi hermano me dijo, llama a los bomberos. Yo digo, no sé el número de los bomberos. Y me dijo, llama a 112. Yo he llamado a 112.
7: Gràcies, Lluís, en directe des d'Alcúdia. I actes vandàlics a Santa Maria, 5 immobiliàries, totes amb noms estrangers, s'han despert. Avui, amb pintades a la façana, també s'han trobat amb algun vidre romput i el pany romput.
14: Una immobiliària alemanya és la que se n'ha endut la pitjor part dels atacs a diverses agències del centre de Santa Maria. En una altra, els han pintat els vidres i també bloquejat el pany. Sabe la coche aéreo d'Olive Island Properties.
15: Hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
14: Segons les fonts policials de Santa Maria, no s'han identificat encara els autors. Celia Togores, de la immobiliària.
16: Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. Lis passa això. És, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis i salta que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que en el final mos donen feina a tots.
7: I els veïns de Binissafulla, platja de Sant Lluís, han fet una protesta avui en el ple municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens veïnal i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada.
14: S'ha presentat al ple municipal amb una pancarta amb el lema Fora Antena Ja. Avui, a més, es debatia una moció dels socialistes que exigia reubicar aquesta antena. Els veïns també han criticat que el consistori no oferís durant els tràmits una altra ubicació i que un acord que tenia IB Digital per crear un nou centre de comunicacions a Cap d'en Font no hagi prosperat. Escoltam Desiree Olives, presidenta de l'Associació de Veïns de Binissafulla, i el vicepresident Clemente Junquera.
17: demanar la reubicació de centena de vinis a Fua Platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
18: El 2025 hubo un acuerdo entre el Govern Balear y el Ayuntamiento de San Lluís, en el cual el Ayuntamiento cedía unos terrenos de uso público para la futura instalación de un centro de telecomunicaciones. De las instituciones se ha dejado la instalación de esta torre de 23 metros.
7: I l'associació Benamics ha convocat per dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ i més. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere, preocupants entre ells la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu. El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè, segons el president de Benamics, Jan Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. En el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer, de fet, hi ha una al·legoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori, ja que surt una serp amb el logo del consistori del Partit Popular.
19: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
7: L'associació ha tirat endavant en la convocatòria de la manifestació, així com d'un programa alternatiu d'activitats a Palma i a la part forana, i s'ha desmarcat de la revetlla que fins ara havien organitzat i de la qual enguany s'encarregarà l'Ajuntament de Palma. El Partit Popular eleva la pressió als socis del govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. És Alberto Núñez Feijó en declaracions a Telecinco.
20: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
7: Tot això quan és un dels moments més delicats per al president del govern espanyol per les darreres investigacions judicials entorn del cas Zapatero i Leire Díaz, quan just avui s'ha aixecat parcialment el secret de sumari d'aquest cas que afecta l'exdirigent socialista. El jutge Santiago Pedraz considera que ja s'han fet gran part de les diligències que motivaven el secret de la causa, però es mantindrà per a una part del procediment que encara s'està investigant. Tot i això, quan Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol després que prosperàs la moció de censura contra Mariano Rajoy pel cas Gürtel. Hores d'ara, Sánchez ja no compta amb el suport d'algun dels partits que el varen investir. Tot això quan el PSOE s'ha mostrat tranquil i disposat a col·laborar amb la justícia. L'executiva federal socialista s'ha reunit avui per primera vegada des de la imputació de l'expresident Zapatero i l'entrada de Luco a Ferrazas, la portaveu Montse Mínguez.
21: Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
7: Paral·lelament, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, no creu que la legislatura tingui un final anunciat.
22: La legislatura no está muerta por un sencillo hecho. La semana pasada, sin ir más lejos, se aprobó en el Congreso, en las Cortes, un real decreto ley que va a eximir a los enfermos crónicos o pacientes más vulnerables del copago farmacéutico.
7: I a Badajoz continua el judici contra el germà de Pedro Sánchez. L'audiència ha declarat prescrit un dels delictes del qual se l'acusa David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació del 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president del govern continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. Pel que fa a la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista per dia 9 de juny. L'escrit denuncia una indefensió absoluta, alerta que el jutge ha rebutjat gairebé totes les proves de la defensa i que vol fer la vista sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents. L'advocat de Begoña Gómez acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer, diu que el vulnera les garanties democràtiques. I el judici del cas Kitchen entra en la fase final. En les declaracions de l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino, i de l'excomissari José Manuel Villarejo, el tribunal jutja si entre l'any 2013 i el 2015 es va dur a terme una presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
14: Durant la seva declaració, tant Pino com Villarejo, que ha canviat la seva versió, han assegurat que l'objectiu de l'operatiu era localitzar doblers ocult de Bárcenas, especialment a Suïssa, i no espiar-lo. L'excomissari ha afirmat que Mariano Rajoy va aprofitar aquesta operació per robar a Bárcenas la informació que el pogués afectar.
0: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
14: També ha assegurat que l'exdao de la policia, Eugenio Pino, li va demanar captar el xòfer de l'extresorer del PP, Sergio Ríos.
7: I l'Iran paralitza les negociacions amb els Estats Units arran dels atacs israelians al Líban. Assegura que l'alto el foc també inclou Beirut.
14: Segons mitjans iranians, Teheran hauria pres la decisió conseqüència dels darrers atacs contra el Líban, tot plegat quan el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anuncia bombardejos al país. L'Iran demana el cessament immediat de les operacions.
7: I abans d'entrar en matèria cultural, vos explicant que l'alcohol continua sent la principal substància al darrere dels tractaments de la Unitat de Conductes Addictives de Menorca. Així ho posa de manifest la darrera estadística de l'any passat. Com a novetat, l'equip assistencial ara s'ha ampliat, Carles Marquès, amb dues infermeres a cada unitat i un psiquiatre.
1: L'alcohol és el gran protagonista de les addiccions a Menorca. Amagat darrere la seva aparença de normalitat, continua sent la substància que més persones porta cada any a la UCA. Per darrere, la cocaïna, el cànnabis, les addiccions comportamentals, els casos de consum combinat d'alcohol i cocaïna i els opiacis. Sense perdre de vista el nom de drogues que van irrompre el 2025 a Ciutadella de la pitjor manera, com el fentanil, en dues persones mortes i la descoberta d'un mercat negre silenciós darrere una droga capaç de matar sense fer soroll. Daniel García és el director insular d'Atenció Social.
3: En Menorca el consumo se realiza de fentanilo es por abuso o utilización de parches u otros tipos de medicamentos que contienen fentanilo.
1: 172 persones han iniciat tractament al llarg de l'any. La distribució per sexe mostra un predomini clar d'homes, 72%, front al 28% de dones. La demanda es concentra en el grup de 30 a 49 anys.
7: Tot això quan avui s'ha fet la inauguració de les obres d'ampliació del Centre de Tractament Integral de Projecte Home amb unes instal·lacions que s'han ampliat perquè la demanda dels serveis i el nombre de persones ateses també han augmentat.

0: Dona i ciència, dona i espai són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis II que cercava a conèixer la cara amagada de la Lluna era qui hi viatjava una dona. Per a lluitar contra això es posen en marxa iniciatives com l'Hipatia II, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah i en la qual hi participen dones. Una d'elles és Jennifer García, que explica la seva experiència a Missió Marte, que acaba de publicar a Geoplaneta. Sandra Martínez.
1: Jennifer García Carrizo és moltes coses. Doctora en comunicació, professora i investigadora a la Universitat Rei Joan Carles. Es defineix també com a exploradora científica i fou astronauta anàloga, això vol dir a Terra, a la missió que la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart. Va ser al febrer del 2025 i varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, perquè les dones, fins ara, han estat una anècdota a l'espai.
2: Hay una balanza que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
1: Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se al projecte i complir, en part, d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
2: Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y, bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces, pues, les coses van viniendo solas i lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
1: Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques i ho fa d'una forma senzilla i amena i assoleix així un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
2: El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son, y que también son importantes como, bueno, pues como es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
1: Missió Marte, la publicada Geoplaneta, la seva col·lecció dedicada a la ciència.

0: Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 1 de juny, marcat per la mobilitat i el turisme. El Consell de Mallorca aprovarà divendres en un ple extraordinari la regulació per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de l'entitat insular, Llorenç Galmés, confia aprovar la proposició de llei amb el suport de l'oposició, ja que Vox la considera anticonstitucional.
2: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
1: La futura llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents, excepte dels treballadors de temporada, i sancions de fins a 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix encara quan entraria en vigor.
0: Les que sí han entrat en funcionament són les restriccions a Eivissa i Formentera.
1: Ho desconeixien molts passatgers que no sabien que necessitaven un permís i pagar la taxa per circular per l'illa, un fet que pot comportar multes de fins a 10.000 euros en aquest cas.
0: I l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport de Palma retirarà la campanya i demana disculpes.
1: Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A la lona es podia llegir "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca", un fet que ha celebrat el conseller de Turisme Jaume Bauzà a les xarxes socials.
0: Prop de 5.000 alumnes s'examinaran a partir de demà i fins dijous en les proves d'accés a la universitat. Enguany, amb una novetat, un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
1: Educació reforça el control de les proves amb detectors de radiofreqüència per identificar dispositius electrònics no autoritzats durant els exàmens. La convocatòria serà els 3 dies, de 9 del matí a 7 de l'hora baixa, i demà començaran amb l'examen de llengua castellana. Els alumnes que s'examinin al campus de la UIB a Palma tindran un reforç al servei de metro des de primera hora del matí i amb més sortides des de l'estació intermodal.
0: I encara en educació, el sindicat Comissions, UGT i Estell han posposat la vaga prevista per demà en l'educació de 0 a 3 anys.
1: Tot i això, mantenen les mobilitzacions previstes per demà.
0: Un incendi a un transformador a Alcúdia deixa 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament elèctric. A Alcúdia hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Se sap quan podran recuperar el subministrament?
3: Bon vespre, doncs, com a mínim s'esperen que siguin 5 hores quan es recuperi el subministrament. Desconeixen les causes d'aquest incendi que està afectant majorment al carrer Major i a la plaça Constitució, ja que és un dels principals eixos comercials del CUDI. Escoltam a una d'aquestes comerciants.
4: Veritat que fora llum te lleva molta venta. No és el mateix que si tens un pot de... Però bé, és el que ha passat aquesta desgràcia, perquè en teoria és una desgràcia, perquè si mateix ha afectat bastant tot el carrer Major, crec.
3: I senyalar que no s'ha de lamentar cap ferit ni cap intoxicació per fum.
0: Gràcies, Lluís. El PP eleva la pressió als socis de govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
1: Per la seva banda, el PSOE es mostra molt tranquil. L'executiva federal socialista s'ha reunit avui per primera vegada des de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco a Ferraz. És la portaveu Montse Mínguez.
5: Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
1: Tot plegat coincideix amb l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díez.
0: Fins aquí la informació a aquesta hora. Ara comença el programa Esports en joc en la retransmissió del Manzanares Palma Futsal. Més informació actualitzada a la mitja part d'aquest partit.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.

0: Com anar? Molt bon vespre, parròquia esportiva d'IV3 Ràdio. Ja hi tornem a ser, aquí a Esports en Joc. I avui, per viure un partit fonamental, el Palma Futsal s'ho juga tot avui a Manzanares. Els d'Antonio Vadillo van perdre divendres a Moix i arriben en el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, amb l'obligació de guanyar per forçar un tercer i decisiu partit. Res de marge d'error, guanyar o marxar a casa. Veurem que passa un partit que començarà a les 8 i quart del vespre i ja t'anarram aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Què passarà amb l'Illes Balears Palma Futsal? I do, li demanem ja a la nostra narrador, Gavi Fortesa, com anà? Molt bon vespre.
1: Bon vespre, Juanga. Bon vespre, oients d'Esports en Joc. El Palma se la juga. Podria ser, en cas de derrota, el darrer partit de la temporada. Comiadar aquesta temporada amb un 2-0 en contra a quarts de final del play-off per al títol, per jo, personalment, seria un absolut fracàs de l'equip mallorquí. Anem a veure si els homes de Vadillo són capaços de guanyar avui a la pista del Manzanares i forçar el partit, el tercer i de desempat, que se jugaria dijous a Somos per tal d'estar aquest cap de setmana a les semifinals. Tot això està per veure. Recordem les baixes ja conegudes de Luan Müller i de Mario Rivillos. Tot preparat, tot a punt perquè l'equip de Vadillo avui no acabi la temporada.
0: I parlem ara amb el nostre comentarista, don Miquel Vidal. Com anem?
2: Molt bé, aquí esperant també si començam a veure el partit, no?
0: Situació límit, avui per l'Illes Balears pel futsal ha de guanyar sí o sí, i que proveus?
2: Bueno, pues és un partit complicat. No perquè... Si ara fos una altra situació, si fos el millor primer partit, pensarien que Palma té moltíssimes opcions de guanyar en el Manzanares, no? Però tal i com arriben, partit d'anada, derrota, tensió, nervis, aquell equip crescut perquè les coses li han sortit, el pla de partit els va sortir perfecte, pues se presenta un partit molt complicat. Importantíssim s'inici, que el Palma des de s'inici marqui el territori, marqui el ritme i li faci saber a Manzanares que no dona ni molt manco l'eliminatori per perduda.
0: Sí, és important que marqui el terreny des del primer moment, perquè ja sabem que hi ha vegades que el conjunt d'Antonio Vadillo té aquests moments intermitents de joc i això ho aprofita el rival, i ho hem vist durant aquesta temporada, Miquel.
2: Sí, però també hem vist un Palma a altres moments que és capaç, no?, de capgirar partits, de fer coses que no havia fet altres vegades. I jo record molt a l'inici, no?, i ho he dit més d'una vegada, el partit de Semei, que l'equip se mostrava irregular i va fer un partit davant Semei de Champions espectacular. O ara, per exemple, la semifinal, no? A veure, que sempre estem xerrant de Champions, que no xerrant mai de competició nacional. Però, bueno, recordant que anava en els descans, per diguent, de 5 gols, i va aconseguir remuntar i guanyar el partit. Avui no és una remuntada el que ha de fer, és simplement guanyar un partit. Guanyar un partit que té estens, diguem, oficial, més una pròrroga, més una tanda de penals. És a dir, si no aconsegueix la victòria i només arriba a l'empat, té més opcions. No se li acaba. Per tant, no és tan complicat.
1: Un altre partit contra Manzanares aquesta temporada. Els dos partits de Lliga, aquest de play-off, varen jugar a la Copa d'Espanya. Sempre havia sortit el Palma beneficiat, 2-2 el partit de Lliga a la pista de Manzanares, després va golejar 8-4 a Somos, va golejar 2-6 a la Copa d'Espanya, i la sorpresa va ser el passat divendres en la derrota per 1-2. Sembla que el Palma li havia agafat la mà en el Manzanares. Tot això va trabucar a un partit, el de divendres, que és vera que no varen veure el millor Palma, però tampoc el pitjor. Va tenir un munt d'oportunitats de gol. El que passa és que el Palma, segon golejador de la Lliga, amb 126 gols, va marcar un per escurçar diferències i res més. Va tenir un munt d'oportunitats, Miquel.
2: Sí, moltíssimes. I és vera que va ser dominador, el joc se va realitzar pràcticament tot a dins camp rival, la possessió del baló, la generació d'ocasions. Però, com diuen, els porters també juguen, i ells varen tenir, pues, amb Antonio Navarro, pues, el millor jugador de l'equip i probablement el millor jugador del partit. I després els varen sortir molt bé les coses en el seu plantejament d'aprofitar el màxim, pilota aturada, contratats, i és un equip que sabia molt bé el que feia, i el Palma se li va entrevessar el partit. Quan va voler donar aquest copet de gas a l'accelerador, no hi vas a temps.
1: La notícia del dia, fa res, una hora i mitja, dues hores, ha estat la renovació de Juanlu Alonso com a entrenador de Manzanares fins a 2030.
2: Sí, així és. Bueno, no pot ser d'altra manera.
1: No ho he dit bé, fins a 2031.
2: Sí.
1: 5 anys.
2: Sí que és vera. Bueno, pues, és que no pot ser d'altra manera. Vull dir, recorden que Manzanares fins fa molt poquet era un equip de segona.
1: Sí, sí.
2: I és un equip que ja no se'l pot xerrar d'aquí a revolució, perquè hi ha equips que després d'haver pujat han fet una gran temporada, però el Manzanares ha estat un equip que a poc ha anat a més.
1: Sí.
2: No ha estat un canvi radical i després desapareixer del mapa, s'ha anat consolidant.
1: Ha mantingut una línia. No, no com el Peñíscola, que la temporada passada va ser extraordinària. Això. I aquesta ha estat dolenta,
2: i
1: casos consegui... com el Llevant.
2: Veurem què passarà quan li comencin a... Quan destaques tant i no tens un pressupost altíssim, és quan te comencen a ficar massa plantilla i te generen serios problemes. Llavors, anem a veure, no? A mem que el que pot passar.
1: El capat dels jugadors del Palma estan per jugar una eliminatòria de play-off, o estan pensant que, a més d'això, poden perdre tornar a Europa?
2: Bueno...
1: Crec que és un condicionant que ha fet mal, eh?
2: Sí que ha fet mal, però jo crec que el que ha fet mal és tal vegada aquesta plantilla pràcticament nova, no? Tanta gent nova, que arriba a un lloc que ve de 3 anys de molt d'èxits, de coses que surten bé. I de cop i volta s'han trobat que han hagut de gestionar molta dificultat. I probablement era la plantilla menys preparada per afrontar dificultats, perquè era una plantilla sense aquests jugadors veterans que podrien dur a moments determinats, no?, aquesta responsabilitat i tirar d'escarro. I tu fixa't que arribem en aquest moment que probablement els dos jugadors més importants d'aquest equip no hi són. Un, Luan Müller, que xerran d'un porter, però no xerran d'un porter que sigui important per locatura.
1: Sí, sí.
2: Tal vegada, la diferència que pugui marcar amb en Carlos Barrón i amb en Denis no són ses aturades, no?, la seva efectivitat de ball espals, sinó el que canvia el Palma quan tenim el Juan Müller fent incorporacions ofensives que canvia
1: exemple,
2: tot.
1: El darrer exemple va ser la segona part de la semifinal de la Champions. La seva entrada va provocar la remuntada.
2: La remuntada va desajustar completament aquell equip bueno, i els francesos no varen tenir nassos d'aixecar el cap en tota la segona part.
1: I després la baixa de Rivillos.
2: I la baixa de Rivillos, que és un home que saben que és un home en caràcter, que en aquestes circumstàncies apareix, se tira l'equip a l'esquena...
1: Que no sabem tot el que fa dintre del vestidor abans
2: clar,
1: de sortir...
2: Clar, són moltes coses. I després, que hi ha jugadors que quan el veuen a ell se com alliberen, no?, perquè saben que ell a un moment determinat...
1: Sí.
2: Però quan no hi és, n'hi ha que potser ja surten tensionats, perquè saben que quan se compliqui són ells els que s'han de posar aquesta careta, no?, d'heroi, de ser jugador que tiri, i això ho complica tot molt. Jo crec que per exemple, Lin va venir una mica amb aquest rol de veterà i no ha acabat de que hagi no juga en moments puntuals, d'especialista en segon quin tipus de defensa o en segon quin tipus d'atac, a set superioritats o inferioritats, però poca cosa més, tampoc no mos està aportant lo que tal vegada se podria pensar que m'hagués pogut aportar.
1: Això és el que t'anava a dir, te m'has avançat. T'anava a dir, hi ha dos veterans més, a part de Luan i Rivillos, que són Carlos Barrón i Lin, però és que tots dos tenen una presència a pista molt, molt reduïda, Miquel.
2: Sí, no, mem, i Carlos Barrón en el final han de tenir clar que avui en dia Palma les incorporacions d'esporter en la part ofensiva tenen un pes molt gros i Carlos Barrón això precisament no ho aporta, no? Uh-huh. Carlos Barrón és un porter a l'antiga, per dir-ho d'alguna manera, no? Un porter clar, espectacular de valles pals, en situacions de pilota aturada molt efectiu, sobretot el que són els dobles penals i els penals, és un jugador que, a més, si el tens a pista, pot també influenciar la plantilla per el seu caràcter, per el seu carisma. Però després, això tan important que hi ha avui en dia en el futbol sala, no?, que el teu porter s'incorpori en el joc, o bé per superar les primeres línies de pressió, o bé per condicionar les defenses de l'equip rival, pues, en Carlos Barrón això no ho dona.
1: Tots sabem que el Palma ha de sortir amb més intensitat i cercar porteria respecte del divendres. Però quin Manzanares esperes avui?
2: Pues molt semblant tenir de l'altre dia.
1: De fet, surten amb els mateixos... amb el mateix cinc inicial. Navarro, Escribano, Javi Alonso, Álvaro i Daniel.
2: Tal vegada molt semblant. A veure que potser d'inici voldrà pegar una sabatada, és a dir, Manzanares, si aconseguís posar-se per davant una altra vegada, marcar el primer gol,
1: sí.
2: Buf.
1: Això crearia una...
2: En el Palma, això li pesaria...
1: Anímic, claro, sí, gravíssim.
2: Claro, però també has de pensar, a menys si Manzanares també ha d'estar pensant que no mos marquin molt aviat. És a dir, a partir de quin minut se començarà a posar nerviós de veres el Palma si no va per davant en el marcador.
1: L'altra eliminatòria de l'encreuament amb aquesta Palma-Manzanares és el duel entre el Pozo Murcia i Jaén. El primer partit el Pozo va guanyar 5-2, perdona, i Jaén va guanyar ahir per 5-2. Estan molt igualats, eh?
2: Sí, sí, moltíssim. Jaén no fa falta que diguem lo que és, no? Jaén és un equip que sobretot a dintre seva se fa molt fort i és un equip complicadíssim. Pozo ha estat un equip que ha tingut, podríem dir que una molt bona temporada, però que en el darrer tram ha estat un poquet irregular, no? És un equip que pareixia que havia de guanyar de carrer sa lliga regular i en el final s'ha quedat enrere. En el final el Barça li ha passat i no ha tingut el final que tal vegada ells pensaven que tindrien, no? I això pues, condiciona un poquet també de la manera que arriben en aquesta competició.
1: Ara vaig a dir una bestiesa. El Jaén és el Getafe i Dani Rodríguez és Bordalàs?
2: No ho sé.
1: És molt semblant tot, eh?
2: Sí,
1: competitius, 100%. Jo crec que hi ha millors jugadors de futbol sala al Jaén que jugadors de futbol al Getafe. Però l'estil i el tarannà del tècnic és el mateix, eh?
2: Sí, el que passa és que Jaén, a més, sobretot dins el món de futbol sala, el que marca diferència és l'afició. O sigui, Jaén el que té és que aquella pista és un verdader infern.
1: És molt guapa, és una pista espectacular, jo m'agrada moltíssim.
2: No,
1: l'Olivo Arena és espectacular.
2: És un ambient que tothom, és que sigui aficionat en el futbol sala i no hagi viscut l'ambient que hi ha dins Jaén,
1: sí,
2: que hi vaig. Si ho vol disfrutar de veres, que no hi vaig el dia que hi vaig seu equip. Que hi vaig un dia de neutral, no? Perquè si no, ho pateixes més que disfrutar-ho.
1: Sí, sí, això és veritat. Sí.
2: Si ho vols disfrutar, vés un dia on Jaén se jugui molt i tu no vais en sor rival. Perquè si no, ho pateixes.
1: Bueno, Miquel, avui hem d'en sortir endavant. No queda d'altre. S'ha de forçar un nou partit, perquè si no, comiadam la temporada. I jo torno a repetir, seria un fracàs, eh?
2: Sí, jo crec que Palma està
1: fet per arribar al manco semifinals.
2: Per fi termes grosses, i a més que jo crec que pot tenir molta transcendència, això. O sigui, tot aquest sí. Idili que té en la competició europea, que ha duit els èxits i ha duit un poc tot aquest rebombori, si l'any que ve no ho tens,
1: sí, sí.
2: I només tens la competició nacional, pot pareixer que és poc, i l'única manera d'aconseguir això ja no només és guanyar avui, arribar a la final. Sí, sí o sí.
1: Efectivament. Bueno, el partit està a punt de començar. El Palma surt amb Denis Piqueras, Ernesto Machado i Fabinho. Has de dir, tot comença exactament igual que el partit de divendres a Somos. Esperem que en els dos minuts no hagi marcat Manzanares com va succeir la setmana passada. El partit que està a punt de començar i ja comença a posar la pilota en joc. Manzanares juga al conjunt manxer, pilota que arriba als peus de Navarro, el seu porter, inicia jugada per al costat esquerre, ha trabucat aquesta acció molt bé Ernesto, no pot donar continuïtat al joc Fabinho, i la pilota torna-se per al conjunt del Manzanares. Pilota aturada, no sé què ha assenyalat l'àrbitre, no sé què ha decidit, però bueno, s'està jugant, que és lo important. Juga al conjunt Javi Alonso, obrint cap a l'esquerra, rebutja de cap Piqueras, se la queda Fabinho, falta. Primera falta del partit, la patida de Fabinho. Primera falta contra l'equip del Manzanares. Bona acció de Fabinho, eh?
2: Sí, no, i ells, pues, ja veus, marcant territori. No, sabien que no tenen altre, no? Que a mínim han d'igualar el nivell competitiu del Palma.
1: Sí. Pilota que jugarà el Palma mitjançant Fabinho. Que s'està revisant qualque cosa o no?
2: No, ja no.
1: Només que la falta i res més, no?
2: El balón que havia fuit.
1: Ah, val. No, no en tenien d'altre. Bueno, Fabinho. Vinga, has de marcar Palma, ben prestat, per començar manant el partit. Piqueras, Penya. Ja hi ha hagut moviment, eh? Ja ha entrat David Penya a pista. La deixa sortir Ernesto, pilota que afavoreix el Palma, treta de banda, en situació d'atac per banda esquerra. Penya que ha entrat substituint Machado. No sé si haurà estat, i fins i tot, mira que te dic, veient que posava la pilota en joc Manzanares, ja s'ha produït el canvi.
2: No sé.
1: Guanyar el sorteig, probablement ja s'ha produït la substitució abans de començar. Bueno, s'ha fet mal Daniel. A la darrera acció, traurà de banda ja Fabinho. Fabinho combina la pilota a l'altre costat. La volea de Piqueras no troba porteria. Serà tret de banda una altra vegada pel Palma des de l'altre costat.
2: De totes maneres, ara mateix, que David Penya estigui jugant amb aquests companys, sí que és un primer, diguem, petit canvi.
1: No. Això de Piqueras, res.
2: Perquè normalment, en els darrers partits, està a la rotació amb en Lucao, eh?
1: Sí. Alerta, Ernesto! El xut d'Ernesto, que surt per la línia de fons, l'ha tocat un jugador de Manzanares. Ara mateix el Palma té tancat el seu camp Manzanares i entre tretes de banda i córner està dominant el joc. Fabinho, ara cercava Fabinho a l'interior de l'àrea, alerta al contracop. Javi Alonso que surt per dreta, la pilota cercant Daniel, Daniel en línia de fons, farà el retall, que un bon retall li ha fet en Piqueras, Javi Alonso una altra vegada, Daniel, Javi Alonso, fora! A punt de marcar Javi Alonso el primer gol del partit després de la passada d'Álvaro. Quina jugada, Miquel, més guapa de Manzanares.
2: Bueno, mira, aquí té el que és el partit. Ells han estat patint un ratet darrere i a la primera que mos han robat un baló han muntat una contra amb una tranquil·litat tremenda, l'altre dia ho dèiem, amb un ofici tremendo, i que poquet els hi ha faltat
1: una
2: vedada defensiva del Palma perquè s'ha plantat tot sol, completament
1: sí.
2: Tot sol dins l'àrea.
1: És que ha estat una errada del jugador de Manzanares, que ho tenia tot per fer gol. Eh?
2: I vamos, complicat si tens aquestes errades que no te fiquin cap gol i que... Uf, nirvis.
1: La sortida de Penya ja implica nirvis. Mala, ha estat dolenta la passada de Penya cap al seu company, Ernesto. Javi Alonso, que juga per Manzanares, recupera Piqueras. Fabinho per Ernesto, Ernesto, xut, atura, Navarro, tot ha començat com l'altre dia. A punt de marcar, en aquest cas, Manzanares i les aturades d'Antonio Navarro.
2: I les celebracions, quan atura.
1: Sí, sí, sembla que fa gol. Banda a favor del Palma. Banda o corna?
2: Corna, jo crec.
1: Crec que és corna, sí. Pilota que cerca, primer pal, torna a rebutjar Daniel, en aquest cas. Segon corna consecutiu. Fabinho... Ara cap endarrere, la volea de Piqueras ha estavellat al cos de Raúl Campos, banda a favor del Palma. Primera aparició de Raúl Campos en el partit.
2: Curiós, perquè l'altre dia no va sortir ni
1: no,
2: un minut.
1: Ni ell ni Juan Emilio, que tampoc va sortir per no. Res. La deixa Penya perquè sigui Fabinho. Fabinho toca cap endarrere. Denis, Menci s'incorpora. Ho fa, obrint cap a l'esquerra. Piqueras, Denis... Denis, que també hauria de marcar qualque diferència en atac. Ernesto, el xut d'Ernesto, rebutja la defensa, pilota que cau a peus de Piqueras, torna a començar Piqueras i torna a jugar amb Denis Cavalcanti. Denis, passada llarga, no es vol control de Fabinho, es perd per línia de banda, pilota per Manzanares.
2: Avui Manzanares està ajustant diferent que l'altre dia les incorporacions de Denis. L'altre dia recorda que les incorporacions de Denis li feien molt de mal, sí. Jo crec que s'ajust. O el que proponia no funcionava, o hi havia qualque cosa que els hi fugia de les mans, no? Però avui ho estan ajustant de manera diferent al manco de moment.
1: Han fet feina al respecte, pilota de llarga, normal. Que arriba directament a les mans de Denis. Fabinho, juga el Palma, Penya, Piqueras, tot això en camp propi, Penya... Inicia la seva diagonal, el xut, directament fora molt xerec el xut. Posa la pilota en joc Navarro, Raúl Campos. Comença a tocar el conjunt manxec, Javi Alonso. Javi Alonso dintre de la seva àrea, combina en Raúl, alerta que la pot perdre, està espitjant Piqueras per recuperar aquesta pilota i serà corna? No. No, treta de porteria.
2: Porta.
1: Treta de porteria per Manzanares. Antonio Navarro, el porter espanyol del futur. Javi Alonso, o del present. Javi Alonso, obrint a l'esquerra. Torna la càrrega Manzanares, l'acció defensiva de Fabinho, no surt efecte, pilota, ara sí, ha robat molt bé Penya, Penya, pot marcar Penya, pot marcar Penya, pot marcar Penya, Penya panterra, l'àrbitre no xiula res, i Fabinho s'ha llevat de damunt el jugador Manzanares, anem a veure com acaba la jugada. Anem a veure què ha assenyalat l'àrbitre, sí, finalment falta damunt David Penya. Li han espitjat, sí. Era falta clara damunt David Penya, que ara havia robat bé la pilota, havia iniciat una jugada individual molt ben conduïda i entre dos contraris finalment l'han enviat per terra i es falta a favor del Palma. Ara ve el primer, Miquel.
2: És una bona ocasió, tenint tiradors com els que tenim, sobretot Fabinho.
1: Fabinho i Ernesto
2: i
1: a
2: està,
1: prop de la pilota.
2: I aquesta està ben perfilada per Fabinho. De totes maneres, no perdiguem de vista Alisson.
1: Anem a veure Fabinho xuta al cos d'Ernesto, perdó, de Navarro.
0: Que s'ha quedat...
1: Que ha quedat noquetjat.
2: Aquesta vegada no ha celebrat.
1: No.
0: I anem a veure, perquè ha caigut de madur.
1: Sí.
0: Després de l'impacte de la pilota a la cara.
1: Sí, sí, ha aturat en la cara.
0: Recordem a la nostra audiència que si això acaba amb empat, hi haurà pròrroga.
1: Una estoneta més.
0: I a lo millor penals.
1: Pel mateix preu, més futbol sala.
0: Clar que sí.
1: Passa res.
0: A més, ja tenim experiència.
1: Clar que sí. Ahir te vas menjar dues pròrrogues.
0: Efectivament, amb el Poblense i l'Atlètic Balears. Per tant, no hi ha dues sense tres.
1: El que passa que avui, si hi ha pròrroga, podria acabar millor que les dues pròrrogues d'ahir.
0: Espera que sí.
1: Alerta Fabinho, el xut! Ha tornat a rebutjar. No, el darrer toca ha estat Alisson i serà tret de porteria per Antonio Navarro. Juga Manzanares. Humberto. Humberto combina l'altre costat, pilota l'espai, ha sortit amb el cap fora de l'àrea Denis, que ha evitat la rematada de Daniel. Ha estat atent aquí, Denis,
2: Sí.
1: Ha estat molt atent.
2: Diu, perquè estem en la darrera línia defensiva, molt adelantada, i si es porta no està atent, pot ser un desastre.
1: Robles que ha ingressat a pista... Torna a protegir amb el cos la pilota, sortirà per línia banda Robles, que l'altre dia es va arriar un cop amb el poste de la xarxa protectora de Son Moix, que va fer pont, en principi. Estem anant d'accidents, Juanga, darrerament,
0: sí.
1: També,
0: Sí, sí. Ahir el de Penyafort amb el Poblense, que estem content que ja és a casa,
1: sí,
0: que està bé.
1: Sí, tornem a repetir que està bé i que és el millor de tot.
0: I esperem que avui no passi res.
1: Rialles entre Raúl Campos i Barrón. Raúl Campos, que posarà la pilota en joc. Barrón, que està assegut a la banqueta. Alerta el xut d'Humberto. Humberto ha trobat el cos d'Ernesto. La pilota dividida es perd per banda a favor del Palma. Pilota a favor del Palma, que jugarà Ernesto. No. Finalment ha donat pilota. Ernesto ha anat a la banqueta. Pilota para alerta. Uf, ha estat a punt de rematar Javi Alonso davant Denis. Denis ha atrapat, juga d'Ibao, primera aparició d'Ibao en el partit, pilota per Charuto, també, ha començat ja a rotar Badillo, Lucao, Charuto, d'Ibao, i l'altre qui és? L'altre ara no el veig, Machado. El xut de Lucao s'estavella al cos d'un jugador de Manzanares, serà treta de banda.
2: El principal canvi ha estat aquest canvi d'esquerrans, no? Que
1: sí.
2: Normalment en aquesta rotació... Hi sol haver David Penya, i avui hi ha Machado, que és el jugador que normalment acompanya Fabinho i Ernesto i Piqueras a l'altra rotació.
1: Charuto juga part de Deibao. Deibao cap endarrere. Denis. Avança fins a camp contrari. Obri cap a l'esquerra. La té Lucao. Lucao que va fer el gol del Palma en el partit d'anada a Son Moix. Que només va servir per escurçar diferències. Alerta, car... equivocat la passada, se'n va Daniel. Daniel, conduint per banda dreta, fa la passada i Lucao que l'envia a corna.
2: Molt perillós el recontre.
1: Saps què passa? Que entregar massa pilotes al contrari, Miquel. És que...
2: Mos precipitar...
1: El nostre són els verds.
2: Avui és normal que passi això i a mesura que passis temps més passarà.
1: Com deia Bilardo, els nostres són los colorados. I els nostres són els verds, no els blaus. Lucao, Penya, que són els dos que han perdut més pilotes. Treta de cantonada per Manzanares. Aquests sí que saben quins són els seus. Pilota cap endarrere. La pilota arriba fins a Antonio Navarro. Juga el porter. Obrint a l'esquerra. A la càrrega Manzanares. Alerta el xut a les mans de Denis.
0: Puig i mitja.
1: Bona hora per fer un golet.
2: Sí.
1: Aquesta pilota han estat a punt de perdre-la una altra vegada. Lucao. Lucao juga amb Charuto. El retall de Charuto arriba a peus de Lucao una altra vegada. Cobri cap a la banda dreta. La té Machado. Machado toca per a Charuto. Charuto perpendicular a la porteria. Està molt lluny, però xuta. S'estavella al contrari. Alerta la sortida. No ha trobat Robles la sortida. Li ha taponat molt bé Lucao. Juga en camp propi el conjunt manxec. Pilota d'Humberto directament a les mans de Denis Cavalcanti. Torna la càrrega al Palma. Vinga, una altra vegada. Denis juga amb Lucao. Lucao, camp propi. S'ha fet un embolic, però ha connectat de nou amb en Denis. Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota. Obri per Machado. Machado, Denis, Denis, Lucao. Anem a veure Lucao, una posició que cercarà xut si se'n va cap endins. Anem a veure si cap endins o cap a de fora. Amaga dues vegades, fa la passada curta. Una altra vegada pilota per Machado. Machado torna la pilota a Lucao. Ho torna a intentar Lucao. Lucao no pot xutar. Lucao la perd. Recupera Deibau. Deibau la deixa a peus de Charuto. Serà Charuto qui ho intenti. El xut! Corna! El xut de Charuto a les mans de Navarro, que no sé què li està reclamant a l'àrbitre, però el que és cert és que és corna. Corna a favor del Palma. Corna que traurà Deibau, pilota fora per Lucao, la volea. La tornada a aturar Antonio Navarro. Deixarà d'aturar qualcuna, Miquel?
2: Ojalà, però quin complicat.
1: Porter? Quin porter?
2: Recordem que ja està fitxat per Pozo, per la temporada Borsa. Que ve.
1: Sí, sí, efectivament. Humberto, no... No se desfà de Deibau, serà banda a favor del Palma. Quin porter de futur per la selecció espanyola. I per el Pozo, evidentment. Lucao juga una altra vegada amb atac al Palma. Lucao, cam esquerra, fa el retall, la perdrà, la perdrà, la perdrà. No, la jugada cap endarrere, Machado xuta, rebutja la defensa, d'esperó la treta al jugador del Manzanares, se la queda finalment Calit. Calit obrint a l'esquerra. Torna a jugar ara Manzanares. Humberto, no ha pogut Humberto connectar amb Eloi. I la pilota afavoreix una altra vegada el Palma. Se'n va Humberto i entra a pista Toni Escribano. Jugador que també està fitxat ja per Inter. I dic Inter perquè no me'n recordo el nou patrocinador. Acaba l'històric patrocini de Movistar amb l'Inter aquesta temporada. Juga el Palma mitjançant Alisson. Alisson d'esquenes protegeix la pilota, aguanta les espitjades. Alisson que cercarà un company, cap endarrere el trobes, Lucao, Lucao xuta! Torna a rebutjar Antonio Navarro. Mare de Déu, no hi ha manera. Ara havia guanyat bé l'espai per xutar Lucao. Corna a favor del Palma. Deibau. La volea d'Alisson, toca Escribano, banda a favor del Palma. Tornarà a jugades de la banda esquerra. Deibau. Ha tornat a pista David Peña. Carrà pilota. Peña. Peña xuta i gol. Gol de Lucao. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Lucao per al Palma. Bona acció a banda, havia sortit David Peña. Sembla que només per fer la jugada, perquè camina una altra vegada cap a la banca.

0: de passar un poquet de responsabilitat en el rival, no? Que el rival hagi de començar a pensar en que només fent el que ha fet fins ara, tant en el primer partit com avui, no li basta. Que hagi d'assumir qualque risc, que hagi de fer coses que no li agrada tant fer, i és a on se mos poden obrir a nosaltres més expectatives bones que dolentes.
1: Anem a veure ara pilota de David Peña cap endarrere per Piqueras. S'ha avançat el pal en el marcador, al contrari del divendres, i això és boníssim per l'estat anímic d'aquest equip. Pilota a la línia de fons, on arriba Peña una altra vegada. Peña juga cap a darrere, cap a Piqueras. Tant de bo que estava Piqueras, perquè no estava Denis. Alerta al rebuig! Ui. El risc de tenir Denis avançat. Pilota per Palma una altra vegada, la torna a perdre, no, diu l'àrbitre, que és corna a favor del Palma. Corna a favor del Palma, pilota que jugarà el conjunt mallorquí des de la cantonada, serà Manolo Piqueras. Estan permutant Piqueras i Deibao la seva posició de tanca permanentment. Ara és Piqueras qui juga cap a de fora, el xut d'Alisson, tornarà a ser corna? No. O sí. Jo me semblava que l'havia tocat el jugador de Manzanares, però l'àrbitre diu que es treta de porteria. Juga Javi Alonso. Khalid, Javi Alonso. La deixa passar Khalid, Escribano, Javi Alonso. Khalid, té la pilota Manzanares, tot això en camp propi, pressiona a dalt el Palma, i el fruit de la pressió dona pilota a banda l'equip d'Antonio Vadillo.
0: Important, no?, que aquest equip vagi perdiguent confiança, no? Tot el contrari de lo que va passar en el partit d'anada, sí, sí. I fins ara, no? Que ho veus, un equip que tot li sortia, que no s'equivocava. Ara ja començam a veure que la pilota ens hi crema un poquet en els peus.
1: El xut d'Ernesto, molt potent, però desviat per damunt de la porteria de Navarro. Traurà de porteria el conjunt manxec. 0-1, guanya el Palma a 11-26 pel descans. Alerta aquesta arrencada de Toni Escribano. Ha sortit Denis i ha enviat la pilota fora de banda. Pilota que tornarà a ser per Manzanares. 11-23 pel descans. 0-1 gràcies a un gol en pròpia porteria, no sé d'aquí, i amb la col·laboració de Lucao, que estava per allà enmig, per establir el 0-1. Javi Alonso. Treu Javi Alonso de banda. Daniel Alonso. Una altra vegada, ja li va molt bé la pilota a Piqueras, pot marcar el Palma, vinga, pot marcar Ernesto, xuta! Atura Navarro. Era una sortida de 2-1, Piqueras i Ernesto. Escribano ha posat el cos per evitar un xut més clar, i finalment Navarro l'envia a corna. Sembla que s'ha enduit un cop Ernesto a la boca, però no té res. Corna que traurà David Peña. Treu Peña cap a Fabinho. El xut de Fabinho en fora. En fora de banda perquè l'ha tocat un jugador de Manzanares. Tornarà a jugar Peña. Molt actiu Peña en aquest inici de partit. Fabinho, Piqueras, Denis. Juga el porter del Palma. Avança Denis. Denis xuta! Rebutjat. Daniel, i serà banda a favor del Palma. Sembla que ha agafat el mànec del partit el Palma.
0: Sí, ara Manzanares ha quedat un poc tocat, no?, per gol. Probablement no era el que desitjaven, i s'han de refer. Que se refaran, que el partit és llarg, i hi haurà molt de partits dins aquest partit.
1: Sí, segur, segur. Aquí hi queda molt encara.
2: Sí. I de parar la cosa va bé. Resten 10 minuts i 55 segons perquè acabi aquesta primera part. Va guanyant l'Illes Balears Palma Futsal. Amb això, força, amb aquesta victòria, força, el tercer partit.
1: Per cert, que el gol ha estat de Khalid, l'home que ha marcat en pròpia porteria del Manzanares. L'exjugador d'Indústria Santa Coloma, que va ser company de David Peña a l'equip català. Ara són rivals a un Manzanares Palma. Fabinho, Peña, Fabinho, el xut de Piqueras. S'ha estavellat el cos d'un jugador del Manzanares. Torna-se a treta de banda a favor del Palma. 10-50. Encara no hem arribat ni a la meitat d'aquesta primera part. Una falta al Palma. Dues, l'equip de Juanlu Alonso. Treu Peña.

0: Torna a jugar Piqueras. Ernesto. Ernesto cap a Denis. Denis, avança Denis, trepitja la pilota cap endavant. Denis pot xutar, Denis xuta, Navarro. El rebuig li cau a Ernesto, que la deixa sortir. Ara la discussió entre Toni Escribano i el seu porter. Navarro, qualque cosa que no ha estat clara en aquesta acció defensiva. Torna a jugar el Palma. Fabinho. Denis. Denis en llarg. No pot arribar en aquesta pilota Piqueras. Traurà de banda Manzanares. No sé què li passen a Denis, que també fa capatjades. Hi ha nervis, Miquel?
1: Hi ha tensió, jugadors,
0: hi ha tensió, hi ha dubtes. Hi ha molt en joc. En el cas del Palma, per no acomiadar la temporada, alerta Fabinho, Fabinho, pilota per Ernesto, Ernesto no ha pogut xutar. Dic que en el cas del Palma, per no acomiadar la temporada, i en el cas del Manzanares, per ficar-se a semifinals, que seria un èxit espectacular per l'equip.
1: Clar, és que Manzanares veu que se li ha posat davant una oportunitat única després d'haver guanyat el primer partit, i això fa que s'ho mesquin ara mateix aquesta responsabilitat.
0: Manzanares no comptava en guanyar el primer partit de
1: Palma.
0: No,
1: i supos que dins el seu cap tampoc compta en guanyar el possible tercer partit.
0: Clar. Ells a Manzanares s'imaginen que si perden avui a Palma serà molt complicat. Això és el pensament d'ells. Però clar, ja han guanyat una vegada a Palma.
1: Sí, no se pot descartar res.
0: Ho poden tornar a fer. Banda a favor de Manzanares. Raúl Campos la deixa perquè sigui Javi Alonso. Javi Alonso davant Fabinho. Javi Alonso fa la passada cap esquerra, cap a l'altre costat. La juga l'equip de Juan Alonso. La paret no ha sortit bé. Ara s'ha precipitat una mica Denis perquè aquesta pilota era per Lucao. Però per si de cas, l'enviem fora i tornem a començar. Se'n va Piqueras, torna Deibao. Treu de banda Machado. Deibao, Machado. Deibao una altra vegada, no pot arribar massa tancada aquesta passada a la corda, i ha sortit finalment de banda Humberto. Daniel Robles, alerta que ha robat la pilota. Deibao no ha cregut en les seves possibilitats. Ara la passada per Navarro, pressiona Deibao, la pressió obliga a Navarro a enviar la pilota fora de banda, tornarà a treure el Palma.
1: Està tenint enterrades que no
0: fins ara
1: vist,
0: no tenien.
1: Que no
0: sí.
1: havien vist, no?, sí. de Manzanares.
0: Deibao. La pica per Machado a la volea. La Machado. L'acció era molt bona, després l'execució no ha estat tant, però era molt bona, havia quedat Machado totalment sol. Humberto. Robles. Pilotada llarga. Ha posat el peu Lucao. No ha arribat a tocar Lucao. Aquesta pilota enviada per al jugador del Manzanares no es corna. La treta de porteria. Denis deixa la pilota a peus de Lucao. Davant ell Robles. Machado. Machado juga per Fabinho. Fabinho xuta! Aturat Navarro. Està guanyant el Palma moltes opcions de xut,
1: Sí.
0: Està guanyant els espais i troba el forat per xutar.
1: Basta veure la quantitat d'intervencions que ha tingut el seu porter.
0: Quasi totes bones. No esperava que Khalid li fes un gol.
1: És que el gol és això, se l'han fet ells.
0: Fabinho,
1: no?
0: gol de Machado.
1: Hi haurà...
0: Alerta, que haurà revisió.
2: Sí.
0: Sembla que haurà revisió. De moment,
1: anul·lat
0: el gol de Machado.
1: Però suposo que han demanat
0: revisió. No sé si per falta o per què.
1: La revisió l'ho ha demanat un... No, perquè ha tirat directe i és si l'ha tocat el cul o no.
0: Machado ha tocat la pilota.
1: O sa falta, no. La majoria demanen sa falta.
0: Machado toca pilota.
1: Sa falta.
3: Sa
1: possible falta.
0: Segurament és la falta.
3: Falta.
1: Sa possible falta.
3: Ara ho miraran de totes maneres. Sí, volem...
0: S'ha de veure la revisió.
3: Jo crec que no el donarà, no?
0: Jo tenc ben clar que toca la pilota Machado, però probablement fent falta.
3: Havia falta, sí.
0: Sí. Això és molt possible. Ara veurem què indiquen els àrbitres, la revisió demanada per la banqueta del Palma, i anem a veure quina és la decisió dels col·legiats. Quan tinguin la imatge, de moment,
3: sí,
0: no poden veure res.
3: Estan esperant.
0: Ah, tothom espera sempre una imatge.
3: Ara.
0: Ara
3: l'he apodat.
0: Ara.
3: Ara anava la miren jo amb atenció.
0: Ten ben clar que Machado toca pilota amb el peu dret.
3: Sí, però hi ha falta.
0: Però sembla...
3: Hi ha falta. L'agafa, Machado l'agafa.
0: El té agafat per la cintura. El que passa que jo també crec que el jugador de Manzanares també té agafat en Machado, eh?
3: Sí.
0: Estan agafats tots dos. Mira, falta. Ha assenyalat la falta. Álvaro i Machado estaven tots dos agafats. Finalment no val el gol de Machado. A 9-0-1, continuem amb el 0-1 al marcador a favor del Palma. Gol anul·lat a Machado. Està ben anul·lat, Miquel?
1: Sí, bueno, la veritat és que...
0: Estaven agafats tots dos, eh?
1: És d'aquestes jugades que n'hi ha mil dins àrea, no? Aferrades d'una, aferrades de l'altra. És vera que si en el final se converteix en una jugada tan determinant com és un gol, pues bueno, s'ha de mirar un poc més prim, el pic, no?
0: Lucao juga cap a Machado, l'autor del no gol. Deivao en diagonal per Fabinho. Fabinho no troba opció de tir i entre dos contraris acaba perdent la pilota. Alerta al contracop, no hi ha contracop, la recupera Lucao. Levanta Humberto, Lucao juga amb Machado. Machado que se'n va, Machado que la deixa per Deivao. Deivao aguanta aquesta pilota, torna a jugar cap endarrere per Lucao. Lucao que se'n va per l'esquerra, Lucao que xuta! Amb cama dreta, la pilota no ha arribat a porteria. Endarrereix aquesta pilota Machado cap a Denis. Denis ja juga amb Lucao. Lucao cerca posició de tir, no la troba. Escribano la treu. Hi ha falta que assenyala l'àrbitre damunt Lucao, que demana targeta. Vinga, que ha xiulat la falta. Deixa-ho anar. Lucao que ha rebut aquesta falta. Sí, és falta de Gabriel. De Daniel, perdó. Falta de Daniel. El capità... I pilota aturada a favor del Palma. Aquesta és bona, Miquel.
1: Una altra vegada ben perfilada.
0: Perfilada per un dretà, si sé el que portaria.
1: I no per diguen de vista cap dels dos esquerrans que han al costat contrari. Tant Machado com Alisson. I sobretot Alisson.
0: Sí. Alisson i Machado, que cerquen a la banda contrària. Ernesto Amagrà i Fabinho decidirà si fer una passada o cercar porteria. Amaga Ernesto, Fabinho, xuta, ha quedat la pilota entre els peus d'Humberto i la treuen finalment de banda. Estava Alisson molt tot sol i amb espai, eh?
1: Sí, però precisament, jo crec que el que més cercaven era que sortissin en aquesta trajectòria d'en Alisson per generar aquest passillo interior.
0: Però no ha sortit. Alerta Fabinho, xut! Fabinho potentíssim, però directament fora. Tenim Manzanares amb tres faltes, Palma amb dues. I Álvaro Panterra, que està reclamant falta.
1: Crec que ha demanat temps mort en Juan Alonso.
0: Sí, temps mort a la pista. Bueno, que com valores aquest Palma fins ara?
1: Bueno, pues, sobretot després del gol, no? Abans del gol seguia tenint dubtes, no acabava de ser aquest Palma que necessitàvem. Però sí que després del gol s'ha tranquil·litzat, la pressió li està funcionant molt bé, Manzanares està tenint moltíssim de problemes per sortir la pilota jugada, cosa que en el principi no passava. I hem passat d'anar un poc a remolc, que és que comandam.
2: I del mateix temps, mort, guanya el conjunt d'Antoni Vadillo per 0-1. En 12 minuts arribam a les 9 del vespre en directe aquí, IB3 Ràdio, Esports 3 en joc, i com comentàvem, l'Illes Balears per al futsal, que està obligat a guanyar aquest partit si vol seguir viu en el play-off pel títol, i aquesta victòria forçaria un tercer partit que es disputaria en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Ja tornen els protagonistes a la pista després d'aquest temps mort i es reprendrà el partit, Gavi Fortesa.
0: A punt de reprendre el partit després d'aquest temps mort. Han tornat ja els jugadors del Manzanares a la pista. Ara comencen a fer-ho els del Palma. I he vist un plànol curt, Miquel, la figura de Juan Emilio sembla que no està per jugar. Si no, ja hauria sortit.
1: Sí, probablement.
0: L'altre dia no va jugar res i avui tampoc.
1: Ni el Vérem és que el fa. Veure que estava molt, molt, molt ficat en el partit, donant ànims, sí, ajudant en el que podia, però no en intenció de jugar.
0: Juga Manzanares, Humberto, Khalid, té la pilota, a punt de robar Deivao, amb dificultats per sortir Manzanares de la pressió del Palma, finalment ho han fet, han sortit, i molt bé, alerta amb aquesta acció d'atac, Álvaro deixa la pilota cap endarrere, està Lucao taponant l'acció, alerta amb Eloi, el xut, Denis amb les cames, alerta que hi ha un rebot ofensiu, si fos bàsquet, i finalment Álvaro Miquel tot sol davant el Denis, no ha impactat la pilota, la pilota li ha copejat a ell.
1: No se l'esperava.
0: No.
1: Ha quedat completament mal perfilat, ha anat en sa cama que no hi havia d'anar i ha fet un misto, vamos. Millor ocasió, impossible per ells.
0: Impossible, havia quedat davant el porter del Palma. Juga Charuto per Lucao. Penya. Charuto. Penya. Toca el Palma, ara llanca en contrari. Penya que se'n va, Penya que fa la centrada. No ha pogut rematar d'Eibao. La pilota es perd per la línia de fons. Tornarà sa pilota per el Manzanares. 7 minuts per davant d'aquesta primera part. Continua guanyant per la mínima el Palma. 0-1, Eloi. Eloi Khalid, el xut de Khalid, molt desviat de la porteria de Denis. Khalid, ja has fet un gol, Khalid. No, deixa-ho anar. Has fet un gol on l'havies de fer, a la teva porteria. Lucao, Penya, David Penya, Lucao. El brasiler que aguanta aquesta pilota i combina amb Deibau. Deibau obrirà l'altre costat, una altra vegada per Penya. Penya en diagonal, pilota boníssima per Charuto, la volea de Charuto. L'ha quedat la pilota botant massa alta i l'ha enviat directament fora. Pilota per Manzanares, Humberto. Khalid, Humberto, Deibau, li ha robat Deibau, pot marcar Deibau, Deibau panterra, falta. Falta claríssima i serà targeta. Hauria de ser targeta perquè ha estat una travata per darrere, sí. Targeta groga per Humberto. Quina manera ara Humberto de complicar-se la vida, no? Tenia la pilota, l'ha perduda davant d'Ibao i després li ha hagut de fer falta. No, falta claríssima. No sé si encara hi ha ganes de protestar aquesta acció. Targeta groga per Humberto. Anem a veure si aquesta acció pot servir per augmentar l'avantatge en el marcador, cosa, Miquel, ben necessària, perquè el 0-1 és molt, molt poca cosa.
1: Sí, obligar que Manzanares hagi de canviar el seu pla de partit.
0: Sí.
1: Que hagi d'assumir més rits, no? Que de moment, pels temps que queda, i que només és un gol el que hauria de remuntar per no quedar cao a les primeres de canvi. Recordem que l'empat avui no se pot donar.
0: No.
1: Suposaria que aquest golet va d'anar a pròrroga, i a lo millor penals. Llavors, ja si són dos, hauria de començar a pensar en canviar coses.
0: La falta està a mig camí entre el 10 metres i el penal. Molt I, perpendicular a porteria, és, en la diferència que hi ha defensors per
1: i
0: davant.
1: I és bona tant per Alisson com per Fabinho.
0: Sí, anem a veure. Espera a l'altre costat, Charuto, també Ernesto, Fabinho, per Ernesto el xut. Ui, mare de Déu. Se pot xutar pitjor, Miquel?
1: En Álvaro ho ha fet abans.
0: No sé què dir-te, eh?
1: Sí.
0: La d'Ernesto, si hagués estat al Bernabéu, era el tercer anfiteatre. Humberto, davant ell, Ernesto. Humberto aguanta aquesta pilota, combina l'altre costat amb problemes. Se l'ha quedat a Charuto. Charuto retalla, no troba la passada. Humberto, estan tenint uns problemes de possessió de pilota molt greus, eh?
1: Li costa moltíssim aquesta pressió alta del Palma, que a més avui sí la fa en confiança, no? Amb
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: agressivitat,
0: sí.
1: Aquest puntet d'agressivitat...
0: Que li va faltar l'altre dia.
1: Que és que complica l'existència en els
0: torna
1: rivals.
0: Que treu Fabinho, pilota per Deibao, Fabinho, gol de Charuto!
2: Vamos!
0: Gol! De Charuto a la tercera jugada del corna. La primera no ha sortit efecte, la segona ha caigut rebotada al segon pal i allà ha estat on Charuto ha marcat el segon gol del partit. Demanàvem una diferència superior al marcador, alerta que es podria revisar perquè jo he de veure que la centrada definitiva per Charuto, a jo me semblava que la pilota havia sortit de fons, Miquel.
1: Pues,
0: però l'ha donat, l'ha donat.
1: No hi ha reclamacions...
0: No hi ha res. Marca Charuto, Manzanares 0, Palma 2.
4: Esports 3, en joc.
2: No hi ha reclamacions, no hi ha res de res. S'ha reprès el joc, per tant, gol favorable a l'Illes Balears, a Palma Futsal, que està fent una primera part molt seriosa i està guanyant i forçant el tercer partit, Miquel.
1: Sí, bueno, el Palma que esperàvem, no?, veure per ser possible... Forçar aquest tercer partit, un Palma agressiu, en defensa, aquesta primera línia que genera moltíssims problemes en els rivals per sortir en la pilota jugada i no dona opcions a les contres del Manzanares. A l'inici de partit, en la mica de nervis, sí que n'hi ha donat un parell, però ara està comandant i està jugant tot el que li interessa i no li dona ni l'opció de les contres. Això és molt bo perquè Manzanares haurà de començar a pensar que amb això no li basta i va de tirar d'altres coses que tal vegada no desitjàvem va de fer.
0: Si voleu l'adjectiu correcte per definir un partit, vos donaré el telèfon de Joan Gabriel Bausà, sí. Perquè no és un partit brillant, és un partit seriós.
2: Efectivament.
0: Això és el que està fent el Palma. Així. No està fent un gran partit, no està fent encaje de bolillos, no està fent res especial més que seriós.
2: Així.
0: Aquest és el partit que avui està invejant de l'equip d'Antonio Vadillo. 0-2 al marcador, 4-58 per arribar al descans i 4 faltes Manzanares, eh, Miquel?
1: Sí, en tot, en general, se veu un poquet el que està patint Manzanares avui, eh?
0: Piqueras, el xut, ha rebutjat la defensa, se queda aquesta pilota Robles, Robles entre dos contraris, combina amb Toni Escribano, perdó, Calit davant el Charuto, ha estat a punt de robar Charuto, ha donat sortida a Navarro, el xut a les mans de Denis. A les mans de Denis, això ja m'agrada més, això és un Palma més reconeixible. Pilota que té Lucao amb espais per la dreta, per Penya combina amb Piqueras per Charuto, xuta! Calit l'envia fora. Ara, en dues potades, hem arribat a tenir una ocasió de gol.
1: S'han invertit els papers de l'altre dia, avui.
0: Sí. Corna que traurà el Palma. Pilota per Lucao. Lucao ralentitza el joc, atura el temps i ara toca cap a la dreta per Penya. David Penya que se'n va. David Penya que fa la centrada, centre, xut. Ah, s'ha estavellat a l'exterior de la porteria, però es corna a favor del Palma. Sembla que Penya demanava, tret el corna jo o el treus tu? I ha tornat enrere. Treu Penya. Lucao xuta. Pràcticament sense cercar possibilitat de cercar porteria. La pilota surt per banda, a l'altre costat treurà Toni Escribano. 4-10 per arribar al descans del partit. Guanya el Palma per 2 gols. Navarro. Bona sortida ara de Manzanares. Alerta que té espais, el xut de Calit contra el cos de Lucao. Banda a favor dels homes de Juanlu Alonso. Pilota que jugarà Calit. Calit que cercava segon pal. Ha rebutjat Charuto. Serà banda a favor de Manzanares. Banda a favor de l'equip blau, de l'equip local, del rival del Palma en aquests quarts de final del play-off pel títol, Javi Alonso. Davant Piqueras, Javi Alonso, Piqueras va en terra, han quedat enganxats un amb l'altre, banda a favor de Manzanares. Javi Alonso que demana falta i ara ajuda a aixecar-se en Piqueras i tots són rialles entre tots dos. És que han quedat enganxats de manera fortuïta, no?
1: Bueno.
0: Piqueras sap el que fa, sap el que fa.
1: Poques coses passen de manera fortuïta.
0: Alerta, ara el xut de Robles directament fora. Sí, però que vull dir que Piqueras ha anat a tallar, han quedat enganxats tots dos, i la pilota fora, i no sé, sembla que el jugador Manzanares reclamava falta. Ha quedat una treta de banda i respús. Lucao, Machado, Deibao, Deibao. Si estàs tan aferrat a banda, no donis la passada cap a la fora, perquè te sortirà. Pilota per Javi Alonso. Toni Escribano. Calit. Calit la perd davant Machado. Lluita Calit entre Machado i Charuto. Charuto ha rapinyat aquesta pilota. Sembla que en falta. I Javi Alonso que se lleva Calit de la petita baralla que començava amb en Charuto. Que Charuto li ha donat, eh? Oh. Lluitant per la pilota, però li ha donat. Al final que ha xiulat. Falta de Calit.
1: Sí.
0: Bueno. Retenció de pilota, tal vegada. Denis. Pilotada llarga de Denis, llarguíssima. No pot arribar Machado, traurà Antonio Navarro. 3 i mig per arribar al descans. Recordem que guanya el Palma 0-2 gràcies als gols de Khalid en pròpia porteria i Charuto. Denis jugava llarg, no pot arribar Alisson, se la queda finalment Robles, Robles cap a l'esquerra, Daniel, i això serà corna a favor de Manzanares. No hauríem de permetre, Miquel, un gol de Manzanares abans del descans.
1: No, seria... Bueno, no seria tampoc tan complicat.
0: No seria greu, però
1: sí,
0: bueno.
1: Sí, que en Artan, que el darrer gol l'haguis fet tu, sí, que la diferència sigui de dos, de que les sensacions siguin aquestes que hi ha ara.
0: Que estàs dominant el partit.
1: Sí.
0: Daniel, juga cap a darrere. Navarro. Senyores horàries, Juan, a quina hora és?
2: Hem arribat a les 9 i amb bones notícies guanya l'Illes Balears Palma Futsal a Manzanares per 0-2.
0: Juga Manzanares, la pilota la té Navarro, el seu porter cap a l'esquerra per Daniel. Daniel retalla, troba la centrada cap a Robles. Robles obrint a la dreta, per Javi Alonso. Javi Alonso, Daniel, Humberto, que passa per darrere de la pilota. Pilota per Javi Alonso, davant d'Ibao. Aturat d'Ibao en primera instància. Torna a recuperar l'equip manxec i ara és falta de Ibao. Falta de Ibao damunt Robles. Tercera falta del Palma a 2:27 pel descans. I el jugador del Manzanares que reclama targeta per al tanca brasiler del Palma. Troc que no era per tant, no?
1: No.
0: Falta normalata i res més. Pilota que traurà, pilota aturada que traurà Manzanares. L'àrbitre li diu a Javi Alonso que quan ell xiuli. 2:27 per al descans i 0-2 a favor del Palma. Anem a veure entre Eloi i Javi Alonso. Javi Alonso passa per damunt de la pilota. Eloi de Pablos serà l'home que posi la pilota en joc. No, tampoc. També amaga el xut de Raúl Campos. S'ha anat a corna. El xut de l'ex del Palma. Ja fa un munt d'any, no?, que va partir Raúl Campos.
1: Sí.
0: Abans de totes les Champions.
1: Clar. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Fa al manco 5 o 6 anys. Si no més. Toni Escribano traurà de banda. Pilota a la frontal de l'àrea. Javi Alonso la volea, l'ha tocat Machado, però ha tocat en el sòtil la pilota. Pot ser, eh?
1: Sí.
0: Serà banda a favor de Manzanares. Toni Escribano. Javi Alonso. Sembla que hi ha calma a la banqueta del Palma. Alerta amb aquest xut ara de Toni Escribano, molt lluny de la porteria que defensa Denis Cavalcanti. Traurà de porteria el Palma. Traurà Denis. Nova possessió per al Palma. Aguantar pilota i acabar jugada. Vinga, Deibao, Machado. I de res de res. Regalant pilota a Antoni Navarro.
1: Però és important que després d'aquestes pèrdues puguem ordenar la defensa, que
0: sí,
1: no
0: ens
1: apleguin
0: sí,
1: en transicions, que és on més mal mos fan.
0: Alerta, la passada ara per Daniel. Daniel recula, toca per Javi Alonso, davant ell Alisson. Javi Alonso combina amb en Raúl, Humberto, perdó, el xut de Javi Alonso s'estavella el cos de Deibao i es banda a favor de Manzanares. 1:44, 1 minut i 44 segons per arribar al descans. Treu Javi Alonso, Escribano, Javi Alonso, amb ell Alisson, que ha obligat a perdre la pilota al jugador de Manzanares. Tornarà la pilota per a l'equip d'Antonio Vadillo. Jugarà Denis, torna a pista Lucao, rap la pilota Lucao, combina amb Machado, Machado a l'altre costat, serà Deibao, Deibao per Charut, Fabinho, Fabinho que la perd, recupera Manzanares. Navarro, minut i mig per davant en aquesta primera part. Navarro la deixa a peus d'Escribano. Escribano a l'altre costat. Alerta, la retallada davant Lucao. Ha protegit bé Lucao. Davant Daniel, Javi Alonso, Daniel. Pilota per Escribano. Daniel una altra vegada. Cercava ara molt bé. Ha tallat l'acció d'Ibao, que juga amb Machado. Machado, goi, cercava la incorporació de Fabinho per banda dreta. Però ha estat molt atent Antonio Navarro, el porter, sortint per enviar la pilota a la graderia. Pilota que jugarà el Palma mitjançant Machado.
1: I mos ficàvem en el darrer minut ja.
0: Sí, darrer minut de la primera part. Compte enrere pel descans. Lucao, Machado. Davant ell Humberto, Lucao. La passada per Fabinho, per Fabinho, Deibao, pilota per el Tanca, que juga amb Lucao. Lucao davant Gabriel, Lucao pot xutar, xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Lucao! Gol de Lucao, que torna a celebrar amb el seu gesto de gavina. Marca Lucao el tercer a 39 segons del descans. Arriba la màxima diferència del Palma en el partit i en l'eliminatòria. Manzanares 1, Palma 3, Lucao.
4: Esports 3, en joc.
0: 1, no, 0.
2: Efectivament. Això té pinta, Miguel Vidal, no ho dirà molt fort perquè encara queda molt, però això té pinta que no s'escaparà.
1: No, de moment, és que no només és el resultat, són les sensacions, clar, no? Perquè podries tenir aquests tres gols i bastar que és fruit de la casualitat. Jo crec que Palma està seguint superior, té la situació controlada, i a Manzanares el veiem tocat i sense recursos ara mateix, que jo el que crec que necessiten és passar per vestidors en descans, a veure, mem,
0: si cerquen una manera de capgirar tot això, no?
1: Si cerquen solucions, perquè ara mateix no pareix que ens tinguin.
0: Juga Manzanares, Navarro, darrers 20 segons de la primera part, Navarro incorporat a l'atac, en camp contrari, aguanta pilota, cerca un moviment, el troba a l'esquerra, Daniel protegit per Fabinho, canvia la pilota fora, treure de banda una altra vegada Manzanares, 10 segons pel descans, cap dels dos haurà arribat a les 5 faltes, en aquesta primera part ha estat un partit nat, jugarà de banda Manzanares, pilota d'Escribano cap a Navarro, i aquí morirà la primera part amb un xut de Navarro. Navarro ja en camp contrari. No, no xuta, passa per Robles. A la passada Robles i el gol d'Humberto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Humberto. L'un que jo deia m'havia avançat, el fa Manzanares, el fa Humberto. Quina jugada estratègica espectacular per acabar la primera part. A un segon i busques, marca Manzanares. Ara sí, Manzanares 1, Palma 3.
4: Esports 3,
2: en joc. No havíem de dir res, eh? Hem avançat un poc, Miquel Vidal, perquè encara queda molt.
0: Ha estat un golaç, eh?
2: Ha estat un golaç, i el Manzanares que es fica en el partit.
0: Descans amb l'1-3, amb un gol d'esperó espectacular d'Humberto, Miquel Vidal.
1: Sí, aquest gol, bueno, no només és aquesta retallada que hi ha de diferència de gols, sinó s'estat anímic, no? Manzanares anava molt tocat en el 0-3, i aquest gol pues, li suposa aquesta miqueta d'aire, no? Que és el que els feia falta per ara poder reaccionar. Esperem que Palma se torni a posar mans a feina i que no deixi que Manzanares mos passi per davant i torni a aquesta iniciativa. Duim una diferència que ha de ser suficient per nosaltres seguir governant el partit i només tenint un poquet de pipella de no fer errades de bulto, el partit ha de ser nostre.
2: El partit ha de ser de l'Illes Balears com a futsal, no se li ha d'escapar, perquè, com hem comentat, Miquel ha fet una molt bona primera part, un partit seriós, deia jo, i ara la segona part ha de continuar igual. No s'hauria d'escapar, aquest partit.
1: No. Ara, tu el que no has de donar és vida en el rival, no? No pot tenir errades, com ha fet fins ara en aquest darrer tramo de primera part. No tenir pèrdues de balón, que et regalis contres clares, que tu finalitzis tot, que si tens dubtes si pilota la pèrdues a zones on no te suposi un gran perill, que sempre puguis tenir tu la defensa ordenada. I les opcions ofensives, a part de la feina que tu fas, t'han d'anar per esquent, perquè aquest equip ha d'anar assumint rits. Cada minut que passa és un minut que ets i fuig i ha d'assumir rits.
0: Als altres partits feim sobre que Movistar Inter està guanyant 1-0 Cartagena, aquesta eliminatòria quedaria tancada, i Valdepeñas i Barça estan amb empat a 0, el partit just ha començat, o sigui que queda molt per davant.
2: Sí, molt pendent de tot el que està passant, i veurem què passa. I 9 del vespre, 8 minuts, és el moment de fer un parèntesi a la informació esportiva, deixant descansar tant en Gavi fortes com Miquel Vidal. Nosaltres continuarem en directe aquí, es posta en joc a IB3 Ràdio, amb aquest partit, per veure com acabarà aquesta segona part del partit entre el Manzanares i l'Illes Balears Palma Futsal. Però ara és el moment de fer un parèntesi en l'informació esportiva i conèixer les notícies que van més enllà de l'esport. Per això hem de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa i saludar la meva companya Clàudia. Com estàs? Molt bon vespre.
5: Molt bon vespre, gràcies, companys d'esports. Comencem explicant que els bombers donen per extingit l'incendi al centre d'Alcúdia, que ha afectat un transformador i un quadre elèctric. A hores d'ara, uns 800 veïns i comerciants de la zona continuen sense subministrament mentre operaris d'Endesa treballen per a resoldre la incidència.
6: Veritat que fora llum te lleva molta... Molta venta.
7: Una sobrecarga porque había bastante consumo aquí. Aquí tenemos unas 5 horas, por lo menos 4 o 5 horas.
5: A Menorca, els veïns de Binissafulla, platja de Sant Lluís, han fet una protesta al ple municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens veïnal i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada. Són Desiree Olives, presidenta de l'Associació de Veïns de Binissafulla, platja, i el vicepresident Clemente Junquera.
8: Demanar la reubicació de l'antena de Binissafulla, platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
9: El 2025 hubo un acuerdo entre el Govern Balear y el Ayuntamiento de San Luis, en el cual el Ayuntamiento cedía unos terrenos de uso público para la futura instalación de un centro de telecomunicaciones. De las instituciones se ha dejado la instalación de esta torre de 23 metros.
5: I més qüestions. El Consell de Mallorca aprovarà divendres en un ple extraordinari la regulació per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de l'entitat insular, Llorenç Galmés, confia a aprovar la proposició de llei amb el suport de l'oposició, ja que Vox la considera anticonstitucional.
10: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, estan al seu dret. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
5: La futura llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents, excepte dels treballadors de temporada, i sancions de fins a 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix encara quan podrà entrar en vigor. Les que sí que han entrat avui en funcionament són les restriccions a Eivissa i Formentera. I el govern adjudica per 3 milions d'euros la redacció dels projectes del tren Palma-Llucmajor. Continuen, per tant, els terminis previstos i es preveu que les obres comencin el 2028. Aquesta línia de 30 quilòmetres passarà per una dotzena de barris i permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts, així com altres punts estratègics com l'Hospital Son Llàtzer. I més a punts de transport, les Balears endureixen les sancions contra el transport il·legal per carretera, que ara poden arribar als 12.000 euros. El govern augmenta les multes per captar clients de manera il·legal per part de BTC, autobusos i minibusos, i els prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. És la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
11: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici de resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
5: L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell a l'aeroport retirarà la campanya i demana disculpes. Ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A la lona es podia llegir "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca", un fet que ha celebrat el conseller de Turisme Jaume Bauzà a les xarxes socials. I posposada la vaga prevista per demà a l'educació 0 a 3 anys. La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació al Tribunal de Mediació i Arbitratge, un fet que critiquen els sindicats, comissions, UGT i STEI. Tot i això, es mantenen les mobilitzacions previstes per demà. I enguany han arribat a les costes de les Illes més de 2.000 persones migrants per via marítima. És un 13,6% més que en el mateix període que l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Interior. L'informe també apunta més arribades d'embarcacions, en total més d'un centenar. La darrera s'ha interceptat aquesta matinada a la platja de Can Pere Toni, a Palma, amb 4 persones d'origen magrebí a bord. I el PP eleva la pressió als socis del govern estatal i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Sánchez. En canvi, el PSOE es mostra tranquil. L'executiu federal socialista s'ha reunit avui per primera vegada des de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco a Ferraz. És la portaveu Montse Mínguez.
12: Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
5: Tot plegat coincideix amb l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díez. I fins aquí, companys d'esports, l'actualitat de la jornada.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Què t'ha parescut la primera part de l'Illes Balears per al futsal?
5: Doncs bé, no l'hem pogut seguir gaire perquè estàvem pendents de tota l'actualitat per poder-la explicar ara.
2: Molt bé, perfecte.
5: Ho seguirem escoltant.
2: Una persona professional. Com ha de ser. Moltíssimes gràcies,
5: gràcies
2: per aquesta actualització de notícies. 9 del vespre, 15 minuts. Seguim aquí a Esports 3 en joc, a la sintonia d'IV3 Ràdio Vivint, aquest partit entre el Manzanares i l'Illes Balears pel futsal, que està guanyant per un gol a 3. Anem a fer una aturada per la publicitat i continuem.
4: A IV3 Ràdio, Esports 3 en joc. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caip.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
13: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Esports 3. En joc. IV3 Ràdio.
2: I ràpidament, perquè ja comencen a sortir els protagonistes, la selecció espanyola ja de Palma, les campionats del món, han aterrat avui matí a l'illa, acompanyades de les quatre futbolistes mallorquines, que divendres, per IV3 Ràdio, podreu escoltar, disputaran a Sant Moix el partit de classificació per al Mundial de l'any que ve contra Anglaterra. Catacoll, Patri Jarro, Mariola Calenté i Lucía Corrales, i dos han entrenat a Sant Bibiloni i ho han fet a porta oberta perquè tota l'afició que volgués pogués anar i veure a les seves ídols de ben a prop. I allà ja està la nostra companya Marta Sampas, que ha recollit les impressions dels aficionats i de les aficionades, i han dit això al micròfon d'IV3 Ràdio.
14: Ara, jo, Ana Cata, he entrenat en el seu campus, han compartit entreno i me faria molta il·lusió veure-la una altra vegada.
15: Mos hem entrat avui que hi havia l'entreno i els hi feia il·lusió. En el partit no hi anirem, però el manco els ho veurem entrenar.
16: Divendres anirem tota la família. Tota la família, amics, totes juntes.
17: Se nervió. I que ganen a Inglaterra.
18: Hombre, a mi hija, Olga Carmona. Olga Carmona, porque juega en su posición. Lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
19: També en el Patri.
20: En el Catacoy, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
21: En Alexia Putellas i en Pina.
3: perquè són dos jugadors molt bones i me fa ganes veure-les.
2: I durant tota aquesta setmana tindreu puntual informació de tot el que faci la selecció espanyola, i aquest partit històric el podreu viure en directe per IB3 Ràdio divendres a partir de les 7:30 del capvespre. Arrencarà una edició molt especial d'Esports 3 en Joc amb la narració d'Ana Marta Sampas, Raúl Lebrón amb el micro sense fils i els comentaris de tot un símbol del futbol femení a les illes com és Virginia Torrecilla. I després del partit, tota la nit fins a les 12, el postpartit més complet. Això serà divendres, ho viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio i amb moltes ganes i amb moltíssima il·lusió. Dit això, tornem al futbol sala. Pareixia que estava tot controlat. L'Illes Balears amb el futsal està guanyant per 1-3 el Manzanares. Ha de guanyar aquest partit si vol forçar el tercer duel i seguir viu en el play-off pel títol, partit que aquest tercer es jugaria dijous en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Per ara guanya 1-3, ho duia bé, guanyava per 0-3 el conjunt d'Antonio Vadillo, però a un segon del final de la primera part ha marcat el Manzanares, escurça diferències, els protagonistes ja han sortit damunt la pista i d'aquí no res començarà aquesta segona part, Gavi Fortesa.
0: A punt de començar la segona part i el que està a punt és la sorpresa de la jornada perquè està guanyant Valdepeñas al Barça. 2-1 en aquest moment. Es veurà que és un resultat molt ajustat, però de moment Valdepeñas està guanyant el superfavorit al títol, al Barça, per 2-1. L'altre partit, Movistar Inter i Cartagena, ara està amb empat a 1 i comença la segona part a Manzanares. Acaba de començar la segona part a Manzanares amb la primera possessió del Palma, que juga mitjançant de Piqueras, que deixa la pilota a peus de Denis. Recordem, 1-3 al marcador. El copoig de Denis directament fora, pilota per Manzanares. M'imagino, Miquel, que el Palma, la instrucció és seguir com estàvem i Manzanares cercar qualque cosa més.
1: Sí, Palma...
0: O diferent, qualque cosa més o diferent, no?
1: Palma no ha de regalar. Palma el que ha de fer és la pràctica, ara. Intentar tenir els dominis de la situació, que per això no fa falta tampoc ser dominador del partit, sinó que el que passi siguin coses que tu vols que passin. No arriscar massa en defensa, no perdre balons que mos suposin contres males de defensar, i a partir d'aquí, si passen un parell de minuts que aquest equip no aconsegueixi marcar, és quan el partit se mos posarà més de cara.
0: Ara rebutja aquesta pilota en defensa Ernesto, directament fora de banda, pilota per Manzanares, que estava combinant bé ara Manzanares amb atac. Toni Escriba no treurà de banda. Cap a on? Cap al segon pa... directament a ningú. No hi ha hagut entendiment ara entre Daniel i Álvaro. I la pilota s'ha perdut per la línia de banda de l'altre costat. Jugarà Ernesto per al Palma. I tornem a ser, com l'altre dia, Miquel, els únics que no han sortit a pista, Lin i Maia.
1: Sí, s'ha repetit la història, no?
0: Els dos mateixos,
1: Ja, i no són ni el primer ni el segon pic.
0: No, tampoc. Ja ha succeït més d'una vegada. L'altre dia, finalment, varen sortir tots dos, però en minuts una mica residuals, no?
1: Lin a situacions específiques.
0: Sí.
1: I Maia se li va donar l'oportunitat perquè res funcionava, però tampoc va tenir molta continuïtat. No va aportar res.
0: M'ha decepcionat molt Maia aquesta temporada.
1: Se li ha fet grossa.
0: Era un jugador que quan va arribar semblava que arribava per marcar diferències. Era un golejador espectacular. Alerta Daniel fa la passada boníssima, el xut i gol. Gol de Javi Alonso, retalla distàncies, Manzanares s'apropa en el marcador. Amb aquest gol només començava la segona part, d'igual, de mateixa manera que quan acabava la primera. Alerta que el marcador es posa en perill. Javi Alonso ha marcat el segon, Manzanares 2, Palma 3.
21: Esports 3, en joc.
2: Un gol que ens posa la por en el cos, Miquel.
0: Ha estat Álvaro amb el pit, no? Sembla que ha estat Álvaro amb el pit qui ha acabat d'espitjar la pilota del xut de Javi Alonso. Miquel, això es complica, eh?
1: Sí, això era el que no podia passar. T'havies de dedicar, sobretot, a ser un equip molt sòlid en defensa i han deixat han perdut. Alerta.
0: Alerta. Uf, mare de Déu.
1: Clar, aquest equip ara... Aquest equip està per amunt i
0: s'ha dormit el Palma, ha sortit i ha dormit.
2: I més a la seva vista, a la seva afició.
1: A pesar de que d'un avantatge favorable a nosaltres...
0: Fabinho xuta a les mans de Navarro. Ara, el que no hauria de comparèixer, Miquel, és els nervis.
1: No, ni la precipitació, vull dir, anant per davant, l'avantatge és que siguem nostre, no hem de caure ara en aquest embolic, no?, de voler fer més via, hem de tenir tranquil·litat i que no se compliqui.
0: Com és el futbol sala, eh? Del 0-3, que semblava tot fet, a un segon del descans marca Manzanares i al primer minut i mig de la segona part torna a marcar l'equip manxec.
1: És que en qüestió de temps de joc real, la diferència de 3 passar a 1 ha estat en menys de 2 minuts.
0: Sí. Juga Raúl Campos. Khalid. Navarro. Àrea pròpia. Navarro surt jugant. El porter del Manzanares, tot vestit de blanc. S'atura ja en camp contrari. Toca pilota, obri cap a l'esquerra per Khalid. El control de Khalid no ha estat bo de primeres, però se l'endú Khalid. Alerta Raúl Campos. Ha rebutjat penya, el xut, Denis! Atura Denis dues vegades. Atura Denis dues vegades, Miquel, a punt d'empatar Manzanares.
1: I Manzanares, que se sent còmodo ara, s'agrada, i ho està traduint a la pista amb ocasions constants, i el Palma està patint.
0: Està patint tant el Palma... que Denis està en terra, no sé si s'ha fet mal, si està rapinyant un poc, uns segons, bueno, per aturar el ritme de Manzanares.
1: L'altre dia xerraven de l'ofici que tenia Manzanares, no? de marcar ritme de partit, però ara tal vegada Denis... No vull dir que no tingui mal, però probablement estigui fent lo mateix.
0: Ha sortit la mopa, que se'n va, ja se retira. El corna a favor de Manzanares, que s'ha crescut i que ha començat aquesta segona part posant el 2-3 en el marcador. Treu el corna. Humberto, l'ha tocat col cu? No. Treure la porteria al Palma. El xut d'Humberto, desviat. Jugarà Denis Cavalcanti. La deixa a peus de Deibao. Deibao, penya en llarg i en diagonal... Ha rebutjat Navarro, se la queda Deibao, el xut de Deibao, directament fora. Directament fora, Charuto reclama, però no l'ha tocat a ningú. I serà tret de la porteria per Manzanares. Té 7 minuts per davant, tota pràcticament la segona part, i 2-3 en el marcador. I l'eliminatòria en l'aire. Antonio Navarro, d'un 0-3 que semblava... que estava tot fet. Juga Manzanares, alerta, Deibao protegint aquesta pilota, cap a darrere Khalid davant penya, Khalid con dues pilota, la passada a l'interior de l'àrea, la treu Raúl Campos per Robles obrint a la dreta, torna a jugar el conjunt manxec amb atac, anem a veure Humberto xuta, Denis corna.
1: Mira,
0: de
1: totes les errades que hem vist que Manzanares ha fet després del gol, sobretot després del primer gol de Palma,
0: sí.
1: Tu mira ara com juguen en confiança, les coses els tornen a sortir i s'ha tornat a convertir.
0: Aquesta pilota que ha robat, penya se'n va, farà la passada, no. Cap endarrere, no ha pogut. Anava massa tot sol.
1: Ha quedat sense forces.
0: I li han tancat. Alerta el xut, Denis, el segon xut, ha rebutjat Deibao.
1: Denis ara està tenint una participació massa activa per als nostres interessos.
0: Ha robat aquesta pilota al Palma, això és falta. Això és falta d'Humberto, que ha agafat Charuto per un braç quan se n'anava recuperant pilota i finalment és pilota aturada per al Palma. Primera falta de la segona part. Primera falta de Manzanares. Jugarà Lucao. Estem amb 2-3 al marcador quan queda un món de partit, nada més i res més que 16 minuts. Lucao cap a l'altre costat per Penya. Penya avui amb un minutatge, Miquel, espectacular, eh?
1: Sí, de tenir en compte que és, en aquest moment, el substitut natural de Rivillo.
0: Sí. Juga Raúl Campos. Torna a tenir pilota el conjunt del Manzanares. Està defensant Charuto. Pilota cap endarrere, Robles, Khalid. Khalid davant penya. Khalid trepitja, es posa d'esquenes. Avança a poc, trepitjant cap endarrere. Està espitjant David Peña, aguanta Cali d'aquesta pilota, ara li dona sortida Humberto el xut, fluixat a les mans de Denis. Juga el Palma, Lucao cap a Charuto, protegeix Charuto, l'envia contra el pit de Raúl Campos, que se'n va a la banqueta, banda a favor del Palma. Miquel, hauria d'arribar un gol molt prest.
6: Sí, però
0: per canviar una altra vegada l'estat d'ànim.
6: Per arribar al gol, el primer que hem de fer és aconseguir arribar a porta.
0: Sí, i de moment no ho feim.
6: I ara mos costa.
0: Lucao, entrat Machado a pista. Charuto, la pilota surt rebotada. Charuto protegeix, la toca per Lucao. Lucao, Machado. Davant ell, Khalid. Deibao, ai, massa tancada la passada cercant Machado, recupera Navarro.
6: Tu fixa't ara, quan la coi de Charuto bon acabat, en mig del camp.
0: Alerta, Navarro, xuta, atura Denis. Lucao no ha pogut trobar la porteria sense Navarro. Se la queda Khalid una altra vegada. Juga al Manzanares. Pilota que competeix Deibao, no pot amb ella, se la queda Robles amb Machado, recupera Lucao que se'n va entre dos contraris, perd la pilota, alerta ara, Humberto, li han robat la pilota, ratifica Lucao que se'n va,
6: ara és bona.
0: Lucao que deixa per Charuto, pot marcar Charuto, gol de Charuto per recuperar distàncies i també ha estat anímic. Ha marcat Charuto. Bona recuperació de pilota de Lucao. La passada per al seu company Charuto. Mà a mà amb el porter Navarro. Ha aconseguit el quart gol del Palma. Marca Charuto. Manzanares 2, Palma 4.
21: Esports 3, en joc.
2: Un gol que ens dona certa tranquil·litat i fa que l'Illes Balears Palma futsal i agafi un cert avantatge en el marcador, Miquel Vidal.
6: Sí, lo important que és, no, és no va detenir tu les presses, que siguis contrari, que a pesar de que li estiguin sortint les cores, seguien anant per darrere el marcador i que a nosaltres se mos presentin aquestes opcions de contres com aquesta, no? Que acompanyem, que quan robam el baló no només corri aquest jugador que ha robat el baló, que acompanyem, que és el que ha fet Charuto, i s'ha quedat tot sol davant d'Antonio Navarro, que aquesta vegada poc ha pogut fer per evitar gol.
0: Charuto venia de 2 avui.
6: Sí.
0: Charuto ha fet el segon i el quart. Cada dos marca un. Juga Manzanares, Escribano, Khalid. Ai, Khalid, s'ha fet un embolic davant Machado. No li ha sortit la jugada i es van de favor del Palma. 13.5. Encara per davant. 2-4 guanya el Palma. Deibao, Machado. Avui el Palma, Miquel, està tenint la punteria que no va tenir l'altre dia de cara
6: sí,
0: a porteria.
6: Aquesta...
0: Manzanares ha fet el mateix, 2 gols, però el Palma avui n'ha fet 4. Alerta Deibao. Denis. Res, fora. Que el Palma aquesta temporada ha fet 126 gols a la Lliga regular. Estava moltíssim per davall de la mitjana amb el gol de l'altre dia. Cassanera, l'àrbitre, falta contra el Palma. És la primera falta del Palma en la segona part. Pilota per Manzanares. Navarro. Però falta que no ha pujat al marcador.
6: Jo, per mi, ha estat una targeta, lo que ha sigut.
0: Sí?
6: Perquè ha fet un gest com de callar.
0: No sé. El cert és que no hi ha falta al marcador.
6: No.
0: Daniel, juga Manzanares. Ara sí que l'ha volat.
6: Ah.
0: Ara sí que l'ha fet a Machado. Es desfà en instruccions Antonio Vadillo. Pilota per Escribano, Daniel, la recupera el Palma, Charuto, la deixa a peus de Fabinho jugant per Machado, ha perdut el control de la pilota, i de la de Machado tampoc ha pujat al marcador, eh? No val aquest xut a porteria de Charuto, havia fet gol però s'havia aturat el joc per una falta, suposada falta, damunt Daniel, que li reclamen en Fabinho, que no sé què li reclama, si li han llevat sa sabata o... qualque cosa d'aquestes en una trepitjada. O sigui, ara sí assenyala la falta. Ara sí que ha assenyalat la falta al col·legiat damunt de Fabinho, sí. La falta de Fabinho damunt Gabriel. Daniel, era una falta clara, no?
6: Sí, el que no segueixen és porant.
0: No.
6: Les faltes en el marcador.
0: Aquí hi ha un problema, perquè alerta que ha robat Piqueras. M'agrada, Piqueras xuta contra Daniel, fora. no estan pujant les faltes i ara mateix no sabem per on camina Palma. Jo crec que el Manco ha de dur dos.
6: Mira,
0: mira, dos.
6: Ara han actualitzat.
0: Efectivament. Mos han sentit, Miquel, mos escolten des d'allà.
2: Sí, escolten ahir de la ràdio Manzanares.
6: Són d'Espolota retardada.
0: No val la treta de cantonada de Fabinho. Atura el joc l'àrbitre, que està xerrant amb en Daniel, el capità de Manzanares. Tornarà a treure Fabinho. Es banda, no es corna. Molt a prop de la cantonada. Treu Fabinho. La pilota morta a les mans de Navarro. A la càrrega Manzanares, ha rebutjat bé la defensa, torna a recuperar la pilota Toni Escribano. Escribano cap a l'esquerra, Daniel a l'altre costat. Banda dreta de l'atac, ara el xut contra el cos de Fabinho, recupera el Palma, reclamen falta, l'àrbitre no xiula res. Fora de banda, a favor de Manzanares. Manzanares 2, Palma 4, 12-22 per arribar al final del partit. Traurà de banda la...

0: Toni Navarro. Javi Alonso, el xut, alerta, que aquest rebot ha estat a punt de descol·locar Denis, que ha estat atent i ha agafat la pilota. Treu Denis, ha cercat en Xaruto, massa llarga la pilota, treure de porteria una altra vegada Antonio Navarro. Juga el conjunt manxec, pilota en diagonal, bon control de Daniel, davant d'Eibao, Daniel aguanta la pilota, Daniel, tu juga cap a darrere, Robles a l'altre costat. Torna la càrrega a l'equip de Juanlu Alonso. De moment el Palma manté la distància, dos gols, alerta, l'acció de pivot. Quina acció de pivot de Toni Escribano, que ha rebut d'esquenes, s'ha donat la volta i ha engaltat en cama esquerra un xut massa creuat, per sort, Miquel, pels interessos del Palma.
1: Sí, és que havien girat el rol, no? Estava defensant secció en Xaruto, que és que normalment fa de pivot. Sí, sí. I en Toni Escribano, que és el seu defensor, en aquest cas és que ha assumit aquest rol de pivot.
0: Juga Manzanares. Ha tornat a perdre el Palma la pilota amb atac. Navarro, Escribano. Alerta, Daniel. El xut de Daniel. Sembla que l'ha enviat a corna Denis una altra vegada. O ha anat directament fora. No, ha anat directament fora. Traurà Denis Vasconcelos Cavalcanti. Marcàs de la porteria del Palma. Lucao. Lucao pressionat per Robles. Lucao amb problemes. Lucao se la lleva de damunt. Li cau la pilota a Daniel. Daniel, el xut i el gol. Uf. Quin golàs de Daniel. Gol. El tercer de Manzanares, que no rendeix. Quin gol de Daniel, quin golàs. Marca el tercer del seu equip. Manzanares 3, Palma 4.
2: Esports 3, en joc.
3: Miquel, aquí hem volgut a patir.
1: A patir de ben de veres, no? Sí. Un golàs de Daniel, no?
0: Sí, però fruit d'una pèrdua de pilota
1: sí,
0: irresponsable.
1: Aquestes errades que han dit que no podien tenir, que quan tu durs aquest avantatge, és més fàcil pegar una sabatada i enviar-se pilota en fora que no tenir aquestes pèrdues que són males de defensar.
0: Que bé ho ha fet Daniel. Quina retallada, quina trepitjada de pilota i quina potada de cama esquerra a l'escaire de la porteria de Denis.
1: L'ha marejat.
0: Sí. Era Deibau, no?
1: En Deibau, sí. L'ha deixat tocat.
0: Alisson torna a perdre la pilota al Palma. Escribano, xuta! Fora!
1: No podem tenir aquestes errades.
0: No, és que cada gol del Manzanares és una pèrdua innecessària de pilota del Palma. Tornarà a jugar Denis. 10-47 pel final. 3-4 en el marcador. Dues faltes al Palma, una a Manzanares en aquesta segona meitat. Peña, Deibao, Alisson, pilota para el xut de Deibao, acaba en corna. Ara ho havien fet bé. Ja estava pensant qui perdrà la pilota, però aquesta vegada ha sortit bé.
1: Portant, finalitzar-ho tot.
0: Clar. I si no és en gol, que sigui en corna. Treu Deibao, Peña. Ui, mare de Déu. La passada de Peña per Lucao, a l'esquena de Lucao, sense oposició de ningú. Això seran nervis, eh?
1: Hi ha tensió.
0: Sí. Banda que treu Valdepeñas, que no rendeix.
1: I ara ja queden 10 minuts de radar, de cada vegada s'apagaran més cares.
0: Sí. Toni Escribano. Álvaro recupera Peña. David Peña, que se queda en la pilota. Álvaro, banda a favor del Palma. Reclamen a la bancada que el darrer tocar havia estat David Peña, però l'àrbitre dona la possessió de pilota al conjunt mallorquí. Deibao, que està en pista amb en Lucao, Peña i Alisson. No, finalment treurà Peña. Peña directament al cos del jugador Manzanares. I el darrer toc ha estat Peña. Mare de Déu. Banda a favor de Manzanares. Robles. Navarro. Juga el porter. Toni Escribano. S'ha avançat ara bé Peña per tallar aquesta acció. Banda a favor de Manzanares des de l'altre costat. 10 minutets. Se'n va Peña. Torna Machado. Guanya el Palma per un gol de diferència. 3-4. Torna a jugar Álvaro des de la banda dreta. Té la pilota Navarro. Navarro s'atura. Obri cap a l'esquerra. Daniel, el capità. Escribano. Toni Escribano xuta als peus d'Alisson, banda a favor de Manzanares.

0: Res. Es desfà Antonio Vadillo a la bancata. Sembla més calmat Juanlo Alonso. Ho du per dins. Alerta el xut. Ara serà corna a favor de Manzanares. Ara no surt el Palma d'aquest racó. Corna a favor de l'equip local. Alerta el xut. Mare de Déu. Quina poca de vegada que arriba ara Manzanares. Com canvien les coses quan estàs només un gol per davant, eh?
1: Sí, tu fixa't, estàs guanyant el partit.
0: Tot sembla inseguretat.
1: Estàs guanyant el partit i estàs que...
0: com un flam.
1: Que apareix sí. Que no te surt res.
0: Machado. Machado. No arriba bé Alisson. No sé si l'ha tocat Escribano. L'àrbitre diu que es banda a favor de... Palma. No.
1: Ja, i ara un gol sí que t'hi faria molt de mal a Manzanares.
0: Ha xiu la falta?
1: Pues, però és que sí.
0: Falta d'Alisson. Bueno, Robles, Escribano, Álvaro, pilota de llarga, el control, li ha llevat la pilota a Lucao, se la queda a mitges d'Ibao, la torna a perdre, Toni Escribano, i ara hi ha Álvaro Panterra i targeta groga per Alisson.
1: I serà la cinquena? Perquè Palma està en quatre.
0: Possiblement estiguin quatre, sí. Podria ser la cinquena i aquesta targeta groga per Alisson... que no sé què és el que ha passat, tal vegada un bloqueig, i per això és només groga.
1: I demanen... Álvaro diu que demana revisió per possible agressió.
0: Agressió. Diu que hi ha una colzada. Uh-huh. Anem a veure la repetició, vinga. Anem a veure la repetició.
1: Uf.
0: S'anirà al carrer, eh? I Palma quedaran tres.
1: No sé si demanaran la revisió o no.
0: Si revisen, sí. Pues sí, Alisson s'anirà al carrer.
1: Pues sí.
0: Alisson s'anirà al carrer. Quina manera de complicar-se la vida. Perquè Palma ara estarà 2 minuts amb un home menys, guanyant, això sí, 3-4, i Alisson al vestidor. Estan xerrant els àrbitres. Anem a veure. Ara indicarà que hi ha revisió de la jugada. I cap allà que van. No, no, s'anirà al carrer, Miquel. Ha mollat el colze.
1: Sí.
0: Se l'ha llevat de damunt, com aquell que diu lleva d'enmig, però de mala manera. Anem a veure què decideixen els àrbitres. De moment no tenen imatge. Ara sí. Ara veuran l'acció repetida i és evident que Alisson se lleva de damunt Álvaro. Álvaro immediatament va en terra. Però la qüestió és que no hi ha tan sols la mà. Hi ha el colze pel mig. Sí, sí, s'anirà al carrer. Alisson serà expulsat. Canviaran la targeta groga per una vermella. I, Miquel, aguanta 2 minuts ara amb 3, eh? Quina manera de complicar-se la vida, el partit, l'eliminatòria, la temporada, tot. Perquè era innecessària aquesta acció d'Alisson.
1: Completament.
0: Era absolutament... Mira, ara treu la groga per dir-la que queda anul·lada i li treu la vermella a Alisson, que ho sap. Se'n va directament cap a de fora. Targeta vermella per Alisson. Miquel, bueno. Això complica moltíssim aquesta segona part i tot el que més.
1: Sí, sí, bueno, ara veurem la defensa d'aquests 2 minutets d'inferioritat, no? Si són capaços d'aguantar, però ja físicament te suposa també una merma, i pensant que si a més te marquen t'aniràs a la pròrroga havent tingut aquests minuts d'inferioritat que físicament...
0: I que quedes amb un pivot natural, només.
1: Clar. Bueno.
0: Bueno, pilota per Manzanares, Palma amb 3 jugadors i porter. Queden a pista Deibao, Fabinho i Ernesto.
1: I si no te fan gol, res, però si te fan gol... Si tant mateix t'han de fer gol, que te fain aviat i sí, juguis en 4.
0: I juguis en 4, efectivament.
1: Perquè si no,
0: recupera Fabinho,
1: Fabinho
0: que se'n va. Fabinho, la passada, clar, no hi havia ningú. Estàs amb un home menys i no hi havia ningú. Has de seguir aquesta carrera i ficar-te a porteria, que te facin falta,
1: has
0: penal...
1: de finalitzar.
0: O xutar, sí.
1: Intentarò, manco.
0: Calit, toca Manzanares. Es Piqueres a pista, no Deibao. Alerta el xut. Això és línia de fons, corna a favor de Manzanares.
1: Ben defensat per Ernesto, ara.
0: Sí. No m'he fitxat amb el rellotge per comptar els 2 minuts, però bueno, més o manco. ha estat quan mancaven 9. Juga Manzanares en atac, Javi Alonso, pilota per de fora, Eloy, Alonso, Eloy, és com un 5x4, però amb menys jugadors. Khalid, que l'envia molt per damunt de la porteria de Denis, pilota per el Palma. Ha estat fi aquí, Khalid.
1: De moment no estan trobant forat.
0: No, i una altra cosa, estem amb 3, i si fan una altra falta de sisena serà 10 metres.
1: Clar, no, és que el més important que hi ha és les faltes que duim.
0: Alerta, Raúl Campos, fora. L'acció d'Alison és terrible. Per tot el que du damunt.
1: I sobretot per lo innecessari.
0: I per lo innecessari, efectivament, perquè si, mira, estàs evitant un gol, estàs evitant, no sé...
1: Sobretot per lo innecessari.
0: Ai, Déu meu, quin capat. Pilota a les mans de Navarro, juga amb Raúl Campos. Té la pilota Manzanares. Raúl Campos, alerta, Daniel, fora. De moment estan acabant tot en rematades fora de porteria.
1: Bueno, no estan tenint massa claritat.
0: Està a punt de complir-se el primer minut, amb un home menys. Jugarà Denis Cavalcanti. Manzanares 3, Palma 4. Expulsat Alisson per agressió. El Palma amb un home menys, 2 minuts.
1: I després els partits que dic hi haurà, és a dir...
0: No sé si...
1: Com a mínim el tercer partit...
0: No, efectivament.
1: Està en vermella directa,
0: eh? Sí. Un segur. Esperem que no siguin més i que facin falta més. Raúl Campos per Escribano. Escribano, Daniel xuta, la rematada, fora! En el segon pal, Eloy, Javi Alonso ha rematat fora i ha deixat en terra Denis Cavalcanti.
1: Ara sí que m'hauran perdonat, eh?
0: Ara sí, perquè això sí que era gol. Això sí que era gol. Me sembla mentida que Javi Alonso hagi enviat aquesta pilota fora. Es lamentava ell mateix. I Denis, que s'aixeca, ha demanat canvi? No sé si ha demanat canvi o... Ah, no, que li posin un bandatge nou a la mà dreta.
2: Al canell dret,
0: sí. Feia un gest que m'assemblava que demanava canvi.
2: Que queda molt temps, eh? Queda massa temps.
0: 7:52. Encara aproximadament 40-45 segons perquè el Palma pugui tenir el quart jugador de pista. Denis Ernesto, directament fora. Pilota per Antonio Navarro. Raúl Campos torna a jugar amb atac al Manzanares. Eloy. Raúl Campos aguanta aquesta pilota. Daniel, la perduda, recupera Fabinho. Piqueras per Ernesto. Surten tots tres com llamps. Alerta Ernesto, Piqueras no ha pogut combinar amb en Fabinho. Se la queda Piqueras, xuta Piqueras! A punt de marcar Piqueras, que torna a recuperar la pilota. Molt bé, Piqueras, en aquesta acció d'atac. Alerta que ara has de tornar. Raúl Campos, el retall de Raúl Campos. Denis, que atura. Raúl Campos no la deixa sortir. Manté la pilota en joc al Manzanares. Toni Escribano, davant el Piqueras. El xut, fora! I a Piqueras li ha donat rampa. Piqueras li ha donat rampa després d'aquestes dues accions amb atac. Surten les assistències. Mare de Déu. Estem a punt de recuperar, si no està ja, el quart jugador, Miquel.
1: Sí, ja està recuperat.
0: Ja està recuperat.
1: Sí.
0: Entrat, bueno, Cerruto.
1: Darrer minuts de patiment, eh?
0: Buf!
2: És que queda molt, eh?
0: No ha aprofitat Manzanares aquesta... la superioritat, eh?
1: La ocasió de... Javi Alonso ha estat la més clara en diferència.
0: Sí, i tant que sí. I aquest xut de Piqueras ha estat boníssim i l'ha tret amb el peu Navarro. Mare de Déu. Com ha patit el Palma fins a recuperar el quart home. No ha passat res. Continua el 3-4, 7 minuts per davant. I el Palma ja té 4 jugadors en pista i està escalfant Carlos Barrón.
1: Hombre, per 7-5 faltes.
0: Ta. Sí.
1: Com a especialista que és.
0: Sí. Eloy. Daniel, juga Manzanares. Daniel cap a Navarro. Daniel, alerta a la passada. Molt bé, Lucao. Molt bé, ara Lucao. La pilota que surt fora de banda. 6-51. Alerta! Uf, ha rematat Humberto damunt, amb Deibau damunt. Ha aconseguit rematar, però ho ha fet fora. Deibau. Aquí tenim Deibau, començant la jugada. Machado, pilota llarga de Machado. El control amb el pit de Charuto, boníssim. Aquesta acció Charuto la fa molt bé. Charuto cap endarrere. Lucao, horitzontal. Pilota per Machado. Lucao. Deibau. Charuto, Charuto, Lucao, xuta! A córner, rebutjat Javi Alonso. Ara ho ha fet bé, eh?
1: Sí, a més...
0: Bona acció del Palma.
1: Aquesta pilota llarga que han jugat damunt Charuto són pilotes que encara que ets a pèrdigues no te suposen una dificultat molt grossa per defensar-les. Han tingut paciència i hem acabat finalitzant.
0: Ara la pilota es perd per línia de fons amb aquest toc de Machado. Torna a jugar amb Manzanares. 6.5 per davant.
1: Ara és condicionant més grosses de les faltes.
0: Sí. Ara no pots arriscar. Khalid que se'n va, la passada de Khalid, recupera el Palma, Lucao xuta, directament fora. Jugarà Navarro, 6 minuts. Juanga, 6 minuts.
2: Queda 6 minuts,
0: estic nerviós.
2: Molt.
0: S'ha de guanyar aquest partit com sigui.
2: Sí.
0: Fer qualque cosa.
2: Qual que faci, no puc ni jugar.
0: Crida a la bancada d'en Vadillo, jo què sé.
2: Mister, hem d'activar la gent, eh?
0: Miquel, guanyarà el Palma aquest partit?
2: Dos gols més.
1: Sí, ara. Qui guanyarà, sí.
0: Sí? Bueno, ja me quedo tranquil.
2: No ho ha dit molt convençut, tampoc, Miguel, que t'ho vull dir tampoc.
0: Machado l'envia directament fora, no ha trobat Charuto, recupera Manzanares. 5-50. Khalid. Humberto, Khalid. Pressiona tímidament, o no pressiona directament, Machado. Pilota per Navarro. Navarro, Khalid. Khalid que se'n va, que xuta! I Denis, que l'envia a corna. Havia agafat altura aquesta pilota. La treta Denis per damunt del seu travesser cap a la cantonada esquerra de l'atac de Manzanares. Serà Khalid qui la posi en joc. 5.5. 3-4, alerta!
2: Uf.
0: Aquesta pilota queda mig morta a l'àrea petita. Se'n va Lucao, se'n va Lucao, se'n va Lucao. Lucao no pot xutar. Aguanta, Lucao. Però aguanta-la. Li ha fuit en el darrer control, no sabia què fer. La veritat és que no sabia què fer fins que l'ha perduda.
1: S'ha quedat sense idea.
0: Sí. Torna Manzanares a sortir en pilota controlada, mitjançant Khalid. Davant ell, Charuto. Khalid aguanta aquesta pilota. Khalid que se'n va, no? Charuto l'ha enviada fora de banda. Traurà Manzanares. 5 minuts, 3-4. Quin patinent, guanyant el partit.
2: I havent, Daniel. I havent de poder 0-3.
0: Sí. És que això sí que fa mal. Ha hagut un parcial de 3-1 per a l'equip manxec i això ha complicat i molt les coses. Banda a favor de Manzanares. No surt ara el Palma del seu redol. Intenta Charuto recuperar també Lucao. Se la queda Machado i Machado l'envia. Amb molt de problemes s'ha llevat la pilota damunt per forçar un corna.
1: Literalment, se l'ha llevat damunt.
0: Sí. Corna a favor de Manzanares. Khalid cap a Humberto. Humberto davant ell, Lucao. Humberto aguanta, toca cap endarrere. Juga Eloi. Eloi de Pablos, aguanta Eloi davant Machado. Eloi obri cap a l'esquerra per Khalid. Khalid cerca posició de tir. Alerta, acció de pivot d'Humberto. Recupera el Palma, que li torna a regalar la pilota a Navarro perquè torni a jugar a Manzanares. Té la pilota l'equip manxec, alerta, amb espai Khalid, el xut, ha rebutjat Charuto. Banda a favor de Manzanares. Mos han de llevar de damunt aquest domini,
1: Complicat, perquè...
0: Amb la cara, havia aturat Denis.
1: Tenguent-se't, sí. Si faltes, no te queda més que fer una defensa, no te vull dir passiva, no? Però no proactiva, llavors és molt mal de fer... mantenint fora de la teva porteria en el rival, fas una defensa conservadora, tapant línies de passe, tapant línies de tir i esperant que no hi hagi cap jugada desgraciada.
0: Se'n va Charuto, entra Ernesto, sembla que també se'n va Machado. Està sent atès Denis, que ha rebut aquesta pilotada a la cara, ja s'ha aixecat. Tenim en pista Fabinho, Ernesto... Fabinho, Ernesto, Peña,
3: sí,
0: i Deibau. O Piqueras, Piqueras. Juga Khalid. Davant ell, Peña. Peña defensant l'acció individual de Khalid. Khalid que li amaga, que se van per endins. El xut! Ha taponat Peña. Torna a recuperar Toni Escribano. Alerta el xut. Denis! Una altra vegada per Escribano. Escribano té, ha sortit a pista per primera vegada. Va en Barbosa. No l'havíem vist en tot el partit ni en tota l'eliminatòria. Alerta Khalid. Khalid que se'n va de Peña. Khalid, Khalid, Khalid! Al pal! Al pal, el xut de Khalid! No sé si l'havia tocada Denis, i això significaria banda a favor de Manzanares.
2: Mare meva, quina ocasió.
0: L'acció de Khalid espectacular, sí, bon. Sí. Denis l'ha tocada, entre ell i pal.
2: Buf, l'ha entrat un miracle.
0: No, no, però mira, és treta de banda per al pal. No sé com no ha entrat aquesta pilota, no ho entenc. Denis, pilotada llarga. Control de pit de Fabinho. Aguanta Fabinho amb Escribano damunt. Fabinho per darrere. Toca per Ernesto, Ernesto per Piqueras. Piqueras xuta! Directament fora. Traurà Manzanares, 3-25. Per arribar al final d'un partit molt, molt, molt petit. Quin sofriment.
2: Sí.
0: Khalid, amb ell Machado. Obri Khalid a la banda dreta. Acció atacant de Manzanares, Eloi. Eloi xuta, Denis atura. No pot recuperar la pilota Machado. Torna a jugar Navarro per Khalid. És un domini absolut del Manzanares. Tot es juga a camp del Palma. Barbosa. Barbosa aguanta amb Fabinho protegint l'acció. Barbosa cap a darrere. Té la pilota Eloi una altra vegada. Eloi davant Ernesto, Eloi combina, no, amb en Khalid, que l'ha vista passar. Banda a favor del Palma.
1: I ells estan apurant, no treure es porta jugador, perquè com que el Palma està en 700 faltes,
0: clar,
1: i els atenen tan tancats a darrere que si surten en sa superioritat, probablement sa sisena falta no arribaria. I així estan intentant apurar en màxim aquesta opció.
0: Machado, Piqueras, Denis, dos i mig per arribar al final. Denis, pilotada llarguíssima. Tu diràs el que vulguis, Miquel. Això és regalar la pilota al contrari.
1: No, no, però el contrari no té contres.
0: No, que, no, sí, tot és vera. Però...
1: Hi ha moment, mira, ara ja sí que sortiran de 5.
0: Com deia en Cruyff, si tu tens la pilota, el contrari no te farà res.
1: I n'hi havia un que deia, mentre la pilota està a l'aire, no la tens, rival.
2: Això sí. Això sí.
0: Tens mort a la pista, Miquel. Què està dient Vadillo en els seus homes?
1: Bueno, pues supos que està refrescant un poc el que ja s'ha dut treballat durant aquests dies de la defensa de la superioritat de Manzanares. Són situacions que normalment coneixes, perquè avui en dia hi ha molta feina de scouting, com sabem, no? I supos que ara és refrescar en els seus especialistes el que espera que faci rival.
0: Aprofit per actualitzar. Inter Movistar 3, Cartagena 2 i Vinya el Balibal de Penyes 3, Barça 3. Així està el pati.
2: I així estan les coses en el món professional del futbol sala. I a tot això, 3 a 4, guanya l'Illes Balears per al futsal. Queden 2 minuts i mig i necessita aquesta victòria.
0: El que necessita és un golat més, perquè sí, si no, això es pot complicar i molt.
1: El que necessita és que no faci cap gol Manzanares.
0: Sí. També, també. És que necessiten tantes de coses.
1: Això sobretot. No, però si Manzanares no fa cap gol, s'ha acabat.
2: Recordem que en cas d'empat, molt anava a la pròrroga.
1: No.
2: I en cas d'empat, molt anava a les penals.
1: I després molt fins dijous.
2: I després fem programació fins dijous aquí.
0: 2:28 per arribar al final. Juga Manzanares. S'ha acabat el temps mort. Daniel, feia estona que no està a pista. Escribano, pressionat per Fabinho, a punt de robar Fabinho. Ha robat Fabinho, ha forçat la treta de banda al pivot del Palma. Banda a favor del Palma. Com s'ha complicat ara la vida d'Escribano? Aquí tothom té el mateix problema. Hi ha un atac de nervis als dos equips. Ernesto, Piqueras, Denis... Pilotada de Denis, rebutja la defensa de Manzanares, recupera el Palma, Una altra vegada la pilota a peus de Denis. Serà els horaris. Juan, a quina hora és?
2: Ara mateix arribam a les 10 del vespre. Segueix guanyant l'Illes Balears pel futsal per 3 a 4 al Manzanares.
0: I pilota a banda a favor dels homes d'Antonio Vadillo. És bona hora per sopar, però nosaltres mos estimam més contar un partit de futbol sala. Com ha de ser?
2: I una bona pròrroga, no. Sí, això no.
0: Deixa't anar, Denis, en llarg. La perd, una altra pilota per Manzanares.
1: I de moment que hem evitat que hagin fet ni una sola acció de superioritat. Ara serà la primera.
0: Sí. Ja té porter jugador Manzanares. Hem evitat, de moment, la sisena falta. Hem evitat un gol estant en inferioritat. Tot això ha evitat el Palma. Alerta, que encara pot arribar Daniel. Daniel obrint a banda dreta. Pilota per Daniel, pivota Daniel. Està en camp contrari el Manzanares, ara 5-4. Amb superioritat juga Escrivà. No hem de recuperar una bolla d'aquestes llargues de camp a camp i sentenciar. Toca Javi Alonso, Javi Alonso amb Toni Escribano, 1:10. Daniel, el retall de Daniel, molt bé Piqueras defensant. Escribano recupera Fabinho, no pot arribar Machado, llàstima. Se la queda Toni Escribano, torna la càrrega Manzanares, ara per al costat dret, Raúl Campos, amb ell Fabinho, alerta que s'ha descompensat la defensa, el xut! Ha rebutjat Ernesto! 58 segons, estem en el darrer minut de partit. Continua guanyant el Palma per 3-4.
2: Vamos.
0: Estan 5 faltes l'equip de Vadillo, només una Manzanares. Vamos, vamos, diu Vadillo, pilota per Manzanares, Toni Escribano, Raúl Campos, torna a la càrrega l'equip de Juan Alonso. Pilota per Daniel, Daniel al remat de Javi Alonso, l'envia a corna Charuto.
2: Això no se pot escapar.
0: Pilota per Daniel. Daniel torna a la càrrega Manzanares. Toni Escribano, 40 segons. Juga Manzanares en atac. Pilota que té Daniel. Daniel per Raúl Campos. És Escribano. Eloi, alerta Daniel. Daniel xuta. Denis, cerca porteria Denis. I què ha passat? No sé què ha passat. El xut de Denis no ha arribat a banda, a cap lloc. No sé què han xiulat, però la pilota és banda a favor de Manzanares. No hem vist el que havia passat. Alerta, que juga Manzanares amb atac una altra vegada. Humberto és el porter jugador. La té ara Khalid. Khalid davant Fabinho. Khalid que rep de Daniel. Khalid que obri cap a la banda. Raúl Campos, Javi Alonso, punt de perdre la pilota. Li pressiona Manolo Piqueras. L'obliga a jugar cap endarrere. La té Raúl Campos. Raúl Campos per Khalid. Xuta Khalid. Atura Denis. S'acabarà el partit. Aquí s'acabarà el partit amb l'aturada de Denis Cavalcanti. Queda una dècima segons el marcador. Ja està. Això està sentenciat. Quin patiment, però tindrem dijous partit. Tercer partit de desempat al Palau de Somos. La pilota que la deixa morir ja Manzanares. Final del partit. Copatge Raúl Campos. Ha guanyat el Palma. 3-4, patint moltíssim. Havent estat 0-3 a la primera part en el marcador. Però missió complida, Miquel Vidal.
1: Bueno, pues una nova oportunitat, no? Veurem el tercer partit, si Palma s'apareix més en el Palma d'avui que en el de l'altre dia, però així i tot necessitem un poc més de ser sòlids, no? De tenir continuïtat amb aquestes coses que sabem que feim bé i no tenir aquestes desconnexions, aquests moments d'errades que sempre li donen l'oportunitat en arribar a ficar-se en el partit, a Cat Girardó. Esperen que el tercer partit sigui un partit més parescut a el que havíem vist per exemple la Copa, no? que Palma va ser molt superior a Manzanares, pues, aquest Palma volen veure aquest tipus de partit i arribar pues, a la següent ronda, que ja seran paraules majors.
0: Dijous a Somos, tercer partit, Palma-Manzanares, el desempat qualificarà un equip per la semifinal.
2: En directe, com ha de ser per IB3 Ràdio el pròxim dijous. Gràcies, Gavi Fortesa.
0: Adéu a tots.
2: Miquel Vidal, mos escoltem dijous.
1: Adéu.
2: Fins aquí aquesta edició d'Esports 3 en joc del vespre, 4 minuts. Agrair la feina de Toni Cardell. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Que passeu una molt bona nit.

0: afectat. Però que te venes cap primer de tot?
1: A veure, el primer que me venes cap és la meva meitat. És a dir, jo, la meva vida, com sa de tothom, passa entre família, fills, feina, i això és la primera meitat, molt important. Després hi ha una segona meitat, que és quan t'aixeques el cap i mires per amunt, jo m'he quedat embadalit. Sí, de dia o de nit, ja sigui amb els núvols, ja sigui amb el bon temps, amb el mal temps, o amb l'estrella de la nit, que és la lluna, i la nit està l'ada. Però jo, és la meitat que me contempla i que me complementa.
0: Idò, amb el sentit de lo que ara mos dius, jo te vull demanar: què veus quan mires el cel? Aquí també te pots posar filosòfic, eh? Si vols, què hi veus quan mires el cel?
1: A veure, jo veig tranquil·litat i, sobretot, una sensació de pau que poques coses me donen. Jo, cada vespre, tu ja ho saps, Araceli, però t'ho dic diverses vegades, però sempre que arriba aquest punt de fosca, que ja de tard, que ets a l'oc, se m'han a dormir, que tothom ja ha sopat, que ha tranquil·litat, jo surto de fora i contemplo el cel. I sigui el que sigui, hi hagi el que hi hagi, ho miri i me dona una sensació de pau i de relax que no és igual a res. Ja sigui veure unes constel·lacions conegudes en el cel, ja sigui veure la lluna plena, ja sigui veure una conjunció de planetes, qualsevol cosa me va bé, o fins i tot algun satèl·lit que passa, que de cada vegada en tenim més, però tot això me dona pau, me dona tranquil·litat i me dona aquest repòs que molta gent necessita, i jo necessito, evidentment, per continuar en sa vida amb més força que mai.
0: Que fantàstic. I escolta, quantes vegades t'has quedat dormit observant el cel aquests vespres?
1: Poques vegades, perquè és tan atractiu el que hi ha damunt dels nostres caps que no m'ha quedat dormit. Ha hagut qualque vegada que sí, que descansament diari, sobretot en l'estiu, que fa molta calor, que jo sofres molt tensa calor, jo soc una persona d'hivern, i ara que comença a tenir molta calor, més de 30 graus, sí que qualque vespre ha tombat a la terrassa mirant per amunt, qualque dia sí que he fet una capada o dues, però el normal és que no, és que me quedi embadalit mirant al cel i que després ja me'n vaig al llit amb en la tranquil·litat guanyada d'observar el que tenim a damunt del cap.
0: Que fantàstic. I més si viviu a un lloc que se pot observar un cel hermós, és que viviu a pobles, a fora vila, no? A la ciutat és un poc més complicat. I en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, ho fa en conferències, amb xerrades, entrevistes com aquesta, i organitzant plantades de telescopis. Quin és el moment més impactant que has viscut mirant el cel, si en pots destacar algun?
1: Mira, quan he pensat en el moment que més m'ha sorprès, te diré, te destacaré un moment en què vàrem veure en uns quants, sortia Venus per darrere la Lluna. Això se diu una ocultació, és a dir, quan una estrella important o un planeta, en aquest cas Venus, se posa darrere la Lluna, desapareix, evidentment, veient la Lluna, i quan surt per damunt, quan acaba aquesta ocultació, brilla moltíssim. I ho vàrem veure en directe a les 5 des de matí, fa molt d'anys, uns companys i jo, que estàvem a les Salines, en els caps de les Salines, que fan fotos de la Via Làctea, i allà vàrem mirar cap a ser un moment donat que estava sortint un quart minvant preciós i de cop i volta vàrem veure, puf, un llum brillantíssim que mos pensaven que havia estat un impacte de meteorit. No, això està Venus. I mos vàrem despertar de cop en aquell moment, mos va fugir la son, mos va fugir el cansament i vàrem quedar embadalits veient aquest planeta que brilla moltíssim a l'estel des de matí, Venus, sortint per darrere la lluna. Això sempre és espectacular.
0: I en Pep Marcús, cap a on mira primer? Si avui haguessis de plantar un telescopi, cap a on enfocaries?
1: Bé, vull veure si jo trauré el telescopi segur, perquè ara que tenim uns cels molt net de núvols, aprofitaré i trec el telescopi fort i no em moguis. Maldament, hagi feia el 100 de març, indiferent. El primer que aniré a veure serà Venus i Júpiter, que estan a ponent i de cada vegada estan atracant menys. La gent, si mira cap a ponent aquest dia, aquesta setmana, a principis de juny, veurà que hi ha dos punts brillants, molt brillants, i de cada vegada se van ajuntant més. Són Júpiter i Venus. I després, evidentment, s'estrella des vespres aquesta lluna que quasi és plena, ja ha passat la lluna plena, perquè, per cert, tenim una lluna plena que se diu lluna blava, el dia 31, diumenge van tenir la segona lluna de plena dins un mes natural. Això s'anomena lluna blava. I doncs ara, de cada vegada surt més tard la lluna, tenim més fosca nocturna, de qual cosa miraré evidentment aquesta conjunció planetària i després la lluna, que sempre és un plaer observar-la nit rere nit, així com van canviant les ombres de damunt dels cràters.
0: Que mos hipnotitza aquesta lluna plena. A veure, és capaç de fer un top 3 d'allò que passa o ha passat en el cel, sigui bo o dolent, que vulguis destacar?
1: Bé, top 3 de positiu, qualsevol trànsit o ocultació per damunt la lluna de Júpiter o per damunt, o per darrere de la lluna, això sempre és destacable, planeta Júpiter o, per exemple, Venus, que van per darrere de la lluna quan surten, com he dit abans, això és espectacular, i també joc de llunes per davant la superfície de Júpiter, això seria una meravella que tothom hauria de mirar, la lluna sempre és espectacular i podem passar-nos hores i hores veient com realment va canviant la llum per damunt la superfície de la lluna a un mateix vespre, i qualsevol pluja d'estels que tinguem amb lluna nova sempre és destacable. El top 3 de lo millor que hi ha en el cel. Després, top negatiu de cada vegada més, la presència cada vegada més i més i més de satèl·lits artificials que contaminen l'òrbita baixa de la Terra i fan que no vegin les constel·lacions com ens toca veure-les. Això seria el que destacaria més del cel aquests dies.
0: No sé què dirà el telescopi James Webb. M'imagino que ha dut totes les antenes posades per no topar en res de tot això que volta pel cel. Però avui tenim el telescopi James Webb, però pensava jo que se'n somos com en Galileo o com l'astrònom mallorquí Vicenç Mut a Mengual, que varen observar el cel amb una mirada científica. Avui no seríem aquí, tu penses això de tant en tant, Pep?
1: Jo penso que les mateixes constel·lacions, estrelles i lluna que varen veure aquestes persones, i fins i tot en Juli César o qualsevol heroi que tinga, no sé, en Agustí Nadregó, qualsevol persona que nosaltres tinguem en ment, si el saps escapa a la seva època, veuria exactament el mateix que veiem avui, sense comptar els satèl·lits, evidentment, veuria les mateixes constel·lacions, els mateixos estels, la mateixa lluna, i això ens fa còmplices de la humanitat, que tots hem tingut el mateix cel damunt dels nostres caps, a la qual cosa l'hem de protegir i hem d'evitar que perdem el cel nocturn, que és el que estem ara, anant en col·lisió directa, malauradament, i si els saps escapa en Vicent Mut o en Galileu, se'n darien en compte que no podien fer les investigacions que van fer les seves èpoques perquè el cel no té la qualitat nocturna que tenien fa 200 anys enrere, la qual cosa és una alegria veure el mateix que ells, però una tristesa saber que de cada vegada ho veiem de manera pitjor.
0: Idò, mireu que interessant això que m'ho explica en Pep Marcús, un home que ja fa setmanes que xerra de l'eclipsi del mes d'agost, a més te toca a prop, eh? I jo no ho sé, tu me dius, jo no sé si està sobrevalorat aquest eclipsi o és realment un esdeveniment únic, a veure.
1: No està sobrevalorat. Això serà una oportunitat única i exclusiva. No ha passat mai a damunt les Illes Balears. L'observació d'un eclipsi tan baix a l'horitzó i un quart d'hora més tard, aproximadament, la posta de sol amb el sol eclipsat, serà la primera vegada que ho vegem de les Illes. Això és una meravella i una oportunitat única. Ara bé, t'he de dir que ja m'han contat això, m'han dit amics meus, dient, Pep, tot el que passa en l'eclipsi és culpa teva, perquè ets tu que n'estàs xerrant, ets tu que estàs fent publicitat, ets tu que estàs avisant a tothom on no ha d'anar, estàs avisant que serà una oportunitat única, la qual cosa sí, a veure, però de cada vegada hem de fer més feina a l'hora d'explicar que s'haurà des de pràcticament tota Mallorca o totes les Balears, la qual cosa que ningú faci desplaçaments innecessaris. Serà espectacular, això sí. Venga. I esperem que el cel acompanyi, en aquest cas meteorologia, que agost sol passar que tenim bon cel.
0: Sí, aquesta és una altra, sí, que és important. Tu deus tenir molts de gadgets i aplicacions per mirar el cel, no en tenc cap dubte. Ens recomanaries per acabar alguna que sigui manejable per la generalitat dels oients perquè puguem emprar i aprendre més del cel, Pep?
1: Bé, tenim moltes apps avui per avui gratuïtes per qualsevol tipus de mòbil, per els Androids i per els iPhones i per tots, és a dir, podeu triar. Ara, jo destacaria una que m'agrada molt, que és el GoIS Watch, ISS, les lletres ISS en el cercador, i avui surten una quantitat ingent d'apps per recercar l'Estació Espacial Internacional quan passa per damunt del cel, que moltes vegades veiem un punt brillant que va passant molt ràpidament per cel, no sabem que no és un avió a l'Estació Espacial Internacional o l'Estació Espacial Xinesa, i amb aquesta app GoGeo ISS Watch, amb aquesta app podem veure exactament el moment que passarà per nostres caps. I sempre és espectacular dir, mira, aquí hi ha tres persones, tres astronautes que passen per damunt dels nostres caps. Jo destacaria aquesta.
0: Beníssim. I ara el tancament és per tu i jo te demanaria que tanquis, així com ho fas sempre que xerram i quan col·laboraves setmanalment amb aquest programa i amb el replà, tot teu, Pep Marcús.
1: Jo diria a tots els oients i les oients de les Illes Balears que no s'oblidin mai de mirar el cel, que està ple de meravelles.
2: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
3: Parece que

0: Ja queda poc perquè arribi el gran dia que està esperant tot el mallorquinisme. El Real Mallorca torna a jugar una final de Copa 21 anys després.
1: Bueno, al final, aquesta setmana ho pensava, no? Pot ser algo grandiós poder aixecar la Copa, no? Al final vaig veure en Nadal aixecant-la, veu les fotos d'aquell dia i va ser algo màgic i m'encantaria, pues, poder celebrar algo tan gran amb la nostra afició, amb el Mallorca, amb el mallorquinisme, que al final som ells, no? L'altre dia li vàrem donar l'enhorabona i tota l'afició i nosaltres en el juvenil, que va sortir campió, i quan l'afició cantava campeones, campeones, és una cosa pell de gallina, no? Al final, pues, m'imaginava a nosaltres guanyant la Copa i celebrant-ho, pues, a Sevilla i aquí a... Som un grup espectacular, crec que ens ho mereixem tots els que venim des de segona B i m'encantaria poder viure aquesta experiència i ara, pues, ho tenim a la nostra mà, no? Que poder ser campions i poder alçar la copa.
2: Que aviat es passa del cel a l'infern o de l'infern al cel. Ara precisament sentíem al començament del programa de l'infern al cel amb Esperi Betres Televisió, en els capitans del Real Club Esportiu Mallorca repassaven amb els companys d'esports els temes més destacats del club, des del descens a l'infern de la segona B fins a l'ascens al cel que podia ser guanyar la Copa del Rei. Mes d'abril, any 2024, ja sabeu que després va guanyar l'Atlètic i avui el Mallorca ha baixat a segona divisió.
3: We know it's a difficult moment and the first thing I want to do is apologize to all the Mallorca fans. We know we have not achieved our objective and we need to take responsibility. I sincerely apologize to all of you who have been supporting the club for many, many years.
2: El que dèiem del cel a l'infern, hi ha només una mala passa.

0: dilemes èpics, vull dir, èpics, no, ètics, perdó, des de tots els angles possibles. I fa partícip a l'espectador constantment, perquè té una part de vocació explícita, que no sabem ben bé si és inconscient o no, inconscient, que t'explica tot el temps el caràcter burocràtic d'una guerra que se fan als despatxos. És tensa i intensa, i a més provoca debat, o sigui, que més poden demanar, no? És superinteressant.
1: Que bo, espies des del cielo. Sempre que surt a l'Enric, me pareix impossible que estigui mort aquest home, no?
0: Sí, eh?
1: Ah, que sí?
0: Sí, és una cosa que el veus i dius, no pot ser, però sí.
1: Sí, cel és la nostra paraula, segurament mos escolta des del cel, a l'Enric, el cel de...
0: Esperem que sí.
1: Cinematogràfica.
0: Dia.
1: Va, què seguim?
0: Hi ha cels que són el paradís somiat i que a vegades se desmoronen.
2: Siento como si no quedara nadie con quien pudiera hablar.
3: A veces quien mejor nos entiende es la gente más alejada de nuestro mundo.
2: A menudo fracasamos en esa clase de amor. El amor que nos hace abandonar nuestra vida y nuestros planes por un breve toque de Venus.
0: En els anys 50, un món en el que domina racisme i intolerància sexual, una acomodada i modèlica mestressa de casa ha de gestionar una gravíssima crisi matrimonial a un lloc on el que diran pesa molt més que la resta de coses. Això és Lejos del Cielo, una pel·lícula que parla de tot amb un estil sublim i elegant, però molt, molt contingut. L'artificialitat de l'època és perfecta per examinar racisme, homosexualitat i els sacrificis de les dones a una societat de classe mitjana, però sense quasi sense aixecar la veu. A més, és una pel·lícula de Todd Haynes, un director que aquí on tot és estèticament perfecte. Vull dir, és allò que el veus i dius, uf, jo vull ser lo elegant que són els personatges en les seves pel·lícules. És brutal el que fa aquest tio. Carol és meravellosa i aquesta és tremenda. I, a més, té Julianne Moore i Dennis Quaid, que tots dos estan absolutament sublim. És un drama en totes les lletres, aquí on el cel se destrueix i se desmorona amb una sola imatge, a partir d'una sola imatge. És fantàstica.
1: Que bo, que ben explicat, Toni Camps. Cel és la nostra paraula. Aquesta és una llista de pel·lícules divines, podríem dir.
0: Sí.
1: Amb quina continuem?
0: El cel, així, com allò que entra la mort i la vida, contràriament a el que diuen els catòlics, és més comú en el cinema del que apareix.
4: Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti?
5: Abuela, déjalo ya, por favor.
6: ¡Mamá, mírame! ¡Sonríe!
7: Me llamo Salmon, casi como el pez.
8: Marinero a toda vela.
7: De nombre, Susie.
6: Adiós, papá.
9: Adiós, Susie.
10: Eres preciosa, Susie Salmon.
7: Tenía 14 años cuando me asesinaron.
9: Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
7: El 6 de diciembre de 1973.
0: The Lovely Bones és l'adaptació cinematogràfica de Des de mi cielo, una novel·la que narra la història d'una lota que després de ser assassinada veu el transcurs de sa vida, de sa seva família, dels seus amics, de sa desesperació des que l'estimaven, la veu des del seu propi cel, des d'un cel que ella s'ha imaginat, ella ha dibuixat i està allà contemplant-ho tot. Després del Senyor dels Anells i de King Kong, Peter Jackson va dirigir aquesta pel·lícula tornant a terrenys molt menys grandiloquents, amb una pel·lícula absorbent, estones realment fascinant. I és cert que s'argument té trossos que tremola una miqueta, però no arriba a caure i té moments absolutament genials. A més, que crec que és un dels primers papers de Saoirse Ronan, que és fantàstica aquesta dona per veure-la a la pantalla. Té aquesta mirada com a... És una incògnita tot el temps, no saps ben bé què és el que està pensant. És

0: Magnífica. The Lovely Bones, de l'any 2009, amb Saoirse Ronan, Mark Wahlberg i Rachel Weisz, i Stanley Tucci, dirigits per Peter Jackson.
1: Que s'ha traduït aquí, o s'havia traduït com a Desde mi cielo, no?
0: Exacte.
1: I també aquesta imatge que tu ara mos deies.
0: Sí, exacte, sí, però aquí, curiosament, a Espanya se va estrenar com The Lovely Bones. No se va estrenar com Desde mi cielo, però la novel·la se diu Desde mi cielo. A Llatinoamèrica se va mantenir el nom de la novel·la, però aquí se va titular com a The Lovely Bones. Uh-huh. I tenim una bolla extra que, bueno... I si el cel fos un lloc aquí on els morts esperen, o no?
2: Cuando yo diga banderitas, todos a mover las banderitas. ¿Banderitas? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
3: Señor maestro, Gerardo no mueve la banderita.
2: Gerardín, mueve la banderita. Gerardín, que muevas la banderita.
0: A finals de l'Espanya dels anys 40, el propietari d'una ortopèdia té un parescut casual però perfecte en Francisco Franco. Així que un moment donat el segresten i l'entrenen per ser el doble del dictador en alguns actes de menor importància. Ja saben que Franco, un moment donat, se va dedicar a inaugurar moltíssimes coses, no? Mines, pantans, sobretot pantans. Clar, no podia estar per tot. Aleshores, agafaren un doble i el feien inaugurar coses, no? La seva família el dona per desaparegut, però no per mort. I això és Espérame en el cielo, una comèdia exemple de cinema que se feia a Espanya en els anys 80 amb... dirigida per Antonio Mercedo, amb un Pepe Soriano absolutament magnífic com a Francisco Franco i José Sazatornil, Chus Lampreave, i tot aquest elenco de personatges que deies, mare de Déu, és vera que és enginyosa, és agradable, té molt bons actors... Però, queda una mica en terra de ningú. Lo que passa és que jo crec que l'havia de dur, perquè Espérame en el cielo és un clàssic de... Crec que és de les primeres pel·lícules que se va fer... És del 88. Les primeres pel·lícules que se va fer així, enriguent-se de la figura del dictador a mano llena, no? Sense... A més, tot estens surten... Bueno, ja ho sentíem en el trailer. Franco, Frank, tot estens, aquestes imatges de nins amb banderetes i tal. Mueve la banderita, Ricardito! Saps? És que és com molt... És molt, com molt patètica en el mateix temps, però molt entranyable. I és un retrat de lo que era Espanya en els anys 80, en aquella època.
1: Molt bo. I ara que deies des dobles, he recordat en Chaplin, vull dir, també pot ser una...
0: Sí.
1: Recurrent en
0: exacte.
1: El cinema. Bé, i segurament a la vida real també. Aquesta cebolla extra...
0: Aquesta cebolla extra,
1: ja no en tenim
0: sí,
1: més.
0: Ja no en tenim més.
1: Oh, molt bé. Saps amb el que pensava també? Amb aquella pel·li que ara ho mirava i no recordava que fos tan antiga, de l'any 78, El cielo puede esperar.
0: Sí, sí.
1: De Warren Beatty i Najili Christie.
0: Sí, sí, que era aquell jugador de rugby que se mor, però com que, és que no s'havia de morir, però clar, en les coses en les que havia de tornar, pues, com que l'han incidit incinerat, pues ja no pot tornar en aquell cos, aleshores torna a un cos d'un milionari que va morir molt bueno, és una comèdia bastant xunga.
1: Sí, però jo la recordo petita i clar, que me feia moltíssima gràcia.
0: Perquè nosaltres les veiem de petits, aquestes pel·lícules...
1: Que les repetien contínuament,
0: exacte,
1: no?
0: Les repetien contínuament i que i jo crec que mos passa moltes vegades amb aquestes històries que tu recordes la vegada que la vares veure i quan la tornes a veure ara i penses, mare de Déu, quan li ha passat els temps per damunt.
1: Clar que ha passat, això, i en altres també. I de Toni Camps, res, que mos veiem en el cel.
0: No? Mos veiem en el cel, salut i cinema.

Què tal? Com esteu? Sí, així de relaxats ens mostrarem pràcticament al llarg de tota aquesta sessió, que ens durarà fins a la mitjanit. És dilluns, i ja sabeu que els dilluns toca jazz, i a més avui vos vull presentar un treball del saxofonista Joe Lovano com a titular de la gravació que es publica el 2004. Un àlbum amb un títol que ja és tot una declaració d'intencions, I'm All For You, Ballad Songbook. Bé, amb això també coincidim. Som tot per vosaltres, que ens seguiu de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre.

Se m'havia oblidat dir-vos que havíem encetat el vespre amb la balada que dona títol a aquest àlbum verdaderament meravellós, I'm All For You, una composició pròpia del saxofonista de Cleveland. Després, es di el que acaba de sonar, era Monk's Mount, que, com ja coneixeu, i els que no s'ho poden imaginar, és una autoria del pianista i compositor Thelonious Monk. Per aquest àlbum, l'Obano s'envolta d'una partida de músics que podrien catalogar d'etiqueta negra. Músics capaços de portar una sensibilitat molt especial a aquestes composicions, com són el contrabaixista George Mraz, el bateria Paul Motian i el pianista Hank Jones. Precisament, de Hank Jones és la pròxima peça que sentirem, The Summary A Suite for Pops, sens dubte dedicada a Louis Armstrong, el qual també se'l coneixia amb aquest pseudònim de Pops.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
6: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Don't Blame Me, cançó escrita per Jimmy McHugh, a la que hi posaria la lletra Dorothy Fields. És el que acabem de sentir recuperant la sessió de l'Eclèctic que dediquem a l'àlbum I'm All For You del saxofonista Joe Lovano, músic que en els seus inicis fou contractat per Lonnie Smith, Charles Benson o Jack McDuff, i estic parlant de meitat de la dècada dels 70 del segle passat. Mel Lewis o la banda de Carla Bley també són alguns dels noms que poden trobar en la seva biografia abans d'editar el seu primer àlbum com a titular, el 1985. Torna'm a la música amb un gran clàssic, Stell by Starlight.

A Cell by Starlight, un estàndard composat per Victor Young per a la pel·lícula The Uninvited del 1944. Posteriorment li posaria lletra Nick Washington. Bé, i ja que estem parlant d'estàndards, en podríem sentir un altre inclòs en aquest àlbum. És Like Someone in Love, composat també a la mateixa data, el 1944. L'autor va ser Jimmy Van Heusen, i aquí teniu aquest Like Someone in Love.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

que romàntic que estem a la sessió de l'Eclèctic d'avui. És el que té quan cau a les nostres mans un àlbum tan ben concebut i interpretat com aquest, I'm All For You, signat per el saxofonista Joel Obano. I la responsabilitat de la interpretació també recau en Hank Jones, George Martin i Paul Motian, que són qui acompanyen el saxofonista en aquest enregistrament que, lamentablement, hauran d'anar acomiadant. Ho farem amb I Want It For You, una altra preciosa balada que, si no record malament, és una composició de Dizzy Gillespie. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1158. Heu de saber que avui som dia 1 de juny. Per tant, és el dia de les Vilafranques d'Europa.

0: Jo te regalo el meu cor. No puc fer més que rendir-me.
1: Bon dia. Sí, avui és el dia de les Vilafranques de tota Europa, perquè de Vilafranques a Europa n'hi ha moltes. De fet, diuen que si ensumassin tota la població que viu als pobles anomenats Vilafranca, a Europa arribaríem als 8 milions de persones, 8 milions de vilafranquers. Segons les dades, doncs, a Europa hi hauria aquest 8 milions repartit amb més de 50 pobles i ciutats que duen per nom Vilafranca. És que de Vilafranques n'hi ha a França, Portugal, a Itàlia, a Espanya i a molts altres països europeus. A les Balears, però, en tenim una, Vilafranca, de bon any, a Mallorca, d'on és en Tomeu Penya, i canta aquesta cançó que escoltau, Somnis de Vilafranca. Tot i que de Vilafranques de parla catalana n'hi ha més. Per exemple, hi ha Vilafranca d'Esports, a València, Vilafranca del Penedès o Vilafranca del Conflent. I vos demanareu d'on ve el nom de Vilafranca i per què n'hi ha tantes. I del nom de Vilafranca vol dir vila exempta d'impostos, perquè eren viles franques o lliures, és a dir, que gaudien de qualque privilegi real. És per això que una denominació ajustada en el naixement d'aquest poble de Mallorca, de Vilafranca de bon any, que se va fundar l'any 1620 com a nucli franc. Això vol dir exempt de tot tipus de contribució al regne. Per cert, que hem de dir que el topònim primerenc, que ja apareix citat el 1633, és el de Vilafranca de Sant Martí. Tot i que durant molts anys la dominació va quedar reduïda a Vilafranca tot sol, fins que un real decret li va imposar l'afegitó de bon any. I per què? Doncs per tal de diferenciar-la d'altres municipis que també són Vilafranca. Justament per la quantitat de vilafranques que hi ha per tota Europa, com vos dèiem. Així que avui és el dia de les Vilafranques d'Europa. Molts anys. Començam.

0: intenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tenta'l, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, també en la seva redifusió. Una abraçada als oients que ens escolten a mitjanit, que també sabem que hi sou. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres i també repassa l'actualitat del dia. Avui qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò, sí, encetàvem el mes de juny, Xisco Nadal, com anam?
2: Molt bon dia.
1: Celestí Oliver, com va?
3: Bon dia,
1: i Miquel Junc, com estàu?
3: Bon dia, va bé.
1: Aquí tenim ja el mes de juny que comença.
2: Ja hi som.
1: I què ha passat en la primavera? On és la primavera?
3: Jo ja vaig amb calçons curts avui.
2: Ah, sí? Ja, sí, sí, sí, sí.
3: Fa una colorada.
1: Ja has encetat.
3: Sí, sí, sí.
1: Els calçons curts, és que què ha passat? Ahir vaig anar fora a vila i és tot groc. Mm. On és la verdor? Què ha passat?
2: De cop.
1: De cop, ja tot groc. Sí, sí, aquest estiu, aquesta calor que empenya, encara no som a l'estiu, però aviat arribarà. I ja ens atam aquest mes de juny, dia 1 de juny, que som avui amb aquest dia de les Vilafranques, que nosaltres ja sabeu que en tenim una de Vilafranca. Així que molt d'anys als vilafranquers i vilafranqueres. Per cert, Pentura, després també en parlarem, però també hem preparat altres temes i sí, molt durant altres pobles.
2: Que no mos entamarem i ja haurà passat l'estiu, aviat. Sí. És a dir, que vius. Bé, jugarem a...
1: Això serà una la, també, espero
2: també,
1: un poc.
2: També, però passa aviat tot, eh? Jugarem a Tenta'l, repassarem l'actualitat del dia i avui precisament parlarem d'una fira que va ser ahir, passada per calor, com és la Fira de la Pedra, que com cada any se celebra a Binissalem.

0: Sílvia, la Fira de la Pedra ja és tota una tradició, com dèiem, a Binissalem. Enguany és la 23a edició que se n'ha fet, ha estat aquest cap de setmana, i tot i la calor, se varen fer un bon grapat d'activitats, com ara el concurs de xapar pedra.
1: Que m'encanta aquest concurs. Mm.
0: Sí.
1: No sé si seria molt bons concursant-hi, però... Allà, no sé si a Binissalem, hi ha autèntics xapadors de pedra professionals.
0: Has de tenir un pot de mà i un pot d'ull, també.
1: I professió.
0: Exacte, i professió. N'has de saber. A banda d'aquesta activitat, també hi va haver el projecte Apadrina una taula, a benefici de les obres de la teulada dels locals parroquials, a més de tallers, com per exemple el de marès o el d'herbes dolces. A més, hi ha hagut tot un seguit de commemoracions, entre les quals el 40 aniversari de l'escultura Pica Pedrer, de Guillem Terrassa Pol, que es pot veure a les escales, o que és a les escales de l'església de Binissalem.
1: 40 anys ja d'aquesta escultura, després en parlarem amb el batle del municipi, però avui és dilluns i també hem de parlar de literatura, perquè vendrà el nostre col·laborador, en Josep Maria Nadal Suau, i avui el Lectobro mos du aquest tema.
2: Parlarem d'un llibre, un assaig d'una autora italiana, Valentina Tanni, que es titula Estètiques liminales, i que dintre de presentar una certa complexitat, la veritat és que és un llibre apassionant, perquè ens acosta moltes de les estètiques que internet ha anat generant els darrers 15-20 anys. I ens demostra com aquestes estètiques vinculades al món d'internet són moltes vegades estètiques que parlen d'un món estrany, d'un món difícil o impossible de comprendre, i d'un món en el qual els qui l'habitam enyoram realitats que mai no han viscut.

0: He de ser el Lecto Brocon, sempre ben entrenat, avui vendrà amb aquest llibre tan interessant sobre les estètiques. Però també, Miquel, repassarem l'actualitat del cap de setmana que ve carregat.
1: Sí, sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de cuina mallorquina, perquè segons comenta Tomeu Mas, president de CAEP Restauració, a un reportatge de l'última hora, manco del 5% del restaurant de Palma són de cuina mallorquina. Oh. Ja n'han xerrat darrerament,
0: sí, però ara ja tenim,
1: ara tenim dades i manco d'un 5%.
0: Ja ho hem dit, que és molt mal de fer menjar unes sopes a Palma,
1: sí, sí, sí,
0: però ara ja sabem que manca del 5% dels restaurants són de cuina,
1: sí, sí,
0: mallorquina.
1: Després ho comentarem. I ja que parlant de restaurant, vos comentarem que el xef madrileny David Muñoz n'ha obert una a Eivissa.
0: I farà...
1: farà bastantes coses
0: flons?
1: Conegudes.
0: No.
1: Flon no, ni cuina eivissenca, no.
0: No,
1: coses més modernes i més experimentals.
0: De fet, obri avui aquest restaurant.
1: Just avui, sí, sí. No sé si obri avui migdia o vespre, però obri avui, sí.
0: Avui mateix.
1: I acabarem comentant com va ser el concert que va fer Dani Martín aquest cap de setmana a Palma. La gira celebra els 25 anys que du damunt els escenaris i està molt centrada en l'etapa de El Canto del Loco. A Potronada.

I a la tercera hora de programa, a partir de les 5, parlarem del llibre Els grans cementiris sota la lluna, que acaba de publicar l'editorial Moll i que explica la història de quan l'escriptor francès Georges Bernanos arriba a Mallorca en 1934 fugint de les seves penúries econòmiques i cercant un lloc on la vida no fos tan cara com a França. A Palma va fer amistat amb la francesa Juliette Verny i el seu home, el marquès de Zayas, aleshores cap de la Falange.

0: Quan el juliol de 1936 es va produir la rebel·lió militar, hi va donar suport, però poc després, quan va veure el caire que agafaven els esdeveniments i la repressió que es duia a terme, va retornar a França i el 1938 Georges Bernanos va publicar el llibre Les Grands Cimetières sur la Lune, sobre la repressió que duien a terme els feixistes a Mallorca.
1: I ara ha estat publicat, com deu, per l'editorial Moll, traducció d'Antoni Lluc Ferrer, i avui en parlarem aquí al programa, i també ho farem amb una persona coneixedora, amb un estudiós coneixedor de l'obra de Bernanos. Però avui també hem preparat un especial perquè just dia 1 de juny fa 20 anys de la mort de la cantant Rocío Jurado. Se nos rompe.

0: quedó en las
1: de Bernanos de Rocío Jurado. Sí, això passarà avui. A la tercera hora de programa repassarem la vida, la història i la música de Rocío Jurado. Tres hores que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentoldiv3, al Facebook de Tentol.
5: O també al el correu electrònic.
6: O sorpresa!
5: Que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
1: Com ha estat amb aquest senyor rompió l'amor fer aquesta repassada a les xarxes?
5: Està com és...
4: No, Rocío sempre suma.
5: Com és, sí, com és...
4: Solemne.
1: M'he sentit.
5: Sí, m'he sentit.
1: Així és. I de després en parlam, xiscomica, moltes gràcies.
4: Fins ara.
1: I d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que ha tornat del cap de setmana xalesta i contenta.
5: Sí.
1: Com és ella?
5: Sempre.
1: T'has passat bé? Sí, sí, sí. Bon cap de setmana ha tingut. Avui a les vies de son, amarga cifra. Gràcies, Marga. Són les 3:19 i és l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I doncs, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs, sí, Maria Lídia, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un projecte que és vestida de dia, vestida de nit.

Ai, que no ens aturaríem d'escoltar aquesta cançó, que és Vestida de nit, d'Ana Sílvia Pérez Cruz, perquè avui hem de parlar d'un projecte que precisament utilitza també aquest títol, Vestida de dia, Vestida de nit, quatre generacions, un projecte de vida. Així es diu, es tracta d'un relat que recolza la història d'una família a través de la veu de les seves dones. L'autora és Ana Maria Estelric i les il·lustracions són d'en Pere Pasqual, un projecte que compta amb la col·laboració de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, l'IMEDEA i també Excel·lència Maria de Maestu. El format de llibre es presenta just aquest diumenge, dia 7 de juny, a la Fira del Llibre, amb la participació de la investigadora Anna Travesset, acadèmica reconeguda que porta la perspectiva de la trajectòria professional i vital, però també de Evelyn Teus, figura clau en la conservació del medi a les Balears, i la mateixa autora, Ana Maria Estelric, que explora com les experiències i valors es transformen i evolucionen amb el pas del temps. Un projecte que és una exploració de la identitat femenina i de com es compagina la vida personal amb la professional a través de diferents èpoques, servint de testimoni històric i social de les

0: I sí, perquè papallones, de papallones també parla aquell llibre, perquè la papallona de Maria Hey encara escoltàvem, el personatge d'aquell llibre, que és una papallona, Vanessa Cardí, és el lector, i podrà trobar com viu la vida aquest personatge amb ales de papallona. Recorda que estem en transformació constant, aquesta papallona, i que en el camí es creua amb un borinot de la mort, una papallona de mal presagi, però que serà la seva aliada per ajudar-la a dur a terme el repte que li han encomanat. Amb ella, el lector descobrirà el sentit del recorregut de milers de quilòmetres que cada any duen a terme aquestes papallones de la seva espècie, l'escardiu. Sola seria una missió impossible d'aconseguir. Aquesta activitat s'emmarca en aquesta 44a fira del llibre de Palma, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, en la qual nosaltres farem un programa en directe aquest dijous, entre les 3 i les 6 del capvespre, mos trobareu a la plaça d'Espanya, i ja sabeu que allà s'hi du a terme aquesta fira del llibre, i en aquesta activitat també molt interessant i col·labora a Propa Cultura, una organització que du la inclusió a tots els àmbits culturals i també en el sector de la lectura.
1: I deies, per tots aquests motius, que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en el projecte Vestida de dia, vestida de nit.
0: Així ho farem, són les 3 i 25 minuts. Tèntol!

Abans, però, i com cada dia tenim una pregunta del dia, és clar que sí, perquè també volem que participeu al programa. Avui, una expressió molt nostrada. Endavant. Parlarem d'ulls i de mirades. Els ulls, la mirada, rep noms segons les seves característiques. Hi ha, per exemple, qui té els ulls de calàpot, que són uns ulls molt grossos i un poc sortits de la cara. També hi ha qui té ulls de puça o ulls de patacó, que són uns ulls molt petitons. Però la pregunta d'avui és, sabeu què són els ulls piulos-miulos?

0: us to sing. Sha-la-la.
1: Com dèiem avui, una expressió molt nostrada. No sé si heu sentit mai allò de aquesta persona té els ulls piulormiulos. Si ho heu sentit, sabreu la opció de resposta, perquè sempre en tenim tres. Dues incorrectes i una que és correcta, Celestí.
2: Sí, i dos, tenir els ulls cansats, carregats de son. Són aquells ulls estilitzats, com els moixos.
1: Com els moixos. Mm.
2: Que les tenen. O són aquells ulls blaus, aquells que tenen la pupila blava.
1: Uns ulls blaus són uns ulls piulormiulos, uns ulls de moix són piulormiulos, o són uns ulls carregats de son, cansats. Que són ulls piulormiulos? Aquesta és la pregunta del dia. I com sempre teniu dues maneres per contestar-la.
2: Sí, la primera, ja ho sabeu, ens podeu enviar resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, i la segona és telefonar-nos al 971-1399-00, 971-1399-00.
1: Que són ulls piulormiulos? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és formació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol. De 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: 3 i 31 minuts. Som en directe i vetre ràdio i ara anem endarrer de saber quan una persona té els ulls piulormilors, què li passa a l'estiu.
1: Vaja. Bé, idò, i que tens ulls cansats, carregats de son. Són aquells ulls estilitzats com els moixos. O són ulls blaus que tenen pupil·la blava. Què creus?
0: Tu ho has sentit a dir?
1: Sí.
0: Sí? Tu dius qualque vegada?
1: No.
0: Ja no se sent dir tant.
1: No, però ho havia sentit.
0: És realment preciosa aquesta expressió, que no sabem d'on ve, ho hem intentat cercar, però no ho he trobat. Lluís Piulormilors, com diu un 67% dels nostres oients a través d'Instagram, és tenir el Lluís carregat de son.
1: Sí.
0: Que heu passat una mala nit, que és dilluns i teniu son.
1: Ui, és cansats.
0: Que heu fet un cap de setmana.
1: De cansament.
0: De noces, sí. d'excessos, o de dormir poc, o no.
1: De nova recuperats,
0: son. O dormir tant, que teniu també els ulls cansats. Doncs això són piulors miules, efectivament.
1: Clar, hem volgut embuiar amb això de miulos.
0: Sí, exacte.
1: Moixos, miulos.
0: Això només ho han trobat en el diccionari del Covemoll, és l'única referència que tenim d'aquests ulls piulors miulos, i diu, efectivament, això, ulls carregats de son, o quan aquell infantó té una sonada que se li cluquen els ulls, això també se diu molt quan els infants petits
1: que passen un gust,
0: els ulls piulormilors, perquè ja no pot pur si té una sonada que s'adorm. I de moltes gràcies, avui ben content de recuperar i posar damunt la taula aquesta expressió, però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol amb Margalida Mateu.
0: Sí, ha arribat el moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest vestida de dia, vestida de nit, i aquesta papallona que hem de conèixer com és la seva història i la seva aventura. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor. Vostè qui és?
5: Qui és?
6: Com se diu? Vostè qui és?
0: Amb qui parlam? Hola. Aquí prenen punts, hola.
7: Bones tardes, Margalida. Just entrant, xerraven amb en Celestí i xerraven des Mecanoscri del segon origen, d'en Pedro Olo.
1: Sí.
7: I aquesta música tan suggerent, jo, m'ha duit cap allà.
0: Ai, va, mira.
7: Dic, ui, venint d'altres mons, d'altres
1: terres. Quan quedar una
7: estona.
0: I el vostre nom quin és?
7: Jo som Maria Estelric.
8: M'agrada aquest nom.
3: D'on ets?
7: De Vilafranca, però de Vilafranca i de Sant Joan. Són de dos pobles, per part de mon mare i per part de mon pare.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Ara, per jo mateixa.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
3: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Salut i sort.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Me sent molt ben pagada.
11: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Un pot de tot. Un pot de caminar, un pot de gym, un pot de tot, que la que m'aprimat el meu cosset.
12: Que juga als escacs.
7: Encara no, en el futur.
13: Tens el dret de guardar silenci.
14: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
7: M'agradava, però no tinc parella balladora, per tant, ballar tota sola no em fa pla.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Sempre de bon dematí, en la claror dels primers rais del sol.
9: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: 7 hores i mitja.
17: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
18: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
19: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
20: És una noia plena de llum.
21: I ets tan llesta.
9: Tenim les gravacions i ben guardades.
22: Espero que tingui una bona estada.
23: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I l'han sentit a respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar a Maria Estarric. Maria, com estàs?
1: Molt bé,
0: benvinguda.
1: Margarida, gràcies.
0: Na Maria és una persona molt activa, ara ho sabreu, perquè organitza el Festival de Poesia de Vilafranca. Ha escrit un llibre sobre Sant Joan, que és l'altre poble seu, no és vera? De contes, que ara també hi mos adus. I llavors tens aquesta història de la Papaona, que ara mos hauràs d'explicar. Per tant, molt de projectes, Maria.
1: Mira, Margalida, és que els projectes van unir la vida, perquè si no tenen projectes és que s'acaba la vida. Per tant, hi ha d'haver il·lusions, hi ha d'haver quimeres, hi ha d'haver projectes. Una de les meves quimeres era la Marató de Poesia. I enguany ja hem anat per la segona edició.
0: Molt bé.
1: Està fantàstic. Perquè ara encara, mira que això era en abril, és dins la setmana del llibre, i ara encara me trob gent que... Ai, Maria, que bé que ho fèreu en l'Ajuntament, jo tota sola. Sempre hi ha un equip, Margalida, sempre.
0: Ah, sempre.
1: Però n'estic molt orgullosa, n'estic molt contenta.
2: I un públic, també. I una gent que acompanya.
1: I una gent, hi havia molt de públic. Mm. Passaren durant les tres sessions, que van a ser un divendres hora baixa, un dissabte de matí i un dissabte hora baixa, més de 200 persones de públic, vull dir, va ser...
0: Maria, tu te dedicaves a docència?
1: Sí.
0: Eres mestre?
1: Sí.
0: Però un dia vas dir, ara vull fer altres coses.
1: Saps què vaig fer, Margalida? Vaig deixar de corregir textos per elaborar-ne.
0: Clar.
1: Vaig fer aquesta opció. I m'agrada, m'agrada.
0: Sí, sí.
1: Una altra de les meves quimeres és recuperar la nit de les ànimes en els pobles.
0: Ah, sí?
1: Sí. De fet, ja l'han recuperada. A Sant Joan...
0: És que a Sant Joan hi ha molta tradició de la nit de
1: Sant Joan. A Sant Joan hi va ser una quimera. Em van parlar amb gent que m'ho va proposar i vam escriure La llarga potó i la nit de les ànimes. Mm-hmm. I ara ja se representa. Ja vola.
0: Que bé. De fet, el pare Ginar recull que hi havia una tradició que era amagar les dents de llet dins les cases, dins les parets de les cases.
1: Dins les encletxes.
0: Perquè aquells infants... Oh, aquelles ànimes tornassin qualque dia en aquella casa.
1: Sí, d'això, aquesta il·lusió de tornar a recuperar aquestes tradicions nostres que pens que qualcú ho ha de fer, i jo ara t'entens. I ho vaig escriure a Sant Joan, i enguany ho vaig escriure a Vilafranca. A Vilafranca vaig escriure en Torre Pipes i la nit de les ànimes, que també enguany ja se representarà per...
0: També. A Vilafranca?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: I a pobles veïnats, també.
1: I a pobles veïnats, allà més propostes.
0: Sí, també n'hi ha.
1: Sí.
0: Mira, avui justament hem obert el programa, Maria, no sé si ho sabies, que avui és el dia de les Vilafranques, perquè Vilafranques n'hi ha per tota Europa.
1: N'hi ha per tota Europa, sí.
0: I just hi ha un dia que la celebra, perquè vosaltres, clar, sou una vila tan antiga i tan privilegiada que estàveu exempts de pagar impostos, que aquest és l'origen de la vostra Vilafranca.
1: Estàvem exempts de pagar impostos reals i eclesiàstics, però no estàvem sent de pagar imposts en el baró, a la baronia de Sant Martí pagana.
2: Mm-hmm.
1: Sí, el que estaven sents de pagar això, imposts eclesiàstics i imposts reals.
2: I per què? Ho sabem.
1: Mira,
2: és que... Sabem el motiu.
1: Vilafranca va néixer per una necessitat de tenir gent que fes feina a les terres de Sant Martí, l'Anzell, Sant Pere Jaume... El baró en aquell moment va demanar un permís real per vendre part de les seves finques, li van concedir, però no va ser gratuït, perquè hi ha gent que s'ho pensa, però no, s'han trobat documents

0: llinatge. Tot perquè...
1: és un llinatge.
0: Sí, per diferenciar-se de la resta de toponis que hi ha, que se diuen igual.
1: Que se repetien.
0: Sí. I era ben curiós això de Vilafranca. M'ho aprofitat que eres aquí, però no hem vingut a parlar de Vilafranca, que també, sinó d'aquest llibre que mos dus. Aquí, Maria, què és això?
1: Que vols que parlem?
0: De ses papallones.
1: De ses papallones.
0: Sí.
1: Mira, aquell llibre de ses papallones és una aventura on la unió fa la força. Jo vaig conèixer ses papallones Cardull i me va cridar molt, molt l'atenció que eren ses papallones més viatgeres del món, que recorren 4.000 quilòmetres en un any.
0: Uau. És que, de fet, aquí teniu un mapa.
1: Tens el mapa,
0: que
1: sí.
0: He quedat estorada, perquè d'Eslovàquia fins a Senegal.
1: Comencen al Senegal, neixen al Senegal, en el Sahel, i recorren fins al nord d'Europa. Fan el recorregut per unes ciutats. Bé, jo també els he fet recórrer per unes ciutats per contar una miqueta a damunt cada ciutat una anècdota. I després retornen per un altre itinerari. S'aturen a ses illes, na Cardull, na Vanessa Cardull està molt, molt esgotada, i coneix el Borinot de la Mort, que és un papallot de malabarans, però descobrim que no, que fa unió amb ella, que fa equip, i l'ajuda a fer sa volada i l'ajuda en moments baixos. És un exemple de vida. Tots sols no fent res i sempre n'està en equip. Però és quan retornen d'aquest trajecte, d'aquest itinerari, d'aquesta travessa tan llarga, el Borinot acaba ses forces i acaba dins ses aigües d'esport, a ses aigües del Mediterrani, i na Vanessa Cardull necessita més ajuda i venen ses papallones rei, que l'acompanyen fins al Sahel. I, bueno, això
0: és un poc història d'aquesta papallona.
1: Sí, que... és periple d'aquella papallona.
0: És periple, perquè això és verídic. Vull dir que
1: sí, és verídic.
0: Ficció amb realitat.
2: Són 4.000 quilòmetres, però dins d'aquests 4.000 quilòmetres, clar, han de travessar la mà i han de travessar temporal.
1: Imagineu-vos que venen de terres tòrrides per anar a terres gelades.
2: Vull dir, canvi de clima, també.
1: Canvi de clima, d'alimentació, de lo que trobaran per consumir. És un canvi... Però ja, això ho comparen sa vida. És adaptar-se a lo que hi ha.
0: I moltes etapes, no?
1: I moltes etapes, i etapes són d'una manera i les altres d'una altra. Tot és cíclic. I és com també per treure força. Bé, això també me dona força per pensar... et venen temporades bones, temporades que no ho són, i sempre cercar ajuda de sa gent que estimam i de sa gent que mos estimen.
0: Totalment. Clar, aquí el que demescles un poc el tema científic, per això també tens el suport de CIMEDEA per fer aquest projecte. Com ha estat aquesta col·laboració?
1: Mira, jo vaig anar a presentar-lo amb una amiga en els estudis avançats d'Esporles, me vaig entrevistar en Anna Travessat, li vaig deixar un exemplar i va dir, jo te contestaré. I el mateix vespre me va dir, Maria, m'encanta, l'han de publicar. L'han de publicar, cercarem més promotors, cercarem més suport econòmic. I en Evelyn Tius, de vida silvestre, i n'han atrevessat de Suïp i Medea, varen decidir treure-ho endavant. Se van posar en contacte amb nosaltres dos, amb en Pere Pasqual, que és il·lustrador. Ja veus, un il·lustrador magnífic, perquè té unes il·lustracions precioses. Mos entenem moltíssim, hem fet moltes de coses junts, hem publicat una partida de llibres junts, sempre amb il·lustració d'en Pere. I bé, i aquí està. I Nana Travessat va dir, ho hem de treure per la setmana del llibre. Però justament la setmana del llibre havíem publicat a l'Ajuntament de Sant Joan una dotzena de contes de carrer i jo vaig dir, jo almenys m'he pogut dedicar una cosa aquell dia.
0: I vàrem... No podies proporcionar.
1: No, vàrem posar totes les forces en els contes de carrer de Sant Joan i ara el presentem per la Fira del Llibre.
0: Aprofitau i traureu aquest.
1: Sí.
0: Aquest diumenge el presentem.
1: Dijous. Dijous, dia 5. No, dia 4. Dijous, dia 4, a les 5 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya.
0: Molt bé, veurem que no tots serem allà, que farem el programa en directe.
2: Amb una de les investigadores més reconegudes internacionalment, que coincideix que recentment li han atorgat el Premi Nacional.
1: És un luxe, Nana Travessat. Premi Nacional d'Investigació, doctora en Biologia. Nevelin, també, doctora en Biologia, directora de Vida Silvestre. Nivan Murray, doctor en Geografia. Professor de Suïp, expert en sostenibilitat, farà la presentació.

0: En Pere Suau, poeta, és un poeta que ara tant de moda, amb De Bon, Suau canta De Bon,
1: sí, sí.
0: Al revés, De Bon canta Suau, que recitarà un poema de Sescar Duy, que tenia, un dia me van trobar una trobada poètica i me va dir, jo el tinc escrit, me fa ganes venir, i és del seu poemari Signes Tenebroses, i vendrà, a recitar molts poema, i després hi ha, bueno, hi ha unes ballarines, uns ballarins, que faran la performance de les papallones.
2: Tot això és la presentació.
0: Tot això és la presentació, Margalida, serà guai.
1: Quin equipasso.
0: Sí. Sí. I això, sí, sí. Lots, quan penses que amb una economia mísera, de res, de col·laboració, d'ajudes, de fer molts equip, llavors hi ha la Carme Garida Boichello, que dirigeix la part escènica. En Pere Pasqual, que tuneja les ales de les papallones, ara que avui me deia, sí, sí, ja he fet proves en les pintures, perquè, clar, ales són totes iguals, i ell farà unes ales a posta per la Car d'Ull, unes per Borinot i unes per la papallona rei.
2: I va, que jo crec que m'ho pot contar ell, també.
0: Jo crec que sí.
2: Pere Pasqual, com estàs? Benvingut.
3: Bon dia, un plaer.
2: Com va? I dona Maria, no només t'ha fet dibuixar, oi?
3: No, que mos tot s'aquest s'implica. I sempre que sigui per una bona causa, que per això no quedi mai.
2: Clar que sí. Pere, tu ets il·lustrador, te dediques sempre a il·lustrar llibres, fas feina a Maria.
3: Sí, som dissenyador gràfic, però sempre en món de il·lustració sempre m'ha cautivat. Mm-hmm. I de fet ara a Maria, 4 o 5 projectes estem fets de fer plegats. I per això... És una gran font d'inspiració dels seus textos i crec que faig, vull dir que crec que faim un bon tàndem.
2: Sí, sí, sí, segur que sí. A més, aquesta papallona que fa tot aquest periple i que l'has hagut d'explicar en aquest llibre també amb imatges, no?, amb il·lustracions.
3: Sí, i tant, però Anna Maria té aquesta destresa a l'hora de descriure que dona vida a tot el que deia a propòsit. Mm-hmm. I... m'ho fa molt fàcil, en aquest sentit.
1: Fa fàcil, això anava a dir, no? Que et seu sí. Món ja...
0: Però jo crec que és mutu, perquè li vaig contant a en Pere l'altre dia, una amiga havia vist la portada i em va dir, Maria, els textos no ho sé, però les il·lustracions són magnífiques. O sigui, és el primer que mos ens amb els ulls.
3: Sempre fem el que podem, en màxim, sempre.
2: Clar que sí. I l'altre llibre que vareu presentar, aquest de Contes de Sant Joan, també hi col·labora,
0: sí,
2: Pere?
0: Sí, sí. Mira, és en un altre format, perquè jo vaig escriure aquells contes una mica centrat en el nom dels carrers, vàrem fer una dotzena de carrers, i amb una base... real, però amb molta de fantasia, també. Uh-huh. I en Pere me deia, què t'apareix? Si en el final de cada conte ho faig una il·lustració, una espècie de les il·lustracions que em feien les rondalles. I així és.
2: Ah, mira. Sí, sí. Ara mos ho mostra, no, Maria.
0: Ara els hi mostra, Pere.
2: Hem vist un cavall...
0: Sí. Ara els hi volia... Els hi volia mostrar la del carrer del Pare Ginar, que aquesta és bastant fidedigna.
3: Ah. Sí. Uh-huh. Sí.
2: Com ha estat aquesta feina, Pere?
3: Sí, te diré. Jo quan em m'ho va proposar, jo vaig dir, això, hem d'anar a Sant Joan, per ja ser directe. Jo ha d'estar en el lloc, bon pertot, em vaig dur informació tant fotogràficament de cada carrer. Van fer bé ser com un tour per Sant Joan. Uh-huh. Jo li dic com un rally cultural. I... I després, em fos a través de la fotografia, després cercava el més essencial que m'havia cautivat en aquell moment, el carrer. Mm-hmm. Un detall, un... I després, bé, sempre després consensuam amb Anna Maria i després ho passam a...
2: I ja quedava magnífic, ho pareix, tret d'una rondalla, la veritat, Pere, sí, aquestes imatges que ara molt mostra la Maria.
1: Preciosa aquesta edició.
2: Molt mostra una del Pare Ginar, aquesta que deia, sí, del Pare Ginar.
1: Sí.
0: Ara els hi mostrava, Pere, aquesta il·lustració, sí, del Pare Ginar, quan hi ha, sí, el Pare Ginar petitet, ninet que estava darrere les portes mentre el capellà i son pare del pare Ginard estaven de vores fogons torrant un botifarró, i el ninet escoltava a veure què deien els dos vells.
3: Exacte.
0: Va ser molt bo, aquell, perquè un amic me va contar, que això no ho sabia ningú, que el consistori de Sant Joan va proposar en el pare Ginard, en vida, a dedicar-li un carrer. I ell va dir, no, pensató, no. Però després s'ho va repensar i va dir, sí, però jo el vull triar. I va triar un carreret de centrada del poble, secundari, terciari, i va dir, sabeu per què? Li deien el carrer de Matadero. I ell, que era un ecologista, naturista, i una persona pro-vida, va dir, és que així canviaran el carrer de Matadero pel carrer Pare Ginard. I jo me va seduir aquesta...
1: Ben fet.
0: Ben fet.
2: Clar.
0: A més, bé, el Pare Ginard no em porta honor al lo, perquè ja tots sabem com era, però és una anècdota que la trob encantadora.
2: Sí. I doncs ja els escoltau avui, na Maria Estarric i en Pere Pasqual, amb ells parlam d'aquests llibres de la vida i d'aquestes històries.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
2: I doncs, començar amb aquesta prova i tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest vestida de dia, vestida de nit i les papallones i tot plegat. Començarem per na Maria.
1: Vinga, Maria, sí. Posam carrec en marxa. Són 30 segons per dir noms o tipus de papallones.
2: N'has après? Sabeu?
0: Mira, allà la papallona verdeta, aquesta blanca, que jo la recordo quan era petit, que era una papallona que sempre estava per escolet. I llavors hi ha la Cardull, hi ha el Boninot de la Mort, hi ha la papallona Rei... Aquestes són les més conegudes.
2: Les que sabaven més.
0: Les que sabaven més. I ara, de fet, tots els corrals i els jardins i per fora vila estan plens.
2: Ah, sí?
0: Me contaves l'altre dia en Pere, que havia anat a la Serra de Tramuntana, i diu, Maria, en tenia per tot.
2: De papallones, ah, sí, Pere.
3: Sí, en el minador de Formentor.
1: Sí.
3: Hi havia un raig. Si sabeu que entraven, sabeu que... I li vaig enviar un vídeo i tot.
2: Ah, que bé.
3: Maria.
1: Però te'n calçaven?
3: No. Ella només passaven. Passaven del minador i anaven cap a l'esport de Pallensa. No, però...
2: Que bé. Un espectacle, supòs.
3: Sí. Verídic, ben verídic.
1: Maria, i què en saben d'aquest nom de Borinot de la Mort?
0: El Borinot de la Mort és una papallona de mal presagi, perquè, de fet, té una calavera pintada, marcada, en el seu cosset. Vull dir, i és això, és una papallona de mal presagi que tothom... Se'n fan fora. És antipàtica. Però el que demostram en aquells contes és que l'aventura que viuen el Borinot de la Mort i la papallona Cardull vol ser allà on la unió fa la força. En el camí que el Borinot de la Mort creuarà en la papallona, se demostrarà que és la seva aliada, per ajudar-li a dur a terme el repte que li han encomanat a la Cardull. La Cardull té un repte que ha de contar qualque cosa del Senegal, perquè si no tindria sentit fer aquest recorregut de tant de mil de quilòmetres sense una finalitat. Bé, li han cercat una finalitat i el Borinot li ajudarà. Arribava en part.
2: Pere, esteu torn, manca de tocarà, tu.
1: Vinga, Pere, tu hauràs de dir en 30 segons llocs per on viatja aquesta papallona.
2: Temps.
3: Surt de Senegal, Àfrica, Mallorca, Roma...
2: Per Roma, Itàlia...
1: De Mallorca per Itàlia. Roma.
3: Ja dic països, o...
2: Bé, el que ho trobes, llocs, qualsevol lloc. Va bé.
3: Eslovàquia.
2: Aquí està més bé, eh?
0: Jo tinc
2: aquest mapa.
0: Jo tinc el mapa davant. Mira, Pere, Bòsnia, Croàcia, Hongria... Eslovàquia. Que fins a arribar a Polònia, a Noruega... Te'n recordes? Quan que el vam escriure, el vaig escriure... Ja deu fer quasi bé 2 anys... I clar, és una cosa que no et veurà, Pere.
3: Sí, sí. La sí, major ja. Ara és... Ara
2: no, però fa...
3: M'han tancat davant.
2: Fa un bon recorregut.
0: De totes formes, fa que he recorregut pels països, però aquí on s'atura és a les ciutats. I me'n va contant. Mm-hmm. Pere, conta'ls aquella anècdota de quan s'atura i se troba amb els vaixelles Greenpeace. I el recorregut que fan.
3: Sí, i a més... Això, i me'l va demanar a peu a fer la il·lustració d'en Barro.
0: Sí, del vaixell del Greenpeace, el barri. Greenpeace, sí. Ja estaven molt, molt, molt cansades i van decidir volar a damunt, a Montermàstil.
3: A Montermàstil.
0: Ah, sí.
1: Bona ajuda.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: No, i a més, té molt que veure en el medi ambient, a aquest compte. De fet, hi ha una frase que diu, conèixer per estimar, estimar per protegir. Mm-hmm. Protegir per alleudir. Mm-hmm. En certa manera, si estimem i protegim el nostre, que diguéssim, el medi ambient, tot se fa estimar d'una altra manera.
2: Clar que sí. Molt bé, tenim una darrera prova que mos queda poc temps, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Llavors farem una pregunta per home avui relacionada amb les papallones i tot això que ens expliqueu tan interessant i el medi ambient. Maria, començant per tu. Ja fa uns anys que les Balears fan feina amb un projecte de seguiment de població de papallones. A les illes ja començam a tenir les primeres dades sobre l'estat d'aquests pol·linitzadors i han sabut també que el nombre ha minvat. La manca de pluges ofega un poc les papallones i això ha fet que baixi la població de papallones a les Balears. Però també tenim la sort de tenir un bon grapat d'espècies de papallones. I se pregunta, saps aproximadament quantes espècies de papallones tenim a les Balears?
1: Tenim dues opcions, 27 espècies o 63.
2: 27.
0: Jo crec que 27.
1: Sí.
0: Perquè 63 me pareix... No, impossible.
1: Pot i fort, sí.
0: Sí, sí. 27.
2: 27 espècies. Més o manco, eh? No saben la dada exacta, però fa uns anys eren 27.
0: Mm-hmm. Això és com els ocells, eh? Mm-hmm. Sempre n'hi ha per distinció i s'ha de fer molta de feina.
2: I tant.
0: Però en Pere, jo m'agrada molt el que diu, per arribar a respectar i estimar, primer s'ha de conèixer.
2: I és així.
0: Si no, començant per aquesta base.
2: I mira, per conèixer, la darrera pregunta, que és per en Pere, hi ha en Jonathan Ferris i en Xavier Canyelles, que han fet molta feina recopilant una feina d'en Xisco Ruiz, de varietat d'ésser viu dissecats, i de fet hi ha una mostra de 3.000 espècies de papallones a un museu de Mallorca. Saps a quin?
1: Pere, en el Museu de Ciències Natural de Costitx, o en el Jardí Botànic i Museu Balear de Ciències Naturals?
3: Jardí Botànic.
2: No, Costitx són.
3: Ah,
2: ja anàvem tots les guions. I del Costitx ja podeu veure.
0: Anirem a nos dos.
2: Sí, sí,
1: exacte. Això mateix.
2: Moltes gràcies a tots dos, no tenim més temps. Enhorabona, dijous molt veiem a la Fira del Llibre.
0: Sí, sí, gràcies, Maria, gràcies, Maria,
2: gràcies,
0: Margalida, gràcies.
2: Gràcies, fins ara.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que els restaurants de Palma de cuina mallorquina són manco del 5%.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic i ho tenim tot preparat per investir aquesta segona hora de programa en la qual repassarem què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.
1: Idò, si és l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tento, la ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
3: Aquí torna a ser.
1: Amb en Celestí Oliver.
4: Som aquí.
1: Amb en Miquel Jun.
5: Bon dia.
1: I amb en Nadal Suau. Com anam?
3: Molt bé, com esteu?
1: Ben tornat.
3: Gràcies.
1: Un dilluns més. Has fet peses aquest cap de setmana?
3: Moltes.
1: Sí? Se nota.
3: Ses reals també, a més a més, eh? De ses que fan bro.
1: També n'he
3: fet.
1: S'ha de combinar el cos i la ment.
3: Ja, no sé què dir-te. Supos que sí. Espero que la gent ho faci millor que jo. Perquè...
1: Però, en fi. Home, ja vens ben entrenat, que se te nota. Tot no parlarem avui del llibre que mos dus, que és molt interessant, però és veritat que en aquest programa sempre deim que de cada vegada és més complicat menjar cuina mallorquina a Palma i a Mallorca, però a Palma especialment, no? Ara menjar un tombet, a on aniríem a menjar un tombet ara mateix? Ara vull menjar
4: complicat. Un tombet.
3: No, difícil.
1: Complicat, eh? I de ja tenim dades. Restaurants de cuina mallorquina a Palma són de manco del 5%.

0: Tu ara s'inclou amb el pa amb oli, la cosa canvia.
1: De pa amb oli, entrobam.
2: Està inclòs, està inclòs.
0: Està inclòs el pa amb oli, Miquel.
1: Bé, de pa amb oli és entrobam... De pa amb oli arreu, no sé si és nacional, però...
0: No tant.
1: Pot menjar més, fer menjar unes sopes, ja diria.
0: Sí, és més que unes sopes, segur, sí. Per exemple.
1: Per exemple, a un tombet. A un trampó, que ningú en fa.
2: Trampó,
0: és una cosa de casa, més. Sí.
1: I poca gent en fa, a pocs restaurants, i sobretot per... Seria més... O per acompanyar.
0: Sí, fins i tot. Com una amanida, no?
1: Sí, exacte.
0: No sé.
1: Bé, el diari Última Hora ha publicat un reportatge que vos volem comentar sobre els restaurants de cuina mallorquina a Palma amb les dades que porta Tomeu Mas, que és el gerent de CAEP Restauració. Expliquen que els restaurants de cuina mallorquina es troben en perill d'extinció a Palma i que ja representen manco del 5% de tota l'oferta de restaurants a ciutat.
0: És a dir, que Fran Mervi anomenant els restaurants que hi ha cuina mallorquina... Que no diguem-los.
1: Exacte. Basta fer una volta per Palma, diuen, per comprovar que aquestes xifres són correctes. A zones com Santa Catalina, per exemple, o Platja de Palma, és més fàcil trobar un restaurant de qualsevol país del món, de cuines del món, que no un de cuina mallorquina. Sobre els pots restaurants mallorquins que queden a Palma, concretament.
0: A Palma,
1: Tomeu Mas, el gerent de restauració de la CAEP, ha dit que s'han de dividir en tres grups, perquè, per una part, els restaurants típics, com, per exemple, el celler Pagès o el celler Sa Premsa, locals coneguts perquè la seva carta està basada en plats mallorquins molt populars com les sopes, l'arròs brut o la porcella. En segon grup...
0: Els cellers que queden.
1: Cellers.
2: Sí,
0: que Palma.
2: Sí.
1: Exacte.
2: Sí.
0: Bàsicament queden aquests.
3: Que us podríem dir...
0: No sé si en queda cap.
1: Cellers amb estàtica de celler.
0: Sí,
2: a mi sembla.
0: Home, Sa Premsa.
2: Dos en el cap.
0: Quin? Et Sa Premsa.
2: I els Pagès.
0: I els Pagès.
1: Sí.
3: Segur que n'hi ha algun... Dit jo que n'hi haurà algun més.
1: I busco Pau, sí.
3: Però...
0: Sí, no se m'ocorre cap més, és vera.
3: Sí, que hi ha aquest... Bé, sí.
0: Que també és un celler.
3: Aquí n'hi ha un...
0: Aquí prop.
3: Bé, si m'ha sortit, ara no vull aturar...
1: Sa Bodega Vinçalem.
3: Exacte,
1: just aquí de vora. Just de vora a la ràdio. Bé, el segon grup serien els restaurants, com dèiem, especialitzats en pa amb olis, que varen estar de moda durant uns anys, recordem, en aquells anys 90.
0: Sí, qui era que l'altre dia que morda que Santa Catalina hi havia la zona de pa amb olis, que hi havia...
1: Era epicentre.
0: 15 establiments que feien pa amb olis.
4: Hi havia sa Llimona, hi havia Mano.
1: I xerraven de pambolieries, de fet.
2: Sí,
1: n'hi havia arreu.
0: Després van entrar de mal a les llongateries, però ara tampoc ja no en queden tantes. Per berenar de matí sí que n'hi ha.
1: Sí, però bé, ara de cada vegada en queden pots que no utilitzen aquest plat mallorquín només per emplenar la seva carta. I el tercer grup està integrat pels restaurants d'alta cuina, com per exemple cuiners, diríem, com en Santi Taura, en Miquel Calent o en Andreu Genestre, que ofereixen una experiència gastronòmica però amb guts de la terra.
0: Sí, l'altra tipologia ja de cuina com més sofisticada, més exquisita, no? Més elaborada. També Anna Maca de Castro, que també té un restaurant a Palma, que també fa plats de cuina mallorquina. I algun altre que també trobaríem.
1: Sí, que fan plats mallorquins. Bé, en aquests darrers anys asseguren Palma han tancat més restaurants de cuina mallorquina que els que han obert, i des de CAEP Restauració diuen que aquests tipus de locals no solen funcionar a la capital de les illes, sobretot perquè no estan de moda. La cuina asiàtica. Les hamburgueses...
0: Aquesta sí que està de moda.
1: Sí, sí. Les hamburgueseries que mai perden. Mai perden força. Els bars de tapes o les pizzeries han guanyat terreny i l'alternativa per trobar restaurants de cuina mallorquina són els pobles com Sineu, Petra, Santa Maria o Sa Pobla. L'article en qüestió acaba amb entrevistes a propietaris d'alguns restaurants de cuina mallorquina de Palma que expliquen la clau del seu èxit. I tots coincideixen en que es cuinar sense comprar res, que ja... tot consisteix en que es cuinar sense comprar res que ja vengui elaborat, ser fidels a les receptes tradicionals i utilitzar productes de quilòmetre zero sempre que sigui possible.
0: Aquesta és la fórmula, no? Bé, clar, és que si no, com fas un frit? Bé, no ho sé, m'imagino. Que necessites cuinar-lo, perquè no te vendrà fet un frit.
1: No.
2: Bé, hi ha supermercats que te'l donen fet, ja.
0: Sí.
3: Home, sí.
2: La cosa seria que si hi ha un restaurant que venen això, no sé si ho tiraria pescat jo.
3: Agafen els frites, no?
0: però és una realitat. De fet, aquí ho hem dit moltes vegades, que costa Palma de cada vegada trobar cuina tradicional, cuina mallorquina, i ara ja tenim les dades que CAEP ens les ha proporcionat.
3: És que, en general, cada pic costa més trobar res que reconeguis com arrelat, i arrelat a la teva pròpia memòria del que va ser no fa tant aquesta illa, no? Vull dir, és una velocitat de canvi. Els canvis són normals i són inevitables, i una ciutat se caracteritza per canviar, és evident, però és una qüestió de velocitat, no? I de naturalitat d'aquests canvis. Han estat tan radicals en tan poc temps.
4: Però jo me deman, no hi anem perquè no n'hi ha, o no n'hi ha perquè no hi anem?
3: Probablement.
2: No sé, jo moltes vegades que vaig a dinar o sopar fora, vaig a restaurants que fan menjar mallorquí.
4: Ho dic perquè de vegades aquests comerços emblemàtics que mos agraden tant, demanes quantes vegades has anat en el darrer any, i potser te surten una zero unitat de vegades per haver anat a qualque indret que nosaltres considerem que forma part del paisatge de ciutat, però no viuen de l'aire. Jo crec que aquest és el problema, que quan surts fora de casa, ja sigui perquè jo penso que les sopes mallorquines només m'agraden les de mo mare, els frits són des de mo mare, o sobretot l'arròs brut només m'agrades de mo mare.
2: Així no sobreviuran.
4: Són plats, no, però són plats que fora a casa mai deman. O si vaig a un restaurant de cuina mallorquina, mai me pega per demanar sopes o arròs brut, perquè no m'entusiasma en aquest sentit. Clar, però potser que si li passa més gent com a mi, normal que el restaurant de cuina mallorquina tinguin un
0: problema. Sí, però clar, si mos basem sempre en la cuina de casa, hi haurà
1: però
0: un moment...
1: Però jo crec que sí que hi ha molta gent que va a fora a menjar cuina mallorquina.
3: Sí. Per exemple, bé.
2: Jo també ho sé.
1: Hem dit noms, però per exemple, les coades que hi ha en el Cruze.
4: Sí, eh?
0: Sí, no, el Cruze és un clar exemple d'èxit.
4: Sí, però és que també m'hauríem de demanar que és cuina mallorquina. Jo crec que, més que mallorquina, cuina tradicional en general. Que no hi ha restaurants de cuina tradicional.
2: Ja. Sí, mallorquina no. Sí,
0: però, per exemple, a Mercadal hi ha un restaurant de cuina menorquina que sempre està ple.
2: És com el Cruze de Menorca.
0: I sempre està ple, sempre, sempre. I sempre trobes menjar unes aubergines farcides d'aquestes plenes, que els diuen a Menorca, aubergines plenes, i sempre i tenen obert fins molt tard al vespre, te pot menjar
2: sempre
0: unes aubergines
2: obert, sempre tenen
0: plenes.
2: Gent, i és boníssim, i està bé de preu, també, aquest restaurant. Sí, sí.
0: I són exemples de que sí que pot funcionar, però, clar, la globalització, i això passa a totes les ciutats de gairebé tot el món, les ciutats grosses, sobretot turístiques, que van cap en aquesta tendència.
1: Sí, crec que podrien trobar exemples concrets de restaurants que fan cuina mallorquina de barri, o qualque...
0: No
1: n'hi hagi.
0: No, n'hi ha. Si jo ara ho pensava, per exemple...
1: Si te poses a pensar...
0: Jo tens la meva pa amb boleria... Pentorem
1: no tota la carta és mallorquina, però...
0: Sí,
1: la majoria
0: sí.
1: Ja el que fan plats mallorquins.
0: Jo per allà on vaig puc anar a menjar un pa amb oli que sé que m'ho faran amb formatge mones i sé que és un pa moreno i que,
1: i que
0: és de forn.
1: No arribes a alta cuina.
0: No, és un bar normal i corrent. I després tenc un altre bar allà on sé que trobaré unes pilotes d'aquí, amb un frit d'aquí, amb un callos, amb una ensaladilla, vull dir, que això sí que... Però clar, ho has de cercar.
3: Sí, jo estic pensant que prou de casa meva tenc dubtes, Puc trobar... Però vaja, coses que siguin molt tradicionals i molt tradicionals d'aquí, tenc dubtes, Que,
1: clar,
3: que,
1: i ben que... fet, després.
3: I ben fet.
1: Clar, perquè si no està ben fet o no t'agrada, no hi aniràs.
3: No ho sé,
1: No per menjar cuina mallorquina.
3: I et diré una cosa, pot ser fa 10 anys, sí. Estic pensant en casos concrets, saps? És a dir, bueno, no ho sé.
0: Sí, és una tendència i ara ja sabem que es manco del 5% dels restaurants que hi ha a tot Palma serveixen cuina mallorquina. Aquestes són les dades. Però
4: això,
0: bé, no deixem...
4: Això a Itàlia no passa.
2: No,
1: la veritat. A Gràcia tampoc. Bé, jo fa molts anys que vaig anar a Gràcia, però et vaig quedar meravellat.
2: Lo millor ha passat la mateixa.
4: Sí, ara no sabia si que tenies una caseta i no me l'havies dit res fins ara, perquè ho has dit amb una seguretat.
1: També fa molt que no he anat a Itàlia, però aquí ja ho vivíem i, per exemple, a Portugal no passava. A Portugal podia menjar de tot. Cuina bastant casolana.
3: De tota manera,
1: a Gràcia també.
2: Ja me passaràs restaurant de Portugal.
1: Fa molt d'any també que no he tornat. Però ara veure que... A quin lloc, des de mai, has pogut menjar un trampó? En canvi, a Gràcia tens exemples, o a Portugal, de coses molt senzilles, que t'ofereixen a restaurants.
0: A França,
1: també.
3: Però aquí tot el que estàu dient ara, a mi em fa... És a dir, hi ha una cosa una mica trista en que tinguem turisme i tinguem residents que venen d'altres indrets, i això, en comptes de fer que cerquin com a bojos allò que és d'aquí...
2: Fijant xips.
3: Que els hi donem o el mateix, o que no ho cerquen.
0: Jo crec que sí que ho cerquen, perquè tu quan vas de viatge a França...
3: A mi és el que m'assemblaria natural.
0: No vas a cercar cuina francesa. No vas menjar un plat de cuina francesa? Jo crec
2: jo,
0: que sí.
2: Jo, ja on vaig, intento menjar el seu menjar típic. No.
0: Sí, sí. Jo crec que sí que ho cerquen. El que passa que hi ha
2: tu,
0: unes tendències...
2: Tu sempre vas a menjar pizza...
1: No, a Itàlia.
4: Ah. Ara no que t'entens aquesta acusació
2: evidente. Ah, no, perquè me miraves amb una cara de...
4: No, perquè no tots els països m'enamoren per la seva gastronomia.
2: No, clar. Però ja que hi ets... Sí. Potser no la tornaràs a tastar mai.
4: I vas un dia, però a mi va de tastar segon que... Me'n recordo quan vaig anar a Irlanda, que vàrem anar en el penya-segat d'aquell de Moher, mos va aturar a un restaurant a menjar una espècie de brou infecte que feien en xot, i jo no vaig dinar, perquè és que allò feia un olor a quebrum, que jo dic, és que jo no vull sortir malalt d'aquí de dins.
2: Era un estofat.
4: Era un aguiat, tipiquíssim.
2: Sí. Jo m'agradava, jo.
4: Vaig tastar aquell brou i
2: jo l'he tastat
4: i jo no m'ho menys ni mort. Encara bo, que com a bon mallorquí, dins sa motxilla va quedava mi paquet de quelites, perdoneu, de quelletes d'oli, i vaig aprofitar per, quan tires autobús, pegar dues queixalades, però hi ha vegades que és gastronomia típica. A sa gent del lloc li pot agradar, però tu hi arribes totalment forà, i jo, que malauradament som una mica triat, no me n'he amagat mai... Doncs no m'apita. Ara,
0: però
4: països com França, Itàlia, Portugal, puc anar on
0: a
4: sigui.
0: A França, els caragols, mira que hi ha molta gent que no menja caragols, i la gent va a París i demana caragols. O se'n va i mengen caragols. I aquí no en demanen els turistes de caragols, perquè tampoc no han dit que aquí cuinam caragols. Pentura, no han fet aquesta feina.
3: Jo torno, en aquest dilema sobre què passa amb els
1: caragols. I mira que els caragols hi són, a les cartes, perquè
3: sí,
1: de caragols n'hi ha.
3: Però jo crec que no han venut bé la cosa.
2: Nosaltres hem fet més restaurant d'altres països i que la gent d'altres països vengui aquí menjar el que pot menjar a casa seva que abans que donar suport a la nostra cuina.
0: És complicat, però...
2: Sí.
0: No deu estar fàcil, perquè jo crec que sí que hi ha hagut intenció de fer-ho, però... Haurem de treballar-hi més, sentit. Haurem de fer pòsters amb
3: caragols
2: i frit.
1: No, i sobretot qui fa feina ara, des de fa anys, són els cuiners d'alta cuina. Aquest sí.
0: Aquest sí, aquest sí que eren aquesta
1: que
0: tipologia que comentàvem. Sí. Bé, no deixem la cuina, perquè comença l'estiu, i si hi ha un indicatiu de que comença l'estiu, és que avui obri David Muñoz al seu restaurant a Eivissa.

0: Gràcies. A partir d'avui es podrà gaudir de la cuina del xef madrileny David Muñoz a Eivissa, el reconegut durant 3 anys consecutius com a millor xef del món i que té 4 estrelles Michelin, obri avui Estrecho, el concepte més urbà, creatiu i transgressor d'aquest cuiner. Amb aquesta proposta promen revolucionar l'escena culinària de l'illa amb experiències sensorials, gustos intensos, energia i una estètica Pantura. Trencadora.
1: Això és el màrqueting que necessitam perquè la gent mengi arròs de matances.
2: Ell no en farà.
3: Una experiència radical, no? Menjar caragols. Això s'hauria d'explicar així.
0: Aquest restaurant estarà ubicat a l'Eivissa Gallery, al centre comercial de la platja d'en Bossa. Segons explica Estrecho, mantindrà intacta l'essència del concepte creat per Muñoz. És a dir, cuina oberta i ambient desenfadat amb una proposta basada en gustos explosius i molta creativitat. L'espai tindrà 3 ambients diferents. El food bar, que és la sala del menjador en la qual també hi trobam la cuina visible, una terrassa exterior, que és l'únic espai reservable del restaurant, i Aix, un bar de còctels experimentals. I ja sabem que la carta tindrà algun dels plats més coneguts de l'univers del cuiner madrileny. Hi trobarem el nigiri, croqueta pedroche, el dumpling pequines, el taco de pop o el brioche pedroche.
2: Que m'ha agradat, brioche pedroche.
0: Entendrà, doncs.
1: Brioche pedroche.
2: M'encanta.
0: Nom llegit a l'estrangera, perquè si un brioche no rima amb pedroche.
2: No, però brioche pedroche m'agrada.
0: Brioche pedroche. Però també volem comentar, ja que hi som, una notícia relacionada en Dua Lipa. I és que l'artista s'ha quedat amb l'actor i model, també anglès, Callum Turner. Ho han fet aquest cap de setmana a Londres. I ens ha cridat l'atenció que aquesta vegada no hagin triat Eivissa com a destinació per celebrar aquesta festa de noces. Ja haguéssim pogut aprofitar per anar en el bar d'en Muñoz. Segons diversos mitjans de la premsa rosa, faran la festa a una altra illa, a Palerm, que és la capital de Sicília. Diuen que hi haurà prop de 300 convidats, 3 dies de festa, amb possible presència de famosos com Sir Elton John, Charlie XCX o Donatella Versace, i que s'hauran de signar acords de confidencialitat. Vorem.
1: La Dua Lipa, molt de comentar que li agrada molt les Balears, foto per aquí, foto per allà, però llavors de casar-se se'n va a Palerm, se'n va a Sicília.
2: A veure, ens estiu segurament vendrà.
0: És que White Lotus ha fet molt de mal.
1: Deu ser això, creus? No sé.
3: Penseu que necessitàvem un White Lotus... per rellençar...
1: Tampoc.
3: Necessitem rellençar-nos.
1: No, és que tampoc no necessitem que no se casi aquí. Però ella que du com a Balears, com a insígnia...
3: Sí, és veritat que...
2: Va d'un vestit de la bandera de Balears.
3: Sí,
1: sí. I totes les festes d'aniversari que fa a Eivissa, és com una... I a Mallorca l'any passat, que se va fer fotos per tota la serra.
3: Quan la vaig veure a Cas Patromar, que vaig quedar mort, vaig dir... Ja hi he estat, ja hi he estat.
1: T'imagina't series dia que han a Dua Lipa. L'estómac se tanca directament.
3: M'hauria fet molta il·lusió.
1: I mira, Cas Patromar també se menja bé.
2: Tu podries xerrar de llibres amb Dua Lipa.
3: Sí, efectivament.
0: Tu duts sempre un Hilda Skin dins la bossa per si te trobes una Dua Lipa.
3: No.
0: És que seria meravellós.
3: Seria fantàstic.
0: Sorry, Dua. I'm a writer, I've won a prize. I deixar-li el llibre allà damunt, no?
3: Seria fabulós, però clar, per això necessitaríem una traducció a l'anglès.
0: Hilda Skin ha escurat la piel, sí, premia anagrama d'assaig de Nadal Suau, però estaria bé que sempre no haguessis dos dins la senaia. Per si te trobes,
3: trobes qualcú conegut i... Ja, sí, sí. No seria, crec... el primer escriptor que ho faria. No, és que no ho cregui. N'estic convençut.
1: De fet, jo crec que molts autors van en el seu llibre, sí, però si se troben a no sé qui, no,
3: jo,
1: li han de regalar.
3: Quan aquí se feien les converses de Formentor, suposo que seguirà passant, però és que jo no, ja no hi vaig. Però em feia gràcia perquè tu veies que hi havia autors que... Clar, com eren 3 dies que se reunia un munt de gent, clar, de la indústria, diríem, altres autors, editors, arribaven amb una segona vedeta plena de llibres per anar repartint-los. Això és així.
1: Clar, és que a vegades el contacte directe és més...
3: I tant.
0: No, el networking.
3: Clar.
1: No hem parlat de les converses de Formentor que se tornaran a fer a Mallorca.
3: Sí, està bé. És que, clar, va ser una llàstima...
1: Que se n'anassi.
3: Bueno, jo tinc una relació una mica complexa amb les converses de Formentor, una mica de m'odi, perquè les vaig cobrir, vaig participar a algun pic, però sobretot les vaig cobrir sempre, i eren molt divertides... Però també tenia tot una atmosfera d'elitisme que no te pensis que me tornés loco. Però vaja, en fi, ara no vull...
1: Bé, això ja ho sabia, ja se sabia, tampoc no
0: és que no vos va bé res.
1: Això ja ho sabíem.
0: Si ets de fan aquí, perquè ets de fan aquí. Si no, perquè no. És que mai estan contents.
3: No, no, no.
0: Mos durien un restaurant de David Muñoz, també a Mallorca, i no el voldríem perquè gentrifica.
3: Ai, no ho sé.
4: Com varen partir les converses de Formentor?
3: Ja fa... Ah, sí, no, són itineràries.
4: Ah, són itineràries.
1: Sí, però al nord d'Àfrica varen anar...
3: Sí, però hi ha Sevilla i no sé on...
1: Ah, Sevilla també.
3: Dintre i fora d'Espanya, jo no sé si fins i tot fora d'Europa, no ho sé cert, però sí. De tota manera, el restaurant de David Muñoz, per tornar, per resituar... Sí. I qualcú hi ha anat?
1: No.
2: Obria avui.
3: No,
1: no, tenen per mi que val de 400 euros el cobert.
3: És que jo estic segur que és boníssim, però he vist qualque fotografia del local, i el local és una cosa com a sense cap àngel, no ho sé, no vull ser
1: hater. No,
3: i
1: va tenir una
3: desgràcia,
1: perquè recorden que se li va cremar. Sí. El restaurant a Madrid. Ho va passar malament, malament.
0: A mi és que aquest tipus de restaurant me fan un pot de peresa, perquè a mi moltes coses no m'agraden, i clar, si demanes el menú, tu has de menjar tot. I jo me vaig saber dient, perdona, me pots llevar salmó, que no m'apita, que no hi hagi res cru, t'importaria llevar-me, i...
2: No me facis sopes, que no m'agraden ser de mo mare.
0: Exactament, jo li diria, series capaç de fer els sopes de mo mare, David, i a mi què tal?
1: I se nigiri croqueta pedroche, és que clar, només en són noms.
3: Sí.
1: Platja d'en Bossa, molt turístic, tot plegat.
3: Bé, però clar...
0: també d'un poder adquisitiu determinat, clar.
2: Ha de tenir dos becs.
1: Però també tu dius, sortiré d'una discoteca mort de fam i m'aniré a menjar, perquè també hi ha com aquest concepte de menjar de carrer, no? Urban food.
2: No crec que tinguin obert, segons quines hores del vespre.
4: Si és de matí,
2: no ho sé. No crec que sigui d'aquesta estima.
3: No en tenc ni idea, però...
4: No entenc.
1: Hi ha gent que surt a les 12 del migdia a la discoteca.
2: No, sí, això depèn de cada un.
3: Però jo no hi aniré.
0: Però no és un food truck.
1: No és un food truck.
0: Que han obert un parell de food trucks.
1: Restaurant.
0: I que la gent fa cola per comprar-se un hot dog de 10 euros.
1: Bé.
4: Cotxe Pedroche, seria, no?
0: Sí.
1: Cotxe Pedroche, molt bé.
0: No, realment, que m'ha semblat més normal fer coa per una hamburguesa o per una salxitxa que no fer coa en aquest restaurant, que suposo que dos haurà d'anar en taula reservada si és que aspires a seure i menjar. O fer una mica de coa eterna a la porta. Però si tens la butxaca plena, no t'agrada molt fer coa.
2: Jo no m'hi moran, fent coa aquí.
0: Altre.
1: No,
2: a veure, perquè no tenc 400 euros o 500 euros.
1: Jo no sé que val, però val això.
2: Per dinar un dia.
1: Està amb aquestes xifres.
3: Jo recordo un dia en Arzac, que li feien un periodista li feia la pregunta del diners i de que els seus clients només pot ser gent amb molt de poder adquisitiu, i en Arzac contestava que deia, no te pensis, hi ha gent que és de classe mitja i tal, i que estalvien perquè tenen una cultura gastronòmica potent i volen venir un pic l'any i gastar-se aquell tot ves, i per tant, com a poder, supos que si un s'entesta podria, no? Però jo la veritat és que no tenc prou, jo mai ridiculitzaré que existeixin aquestes coses, perquè és vera que a tota disciplina doncs hi ha d'haver algú que faci campanya i les coses un poc més enfora, i suposo que tenen fan el seu paper, no? aquests cuiners més sofisticats, però a mi no m'interessa tant com per això, la veritat.
1: Com perquè està tan...
3: No és el meu, no és el meu món. No.
1: Per poder anar a menjar un dia. O un d'aquests llocs. Bé, acabarem amb música, perquè aquest cap de setmana prop de 15.000 persones s'han anat a escoltar en Dani Martín a Sant Fusteret.

0: Més de 14.000 persones assistiren aquest dissabte a Son Fusterà per gaudir del concert de Dani Martín. Amb aquesta gira, el cantant celebrava els seus 25 anys damunt dels escenaris i, com no podia ser d'altra manera, va fer moltes picades duet al passat. Per això el concert es va dividir en dos blocs, un primer que repassava els seus èxits al capdavant del Canto del Loco i l'altre dedicat a les seves cançons en solitari. I la gent, segons han pogut llegir a diverses cròniques, va contestar molt bé en aquest primer bloc dedicat al Canto del Loco.
1: Tothom se sap les cançons,
0: tothom cantava, i fins i tot la mallorquina Angie Fernández va pujar a cantar una de les cançons més clàssiques, que és Una foto en blanco y negro.

0: I amb algú que els nostres oients que assistiren en aquest concert ens contin un poc com varen viure l'experiència de veure en Dani Martín en directe. I en Sebastià Crespí m'ho ha explicat això.
1: Era per el que va dir que hi havia unes 14.000 persones, però així tot vàrem estar bastant amples, però bon estar. I va coincidir que quan va baixar a cantar dins el públic, me'l va tocar darrere nosaltres, ben darrere nosaltres. Quasi, com aquell que diu, si es tirava la mà al por i tocar. Un poc exagerat, perquè hi havia de seguretat d'això per mig, però potser el teníem a 2-3 metres de distància, entre el cordó de seguretat, músics i això. I és veritat que va ser una experiència molt guapa. Jo ja l'havia sentit una vegada, l'altra vegada que va venir aquí a Mallorca, i aquesta gira que fa homenatge sobretot al Cantar Loco, a part que també toca cançons seves, ha estat un concert molt guapo. Alucinando que me miren de arriba abajo
2: como un delincuente intoxicado. Crec que no teníem, podien tenir un millor cronista que el Sebastià.
0: El Sebastià sempre molt va bé.
2: Diu, hi havia molta gent, 14.000, però estàvem
0: amables. No era com el concert d'en Bad Bunny, que he vist vídeos que feien...
2: No estàvem estrets.
0: I mirem aquesta calor que ha fet aquest cap de setmana.
3: Aquesta primera part d'homenatge al Canto del Loco. Ell fa un homenatge al Canto del Loco.
2: És així. I a més el va tenir molt de prop en Sebastià el moment que va baixar.
0: Li he demanat que mos envies un àudio perquè vaig veure per Instagram que havia penjat un vídeo i era veure que el tenia just de vora en Dani Martín cantant perquè va haver un moment que va baixant el públic a cantar. El tenia just de vora.
2: I doncs ja tenim el nostre cronista oficial, gràcies a Sebastià Crespí. Fem un tent tot.
4: El teu moment de Tèntol.
5: Hola, jo soc la Mireia i vos volia dir que el meu moment Tèntol és quan agafo el meu llibre i surten al pati i llegeixo una mica, sobretot sobre baixa.
4: TV3 Ràdio és actualitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
6: De 8 i 47 minuts.
7: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tipus de bicicletes. La bicicleta, avui en dia, és molt més que un vehicle de lleure. És un mitjà de transport sostenible, una eina d'esport i una manera de connectar amb la natura. Actualment hi ha diversos tipus de bicicletes, dissenyades segons l'ús i el terreny. Avui parlarem de les més comunes. La bicicleta de carretera. És lleugera i ràpida, ideal per circular sobre asfalt. En canvi, la bicicleta tot terreny o bicicleta de muntanya és més resistent i sol dur rodes gravades i suspensions, pensades per a camins irregulars. També hi ha la bicicleta urbana, que prioritza la comoditat en els desplaçaments diaris, i la bicicleta de grava o d'aventura, pensada per combinar l'ús sobre asfalt amb pistes i camins. I si ens cansam quan hem de recórrer distàncies llargues o pujar costes empinades, podem optar per la bicicleta elèctrica, que incorpora un motor elèctric per reduir l'esforç del ciclista, tot i que continua funcionant amb pedals. Per acabar, la bicicleta plegable. És especialment pràctica, perquè es pot guardar fàcilment dins el cotxe o transportar en altres mitjans, i ens permet començar a pedalar on vulguem i deixar el vehicle aparcat. I ja ho diuen, la vida és com una bicicleta. Cal avançar per no perdre l'equilibri. Una frase inspirada en una citació d'Albert Einstein. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.
0: Nadal Suau. Ja som aquí.
2: Ja tornem a seguir, efectivament.
0: I hem de parlar d'aquest llibre avui que tens avui damunt la taula.
2: Sí.
0: Del qual no desconeixia la seva existència, t'he de dir.
2: Doncs se n'està... A certs cercles se n'està parlant, perquè és un molt bon resum, és una panoràmica d'algunes coses que poden trobar en el món d'internet els darrers, diguem, 15 anys, per exemple. Fins i tot més enrere, però 15 anys, sobretot. Bé, anem a veure. El llibre es titula Estètiques liminales. L'autora és una italiana, Valentina Tani, una investigadora italiana. Jo us explico per on van els tirs. Anem a veure. He fet servir la paraula clau, que és internet, no? L'internet ja fa molt de temps, avui ho pensava, que és des del 90... que va aparèixer a la vida de la majoria de nosaltres. El 96, el 90...
0: El 2000.
2: 90... El 98 jo crec que pot ser ja sí, eh?
0: Jo el 98 hi havia una persona...
2: Jo el 98 tenia correu electrònic, per tant...
0: Sí, ja en tenies?
2: Sí, per tant, ja sí, me'n recordo, sí, sí. Perquè era primer de carrera i tenia correu.
0: Sí, pot ser.
2: Però bé, en fi, el que sigui, vull dir, fa 30 anys, ponen per cas, no?
3: Sí.
2: I clar, ha esdevingut una realitat tan, diríem, tan efectiva, tan complexa i tan nostrada, quasi diria, com la realitat física, no? Com els espais físics que habitam. Mm-hmm. Clar, normalment, quan se parla d'internet, se fan preocupació. Quasi sempre els titulars de premsa, diríem, tenen a veure amb els aspectes més preocupants...
0: Sí, més nocius.
2: Més nocius, exacte, si crea addicció, si... Bé, el que sigui, no?
0: Si
2: pot
0: haver
2: problemes si crea problemes d'identitat...
0: Si pot trobar informació que no són contrastades...
2: Efectivament, tota aquesta mena de coses, que són certes, a més. Però també se'ns oblida que internet ha tingut coses bones, revolucionàries, fins i tot, i fins i tot quan se parla d'això, anem a tòpics, que és la velocitat per comunicar-te, que pots rebre informació molt aviat, bé, ja sabeu quins tòpics són, i a més és que també són certs, vull dir, els pros i els contres tots dos són certs. El que oblidam moltes vegades és que a internet s'ha creat tota una estètica i tota una cultura. Fins i tot cultura, diria cultures, en plural. És a dir, hi ha moviments estètics i formes d'art i de música i de narrativa que no existirien si no fos per internet.
0: És a dir, allò que eren les tribus urbanes també existeixen a internet?
2: Bueno, sí, se pot dir d'alguna manera així, efectivament. Uh-huh. Efectivament, però és que començant, per exemple, pels memes, vull dir, clar, tenim una tendència a pensar el meme com una cosa que no té cap mena de rellevància perquè és molt quotidiana i... Però si tu... A més, és una cosa que és com una espècie de producció col·lectiva, no? No és tant que hi ha un gran autor de memes, sinó que una espècie d'intel·ligència col·lectiva que opera a internet passa pel filtre de la ironia o de l'humor o del sarcasme a la realitat i tens tota aquesta producció anual infinita de memes, no? que t'expliquen la realitat des d'una perspectiva que abans segurament no existia. Bé, això és per posar un exemple.
3: I que és una de les formes de relacionar-se més comunes.
2: Bueno, clar, naturalment.
3: Que està és més que... a més, minut a minut.
2: Clar, clar. És que, de fet, el primer que diu Valentina Tani en aquest Estètiques Liminals, que, per cert, edita l'editorial Caja Negra, el primer que diu és que no ens equivoquem. La producció cultural, visual, etc., d'internet, nascuda a internet i consumida exclusivament a internet, no és perifèria cultural, és el centre, és la primera línia del combat cultural dels nostres temps. Per tant, no sé poc, no podem deixar d'acostar com si fos... Bueno, els dois d'internet, no? Bueno, no, aquí hi ha una mirada una mica esbiaixada, una mica equivocada. No són els dois d'internet, internet estan passant coses molt potents, no? Aquest llibre de Netanyi és una, com deia, una panoràmica d'aquests fenòmens, dels fenòmens pot ser més... ella no fa servir aquesta paraula i és un poc preball, perquè ens entenguem aviat, més d'avantguarda, no? Que podem trobar a la xarxa. I jo, clar, voldria fer un parell de... una advertència i una connexió amb l'actualitat cultural. Uh-huh. L'advertència és... el llibre està editat a un editorial, a un segell, que sol publicar llibres, diguem-ne, de pensament, com dir-ho, de pensament fort, no? Vull dir, són llibres...

0: de no sé, vídeos i canals de YouTube, fils de comentaris a diferents xarxes socials, i val molt la pena, perquè te trobes coses bojíssimes. Uh-huh. Això per un costat. Per un altre, la connexió amb l'actualitat és que, com sabeu, i si no ho sabeu, jo ho record, aquest divendres s'estrena una de les pel·lícules més esperades de la temporada, que és Backrooms. Uh-huh. Backrooms és una producció de la productora A24, que és aquesta que fa com cinema de terror de prestigi. I la pel·lícula, a mi, gent que ja l'ha pogut veure m'ha dit que és excepcional. I Backrooms explora aquest concepte que va néixer a YouTube, que és el concepte de que ja pots trobar escletxes a la realitat que de sobte te fan accedir a un món d'una arquitectura tancada, són com oficines buides, sense rastres de presència humana, però amb una estètica d'així, d'oficina tancada i de passadissos com ombrívols i una mica angoixants, i que no se termina mai. No?
1: Com a separació, no sé si l'has vist a la sèrie d'Apple TV.
0: Sí, exactament. Aquest és el món de les estètiques liminals i d'aquesta Backrooms, aquest món d'espais que haurien d'estar pensats per la humanitat, però que a la pràctica, així com se mostren en aquestes creacions, dius, bé, això no té cap sentit, aquests passadissos no condueixen a cap banda, no, són com aquests espais de trànsit convertits en l'únic espai, no? És una cosa molt, molt misteriosa, molt pertorbadora, que ha definit molt l'estètica dels darrers anys, i la Valentina Tani t'explica de bon bé. Ah. I per explicar-t'ho fa servir dos conceptes que jo miraré de reduir i de fer així un poc...
1: Entenedors,
0: que no és que siguin superdifícils, però vaja, en fi. Uh-huh. Primer, aquest concepte de liminal. No? Això de liminal. Què és un espai liminal? Això se diu molt sovint. Doncs els espais liminals són aquests espais suposadament de pas. Aquests espais que haurien de ser simplement una porta per la qual passes d'un lloc o un altre, o d'un estadi a un altre estadi, de les coses, no? Mm-hmm. Però què passa quan allò que hauria de ser transició s'eternitza i resulta que només existeix la transició? Doncs això...
1: Massant, això.
2: Que no
1: arriba, això és internet.
0: Doncs això és el que mostren els espais liminals, i és una de les constants que na Valentina Tani localitza a tota la feina que fan els artistes, per molt que s'apleguin a diferents corrents, però al final moltes vegades sempre és aquesta sensació de que hem quedat a un món... La idea és que les successives crisis que hem anat patint d'ençà que va començar el segle XXI ens han deixat sense capacitat de concebre el futur, perquè el futur no arriba mai, se suposa que tot és revolucionari, ara l'intel·ligència artificial també és revolucionària, però al final del dia i al final de cada any, al cap i a la fi, tot està sent un poc el de sempre, i estem escoltant la música, el cinema, les sèries de televisió, no pareix que acabi de sortir cap estètica molt trencadora, que faci una revolució.
1: I que en Bach encara és l'artista més escoltat.
0: Bueno, clar, però no tan sols això, que per descomptat, sinó que... Mira, l'escoltava un especialista en videojocs, ell ho aplicava al camp dels videojocs, això que estic explicant. I deia, mira, si algú de l'any 89 li mostres un videojoc de l'any 90, li esclates cap, perquè el canvi ha estat brutal.
1: Sí.
0: Però si a un jugador de l'any 2000, no sé quin any posava, però diguem de l'any 2005 o 2008, li ensenyes el joc més, lo darrer del 2026, i te dirà, home, però això és el mateix, vull dir, sí, home, ha millorat un poc la gràfica i tal, però quines novetats hi ha, de veres que en 20 anys no heu fet res més, no?
1: Ja.
0: I aquesta, i això provoca el segon concepte que volia explicar, que és la ontologia.
2: Uh-huh.
0: Això ho entendreu tot d'una. La ontologia és la nostàlgia de coses que no han viscut.
2: Uh-huh.
0: I més concretament la nostàlgia de futurs que varen pensar que podrien existir però no varen arribar a existir mai. No? Això aplicat a la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres se pot entendre, no? Ai, si hagués acabat amb aquella lota, o ai...

0: quan anava en el cotxe amb mon pare i me quedava dormir darrere mentre ell escoltava el Larguero, no? Aquestes coses. Però col·lectivament és un fenomen que els pensadors l'han, diríem, conceptualitzat estèticament, perquè moltes estètiques d'internet tenen a veure en recuperar signes i iconografies dels 80 i dels 90. Moltes vegades gent que potser ha nascut el 98, però recupera coses estètiques del 80 i del 90 i amb allò fa uns collages estranys i com mig onírics, mig somiats. Per què? Perquè han perdut la capacitat d'imaginar com pugui ser el futur. I hem perdut una mica l'esperança de que hi hagi un futur millor, no? En els anys 80, qui més qui manco, tothom pensava això va progressant i seguirà progressant. Sí. I qui pensa avui en dia que totes les coses progressaran? No ho pensa ningú.
1: Que hi havia aquesta connotació positiva de dir que
0: efectivament.
1: Que quin futur que mos ajudarà,
0: que mos durà, no?
1: Que no tindrem tant...
0: Els cotxes volaran, no?
1: Tanta pressió... Sí.
2: Clar. Pensaves en fora i ara penses més en que no evolucionam o en una involució.
0: Penseu en el cinema fent remakes constantment, aquesta broma constant, que si te'n vas al 2026 al cinema te'l trobaràs en Super Mario Bros, que ja hi era el 92, sí. Pare Juràssic, que ja hi era el 93, i etcètera, etcètera. No? Bé, llavors, en tot això, els artistes d'internet, els més atrevits, els més... han anat creant una sèrie de tendències, jo no entraré en cada una d'elles, no? Però hi ha, per exemple, musicalment hi ha el Vaporwave, que llavors és visualment, fotogràficament, hi ha una cosa que es diu el Weirdcore, llavors hi ha totes aquestes narratives com a de terror, que es diuen creepypastas, que són com les llegendes que neixen a internet, i però qualcuna, moltes potser tu no t'enteres, però altres arriben en el mainstream amb el temps. Backrooms és una mica creepypasta. Slenderman, que fins i tot se va fer una pel·lícula de Hollywood, neix com una llegenda urbana a internet. Per què? Perquè se manipulen les imatges i se pot intentar fer passar per real el que no ho és, i amb això crear uns mites propis, no? Llavors, Netany te va fent una recerca de tots aquests mons, que és verdaderament, ja dic, és fascinant. El Vaporwave, per exemple, és una cosa que a mi me sembla fascinant.
1: Vaporwave. Què és?
0: Consisteix en agafar música d'altres èpoques, pot ser dels 80, però a vegades fins i tot s'arriba a fer amb més antigues i agafen coses dels anys 30, etc. Però vaja, molt sovint és música dels anys 80, èxits, ja que, què sé jo, Lady in Red o una de Diana Ross, però te la ralenteixen, la distorsionen perquè soni més lenta, perquè soni més llunyana, i llavors el que era un pop un poc xicletós, un poc fàcil de... Se va convertint poc a poc en una cosa que pareix una música que ve... No saps molt bé, com que ho has somiat.
2: Vaporosa,
0: efectivament. Vaporosa. I això se combina amb una estètica que té... que agafa elements de... que podrien ser un poc fins i tot linxians, però jo crec que no pretenen ser linxians, vull dir, és una coincidència. Agafen doncs a lo millor una columna de la Grècia clàssica, la mesclen amb un element d'un videojoc antic d'arcade dels anys 80, saps? I dius, bueno, però aquest han creat un món realment molt misteriós i molt vaporós, no?
1: Sí, una estètica molt curiosa.
0: Clar, perquè té aquesta cosa antiga, com a de tecnologia antiga, no? De tecnologia antiga, que, insisteix, que algun d'aquests creadors van néixer a uns anys que aquesta tecnologia ja queden... Perquè per nosaltres pot ser memòria del primer ordenador que vàrem tenir, però algunes de les persones que juguen amb aquests codis, aquests ordenadors només els han vist si han vist pel·lícules dels anys 80,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però... és com jugar al retrofuturisme, no? Sí.
1: Que interessant, aquest llibre.
0: I no, és un llibre que no és llarg. Però t'hi fiques amb l'ordinador al costat i és com, això que diu, com són aquestes fotografies que està explicant? I com és aquesta música?
1: Sí, i tu te penses amb aquest nom que no ho has vist, perquè jo m'has dit Vaporwave, i dic que jo això no ho he vist, i ho mires i dius, sí que ho he vist.
0: Qui més, qui manco, ja ha topat alguna vegada, saps? Igual que el Weirdcore, que és agafar imatges que podrien ser com a quotidianes, però amb unes estètiques com a de càmera de fotos antiga, bruta, de foto mal presa, desenfocada, i amb uns missatges, amb unes tipografies molt antigues, que quasi sembla com ingenu, com... però el resultat de tots aquests elements, aparentment com una mica entre cutres, perdoneu, és castellanisme, i tal, el resultat és una cosa pertorbadora. Mm. Però que no arriba a ser terrorífica.
1: No.
0: La idea és que sigui no exactament terrorífica, igual que la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, si algú va veure Backrooms, que no esperi estar pegant bots tot el temps de por. No, és més aviat la idea és que sigui inquietant.
2: Inquietant. Mm.
1: Doncs l'haurem de llegir i reflexionar.
2: Que convida a fer moltes consultes. No sé si és un llibre de consulta, però convida a fer moltes consultes.
0: Per passar el cap de setmana perdent-se una mica. Clar, l'autora, els agraïments, diu a la seva família, gràcies, perquè, clar, estar amb algú que passa tantes hores online, ja pens, quina meravella, algú que no ha de sentir-se culpable per perdre temps d'internet, no? Ella ho fa per feina.
1: I poden analitzar les estètiques que hi ha a internet en aquests darrers anys. Molt interessant. Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: Un apunt per acabar aquesta hora, perquè ara vos hem d'explicar què es va fer i aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de la Pedra i l'Artesania de Binissalem.

0: Idò sí, Binissalem va celebrar ahir un diumenge de fira amb la 23a edició d'aquesta Fira de la Pedra i l'Artesania. Entre les moltes activitats que hi ha hagut, es va commemorar, per exemple, el 40è aniversari de l'escultura Picapedrer de Guillem Terrassa, que la podeu veure a les escales de l'església, però també el 41è aniversari del conjunt dels pagesos vermadors. A més, entre les altres moltes activitats, hi va batallers com el de Marès, entre d'altres.
1: I en volem parlar amb el batle de Binissalem, Víctor Martí, com estàu? Benvingut.
2: Hola, bones tardes, moltes gràcies.
1: Gràcies, ja està ben consolidada aquesta Fira de la Pedra.
2: Nosaltres pensem que sí, de final, després de 23 anys, si no, no se faria, i se fa perquè hi ha tot un grup de gent que se dedica a desmuntar la pedra, artesans i artistes i canters, que fan que sigui possible que no puguem tirar endavant sense ells, i tota la gent que és capaç de moure tanta pedra i tanta escultura i tantes peces tan valuoses, sense ell no se podria fer. Sí. Jo de moltíssimes gràcies a tots els que ho fan possible.
1: I tant, perquè Binissalem continua sent el poble, la ciutat de la pedra, però té relleu generacional.
2: També no relleu generacional, la veritat és que sí, n'hi ha que continuen, però no tots. Hi ha bastanta de gent que decideix dedicar-se a altres coses, no? És un ofici llarg, mal d'aprendre, un ofici que no s'atures mai de conèixer, també a vegades dur, no? I que al final és artesania pura. Si bé avui en dia compta amb maquinari, hi ha màquines que pràcticament ho fan quasi tot, per fer-ho amb una màquina ho has de saber fer pas a mà. Vull dir que és complicat, no és fàcil, i per això molta gent decideix també prendre altres camins. Abans de Binissalem, pràcticament tots els que són binissalemers teníem un conca familiar que directament o indirectament se dedicava a aquest món, perquè era una cosa bastant comú. Ara ja no és tan així, per dir-ho, sinó gent decideix prendre altres camins. Però és important que encara hi ha gent que continua i que hi creu i que pensam, estic convençut que hi ha èxit, perquè això no ho fas intel·ligència artificial, això ho fas les persones.
1: No ho saben
2: fer. La capacitat de crear.
1: Totalment. Mos queda poc temps, però bé, vareu aprofitar per fer el 40 aniversari de l'escultura Picapedrer, d'en Guillem Terrassa, també. Així que, senyor Batle, moltes gràcies per atendre'm-vos i un altre dia en parlant tranquil·lament del vostre poble de Binissalem i de la pedra.
2: Moltes gràcies a vosaltres per presentar-nos a nosaltres, aquí estem.
1: Gràcies. Doncs parlàvem amb el batle de Binissalem, Víctor Martí, aquesta Fira de la Pedra que s'ha fet aquest cap de setmana, i ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que la nova editorial Moll ha reeditat Els grans cementiris sota la lluna, de George Bernanos.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: És l'hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Toni Cardell aquí als controls tècnics de la casa, i avui tenim la companyia del filòleg Eduard Moya. Però neix...

0: Les grands cimetières sur la Lune és una de les obres més polèmiques i influents de George Bernanos, publicada el 1938, és alhora un testimoni personal, un assaig polític i una denúncia moral de la repressió exercida a Mallorca durant els primers mesos de la Guerra Civil. Bernanos no era un intel·lectual d'esquerres ni un observador distant, catòlic, monàrquic i vinculat. Durant anys, als ambients conservadors francesos, va arribar a Mallorca en simpaties envers el bàndol rebel. Però allò que va veure a l'illa el va dur a escriure un dels al·legats més contundents contra la violència política, el fanatisme i la justificació moral del terror. Avui cap vespre, el nostre company Tomeu Canyelles modera una conversa entre Mateu Morro i Eduard Mollà sobre aquest llibre. I nosaltres hem convidat Eduard per parlar una estona abans en profunditat d'aquest llibre i de la seva vigència, així com de la figura de George Bernanos.
1: En profunditat.